0: La teua banda, Unió Musical San Fulgencio, El Bateo, Gran Fantasia de Federico Chueca, és el que estem escoltant. Estàvem parlant de les escoles de música perquè realment és el pilar fort de les societats musicals, però també parleu d'un altre pilar, que són les persones.
1: Correcte.
0: Què significa per a vosaltres una societat musical com un espai de convivència?
1: Mira, anem a veure. Per mi, el leitmotiv de la federació és la societat musical. O sea, el soci de la federació és la societat musical. I una societat musical, per a mi, són tres vessants. Són tres pates importantíssimes i que n'hi ha que cuidar-les totes, perquè en el moment en què una mos falla, tenim un problema. Tenim la cultura, que és el que tot el món coneix. Fer un concert, anar al passacarrer, tot això ho coneix tot el món. Després tenim les escoles. Tenim que tindre unes escoles potents que facin bons músics, perquè és el que va garantir la continuïtat d'aquesta societat musical. I per últim, evidentment, tenim a les persones. És un centre de cohesió, d'unió social, els pares, els simpatitzants, els socis de les societats musicals. Tenia que tindre en compte que representem a més de 200.000 socis, més que el València i el Madrid junts.
0: Això dius-ho fort.
1: Sí, això, però ben fort, però ben fort. Més de 200.000 socis representem les societats musicals. Per això, per a nosaltres, és important tindre en compte que eixa pateta de les persones, eixa part social, també és tan important com les altres, i n'hi ha que cuidar-les, perquè al final, al cap i a la fi, sense un soci que t'ajuda a posar una caïra, a posar un faristolet, o a fer dos fotocòpies, doncs n'hi ha que fer-les, i algú té que estar ahí ajudant, no?
0: Correcte.
1: I per a nosaltres les persones són molt importants.
0: En la vostra candidatura hi ha molta gent, hi ha unes persones que, per exemple, en el que és la Junta formaran part, com per exemple Ricardo Sales Ballester, Manuel Berenguer Torres o Fina Gómez Monteagudo. Són cinc persones que estaran al capdavant, Leandro i tu.
1: Correcte. La comissió de govern.
0: Ixa comissió de govern, què pots dir de totes aquestes persones que t'acompanyen?
1: Bueno, anem a veure. Jo, primera, en general, el que és la candidatura és una candidatura que som un equip molt potent de persones, n'hi ha de tot. És cert que n'hi ha un col·lectiu que ve de l'educació, estàvem parlant ara fa de l'educació, no? Pues, escolta, pues n'hi ha sis mestres, és un 25% de lo que és la candidatura, estem parlant de gent professional que són mestres, tant de música com d'altres especialitats. Lo que és l'equip de govern meu, l'equip de govern és un equip de govern experimentat en el món de les societats musicals. Tenim gent molt preparada que porta molts anys vinculat a les seues societats musicals i també a la federació, cas de Ricardo, pues Ricardo el vicepresident actual, no? En Daniela, no? I ell continua en el mateix càrrec. Té una experiència brutal en l'organització interna de la federació. Fina es va com a candidata de vicepresidència artística. Ella porta vinculada a la seua societat musical tota la vida. Està organitzant ja fa prou anys la banda de dones. Ella ja està al capdavant d'eixa unitat, també. O sigui, experiència en el món musical i en el món bandístic, una barbaritat. I Manolo, pues Manolo ha sigut president de banda molts anys, se dedica professionalment al món fiscal, és un assessor de números, i és una persona pues, també vinculada a la seva societat musical des de tota la vida, no? I minut que té per dedicar-li algo, li ho dedica això a la societat musical, no? I és un equip fort i potent.
0: Mira, a mi una cosa que em preocupa de actualment, no, de les societats musicals és el relleu generacional. És jovens. És a dir, des de la candidatura, ja que estem parlant de la candidatura, també heu pensat en incloure gent jove,
1: sí,
0: per a tindre este relleu,
1: Correcte.
0: Que estem parlant.
1: Correcte. Nosaltres, actualment, la candidatura està conformada per 6 persones que tenen menys de 40 anys. O sigui, entre 30 i 40 anys. Ara, una persona avui en dia, en 40 anys, n'hi ha aquí que en 40 anys encara no se n'ha anat de casa.
0: Sí, com estan les coses.
1: Saps el que t'ho vull dir? O sigui, que parlar de 40 anys és una persona jove i en plenitud, no? Sí que és cert que després n'hi ha una molla grossa, que estem en les 50, i ahí estem, i bueno, 50 anys tenim moltíssim que aportar des del punt de vista d'experiència, i després n'hi ha un col·lectiu de 10 persones que tenen més de 60 anys, no? Este col·lectiu, per a mi, és que és superimportant.

0: important. Jo me sento en la meva banda a tocar i al costat tinc un home major i l'experiència, la serenitat, tot la formació que té, tot això, no n'hi ha que perdre.
1: Però tu no penses que igual gent jove per a esta continuïtat, per a que entre el cuc de formar part d'una federació, d'este engranatge, no?, que fa falta per a que continuïn les societats musicals, estiguin vives. És importantíssim que la gent continuï, perquè actualment un dels problemes que té les societats musicals és la continuïtat d'eixa gent jove, que no se'n vagin, és a dir, que el queden ahí, que es queden ahí.
0: Sí. O sea, jo en la meva societat musical ho tinc, no? I què és el que tinc? Jo soc president, 15 anys. No hi ha ningú que vol agarrar el barco, però tinc a gent preparada i estan enrutats per poder gestionar, no? Pues en la federació, en el meu equip, n'hi ha 6 persones molt joves, en plena dedicació laboral i treballant, i d'ahir tenim que buscar una continuïtat de la federació, evidentment, clar que sí.
1: Doncs seguim parlant perquè passa el temps i tinguem que anar endavant, i parlem, ja que ho has posat abans, de les unitats artístiques. Les que n'hi ha actualment. No sé si feu algun canvi, si heu pensat que n'hi ha alguna de les unitats que jo que sé que s'hauria de pensar un poquet més la continuïtat de com. No ho sé, és a dir, què penseu de les unitats artístiques? Perquè totes no estan en la mateixa situació.
0: No, totes no estan en la mateixa situació, perquè tampoc la idea i la finalitat i el fonament de les unitats artístiques és que també és diferent. Hi ha que pensar que tenim, per una part, la jove orquestra i la jove banda sinfònica. Això són encontres, són punts d'encontre pedagògics, 100%, és gent molt jove, molt joveneta, i que estem per professionalitzar-los, no? Per ensenyar-los el camí de lo que els ve, no? Perquè ixe és el sentit i l'orientació d'eixes unitats artístiques, que tinguin la possibilitat de tindre mestres de categoria, de molt de nivell, tindre una formació adaptada també a ells, ja no sols en l'àmbit musical, perquè són uns cracs. És que són uns cracs, és que entren ahir i són uns cracs, ja ho tenen, això. N'hi ha altre tipus de formació que n'hi ha que treballar en ells. Jo, per exemple, me dedique professionalment als recursos humans, o sigui, pues un procés de selecció. T'has que presentar a un comitè de selecció per un músic professional en una orquestra de Viena, pues a banda de lo que és la teva interpretació musical que tens que fer ahir, tindràs que fer altres coses, no? Com te presentes, com vas vestit, com saludes, com te... I eixes coses també se treballen en les unitats artístiques, perquè jo ho faig de la meva mà, i des que jo estic en això, o sigui, i t'ho dic en coneixement de causa, perquè sóc el que ho fa, I treballar en els mestres que tenim és fonamental. Este encontre de l'orquestra, per exemple, han fet unes jornades dedicades per a presentació en lo que són... per poder entrar en orquestres professionals, i han fet ahir uns cursos específics per això.
1: Ja fa alguna vegada que eixiu fora de la Comunitat Valenciana i fa concerts.
0: I després tenim a la banda de dones, i clar, el sentit i la idea és que és algo diferent, perquè clar, ahir entra totes les dones, no? I tu obris una convocatòria i qui se presenta? Pues se presenta de tot, no? No està enfocat única i exclusivament a gent jove que estan enfocant-se a la professionalitat.
1: I ara ja tinc que tallar-te.
0: Molt bé.
1: Perquè, te dic perquè tinc que tallar-te, que eixa gent que no és tan jove i que n'hi ha moltes joves, perquè la banda de dones n'hi ha molta gent jove, la finalitat que té és visibilitzar les dones en el món de la música. Però que eixa gent no té dret també d'un aprenentatge?
0: Home, clar. Per supost. O sigui, per mi la formació és fonamental en tots els àmbits. El problema, Imma, el problema és que tu estàs parlant d'un col·lectiu en el que normalment se dediquen a altra cosa. Tu agarres els xicons i els xicons estan estudiant, i fan els encontres en època en els que els xicons poden dedicar.
1: Sí, però igual les dones, sí, segurament, si és xiques, si tu dius elles estudiarien.
0: Sí, clar.
1: Una mancança que falta és a dir, que n'hi ha dues unitats que més o menys estan més o menys igual, a la mateixa... a la mateixa altura, diríem, però n'hi ha una altra unitat que és... La meva impressió és de que té que complir aquesta funció del 8 de març.
0: N'hi ha que cuidar-la un poc més i n'hi ha que donar-li un poc més de funcionalitat.
1: Sí, i elles s'alegrarien molt.
0: Perfecte, bueno, pues jo he encantat. Jo encantat, ja t'he dit.
1: Elles s'alegrarien molt. Bé, ja tinguem que acabar, però com vos agradaria trobar, si xireu, no? Com vos agradaria trobar la federació D'ací 4 anys.
0: D'ací 4 anys. Pues més apropar a les societats musicals encara més. O sea, ja estem, eh? Perquè ja estem, però més encara. O sea, que n'hi hagi realment una sensació de que som útils i de que durant aquests 4 anys pues els ha valgut la pena tindre a esta gent al front, al capdavant de la seva federació, no? Que els hagi proporcionat les eines i les ferramentes adequades per a poder gestionar les seues societats musicals.
1: Leandro, tu penses el mateix?
2: Sí. Ahí es fundamental el tema de la formación. Desde 2023 estamos haciendo jornada de formación a directivos y la idea es que, pues eso, de aquí a 4 años la gente se dedique a ir a los ensayos, a tocar en la banda y tal, y no tenga que perder tiempo, recursos, dinero en papeles, o por lo menos lo mínimo imprescindible. La idea es que la gente, las bandas, se dediquen a lo que saben hacer y saben hacer.
1: Correcte.
2: Y muy bien, que es música.
1: Correcte. Si entreu y además, ¿quines serien les tres accions que enseguida canviaríeu?
0: Bueno, jo tinc clars molts procediments, revisaríem els procediments. Així, al final, també hi ha un equip de treballadors i de gent que estan donant-hi el servei. Tot allò que puguem millorar a nivell de procediments interns, que facilite la vida a ixe gestor cultural que està allí, per a que al final això redunde en més servei a les societats musicals, pues per ahí, que sempre n'hi ha coses que millorar en tots els puestos.
1: Domingo, ni sí. Sí, dime, Carles.
2: Leandro. Yo es solamente, sí, el tema de sí, el tema de una de las cosas que además ya la tenemos muy desarrollada y ya está a punto de salir también, es la incorporación de inteligencia artificial. Uh-huh. Tenemos un chatbot para solventar todo el tema de dudas técnicas que tienen. Además tenemos mucho conocimiento y eso, además, en la propia web de nuestra candidatura tenemos ya la versión de prueba de ese chatbot. Está en fase de pruebas, que funciona perfectamente. Y nada, todo ese tipo de mejoras, como dice Domingo, mejorar los procesos, intentar pues ser más, todo más optimizado y estirar el dinero, todo lo que se pueda, para dar el mayor servicio a la gente.
1: Doncs, Leandro, moltes gràcies. Ja t'havia canviat el nom, som molt aficionada a canviar els noms. Leandro, moltes gràcies per estar ahí. Domingo, moltes gràcies per vindre. I vaig acabar en un vals característic, no? Així que tenim el vals del Cabanyal. Gràcies als dos, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Isma, gràcies.

I arribem a la nostra agenda musical. Informació de concerts, informació, per exemple, de proves d'admissió, com per exemple està oberta les proves d'admissió per a la Jonde, la jove orquestra d'Espanya, per a les especialitats d'oboe, clarinet, trompa aguda, trompa greu, trompeta, percussió, violí i contrabaix. Està oberta fins el 28 d'octubre.

0: per a presentar les sol·licituds. Així que ja ho sabem, obertes les proves d'admissió per a la Honde. I anem a parlar d'un viatge, perquè la Unió Musical Llanera de Ranes està en Astúries des d'ahir. Un viatge emmarcat dins de la celebració del seu 125 aniversari. Ahir van fer el concert a la Basílica de Covadonga i demà a l'Auditori Príncep Felip d'Oviedo. I per a parlar-nos d'este viatge tinc el seu director, Azael Tormo, a l'altra part del fil telefònic, des d'Astúries. Bon dia, Azael.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Mira que eres feiner, eh? No pares ni un moment. Rafael, és de veres.
1: Em costa treballar estàs dissabte.
0: Sempre estàs treballant. Aleshores, Rafael, ahir vau tindre un dia important des de Covadonga, vau fer un concert que suposa que va ser genial i tocar allí pues, va ser fantàstic. Això no? Rafael.
1: Sí, així és, com tu dius.
0: Ja
1: sí, va ser... Va estar molt, molt... El lloc és espectacular i bueno, l'acústica també és molt, molt especial. I bueno, farem un repertori en fi, de música sacra i algo de música valenciana. I, bueno,
0: és el mateix concert que fareu demà, per exemple, o canvieu?
1: Canviem un poc, perquè les condicions de la basílica i les normes d'ús pues, es limitaven a algun tipus de música. Entonces, una part del programa l'hem modificat.
0: Doncs, Rafael, i com sorgís això de la idea de fer un viatge? Està des d'eixe projecte que és a dos bandes o va a banda? No té res a veure. Per anar a Astúries.
1: Pues va a banda, va a banda. Això naix de la... Tu saps que jo tinc molt bona relació amb la banda Ciudad Oviedo i amb el seu director, David Colado. De fet, m'han estrenat moltes obres. I, bueno, d'aquesta amistat pues, va sorgir aquesta possibilitat i la veritat és que David ens ha ajudat en tot i, bueno, un poquet per ahir hem anat seguint.
0: I què suposa per una banda com la de Llanera de Ranes, no? Tocar en dos espais tan emblemàtics.
1: Home, és molt bonico. La veritat és que són dos llocs molt, molt ja t'he dit, molt espectaculars. I, bueno, es va preparar este viatge amb molta il·lusió. Els músics ho han agarrat en fi, amb moltes ganes. I bueno, i són és que això se fa per ells, no? Per un poc, per fer banda, perquè tinguin motivació, per a fer coses diferents.
0: I per celebrar això 125 bueno, aniversari, que ja són anys.
1: Exactament. Enguanys s'han fet una sèrie d'activitats un poc extraordinàries per celebrar això, el 125 aniversari, i esta pues, bueno, estava marcada un poc en eixa celebració.
0: I quines són les obres, algunes, nombra algunes, de les que aneu a interpretar? És demà diumenge, no? No és dissabte, és demà diumenge.
1: Sí, demà diumenge, sí.
0: A quina hora
1: vesprà,
0: és? Demà vesprà.
1: A les 7 de la vesprà, si algú està per Oviedo, és un bon plan. Sí, a les 7 de la vesprà, a l'Auditori Príncipe Felipe d'Oviedo.
0: Ara li preguntaré a Òscar al tècnic si li ve bé. No, és bueno. una broma. Aleshores, el repertori.
1: Sí, està integrat 100% per música d'autors valencians i en ambient valencià, a més. I, bueno, entre altres, pues, tocarem Festa en Llanera, que és una composició molt interessant del mestre Dan Ferrero, que no és molt coneguda, anem a intentar que se faci més coneguda d'ara avant, i és una composició que va dedicar ella a la banda, de Llanera i al poble, i també tocarem bueno, una de les obres que jo crec que tots els músics valencians estem d'acord en que Cançons de Mare és una obra mestra.
0: Per a mi sí. I si coneguem un poquet més la història de les cançonetes que n'hi ha allí, no? De les tres cançons que es canten, encara més. Per a mi és una obra mestra, sí.
1: Jo crec que ja et contaré que pense que tots els músics valencians estem d'acord. Tinguem les estètiques o els gustos que tinguem, jo crec que tot el món estem d'acord que Cançons de Mare és una cosa emblemàtica 100%.
0: Sí, ja ho crec que sí. I dins de tot este... Perquè és molt complicat manejar una banda, manejar l'instrumental, manejar tot. Una persona important, tu ja l'has nombrat, ha sigut David Colado. Ha sigut una de les persones... Ha sigut un repte molt gran fer este viatge per a la societat musical?
1: Bueno, clar que sí, aquestes coses sempre costen. Ahir el que el podria informar millor, en aquest cas, és Cristian, el president, que és el que,
0: Sí.
1: bueno, el que ha portat
0: Bueno,
1: la batuta,
0: jo ja t'he
1: m'ha
0: dit,
1: millor dit, en aquesta
0: clar
1: cosa.
0: que sí, clar que sí. Jo ja t'he dit que esteu convidats a vindre ací, ja quedem en dia i hora per a que vingueu ací perquè tingueu que contar i tinguem que celebrar aixòs 125 anys que no es complissin en totes les societats musicals i que són importants, sempre les celebracions són molt importants. Aleshores, i a mi no sols em queda que donar-te les gràcies per atendre's, que vagi molt bé el concert de demà, que vagi molt bé el viatge, que segur que aconsegueu fer banda, perquè en estos viatgets i veure Astúries és molt bonic, eh? Perquè és un lloc molt bonic, i donar-te les gràcies, Azael, per el que fas, que no pares.
1: Bueno, no, no, gràcies a tu per les invitacions i per comptar amb mi per això, i dona-mos data per assistir i anirem molt de gust a xerrar amb tu un ratet.
0: Doncs queda això apuntat. A tu i a Cristian, bueno, poden vindre més gent, eh? De la banda,
1: Correcte, molt bé.
0: poden vindre més gent. Així que gràcies, bon viatge de tornada, bon concert. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

Esteu escoltant un pasdoble molt bonic, Marítim, del compositor Jordi Peiró Marco. Escoltant este pasdoble, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n va gent, que tornem en no res i en dos entrevistes de les que m'agraden. Vinga, fins després.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
1: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Si la previsió és de temporal i vius a la costa, protegis la teua vivenda davant d'una possible invasió de la mar. Si estàs en un càmping, presta atenció a la possibilitat d'evacuació. I, per suposat, no t'acostes als passejos marítims, espigons o penya-segats. La força de la mar et podria arrossegar. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
0: A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5. La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres, de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam, perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Avui, amb qui parlem?

Alexis Morales a la trompeta i Joaquín Iglesias amb la veu. I escoltant este tema tan conegut, Llorona, donem les gràcies per estar ahí escoltant-nos i posem el punt i final al programa d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que passeu molt bon dissabte, que disfruteu del dia i del moment. Però recordeu que tornem demà a les 7 del matí. Estem així sense falta. Gràcies.

0: Llorona.
1: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
2: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Si la previsió és de temporal i vius a la costa, protegis la teua vivenda davant d'una possible invasió de la mar. Si estàs en un càmping, presta atenció a la possibilitat d'evacuació. I, per suposat, no t'acostes als passejos marítims, espigons o penya-segats. La força de la mar et podria arrossegar. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
4: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a Punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
5: Perquè tu també jugues este partit.
4: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Salva, tu creus que estem sent massa càustics esta temporada?
7: Què va, Manolo? La gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb...

0: Micròfon.
1: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Apunt Ràdio. A la Ribera Baixa, 102.2 i 103.5. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
3: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
2: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els nostres camps, la nostra gent, el sector primari, el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
3: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
2: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
5: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment de la comunitat valenciana en clau radiofònica. Avui dissabte 10 d'octubre, dia de ressaca de Sant Donís, en ple pont festiu.
6: Perdó que t'interrompa. De què sant has dit? Que...
5: De Sant Donís. Sant Donís.
6: De Sant Donís?
5: Sí, sí, sí.
6: Felicitats!
5: Gràcies, gràcies. Moltes gràcies. Efectivament, va ser un dia molt bonico i un dia a celebrar per a tots els valencians, per a tota la comunitat valenciana. És el nostre dia, no? És el nostre gran dia. Així és que felicitats a tots els que estan escoltats a Munt Ràdio, tots els valencians, Castelló-València, Alacant, per aquest dia de la Mocaora, dia de Sant Donís i sobretot per el dia dels bons valencians. Avui és 10 d'octubre, com dia, presentem col·laboradors, Manuel Andrés Taravigo, que ja s'ha autopresentat pràcticament.
6: M'avança, bon dia.
5: Jota González, com estàs?
7: Buenos días, Donís, què tal? Felicidades por tu santo.
5: Moltes gràcies, cavaller.
7: I felicidades a tots els valencians que pudimos disfrutar ayer.
5: Bernardo Mora, com estàs?
8: Hola, molt bé, molt bon dia.
5: Benvingut, primer programa en Fora de Cobertura.
8: Encantat.
5: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Amics, és el moment de fer el repàs al sumari i comencem. En el dia d'avui parlarem amb Enrique Rojas, atenció, aquest gran psicòleg divulgador de Mentes Expertes, que estarà en el Teatre Olímpia el pròxim dia 21 d'octubre. Parlarem de divulgació musical, parlarem del Nessun Dorma i desgranarem en Bernardo Mora el que és esta obra. Vull dir, les comences fortes, no? Bernardo, la mare que va. Per obrir boca, pues, anem a fer un Nessun Dorma, no?
8: Sense
5: una cançó senzilleta.
8: Sí, sí, sí.
5: Molt bé. Doncs per al que diu, hores, vull cantar. Molt bé, pues, fes el Nessun Dorma o fes el Bohemian Rhapsody, no?
8: Qualsevol.
5: Molt bé.

0: I si algú ho sap i no ho diu, serà executat també. I entonces ell està cantant l'ària...
1: Que mania d'executar la gent, esta dona,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, no, no, sense por. I entonces, clar...

0: És absolutament impressionant i estic aborronat ara mateix.
1: Soles dir-vos que una vegada passa això, evidentment no descobreix el nom i al final se tenen que casar i a mi la gent se queda en això, però és que després n'hi ha el cant final, entonces ell li diu, ja que no ho saps, ell li diu, mi nombre és Calaf, i ella se queda prendada d'ell i acaba cantant pues, una intervenció que diguen a tot el món, este home, ja sé el nom d'este home. I tot el món diu, i com li diuen? Este home se llama Amor.

0: Jo crec que este tema seria número 1 en qualsevol rànquing. Tenim un altre rànquing, que és de cançons que respiren valenciania, així que anem a ell, però Bernardo Mora, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: I enhorabona. Seguim.

0: particular sí, però la carrera de Solrak porta molts anys, no?
1: Pues empecé 2005, yo pues estoy superando ya los 20 años y pues eso, con etapas, con momentos de mayor actividad, con momentos de estar más tranquilo. La vida tiene su ritmo y nos vamos guiando por, pues eso, con la naturalidad de lo que tiene que ser, sin forzar nada.
0: A més, he de dir que Solrak té cançons precioses que mos conegué fa molt de temps. He escoltat cançons de quan començava a fer composicions i absolutament precioses, però és que arriba el moment en què han passat 20 anys i d'alguna forma com que s'identifica el teu segell.
1: Pues no te sé decir. Para mí es hablar de mí, para mí es hablar de lo que me rodea, de lo que me inspiran las personas y después, pues bueno, intento hacer que la canción sea entendible y que les resulte a la gente fácil cantar. O sea, yo lo que quiero es que cuando la gente venga a mis conciertos, la gente se divierta aunque no conozca la canción. Que tenga esa buena energía, que tenga ese texto fácil, pero que al mismo tiempo esté contando algo que es importante y que creo que es, pues no sé, que deberíamos de llevarlo todos por dentro, ¿no?
0: Enhorabona, Solrak, per este gran moment en el que estàs, per este single Mi Gran Momento, que apenas porta 8 dies i ja està tenint moltes reproduccions. Gràcies.
1: Muchas gracias.
0: En Fora de Cobertura, en Apunt Ràdio, Solrak. Seguim.
2: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
0: I moment de parlar de cine, de pel·lícules, de pares i fills.
3: Sí, sí, tu diràs per què. Bueno, pues perquè ahir se va estrenar una pel·lícula, va arribar a sales, La Otra Madre. És una pel·lícula protagonitzada per Jessica Chastain en la que, bueno, pues fa dos papers. Una mare i una mare que se pareix molt a... Bueno, no vaig a desvelar res, no vaig a fer spoiler. És una pel·lícula de terror que, a més, ve produïda per James Wan, que és el padrino del cine de terror. És un dels grans artífexs del cine de terror actual, ja, que està molt de moda.
0: Però aquestes pel·lícules tindran... A veure, parlaran de pares i fills, però per a veure en família és que les de terror a mi no m'acaben.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ojo, que no l'estic recomanant per a veure en família, que és de terror. O sigui, que vaig al que li agrada.
0: És temàtica, és temàtica.
3: Tu me preguntes... ¿A tu t'agrada el terror? Pregunta.
0: ¿A tu t'agrada el terror?
3: No.
0: A mi tampoc.
3: Pues ja està. Pues ja estem d'acord els dos. No, però aprofitant que s'estrena una pel·lícula en Jessica Chastain i que va d'una mare, pues he pensat, què millor que parlar d'aixes pel·lícules que mos parlen de mares i de pares i que estan els fills pel mig, perquè quasi és un gènere dins d'un gènere dins d'un gènere. I aprofitant que ja la tenim en cines, La Otra Madre, pues anem a parlar de pares i de mares, per exemple.
0: A mi, si me permets, n'hi han quatre pel·lícules que de temàtica pares i fills que m'agraden molt.
3: Pues a veure si he agarrat alguna.
0: Padre no hay más que uno.
3: No está.
0: Padre no hay más que uno, dos.
3: No está.
0: La tres y la cuatro.
3: Tampoc están.
0: No está ninguna.
3: ¿Y la cinc no t'agrada?
0: És que, a veure, si tenia que tirar 4, doncs pues tiraveix a 4. Però si tinc que tirar 5...
3: La 5 està de categoria internacional. Sí, no, sí. Ixa per evident i per òbvia. No l'he ficat. No l'he ficat. Així que comencem i per a començar mos anem al fons del mar. Anem. ¿Reconeixes la banda sonora? És Buscando
0: a
3: Nemo.
0: Sí, Buscando a Nemo. Però te digo una cosa, la Sirenita també està ahí, Tritón, el rei Tritón en la Sirenita.
3: Però el rei Tritón és un pare d'estos que no ho faces això, no ho faces això. I basta que ton pare te diga, no ho faces, pa què?
0: Perquè ho faces,
3: pues ja està. Pues ja està, vida, ahí s'acabaria.
0: Vale, però, menuts que esteu escoltant-nos, no és lo correcte. És llei de vida, però no és lo correcte.
3: Correcte, també. Buscando a Nemo de l'any 2003, d'Andrew Stanton, i la idea li ve de menut quan estava en la consulta del dentista i mirava els peixos en la peixera i dia, a mi aquests peixos voldran tornar a sa casa. Pues d'ahí li va eixir la idea de fer esta pel·lícula que va ser un autèntic pelotazo per a Pixar Disney. 870 milions de dòlars va recaptar, la banda sonora és magnífica i ja saps que va tindre una seqüela que va ser, jo m'arriscaria a dir, molt més exitosa. Per què l'he inclòs? Perquè ja sabem quin és el desencadenant de la pel·lícula. N'hi ha un atac, Nemo és un ou, hi ha un atac, la mare no està, desapareix i se queda a càrrec del pare el xicotet Nemo. I ahí comença tota una història que és entranyable i que jo, qui no l'ha

0: Xavís, que no ho crec. No té cor, com dic jo. El que no l'ha vist no té cor.
1: No l'he vist, no l'he vist.
0: No has vist Buscando a Nemo? Fora de sí, fora de sí. Castigat.
1: Me quede fins que acabem el programa, ¿vale?
0: Vale, perfecte. Bueno, pues...
1: Seguim buscant.
0: Sí, seguim buscant a Nemo. I ara, sabem lo que estem buscant? La felicitat. En busca de la felicitat, de l'any 2006, de Gabriel Muccino, Will Smith fa de Chris Gardner, un venedor sense casa, i el seu fill, en el qual la pel·lícula és el seu fill de veres. És Jaden Smith. És el seu debut al cine i Will Smith va estar nominat a l'Oscar molt abans de que anara als Oscars per unes altres coses. No sé si...
2: Vos
0: recordeu. Exacte. Així és una pel·lícula en el que el pare lluita, no té res i lluita, i en la següent pel·lícula de la que anem a parlar, el pare no té res i s'inventa un xoc.
1: Jo tinc el nuc en la gola.
2: Ara ja has tocat la fibra.
0: Ara vos has tocat la fibra, Mira, mira, diu, pell de gallina, borronats, la vida és bella, la vida és bella. És una pel·lícula generacional,
1: És una
0: pel·lícula, és una obra d'art.
1: Sí, és una obra d'art.
0: Però és una pel·lícula generacional i una d'aquestes pel·lícules que aconsegueixen ser un event. Val? Quan diem que una pel·lícula ara triomfa perquè és un event, no és perquè siga una superproducció en efectes especials, en grans estrelles, en... No, una pel·lícula que concite l'atenció de la gent i que reunisca tots aquests aditaments per a convertir-la en algo més. En algo més. I la vida és bella, és algo més. Jo crec que tots quan sentim la cançó mos avorronem i quan recordem la temàtica de la pel·lícula també va ser molt exitosa. Anava a dir va catapultar a Roberto Benigni, no, ja era un gran actor i lo que passa és que sí que va ser el protagonista de la gala dels Oscars d'aquell any si no me'n recorde malament, era Sofia Loren dient Roberto, sí. I Roberto i Sint a replegar el premi per damunt de les butaques fent un poc l'astracanà que estava acostumat a fer com a actor còmic. Després crec que va fer inclús, me pense, una pel·lícula que feia del fill de la Pantera Rosa, una cosa aixina.
1: Quants Oscars s'han portat la vida filla?
0: Pues mira, se va portar l'Oscar a, si no m'enganye, efectivament, tres. Millor actor, millor pel·lícula de parla no anglesa i, evidentment, millor banda sonora. Millor banda sonora. Escolta. I d'una pel·lícula d'un italià passem a una altra pel·lícula italiana. Esta és un clàssic, eh? Mos anem fins a l'any 1948. Ladri di biciclette, el ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Estem parlant d'una de les obres capitals del cine i que, bueno, que també parla de pares i fills. La pel·lícula parla d'Antonio Ricci, un obrer que necessita una bicicleta per a treballar i el seu fill Bruno que el segueix per Roma. La curiositat, estem en l'època del neorealisme italià, la curiositat és que els actors no eren professionals. Lamberto Maggiorani treballava en una fàbrica i De Sica li va donar el paper quan va portar son fill a les proves per al paper de Bruno. Ojo, la pel·lícula és una joia i qui no l'ha vist li recomana per a que s'introduïsca dins de lo que és el neorealisme italià i lo que és el cine en majúscules. Parlem de Vittorio De Sica i parlem de Ladrón de bicicletas, és parlar d'història del cine, com també és història parlar d'esta pel·lícula.

0: El Padrino.
1: La familia.
0: La familia. El Padrino. Pero más allá de la temática criminal, al voltant de tota la màfia i de tota aquesta història sòrdida i terrible que conta,

0: Una pel·lícula de pares i fills. És una pel·lícula d'un pare que volia una altra vida per al seu fill i al final el fill, pues, fill de gat-gatet, com se sol dir en valencià, i al final el fill pues, fa lo que feia son pare. Va guanyar els Oscars a millor pel·lícula, millor actor, millor guió adaptat. Coppola, per curiositat, i ja que hem parlat de música, Coppola volia a Nino Rota, però el totpoderós Robert Evans, el cap de l'estudi, no volia a Nino Rota. I fija't si ha passat a la història del cine esta melodia, que a mi se m'avorrona la pell per un altre motiu que no és La vita de Bella, evidentment, per la pel·lícula lo colpidora que és. Igual que se me va avorronar la pell per la següent pel·lícula de pares i fills.
1: Yo soy tu padre.
0: Ahí estem. O sea, que vull dir, és que si tenien que parlar d'un pare i d'un fill, pues parlem... Ojo, spoiler. Spoiler, és su padre. Això en l'època va ser... N'hi havia gent que eixia del cine... Chico, això de que Darth Vader és el pare de Luke Skywalker... No! Clar, perquè no se ho esperava ningú. De fet, en el rodatge, tinc que dir-te que se va... l'actor de veu dia una altra història i després James Earl Jones, que és l'actor que fica la veu a Darth Vader, ja fica en el... Jo soy tu... Lo del padre, no? Que no és exactament com un repetint tots en la cultura popular. És, té una altra composició.
1: Un efecte Mandela, no?
0: És un efecte Mandela. Molt bé, molt bé. És un efecte Mandela. Però és un secret i a Mark Hamill li va costar una agonia guardar ese secret perquè, clar, era el... Ara no mos fem la idea, però en ese moment descobrir que Darth Vader era el pare de Luke Skywalker, això va ser... la bomba. Bueno, què vos vaig a parlar de l'Imperi Contraataca que no s'ha dit? Pues ja ho sabeu tot, no? Ara anem a parlar d'un pare que tenia dificultats per a veure els seus fills i va trobar un treball que se li va ajustar. Reconegueu?
2: No.
0: De què sona?
1: No.
0: No?
1: No, la veritat és que no.
0: Senyora Doubtfire. Senyora Doubtfire. Senyora Doubtfire, un clàssic de la educació sentimental.
1: Si no l'ha vist passar.
0: Sí, sí. que s'incrementa molt més el meu...
1: Malestar general.
0: Malestar general, però cap a tu.
1: Molt bé.
0: Vale? Bueno, senyora Doubtfire, papà de por vida, que se va dir així en Espanya. Estem parlant d'una pel·li de l'any 93 de Chris Columbus, que és un geni fent pel·lícules per a tota la família. Chris Columbus és un dels... El director de la primera de Harry Potter, per cert, entre d'altres històries, Solo en casa, etc, etc. Un dia podem parlar de Chris Columbus i de les seues pel·lícules perquè parlarien llargament d'ell. Se basa en la novel·la d'Anne Fine de l'any 87. Va ser la segona més taquillera del 93, ojo al dato, després només de Parque Jurásico. L'any 93, Parque Jurásico va ser top, la número 1, i la 2, senyora Doubtfire, que va guanyar l'Oscar de maquillatge, i Robin Williams, en pau descanse, va guanyar el Globo d'Or per esta interpretació. Vos en recordeu de l'argument? No. És un pare que no pot veure els seus fills i fa passar-se per institutriu, en quilos de maquillatge i en una gràcia tremenda.
1: És que estava pensant en Mary Poppins.
0: Sí, pues en Mary Poppins, però en Robin Williams i en maquillatge. I parlant així, no?
1: Ah, ja me sona.
0: Ah, ja te sona, ja sona. I te sona esta per a terminar?

0: Me sona perquè ho tinc apuntat, però és que jo... és que no soc molt d'Almodóvar.
1: La música d'Alberto Iglesias a mi
0: no
1: és que me...
0: No soc molt d'Almodóvar.
1: És Almodóvar, Todo sobre mi madre. Any 1999, Manuela perd son fill Esteban i viatja a Madrid i a Barcelona per a buscar-ne el pare. Això, la veritat és que el títol és de Eva al desnudo, però que és que així se va dir Eva al desnudo, però el títol de la pel·lícula original és All About Eve. I bueno, és una de les pel·lícules, obres mestres de les moltes que té el cineasta Pedro Almodóvar i que, bueno, en una secció que parlaven de pel·lícules de mares i de pares, tenien que parlar d'ella. Molt de la cinematografia, de la filmografia de Pedro Almodóvar es remitís a aquesta relació, sobretot en la mare, i cal recordar que la mare era...

0: un ingredient imprescindible i continua sent un ingredient imprescindible dins de les pel·lícules del cineasta manxec, però jo crec que no a soles d'ell, sinó de tota la història del cine. La relació dels pares, de les mares i dels fills serà, és i va ser motiu de pel·lícules.
1: Podríem incloure en este top 2, 4, 6, 8... Podríem incloure Mary Poppins, Manolo? Creu que seria una pel·lícula per incloure?
0: Mira, sí, però per la part de Banks, no per la part de Mary Poppins, que al cap i a la fi és un personatge, una institutriu, claro, que arriba, ni de Bert, que és l'home que pues neteja les ximeneies i tot el rotllo, no? Però sí que seria per la part del senyor Banks.
1: La part del pare i els fills?
0: El pare i els fills, i el que el pare vol que siguen els fills i que no pot impedir que siguen, que és que siguen lliures. És la... Al final, ixe recaets que tenen aquestes pel·lícules, jo crec que són el que les converteixen en elements vàlids per a una ensenyança sentimental i vàlida per a la vida que vivim.
1: En qualsevol cas, crec que de totes aquestes me quede en La vida és bella.
0: Sí.
1: Seria la meva.
0: Pues, si me permeteu, i ja sabeu que me vaig a quedar en l'Imperio Contraataca.
1: Bueno...
0: Però perquè jo sóc aixina, eh?
1: Jo sóc aixina.
0: Exacte.
2: Sabeu que no hi ha una pel·lícula de 2023?
1: No, s'entenen que anar. A l'altre costat del fil telefònic està Cardina Aquiles en Casa Borràs, Pinedo, València. Cardina, com estàs?
3: Tal? Molt bon dia, com estem?
1: Cardina, molt bé. Massa de Sant Donís, no? Anem a parlar.
3: Dime, primer que... de tot, vull donar-te, bueno, felicitar-te que sigui el teu sant.
1: Gràcies, Carolina, efectivament. De la mateixa forma te felicite perquè eres una bona valenciana.
3: Sí, senyor, sí, senyor. Mira, i a banda d'això, vull anar a parlar de la mocaura. Esta tradició es relaciona a la conquesta de Jaume I a València i consistís, pues, en regalar un mocaor de tople de dolços artesanals de mazapà, que estan figuretes de frutes i hortalisses. A veure, les frutes i hortalisses representen productes de l'horta valenciana, pues, per exemple, taronges, llimes, preses, peres, albarcines, que és el que més típic se posa, i també posen piruletes i tronaors, que i esta forma representa els petardos antics valencians. Això es feia i es fa antigament el que és a les parelles, als enamorats, i avui en dia, pues, això, també es fa al pare, a la mare, a la iaia, a la gent poiguda. Les zones on és més tradicional, te puc dir que on és més de tota la comunitat valenciana és així, en València. En Alacant, sí, però no és tan representatiu.
1: No?
3: Exactament. Però és en Alcoi, en Elx, en Elda, en Petrer, Orihuela, Dénia, Marina Alta i Baixa, Benidorm. En Castelló és en Castelló de la Plana, Villarreal, Borriana, la Vall d'Uixó i Vinaròs. Aquestes són les zones més típiques de que se fa la mocaura.
1: Gràcies, Carolina. Un apunt. Sí. No és des de temps de Jaume I, sinó des del segle XVIII, quan Felip V va abolir els furs i va llevar les tradicions valencianes en què, en forma de protesta popular, es regalava la mocaura.
3: Te
1: dono tota la raó, Donís. Cardina Aquiles, Casa Borràs, Pinedo, València, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Espero que t'hagin regalat la mocaura, eh? Espero que te l'hagin regalat. Un bes molt gran.
3: Gràcies.
1: Amics de Fora de Cobertura, se n'anem a buscar una pausa per al boletí informatiu i tornem ràpidament en més Fora de Cobertura i els nostres convidats especials del dia, Jaume Costa i Maria Fuster.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
1: Dames i cavallers, avui és un dia molt especial perquè, entre altres coses, estem en el pont del 9 d'octubre, però, a més, tenim l'estudi ple d'amics en aquest moment. Així és que estem molt complaguts, molt satisfets i molt pagats de rebre en l'estudi de Fora de Cobertura els convidats especials d'este dia, 10 d'octubre de 2026. Jaume Costa i Maria Fuster, així que fem...
2: Cantem!
3: Bravo!
4: Sí,
2: senyor. Nino, bravo!
5: Per cert, Donís, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies, Maria.
5: Escolta, no, però no s'has portat la moca ara ni res.
1: És que, quan passa el dia, ja tots els anys tenen vuitava, excepte Sant Donís.
2: No, em deus un crema del dia d'ahir.
1: Però saps, és que la moca ara, el massapà, això aquest, se fa dur. A mi no m'agrada regalar coses en mal estat.
5: Massa empalagós, també t'ho dic.
1: Sí? Sí. El crema és millor? Sense alcohol, pressupost, sense alcohol.
2: Com diuen els cubanos, té més rotllo que pel·lícula, xaval.
5: O taronges, taronges valencianes, perquè no vos constipeu. Taronges. Vitamina C, això sempre.
1: Tu faràs una sessió de fotos en taronges en l'Olimpia, no?
5: Sí, sí, ah. Sempre.
1: Ara, pues ho podeu veure en l'Instagram de Maria Fuster. No sé si la ITV digital...
6: Ara, després.
5: Si les gustó, denle like o suscríbanse a mi canal.
6: Oh! Maria
1: Fuster, TV. Bueno, que, dames i cavallers, torna a cantem, eh? Torna a cantem, que bé,
2: bo,
1: no?
2: Que bo,
1: que
2: bo.
1: Sí, sí.
5: Tercera temporada, eh? Vull dir, això és apoteòsic.
1: Tercera temporada, ja són paraules majors. Això no és xarreto d'Olives, sí, eh?
5: Senyor alcalde. Bueno,
2: no hay dos sin tres, sin tres sin cuatro, sin cuatro sin cinco, que s'entera todo el mundo.
1: Bueno, torna cantem, però en un format diferent, és sentir campanes. Que torna en un format diferent, no?
5: Has sentit campanes i les sí. Campanes el quedaràs, perquè saps, no anem a fer-te, no anem a contar-te la pel·lícula.
1: Hombre,
5: abans de que la
1: digues,
5: no anem a fer-te spoiler. No,
1: jo dic que m'ho contes tot, però he sentit per ahir que abans els pobles anaven a cantem i ara cantem. Va a fer que... No, ja no com a poble, sinó que vagin...
5: Si cantem no va a la muntanya va al cantem. Exacte. Mira, el que hem canviat precisament és que ja no busquem el millor poble de tots, sinó la millor veu de la nostra terra.
1: Uau.
5: O sigui, estem buscant la millor de totes. Uau. Esta tercera temporada, senyor alcalde, la qualitat... O sigui, és tope gama, eh? És full equip.
1: Hemos venido a romperlo, ¿no? Hemos venido a romperlo.
5: Sí, sí.
2: Maria, és que estic mirant-la i estic al·lucinat de veure la força que té, com parla, està convençut de tot. És veritat. Però que dius, és veritat.
5: I
1: lo que diga a partir d'ara també.
2: No? Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: És veritat.
2: Bueno, pues sí, el format canviarà un poquet. La direcció...

0: Vol que trobem la millor veu de la comunitat, que serà molt difícil, perquè així en la comunitat valenciana músics i cantants tenim per avorrir i més, i tots molt bons. Així que lo difícil ho tindrem el jurat de valorar. De... Mira, estava fa un rato estava pensant en un programa nacional de, també que fan cantants, i ho tenim molt difícil.
1: No, uns aficionats, això, al nostre costat. Això és qui són.
0: Sí.
2: Mira, no sé ni de quin programa m'estàs parlant. Ni de quin programa m'estàs parlant.
1: Estàs parlant del Cantem. Cantem hits. Oh, my God.
0: Cantem hits.
2: Què te cantem? Què te cantem? Que acaba un programa, fins ara, bueno, eren els pobles, no? Però acabaves animant a un poble que a mi no havies estat mai. Però tu estaves allí, estaves involucrat i estaves com immers en el poble. Sí, com si hagués sopat a la fresca en les seves carreres, no? Qualsevol dia. I de repente i canvia la setmana i te fas d'un poble.
1: És que
2: te fes d'un poble.
1: Directament. Mira, jo crec que el que té el Cantem realment és una de les coses més boniques que m'han dit mai en la vida, que és com... És que sou el nostre paracetamol. O sea, és que és seure al sofà després de tot el dia que tu tens mal de cap, has de posar el cotxe al taller, a la teua sogra, a l'hospital, i te poses allí i el passen tots els mals. Sense estar gent... cantar tant de talent que tenim en la nostra terra, perquè al final som terra d'artistes, de músics, que n'hi ha un talent descomunal, i es poses tots allí servits per a tu, escudellats, i passes un moment que és brutal. O sigui, és que el passa tot, no? No et dona la sensació, alcalde, que t'abstraus de tots els teus problemes? A part que és ahir en segona fila, tots els mal de caps i tots els...
0: Jo m'ha passat l'estiu cantant, com sabeu, tinc espectacles i anem per tots els pobles, i ja no em dic Jaume Costa, és l'alcalde. I la gent està i preguntant-me per Maria. I Maria com és? I Maria no sé què dir, preguntant-me coses. Estaven emocionats de veure-nos allí en directe, fent-se fotos amb nosaltres, i això és la reacció que ha fet el programa, no? El programa entretén, el programa divertix, veuen els seus...
2: Ídols?
0: No,
2: els seus veïns.
0: Els seus veïns cantar, ho facin bé, ho facin mal, ho facin pitjor, però que...
2: Hi ha molta gent que és del programa i ja comencen a demanar-li fotos, eh? I això ha passat.
0: Sí. Però que vull dir-te que jo ho he viscut aquest estiu gratament i la gent encanta, la gent molt bonica i, evidentment, no podia... Vamos, la tercera temporada era inevitable.
1: Molta estima, Donís, i el que dius tu, sobretot, aquesta sensació de que ens coneguem, o sigui, d'estar per casa, o sigui, que al final és com que això, que t'empadronaries en un poble fictici, que és ideal, o sigui, que és el que engloba a tots els que estem allí, i vols formar part, i és com si conegueres això, el senyor alcalde, la regidora de festes, l'altre, el de la moto, i ens sentim tots en família, perquè al final és que entrem en casa de la gent, que en tota la sinceritat i l'honestitat ens deixa, ens obri les portes i estem allí en companyia a la fresca, a prenent alguna coseta allí.
2: Un bon rotllo entre el personal allí en la plaça, sí. No? Un bon rotllo.
0: Lo que té la música. La música té això. És màgia.
2: Però tu tens un marronet també, bé, Jaume, perquè... Sí. No, el xurat, a veure, el xurat.
0: Espera, lo del cremat era de broma, no m'ataques.
2: No, al contrari, que va, al contrari. Molt de gust, home. Però, a més, podrem parlar d'aquestes coses. Perquè quan és un concursant... Tu, per on es comences? Per la veu? Per la imatge? Per el que transmet? O si té alguna cosa que contar més allà de...
0: No, sempre la primera impressió és la que me fa veure si m'agrada o no m'agrada.
2: Després ja canta i... No?
0: Pues sí, és veritat que la toma de contacte antes de gravar la tenim en ells, no? Parlem, mos saludem... Bueno, jo soc molt pesat. Jo arribo i salude a tot el món. I parlo amb tot el món i pregunto a tot el món i me fas el meu guionet. Però la primera impressió és la que me fa...
1: Però perquè ell és alcalde, vull dir, ell, per aclamació popular, està buscant també ara les properes eleccions...
0: No,
1: aclamació popular
0: no. Que el la culpa voten. Teua, la culpa
1: teua. Que li fa la pala a tots, també t'ho dic, ara, però ara traurà la banda, el comandament, eh?
0: Sí,
1: la vara
0: sí.
1: De mando, el senyor alcalde, perquè esta temporada ha de ser més exigent i no tan benevolent. Ha d'apretar-los.
2: A veure si el tornen a triar, no? A veure si el tornen a triar. Anem a veure què passa. Vos ha passat als dos, alguna volta, Maria i Jaume, que comença un concursant a cantar i vos canvia completament la percepció que teniu d'ell?
1: Total. Això al final també sempre són prejudicis. Per a bé i
2: per a mal?
1: Per a bé i per a mal, sí.
2: No vaig a demanar noms, o sigui que pots dir si per a mal també ha passat, pots dir no passar res.
1: Algun despago ens hem emportat, però és que, clar, tots tampoc tenim...

0: el millor dia.
1: Està clar.
0: Però, en general, són per a bé. O sigui, es transformen de dir... Semblen, possiblement, caràcters que d'una manera de prejudici dius, ai, que és tallaet, o és més tímid, i dius, no, tal... I de sobte, unes veus que dius...
1: Vale, sí, però també t'ha passat que estigui cantant i tu estigues pel pinganillo, control, control, quan li queda, no?
2: No, no, sí que estan exagerats.
1: No, no, o sea, ahora yo pregunté igual.
0: Control, que plourà, per favor, que acabe això ja. No,
2: hay content, bueno, tú saps que tú també cantes, entonces hay contes nervis, la posta d'escena, el plató, com estarà. Per això jo, abans de començar el programa, sempre parlo amb ells i sempre els dic, es marque unes pautes a seguir perquè estiguen tranquils. No, això és un vídeo que vas a gravar, que és per tota la teva vida, disfruta, canta la cançó com l'has cantat sempre, no t'inventes res, bueno, intenta sempre comunicar-los una tranquil·litat, no? Però sí que és veritat que, bueno, que no sempre... A mi m'ha passat, a mi m'ha passat en molts concursos que pensava que m'anava a menjar-me el món i m'has menjar...
1: vale, sí. Les ganes.
2: Exacto, sí. N'hi ha que anar... De totes maneres, és un programa de va divertir-se i ahí no anem a guanyar ni més que menys que estar junts.
1: Una experiència per a sempre. Sí. També se donen certes circumstàncies entre les que estàs al costat dels concursants, veus els nervis, veus que algú està ja més assentat perquè té més experiència, però... com veu ese punt entre el concursant professional i el no professional? Perquè teniu de tot. En principi, van representants de pobles que no són professionals, però hem vist cantants que han fet actuacions absolutament professionals.
0: Sí, vull dir, ahir és cert que ho tenim tot barrejat, i això és la gràcia també del programa, perquè, per exemple, no anomenaves altres programes de cuyo nombre no queremos acordar-nos.
2: Sí, sí, sí.
0: Que en el cantem tots són benvinguts i posen valor tot el talent que tenen de distints estils completament diferents, generacions completament diferents. O sigui, hem tingut gent superjove, gent més major, que en principi no tindria oportunitat en altres programes de cantar, o hauria de ser una programació com més sènior, això malauradament passa, no? I allí els condensem a tots. O sigui, els donem oportunitats de persones que possiblement dient no m'atrevia a soltar-me i a eixir a un programa de televisió a presentar-me, i m'heu donat la vida. I al final el regal és totalment recíproc, perquè la vida ens la donen a nosaltres, que allí ens passa, i insistís, tot, fins i tot el mal de peus que jo tinc allí de ballar tot en els tacons, no tinc ni mal de peus ni res de sentir-los, a estos artistes, i és que és una passada.
1: Jaume, des d'un punt de vista de jurat professional, també?
2: Jo estic d'acord amb Maria. Que siguin professionals, que es dediquen, que no es dediquen, que siguin aficionats. La majoria de tots són professionals, i si no són ara, ho han sigut la seva joventut, no?
1: O ho seran, no?
2: O sí, o ho seran. Hi ha gent molt jove que ara...
1: Molt interessant.
2: Gràcies al programa s'han animat i estan... me criden per telèfon i me diuen, m'ha apuntat a esta acadèmia d'art dramàtic, estic donant classes de cant. Vull dir que ells mateixos s'han donat compte que tenen la possibilitat de, si no de viure d'això, però almenys disfrutar la vida de la música, no? Entonces, el programa porta moltes coses. Pas professionals se senten. N'hi ha gent, inclús, que en la primera votació a mi me cridava l'atenció. Dic, tu, quina puntuació m'has donat i tal? Dic, tu, no tinc expressa. I al final de la setmana tots estaven contents, hagin guanyat o perdut, tots estaven contents, estaven...
1: Al final, les que entran per les que salen, no?
2: No, però que sí, però que n'hi ha reaccions de tot tipus, però, claro, jo soc un mero observador i comento el que veig, no? Per almenys per la meva part no n'hi ha trampa ni cartó.
0: Ara tindrà una maneta, o sigui, tindrà més punts, perquè teníem 3, que no tenia molt de marge de maniobra.
1: I ara van ser 5.
0: Van ser 5. 5 points, alcalde, 5 points. I també passarà per un filtre de més qualitat, en aquest sentit, perquè sí que hi havia pobles que eren meravellosos, perquè tots al final en la seva personalitat completament distinta, però sí que és cert, i això objectivament, hi havia gent descomunal, o sigui, que se n'eixia de mare, fora de sèrie, i hi havia algú que era més fluixet o distint, podríem dir-ho d'alguna manera, no? I els pobles de vegades estaven com una miqueta desequilibrats en aquest sentit. O sigui, que podia ser que hi haguessin fora de sèrie en un poble que hi havia un que se n'eixia,

0: i altres que tots eren com més bons.
1: Més compensats.
0: Més compensats i tal, i això era complicat de calibrar i de valorar. Ara, com que seran individuals, ja és un i el filtre serà més potent. O sigui, que totes les veus seran a priori...
1: Menos mal que no me n'has avançat res. Però, sí, t'ha passat alguna volta...
2: Eres una abuela, eres una abuela.
1: Volem saber.
2: Eres una abuela.
1: T'ha passat alguna volta, Maria, en un d'aquests concursants fora de sèrie o en un d'aquests que m'ha fet molta gràcia com has anomenat distints, que digues, però, Jaume, però com li dones dos punts? Però com li dones un punt? Però com li dones tres punts a este, no? T'ha passat alguna volta?
0: Però és que tots també tenen la seua gràcia, perquè hi ha qui dius... Possiblement no és la veu que tu diries, oh, no és una veu arra, però té una personalitat superdiferent. I no estic dient que no em mires aixina com vull dir.
1: Maria, t'estic atenent, estic expectant a veure què...
2: Sí, jo també t'estic mirant.
1: Sé que vols ser políticament correcta i entenc que van concursants que potser és la primera volta que hi ha un escenari i damunt és en la televisió.
0: Sí, vull dir
1: que estan ben des de casa, sí, els nervis, la falta d'experiència o tal, i cada un, bueno, pues, també hi ha una evolució, no?
0: Clar, a mi la sensació sempre de tots és que ja, com que travessa i s'estima i els tens a tots, que és com, aquí vols més, a ton pare o a ta mare, per a mi tots són, els vull per igual, no? Però sí que és cert que saps distingir en gent que se n'ix, o sigui, que és increïble, i altres que dius, ai, però tots tenen com una personalitat, també. Hi ha gent que no canta tan bé, però ens dona molta vida perquè és un showman, un showwoman. O sigui, que són com supersimpàtics i ens munten allí unes festes i unes històries que dius, possiblement no és una veu, no és un tenor, però té la que seva personalitat. Mm-hmm.
1: Tenim, volem parlar de salseo viral i vos volem fer també la ITV digital, val? De Cantem i de les vostres contes. Així és que anem en ello.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Sí, Jaume.
2: No, res.
0: Ay, eso es un poco bajo del mar.
1: Te dona un bon rotllo. Sí, un poco Maracaibo, ¿no?
2: También no,
1: un...
2: es que es... Esta es... me recuerda una canción muy antigua.
0: Ay, a mí me ha recordado a Sebastián.
1: ¿A quién?
0: A Sebastián. Ah. Abajo del mar.
1: En parla de Lemoans. Para bailar la bamba.
2: No, sí, es acordes de bailar la bamba. No. De tamarindo.
4: Ah, pulpa de tamarindo.
5: Pulpa de tamarindo.
2: Això és dels cinco latinos, crec que era.
1: Teniu algun anyet, però sí, No, sí, estic mirant que teniu algun anyet.
2: I tu arribaràs, no preocupes.
1: Sí, però... Ja m'agradaria. Bueno, la ITV digital...
4: Mirem els nivells. Anem a buscar-vos els nivells digitals, Aneu a passar la ITV. Lo primer de tot és que... no sé si vols començar, Donís, per la ITV o per ja els nivells que hem comprovat en la prèvia.
0: Nosaltres l'hem canviat l'oli, per si acas, El cotxe està canviat.
4: Vale, pues, mira, pues
2: anem
4: a passar. Mira.
2: He canviat l'embrague.
4: Quines són les vostres publicacions? Primer, Maria, quines són les teues publicacions en redes socials que notes que tenen més repercussió?
0: Mira, avui m'han recordat.
1: La de les taronges, bravo.
4: La de les taronges, molt bé, les taronges. Sempre.
0: Però a part de que ho publique, ho consumisc. O sigui, tots a mitjar taronges i mandarines, perquè si no vos constipareu aquest hivern. No vos constipareu, que fa molta calor i
4: aquest
0: contrast de temperatures sempre. No, les publicacions, mira, avui m'ha fet molta risa que estava en Falanjota, per exemple, només m'ha vist... Estava contant-me que tenia jo una anècdota d'un perfum meravellós que ma mare em va dir el millor piropo de la història, que era que feia olor a les floretes del cementeri.
4: Ah, doncs.
0: Poden dir-te una cosa més bonica que fas olor a les flors del cementeri?
4: No trobe quina pot ser.
0: Hueles de muerte, hueles.
4: Sí, hueles de muerte.
1: Hueles una pastilla de paracetamol.
0: Això, és veritat. Ixe és un altre.
1: N'hi havia una millor.
0: Vaig col·leccionant-los. Mira, ixes publicacions jo crec que són supercotidianes, com del dia a dia que la gent empatitza i diu, mira, a mi també m'ha passat això. Jo crec que són les que més funcionen.
4: I a Jaume, quines publicacions? Bueno, tu de redes socials ara parlarem perquè és una cosa un poquet...
2: No, jo no soc molt de redes socials perquè sols publico les actuacions que fem la Madonna i jo en tots els espectacles. Coses així.

0: tinc meues personals, de veritat és que...
1: Poca cosa,
2: però
1: poca cosa.
2: Però perquè l'alcalde és un outsider. És que ara el més revolucionari i el més modern és, de fet, no tindre xarxes socials, sí. Perquè ja que estem tan avorrits...

0: parlar prou en ell.
1: Chat GPT.
0: El WhatsApp a tota hora i no sé què més.
2: I Xiaomi?
3: Bueno, és que com jo som músic, sempre estic clavat des de l'estudi de gravació, entonces tot el que gastes per fer música.
2: Per fer música.
3: Entonces, ara estic estudiant molt els programes. No, Pro Tools ja ha passat a la història. Entonces, tot el que sea relacionat amb la IA, pues, estudiar perquè no me pille el bou.
0: Ai, primícia mundial! Esperat, que no t'ho han contat.
1: Ojo!
0: Exclusiva. Paren les rotatives. Shh.
3: No pots dir-ho.
0: El jingle. No puc.
3: No deus. Sí.
1: Home, ara ja.
2: Ara ja.
3: No.
2: S'han pastrat.
1: Però
0: no. No puc.
3: Bueno, l'equip del programa, va, dir-ho. Però l'equip del programa.
0: El meu alcalde, Jaume Costa, veu afamada i reconegut mundialment showman. És que va molt de risa. Veu de la bola de drac.
2: Sí.
3: Sí.
0: Ha dissenyat la sintonia del Cantem Season 3.
1: Bravo! Molt bé.
2: Éxito.
1: Quines ganes d'escoltar-la?
3: Vale, bueno. L'equip, entre el director, el tècnic, és un gran músic, Jordi, i jo hem fet la capçalera.
2: Maravilla.
1: Tenim veracidad para poder...
3: No.
0: El volem en l'estrena del programa allí.
2: Tornem a la ITV. Quina aplicació haveu borrat per salut mental i per què l'haveu tornat a instal·lar?
0: Buah, és que ahir l'Instagram ahir té part de raó, el senyor alcalde. Jo crec que és el més saludable mentalment en aquest sentit, perquè és que al final també aquesta cosa de la tendència de la buida dels... Sí, de l'escroll, este infinit, d'aquestes vides idíl·liques meravelloses que al final tot és com tan artificial i tan tòxic, de vegades dius, ja estaria. Però al mateix temps tens com una sensació que és com addictiva en aquest sentit, de dir, no puc deixar-ho, però al mateix temps ho tancaria i ja està.
2: I ja està. Jaume?
3: Jo intento veure l'Instagram prou, però també quan veig algo que no m'agrada, si puc eliminar-ho, és com el Facebook, no? Puc eliminar, elimine el que sigui tòxic. I no molt més.
2: No? Molt de temps de pantalla al dia?
3: No.
2: Maria?
3: Normalment, si veig algo que m'interessa, ho guarde i vas passant, però...
1: Ho guardes, no ho tornes a veure mai, perquè t'ho guardes,
3: sí.
1: però no.
2: Això passa,
3: Sempre que sigui coses de música o d'espectacles, sí que me guarde per després repassar. Sí.
2: I Maria, molt de temps de pantalla?
0: No, és que sóc prou desastre per al mòbil, també t'ho dic.
1: Maria, sí, molt de temps de pantalla, però darrere de la pantalla.
0: Correcte.
2: Quantes notificacions pots tindre sense llegir en el mòbil?
0: No sé. No sabria quantificar.
3: Jo les contesto totes.
0: Sí? L'alcalde és ràpid.
2: Ell
0: és ahí, tic-tac-tac.
2: I grups de WhatsApp, en quants grups esteu?
0: Buah, jo, mira, no puc. Em sap molt de mal, però... És que no. Jo els grups que comencen a dir... És com si vols alguna cosa meua, parla'm... No sé si tinc un punt de... Sí, però és com... M'ho dius a mi? No em mareges en... I les notes d'àudio i tot... És que no, soc molt antiga per a aquestes coses. Jo seria com de... Per aclarir... Cridem, parlem o ens escrivim i tal, però sí, no sé, no m'adapte.
2: I parlant d'això, un tema d'ordre. Els àudios de WhatsApp, 5 segons o rotllo podcast?
3: No, jo fico per 2, per 3, per 4, perquè passi ràpid.
0: L'alcalde és de carta epistolar.
3: Sí.
0: Sí, jo també soc de... A mi, els àudios, si no és per a contar alguna batalleta d'alguna amiga que t'ha de contar alguna cosa, no sé què tal, no sé què m'ha passat, això, que ho sents com un podcast...
1: No és el mateix escriure, saps lo que m'ha passat, que dir, saps lo que m'ha passat? És que no, on va parar.
0: Ahí li poses l'ímpetu i l'expressionisme, no? Però per a contar coses, sí. Per a aclarir, no. Aclarir, no. Si has d'aclarir, mira que arriba tard, no sé què, no. Crides... i tal. O escrit, crec que és més pràctic també. O sigui, com pam. Però no em comptes ahir que si no se pot, crec.
1: Sí.
2: I una última del test.
1: Un segon, Manolo, perquè així han fet els dos. Lo de cridar i han fet... O sigui, han fet el telèfon.
2: Sí, han fet el telèfon així.
1: El telèfon de góndola en la mà. I
2: ha faltat el discado.
0: Correcte.
2: Tac, tac, tac.
0: Som d'esta generació, sí.
2: Una última abans de parlar ja a la presa de mides que ja hem fet de tal. Quina és la última sèrie que vos haveu enganxat?
3: Jo, per tercera vega, m'ha tragat la de Narcos.
2: Ah, molt bé, molt bona.
3: La tercera vega.
1: Però has vist Narcos México, també?
3: No, no m'apeteix.
1: Vale, pues

0: està, està Narcos México i està El Patrón del Mal, que també parla de,
1: no,
0: de,
1: sí,
0: de
1: la mateixa història. No, però això no és de la saga, eh?
0: No, no,
1: de la,
0: Narcos, no, no, México, no, no, sí. Parla també, és una altra que parla també de la història aquella de Colòmbia d'aquells anys i de Narcos.
2: Ara n'hi ha una que és brutal, que és, ja va per la tercera temporada, que es diu Cantem Hits.
0: No me digues,
3: yeah.
0: No
3: me digues. Això és la meva xiqueta, això és la meva xiqueta.
0: De Narcos també, de Narcos?
2: No. Sí, Pablo Escobar.
3: No, no, no.
2: Plata o plomo.
3: Plata o plomo.
1: Ja per a tancar, i que això ve molta col·lació, hem tafanejat els dos, les redes socials de, dels dos, i en resumides comptes anem a parlar d'un reel que té 310.000 visualitzacions que comparteixen els dos perquè estan en col·laboradors i a que no sabes, a que no saps lo que és.
0: Pues no.
3: Va, vale.
1: No sabeu lo que és? 310.000 visualitzacions. El compartiu els dos en els vostres Instagram. No sabeu lo que és? El alcalde de Cantem cantant la bola del drac.
0: Olé, olé, olé.
3: En serio?
2: Sí, senyor.
0: Qué bona, qué bona. Bueno, és que
2: poc que se'n pareixen.
0: Jo quan me vaig enterar de que Jaume era la veu de Bola de Drac, jo va flipar en colors. Claro. Jo no sé vosaltres, però jo no sé si sabeu ara mateixa, ingrats, no sé si sabeu a qui teniu en l'estudi ara mateixa.
2: Totalment, no, o sea, no, som, o sea, molt afortunats.
0: No, no sé de veritat si sou conscients de la llegenda en la que estem compartint taula.
2: Va vindre un cantant a fer-li un homenatge, que va fer ahir una representació, te'n recordes?
3: Ah, sí, d'Elx, Álvaro.
2: Álvaro d'Elx.
3: Un tio, un artista. Veus? Eixi sí que és brutal. Álvaro, de veritat, és un artista. Té una actitud, és cuiner d'un restaurant d'Elx, no me'n recordaré el nom, però és la gràcia. L'altre dia va publicar un vídeo que va estar l'actor de Cuéntame, com li diuen?
1: El protagonista de Cuéntame,
3: sí.
1: Imanol Arias.
3: Imanol Arias, allí en el restaurant, i el tio cantant-li allí, té una beguarra de tenor.
0: Sí, sí.
3: I el tio estava...
0: Si vols descobrir...
3: No sé quina... Ah, no, li va cantar La dona immòbile, allí el tio, en el teatre i allí en el restaurant.
0: Una fluixeta, no?, per fer boca.
3: No, però és que té una veu impressionant.
2: Sí, té una veu així com super radiofònica.
3: I és molt graciós.
2: Molt graciós, ho té tot. Això sí que és un showman.
0: No va mal de redes socials, no?
1: No. La ITV l'han passat en nota,
0: Seguim perquè tenim el Consell d'Experts preparat per a fer de les seues, per a preguntar-vos, Maria se riu, Jaume també, anem a veure què passa. Replegueu el guant, no? Entenc.
3: Sí, senyor.
0: Sí, molt bé. Primera pregunta del Consell d'Experts de fora de cobertura per a, en este cas, no sé per aquí de dos, que veig en ells.
3: Bueno, que diguen.
4: Hola, Jaume i Maria. Ha hagut algun concursant que, si no fora per la veu, seria cantant?
3: Com li diuen la xiqueta este?
5: Saúl.
3: Saúl. Bueno, no, la veritat és que no. No han tingut eixe mal moment que tu el refereixes. No, tot el món cantava, més o menys, però cantaven. Tots tenien la seua condició d'artistes, no? Tot el món que ha passat pel programa, la dignitat l'han defès molt, molt bé.
0: Anem a la segona pregunta del Consell d'Experts.
6: Bon dia, Maria. Volia anar a veure-vos a la ràdio, però tenia bolo. Quan puc anar a cantar a Cantem? Així que fem, Cantem!
0: Era pues.
3: Com, diga.
2: És Natàlia, no?
0: És Natàlia, sí.
5: És Natàlia.
2: És que no pot ser més gran. És la futura presentadora del Cantem, jo crec.
0: O concursant.
2: El que sí.
0: Ella és
2: VIP. O l'alcaldessa, ves en compte,
3: Sí.
2: Sí, passe VIP quan vulga ella. Si és que és l'ama del corral i del carrer i de la plaça del Cantem.
0: Anem per la tercera pregunta del Consell d'Experts.
7: Hola, Maria i Jaume. Heu pensat en fer un duet cantat en fora de cobertura?
0: Heu pensat en...
3: Cantar els dos?
0: En delitar un fuit, sí.
3: Ara, en estos moments?
0: Sí. Improvisat.
3: És que m'has pillat en la veu fluixeta, oi?
0: Jaume, a tu...
2: Estem tramant maldats, També t'ho he de dir. Estem tramant maldats.
3: El que passa és que no sé si mos deixaran, però estem ahí. No t'ho puc contar, no em mires d'aixina.
0: Però ara no tenim primícia, no? Me dona que no tenim primícia.
3: Encara tenim que quadrar coses, però vamos, ja n'hi ha representants que estan locos per contratar.
0: Interessats en els vostres servicis. Molt bé, quinta pregunta. Quarta pregunta.
8: Bon dia, cantemors. Això de tindre tots bon rotllo en el programa, és real o és fingit?
2: És la farsa, Monea.
0: És de cara a la galeria o no hi ha bon rotllo de veres?
2: És totalment
3: no.
2: real.
3: Sí, sí, sí.
2: És super bon rotllo, la veritat.
3: Quan estem gravant el programa, sí, hi ha moments que estem tranquils i estem esperant que el director diga arrenquem, allí ens comencem a ballar tots i a cantar tots, el públic, els concursants, bueno, Maria arranca, hi ha una cançó que no, mai me'n recordo que Maria canta, la mexicana, i canta-la, per favor, canta-la i la donis, per favor.
0: Canta-la i fes en realitat la petició de la pregunta.
3: Té més lletra que la Bíblia. La cançó té més lletra que...
2: Es mi gustan las altas y las chaparritas solteras o viudas o divorciaditas. Ah, és que no me'n recordo.
0: Bueno, està molt bé, està molt bé.
2: A l'alcalde, com li agraden... Tots i totes.
3: No, però és que és molt graciós.
5: Jo te diré un 3, Maria, jo te diré un 3.
0: Bueno, ara
1: no, ara un 5.
0: Ara un
1: 5.
0: Ara
1: un
0: 5. Ara diu, lo sé. Quinta pregunta del Consell d'Experts, quinta i última, per a Xaume i Maria.
9: Bon dia als dos. Xaume, tu cantes en la dutxa i tu, Maria, en la dutxa què fas? Presentes?
3: Jo en la dutxa no cante mai. No, són dutxes molt ràpides.
0: Ja, però és que l'acústica és molt bona, Xaume. I...
3: No. Jo, la dutxa és ràpida. O sea, n'hi ha gent que es pot tirar un rato o la banyera la odi. Això de tirar-se i estar un hora, no.
0: Me dutxo ràpid i me vaig a l'estudi a cantar.
3: Sí, això sí.
0: Bueno.
2: I això és la vida, que està ben mal repartit el món, perquè ell que sap cantar no canta, no va regalant-ho per ahir. I jo sí, jo com si no està gravé, jo canto tots els jocs. Quan no em donen compte, estic cantant i és com, calla, perquè, saps?
0: No espera però... tant, no espera no. tant. No espera tant. El Consell d'Experts jo crec que s'ha portat bé, no?
1: Una sí, molt bé,
0: favor,
1: molt bé.
0: Bravo. Seguim en fora de cobertura, atenció, perquè tenim un quiz, un qüestionari. Voleu, replegueu el guant també, no?
2: Per favor.
0: Molt bé, seguim.
2: I que ens tiren.
10: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Pregunta número 1 per a Maria Fuster. Maria Xaume, anem aixina, ¿vale? Perquè clar, així me consta que, a més de la vostra relació professional, també vos unís una relació personal, de fa molts anys.
2: El meu xic.
0: Per tant, Maria Fuster... pregunta per a Xaume. A Maria Fuster, què li donava superpoderes quan xuava a presentar informatius? Opció A, un micròfon fet en un raspall. Opció B, una tassa de l'Hormiguero que es ficava davant. O opció C, una americana de sa mare dos talles més gran.
3: L'americana.
0: L'americana és l'opció... Correcte! Sí, senyor.
2: Una americana de Lilín.
3: Tu saps que quan anàvem al col·legi, son pare i sa mare, bueno, ens coneixien tots allí, i son pare es van portar la xica més bonica del col·legi.
0: Això m'ho digueres a mi una volta.
3: Sí, senyor.
0: Això m'ho contares.
3: El tio Pepito es van portar lo més bonic que n'hi havia en el col·legi. Bueno, lo de més també era bonic, però Lilín era un monument de dona, i com a persona és meravellosa.
0: Enhorabona, Pepito. Enhorabona. Enhorabona. Pregunta per a Maria Fuster. Xaume sempre ha tingut un do especial per a la música. En pocs anys, quins instruments tocava? Opció A, clarinet i piano. Opció B, paella i botella d'anís del mono. Opció C, guitarra i piano.
2: Guitarra i piano.
0: A veure, Xaume, però...
1: I les maraques
2: de Machín.
1: No, jo no dic res. En el dit, la ditixeixa.
3: No l'ha tocat. Estava acariciant-la. No l'ha tocat.
0: I la botella de Anís el Mono també l'ha tocat.
1: Raca, raca.
3: També.
0: Bueno, vinga, va. Opció correcta, correcta. Bravo, bravo.
3: Chivatos, que sos uns chivatos.
0: Maria, estant en la delegació de la Sexta en València, en el cas de Maria, Xaume, la pregunta és per a tu,
3: vale.
0: Va rebre un premi per un reportatge. Sobre què anava el reportatge? Opció A, la seguretat en les mascletades. Opció B, la mediació policial en conflictes en falles. Opció C, la tarara sí o la tarara no.
3: Repetir, que no m'has de dar.
0: Opció A, sobre què anava el reportatge? pel que va rebre el premi. Opció A, la seguretat en les mascletades.

0: És opció B, la mediació policial en conflictes en falles, o opció C, la tarara sí o la tarara no.
1: La.
0: La seguretat de les mascletades. Marquem la. Estàs segur de que vols marcar la A?
1: Ja m'has deixat. La B.
2: Però, escolta...
1: Si miro pa callar, collons.
0: És la B.
1: Que...
0: És la B.
1: Vale,
2: vale.
1: Sí. Natàlia mos apoya més que vosaltres.
2: Bàrbara.
0: En una època de la seva carrera, Maria, parlem de Jaume ara, en una època de la seva carrera va estar 3 anys en Televisió Espanyola. En quina dona va compartir espai? Opció A, en Mercedes Milà. Opció B, Jaume, si fas en el cabret aixina,
1: però si no m'ha menjat,
0: igual li dones una pista.
1: Estic mirant cara a la paret.
2: Estava ficant els auriculars.
0: Opció B, Maria, mira't ahí això, eh? Opció B, Aramis Fuster. Opció C, Maria Teresa Campos.
3: A Campos.
4: hay que separarlos. Hay que separarlos.
0: Es la Campos.
3: A Contate y Mil Batalletes. Si ens coneixem, mira, en el blanc de l'ull ja ens coneixem.
0: Maria.
3: Sí.
1: Ara contesto jo.
0: Ara contesta... no, ara contestes.
3: Som
0: tu.
3: Som un matrimoni bien avenido, els dos.
0: Quines dos veus cita Maria com a referents? Opció A, Julia Otero i Ana Rosa Quintana. Opció B, Àngels Barceló i Gemma Nierga. Opció C, la veu de la megafonia del supermercat i la del GPS.
4: Esa.
0: No me ric, no és seriosa.
1: La B.
0: La de la megafonia del supermercat i la...
1: No.
0: Ah, no, la B. Barceló i Nierga, no?
1: Mm.
0: La resposta és... Com és?
3: És que no la sé ni jo.
0: No? Pues això, a veure, això és perquè tu ho has publicat en algun puesto.
4: Ai, que bueno.
0: Bueno, per a que ho sàpies, les teues referents són Àngel Barceló i Gemma Nierga.
4: Sí,
1: ho has acertat! Mirant cara a la paret, eh?
0: Ho has acertat tu, perquè Maria no.
1: No, sí, però jo l'he fet memòria.
0: Molt bé. Anem a... tenim... alguna pregunta més tenim, sí. Sobre Jaume Costa. En 2020 es presenta a la voz senior d'Antena 3. En l'equip de King Coach va entrar... A, Antonio Orozco. B, Jaume...
2: Però,
0: Jaume, li està fent senyes. B, li van dir que era massa senior i no entra. O C, Pastora Soler. Home, però si s'està escoltant del colp,
2: Jaume. Si s'està escoltant.
0: Si s'està escoltant en casa del colp.
2: Va tirar el micro al terra.
0: Pastora Soler, resposta correcta.
4: Bravo.
1: Som els millors.
0: Sobre Maria Fuster.
4: Qué bueno.
0: Maria, sigues legal, eh?
1: Ara, no
0: mires. En les falles 2026 va presentar la programació especial La Punta en Ferran Cano. No era la primera volta. En quin altre any havien sigut ja parella fallera? 2020, 2023,
1: 1991. La tercera no és.
0: Segur? Estàs segur?
1: 91. Segur.
3: He dubtat.
1: Segur.
0: 2020, 2023...
1: 23.
0: Marquem l'opció B, 2023. És l'opció...
1: Sí! Yeah!
2: Quasi sense ajuda, eh?
1: No, mirant sempre a la paret, eh?
2: Ah, vale, sí.
0: Sobre Jaume Costa, quina cançó va cantar en la semifinal de La Voz Senior? Opció A, te quiero, de Nino Bravo. Opció B, no em volen cap que no estiga borratxo. Opció C, Yolanda, de Pablo Milanés.
3: Yolanda.
0: No puede ser una canción de amor, ¿no? ¿Era Isa?
1: Esto no puede ser no más que una canción.
0: Quisiera fuera una declaración.
1: Porto'm un piano i te la cante.
0: Aquí tens
2: un piano.
1: Està ahí?
2: Mira.
0: No el veus?
1: Vols que el cantem?
0: A veure, si arriba a ser un bou, te pega mal la corda.
1: Està afinat?
4: No.
0: No està sonoritzat. No passa res, per un altre dia, val?
1: Vale.
0: Sobre Maria Fuster. En la 2 va fer un programa cultural de pinzellades d'humor. Com se dia? Opció A, tips. Opció B, coach. Opció C, atención obras.
1: La primera,
0: tip, sí, és correcta. Última pregunta i és sobre Jaume Costa. Maria, Jaume ha cantat La Bola del Drac en Cantem sent l'alcalde, però a on va cantar-la en directe i davant de molt de públic? Opció A,
4: que llamamos al bar, eh?
0: Opció A, en la Japan Weekend de València. Opció B, esperant en la cua

0: de l'ITV mentre tenia les finestres baixades. Opció C, en la presentació de la seva falla.
1: En la U.
0: En la U, no, és A, B o C, la U no l'ha dit.
1: La... La A i en la Super Bowl,
0: la...
1: també.
0: En la Japan Weekend de València és resposta correcta. Sí, tenim rànquing en fora de cobertura, per favor, tenim rànquing.

0: de rumba urbana y flamenco pop, donde el canto se transforma en la mayor declaración de amor y
1: teniu,
0: gratitud.
1: Espera, espera. Teniu història en esta cançó. Teniu història en esta cançó.
2: No, en esta cançó no.
3: No sabem quina és la cançó. No, és que tenim verdadera predilecció i devoció per Melendi.
1: Wow.
3: Sobretot l'alcalde. L'encanta. L'encanta Melendi. L'hem convidat al programa.
1: Te poses Melendi pels matins per activar-te, de veritat, Jaume?
2: Ni per casualitat.
1: Ja estic vendo, ja.
0: Ja va,
1: anem en el número 3, podium.
0: Llegamos al podio, viene Plácido Domingo con Granada.
1: ¡Ojo!

0: No fa mal, té cosetes, eh? Collo. Té cosetes, este xic.
1: Però és que la cançó és meravellosa, però és que cantar-la d'aquesta manera...
0: Home, és un lluïment, guanyes en lluïment i en tal, perds en musicalitat, no?
1: No. Per què?
2: Saps que on tindré...
0: Perquè quan la vols cantar, no pots fer-ho com ell.
2: No.
0: Jo, clar, perdó, menys.
2: No, no, ni tu ni la resta dels mortals.
1: Però escoltar aquesta forma de cantar de Plàcido Domingo...
0: És una primera.
1: Que ho faig o no ho faig. Jo he cantat millor de vegades aquesta cançó, la faig a la meva manera. Però escoltar-lo, m'encanta escoltar-lo.
2: Tu te'n recordes el moment de Maria Donda? És que me'n recorde de Maria Donda que ix, o sea, de sobte, allí a la plaça del Cantem i comença, que va cantar? Carmen?
1: No, sí, Carmen. Carmen.
2: Sí. I, o sea, una veu...
1: Mos van deixar...
2: Una veu que ara mateix està ella ja en Viena cantant, i te ho dic en sèrio, eh? O sea, és que se li quedava la plaça del Cantem menuda per a ella. O sea, tenia un talent tan descomunal que ens van quedar, o sea, de sobte...
0: No,
2: va començar a cantar, sí, líric, no? Allí, o sea, es va marcar un moment de dir, però què està passant, això és real? O sea, que lleven el disc...
1: Per això.
2: I que cante la xiqueta. O sea, era brutal.
1: Sí,
2: vas fer este efecte, Plácido Domingo.
0: Anem al número 2.
3: Número 2, Donís, llega otra grande, Cántame, de María Fuster. Perdón, de María del Monte.
4: Cántame, cántame por el camino que agarraba tu cintura, te canté a la sombra de los pinos.
3: ¡Hola!
1: Qué hortera sois, de verdad. Os la sabéis.
3: Maravilloso.
1: O sea... La barbacoa no, pero este sí que te la sabes.
3: Qué temazo, por favor, sí.
2: La barbacoa también. Arriba. Qué buenos momento... los chorizos parrilleros.
0: Arriba el momento en que has de cantar una de las... La puedes triar, incluso.
3: Esta, por ejemplo. ¿Te gusta?
0: Venga.
3: Cántame, me dijiste, cántame, cántame bajo el camino.
0: Bajo el camino, en el
3: y
0: túnel.
3: Y agarrado, ¿vale?, la en sombra de los pinos te canté.
2: A su cintura, a su cintura.
3: A su cintura.
5: Molt bé.
3: A la sombra del cavall.
5: Anem a veure què diu, l'alcalde. Puntuació, puntuació per a Jota, l'alcalde, per favor.
1: Vale, vale, vale. De, ja l'ho diré en privat.
2: En privat. Five points.
0: Anem a veure què va ser el número 1. A tenor de lo vist, que... quina podria ser el número 1?
1: Nina Bravo.
0: Ja pistes.
2: Cantando.
0: Quina cançó?
2: No sé. No sabem.
0: Pista número 1.
1: Vale, una pista, va.
0: Seguir els passos de la tornada te convalida 3 sessions dobles de psicòleg.
1: Collons.
2: No, ens ha quedat igual, però t'ha quedat tan profund que queda molt filosòfic.
0: Seguir els passos de la tornada o de l'estribillo d'esta cançó te convalida 3 sessions dobles de psicòleg.
2: Sí? És aixina terapèutic, vols dir?
0: Poden ser 4, tal volta.
1: Una altra pista.
0: Opció número 2. Sublim i agraciar capelleta celest de modestes proporcions qual veia delecta les pupil·les i ompli de goig l'esperit.
1: Ai, Déu, tu és...
3: Ara sí, ara sí.
2: Vaig, és el mantenidor de la Fallera Major.
0: No. Penseu... Parle del títol de la cançó, eh? No, ahí voy. Sublim i agraciar capelleta celest de modestes proporcions qual veia delecta les pupil·les i ompli de goig l'esperit. Tenim pista musical. Repetim la pista musical.
2: Ai, què? Que estem desorientadíssims.
0: Sublim i agraciar capelleta celest de modestes proporcions.
5: Buah, jo és que la sé...
0: Lo que vindria a ser...
1: No sé...
0: Lo que vindria a ser un cielito, no?
2: Cielito,
0: no?
2: Ai, cielito lindo!
0: Qual bellea de l'acta les pupiles...
2: Ándale,
0: sí, senyor, cielito lindo!

0: Tot el que és important per a tu, ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Si has de transitar per zones on és possible que neve, evita en la mesura possible viatjar per llocs que es poden veure afectats i circular preferentment per rutes principals moderant la velocitat. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. En cas de m'emprendre un viatge per zones de nevada intensa, procura omplir sempre el dipòsit de combustible del vehicle. A més de portar sempre al cotxe una rasqueta, cadenes i roba d'abric, així com algun aliment amb moltes calories. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
0: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: Molt bona nit. Benvinguts al Punt a Punt dels seus últims 90 minuts. Benvinguts a A Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja en nosaltres durant tot el dia, durant tota la vesprada, durant tot el matí. Ja sabeu que des de les 12 i 5 portem en directe en esta sintonia, en la de A Punt Ràdio, i que fins a les 12 i mitja de la nit estarem fent-vos companyia també en estos últims 90 minuts del Punt a Punt, en el que ja sabeu que podeu participar, si voleu, que la vostra opinió s'escolte en el Punt a Punt els últims 90 minuts. Teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos i per enviar la vostra opinió en X, en @90minuts, en els àudios al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01, en les nostres xarxes socials, també en Instagram i en TikTok, i ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que ja cada cap de setmana torna per fi la Lliga este cap de setmana, ja en el partit del Villarreal, que acaba de terminar 1-0 en el Santiago Bernabéu. Donarà que parlar, segur, tot el que ha ocorregut en el Santiago Bernabéu, i també podeu opinar sobre la pregunta que vos deixem en el dia d'avui, que és respecte al partit de demà del València, i és: quin València esperes demà en el Sardinero, en el debut de Javier Aguirre? Quin és el València que esperes? Quina versió, no? Quina actuació esperes del València demà a les 9 de la nit davant del Racing de Santander, en el debut de Javier Aguirre com a entrenador del primer equip del València? És la pregunta que vos fem el dia d'avui. Quina és la imatge, quina és la sensació que teniu, que pot donar el València demà en Santander davant el Racing? És el debut de Javier Aguirre, avui a parlar, avui escoltarem també algunes de les seues declaracions, però Javier Aguirre, que agafa ja el comandament en el partit oficial del València demà a partir de les 9 de la nit davant el Racing. La resta de marcadors en el divendres, en el dissabte, perdó, dia 10 d'avui, ja sabeu, ha tornat la Lliga, jornada 8, i ha tornat en lío, en un partit ajornat, com és el Rayo Vallecano davant l'Atlètic Club. S'ha hagut d'ajornar perquè no s'ha pogut acabar la primera meitat en les protestes, les accions de protesta per part de l'afició del Rayo Vallecano, i encara està per determinar quan se jugarà aquest partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club de Bilbao. També ha guanyat l'Atleti de Madrid en un partit que hem viscut i hem escoltat així en esta sintonia davant l'Alavés de Quique Sánchez Flores, 1-2, la victòria des del Cholo Simeone. El Barça ha guanyat còmodament al Getafe 3-0, i acabem de viure la victòria ajustada, patint i en espectacle, per part de Mourinho i de Vinícius Júnior, en el Santiago Bernabéu, 1-0, la victòria del Real Madrid davant el Villarreal. En la segona divisió, jornada 9, en el Ceuta 1, Sabadell 2, en el Eldense, que ha guanyat 2-1 davant el Córdoba, i la victòria del filial del Celta davant el filial de la Real Societat, 4-1. En la primera federació, grup 2, jornada 7, el Real Jaén Villarreal B, 3-3 al marcador, l'equip d'Albelda, que ha empatat a 3 en un partit que s'ha ficat per davant en diverses ocasions, un partit que també hem escoltat avui en esta sintonia. Les 11 i 7 minuts, i així comença el Punt a Punt últims 90 minuts.
1: 100% esport, 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
2: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
3: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.

0: maig que no estaran en el dia de demà. Després veurem si hi ha alguna sorpresa o no en la citació i en la llista de convocats final de Martín Anselmi. Com comentàvem, l'Elche no ha puntuat en casa i juga contra un Celta de Vigo en el que tornen dos vells coneguts. D'una banda, Álvaro Núñez va eixir per la porta de darrere. El Celta va tindre que abonar €1 milió en el mercat d'hivern per un futbolista que acabava contracte i que no volia renovar en el conjunt franjaverd. I Aleix Febas, que sí que va estar 3 temporades meravelloses i que fins última hora no es va decidir per un altre equip, tenia oferta de renovació de l'Elche quan va acabar l'anterior temporada, però volia explorar un equip que li poguera atorgar el fet de poder jugar a competició europea, i aquest equip va ser el Celta de Vigo. Tots dos han entrat a la llista de convocats de Claudio Giraldez, que recupera d'una banda a Iago Aspas i també a Cáceres, però que té les baixes de Miguel Román, Starfel i Abdelawi. Aquests són els tres jugadors que són baixa i que no han entrat a la llista de convocats de Claudio Giraldez. L'Elx, en principi, pot presentar contra el Celta demà les dos a l'estadi Martín de Valero este 11, amb Dituro en porteria. En una línia defensiva, en una zona de rereguarda, estarien Rubén Sánchez, Víctor Chust, Vigas o bé lo Mónaco, que encara no ha debutat amb l'Elx. Revivo completaria esa línia de 4 en la zona defensiva. Mig camp per a Jaime Morcillo, per a Lemar i per a Gonzalo Villar. Perfil dret per a Tete Morente o per a Lucas Cepeda, que únicament ha tingut un entrenament amb l'Elx. Germán Valera en el costat esquerre i en punta, qui si no, el futbolista que està oferint el millor talent ofensiu d'aquest equip, Ferniño, 5 gols esta temporada.
1: Gràcies, Raúl. Demà a partir de les 2 estarem pendents, per suposat, en el punt a punt d'aquest partit davant el Celta de Vigo, i demà també a les 2 del migdia en Andorra juga el Castelló en esta següent jornada de la Lliga Hypermotion. L'última hora ens la conta com sempre José Luis Gual. Què tal? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Pues juga el Castelló demà a migdia, a les 2 de la vesprada, ho farà a Andorra davant del conjunt que dirigís Carles Manson. Recordem, va guanyar la passada temporada per 1-3, i a més fent un molt bon partit els homes de Pablo Hernández. De cara al partit de demà, hi ha novetats perquè recupera efectius el tècnic castellonenc. Per exemple, Jeremy Mellot, el defensa francès que va complir el seu partit de suspensió la passada jornada, ni s'encontre davant del Ceuta i, per tant, està disponible i apunta de nou a l'11 titular. El que també a bon segur tornarà serà Mati Orozco, perquè estan ja recuperats tots els jugadors internacionals, el propi Orozco, que va estar en Colòmbia, Rodri Rego en la portuguesa sub-21, i també el que està sent porter suplent, Amir Saipi, que ha estat en la selecció de Kosovo. Després, el que té totes les paperetes per a ser de nou titular és Mati Orozco, el colombià, fent la dupla segurament al costat de Diego Barri, encara que Álvaro Martín, ex de l'Andorra per cert, també podria tindre alguna alternativa de poder estar dins d'ese 11 inicial. Bueno, més enllà d'estos, la gran mirada o el dubte està en Ousmane Camara, que en la compareixença de premsa prèvia al partit Pablo Hernández no va poder confirmar, no?, si estaria en condicions de poder jugar, i evidentment és un home molt important en l'esquema del conjunt albinegre. Com sempre, s'espera algun que altre canvi. Hem dit ja dos, podria haver algun més si Camara finalment està com per a començar el partit. En qualsevol cas, la idea és tornar a sumar de 3 en un partit clarament marcat pel fet de que l'Andorra només ha donat 200 entrades a disposició dels aficionats del Castelló, de les quals en realitat han segut 140, perquè les altres 60 eren per a membres d'Aficiones Unides. I, de fet, són molts els albinegres que tenien ja reservat l'hotel i que, demà, sense entrada, almenys podran acudir a donar la rebuda als futbolistes a la seva entrada a l'estadi i després veure el partit en algun dels locals pròxims on juga els seus partits l'Andorra. La idea, com dic, bueno, guanyar el partit i posar-li pressió a un Eibar que té un partit a priori difícil perquè dilluns visita el Carlos Tartiere.
1: Gràcies, igual demà estarem pendents d'aquest partit del Castelló, i igual que estem o que hem estat en el dia d'avui pendents del Lense en la seva victòria in extremis, i la crònica, l'anàlisi ens la porta com sempre el nostre company Álvaro Molina. Bona nit.
3: Bona nit, companys, què tal? Victòria agònica, la del Eldense, avui en el nou Pepico Amat, en el minut 95, en aquest gol de Fidel Chávez des del punt de penal. I hem de començar en aquesta primera part que ha sigut desastrosa, la del conjunt de Calleja. No ha trobat opcions per poder eixir en pilota, no ha arribat pràcticament amb perill a la porteria del Córdoba, i el Córdoba, hem de dir-ho, ha sigut molt, molt superior en els primers 45 minuts. S'ha avançat amb aquest gol del central Rubén Alves, ha tingut dos mans a mans molt clars el davanter Diego Perkan, que ha errat, ha tingut altres dos gols que han sigut anul·lats per...

0: fora de joc, i com diem, al descans, si el conjunt de Calleja se n'haguera anat per 0-3-0-4, no haguera passat absolutament res. Ja en la segona part, la versió ha canviat completament. El conjunt blaugrana, que ha millorat molt les seues prestacions, amb un gran Rastrojo, Carlos Guirao, que ha fet eixa passada espectacular perquè Jorge Rastrojo altra vegada farà el gol de l'empat, en eixa eixida del porter que li ha posat la pilota per damunt, i ja quan el partit podia caure d'un costat o un altre, ha caigut favorable al conjunt d'Elda, en eixe penal que ha xiulat la col·legiada, i eixe llançament de Fidel des dels 11 metres que no ha fallat. Són tres punts que són molt importants, perquè eren dos jornades seguides que es jugava a casa. La setmana passada es va guanyar a l'Oviedo, també remuntant, 4-1, i avui s'ha guanyat davant del Córdoba, que en principi a dia d'avui és un rival directe, és a dir, que comença a allunyar-se poc a poc d'aquestes posicions marcades en roig, i com diem, una victòria importantíssima, 2-1 davant del Córdoba, en els gols de Fidel i de Jorge Rastrojo.
1: Victòria clau, per a l'Eldense en el dia d'avui, després de ixe penal en l'últim minut que ha transformat Fidel, i que el que fa és que l'Eldense estiga a mitja taula, ja, en 11 punts, i molt més tranquil que fa unes setmanes el club, que ja des de fa uns dies és propietat de Leo Messi. Baixem a la Primera Federació el dilluns a les 6:15 de la vesprada, i en casa, en el Rico Pérez, juga l'Hércules contra la Unió Esportiva Sant Andreu. La prèvia ens la porta Gonzalo Blanes. Bona nit.
2: Què tal? Salutacions, bona nit. Cap de setmana prou llarg per al conjunt de Beto Combine, perquè jugarà dilluns, tancarà la jornada al Rico Pérez davant el Sant Andreu. La part positiva de jugar l'últim és que a poc a poc ja coneix la resta de resultats i matemàticament ja sap que si guanya el partit de dilluns té premi. Per primera vegada en la temporada estarà en lloc de play-off d'ascens al futbol professional. Un Hércules que porta 4 partits sense perdre, 3 sense encaixar gols i que encara li dona voltes a l'empat davant el Jaén en eixe penal per mans que no va xular l'àrbit en la recta final. Això sí, almenys el comitè de competició li va llevar la roja directa a Solde, que pot entrar en la llista de convocats. Tot apunta que el tècnic pot repetir el mateix 11 que en el partit davant el Jaén, perquè l'equip, sobretot en la segona part, va jugar bé. En qualsevol cas, està pendent de que Oben, que a poc a poc està entrant en dinàmica del primer equip després de la lesió, tinga ja opcions d'entrar a l'11 titular. Si finalment aposta per Isaac Oben, el que es quedarà a la banqueta és Andy Escudero. Enfronta un Sant Andreu competitiu, però que no hi ha que oblidar que és un recent equip que acaba d'ascendre des de la Segona Federació. Dilluns és festiu, per supost el partit el viurem al punt a punt, i s'espera una bona presència de públic al Rico Pérez.
1: En dia festiu, tant de bo siga així, i també puga l'Hércules guanyar el seu encontre. Parlava Gonzalo en la prèvia de el Jaén. Avui el Villarreal ve empatat 3-3, parlant de Primera Federació, grup 2, davant el Jaén, els d'Albelda, que es col·loquen segons classificats després d'aquest empat. Veurem què és el que fa el Saragossa, que és el líder ara mateix de la Primera Federació en el grup segon. Canviem de pilota, se n'anem cap a la de bàsquet, perquè demà n'hi ha doble partit. Les xiques pel matí, els xics per la vesprada. A les 12 juga València Bàsquet Femení davant Movistar Estudiantes, i això és el que deia Javi Torralba en la prèvia.
3: Sí, jo crec que l'últim partit en casa contra Avenida ya se vio un perfil distinto del equipo. Hemos entrenado bien, sí que es cierto, vamos a ver cómo gestionamos la suma de partidos en este periodo tan corto de tiempo, pero la verdad que en ese sentido contento con el trabajo y contento con la versión que vimos entre semana. Todo lo que sea sumar es importante, la llegada de Alicia para nosotros es muy, muy importante. Como bien dices, la baja de Elena, igual que la de Kendra, pues bueno, no son buenas noticias para nosotros, pero ya sabíamos que en una temporada tan exigente de partidos, con un verano como el que había sido, esto podía pasar.
1: Este era Javi Torralba parlant de, bueno, pues la situació de la plantilla, també després de les lesions de Elena Bonavida i de Kendra Sherry. Demà viurem el partit de València Bàsquet Femení davant Movistar Estudiantes, i per la vesprada serà el torn per als de Xavi Albert, que parlava després del partit de Apoel sobre el Barça, sobre el calendari, sobre com venen els partits tan seguits per a València Bàsquet masculí, i això és el que deia Xavi Albert sobre el Barça.
4: Es que no para. Entonces, lo que hay que hacer es un...

0: un gran esforç a nivell de centrar-se molt concretament en viure el present sense més enllà, quasi ni el passat ja no existeix i el futur quasi que tampoc, és Barcelona. Treballar a Barcelona, centrar-se en Barcelona, centrar-se primer de tot en els nostres rols, que com fem créixer l'equip i després sonar en Barcelona. I si després ve setmana triple, ve setmana quàdruple, el que vinga, no mirar més enllà, perquè si no acabes generant unes... un nivell, entre cometes, d'ansietat. No, és que ara viu el calendari. X situacions de viatges. Hi ha que viure el present. Següent partit, següent rival, i no pensar molt més enllà de lo que tens just davant.
1: Les paraules de Xavi Albert: demà a partir de les 7 és quan el València s'enfronta al Barça. És la reedició, unes setmanes després, d'eixa Supercopa d'Espanya que va guanyar el Barça i que, bueno, pues ara en Lliga torna a veure's les cares València Bàsquet en el Palau Blaugrana davant el Futbol Club Barcelona. En la resta, ha jugat també Espanya la selecció femenina en un amistós davant dels Estats Units, victòria 0-2 del conjunt espanyol. I en tenis, la notícia d'este matí és que Alcaraz ja està en la tercera ronda del Masters 1000 de Xangai després de derrotar a l'argentí Francisco Cerúndolo per un doble 6-3. Això és el repàs, els temes del dia. Són les 11:36 i el que anem a fer és una pausa i al tornar anem en temps de tertúlia.
2: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
3: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. Feliz Día de la Hispanidad, todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
2: Els últims 90 minuts. La tertúlia.

0: Mar, sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
1: Ja fa frescoreta tots els matins que vinc cap ací. Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Comencem el programa. 11 d'octubre. Una data que es deixa, entre altres coses, una commemoració molt especial. Perquè avui se celebra el Dia Internacional de la Xiqueta o de les Xiquetes. Una jornada creada per l'ONU l'any 2011 amb un objectiu molt clar: defensar els drets de les xiquetes de tot el món i donar visibilitat als problemes i les dificultats que moltes d'elles encara han d'afrontar pel fet de ser xiquetes. Parlem de la importància de tindre accés a una bona educació, de poder créixer en un entorn segur i saludable i, sobretot, de tindre les mateixes oportunitats que els xiquets. Perquè totes les xiquetes tenen dret a créixer amb igualtat, llibertat i dignitat i per a poder decidir quin serà el seu propi futur. Però si parlem de música, que és el programa que tinguem de Fem Banda, tal dia com avui, l'11 d'octubre de 1896, moria a Viena Anton Bruckner, un dels grans compositors i organistes austríacs del romanticisme tardà. Bruckner és especialment conegut per les seues monumentals sinfonies i per la seva música sacra, una obra que l'ha convertit en una figura imprescindible de la història de la música. I ja després de fet este repàs d'efemèrides, jo crec que ja és el moment de saber què tenim preparat avui per al programa de Fem Banda. I per això tenim en nosaltres, com sempre, com cada setmana, a la nostra col·laboradora Imma Santana. Bon dia, Imma.
2: Molt bon dia.
1: Què tenim avui preparat per al programa?
2: Pues avui, com sempre, començarem el programa amb el concert del diumenge. Una bona manera de començar el matí, amb música. Després, ens endinsarem en el rebost de la banda, on parlarem amb Borja Martínez, de la Tardor Musical 2026, que organitza la Unió Musical Santa Cecília de Vilar de l'Arzobispo. A continuació, farem un repàs a l'agenda musical per a conèixer algunes de les cites que tenim per davant. I després de les notícies de les 9 del matí, tornarem amb el rebost de la banda. I avui ens acompanya així als estudis de Punt Ràdio les integrals del Quartet de Corda de València, que es parlaran dels seus pròxims concerts i es contaran moltes coses sobre la seva música. I per acabar, tindrem el nostre suggeriment de la setmana, esta setmana de la mà del compositor Carlos David Perales, que ens presentarà la seva obra De les criatures.
1: Doncs ja ho tenim tot preparat, així que tenim música, actualitat, agenda i sobretot molta banda. Imma, moltes gràcies per este abans del programa.
2: A tu.
1: I ara, sí, deixem de paraules i posem-nos a escoltar música, perquè comença el concert.

El concert que anem a escoltar avui està dividit en dos parts. En la primera part gaudirem d'una selecció d'obres per a banda, interpretades o compostes pels protagonistes del programa d'avui. I en la segona part canviarem el so de la banda per les cordes amb el quartet de corda València.

I per començar, anem a començar escoltant un pas doble de Ricardo Dorado, Jaeneiro, un compositor especialment vinculat al món de la música de banda. Es tracta de Ronda en Castilla, un pas doble de caràcter castellà compost l'any 1957, una obra que forma part del repertori bandístic i que encara avui continua sonant en concerts. Així que, sense més preàmbuls, comencem el nostre concert d'avui amb Ronda en Castilla, de Ricardo Dorado, interpretat per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigit pel mestre Borja Martínez. Així que, endavant la música!

Qué bonic és este pasdoble, Ronda en Castella de Ricardo Dorado. I continuem amb el concert d'avui i continuem amb la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo, que ara es porta fins a la música del compositor neerlandès Johan de Meij. L'obra que escoltarem es titula Elegy en Scherzo i té una història ben especial. Va ser escrita per encàrrec del violoncel·lista Yuki Ito amb motiu del 150 aniversari del naixement del compositor rus Sergei Rachmaninov, que es va commemorar l'any 2023. Johan de Meij es va inspirar en el món sonor de Rachmaninov i va incorporar a l'obra algunes referències i cites de la Segona Simfonia i de les danses simfòniques. L'estrena va tindre lloc el 27 d'octubre de 2023 a Ljubljana, Eslovènia, amb la banda de les Forces Armades d'Eslovènia i el violoncel·lista Yuki Ito com a solista i el mateix Johan de Meij a la batuta. Però la versió que anem a escoltar és una transcripció per a banda i està interpretada per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigida pel mateix compositor Johan de Meij. Endavant, mestre.

Molt bona interpretació de la Unió Musical de Villar de l'Arzobispo d'esta obra, Elegy and Scherzo. El bombardí solista ha estat interpretat per Soikiro Okazono. I continuem el nostre concert i ho fem tornant al pas doble. En esta ocasió escoltarem La Musical, un pas doble del compositor i tubista valencià Eduardo Nogueroles. La Musical és un pasdoble dedicat a la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i va ser estrenat en el 127 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que continuem amb la música de banda i escoltem La Musical d'Eduardo Nogueroles, interpretat per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigida pel mestre Borja Martínez.

I arribem ja al final d'esta primera part del concert dedicat íntegrament a la música per a banda. I ho fem amb una obra molt especial, tant pel seu llenguatge musical com per la seva inspiració. Es tracta de Les criatures, del compositor Carlos David Perales. L'obra és un díptic inspirat en dos estrofes del Càntic espiritual de Sant Joan de la Creu, una de les grans obres de la poesia mística espanyola. La peça està dividida en dos parts: A dónde te escondiste i Gocémonos, amado. En la primera, el compositor parteix del diàleg entre un matrimoni, marit i muller, una metàfora de la relació entre l'ànima i Déu. En la segona, es porta fins a la pujada al Mont Carmel, símbol del camí d'ascensió i de perfecció espiritual. David trasllada a la música algunes de les imatges i els contrastos presents en la poesia de Sant Joan de la Creu, jugant amb els sons, els silencis i els contrastos per a crear una atmosfera molt expressiva. De les criatures va ser un encàrrec del 46 Festival d'Ensems l'any 2024 i va ser estrenada per la Banda Simfònica Municipal de València sota la direcció del mestre Cristóbal Soler, que és la versió que ara anem a escoltar. Quan vulga vostè, mestre, pot començar.

Vos he de dir una coseta. Aquesta obra de les criatures és l'obra que serà obligada en la segona secció d'este 46 certamen de bandes de la Comunitat Valenciana que se celebrarà el dia 7 i 8 de novembre. I ara canviem d'estil, gènere, agrupació, perquè escoltarem el quartet de corda València. I comencem esta segona part del concert amb una obra molt especial, A Teresita, una peça de música instrumental inspirada en la figura de Santa Teresita de Lisieux. Esta interpretació participa el quartet de corda València, juntament amb el cor infantil en clave sota la direcció de Santiago Castells, en la participació també de Rodolfo Badamaño. Una proposta que combina la sonoritat de les cordes amb les veus infantils per a crear un ambient íntim i espiritual inspirat en la figura de Santa Teresita. Així cobrim esta segona part del concert amb A Teresita. Doncs escoltem ja el quartet de corda València.

Uau, que bonica és esta obra. Una música que sense necessitat de paraules es transmet serenitat, emoció i una profunda espiritualitat. Acabem d'escoltar a Teresita, interpretada pel Quartet de Corda València. I seguim el concert i seguim amb el Quartet de Corda València, que ara ens porta una proposta ben diferent. En esta ocasió, escoltarem un tema que segur que molts de vosaltres reconeixereu des de les primeres notes o des dels primers compassos. I Have Nothing, una de les cançons més conegudes de la cantant nord-americana Whitney Houston. Una balada que es va fer mundialment famosa gràcies a la pel·lícula El guardaespatlles i que en esta ocasió podrem gaudir en una versió per a quartet de corda. Així que canviem de registre i deixem que les cordes ens conten esta història d'amor i d'emoció. Escoltem I Have Nothing, interpretada per el Quartet de Corda València.

Segur que heu reconegut este tema de Whitney Houston, I Have Nothing. I continuem amb el quartet de corda València, que ens porta ara un altre tema que segur que molts de vosaltres reconeixeu de seguida. En esta ocasió escoltarem Sway, una cançó que s'ha convertit en tot un clàssic i que ha estat interpretada per nombrosos artistes al llarg dels anys. Una melodia elegant, amb ritme i molt de sabor, que avui escoltarem en una versió diferent de la mà dels instruments de corda. Així que vos deixem en el ritme i la sonoritat del quartet de corda València i van interpretar Sway.

¿Quién será la que me dé tu amor? L'heu reconeguda, no? Ha començat així en un tema, en un ritme de tango, i després ja s'ha passat al xa-xa, que normalment el xa-xa-xa, que és el ritme que més coneguem en esta peça. Acabem d'escoltar Sway. I arribem ja al final del nostre concert d'avui. I ho fem amb un tema que també reconeixereu molt bé, perquè parlem de Te aviso, te anuncio, de Shakira, una de les artistes llatinoamericanes més internacionals i una cantant que precisament ha estat recentment per Madrid oferint diversos concerts. Una cançó amb molt de ritme, molta energia i aquest toc tan característic de Shakira que l'ha convertida en tot un èxit. Així que pugem el volum, deixeu-se portar pel ritme i ens acomiadem este concert amb Te aviso, te anuncio, de Shakira.

estigui escoltant, i aviso que anuncio, posarem punt i final al concert d'avui. Però ara farem una breu pausa. Tornem de seguida, no se'n vagin.

0: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A l'Horta Sud, 102.2. Si vius en una zona de risc sísmic, tens especial cura amb la ubicació dels productes tòxics o inflamables, a fi d'evitar que hi hagi vessaments. I en cas de terratrèmol, no oblides que el principal consell és mantindre la calma i fer-la extensa als altres. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
1: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Mireu, jo després d'escoltar el quartet de corda València i el tema de Shakira, comença la segona hora amb molta energia. Així que molt bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. Un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui estem a 11 d'octubre, una data que es deixa, entre altres coses, una commemoració molt especial. Avui se celebra el Dia Internacional de la Xiqueta, o de totes les xiquetes. Una jornada creada per l'ONU l'any 2011, amb un objectiu molt clar, defensar els drets de les xiquetes de tot el món i donar visibilitat als problemes i les dificultats que moltes d'elles encara han d'afrontar pel fet de ser xiquetes. Parlem de la importància de tindre accés a una bona educació, de poder créixer en un entorn segur i saludable i, sobretot, de tindre les mateixes oportunitats que els xiquets. Perquè totes les xiquetes tenen dret a créixer amb igualtat, llibertat i dignitat i per a poder decidir quin serà el seu propi futur. Però si parlem d'efemèrides musicals, tal dia com avui, l'11 d'octubre de 1896 moria a Viena Anton Bruckner, un dels grans compositors i organistes austríacs del romanticisme tardà. Bruckner és especialment conegut per les seues monumentals sinfonies i per la seua música sacra, una obra que l'ha convertit en una figura imprescindible de la història de la música. I ja fet este breu repàs d'efemèrides, jo crec que ja és el moment de saber, a partir d'ara, què tenim preparat així, a Fem Banda. I per això tenim a la nostra col·laboradora Imma Santana. Molt bon dia, Imma.
3: Molt bon dia.
2: Acabem d'escoltar el concert d'avui i a partir d'ara, com seguís el programa?
3: Pues a partir d'ara comencem en la primera secció del rebost de la banda i ja tenim ací a Borja Martínez, director de la Unió Musical Santa Cecília de Vilar de l'Arzobispo, i ens va parlar de la Tardor Musical 2026, que organitza la mateixa societat musical. A continuació, farem un repàs a l'agenda musical per conèixer algunes de les cites que tinguem per endavant. I després de les notícies de les 9 del matí, tornarem amb el rebost de la banda. I avui tenim visita. Ens acompanyen ací als estudis de Punt Ràdio les integrants del Quartet de Corda de València, que ens parlaran dels seus propis concerts i ens contaran moltes coses sobre la seva música. I per acabar, tindrem el nostre suggeriment de la setmana. Esta setmana, de la mà del compositor Carlos David Perales, que ens presentarà la seva obra de les criatures.
2: Doncs, Ima, ja ho tenim. Música, actualitat, agenda i, sobretot, molta banda. Així que, Ima, moltes gràcies per avançar-nos, que com continua el programa d'avui. I ara sí, Òscar, seguim fent banda, on la música enamora.

0: I entrem de ple en la primera secció del Rebost de la Banda i anem a parlar d'una de les cites més importants del calendari de la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo. La tardor musical o el otoño musical. Un cicle que any rere any es porta música, concerts i activitats, però que també és una mostra de tot el que hi ha darrere d'una societat musical. Músics, formacions, directors, professors, famílies i moltes hores de treball i dedicació. Durant les pròximes setmanes hi haurà concerts de la banda juvenil i de la banda sinfònica, el concert de solistes, una jornada dedicada al clarinet, actuacions d'altres formacions i, com no podia ser d'una altra manera, les activitats al voltant de Santa Cecília i els concerts de Nadal. I per a repassar tota aquesta programació, jo tinc ací al meu costat el director titular de la banda sinfònica, que és Borja Martínez. Bon dia, Borja.
1: Bon dia, què tal?
0: Jo encantada. Bueno, a veure, vas sempre... Tens molta feina, sempre. Com has passat l'estiu? Jo crec que molt carregadet, perquè viatge i tot has fet per ahir.
1: La veritat és que jo sempre m'alegre de vindre a veure't, ja saps, però com tinc moltes coses, al final vinc a veure't molt.
0: estava diguem-me que... Que el faig matinejar, és de veres, el faig matinejar, perquè això és molt matí.
1: Has de tindre en compte que els directors tenim un altre horari que les persones normals.
0: És veritat, és veritat. És així. Així que es donem la benvinguda a Fem Banda. Però comencem parlant d'aixa tardor musical que teniu ara per davant. Què representa aixa otoño musical, aixa tardor musical per a la Unió Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo?
1: La veritat és que, com saps molt bé, moltes societats musicals, les activitats de Santa Cecília se concentren en una setmana o en dos caps de setmana. En el Villar el que fem és totes aquestes activitats repartir-les des de després d'estiu fins a Nadal. Uh-huh. I la veritat és que d'aquesta manera sempre integres una activitat cultural que és de veres que en molts pobles després d'estiu no n'hi ha tanta cosa. La veritat és que sempre tenim una tendència a que tot sigui en estiu.
0: I que així repartiré millor, no?
1: Sí, la veritat és que, evidentment, en qüestió organitzativa és molt més còmode, però la veritat és que és bo. I a més, el poble, la veritat, que sí que participa molt i s'ho pren millor.
0: I des de quan es fa esta tardor?
1: La veritat és que ja són molts anys, més de 25 anys que es fa la tardor musical. Sí.
0: Mare meva. I suposo que ha anat evolucionant. Primer seria més poquets concerts, fins que ho ha anat afegint.
1: Sí que és de veres que la fita del passeig musical que ha anat evolucionant, perquè, clar, és com una espècie de recorregut pel poble, mm-hmm, en diversos indrets del poble, que se fan com mini concerts de música de cambra en gent de la banda.
0: Ah, explica, perquè això ho vau fer el diumenge passat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exactament.
0: El diumenge passat. Aleshores, com és aquest passeig musical? Perquè el nom és molt atractiu.
1: Clar.
0: I te recrea així tranquil·litat. Com serà aquest passeig, no? Per allí, per Villar de l'Arzobispo.
1: Sí, s'han delimitat com uns llocs típics del poble, en esta plaça, en esta font, en el huerto del Senyor, que és darrere del cole, i se van distribuint grups de música de cambra, que no són grups de música de cambra tots ells que siguen en una activitat, anem a dir, continuada en l'any. Mm-hmm. És un poquet ad hoc que es fa per a esta situació. I entre estos punts, la banda juvenil va desfilant perquè la gent vaja caminant del punt 1 al punt 2 i així.
0: I mentre feu un passacarrer, és a dir,
1: sí, exactament.
0: Aneu en passacarrer.
1: Clar, passacarrer, miniconcert. La veritat és que és
0: una idea molt xula.
1: Està molt bé.
0: Molt xula, la veritat que sí. I damunt feu poble, feu banda i feu poble.
1: Efectivament.
0: Està molt bé. Doncs jo crec que és hora ja d'escoltar a la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo en un pas doble superbonic.

0: bonic és, Òscar. És bonic. Autor de Ricardo Dorado, de Mater Mea.
1: Mater Mea, Cordero de Dios. Estem parlant
0: sí, sí, d'un gran.
1: La
0: gran.
1: Pata negra, de la música processional.
0: I ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Els nostres oients, si volen escoltar este pas doble complet, és el que encapçala el concert d'avui diumenge, quan acabi el programa, en el podcast, busquen el dia 11 i comencem el concert amb este pas doble. Bé, un dels primers actes que feu també és la conferència que oferiràs sobre els certàmens. Crec que serà el dia 31?
1: Sí, 31 d'octubre.
0: El 31 a les 7 al Patronat.
1: Sí.
0: Tu saps que és Halloween, no?
1: Sé que és Halloween, per això és a les 7 de la vesprada, per evitar. Anem a dir creuament d'activitats.
0: Ja ho crec. I què vols transmetre al públic en esta conferència?
1: Sempre, bueno, en estos anys que estic treballant al billar, he tingut l'oportunitat, m'ho han demanat, i a mi, com saps, a mi m'agrada molt fer conferències, jo xerrar i que la gent més o menys en fas a casa és una cosa que, la veritat, que m'atrau.
0: Es fan cas, es fan
1: cas. Sí, és prou atractiu. I em comentaren que volien, arran d'una conferència que vaig fer l'any passat a Itàlia, parlar dels certàmens. No... perquè és de veres que, com totes les bandes, pues, sempre hi ha canvis generacionals. Mm-hmm. És de veres que estem plantejant-nos el competir pròximament en la banda del billar i molta gent jove, anem a dir, encara es diu això, però tota la gent que s'ha incorporat a la banda després de la pandèmia és de veres que no ha tingut aquesta oportunitat de competir, perquè l'última volta que la banda va competir va ser el 2019. Per tant, un gran grup de la banda que està ara formant part no ha competit mai i no tenen esta cultura de què és el certamen, què és competir, només perquè ho han escoltat dels majors, quan és una banda que històricament ha competit molt, sobretot en els 90 i els principis dels 2000, sí. És de veres que han tingut mestres que han volgut competir molt.
0: Tu, actualment, d'ací no res, d'ací menys d'un mes, és el certamen autonòmic.
1: Sí.
0: Crec que és el 7 i el 8 de novembre. Tu creus que actualment els certàmens continuen estant presents a dia d'avui? Tan presents com estàvem abans?
1: Sí, però no a totes les societats musicals. Per tant, és com donar-te la raó i no.
0: Sí.
1: Pensa que les societats que tenen tendència a competir pràcticament són les mateixes.
0: Sí.
1: I després, en altres, directament no està dins dels objectius de la banda, i això està bé, Això està bé, no totes les societats musicals han de fer el mateix, no tots els objectius han de ser el mateix, i les inquietuds no han de ser iguals.
0: Hi ha moltes societats que això de la competició no està en els seus objectius.
1: I no passa res, no passa res. Per a mi sí que ho és, però m'he criat d'esta manera.
0: Sí,
1: jo sempre
0: ho conte.
1: Mon pare forma part de la banda del meu poble, tocava el clarinet, i jo m'he criat escoltant les cintes de casset de la plaça de Bous. Jo no
0: puc... Però eres prou més jove que jo.
1: Però sempre he sigut molt vintage per a aquestes coses, sempre. I la veritat és que és una cosa que es queda ahí. A mi m'agrada gaudir dels certàmens, en totes les coses bones que tenen els certàmens i en totes les coses que es poden reflexionar.
0: Què aprenen els músics durant tot aquest procés d'aprenentatge, no? Per anar a un certamen?
1: La veritat és que realment estàs treballant d'una manera més profunda i més en detall que podria ser en qualsevol altre concert. Sé que això sona molt, molt típic, però és que és la veritat. No és el mateix tindre 2 mesos o 3 per preparar un concert de 50 minuts que tindre 6 mesos per preparar un concert de 30 minuts.
0: Aleshores, darrere d'aquesta competició hi ha moltes coses més.
1: Clar, evidentment, hi ha més convivència en lo bo,
0: sí.
1: I no tan bo que dur la convivència, però bàsicament és una manera diferent de treballar.
0: Jo crec que el que no estem preparats, que costa molt, és a dir, volem participar sempre moltes societats musicals en els certàmens, però el que no està preparat és a que no quedes el primer.
1: Bé, però evidentment és una competició, no tot el món guanya. Si traslladem en qüestions esportives, en els Jocs Olímpics n'hi ha una medalla d'or.
0: Sí.
1: Per competició és una persona o un grup de persones que guanya la medalla d'or. S'ha de veure en el sentit de que són bandes amateurs, la gent no viu d'això i ha de veure com queda el treball reflectit després Després n'hi ha molts condicionants.
0: I després el que passa és que n'hi ha, com tu has dit ara, molts condicionants.
1: Molts condicionants, moltes tipologies.
0: Perquè fan molt d'esforç a gent que treballa en altres llocs i fan esforç per anar, i després moltes vegades passa factura.
1: Clar.
0: No hauria de passar, perquè així amb tots guanyants. Ells aprenen més, el director aprèn més, la banda creix, però passa després efecte rebote.
1: He vist de tot, evidentment. Bandes que s'han pres millor el no guanyar perquè han considerat que el procés de treball, el procés de millora està ahí, i bandes en els quals s'ha desatat un caos absolut per això.
0: Doncs seguim escoltant a la banda de Villar de l'Arzobispo en un tema de Johann de Mein, Elegy i Scherzo.

0: vau interpretar esta peça de Johan de Mey, va dirigir ell mateix.
1: Va dirigir ell, sí.
0: En el
1: Congrés Internacional de Tubes i Bombardins.
0: Correcte, correcte, correcte. Bé, he ficat esta peça perquè el concert que feu el dia 8 de l'11 a les 7 de la vesprada és el concert de solistes.
1: Sí, sempre es dona l'oportunitat de les persones de la banda que estan en el conservatori o que han acabat recentment els seus estudis, donar-los l'oportunitat de tindre un pianista acompanyant per poder fer un recital i és de veres que tocar en la banda o anar al conservatori, però mostrar a la gent del teu poble, de la teua banda, que tu estàs fent una cosa diferent en la teua activitat musical, o gent que té estos visos de ser professional o ja acaba de ser professional, la veritat és que és una bona oportunitat per a ells.
0: Ja ho crec que sí. Quants en teniu? Quants en són?
1: Normalment, no tinc clar el programa d'enguany perquè no me l'han comunicat, però normalment solen participar 5-6 persones en este concert.
0: I aquest concert, recorda els oients, que és el dia 8 de novembre a les 7 de la vesprada. No sé si és això sí que no ho tinc apuntat, en el local.
1: En el local, en el salón.
0: En el salón d'allí, de la banda. Molt bé, seguim. El recorregut d'esta tardor musical i arribem a uns moments centrals. Està el concert de Santa Cecília, de la banda juvenil i de la banda simfònica. I faran dos concerts diferents.
1: Sí.
0: Moltes vegades fan mig i mig, però vosaltres heu plantejat esta doble proposta.
1: Sí, sí, la veritat és que tant José Antonio, el director de la banda juvenil, que hi té la seva programació, i la veritat que moltes coses les parlem entre els dos i això crec que és bo per a tindre una idea comú a l'hora de treballar i jo mateix que faig el concert de la banda simfònica. És de veres que enguany tenim una activitat perquè ja hem fet un concert en el Festival de Riba-roja i ara tenim un intercanvi de a dues bandes en la banda de Casinos, però el concert de Santa Cecília enguany ja puc avançar que anem a tindre en compte a persones de la societat musical, una persona en concret, Antonio Cruzado, està estudiant direcció i jo li vaig a donar l'oportunitat de que dirigisca una de les obres com a director convidat, i una persona que està fent els estudis superiors de trombó, que és Germán Usac, va a tocar com a solista el concert Colors de Berta Permont en este concert.
0: Estem parlant del teu concert, que tu el fas el dia 21,
1: crec
0: que
1: és. Novembre,
0: el
1: sí.
0: 21 de novembre. I com tu bé has dit, n'hi ha un clarinetista, Antonio Cruzado,
1: sí,
0: que està estudiant, crec que és a Barcelona, no?
1: Ha acabat ja a Barcelona i està fent ara estudis de direcció i li vaig a donar l'oportunitat de dirigir la seva banda.
0: Però també interpretaràs altres, per exemple, obres de Holst.
1: Ell dirigirà la primera suite de Holst, serà Antonio qui la dirigirà, i el Berta Permont, el concert, com he dit, Germán el tocarà de solista, trombo solista.
0: I de Francisco Zacarés, quina obra vas a fer?
1: Valhalla.
0: Valhalla.
1: Sí, sí, sí. Valhalla ja és repertori vintage, ja té 25
0: sí,
1: anys.
0: Sí, sí, va vindre així i ja ho va dir. Ja ho
1: una obra
0: dir.
1: Molt interessant, de veritat que hem començat a treballar-la i crec que ha tingut bona acollida.
0: I això és el dia 21. Però si tornem un poquet enrere, al concert de la banda juvenil ja ho han fet i en la banda juvenil entren 5 nous músics en la juvenil. I aquest és un concert que van fer en el 24, Pocahontas, perquè anava de pel·lícules de Disney. Esta vegada, per als oients, així ho informe, el que van a fer és un concert didàctic també, i interpretaran Titanic, La Sirenita, Pirates del Caribe, totes aquestes peces. Què has dit que era el director, que no me'n recordo?
1: José Antonio Pérez Alcaide, que és de la casa, trompetista.
0: Correcte. I entraran 5 músics, i quants entren a formar part de la banda?
1: Ara m'has pillat el número exacte, però crec que en són 7 o 8. Sí.
0: 7.
1: Sí.
0: 7 músics. És important. És a dir, això vol dir que té una pedrera, una cantera
1: exactament,
0: molt bona, no?
1: La veritat és que tots els anys tenim la sort de que s'incorporen molta gent. La veritat és que l'escola de música funciona molt bé. Des d'ací aprofite per felicitar a les persones que estan al càrrec i sempre contem en les incorporacions tant en la banda juvenil com en la banda gran de noves.
0: I d'aixes 7 persones, que no vaig el nom perquè igual no te'l saps, però els instruments que més o menys entren?
1: Tenim un poquet de tot. Tenim dos trompetistes, tenim dos percussionistes, un saxo, un clarinet... Vull dir, tenim
0: variat.
1: Un poquet de tot. Variat. La veritat que això és interessant, sempre.
0: Ja ho crec que sí, que és interessant. I ja que estem parlant d'aquest concert, el concert de Colors de trombó...
1: Jo crec que
0: el músic, al públic, vull dir, al públic, descobrirà una obra molt xula.
1: Molt interessant, la veritat és que és una obra molt fàcil d'escoltar.
0: Ja ho crec que sí. Aleshores seguim escoltant una altra obra interpretada per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo, que és Migration, que també vau interpretar en el mateix concert que estàvem parlant abans.
1: Sí, esta sí que la vas dirigir jo.
0: Esta sí que la vas dirigir tu. Escoltem uns moments.

0: Migration. Seguim este recorregut de la tardor musical i arriba el 28 de novembre. Hi haurà una jornada dedicada al clarinet, amb una exposició de la Royal Global i diferents actuacions. Però per què expressament el clarinet?
1: És el dia de la jornada de reflexió electoral. Ho fem per això.
0: Això ha vingut després.
1: Veritat, no, en la banda del billar tenim la sort de comptar amb molts clarinetistes professionals.
0: Sí.
1: I Raúl Dolz ha organitzat esta que és actualment el clarinet solista de la banda, ha organitzat esta jornada en esta marca que has comentat per fer una sèrie de tallers, exposicions i que la gent conega esta nova marca de clarinets.
0: Direm als polítics que vagin a Villar de l'Arzobispo.
1: No, i ese dia no poden treballar, poden vindre a provar clarinets.
0: Simplement a reflexionar.
1: Exactament.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. I seguim aquesta tardor musical i continuarà ja a desembre en el Look Balkan Jazz Fusion.
1: Sí, s'ha convidat a este grup per fer també una cosa diferent, no només activitat de pròpiament les bandes, però també és interessant.
0: Diguem, un grup que ja no forma part de...
1: No és de la casa, però això, altres músiques, que m'agrada dir-ho, que crec que tot és interessant i tot és prou productiu per al poble el veure aquestes coses.
0: I després ja entrem en els concerts de Nadal.
1: Sí, el concert de Nadal que farà la banda juvenil i el que farà el cor.
0: Sí, informe que el Look Balkan Jazz Fusion és el 12 del 12. Després ve el concert de Nadal de la juvenil. És de la juvenil, té molta feina.
1: La veritat és que és de les bandes juvenils que jo conec que més activitat tenen.
0: Sí, sí. I també el cor, perquè no em parla del cor. També el 23 fa el cor. Qui el dirigís?
1: El cor el dirigís una persona de la casa que es diu Anna Martínez. Uh-huh. La veritat que una persona, una gran professional i està fent una tasca molt, molt, molt, molt, molt bona amb el cor.
0: Doncs jo crec que ahir n'hi ha molta feina, que tot això ho poden trobar, està publicat, ho poden...
1: Està, en les xarxes... Sempre les xarxes va publicant-se tot, sí. La veritat que les xarxes estan prou al dia.
0: Vale. Borja, quants anys portes ja a la direcció de la banda?
1: En gener faré 3.
0: I quina és la part de tot esta tardor que més t'il·lusiona fer?
1: Realment, a veure, sona típic, no? Però el concert de Santa Cecília és un dels... És la fita important de l'any. Sempre es pot treballar d'una altra manera, sempre tens més gent que aprofita que potser està vivint fora i bé, la veritat que per a mi...
0: La gent del poble de Villar de l'Arzobispo sol anar als concerts?
1: Sí, és un poble prou fidel, en aquest sentit.
0: Això és important.
1: Sí, sí, sí. Crec que és el més important,
0: clar,
1: realment.
0: Clar, és clar. Clar que sí, per això fem música.
1: Exactament. Si no, tocaríem en casa i ja està.
0: Ahí t'encaig en la cambra. Borja, què és el que més t'ha costat preparar d'esta programació tan extensa perquè tens molt?
1: Clar, el fet de que moltes voltes estem acostumats a tornar d'estiu i ja preparar Santa Cecília, però realment tindrem 3 concerts abans de Santa Cecília. Per tant, ha sigut un poquet encaixar repertoris diferents, agafar una obra d'ací, agafar una obra d'allà i anar combinant els programes. Realment han sigut... Pues, 4 concerts en 3 mesos. I això és l'explicació del que més m'ha costat.
0: 4 concerts en 3 mesos de Villar de l'Arzobispo.
1: Sí, que sempre tenim
0: que
1: una intenció de fer programes...
0: Que tu tens més concerts.
1: Clar, evidentment, sí. Sí, clar, jo treballo...
0: Tu alguna vegada... Perdona, Borja, alguna vegada has comptabilitzat...
1: Has dormit?
0: No, has comptabilitzat, has comptat al llarg dels anys quants concerts fas?
1: Tinc costum de comptar-los per temporada, és a dir, de setembre a agost, l'any passat vaig fer 34 concerts dirigint.
0: Que
1: no sé si algú ha fet més que jo.
0: L'any no són 52-53 setmanes?
1: Imagineu-vos. Rosalía en fa més que jo, però estem allí.
0: Pues sí, li pots dir.
1: Li ho diré, no t'encantes.
0: Què demanes als músics de la banda sinfònica? Què demanes d'esta tardor musical? Què es demanes a ells?
1: Participació en totes les activitats, perquè tots els companys i la directiva ha lluitat prou per tindre este cicle i oferir una programació variada i de qualitat, i simplement una volta ja estem allí, participar, estar a gust i gaudir de la música, que crec que és el que hem de fer tots, d'una altra o altra manera.
0: Ja ho crec que sí. Què és el que més caracteritza a la En portes tres, crec que són, no?
1: Sí.
0: I cada una d'elles serà diferent.
1: Clar, és que treballa una banda d'un poble de la mar a un poble...
0: De la Safor.
1: De la Safor. Un poble que es parla castellà més de l'interior i una banda de València Capital. Crec que puc parlar a nivell sociològic...
0: Perquè tu eres... Tu, abans estaves parlant, tu eres de...
1: De Setaigües, sí.
0: De Setaigües. Que allà també parlen castellà, no?
1: Sí, clar.
0: El parles molt bé el valencià.
1: Gràcies.
0: És veritat. I aleshores, què caracteritza la banda Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo? Quina és la característica que més tu dius? És que esta banda té això, és... que igual te falta en l'altra. Però...
1: No, és que em falten les altres, però és de veres que és una banda que s'exigeix molt a si mateixa. I això reverteix en el treball. És una banda que té ganes de fer les coses bé des de fa molt de temps per tots els mestres que ha tingut esta banda.
0: És a dir, és una banda que té ganes.
1: Té ganes i de...
0: Però jo crec que això ho faràs tu, perquè...
1: No.
0: És el Malilla, no?
1: Sí.
0: També?
1: Sí, però igual Malilla jo he tingut més sabor en això i en Villar és una cosa que ja tenien ells. Imagina que jo faré alguna cosa, però crec que m'has entès perfectament.
0: Sí, t'entès perfectament. Tu creus que actualment les bandes estan en un bon moment?
1: Crec que estem en un punt de la societat en el qual n'hi ha moltes activitats que tenen una recompensa, que és tu la traus més prompte. I invertir en música, invertir en estudis, invertir en banda, costa més temps. Però realment, quan arribes a això, és més satisfactori.
0: Jo crec que és un moment, és una opinió, eh?

0: sí.
1: Moment d'impàs o d'evolució cap igual a altra manera d'entendre
0: sí,
1: les societats...
0: altre model.
1: Sí, les societats musicals que la meua època no estem tan acostumbrats. Clar. I aleshores, possiblement és el que tu dius de la rapidesa que va tot.
0: Sí, tenim molta oferta d'oci, moltes activitats. Vivim saturats. Vivim saturats, però inclús vols veure una sèrie i tens tantes opcions que no saps què veure i passes 10 minuts passant sèries per les plataformes i no has fet res. És esta immediatesa sí. que realment va en la nostra contra.
1: Opine el mateix. Mira, si no res fan elecció una altra volta a la federació i trobe que és ixa el moment este que tenim. No sé si és d'impàs o és d'acceptació que la societat canvia.
0: Sí, realment hem de tindre en compte que ara la gran majoria de les bandes són persones que ja han nascut en el segle XXI i això comporta un canvi social, un canvi de paradigma i evidentment unes inquietuds diferents.
1: Així podríem estar parlant amb Borja.
0: Això dona per a hores i hores.
1: De molt. Però bueno, jo a mi sols em queda donar-te. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per esta tardor musical que ja hem dit que el concert que es fa més il·lusió, es fa tot il·lusió, perquè parlar de certamen suposa que sempre es fa il·lusió.
0: Sí.
1: Però és el concert de Santa Cecília, que és el que totes les societats musicals sempre estem ahí preparant aquest concert per a lluir-se, no? Per a lluir-se. Però que poden trobar tot tipus d'activitats i de concerts que participa tota la banda, no, tota la societat, la banda juvenil, el cor, la banda sinfònica en esta tardor musical. I que és una idea que ja va sorgir fa anys, simplement perquè no estiga tot agrupat en dos dates
0: sí,
1: de novembre.
0: Clar, moltes societats ho fan en dos caps de setmana i crec que d'esta manera arribes a més gent.
1: Ja ho crec que sí. Doncs, donar-te les gràcies. Vull que acabem... Escolta este pas doble, escolta-lo, perquè vull que acabar escoltant este pas doble. Està dirigit per tu.
0: Sí.
1: La musical.
0: La musical.
1: Per què la musical?
0: La musical és un poc el malnom en el qual es coneix a la banda del billar dins del billar. Per tant, este pas doble que el va compondre Eduardo Nogueroles,
1: sí.
0: un gran músic, un gran tubista, gran compositor, gran director, quan era el director titular de la banda, el va dedicar.
1: La musical.
0: L'alismo. Exactament. Crec que sí, perquè el meu poble és el musical.
1: Clar,
0: però això és una discussió que no vaig a començar avui. És de veres que és un pas doble que quan tens una oportunitat d'una fita històrica com va ser anar al Palau de la Música després de tant de temps, crec que és com una carta de presentació molt bonica.
1: Crec que era el 127 edició del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València.
0: Sí, quan anarem amb Eduardo i després en el Congrés de Tubes el tornarem a tocar.
1: Sí, és d'ahir, la gravació és d'ahir. Doncs escoltem la musical, que vaig pensar que havia una errata i tot, saps?
0: No.
1: Per això t'ho hem preguntat.
0: No vaig a dir que jo també ho vaig pensar en el seu moment, però ara no vaig a reconèixer-ho.
1: Doncs escoltant este pas doble, la musical d'Eduardo Nogueroles, interpretat per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigit pel mestre Borja Martínez, seguim així en Fent Banda amb l'agenda musical.

0: I com cada dia, entrem dins de l'agenda musical per a dir alguns dels concerts que es fan ací a la nostra terra. Per exemple, tenim el 13è cicle de les bandes de la província a l'Ada. Avui li toca el torn participar, fer un concert en l'Ada, en l'Auditori d'Alacant, l'Associació Musical El Tossal de Sant Vicent del Raspeig. Començaran res en una hora, a partir de les 10 del matí a l'Ada. Seguim amb més... En este cas no és un concert, però és informació. Per exemple, la coordinadora de societats musicals participa enguany en la nova temporada de Cultura als Barris i Cultura a les Pedanies de València. El primer concert el van fer el diumenge passat a les 6 a càrrec de la banda La Societat Musical de la Unió de Tres Forques. Aquesta iniciativa permet acostar la música de banda i la cultura als diferents barris de la ciutat i donar a conèixer el treball de les societats musicals valencianes, que no és poqueta la feina que fan. Però per explicar-nos aquesta nova temporada de la cultura als barris i a les pedanies de València, tinc a l'altra part del fil telefònic a Miguel Hernández, que és el president de Cosumoval. Bon dia. Bon dia, Miguel.
1: Hola, Imma, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, bon Miguel. Dia, bon dia. Encantada de parlar amb tu. La setmana passada vau començar el cicle este de la música als barris i la cultura també a la pedania, a les pedanies de València. Què significa per a Cosumoval participar un any més en este programa de cultura als barris?
1: Evidentment, com a iniciativa interessant i importantíssima per a la ciutat en general. Val? Perquè més enllà dels nostres concerts hi ha més activitats que omplin els barris, aquests caps de setmana fonamentalment, en un munt d'activitats i de concerts, de teatre, de ballet, de contacontes, és a dir, és genèric la programació.
0: Jo te vaig a fer-te una pregunta.
1: Nosaltres, digues.
0: Perdona. Que no sé, la meva ignorància és gran en això, ¿vale?
1: Sí.
0: Aleshores, n'hi ha algun barri de la ciutat de València que no tinga societat musical, que no tinga banda? Perquè n'hi ha molts.
1: Podríem dir que no. Podríem dir que no. És a dir, fonamentalment, quasi tot, llevant d'alguna pedania, concretament, no té banda, però la majoria de les pedanies tenen banda. I després, la majoria de les barris, començant per la perifèria de València, tots els barris que estem a la perifèria, la veritat és que tots els tenim. I a poc a poc hem anat omplint la resta de barris a la ciutat. Fins a arribar a tindre una en el centre de la ciutat,
0: que és
1: la societat del centre històric. O sigui que podríem dir que no. Hem omplit la ciutat de societat musical.
0: Aleshores, esta iniciativa que va començar l'any passat, ja l'any passat van participar unes societats musicals. Jo no sé enguany si són les mateixes, si són diferents, però com feu aquesta selecció, de bandes?
1: Bueno, jo te diria més. Si es començaren l'any passat, d'alguna forma, la realitat que el cicle de cultures, barris i pedanies es començà en el 2016.
0: Ah.
1: És a dir, estem parlant de que ja des de l'anterior govern municipal, el que diem el govern del Botànic, va encetar aquesta idea. No? Lo bonico i lo chulo de la història és que s'ha fet una transició política i està governant un altre partit ara, però aquesta idea en concret la mantenen. Però conforme estava feta, inclús, de fet, que es diu el mateix, les activitats solen ser més o menys la mateixa dinàmica, i això, nosaltres estem des del 2016 participant d'aquesta iniciativa.
0: És a dir,
1: les societats musicals.
0: Miguel, perquè les societats musicals, dins de la vida de València, la vida cultural i social de la ciutat de València, té un paper fonamental.
1: Sí, sempre hem estat. Des d'aquest moment, com te deia abans, del 16, del 14, inclús, i endavant, fins ara, tenim un protagonisme especial, una vida més enllà, a partir de que s'ha gestionat definitivament el València Music City, també d'alguna forma és un poc el fil conductor entre les activitats de les societats musicals de la ciutat, l'Ajuntament i tot el que suposa la participació dintre de l'activitat cultural i lúdica de la ciutat. No? Nosaltres mantenim aquesta dinàmica, encara que no participem abans,
0: Sí, sí,
1: a
0: sí,
1: la
0: sí, sí.
1: primera, part de tot el cicle, quan jo te parlava del 16,
0: Sí.
1: sí que participam totes les societats, però a poc, bueno, pues, ara en este cas són 9 societats en guany i cada any van participant no sempre les mateixes.
0: I
1: Val?
0: saps quines són?
1: I d'alguna forma, quines són les d'enguany?
0: Sí.
1: Sí. La

0: primera, com tu bé has dit, és la de Assegut, va, la de Tres Forques, la Societat Musical de Tres Forques, val, que el va fer en el, la pèrgola del carrer Emili Lluch. Bueno, la segona serà l'Agrupació Musical de Patrais, vale, que el farà el barri de la Llum.
1: Crec que, no són, crec que és a la setmana que ve. Crec que és a la setmana que ve, n'hi ha dos.
0: Això és la setmana que ve. Sí, hi ha dos concerts, tres concerts el mateix dia. Un, al carrer de Miguel, bueno, en el barri La Llum, l'altre en l'Hort de Senabre, que la farà l'Associació Cultural Falla Jerónima Galel i tota la Fou Pasqual Llevat, i l'últim concert del dia 18 serà en Malilla, ahí sí que la farà la mateixa banda del barri de Malilla. I després ja el 24 d'este mes, ja en Sant Isidre, la farà també l'Agrupació Musical del barri de Sant Isidre. I a partir d'ahí ja passem al mes següent, a l'11, que ja queden quatre concerts més.
1: Sí.
0: Un se farà en la Societat Musical de Pobles Marítims, en Ayora, en el Parc d'Ayora, és un parc de la ciutat. La següent, el dia 8 de l'11, la Societat Musical de Pescaors, que la farà en el Cabanyal. El dia 15, la Banda Musical de Torrefiel, que el farà en Orriols, ¿vale? Pot ser que no siguin en el mateix barri, però estan molt a prop, o solen ser per la... per la contornar, no? I l'última serà el dia 15 de l'11, també, que la farà el Centre Institutiu Musical de Tendetes, que ho farà en el seu barri, en Tendetes, també. Vull dir, sí que és cert que, en aquest cas, han afegit a la proposta aquestes nou societats, però cada any va variant en funció de la implicació, de la voluntat de la societat a participar del cicle. Allò queda obert a qui vulgui participar, val? Pues en temps ja contactem els recursos culturals o els recursos culturals contacten nosaltres i a partir d'ahí fem la proposta i ja van afegint-se societats i ja parlem directament en la regidoria els recursos culturals i a partir d'ahí s'està tot el programa de societats musicals en funció de la disponibilitat dins del programa general, claro.
1: Sí.
0: Però, bueno, contentíssims també de participar i volem participar contínuament, clar.
1: Creus que...
0: Som part ja del projecte.
1: Ja. I, Miguel, tu creus que aquest tipus d'iniciatives ajuda a aproximar, a apropar més la música de les societats musicals als joves, que són el futur?
0: Hombre, jo crec que, en general, ajuda a moltíssimes més coses, no? De forma que es crea una activitat, és una iniciativa que crea una activitat cultural en els barris, se descentralitza la cultura, en aquest cas, arriba a tots els barris i arriba d'alguna forma en diferents tipus d'activitats o d'activitats artístiques, me refereix, i és interessant. De cara a la música i als jovens, pues, d'alguna forma... Això també és una... Això ajuda, però evidentment el treball és nostre, no?
1: Ja
0: en els nostres escoles de música, en els nostres xics i xiques dels barris o dels barris dels costats. És a dir, que hi ha un treball que fem nosaltres anualment durant molts anys que estem fent, però que allò ajuda a la visibilització d'això i que la gent veja que aquestes societats de nova creació, i no tan nova ja, evidentment, no són algunes centenàries, però que mantenen aquesta flama de lo que és lo interessant que és una societat musical a nivell de que no sols gent major, sinó gent molt jove està dintre de, no? I les escoles també, no? És important. Esa visibilitat que estem donant també en este cicle, per a nosaltres és molt important. I que se'ns considere dins de l'Ajuntament el que continuem participant és superimportant.
1: Miguel, i ho feu malgrat les poques condicions que teniu d'auditoris, perquè ho feu al carrer,
0: bueno,
1: i si entremenia temes, és a dir, és ganes de fer cultura, és ganes de fer música, és ganes de fer banda, perquè malgrat aquest punt important, ahí esteu.
0: Sí, no és el lloc més idoni, més adequat per a fer un concert, val? No és el lloc, no pot estar no sols el públic que ho està en silenci, sinó que a la mínima pot ser que ens trobem en un parc on hi ha gent, jocs per a xiquets, o en un carrer on de cop i de repente passen cotxes o passa una moto o passa tal. Evidentment no és el lloc adequat, val? Però sí, evidentment, el que passa que la proposta com a tal del cicle de cultures, barris i pobles, o pedanies en aquest cas, està fet o pensat per a fer-ho a l'exterior, no? No sols se descentralitza la cultura, sinó que també s'apropa més directament al ciutadà, no?
1: Sí.
0: No l'emportem

0: dintre d'un teatre que pot ser que alguns o
1: No, no, no
0: molts
1: entrarien.
0: buf, no entrarien, buf, jo no, al teatre no, però de cop i de sobte se topen en una banda tocant que no, ni ho sabien ni segur.
1: Sí?

0: és també, no?
1: Ja,
0: és
1: ho crec que
0: important.
1: sí.
0: Molt
1: Bueno,
0: important.
1: Miguel...
0: El carrer és molt important, eh? Molt
1: Sí,
0: important,
1: sí,
0: també.
1: sí, sí.
0: Evidentment, no lleva que no tinguem uns jocs adequats, això
1: Correcte.
0: Està clar. Que no en tenim suficients, poquets.
1: Vale. Molt bé, Miguel. Anem a donar un missatge a tota la gent que n'hi ha un cicle de música de cultura als barris i que animem a tota la gent que vagi. El pròxim concert és este cap de setmana que ve. És a dir, no...
0: Sí, són tres concerts diferents el mateix dia.
1: Correcte, així que ja ho sabem. Recorda els tres punts?
0: El 18, este pròxim setmana, el dia 18.
1: Recorda els punts, recorda els punts perquè la gent ho sàpiga.
0: I sí, serà, molt bé, en el barri de la Llum, a les 12, val? En el Hort de Senabre, que és la plaça Segòvia, concretament, a les 12:30, i en el Parc de l'Olta, de l'altar, que és en Malilla, que és a les 10, a les 7, 10 hores de la nit, i en Sant Isidre ja el 24 en el Parc Vell de Sant Isidre mateix. És a dir, hi ha tota una programació important, però que també es pot accedir per la web de l'Ajuntament a l'activitat de Cultura Barri, i ahí es veu tota la programació en general, no sols de les societats, sinó tot el que... el que hi ha dintre del projecte. Evidentment, és este mes i el que ve. Recordem, no dura tot l'any. Són dos mesos intensos d'activitat. El problema també, el fer-ho a l'exterior, és la pluja d'estos mesos.
1: Sí,
0: no?
1: sí,
0: lo
1: sí.
0: Que implica
1: sí,
0: la...
1: La setmana passada estava així, així si actuarien, si no actuaria, perquè com hi havia pluja, però bueno, es va poder fer.
0: Exacte.
1: Així que moltes gràcies, Miguel.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Per atendre'ns.
0: Moltes gràcies. Vinga. Bon diumenge, adeu.
1: Igualment. Seguís que més dades de concerts. Concert anomenat Tonades Blanques, música valenciana, per a flauta i guitarra. A la guitarra estarà Rubén Parejo i a la flauta Joaquín Jericó. Serà el dijous 15 a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura Marquès de González de Quirós, a Gandia.

I escoltant el Pas Doble de capçalera Música i Vinos, ens anirem al butlletí informatiu de les 9 del matí. Com sempre vos dic, no se'n vagin, que promet el programa d'avui. Així que tornem en res, en un momentet.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Comprova on està localitzat l'interruptor de la corrent elèctrica i les claus de pas de l'aigua i del gas. En cas de risc d'inundació, caldrà que els tanques. Ves en compte amb l'estat de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguen afectar l'estructura de l'edifici. És un consell de Punt Ràdio.
2: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
0: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant t'atures?
3: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental, perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
0: Mil i un motius per escoltar Cuida't, el teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: El bon oratge ha espentat les reserves d'última hora en hotels de costa i cases rurals en el Pont del Pilar. La Comunitat Valenciana està entre les destinacions favorites dels visitants espanyols. A Benidorm arriben estos dies al ple tècnic. Elena Andreu.
6: Molt bones xifres d'ocupació d'este pont. Amb Benidorm, el gegant del turisme, liderant el rànquing, fregant el 90% d'ocupació. Jaume, recepcionista de l'Hotel Rosabel.
7: Este pont estem al 100% d'ocupació. Estem a tope. Fins i tot hi ha gent que vol fer reserves i no podem atendre-les.
6: Benidorm i la seva legió de fidels omplin els arenals com si fora ple estiu.
8: Pilla cerca de casa, sempre hi ha ambiente i... Y es barato.
9: El sol, el calor, el ambiente...
6: Però no tot és platja. Al centre de la ciutat de València, avui no cap ni una agulla. La capital frega estos dies el 85% d'ocupació. Bon oratge i alta demanda de turisme de proximitat, les claus d'este pont.
10: Venimos de Granada pues porque queríamos visitar la ciudad. La verdad que tenemos muchas ganas de hace mucho tiempo.
11: Nosotros venimos de Santa Cruz de Tenerife.
6: Turisme nacional.
12: Venim de Vilafranca i som 17 dones de 60 anys que celebrem els 20 anys de sortides.
6: I també internacional, captivats per la ciutat.
13: Bella, molto bella.
6: València arriba al 84,7% d'ocupació, xifres que, segons la patronal del turisme, reforcen la idea que els ponts de tardor s'han convertit en una peça clau per al calendari turístic valencià.
5: De la política, el PSOE i Front Ampli es reuneixen avui, diumenge, per a estudiar si es presenten junts al Senat en els generals del dia 29 de novembre. D'esta manera, intentarien evitar que el PP tornara a controlar la cambra alta. Divendres que ve acaba el termini perquè els partits que van en coalició a les eleccions ho comuniquen oficialment. Estem en el primer cap de setmana de precampanya electoral. Avui, el líder del PSOE, el president Pedro Sánchez, participa en un acte de partit a Ponferrada, a Lleó. I el líder de Vox, Santiago Abascal, estarà a Estepona, a Màlaga. El PSOE i el PP escenificaven ahir el tir d'eixida de la precampanya en dos mítings. Sánchez, a Dos Hermanas, Sevilla, assegura que si hi ha govern progressista es mantindran els decrets de la vivenda.
14: Este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
5: Desde Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que es hora de lluitar contra la corrupción del PSOE.
15: Voy a ser el presidente que España está esperando. Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas. Yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
5: El president Juan Fran Pérez Llorca ha estat en l'acte dels populars este dissabte a Madrid, tot i que encara no ha sigut ratificat com a futur candidat a les autonòmiques.
13: Que estamos asistiendo a las últimas horas del sanchismo y que España necesita un cambio y sobre todo nuestra tierra, la comunidad, necesita un presidente comprometido con todos los valencianos de la comunidad. Y sabemos que Alberto Núñez Feijóo lo va a ser y que no nos va a dejar solos como nos dejó Sánchez en la reconstrucción.
5: En els esports, derrota del Villarreal al Bernabéu per la mínima amb el Madrid, amb el gol de Diomandé. Vinícius va ser expulsat quan faltaven 20 minuts i tot apunta que no jugarà el clàssic contra el Barça. Íñigo Pérez, el tècnic groguet, qüestionat per les estadístiques que afavorien el Villarreal, va donar esta resposta.
16: Hasta ahora, si la clasificación fuera por estadísticas, estaríamos seguramente entre los dos, tres primeros.
5: I anem amb l'oratge estable i temperatures més altes al migdia. Joan Carles Fortea, bon dia.
17: Hola, bon dia. Efectivament, oratge estable i tranquil en el dia d'avui, també en la jornada de demà. Hem iniciat el dia amb un ambient fresc. A primeres hores, valors al voltant dels 15-16 graus cap al litoral i valors inferiors als 10 graus cap a les zones d'interior. Pel que fa al migdia d'avui, tindrem pas de núvols mitjancials, núvols que són més compactes al matí cap a les comarques del nord i esta vesprada ho seran cap al sud. Les temperatures màximes avui més altes que les d'ahir, per tant, tindrem temperatures entre els 24 i els 29 graus, quasi que fins i tot calor al migdia en moltes de les comarques centrals. Pel que fa a la jornada de demà, no hi ha canvis destacables, temperatures similars a les d'avui, dia assolellat, amb boires al matí i núvols mitjancials de vesprada, i l'estabilitat que continuarà també com a mínim fins a mitjan de setmana. S'esperen canvis a partir de dimecres i sobretot amb vista al pròxim cap de setmana. Però de moment, calma meteorològica, tranquil·litat, amb temperatures que després de la fresca del matí, al migdia estaran entre els 25 i els 29-30 graus.
5: Més notícies a les 10 i sempre en apuntmedia.es. Ara continua fent banda.
4: Apunt Ràdio, notícies. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
18: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
19: Cada dia

Milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Escoltant Santiago Capitán Abencerrajes del compositor Saúl Gómez, entrem en la segona secció del Rebost de la Banda. En aquesta segona secció del Rebost de la Banda volem parlar d'un projecte que porta el nom de València més enllà de les nostres fronteres. El pròxim 17 d'octubre, el Cuarteto de Cuerda València actuarà a París amb un concert creat especialment per aquesta ocasió, de València a París, un viatge musical. Serà una actuació molt especial, no només pel lloc on es farà, sinó també pel repertori que han preparat. Pop internacional, música francesa i espanyola, melodies mediterrànies i, com a colofó, una selecció dedicada especialment a València. I avui volem conèixer millor aquest projecte, saber com s'ha preparat i descobrir què significa per a ells portar la música i el nom de València fins a París. Amb nosaltres tenim així a tres de les integrants del Cuarteto de Cuerda València. Tenim, per una banda, a Lola Biendicho. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Biendicho, tinc que dir-ho bé. Biendicho.
1: Bon dia.
0: Bon dia. No pot parlar, però la farem parlar. A Teresa Lamà, bon dia.
2: Bon dia.
0: I a Mara Ponce, bon dia.
3: Oli.
0: Bueno, jo vos he de dir una cosa i he de dir a tots els oients, vaig a fer-vos la benvinguda. Com porteu el francès? Bonjour? Com se va?
2: Malamente,
0: se va bien?
2: Malamente.
0: Però bueno, se va bien?
1: Se la vi, se la vi.
0: Doncs, com tenia tantes ganes, anem a fer l'entrada com cal per a rebre-vos. Òscar. Sí.

0: De les quatre xiques llegers, així tinc a tres. N'hi ha una que no ha vingut, que no ha pogut vindre. Bueno, però el pròxim 10 d'octubre se n'aneu a París, actuareu a París amb un concert especial. On actueu a París?
1: En la Iglesia de la Missió Espanyola.
0: En l'Església de la Missió Espanyola.
1: En el districte 16.
0: En el districte 16. I aleshores, com naix aquesta oportunitat d'anar a París? Com naix aquest concert?
1: Pues mare... naix en molt de treball a l'hora de comunicar-nos en la Casa Regional de València, que són una gent increïble, i col·laborar amb ells en la nostra música i dur-la cap allí.
0: És a dir, que el que organitza és la Casa Regional
1: de València,
0: en París. A París.
1: A París.
0: No pareu de viatjar, eh? Perquè se'n vau anar als Grammy, era?
2: Als Latin Grammy.
0: Als Latin Grammy. I ara a París.
2: A Miami.
0: Mare meva. I què significa per a vosaltres aquesta oportunitat d'anar cap a París?
3: A veure, no és la primera vegada que toquem ja allí, en París.
0: Ah.
3: Però esta és més especial, sí que, perquè... portem el nom de la ciutat, precisament, a la Casa Regional Valenciana, allí en París. Aleshores, per a nosaltres ha sigut un projecte superbonico, de germanor total.
0: Ja ho crec que sí. Encara serà més bonica la setmana que ve. Però, a veure, el títol del concert es diu De València a París, un viatge musical. Per què este nom? Quin viatge és el que aneu a fer mentre toqueu? Quina de les tres?
2: Jo mateixa. Doncs anem a fer un viatge per diferents estils musicals. El concert consta de dos parts. La primera és un poc més actual, més moderna.

0: I la segona part és una combinació de música francesa i de música espanyola i de música valenciana. Vida Lola.
1: Per exemple, com què? Jo ara vos ficaré una i digueu-me si se la tocareu o no la tocareu. Que a mi m'encanta. Que la comenceu en ritme de tango.

0: hacer en la cama.
1: ¿Esta o esta ja està? No. Esta no. Quin és aquest repertori que aneu a fer, sobretot en la segona part? Per exemple, quines peces valencianes aneu a interpretar que estan ahí coguent-se, que ja m'has dit ara que estan coguent-se, que van eixir molts temes nous. Quins?
2: A veure, el concert, com ha dit Teresa, són dos parts. La primera anem a anar al pop d'ahir, del passat, perquè nosaltres som molt poperes, ja ho saps. Aleshores anem a fer una selecció d'Ava, Queen, Beatles, que han elegit allí. Oh. Val? Nosaltres tenim molt, molt de repertori en elegit ells.
1: I des... No n'hi ha cap, perdona.
2: Sí.
1: Que segurament que no n'ha acertat cap de les que jo tinc així preparades, però no passa res.
2: No del tot, perquè les, a lo millor les que acabes de posar són del nostre disc For Pop Puntes.
1: Sí, sí.
2: I ells volien més un concert acústic perquè anem a una església. Aleshores, és diferent el concepte. Sí, i després, sí, sí, la segona part és molt bonica perquè és del pop actual de dones i després farem un mix de les cançons de dones franceses d'allí i després un mix de les cançons valencianes, com Guillaume, som nosaltres.
1: Guillaume de Guillaume, per exemple, està...
2: Efectivament, per ahí va la cosa.
1: I de valencianes, quines?
3: Pues tenim Xàbia.
1: Anda, pas dobles.
3: Tenim Paquito el Chocolatero.
1: Sí.
3: Tenim un poquet també de...
2: València.
3: Ah, la de Chiqueta Meua.
1: Chiqueta, Chiqueta Meua. Chiqueta, Chiqueta Meua.
3: Sí, fem un poquet.
1: I tots aquests arranjaments, qui vos es fa? Es feu vosaltres o hi ha una persona encarregada que fas arranjaments per a passar-los a quartet de corda?
2: Pues en este cas, l'arranjament de València ho va fer Juanjo Carratalà, de la producció Mamba, i l'arranjament dels medley nos l'ha fet un amic violinista.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però en aquest concert també n'hi ha, diguem, un vestuari que portareu nou, no? Oh. És a dir, per a representar més València...
3: Bueno, bueno, bueno, bueno.
1: No?
3: Així
1: jo tinc que n'hi ha que anireu en indumentària tradicional, bueno, part d'indumentària tradicional, valenciana a París, en un corpinyo.
3: La tela que tenim és molt especial, que és valenciana, i tota l'elaboració, tot el corpinyo tan espectacular que anem a estrenar ahir en París és del nostre amic Jorge Fauel,
1: sí,
3: de 1700, l'indumentarista fallero pues tan especial que tenim així i que li tenim un carinyo increïble.
1: És a dir, sempre cuideu molt, sobretot el vestuari.
3: Sí.
1: El vestuari. I anar en ixe corpinyo, pues, en la segona part, suposo que serà,
2: sí,
1: en el viatge ixe que aneu a fer, doncs és important. Porteu tot el que voleu portar és València, als valencians que viuen allí a París. I si és el viatge que aneu a... un poquet de València a portar allí.
2: Sí.
1: Un poquet de València. Doncs seguim escoltant el Cuarteto de Cuerda València amb este tema que segurament que el reconegueu molt.

0: Més 20 que 15.
1: I durant tots aquests anys, que estan prop de 20, quan va ser aquest moment que vau dir és que ens agrada molt la música pop? Perquè vosaltres veniu d'un ensenyament clàssic,
0: super
1: de
0: clàssic.
1: Conservatori.
2: Pues sí. El que passa és que també hem sigut persones que no s'hem conformat en seguir un poc el camí que ens marcava, no? La vida. Sempre hem estat buscant innovar i estar d'acord també amb el que sentim realment i el que ens apeteix fer. I en aquest cas, pues, farà al voltant d'uns 8 anys aproximadament, començarem a fer incursions en les covers, ja fa ja temps d'això.
1: Sí.
2: I a dia d'avui, pues, encara fem moltes coses de clàssic, perquè també ens hem deslligat, però el nostre camí jo crec que està enfocat cap a un altre lloc. De fet, fa no res, estiguem tancades en l'estudi de gravació fent un disc de l'Acadèmia de la Música Valenciana de compositors valencians.
1: Molt bé.
2: El tenim a punt de traure també.
1: Això també tingueu. És a dir, que ara, a banda d'anar-se'n a París, esteu treballant en altres,
2: en dos
1: en
2: discos.
1: Altres projectes.
2: En dos discos. En dos discos. Que ja el tenim ja gravat i està al forn.
1: Eixiran abans de Nadal?
2: Jo, sí, el de l'Acadèmia de la Música Valenciana,
0: sí,
2: jo
0: sí.
2: Crec que sí. I l'altre, no, perquè començarem a traure xicotes singles primer, però...
1: És a dir, que vosaltres començareu, quan vau començar les quatre, era un quartet de corda,
2: clàssic.
1: Estàndard, clàssic.
2: Sí, així era, tocant
1: i...
2: Beethoven, Bach...
1: I quan eixiu ahir a l'escenari... Bueno, allí no sé l'impacte que podeu provocar perquè has dit que és una església.
3: Sí.
1: I aleshores és diferent, no? Que quan esteu al carrer i tingueu i porteu darrere, per exemple, acompanyament de rítmic i tot això. Però quan eixiu ahir a l'escenari, què és el que voleu provocar al públic?
0: A veure, moltes vegades quan ens programen la gent no està preparada o no s'espera que se va a trobar, perquè escoltar el concepte de quartet de corda és com que n'hi ha una idea, no, molt en l'imaginari col·lectiu, és com una idea molt estandarditzada d'instruments clàssics.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Nosaltres tenim un punt molt xulo, que és que sense canviar de tipus d'instrument, no són instruments electrònics ni elèctrics ni res, són instruments clàssics, però fem un repertori totalment fora del repertori clàssic, a banda de... el vestuari, l'actitud en l'escenari, totes aquestes coses, la gent al·lucina prou, per dir-ho així ràpid, i es queda prou sorpresa de la proposta musical que fem.
1: Clar, perquè quan digueu quarteto, és que damunt teniu també un quarteto de cuerda València.
2: Aixina és.
1: Quarteto de corda València.
2: Mm.
1: Aleshores, quan uno llitja això, i damunt és l'estàndard, violoncel, viola i dos violins. Del quartet s'imagina un quartet d'una manera.
2: Mm-hmm,
1: i clar. Vosaltres...
2: Aixina som nosaltres, camaleònic és total.
1: Bé, seguim escoltant perquè tenen molts temes gravats. Ara ens n'anem a una pel·lícula, a la banda sonora d'una pel·lícula que diguem que la protagonista va ser la Whitney Houston. I estem en este tema.

Quan esteu interpretant aquest estil de música, què intenteu fer? Basar-vos prou en l'original o trencar un poquet i ficar, jo què sé, un poquet del diferent, és a dir, que és que, quan el teniu a l'hora d'assajar, no? Davant de la partitura. No anem així al món de l'actual. O ficar la vostra guindilla. No sé com es diu en valencià. Com es diu en valencià?

0: la guindilla. No tinc ni idea ara, jo ho buscaré.
1: Ho hem de buscar, ho hem de buscar.
0: Què?
2: A veure, realment ens fan també, en algunes ocasions, quan són els temes que estan en bases electròniques, la nostra productora ens fa una proposta una vegada hem triat nosaltres el tema, perquè així, això se tria entre les quatre, sí o sí tenim que estar d'acord en el tema que anem a muntar. Però una vegada tenim l'arreglo fet, s'assentem i valorem. I moltes vegades li peguem la volta a la tortilla de lo que ens han presentat i li diguem, no, això, mira, necessitem que això sigui aixina, modifiquem això, canviem l'estructura, no la vull que... O sea, que realment no és tal qual el
0: és tema. Però és que fan els arranjaments, vos respeten molt les idees vosaltres quan heu toquet. Això sí, no funciona.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, totalment.
2: Som un equip.
1: Totalment.
2: I la veritat que és molt fàcil treballar en ells perquè també ens donem una guia de lo que volem, ja ens coneixen molt. Ja no volem el típic quartet que el violí primer toca la melodia principal i la resta acompanya i les veus intermitges estem per ahí passant el rato i veig gent a veure què fan les altres.
0: I la viola passa desapercebuda.
2: Exacte, no volem això i ja fa molt de temps que diguem...
0: Bueno, tu no passes desapercebuda, però... Sinó que t'escolten en el concert que vau fer, Mislata, quan vam anar al certamen.
2: Ai.
0: D'Altea. Bonica peça, eh?
2: Això va ser un regalàs del meu Pepe Tello, sí. Que vamos, estaré agraïda tota la meva vida poder tocar en la banda del meu poble de solista una viola, sí, sí, sí. Però on s'ha ficat això en el
0: cap? Una viola en un certamen? Òscar, és que és córrer el músic també, eh?
2: Sí.
0: De Paiporto, en una banda de Paiporto. Aleshores, en un concert de l'Altea.
2: Sí, el meu cim de Mislata anava, vamos, súper a tope. Sí. I ficar en una
0: com
2: viola...
0: Com a solista.
2: Una viola de solista, tu te penses que és que no són atrevits ni res. Això jo crec que va un poc en el poble, que Mislata són molt atrevits.
0: Ah, vale. Bé, és que està, diguem-me, que ell també és part de Mislata.
2: Ah, veus?
0: Pues... Bueno, per quants... països hi heu anat?
1: Uf. Doncs hem estat en Estats Units, hem estat en França i és que ens queden, no?
2: En Marroc, en Marrakech.
0: I de tots aquests concerts que en feu molts, perquè per a vindre així vos dic que m'ha costat molt.
1: Donem fe. És molt complicat, Ima, ho sabem.
0: M'ha costat molt. Aleshores, quin... Hi ha algun concert que per a vosaltres ha sigut especial?
2: A veure, n'hi ha molts, però la primera vegada que érem fora d'Espanya i tocarem en Miami, en el Sanctuary of the Arts, això va ser... estàvem al·lucinant.
0: I com
2: però
0: va ser,
2: això però de... t'he de dir que és una al·lucinació molt empanyada, perquè va coincidir en la Dana sí en València. Aleshores, acabava de passar la Dana i va ser com se n'anem un poc en el cor trencat, de dir, deixem així el que deixem per viure un somni, perquè per a nosaltres no deixa de ser
0: sí, però és trencat.
2: Un gran somni, però sempre quedarà aquesta coseta. Però...
3: Tornarem.
2: Ahí està.
0: Lola, tornarem l'any que ve?
3: L'any que ve tornarem.
0: No puc parlar. Però bueno,
3: sí.
0: Estem en ello.
3: En ello, sí, exacte.
0: També hi ha un altre concert, que ara seguirem parlant del de París, però també teniu un altre concert benèfic res.
2: Sí, la veritat és que el quarteto fem sempre molts concerts benèfics, ens agrada molt la labor social i esta és la primera vegada que col·laborem en Manos Unides, València, i anem a fer un concert molt especial a Meix el dia 6 de novembre.
0: El 6 de novembre
2: cau...
0: És a dir, que ja està ahí.
2: Està ahí, sí, cau divendres.
0: Ja està ahí. On és? Ho sabeu?
1: En Sant Juan Bosco.
0: En Sant Juan Bosco.
3: En l'auditori.
0: Què és el que més... el repte més complicat que teniu com a quartet en este món que actualment visquem? És a dir, quin és el repte, quina és la dificultat major? Què és el més complicat de seguir un quartet de quatre dones?
2: Pues pots imaginar-te.
0: Pots imaginar-te
2: com és el quadrar les nostres agendes. És molt complicat, no només per als concerts, sinó també per als ensaios, per a les gravacions. Costa molt el conciliar, però tenim, sempre ho diguem, que tenim molta sort de la família que tenim darrere, recolzant-nos, tant les parelles com els pares, que tenim per fortuna molts abuelos ajudant-nos.
0: Tenen que fer un homenatge als abuelos. Tenen que fer un homenatge als abuelos, perquè estan ahí els abuelos tots ahí ajudant un munt. Perquè ja dic que quatre dones amb família i també tingueu feina, sí, a banda del quartet.
2: Clar. Sí, perquè la docència la tenim ahí també.
0: Clar. I perquè moltes vegades costa molt viure de
1: sí, és molt difícil.
0: D'un quartet, no? En este cas, un quartet, sí, de cambra.
1: Sí, és molt difícil. Realment, nosaltres tenim molts concerts, però és veritat que pues, l'estabilitat que te dona una plaça en un centre, no, de moment encara no la tenim, però
0: anem per ahí, no?
1: Anem ahí perquè pensem que n'hi ha que posar en valor el treball de la gent com nosaltres i molts altres grups que passen moltes hores, que assagen molt i que fan molt de treball de gestió per a que els concerts xisquen i la gent veja el treball que n'hi ha darrere. L'important
0: sí, perquè és per a mi és molt complicat un grup de cambra que puga viure del que li agrada fer, tocar, no? D'ensenyar a la gent el que fa i fer feliç, que és això. I aleshores, seguir, perquè ja porteu quasi 20 anys, ja ha sigut un repte, eh?
1: Total.
0: Un repte.
2: Jo crec que també està ahí les ganes de treballar, la il·lusió que li fiquem, perquè també som un grup que estem totalment autogestionat per nosaltres. Mm-hmm. Per tant, no depenim de ningú mànager, no depenim de ninguna distribuïdora de concerts, i tots els concerts, que ne són moltíssims, els que fem durant l'any, és tot pico i pala nostre, d'estar ahí.
0: Quants podeu arribar a fer? Ho heu comptabilitzat alguna vegada?
2: Sols a l'estiu.
3: En estiu hem fet 36.
0: 36 concerts.
3: Si l'estiu...
0: És a dir, sense comptar tot l'any. Sense comptar tot l'any, no? Sense comptar tot l'any. Ja és. Ja són. Jo vos anime que no desespereu. N'hi ha alguna vegada que heu decaigut i heu dit... S'acaba. Per què? Perquè no pot ser tot. Alguna vegada ho ha estat així? Però després està pugeu a l'escenari i recompensa tot.
2: És que la veritat és que poder fer música amb les amigues dalt d'un escenari en aquests moments tan bonicos se t'oblida. Però sí que és de veres que n'hi ha un treball darrere que és esgotador.
0: Ja ho crec que sí. Doncs seguim, perquè aneu a contar-me un conte. Contem un conte.

0: Estem escoltant el tema Cuéntame un cuento. I estem parlant en el quartet de Corda València, en el quarteto de Corda València, que el pròxim dissabte que ve, estaran a París parlant francès i interpretant un concert. Un concert que viatja des de València a París. Què espereu quan un valencià vagi allí i vos escolte tocar? Què espereu? El públic. Què espereu del públic?
1: Pues com sempre, la connexió. Sempre intentem que quan que se'n vagin més feliços que han entrat al nostre concert. Això és molt bonic.
0: I és molt gran.
1: I ho veus sobre l'escenari, te ho transmitixen, els somriures, els aplaudiments, les mirades, un xiquet ballant, pues és increïble.
0: Esperem que sigui passant, encara que sigui en una església, eh?
1: Sí, clar que sí.
0: Encara que sigui en una església. És important per a vosaltres portar el nom de València arreu del món?
2: És molt especial, perquè és la ciutat que ens ha unit a les quatre. Per tant, la sentim nostra i ha d'estar present sempre.
0: Ja que es parla de que vos ha unit, a banda de que vau fer el quartet farà més o menys 17-18 anys, per ahir, no? Des de quan es conegueu? És a dir, on vau coincidir? On la vida vos va...

0: portar a les 4?
1: Pues mira, començarem Lola i jo en l'orquestra de l'Hort a Nord, quan érem unes bebès. Jo crec que de les primeres orquestres que fèiem. Després a Teresa la coneguerem en la Jorbal, en l'orquestra de la Generalitat.
2: Però jo no vaig coincidir en elles dos en la Jorbal. Jo vaig coincidir en un encontre en Lola i en l'altre encontre en Mara. O sigui, les tres en la Jorbal no van coincidir. El que passa és que la vida després ens va anar juntant en altres llocs.
0: Jo de Teresa, saps el que més m'agrada? És que a tocar el cello és a l'hora de ballar i tocar... Ella se ho tenen més fàcil.
2: Home, jo considero que és una aportació molt important, la que jo faig.
0: Home,
2: de penjar-me un cello. Això no n'hi ha un altre quarteto que ho tinga,
0: sí,
2: de moment.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I això dona moltes oportunitats i obri molt les portes a fer coreografies, a poder ballar en l'escenari i a fer moltes coses que un altre quarteto no podria fer.
0: I com controlar el moviment i tocar pues a la vegada. Eh? És a dir, perquè si un cantant ja és complicat ballar i tens que tindre ese fiato, no?, d'aire, sí, per a poder actuar, sí, sí, tu tens
2: pues
0: que tindre contra.
2: No, jo he passat moltes hores renyint en l'arnès, en les corretxes, en el que m'empreta i el que no, i després controlar el pas, tocar, afinar tota la vegada.
0: Clar.
2: Ara ja cantar, o sea, per mi va ser un treball de moltes hores. Però
0: ara ja cantar que... vol dir que també canteu en alguna.
2: A veure, estàs cantant, estàs tocant, estàs ahí, saps? Vull dir, a la vegada animes al públic, també. I la veritat és que m'ho diu molta gent, que no ha vist mai això i no s'ho esperava. I que és molt xulo, claro.
0: Sí,
2: és
0: sí,
2: molt
0: ja ho crec. Hi ha alguna anècdota així graciosa que esteu en l'escenari i ha passat algo?
1: Sí, els canvis de vestuari. És que també fiquem un plus, i és que canviem a meitat de concert, moltes vegades canviem de vestuari. I aleshores n'hi ha vegades que no te dona temps, perquè com no són vestuaris molt senzills...
0: No, perquè de vegades igual aneu a tocar a la plaça d'un poble i tenen que muntar-vos alguna cosa allà darrere per a canviar-se.
2: I s'han canviat en el carrer, darrere d'una tarimeta de tal... Vull dir, hem fet virgueries, però a mesura de fer concerts també tens més pràctica i vas més ràpid i totes aquestes coses. I l'adrenalina esta, no? De venga, va, que queden. I per el pinganillo te diuen, queden 30 segons, venga, va, no sé quantos.
1: I no passa la cremallera, i no passa, i no passa.
2: Però després arribem a temps. Després arribem, passa de tot i darrere.
0: I després entreu ahí i tingueu que tindre concentració per a fer,
2: per a
0: tocar.
2: Després entres com si no tingueres pressa, saps? Però bueno.
0: Correcte, és així. Ja que esteu parlant de vestuari, en la primera part tindrem un vestuari per a la primera part o dos vestuaris? Per a la primera,
1: París?
0: En París.
1: Pues com, serà sorpresa, però vamos, te poden contar.
0: No podem avançar.
1: Te poden contar que...
0: És que nosaltres no podrem anar. No, no. Òscar, a tu es ve de pas.
1: Ah, no va vindre. Sí, tindrem dos vestuaris. Sempre fem alguna coseta especial. I sí, este concert, que és super especial, no podia quedar-se arrere.
0: Així i després està el vestuari de la segona part. És a dir, que ahir... A l'hora d'anar-se'n sempre tingueu que portar moltes maletes.
3: Bueno.
0: Això també
3: sí,
0: és una història,
3: no? Sí, conemuixar les maletes. Perquè, no sé si ho sabràs, però nosaltres paguem... Són 4, però paguem 8 bitllets. Perquè paguem
2: perquè
3: de cada instrument.
2: Perquè porteu uns instruments.
3: Clar.
0: I això és un tema també que no l'han tractat mai així. Però veritat és que...
3: Viatjar en instrument és molt difícil.
0: Perquè pagueu un seient per a l'instrument.
3: Exacte. O si no, te l'envien a la bodega.
0: Però tu que toques el violí...
3: No. No complir
0: perquè
3: les...
0: Teresa, sí,
3: no complir les mesures de l'equipatge este...
1: De cabina.
3: Exacte. I comprem 8 bitllets. Que maravilla. Aleshores, imagina, 8 bitllets, més 4 maletes, se nos va ir tot el jornal.
0: Per favor, que tenen que apoyar més la cultura i tenen que apoyar més els grups de cambra i la música... i tot, que mira que en tenim així en València. Seguim escoltant. A veure si està l'encert, perquè el títol està mig... Bueno, no sé si en francès, però Lady Marmalade. Ho ha pronunciat, eh? Marmalade.

0: Estem així parlant, estic riguent-me, ja sé que... Jo em pensava que estava el títol. Clar, haver sigut Madame Marmalade.
1: Clar.
0: I no sé si està en francès clar. Això, vale? Clar. Està en anglès. Això però és... No, vous voulez coucher avec moi? Això sí, és la
1: claro,
0: cançoneta.
1: Claro.
0: Eh?
1: Claro, se suave.
0: No recordo ara qui la cantava. Era un duo de
1: era
0: de
1: Cristina Aguilera,
0: duo
1: Pink...
0: Duo Bacara?
1: No. Això era quatre artistes.
0: Ah, sí?
1: Cristina Aguilera, Pink i dos més que no me recordo el nom, que feien un videoclip superxulo, però fa mogolló d'anys.
0: Esto tampoc la interpreteu. I si, no, no n'ha encertat ni una. Ni una, diríem, zero.
2: És que n'hi ha molts estrenos, eh?
0: Sí.
2: O sea que era difícil.
0: Pràcticament, quasi tot serà estrena, ho estrenaré.
2: Les versions, sí. Les versions, n'hi ha moltes que són noves, que acaba d'elaborar, i això.
0: I després, tot aquests temes que aneu a fer allí, ja teniu concerts que podeu fer... Si no el mateix paregut així a...
2: Saps què passa? Que nosaltres, com t'he dit antes, que som molt camaleòniques, també oferim a les persones que mos contracten un poc la possibilitat de fer-se el concert a mida. Aleshores, li oferim un repertori molt ampli.
0: Perquè quan tindreu molt de repertori ampli.
2: Sí.
3: De tots els estils, de totes les èpoques... Clar.
2: Ah, i cada persona pues, se'l fa a la seva mida de lo que necessita. Que necessiten algo per a la Setmana de la Dona, pues ho fem tot al voltant de la dona. Que necessiten algo pues, més actual.
3: Les persones machos en bandes sonores antigues.
2: I boleros, sí.
3: Molt xulo.
1: Clàssic, també està ahí, no s'oblida ningú mai.
0: Sí, perquè ho ha estrenat de ton pare. Hem de dir que eres la filla de José Alamà. Així li envia una abraçada molt gran.
1: Jo també.
0: Que vaig estar allí i em va tractar com una reina, ton pare i ta mare, també tinc que dir.
1: Estimen molt, n'hi ha molta, una amistat molt bonica ahí.
0: Vau estrenar també, heu estrenat coses de ton pare.
1: Sí, de compositors valencians i obres que després han anat al CD que estem, bueno, que ja hem gravat.
0: I aleshores, per a tornar a que vingueu així, per a que comenteu aquests dos CDs que estan a punt d'eixir, també serà tan complicat.
2: No, hem de vindre també, perquè després no te penses que tenim que contar-te els altres concerts benèfics.
0: Conta alguna
2: cosa. Claro,
0: només un poquetet, que tenim poquet de temps, perquè ja queda poquet de temps, però avança alguna cosa per a que...
2: Bueno, pues nosaltres ens encanta donar visibilitat a la discapacitat.
0: Sí.
2: Tenim una ara també, en
0: una tasca molt important.
2: Claro. En desembre anem a donar visibilitat a la discapacitat no sols auditiva, que és la que sempre fem tots els anys, que també està el concert d'AICE en el Palau de la Música, que el fem enguany en febrer. Però en desembre anem a donar també visibilitat a un altre tipus de discapacitat, no només l'auditiva, sinó també... Ja vos... Això t'ho tenim que contar bé. Perquè tenim dos xiquets que ens han trencat el cor i hem decidit apostar-ho tot. I el desembre de tots els anys de la fe, que anem tots les nochebuenes... Bueno, nochebuena.
1: Ni de Nadal.
0: Ni de Nadal.
2: Ni de Nadal. Anem sempre a tocar a la fe per als xiquets que estan ingressats, que també pensem que els nostres xiquets n'hi ha que cuidar-los. I quan estan malets, més encara. Així que si està en la nostra mà poder fer-los feliç aquest dia, ahir que estem tots els anys, portem ja... Quants n'hi portem? 5 o 6?
3: Més de... Sí,
2: portem un montó.
3: Sí,
0: jo crec que aquests concerts són
1: molt especials.
0: Són els que més vos enriquaran.
1: Totalment.
0: Que està clar que cara al públic sí, però aquests concerts tenen més...
2: Clar.
0: És un altre... Significat.
2: És una altra cosa. Ara, tens que preparar-te emocionalment, també. Perquè te pots vindre avall quan veus tot el que n'hi ha. Però jo crec que és això el que ens fa que tinguem sempre els peus en el piso.
0: Estar en contacte. En terra. És important el que estàs dient, mare. És molt important. Els peus a terra.
2: Així és.
0: Una pregunta. En el Roig Arena també crec que ja heu fet alguna cosa, no?
2: Sí, unes quantes coses.
0: Sí, perquè este grup tenen que saber, heu fet alguna cosa, teniu alguna cosa més previst per ahir?
3: Bueno, en el Roig Arena, sempre que vinguin, que nos criden. Però vaja,
0: home, estem fent una crida per això.
3: Exacte. Però sí, va ser també un concert molt bonic, que va ser de l'any passat, a desembre, l'últim partit, i estiguem en la...
0: I què era, abans del partit?
3: Crec recordar que era la recepció d'invitats i després al final. I va ser en la zona VIP i vam fer repertori nadalenc. En una copeta de xampany.
1: Que xulo.
3: I l'any següent, millor.
2: I en el Mestalla també hem tocat, eh?
0: Cara.
2: És que clar, jo soc molt de
3: València. I ara fem això, no? Fem una cridada per al nou Mestalla.
2: Claro.
0: També farem una
2: València
0: crida.
2: València Club de Futbol. Atenció.
0: Anem va. Vale. E imagineu-se que ja estem ahí el dia 17 i que n'hi ha gent que no sap que heu d'anar, que suposo que estarà per les xarxes, estarà tot publicat, i que vegeu algú per allí, què li tingueu que dir per a que vagi a veure-vos al concert del dia 17 d'octubre?
1: Home, pues que no se poden perdre l'oportunitat.
0: I si són francesos també,
1: home,
0: eh?
1: Per descomptat.
0: Perquè també feu un camí per ahí, per la música francesa.
1: El repertori abarca tots els públics, de totes les nacionalitats. I no se poden perdre l'oportunitat d'escoltar el quartet de corda a València, perquè el repertori es va encantar, no va fallar, i nosaltres estem encantades de poder oferir la nostra música i el nom de València en París.
0: Teniu la vostra pàgina que està tots els concerts allí públics per a que...
2: Sí, en la pàgina la web gent, del quartet, sí.
0: Perquè la gent puga veure tot el que esteu fent, que esteu fent molt.
1: Sí, sí, sí.
0: Quatre
1: sí.
0: xiques valencianes.
2: I en l'Instagram del quartet també, que és @quartetodecuerdavalenciaccv, també està tot actualitzat i anant.
0: És a dir, què significa per a vosaltres?
3: Que tenim ahí una família de quasi 23.000 seguidors. Ah, això és una meravella. 104 que començarem.
0: Menja propoli.
3: Ja me l'ha donat. Ja me l'han donat a llora, que és molt bo.
0: Uf, si ara és la Fira de la Mel.
1: Efectivament.
0: Sí, està per ahí. Crec que no sé si s'ha acabat o està per... És que la Fira de la Mel, és de veres. És així. Què significa, per a, abans d'acabar, què significa per a vosaltres formar part, ser el quartet de corda València? Què significa per a vosaltres? Parleu-me des del cor, que és on més m'agrada a mi.
2: Pues és que és un tros de nosaltres. Són tants anys que hem estat formant este projecte que és algo nascut des de algo molt propi, no? Per tant, és un troset de la nostra vida.
0: Coincidiu les tres?
1: Sí, totalment.
0: No puc vindre la quarta.
2: Paloma és que està treballant, oui.
3: Però també
0: és molt treballadora.
3: És igual.
2: Paloma és un solet que mos va vindre del cel caigut.
0: Tinc que enviar-li una besada, no?
2: Home, Palometa és un
0: besot ahí ben gran.
2: Una sort molt gran.
3: Un regal.
0: Correcte. A mi m'agradaria acabar en un tema de Shakira, ja que Shakira va estar la setmana passada per ací, va estar per Madrid.
2: Ai, Shaki. M'encanta.
0: Quan el vau estar en els Grammy la vau veure?
2: No,
0: és que no sé si
2: no,
0: és
2: no,
3: veure a la Natalia Peluso.
2: Nati Peluso. I Alejandro Sanz.
0: Ah, sí.
2: Home.
0: I vau arribar
2: Alejandro
0: a fer-se...
2: Alejandro Sanz presenta i tot en el Latin Grammy. Ai, això va ser increïble.
0: Com és allà arribar?
3: Això és un atremón.
1: És un atremón. Està dins d'una pel·lícula.
2: I Bisbal, que passa.
0: Tots no poden viure aquest moment.
1: No, inoblidable. Inoblidable, total.
2: Bueno, tenim de cada cosa, tu no t'imagines. No t'imagines, ja te contarem un dia totes les cosetes que farem per allí.
0: A mi m'encantaria anar ahí, amagada en la maleta, soc menuda. Total, és un metro i mig.
2: 2027.
0: Ale, va. Però tindreu que vindre a dir un poquet l'abans del 2027,
2: home,
0: no?
2: Home, claro. Sí, vindrem a final d'any.
0: Perquè ja no queda més, estem així sentit. Te aviso, te anuncio.
3: Que pronto volveremos.
2: ¿En desembre?
0: Vinga,
2: va, treu agenda. Desembre.
0: ¿En desembre? En Nadal.
1: Vinga, podria ser molt bonic.
0: En Nadal, no?
2: A menjar-se els polvorons.
0: Vale, va. Fet. Ja que ben maro. Bé, escoltant, te aviso, te anuncio de Shakira. Interpretat pel Quarteto de Cuerda València. Seguim així en fent banda. Gràcies per vindre les tres. I que... Vaja, bon voyage.
1: Merci.

I escoltant l'obra de les criatures del compositor Carlos David Perales, interpretada per la Banda Simfònica Municipal de València sota la batuta del mestre Cristóbal Soler, posem el punt i final al programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Òscar Pellicer i en xarxes i producció Imma Santana. A mi sols em queda dir gràcies i gràcies i gràcies per tota la gent que s'acompanya cada cap de setmana, i moltes vegades és gent que està en Itàlia, que en Quidren, que està en Alemanya, que està a Costa Rica, que està a Estats Units. Gràcies, gràcies i mil gràcies. Que passeu un molt bon diumenge, que sigueu molt feliços i que es vegem el cap de setmana que ve. Adeu.

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Controlat un incendi forestal a la Serratella, l'Alt Maestrat. Els bombers han controlat el foc que s'havia iniciat a nit en una instal·lació de plaques solars al costat del Mas de Sant Pere. Les flames van arribar a una zona de vegetació forestal. L'incendi va començar a les 9 de la nit i fa uns moments que Emergències l'ha donat per controlat. Han hagut de treballar bombers forestals de la Generalitat i també del Consorci de Castelló. El PSOE i Front Ampli es reuneixen avui diumenge per a estudiar si es presenten junts al Senat en les generals del 29 de novembre. D'esta manera, intentarien evitar que el PP torni a controlar la cambra alta. Els socialistes reconeixen que estan analitzant tots els escenaris possibles per a guanyar tant en el Congrés com en el Senat. Divendres que ve acaba el termini perquè els partits que van en coalició a les eleccions ho comuniquen. L'endemà, el dissabte 17, tindrà lloc l'acte de llançament de Front Ampli que, de moment, continua sense tindre candidat a la presidència. Sona amb força l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, però les negociacions continuen. El portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha convidat el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, a fer el pas i a integrar-se en el Front Ampli.
2: Si él, digamos, realmente quiere participar en la...

0: construcción de un frente estatal, pues debe estar. Y nosotros lo invitamos a que dé efectivamente este paso. Y si por el contrario lo que estuviera pensando es en hacerlo con Esquerra Republicana, pues está en su derecho y ya buscaremos otras formas de colaborar. Pero queremos dejar claro que para nosotros no es una cuestión esto de sillones, no es una cuestión de sillones.
1: De la resta de l'actualitat, la Fireta del Camp d'Elx posa en valor este cap de setmana els productes de proximitat amb degustacions i elaboracions artesanals. Laura López.
2: A la Fireta del Camp d'Elx els productes no només es tasten i es compren, també es pot aprendre a cuinar-los, com en la recepta Delicatells, que combina les dues estrelles del camp, la magrana mollar i el dàtil.
3: Le quitamos el hueso, le ponemos una crema de almendra, luego le ponemos una almendra salada, un par de semillas de granada y luego le ponemos una florecita.
2: Así tot és de quilòmetre zero, com és l'actis de l'última vaqueria que queda al Camp d'Elx.
4: És ordeñar els vaques avui i al rato està el formatge fet, doncs és un producte, això sí que és proximitat i immediatès.
2: Sabors de sempre, com el pa de figa fet així, en directe.
5: Les figues són replegades en casa, són les que se maduren de més que no se poden comercialitzar i en un canyer se sequen. Els tos del torró del pobre.
2: Per als que tenen peresa de pelar la magrana, ara de temporada, el millor, el suc.
6: S'està recollint bastant, s'està venent també bastant bé.
2: Tresors del Camp al carrer fins a este dilluns al passeig de l'estació d'Elx.
1: En els esports, derrota del Villarreal al Bernabéu per la mínima amb el Madrid, amb el gol de Diomandé. Vinícius va ser expulsat quan faltaven 20 minuts i tot apunta que no jugarà el Clàssic contra el Barça. I avui a les 9 torn per al València a El Sardinero amb el Racing de Santander. Serà l'estrena del Vasco Aguirre, que espera este perfil d'equip.
7: Un equilibrio, ¿no? Cuando no tengamos la pelota, seamos solidarios en la recuperación de la misma, seamos humildes para correr detrás de ellos o detrás de ella, y luego en la pelota esa personalidad de un equipo como el nuestro que tiene calidad y que tiene que buscar el partido.
1: I a les dos, al Martínez Valero, el Celta de Vigo, els franjaverds volen aconseguir la primera victòria de la temporada a casa. Horatge estable i temperatures més altes al migdia. Joan Carles Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. Efectivament, horatge estable i tranquil en el dia d'avui, també en la jornada de demà. Hem iniciat el dia amb un ambient fresc. A primeres hores, valors al voltant dels 15-16 graus cap al litoral i valors inferiors als 10 graus cap a les zones d'interior. Pel que fa al migdia d'avui, tindrem pas de núvols mitjancials, núvols que són més compactes al matí cap a les comarques del nord i esta vesprada ho seran cap al sud. Les temperatures màximes avui més altes que les d'ahir, per tant, tindrem temperatures entre els 24 i els 29 graus, quasi que fins i tot calor al migdia en moltes de les comarques centrals. Pel que fa a la jornada de demà, no hi ha canvis destacables, temperatures similars a les d'avui, dia assolellat, amb boires al matí i núvols mitjancials de vesprada, i l'estabilitat que continuarà també com a mínim fins a mitjan de setmana. S'esperen canvis a partir de dimecres i sobretot en vista al pròxim cap de setmana. Però de moment, calma meteorològica, tranquil·litat, amb temperatures que després de la fresca del matí, al migdia estaran entre els 25 i els 29-30 graus.
1: De moment és tot, tenen més notícies a les 11 i sempre en apuntmedia.es. Ara comença Fora de Cobertura.
9: Apunt Ràdio, notícies. La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
10: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
9: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
11: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
9: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't. El nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Hola, què tal, amics de Fora de Cobertura? Hola. Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Benvinguts tots. Benvinguts al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és diumenge 11 d'octubre i comencem a presentar els col·laboradors habituals del nostre programa, començant per J. González. Com estàs?
2: Què tal, Donís? Pues muy bien. Aquí estamos pasando este puente, fantástico puente, Fora de Cobertura.
1: Continues ahí ya fuera de cobertura, ¿no?
2: Sí, señor. Vale,
1: está muy bien. Es el programa perfecto para desconectar. Claro, si no, que sí. Ho diga el señor Oscar Rueda.
3: Efectivamente, buen día. Pues así estén de pont, algún día mes de festa, que siempre bebé, para desemboirar la mente.
1: La producción cívica ve, Oscar. La producción cívica
3: ve. Ve, sí. Con vale. Tots els anys, bueno, con toca. Sí, señor.
1: Molt bé, Pablo Fernández, arregla moca ara.
4: Arregla moca ara, perquè la Madonna no l'agraen els dolces, me'ls ha quedat jo, però sí, sí, li agrada molt el mocador, eh?
1: Sí, molt bé.
4: Ha sigut un 9 d'octubre molt, molt bonico, molt enamoradís.
1: I a Esther Baixauli li han regalat moca ara?
5: Home, per supost.
1: No falla.
5: A mi no me falla. Feliç dia a tots els valencians.
1: Bueno, sí.
5: I a tots els enamorats.
2: Con retraso, no?
3: Sí, un poc de retras.
1: Però sí, però està bé. A veure, però no, però...
4: Però l'amor s'allarga.
1: Tots els sants tenen huitava.
4: I l'amor s'allarga tots els dies.
1: Sumar i comencem. Comencem el nostre programa parlant d'en David Domínguez, que ens presenta El raro de los 90. Tenim a Pablo Fernández parlant del Ricardo Tormol, que torna a ser seu del Mundial de Superbike. Esther Baixauli ens comenta coses, detalls sobre estètica i salut, i en particular sobre la caiguda del cabell. Prengueu nota, que la tingueu que prendre. Tots. O sigui, tots, no. Vull dir que tenim una edat i anem...
4: Bueno, la edat. Guai m'endú jo el rànquing.
1: Òscar Rueda parlarà de nostra història en pindoletes, en particular sobre el 9 d'octubre, perquè és el que toca, Òscar?
3: Home, jo crec que sí.
1: Efectivament. Els IZ Awards, Awards...
2: Bien pronunciado.
1: Awards. Tornen a la ciutat de València la pròxima setmana, el pròxim divendres, i tindrem així a Juan Carlos Pérez i Noelia Escalera, dos dels organitzadors, perquè ens conten en què va consistir la gala i quins són alguns dels premiats. Bueno, si és que se pot saber ja, o encara no se pot saber.
2: Yo creo que igual nos pueden avanzar algo. A ver si te podemos sacar algo, Denis.
1: A ver si en acabando el informativo, en el nuestro convidado especial, que es Juan Nieto, presentador de La Pista, podemos conseguir, podemos traer alguna pisteta para ahí. Efectivamente, Juan Nieto será el nuestro convidado especial. Y en acabando de ello, tendremos toda la segunda hora de Fora de Cobertura en ranking en la ITV digital y en A3 Temes para arribar al informativo de las 12 y a toda la actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana en punt a punt. Seguimos en Fora de Cobertura.
0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Avui anem a fer un viatge, un passeget als 90 sense necessitat de buscar un VHS ni rebobinar un casset en un bolivic. Pues ha passat a tots, no? No, digueu la veritat,
3: Sí. Home. És que tenim una edat. Quan estem repetint ja aquesta frase,
1: De veres que... I te dones compte d'ahir lo mucho que eres, Tu has rebobinat, Esther? Tu has arribat a rebobinar un casset en bolivic?
5: Jo sí. Sí.
2: Ah, pues eres mayor también.
5: És que tens una edat, ja. Perquè tinc que dir que no eren meus... que eren de mon tío. Perquè jo sóc de Dixman.
1: No, jo, clar, tu rebobinaves el CD, no?
5: Però li furtava el Walkman a mon tío i els seus d'això, i jo el veia fer-ho en el boli i també ho he fet, però sobretot perquè l'he tingut a d'ell.
4: Ja tenim una edat.
2: En la conclusió.
4: Dos no, de moment una.
1: De moment...
4: Una gran.
1: Una quasi dos, sí. Efectivament. Bé, la bona qüestió és que ve al Teatre Olimpia David Domínguez el pròxim 23 d'octubre i mos presenta El raro de los 99, històries sobre amors impossibles, recreatius, primers mòbils i altres coses que recordem amb més carinyo del que a voltes han merescut. Que mos ho conte, David Domínguez, què tal, com estàs?
6: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
1: Muy buen día. Bienvenido a Fora de Cobertura. El raro de los 90. Yo creo que el 90 es una época que nos provoca nostalgia a todos los que estén en la tabla de momento.
6: Bueno, fíjate, es un espectáculo que habla de

0: 11 temporades consecutives entre 2000 i 2010, el circuit va ser referència obligada per a esta categoria, consolidant-se com un dels escenaris més exigents del calendari internacional. Ara, al 2027, el tornem a tindre. I és que d'esta forma, el que aplegue la Superbike reforça la posició del circuit Ricardo Tormo com a l'epicentre del motor d'èlit. Chest ja albergarà també al 2027 la carrera final i decisiva del Mundial de MotoGP, convertint-se així el nostre circuit més reconegut, i sí que volem nosaltres, en un traçat com a anfitrió de dos de les tres categories reines del motociclisme mundial en la mateixa temporada.
1: Però, escolta, l'última carrera. L'última.
0: L'última. De les més exigents, l'última. I n'hi ha una diferència que, si vols, ara en un ratet el donem, la diferència entre MotoGP i Superbikes, val? Perquè podem confondre's. Anem a veure les diferències. Mira, en la MotoGP s'utilitza prototips personalitzats, mentre que les Superbikes es basen en motos de producció modificades. En una MotoGP presenta carreres més curtes, 120-130 quilòmetres, mentre que les Superbikes recorren uns 200 quilòmetres. MotoGP utilitza un sistema de classificació més complex, basat en pràctiques classificatòries, mentre que Superbikes segueix un procés basat únicament en temps de volta en la classificació. N'hi ha moltes més diferències. Vols una altra, Donís?
1: Home, a veure, són notables que les del propi vehicle ja és diferent. Una és un prototip i l'altra és un vehicle de fabricació, però modificat.
0: Però modificat, correcte, com hem dit. Les regles de pneumàtics i proveedors també són distintes. En MotoGP utilitza un únic proveedor, mentre que Superbikes permeteix múltiples proveedors segons l'equip. Molt més
1: cada us apanya?
0: Cada un la dei com en Benny Parrell. El sistema de classificació i pràctiques també són diferents. En MotoGP es basa en temps de pràctiques, mentre que Superbikes utilitza sessions de classificacions més directes. I també una curiositat. MotoGP té una carrera per cada setmana, mentre que les Superbikes se celebren dos carreres principals i una carrera que es diu Superpole. A partir de 2023 se va implantar una carrera d'esprint després de les classificacions de MotoGP. Un poc per entendre també les diferències d'una i l'altra. Però bé, el que es porta, sí, però en fora de cobertura, l'important és que el circuit Ricardo Tormo pues, està d'enhorabona, i la comunitat valenciana també.
1: Home, què vols que te diga? Sempre, pràcticament se paralitza. Eixa fi de setmana se paralitza la província de València, i te diria més allà, eh?
0: I
1: no només la província, sinó comunitat valenciana, a qui li agraden les motos, per supost que és una cita a la que no es pot fallar, però és que vegen de tots els llocs.
0: De tots els llocs. És l'epicentre.
1: És que Chest és una locura quan hi ha motos.
0: És
1: una locura. Sou moteros, Òscar?
2: Home, a nivell d'afició, de voreu, de seguir una miqueta, tampoc és que siga massa...
0: Jo
2: no sé si dóna fe. A més, jo sabeu que estic molt per Llíria i bueno, l'afluència és evident. No? Cada vegada que es fa en Chest algun gran premi d'estos, pues és tot un aconteniment que excedeix per complet la població i la comarca.
0: Sí, correcte, qualsevol prova que puga albergar pues és positiu, no? I és d'enhorabona per a tots.
1: Esther Baixauli, motera o...?
3: A mi m'agrada anar en moto.
1: T'agrada anar en moto?
3: No sé dur-la, és algo que tinc pendent, perquè pense en algun moment poder-ho fer, però m'agrada anar en moto. A més, me recorda a mi abuelo duguem-me la Vespa, i a mon tio duguem-me en una moto d'estes que pareixia una bicicleta.
1: Una moto d'estes que pareixia una bicicleta?
3: Sí,
2: una Vespino.
3: Sí,
0: una Vespa, no? La típica...
3: No, però...
1: Mira que xove és tu.
3: La Vespa...
1: Una moto d'estes que pareixia una bicicleta.
2: Sí, això ja...
0: Igual està en l'espectacle dels 90.
3: És que la de mi abuelo sí que és una Vespa. És una Vespa gran.
2: Sí.
1: Però Vespino, o sea, era...
3: La Vespino era la que duia mon tio.
1: Era ciclomotor.
3: I a mi me duien i me recorda i m'agrada, la veritat. I pense dur la Vespa de mi abuelo en algun moment.
2: Molt bé, que encara la teniu.
3: Sí.
2: Molt bé. Hi ha molta gent que la conserva, eh? Sí, és curiós. Sí.
0: Anem a parlar de la Superbikes en clau valenciana. I és que en el pla esportiu la notícia cobra especial rellevància per al pilot valencià Iker Lecuona, que actualment marxa segon en la classificació general del campionat de Superbike. La possibilitat de competir a casa en una categoria d'elit mundial representa una oportunitat única per al corredor de la comunitat valenciana. Lecuona aspira a protagonitzar un desenllaç memorable en el circuit de la seva terra, on l'ambient i el coneixement del traçat poden jugar al seu favor en la recta final de la temporada. Veurem què passa en este pilot valencià en la Superbike Mundial a Chest, on se barallen molts títols. Per tant, Tenim també sabor valencià, motor valencià.
1: Tenim dates ara mateixa, Pablo?
0: De moment no les han donat. Estem pendents de les dates, però bueno, en el moment que tinguem la informació, òbviament, seràs el primer en saber-ho, Donis.
1: Home, sí.
0: El segon.
1: Si me dejes ganar-lo tu.
0: Primer, el segon. Però sí, estarem pendents perquè, com en, diem, la notícia és que torna al circuit Ricardo Tormo la Superbike després de 17 anys sense acollir-lo.
1: Gràcies, Pablo Fernández. Seguim Fora de Cobertura i parlem d'estàtica i salut.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donis Salvador.
1: D'estàtica i salut en Esther Baixauli. I de la caiguda del cabell. Que important. Sí. Quin tema, tema capital, cuidado, eh?
3: No. Per favor.
2: Tema cuidado, capilar, cuidado. Capilar.
1: Capilar, sí. Capilar
3: és,
1: i capital.
3: És arribar la primavera d'hivern, sí. I quantes persones vos han dit...
2: La caiguda de la fulla,
3: me
2: sí.
3: Me cau el moño, mare meua...
1: Pablo diu que...
3: Me vaig a quedar calvo, calva...
0: No recorde ja aquella primavera. Ja fa temps.
3: Bé, ja,
1: en què te preocupava?
2: Fa unes quantes primaveres.
0: Pues mira, ja. Jo, no puc dir, jo tinc 49 anys, del 77, i puc dir que des dels 30 anys jo ja la primavera per a mi no m'afectava.
3: No, clar. Però és que això és diferent. Estem parlant d'algo estacional.
0: El meu és esperat tota la vida.
3: I que... Exacte, sí. Lamento dir-te que sí i que no te puc donar molts consells.
0: No, jo em trobo atractiu, eh? No, cap problema.
3: És clar.
1: No, és més.
0: Tinc la meva barbeta.
1: No, ho eres.
0: No tinc molta altura, tinc una altura bàsica, un Alfredo Landa espanyol, però és cert que estic content.
3: Molt bé. Pues en la farmàcia és la frase típica. No sé quantíssimes amigues m'han escrit me cago el moño, m'estic quedant a rodals. I això és algo típic d'esta estació. Això és el que nosaltres diguem efluvio telògeno estacional.
1: Efectivament.
2: Un efluvio telògeno estacional.
3: I el més important d'això és que no te vas a quedar calvo. O sea, ni calvo. En este moment. Si és que te cau el moño, raere de l'estiu.
2: Si és estacionalment...
3: Exacte. No? Si és algo estacional, no... No tens el perquè cau i creix, perquè en el folícul que cau torna a créixer el moño. Lo que passa és que sí que és de veres que esta època pues sol passar. A més, és que la depressió postvacacional és molt roïn.
2: Ja, sí. Què me vas a dir?
3: I en això també influïs, em pareix una tonteria, però no. Així sí que li vull donar importància a un aminoàcid que me pareix super important, que és la cistina. No se li té molt d'encontre.
1: És el de la capilla, no?
3: No. Mare de Déu.
2: Mare meva, com estem.
3: Ha sigut massa.
0: Habemus papa.
2: Si és que tanta festa no pot ser, eh?
3: No pot ser.
0: Habemus pelo.
3: Bé, la cistina contribueix a portar la queratina, que és la que dona consistència al cabell. I prendre en bona quantitat... No sol és de manera alimentària, perquè no és suficient. Tenim este aminoàcid en el cos, sí, el tenim, però com tenim altres, però no és suficient si el que volem és evitar tampoc la caiguda, sinó que el moño estiga més fort, es creixca més i en més resistència.
1: Mos mira i mos parla mentre s'agarra i xua en la mata de moño que té,
2: sí,
1: que
2: sí.
1: La veritat és que...
3: Pa que ve, jo prenc cistina, eh?
2: Sí, se nota. Sí. Això, sense cistina això seria molt
3: impossible.
2: Complicat.
3: Molt això és impossible. I bueno, pues vinc a donar-vos un parell de consells així per a no... Per a que intentar que caiga un poc menys, ¿vale? I que estiguem... Se'n va.
2: El nostre company se'n va.
3: Bé, lo primer és llevar-se el cap en normalitat, perquè n'hi ha molta tendència...
2: No ficar-se nerviós,
3: a...
2: no?
3: Sí. No, jo me l'aguante més, perquè cada volta que me dutxo i me llave el moño, veig en la dutxa un montó de moño i és com que me cau més si me'l llave més.
1: Això és una trola, no?
3: Això és una trola molt gran. I l'únic que vas a fer és pringar-te el moño.
2: I que siga pitjor, no?
1: I que te caiga més.
3: Exacte. Després, fer el massatge suau a l'hora de ficar el xampú.
1: Pablo, estàs molt atent.
0: Sí, estic que recordant la meva infància. Com era? D'aixa forma.
3: Sí? Mm. Bé, fer-ho un poc de massatge, ¿vale? Per a estimular el que és la sang a l'hora de llevar-se el moño. I reduir el calor, perquè ara ja la gent li dona per el secador a tope i tampoc és molt bo pel folícul, doncs intentar evitar això i a més encrespa el moño i produeix que se puga trencar.
2: Se fa més fràgil.
1: El què? El secador?
3: El secador.
2: Se trenca el secador.
1: Però si te seques... No, home, se trenca el moño en el secador.
2: Ja, home, ja.
1: Però és que si te seques en la toalla...
3: No, la toalla és prohibit.
2: Ah,
3: sí?
2: Sí. Està prohibit?
3: Sí.
1: Home, Òscar, per favor.
3: La toalla és prohibit perquè això és el pitjor. Vull dir...
2: Això no... Això ja s'ha tardat anys en...
3: Tens que secar-te la toalla a toquets.
2: O sigui, jo me la pose, no? Com si fos això un...
3: Aixina, pegant-se
0: col... Un turbant.
3: O sea, apretant-se, però sense
1: arrimes, no, si no t'arrimes...
2: Ah, clar, és que estic així fent... Estic fent lo de la toalla i me separe del micròfon. Sí, estava practicant.
3: Aquest moviment circular que esteu imaginant-se tots, no. Té que ser a toquets. O sea, te la fiques damunt i t'apretes un poquet, però sense menetjar-lo.
1: Perquè el pèl que cau en aquesta fricció en la toalla...
3: Perquè estàs marejant el moño i...
1: Està marejant.
3: Te l'estàs marejant.
1: Acaba marejat.
2: Sí, ja està marejat en el canvi d'estació.
3: No, i l'estàs apretant i no és, que no és precís. Pots secar-te en el secador, com me anaves a dir tu ara, crec, però pots no gastar aquesta fase de supercalor. De normal, els secadors tenen, a part del volum d'aire...
1: Dos punts.
3: Exacte. Tenen o aire més calent o aire més templat. O
1: sigui, pràcticament ventilador, no?
3: Exacte.
1: O calentor.
2: Clar. Exacte. Quan te poses un ventilador...
3: Pues evitar que estiga molt calent, vaja. No és el vostre cas, però jo tinc que dir-ho, evitar els pentinats estirats. Els moños, les coletes...
1: Això és el que li passa a Pablo.
3: Això li passa, dissó.
0: Ja, avui pareix que, a part de xest, tenim així altre tema. Pues mira, pues vaig a donar una cosa. Quan estic en els meus amics o en la meva quadrilla fora i està a punt de ploure, soc el primer que s'entera que està plovent.
3: Home,
2: ah, clar, pues també és de veres. Sí.
1: El segon, jo soc, el segon ara s'estillo.
3: Bé, desenredar... millor en sec antes de entrar a la ducha, perquè si no després costa moltíssim i estàs estirant el moño en banyat. I pareix una tonteria, però cuidar la son, cuidar el descans i l'estrès, perquè molta d'esta caiguda...
1: No és una tonteria, no. No és una tonteria.
3: És el no dormir bé, el tornar a la rutina, el tindre aquest estrès i aquesta depressió postvacacional, i això també fa que el moño caiga antes.
0: Donis dorbe. Sí, és bona zona, eh?
1: No, estic en ello.
3: Tallar-se les puntetes del moño, que també pareix una altra tonteria, no és que frene la caiguda, ¿vale? Però sí evita que el moño se trenque. Mm-hmm. I estiga més fort. Són xicotetes coses que creguem que no, però pues tot això ajuda.
1: No, tallen les puntetes i te talla quatre dits. I
3: això,
1: dius,
3: això a les dones mos rebenta. O sigui, és com si mos mataren.
1: És que té la punta molt, no? Molt sí, estira.
0: Mira, jo he de dir que es cuido molt bé el cabell, però jo, per exemple, tinc barba i me cuido molt bé la barba.
3: Home, és que és
0: la
3: molt important.
0: La meva finalitat són les cremetes, el poder afeitar-me bé, que siga tot igualat.
3: Ah, això m'encanta.
0: Cada un té...
1: Molt cuidadeta.
3: Molt bé. Sí, a més, tot ahí...
0: Gràcies.
3: Perfecte. Sí,
0: cada
3: un
0: té el seu punt fort.
3: I se noten les cremetes.
0: Ah, ja m'ho hauràs dir.
3: Sí.
0: Correcte, jo sí que sóc de crema.
3: Això és així, no.
1: I de protecció solar.
3: Por favor.
1: Hem de posar-se protecció solar en el moño?
3: Pues sabeu, o sigui, que
1: no,
3: enguany...
1: No la crema, vull dir, eh? No,
3: no, sabeu que enguany...
1: Imagina, saps?
3: Aixit, no n'hi havia. I aixit un spray que... Antes n'hi havia protectors tèrmics, ¿vale? Per a el color, per a el tema de la planxa o el secador, per a que no afectara, però enguany han tret una protecció solar per a la ratlla del cabell. Perquè moltes vegades se mos crema la ratlla.
2: Clar, lo que queda...
3: I me pareix superinteressant.
2: Lo que queda sense tapar.
3: Perquè cada uno que he venut este any, després sempre es demana feedback als clients, i m'han dit que funciona superbé, que no s'han cremat. Així és que sí, enguany ha eixit un protector solar específic.
1: Me referia per al moño, no per a la ratlla, sinó per al moño.
3: Per al moño n'hi ha tèrmics, sí, n'hi ha existit, però això ja fa molt de temps que existeixen.
1: He vingut a la novetat i no era tal, no?
3: No. Bueno, sempre n'hi ha... lo més comú és que pues, en la farmàcia sempre tenim complexes en vitamines, aminoàcids, que sempre van ajudar un poquet a lo que mos puga faltar. Això vol dir que te'l vas a prendre avui i te va frenar la caiguda demà? No.

0: va ser algo gradual, però sí que te va ajudar que el moño creixca pues, més fort i amb més consistència.
1: Gràcies, Esther Baixalí. Alguna coseta més?
0: No.
1: Ahí queda això.
0: Que me feu cas.
2: Ha quedat clar.
1: Pues no, no. Protecció solar, no?
2: Jo lo de la tovalla, pensava que havia de pres molt, la veritat.
3: Jo també, jo també he pres molt.
1: O sea, tu eres team tovalla, no?
2: Jo sí.
0: Ja no ho farà. Ja no faré aquests moviments circulars.
2: Me'n recordaré, sí, sí, sí.
1: Bueno, prepara't, que veus tu.
2: Hala, va.
1: Seguim en Fora de Cobertura i parlem del 9 d'octubre.
4: Dissabtes i diumenges en bona companyia. Donís Salvador.
1: Molt bona companyia, molt bona companyia. És la de l'equip de Fora de Cobertura i en aquest moment Òscar Rueda, que ens parla en nostra història en pindoletes del 9 d'octubre.
2: Efectivament, com no, no? En aquestes dates en les que estem, fer un poquet de recordatori de la significació que té el 9 d'octubre, quan es comença a celebrar i per què continuem celebrant-lo tots els anys en independència de l'oratge que mos faça. El primer que hi ha que pensar, clar, és en Jaume I. Enguany estem celebrant, estem commemorant el 750 aniversari de la seva mort. I, lògicament, Jaume I és un personatge essencial en la història de València perquè ell tingué en les seues mans el destí d'esta terra i ell prengué una decisió quan la conquistà com a rei d'Aragó, que és, doncs, bueno, hi havia un regne moro de València i ell digué que continuaria un regne cristià de València en les seues pròpies institucions, les seues pròpies lleis, la seua moneda, les seues costums i, per supost, la seua llengua. I això, encara que siga simbòlicament, perquè els pobles no són com les persones naixquem un dia determinat, però els pobles són el resultat de molts anys i de molts segles d'història. Però sí que és de veres que el 9 d'octubre de 1238 fon l'entrada triomfal de Jaume I en la ciutat de València. Ell no havia conquistat la ciutat el 9 d'octubre, és a dir, la ciutat se va rendir, el rei, l'últim rei moro de València, el rei Sallan, se rendí el 28 de setembre, i en aquests dies pues, se va preparar l'entrada triomfal, l'entrada oficial de Jaume I, que d'alguna manera el que feia era convertir-lo en el primer rei cristià de València. I això precisament és el que estem recordant aquests dies, perquè hi haguerem poblacions com Morella, que varen ser conquistades per Jaume I en 1232, no? Alguns anys abans, i moltes altres poblacions del sud del Regne de València encara se tardaria uns quants anys més en conquistar-les, no? Per això diuen que el 9 d'octubre és simbòlic perquè és el moment en el que entra en la capital, el moment en el que el rei Sallan dona la seva propietat i en ella la propietat de tot el regne al rei en Jaume. I a partir d'ahí, si vols, Donís, pues podem parlar un poc de quan els valencians no sols recorden aquest dia, sinó que, a més, fan una festa per a rememorar-lo.
1: Per favor.
2: Pues el primer any va ser en 1338. El 9 d'octubre de 1338, els consellers de la ciutat decideixen que en el centenari de la conquista per Jaume I s'ha de fer una festa especial. I aquesta festa especial se fa en una provesó que recorre els carrers de la ciutat i que, a més, ix fins al monasteri de Sant Vicent de la Roqueta, perquè estava extramurs de la ciutat. De fet, encara existeix l'edifici, no?, en el que avui és el carrer de Sant Vicent Màrtir, prop de la plaça d'Espanya, perquè havia sigut un lloc emblemàtic on la religió cristiana s'havia mantingut fins als moments mateixos de la conquista per Jaume I. Ixa primera celebració té molta repercussió i a partir d'aquest moment pues se decidirà pel Consell de la Ciutat que de manera anual, cada 9 d'octubre, sempre que la situació ho permeta, perquè ahí pues, entren des de pestes, guerres, conflictes, revolucions, mal oratge, com ens passa l'any passat, el 9 d'octubre de 2025, però ahí se va decidir que el 9 d'octubre tinguera una celebració anual i que els anys 38 de cada segle tinguera una celebració més especial encara, en una major participació i un recorregut més llarg. Està clar que no podia ser el mateix recorregut que en l'actualitat, primer perquè l'Ajuntament, el que en aquella època era la Casa de la Ciutat, no estava on està l'actual, el d'aquella època estava en la plaça de la Mare de Déu, al costat de la Generalitat, i aquest professor anava a la catedral, després anava a la iglesia de Sant Jordi, que tampoc existeix i que estava prop de lo que avui és la plaça de Rodrigo Botet, al costat del carrer Poeta Querol, tornava a la catedral i d'ahir altra volta a la casa de la ciutat. I en aquest professor, com en l'actualitat, tenia un paper fonamental la Real Senyera, de la qual pues, també, si vols, podrem parlar una miqueta.
1: Per favor.
2: La Real... Està clar que en València hi havia moltes senyeres. A partir del privilegi de Pere II, el cerimoniós de 1377, que d'alguna manera dona a València, ciutat i regne, per una banda, el dret a utilitzar les barres pròpies dels reis d'Aragó, també com a símbol de València, i la corona, no? Les barres i la corona, que serien el símbol tant a nivell d'escut com en la bandera. De fet, les primeres representacions gràfiques que trobem de la senyera, tal com la coneixem en l'actualitat, en les quatre barres roxes sobre fondo groc i una franja blava en una corona, pues ja les comencem a trobar a principis del segle XV, precisament arran d'aquest privilegi. Així n'hi havia, com te pots imaginar, moltes senyeres, però n'hi havia una en concret, que era l'oficial, que era, d'alguna manera, una ensenya especial perquè manava, quan teixia al carrer, que tot home, a peu o a cavall, la seguira perquè pues, mos estava, en aquella època, els valencians d'aquella època, els estava donant a entendre que existia un perill per a la seguretat o la integritat del Regne de València que devia ser resolt pels propis valencians, perquè en aquella època no existien cossos de defensa professionals i tenia que ser la pròpia gent del poble, la que isquera en les armes, pues, a enfrontar-se al perill.
1: De la figura del justícia, no?
2: El justícia és una figura, era el màxim responsable de la justícia penal del Regne de València i ell era el portaor de la senyera quan teixia que eixira la batalla. Pues això que ocorria sempre que hi haguera algun problema d'ordre públic, ocorria també en temps de pau cada 9 d'octubre i cada 23 d'abril, dia de Sant Jordi, perquè se feien dos processons idèntiques en les quals la senyera, que no se podia inclinar, igual que ara, i que tenia que eixir d'una finestra del balcó de la casa de la ciutat, eixia en processó per a recordar, no?, eixa importància de la unió del poble i al mateix temps recordar la defensa dels furs i de les institucions del Regne de València. Això s'acaba, per desgràcia, en 1707, en la Guerra de Successió. Com és sabut, Felip V decretà l'abolició dels furs i també, en eixa abolició dels furs, ordenà que la processó del 9 d'octubre no se celebrara ja anualment, inclús ordenà que la senyera, la d'aquella època, que encara conservem, la que se va teixir en 1596 i que encara està en l'Arxiu Històric Municipal, pues que aquesta senyera s'amagara, s'ocultara en un arcó per a que no se poguera traure, però encara aixina, a pesar d'aquesta situació, el poble valencià continua recordant la festa del 9 d'octubre, en part, per exemple, gràcies a la Mocaora, no? Pues, l'origen de la Mocaora, pues, ja hem comentat moltes voltes que és un origen curiós, no? És un origen que ve precisament de la prohibició de celebrar en pirotècnia el 9 d'octubre. I com se va prohibir la celebració en pirotècnia, els pastissers crearen una piuleta i un tronaor, que són dos classes de coet, de reposteria, de massa pa, per a que se poguera celebrar d'una altra manera. Aixa consciència del poble, pues, ningú governant pogué en ella i, pues, bueno, al final, després de moltes vicissituds en els anys 20, en la dècada dels 20 del segle XX, la societat del ratpenat impulsar la recuperació de la professió del 9 d'octubre, primer en la seva pròpia senyera i més tard, pues, convoyant a l'Ajuntament per a que fora ell qui la celebrara, en la senyera de l'Ajuntament, en la nova senyera que se va teixir en 1928, perquè, com us podem imaginar, la de 1596 estava ja en un estat de conservació prou delicat i no era gens convenient que isquera al carrer. I de totes aquestes vicissituds i d'aquesta lluita per lo nostre, pues, se feren unes provisions cíviques prou lluïdes en els anys 30. Per desgràcia, vingué la Guerra Civil i tornà a posar-se en entredit eixa celebració, però entre els ratpenatistes i, bueno, aquelles persones més conscienciades d'aquells temps aconseguiren que la professó se mantinguera viva, encara que en aquella època el 9 d'octubre no era festiu, i la professó se tenia que fer sense els carrers tallats al trànsit. Se feia per la cera, anaven quatre gatets i gossets, perquè, òbviament, la gent tenia que treballar, i allà estaven els ratpenatistes, alguns regidors de l'Ajuntament baixant la senyera sense que s'inclinara, i anant a l'estàtua de Jaume I, era una estàtua que no existia en l'època foral, però que en eixa provesó cívica retrobar de principis del segle XX se decidí que la millor manera de celebrar-la era portant la senyera a oferir, diguem, honors a aquell monarca que havia concedit que el Regne de València tinguera una entitat pròpia dins de la Corona d'Aragó. I així ho venim celebrant fins a l'actualitat. Per sort, des de l'època de la democràcia i la declaració del 9 d'octubre com a festiu en tota la comunitat valenciana, ho podem celebrar pues, en la manera multitudinària i cívica en la que ho fem en l'actualitat, no sols en la ciutat de València, sinó en totes les poblacions de la comunitat valenciana, cada una en el seu estil i bueno, donant-li el caràcter propi, però recordant això, no? Pues, bueno, recordant primer a un governant que podent haver decidit que València se convertira, anem a dir-ho així col·loquialment, en la platja d'Aragó, pues, ell va decidir que no, que València tinguera eixa entitat pròpia i que eixa entitat pròpia ha fet que generacions de valencians continuem sentint-nos això, valencians, i conservant eixa identitat pròpia que tenim que celebrar cada 9 d'octubre.
1: Des de quin moment són multitudinàries aquestes processons, Òscar?
2: Sobretot des de l'època de la transició. Hem de pensar que en 1977, a partir de, sobretot de, del moment en el que se crea la, de que s'aprova la Constitució espanyola, de fet, abans inclús de que s'aprove la Constitució, ja hi ha una reivindicació de que València recupere l'autonomia política que havia perdut en 1707, i aquestes celebracions ja dels anys 70 són absolutament multitudinàries. O sigui, ves de veres que també anem a dir-ho així, polèmiques, perquè en aquella època se discutia molt sobre els símbols que havien de representar-nos als valencians, sobre com havia de ser eix estatut d'autonomia, però al final bueno, pues eixa reivindicació del poble va ser la que possibilita pues, que avui tinguem una autonomia valenciana, que el valencià siga llengua cooficial, o que la nostra senyera o el nostre himne pues, estiga present en tots els actes oficials pues, com devia ser, no? Tant la senyera com l'himne de València són símbols prou anteriors a la transició. De la senyera pues, ja estem comentant que va aparèixer a finals del segle XIV. De l'himne de València pues, ja hem parlat també en algun altre programa, no? I aquesta creació magnífica del mestre Serrano en la música i, del Maxim, i de Maximilià Taus en la lletra, que té com a origen l'himne de l'exposició de 1909 i que en 1925, donat l'èxit que té entre la població, seria declarat himne regional, que era la terminologia de l'època, per els tres alcaldes de Alacant, de Castelló i de València. I, bueno, i tot això, pues, lògicament, te dona un solatge cultural i identitari per a que hi hagués aquest esclat en els anys 70 de reivindicació per tot el que era nostre. Hem de pensar, a més, pues, que en molts aspectes l'època franquista pues, havia provocat certa divisió provincial, no? Pues, havia hagut inclús certa tendència o interès a reduir els símbols valencians a només la província de València o inclús la ciutat de València, quan històricament mai havia sigut així, no? Era un patrimoni de tot el poble valencià, de Vinaròs a Oriola. I jo crec que aquests anys 70, per molt que foren convulsos i complicats, vam posar aquesta primera pedra de la nova autonomia valenciana, que sempre costa molt, no? de construir, i que podrà ser criticable en molts aspectes, però és el que tenim i és el que tenim que continuar construint en la força i el treball de tots, perquè el nostre progrés, no? Sense voler donar a ningú un mítin, pues mos va fonamentalment en aquest poder que tenim nostre, que decidim els valencians i només els valencians, i que tenim que intentar utilitzar de la millor manera possible.
1: Òscar Roda, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, com sempre.
1: Seguim en Fora de Cobertura i parlem dels IZ Awards.
4: Dissabtes i diumenges en bona companyia. Donís Salvador.

0: Damas y caballers, acabem la primera hora de fora de cobertura d'avui, diumenge 11 d'octubre, en Juan Carlos Pérez i Noelia Escalera. Ells són les persones al càrrec i al front dels IZ Awards. A més, en la segona edició vingueu l'any passat, torneu ara fora de cobertura. Benvinguts una volta més, Noelia i Juan Carlos.
1: Moltes gràcies.
0: Com esteu?
2: Molt bé.
0: A tope, no? Ja...

0: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El bon oratge ha espentat les reserves d'última hora en hotels de costa i cases rurals en el Pont del Pilar. La Comunitat Valenciana està entre les destinacions favorites dels visitants espanyols. A Benidorm arriben estos dies al ple tècnic. Elena Andreu.
2: Molt bones xifres d'ocupació este pont amb Benidorm, el gegant del turisme, liderant el rànquing, fregant el 90% d'ocupació. Jaume és recepcionista de l'Hotel Rosabel.
3: Este pont estem al 100% d'ocupació. Estem a tope. Fins i tot hi ha gent que vol fer reserves i no podem atendre-les.
2: Benidorm i la seua legió de fidels omplin els arenals com si fora ple estiu.
4: Pilla cerca de casa, sempre hi ha ambiente y es barato.
5: El sol, el calor, el ambiente...
2: Però no tot és platja al centre de la ciutat de València. Avui no cap ni una agulla. La capital frega estos dies el 85% d'ocupació. Bon oratge i alta demanda de turisme de proximitat, les claus d'este pont.
6: Venimos de Granada pues porque queríamos visitar la ciudad. La verdad que tenemos muchas ganas de hace mucho tiempo.
7: Nosotros venimos de Santa Cruz de Tenerife.
2: Turisme nacional.
8: Venim de Vilafranca i som 17 dones de 60 anys que celebrem els 20 anys de sortides.
2: I també internacional captivats per la ciutat.
9: Bella, molto bella.
2: València arriba al 84,7% d'ocupació, xifres que, segons la patronal del turisme, reforcen la idea que els ponts de tardor s'han convertit en una peça clau per al calendari turístic valencià.
1: Estem en el primer cap de setmana de precampanya electoral per als comicis del 29 de novembre. Avui, el líder del PSOE, el president Pedro Sánchez, participa este matí en un acte de partit a Ponferrada, a Lleó. I escoltarem per primera vegada en esta precampanya ja al líder de Vox. Serà esta vesprada. Santiago Abascal estarà a Estepona, a Màlaga. Ahir, dissabte, van escenificar el tir d'eixida de precampanya tant el PSOE com el PP. Sánchez, a Sevilla, va assegurar que si hi ha govern progressista es mantindran els decrets de vivenda.

0: Este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
1: Desde Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a asegurar que es la hora de lluitar contra la corrupción socialista.
2: Voy a ser el presidente que España está esperando. Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
1: Una delegació del Partit Popular Valencià va estar present en l'acte del PP d'ahir a Madrid. El president Juanfran Pérez Llorca va estar liderant ixa caravana, no, de populars valencians allí a Madrid, a pesar que encara no ha sigut ratificat com a futur candidat a les autonòmiques.
3: Que estamos asistiendo a las últimas horas del sanchismo y que España necesita un cambio, sobre todo nuestra tierra, la comunidad, necesita un presidente comprometido con todos los valencianos de la comunidad. Sabemos que Alberto Núñez Feijóo lo va a ser y que no nos va a dejar solos como nos dejó Sánchez en la reconstrucción.
1: En els esports tenim bàsquet de Lliga Femenina. El València Bàsquet visita l'Estudiantes a Magariños al migdia. L'entrenador Javi Torralba dona les claus del partit en la prèvia.
4: Esperamos un partido muy, muy serio por su parte. Si nosotros no estamos a ese nivel de dureza y de humildad y de respeto hacia el partido, sufriremos.
1: Recordem que no estaran en el partit les lesionades Elena Buenavida i Kendra Cheri. Pel que fa a la Lliga ACB, a les 7, al Palau i contra el Barça, tercera jornada de la competició per al València Bàsquet de Xavi Albert. Afegim també a punts de motociclisme, perquè esta matinada en el Gran Premi d'Indonèsia, en Moto2, el valencià Àlex Escrig dominava la prova, però a menys de dos voltes per a la conclusió, una avaria mecànica l'ha apartat de la victòria. El triomf ha sigut per a Izan Guevara, seguit de Manu González i el nostre Dani Olgado, que ha tancat el podi. En Moto3, Máximo Quiles ha sigut el primer i, a més, s'ha proclamat campió del món de la categoria. I tanquem amb MotoGP perquè hi ha hagut un calaix liderat per Bezzecchi, acompanyat de Raúl Fernández i Jorge Martín. Així posem el punt i seguit a la informació. Tenim més notícies a les 12 i sempre en apuntmedia.es. Ara continua Fora de Cobertura.
5: Apunt Ràdio, notícies. València se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ajuntament de València, con la colaboración de la Universitat de València.
6: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
5: A punt ràdio. Al Baix Vinalopó, 98.4.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim en Fora de Cobertura. Avui tenim una entrevista que obliga a revisar si hem deixat alguna pista comprometedora per l'estudi, perquè tenim en tots nosaltres, en l'estudi número 3 avui de Punt Ràdio, el presentador del programa La Pista, el programa de successos, Crònica Negra i Tribunals de Punt Ràdio. Dames i cavallers, fa entrar en l'estudi número 3 de Punt Ràdio el senyor Juan Nieto.
2: Bravo. Sí,
3: senyor. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
1: Com estàs?
3: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Benvingut a Fora de Cobertura, és un plaer. I la veritat és que hem de dir-te que nosaltres som fans del teu programa.
3: Sí?
1: Sí, sí. També mos agrada seguir.
3: Això que acabem de començar, eh?
1: Però mos agrada seguir la pista.
3: Sí, no?
1: Mos agrada seguir la pista.
3: És que això t'agrada o no t'agrada, eh?
1: Sí? No, a més, a veure, és que no jugàveu al Cluedo o a estos xocs que dius...

0: costa, no? No, no han volgut ser detectives alguna volta?
1: Sí, però sempre m'enganyaven. No, no, no ha de ser tan mal.
0: Bueno...
1: Bé, no era molt astut, no era molt astut en això.
0: Poc a poc.
1: Anem a seguir el programa, a veure si trobem ahí pistes importants. Anem
0: Juanito és presentador de La Pista, i La Pista és un programa que parla de moltes intrigues, de molts crims, inclús sí. de processos judicials. Juan.
2: Sí, en realitat La Pista va nàixer farà 3 o 4 anys, una matinada que no podia dormir, i vaig pensar, este programa s'ha de fer en la ràdio pública, no?, en algun moment. Afortunadament ha sigut esta temporada quan s'ha pogut posar en marxa, i el nostre objectiu és, per una banda, repassar tota la història criminal que hi ha a la Comunitat Valenciana, però per una altra també és dedicar un espai a les víctimes, no?, que és molt important quan fas aquest tipus d'informació saber tractar a les víctimes, no?, perquè estàs tractant un material molt sensible, una informació molt sensible, i jo crec que no hi havia fins ara un espai que dedicara suficient a aquest objectiu, no? I més que tracta dels casos, que també jo l'objectiu que m'he marcat i tot l'equip és això, que tinguin les víctimes un espai on puguem vindre a parlar i parlar de qüestions, no?, que de vegades són difícils d'entendre, però que les hem de saber per a que no es tornin a repetir.
0: Probablement tingues el programa de tota la ràdio, probablement el programa més difícil d'enfocar i de tractar alguns temes.
2: Sí. Realment ja estic acostumat, no?, perquè porté més de 20 anys de dedicar-me a això i sempre m'he dedicat a la informació de tribunals, no?, i de successos, no? Però sí, són conscients de que has de tindre una empatia especial per a tractar determinats assumptes, són conscients de quan tanques una entrevista, no pots tancar una entrevista com si fora un programa d'entreteniment, has d'estar molt... tindre molta sensibilitat i bé, pel moment ens va bé i les víctimes cada vegada que passen pel nostre programa ho agraeixen, no? I al final això és amb el que ens quedem.
0: A més, tu quan jugues en casa jugues en aquest estudi, en el que estem ara.
2: Sí, efectivament,
0: però
2: en el 3.
0: S'hem canviat de llocs, no?
2: Sí, en el 3. Bueno, també he jugat en el 1 i mira, estic molt content de tornar un cap de setmana perquè durant molt de temps he estat treballant així en la ràdio els caps de setmana, no? I quan m'ho vau dir, mira, em va tocar un poc la sensibilitat.
0: Nostàlgia.
2: Sí, un poc de nostàlgia perquè venia a l'1 i al 3 quan estava el podria fer-ho millor. I bé, molt content de vindre un cap de setmana a la ràdio de punt. Normalment vinc entre setmana, però...
0: Quan obres un meló,
2: sí.
0: un tema nou, sí. un crim nou, una nova investigació, què te fa pensar que ha signat la que tallar?
2: A veure, la intuïció en el periodisme és fonamental, no? Però en els successos encara més. I si tinc... Jo sempre crec que tinc prou intuïció, no? I sé veure quan un tema pot tindre un recorregut o no. I saber-ho veure és fonamental, no?, perquè després tinga èxit en el programa. Però sí, sempre hi ha una sèrie d'elements, no?, que et fan pensar que una història pot donar de si o una història no pot donar de si, no? I això és fonamental, no?, per a fer aquest tipus de programes.
0: Ara mateix podries parlar d'alguns casos que pensaves que anaven a ser molt més senzills de lo que a la fi han acabat sent?
2: Uf, així en general sí, clar. Mira, me'n recordo el del crim de la Camp, per exemple, no?, el de Mari Carmen López, la dona de Vicente Sala, que era el president de la Camp, que la van assassinar. Recordo perfectament, jo estava treballant en El Mundo ahí en Alacant. Recordo quan la van assassinar que pensàvem que era una qüestió de sicaris, però una qüestió molt, molt senzilla i que anava a resoldre's, i han passat més de 10 anys i encara està a Estrasburg dient si anem a repetir el juí o no anem a repetir el juí, no? per este cas, no? Per exemple. Però sí, podria dir-te molts més casos que pensaves que anaven a aclarir-se prompte i que després no. Ara, per exemple, el més recent és el del crim del xiquet de Sueca, no?, d'Àlex, que el van assassinar no fa ni un any, que està molt clar, en este cas és un cas tancat en el sentit que hi ha un autor dels fets que ho ha confessat, però és que encara no coneixem el mòbil de per què va fer això. No me val que se te'n va anar el cap, perquè els forenses han dit que tu el cap el tens perfectament, no? Ha d'haver un mòbil. Pensàvem que anava a resoldre més ràpid aquest interrogant i encara no s'ha resolt, no?
0: En què afecta el mòbil per a la resolució del cas? Perquè vull dir, al final...
2: Clar, en la resolució del cas...

0: no tant, val, perquè en este cas insistís que aiguat més, però sí en que la família puga descansar. Vull dir-te, així, per exemple, tenim dos pares que no coneixen el mòbil, que no saben per què han assassinat el seu fill de la manera que l'han assassinat, no poden descansar. Clar. Viuen un autèntic malson des del passat mes de gener, no?
1: Estàs enfocant a l'altra banda.
0: I per entendre... I després, per a un jurat també, val, la muntó. Tenen en compte que la majoria de crims, per no dir tots, depèn de les circumstàncies, no? Però els homicidis és el delicte més conegut que jutgen els jurats.
1: Pot ser un agravant o un atenuant.
0: Claro, no? I després pot influir molt en la decisió que prenga al final el jurat. Jo, per exemple, jo sóc partidari de reformar la llei del jurat a Espanya. Jo, cada vegada que he anat a un jutge per jurat i veig que 9 persones anònimes ahir havent de jutjar casos tan complexos, em fico les mans en el cap, perquè és que realment és un repte que tenen per davant i moltes vegades no entenen molt bé les qüestions jurídiques i poden clavar la pata, no?
1: Quin cas és el més complicat en el que t'has trobat i has dit, així no sé per a on tirar?
0: El cas més complicat, a veure... bé, el cas més complicat que me vaig trobar ja fa temps, el del crim de l'alcalde de Polop de l'any 2007, d'Alejandro Ponsoda, crec que l'he recordat. El van assassinar en l'any 2007. Pensaven que l'havia encarregat el seu assassinat, el seu successor en el càrrec, Juan Cano, i bé, finalment va resultar absolt Juan Cano per falta de proves, però va ser un cas super difícil de primer d'entendre, d'explicar, i que tenia moltes derivades fosques, no? Que tenien que veure en la vida privada de l'alcalde que el van assassinar. I parlant d'alcaldes, un altre crim que a mi particularment em va afectar molt, perquè tenia prou relació amb ell, i que encara no sabem per on van els tirs, és l'Arturo Torró, no? L'alcalde de Gandia, que el van assassinar en una cuneta farà ara 2 anys.
1: Wow.
0: I no sabem res. Sé que està la Guàrdia Civil investigant. En un principi també es parlava de sicaris, però ara sembla que l'opció que està més damunt la taula és que va ser un crim casual. És a dir, estava en el moment equivocat i a les persones equivocades. Se veu que era un atracament normal i corrent i que tenien una pistola i el van assassinar.
1: Perquè vosaltres, Juan, en la pista... Es limiteu a seguir les informacions judicials o aneu en investigació més enllà?
0: No, nosaltres sempre anem un pas més enllà, i quan te dediques a això, al final tens una bona relació amb la Guàrdia Civil, amb la policia, amb els jutges, amb els fiscals, i jo sí que et puc dir que no anem a fer... Nosaltres anem per lliure, compartim aquesta informació amb els investigadors quan pensem que s'ha de compartir, però no fem res que puga complicar aquesta investigació o la resolució del cas. És a dir, nosaltres, per exemple, vam obrir esta temporada en l'entrevista amb Juan Curiel, que era l'advocat de València, que ha sigut condemnat per cremar el Saler, per ser un dels piròmans del Saler. Nosaltres vam tindre l'oportunitat el dia abans de començar el programa de poder entrevistar-se amb ell. Sabíem que estava baix la sospita de la Guàrdia Civil per l'últim incendi del Saler que ha hagut i que tanta alarma social va generar, i nosaltres primer d'emetre aquesta entrevista vam consultar a la Guàrdia Civil, no? Que si perjudicava en algun cas la investigació que s'estaven fent, ens van dir que no i nosaltres cap avant.
1: En quina intenció, en quin pretext, en quin mòbil pot una persona cremar?
0: A veure, jo ho compare sempre, i així m'ho han traslladat les persones que saben d'això,
1: sí?
0: Com la persona que... drogodependent, val? Per exemple, una persona quan necessita consumir droga, no? té el mono, i l'única manera de poder deixar de tindre el mono és consumir, no? Pues, als piròmans els passa el mateix, no? Estan malalts i l'única manera de llevar-se aquesta ansietat és generant una flama en un contenidor o en la muntanya o en una casa, no? I al final són persones malaltes. Jo no sóc partidari d'augmentar les penes als piròmans. Jo sóc partidari de que tinguin un tractament, perquè així a Espanya l'últim fi d'estar empresonat és la rehabilitació, no? La reinserció. I si al final a aquestes persones les ingressem en presó molts anys, que està molt bé i que han de pagar per el que han de fer, però no va acompanyar per un tractament, al final hi seran al carrer o compliran la pena i tornaran a cremar, no?
1: T'has vist en alguna ocasió? Imagina que sí, perquè m'has dit que compartissis la informació, o compartiu l'equip la informació en les autoritats, però t'has vist en algun moment en situació de poder resoldre un crim?
0: Sí. Resoldre un crim, no. Però de resoldre investigacions que estaven en marxa, que no tenen res que veure amb crims, sí. Sí.
1: Una situació en què estiguera la investigació parar per no saber cap on tirar?
0: Sí. Sí.
1: M'encantaria que me la contares, vamos.
0: Pues mira, han sigut més investigacions per corrupció, no? Que la millor he tingut accés a determinats testimonis, els he gravat i els he portat a la Guàrdia Civil i gràcies a això han tirat el fil. Sí, sí.
1: Uau. Me parece absolutamente de película de novela negra.
0: I d'estar vigilat, o la millor reunir-me amb algun confident i de tindre una patrulla de la Guàrdia Civil de paisà.
1: A sabendes tu de que...
0: Clar, perquè al final saps què passa? És que quan te veus en aquestes coses, jo el meu principal temor... Jo mon pare ha sigut Guàrdia Civil, val? I igual me ve tot això d'ahir, he viscut en un quartel molts anys, sé com funcionen... I el meu principal temor era que quan jo me reunia amb confidents, pensaren que jo formava part d'aquest entramat o algo, o que d'alguna manera em poguera salpicar.
1: Per això avisaves...
0: Avisava, sí, sempre he tingut la immensa fortuna que m'han tractat molt bé, he tingut de tot, però m'han tractat en general els investigadors molt bé, i sí, algun moment en el que me reunien gent i tirava la Guàrdia Civil i ells me diuen, no te preocupes, vamos a estar cerca i no passa nada.
1: Oh.
0: Sí, sí.
1: De veritat que és de les històries que jo crec que fan afició. Que dius, és que... perquè aquí, qui no ens ha somiat alguna volta en ser investigador, no? O en resoldre una història? No me digueu que no.
2: Home, me'n lleva la son, eh? Això.
1: T'ho dic de veritat, eh?
2: No, de veritat. Sí, i quan... No és broma, vull dir, a voltes hem tingut somnis en els que hem format part d'aixes trames. Jo estic quan somiat moltes voltes. De fet, és una...
3: Però s'ha de valdre. Home, hi ha que tindre fusta. I quan t'has dit que ton pare era Guàrdia Civil, ahir ja acabes de lligar un moment.
0: Sí. Clar. Sempre m'ha agradat molt tot este món. I també sempre he sigut, en aquest sentit, he sigut un poc el típic periodista antic, val? Jo, per exemple, ara que té el nom així en un estudi de ràdio, he treballat molts anys amb Emili Gisbert en El Mundo, i periodistes com ells al final te fan aprendre de l'ofici d'esta manera, no? D'anar als llocs, investigar-ho, de tal, de presentar-te... Això te genera molts problemes en la vida, però també moltíssimes satisfaccions i no ho podria viure d'una altra manera.
2: Però serà que aquestes reunions que dius que la Guàrdia Civil està pendent, no? Sí que són situacions en les que deus d'estar nerviós, no? Per si l'altra part te diu... Podes cobrir en aquest moment que la Guàrdia Civil està a la guai.
0: Recorde, sobretot, una en les que ells estaven seguint-me de prop perquè tot anara bé, i que es va produir en l'any 2015-2014, i el confident amb el que estava parlant de sobte me diu, que ara està en presó, per cert, el confident amb el que estava parlant me diu, puja al cotxe, què tal? Vaig a portar-te per ahí, i comença a portar-me per uns camins de tarongers, jo amb el mòbil en la mà, ahir em vaig a...
2: Clar, n'hi haurà.
1: Home, per no dir una altra paraula.
0: Vaig arribar a casa i el meu home me va dir, estàs com una cabra, no tornes a fer això, però bé, al final... És un poc...
1: Com acaba... A veure, com acaba...
0: Bé. Ell està en presó, jo no. O sigui que...
1: Sí, però vull dir que...
2: I tu estàs viu, estàs viu.
1: Estàs bé. Passeig aixec a mi.
0: També recorde, per exemple, en el crim de l'alcalde de Polop de l'any 2007, d'Alejandro Ponsoda, recorde que una de les reunions que la Guàrdia Civil identifica com fonamentals per a planejar este crim per part de qui havia sigut el seu successor, perquè moltes vegades, encara que resulten absolts per a la Guàrdia Civil o per a la Policia Nacional, aquests crims estan resolts. Vull dir-te que resulti absolt, a ells els té igual. Per a ells saben, pensen que ha sigut ell l'autor i ja està. El que passa, se pot comprovar o no, o el jurat té una raó o no. Una de les reunions preparatives d'aquest assassinat va ser en un prostíbul de Benidorm. I me'n recordo també que vaig clavar allí en el prostíbul per obtindre informació, i vaig obtindre informació d'una dona que treballava allí i que assegurava que havia vist com s'havien celebrat

0: esa reunión amb un sicari colombià.
1: Ostras, sí. Vaya tela.
0: Y ahí tenía, yo no tenía ni 30 años, eh.
2: Buah. Pot ser que dels més mediàtics que hagin viscut recentment és el de Mage, no? El de la Viuda Negra, que ha anat a una plataforma, no? Vull dir que ha sigut molt mediàtic.
0: Sí, és que ho té tot, no?
2: El de Mage crec que tots els ingredients per a ser lo que és, no? Una sèrie.
0: És que n'hi ha... A veure, jo entenc molt les crítiques que hi ha en tot el relacionat amb el true crime i tal, i ho entenc perfectament, no? Però és que hi ha casos que ho tenen tot per a triomfar en aquest gènere.
2: I seguiment, perquè si li fa un seguiment encara...
0: Clar, és que Mage encara és notícia perquè ha sigut mare, efectivament. S'ha beneficiat d'estar en una presó en Fontcalent, que és en el mòdul de mares, fins que el xiquet ha tingut 3 anys.
2: I continua tenint carisma com a dona, vull dir, els seus encants.
0: Clar, clar, clar. I continua sent notícia. Sí, sí.
3: Tenim una investigació oberta.
0: Ah, sí?
3: Sí. Així és que, Juan Nieto, si te pareix, anem a jugar al Cluedo de Fora de Cobertura.
0: Molt bé.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
3: Alarma en el Centre de Producció de Programes de Burjassot. S'ha comès un crim en A Punt. A 5 minuts de començar el directe, algú ha borrat l'esqueleta sencera i ha desconnectat la taula de so. Un sabotatge en tota regla. Juguem al Cluedo. Hem d'endevinar qui ha segut, en quina arma, a on, qui l'ha ajudat i com ha fugit. Comencem, Juan Nieto?
0: Molt bé.
3: Pregunta-ho. Busquem a l'assassí de l'esqueleta. Qui tenia el motiu perfecte per a cometre este atemptat radiofònic? Opció A. Manolo Montalt, perquè s'ha negat en redó a narrar una altra derrota del València Club de Futbol. Opció P. Gustavo Clemente, en venjança perquè li han furtat l'última botella d'aigua de la redacció. Opció C. Sílvia Soria, perquè li han desaparegut 3 bosses de taronges Navel Latte de la seua taula.
0: Jo crec que Gustavo Clemente. La B.
3: A veure, serà o no serà? No, resposta Manolo Montalt. El mòbil del crim és la pura desafecció meritoniana després d'analitzar una altra charlotada del València. Sí, sí. Anem a la pregunta 2. Vale. Bueno, preparat? Ja tenim el culpable. Ara busquem l'arma del crim. Qui va utilitzar exactament, o què va utilitzar exactament per a neutralitzar l'emissió i rebentar els equips? Opció A. Resposta. Un pendrive en un bucle de gols cantat per Luis Urrutia? Resposta B. Els cascos de Salva Folgado llançats mentre parlava Manolo Montalt? Opció C. El guió de Maria Caballero, al que li han pegat foc al costat de la taula de so?
0: Va, vaig a dir-te la A, ara.
3: Marquem un pendrive en un bucle de gols cantats per Luis Urrutia.
0: Sí. Vaig a no encertar cap, eh?
3: La resposta correcta era els cascos de Salva Folgado llançats mentre es parlava Manolo Montal. A veure, és que també això ja agarra pinces, eh?
0: Ja.
3: Vull dir que a lo millor en la pista diu una altra cosa.
0: Ja.
5: Jo no sé de si això davant d'un xuí això tindria... Val idea, eh? Donis, no sé jo, eh?
3: Anem a veure què passa en la pregunta número 3. Ja sabem qui va ser i l'arma que va utilitzar. Mos falta l'escena del crim. A on s'executa aquest sabotatge? Resposta A, en la redacció d'informatius, aprofitant que no estava Patricia Horts. Resposta B, en la sala de redacció, just quan se'n va anar a casa Sergi Olsina. Opció C, en el control de so, l'autèntic cor de la ràdio.
0: El C, no?
3: Resposta C és... En el control de so, el lloc des d'on té el poder absolut sobre lo que ix i lo que no ix en antena.
0: Efectivament. Els tècnics tenen tot el poder, en un programa de ràdio.
3: Absolutament. Jo, de fet, te dic una cosa. Crec que en el control de so, en el Falcó Milenari, passen coses que nosaltres no sabem.
0: Des de nuevo.
3: Pregunta 4, anem al pregunta 4. La pista falsa. Per a despistar a la direcció de la cadena, els criminals deixaren un objecte preparat per a incriminar a un company innocent. Quin objecte font? Opció A. una llibreta plena de punts i alineacions de Paco Pòlit,

0: tirar en terra? Opció B, una peineta que se li va caure a Loren Donat? Opció C, una dolçaina de l'hora de la cultura de Reis Juan?
1: Vaig a dir-te la A, va.
0: Resposta A és... correcta,
2: sí, correcta.
0: La llibreta de Paco García Pòlit, perquè és una trampa molt roïn, perquè tots sabem que Paco mai soltaria aquests apunts de les seues mans.
1: Exactament.
0: Pregunta número 5. La via de fugida. Com fugiren els culpables de Burjassot per a no ser detinguts? Disfressats de bous del programa de Xema Estela? En el tramvia o en patinet elèctric?
1: En patinet elèctric és el més ràpid, però...
3: però...
0: L'opció correcta és... disfressats de bous, evidentment, vaja, del programa de Xema Estela. Sí, era... Tenim última pregunta, número 6. Atenció, el còmplice necessari. Ningú rebenta l'emissió soles. Qui fon el cooperador necessari en aquest atemptat per a que el culpable poguera actuar tranquil? Opció A, Xema Estela de Terra de Bous, perquè a la fi... segur que les agarrava el bou. Opció B, Donís Salvador fingint que estava fora de cobertura. Això aquí ho ha ficat.
2: Habrá que averiguarlo.
0: Opció C, Juan Nieto per a tindre l'exclusiva del succés en la pista.
1: Va, diria una altra volta la A per els bous, no?
0: Clar, un culpable... sempre tiraria balons fora. Opció C, Juan Nieto per a tindre l'exclusiva del succés en la pista.
2: Bravo. Sí, senyor.
0: Sí, senyor. Bueno, a veure, jo crec que ja sabem per què ha desviat algunes respostes.
1: Correcte,
0: i tal,
1: ara
0: ha
1: quedat
0: estava dins del crim, estava dins del crim.
4: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
0: El Consell d'Experts fora de cobertura també vol ser partícip d'esta entrevista i d'esta investigació, podríem dir, Juan Nieto. Estàs dispost a replegar el guant?
1: Clar.
0: Anem a veure què passa, perquè tenim primera pregunta del Consell d'Experts de fora de cobertura per a Juan Nieto.
5: Bon dia, Juan. Ja han trobat a la mare de Marco?
0: Han trobat a la mare de Marco?
1: Si no, estaran a punt ja, perquè... A veure, la mare de Marco és, forma part de persones desaparegudes de molts anys, no?
0: De la història, sí.
1: Sí, sí. Pues no, no crec que no van per bon camí.
0: No ja. Són fàcils, sí, esos crims, no? No són fàcils de...
1: No, les desaparicions de llarga durada no són fàcils i suposen un impacte brutal a les famílies, perquè és pitjor que se te mogui algú, perquè mai pots iniciar el dol.
0: Incertea.
1: Saps que segurament el teu familiar estiga mort, perquè han passat molts anys, però no tens aquesta seguretat. I, per tant, jo quan he parlat amb aquestes famílies me diuen que és pitjor que la mort, la situació.
0: Anem a la segona pregunta del Consell d'Experts de fora de cobertura. Ja has vist que són durs, eh?
1: Ja.
0: Són durs. Segona pregunta per a Juan Nieto.
5: He perdut un nino. ¿Me pots ajudar? Li diuen Juliet.
1: Pues mira, lo primer que haurien de fer és presentar la denúncia, ¿vale? I a partir d'ahí segur que trobem a Juliet.
0: Ahí tu creus que podem iniciar alguna...
1: Sí, sí. No, i dic lo de la denúncia perquè és important, ¿no? Perquè moltes vegades no presenten denúncies quan perdem algo o quan ens trobem en una situació així i quan aquestes investigacions es posen en marxa té un engranatge molt gran en el que participa molta gent. Però si no es fa el més important, que és presentar la denúncia, no ho podrem trobar.
0: Tercera pregunta del Consell d'Experts de fora de cobertura per a Juan Nieto.
5: Hola, Juan. Els policies te conten secrets?
1: Sí, molts.
0: Te conten secrets? Molts.
1: Sí.
0: O sea,
1: sí, el que passa és que la majoria no puc contar-los.
0: Perquè són moltes, secrets.
1: Clar, moltes vegades es dic... Bueno, ¿para qué me cuentas esto? ¿Sabes? Porque te conden todo, tal... Pero de eso no puedes decir nada. Coño, pues no me lo cuentes. No.
0: Hombre, Xina, por ejemplo, ¿el último secreto que te han contado quién es?
1: No me estiremos de la lengua, que yo enseguida clavo la pata, ¿eh?
0: Cuarta pregunta del Consejo de Esperarse Fuera de Cobertura para Juan Nieto de la Pista.
5: Buen día, Juan. ¿Quién sería el crim perfecte per a furtar una tarta de chocolate i no emportar-te una broncadeta, mare?
1: Això també és

0: Bona, eh? A veure, primer, el crim perfecte no existeix, eh? Ho tinc claríssim ja.
1: Olvida de la torta de xocolata?
0: Sí, sempre, sempre vas a deixar un rastre que van anar cap a tu. I si ha hagut, si en alguna època hem pensat que hi havia un crim perfecte, no era perquè el crim s'havia fet molt bé, sinó perquè no hi havia mitjans per a descobrir-lo. Punt. O sigui, el crim perfecte no existeix. Clar,
1: i més avui en dia, no?
0: Clar.
1: Que hi ha tantes camarers, tant de rastre digital...
0: Qualsevol detall. Mira, ara el de Francisca Cadenas, no?, que és la dona que va estar 9 anys desapareguda i resulta que estava enterrada al costat de casa, que dos germans l'havien assassinat i l'havien enterrat allí en un pou. Els germans, 9 anys, han pensat que el crim era perfecte i no, el crim no és perfecte.
1: Bueno, anem a la quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Juan Nieto.
2: Probando, 1, 2. Bon dia, Juan. Qui investiga millor? Un periodista o Batman?
0: Batman, sempre. Clar, Batman, sempre.
1: És que jo vaig veure un meme que deia sigues tu mateix, és el que et fa diferent, a no ser que sigues Batman. En tal cas, val la pena que sigues Batman.
0: Els periodistes és que no tenim recursos per a investigar. Bueno, el que sí que tenim és, per exemple, possibilitats d'arribar a llocs on els investigadors de veritat no poden arribar. Jo, per exemple, quan m'he reunit amb Confidents o així, els investigadors de veritat ho han agraït molt perquè ells, aquestes reunions, a la millor no les poden tindre, no? perquè es pot generar problemes. Però els periodistes, el que tenim és, al final, les nostres manetes i les nostres ganes d'investigar.
1: Hi ha llegendes urbanes sobre les reunions en Confidents, perquè això ho imaginem, en una taula fosca...
0: La gent se munta moltes pel·lícules. Això també ho he de dir.
1: Sí, sí, però...
0: Jo tenia un director que quan quedava amb ell me feia quedar en pàrquings, quan havíem de parlar d'algun tema que estàvem ahí mirant, total, i quedàvem en pàrquings, i jo li diria, però vamos a ver, jo digo, no sé, está yendo un poco la olla, i no, porque tal, los micrófonos, los tal, aquí no llegan, i sí, jo crec que a voltes n'hi ha molta pel·lícula i al costat és tot molt més senzill.
1: Bueno, se pot quedar en un confident en una cafeteria.
0: Sí, o en un vehicle, que en un cotxe, o en un, saps? Però no cal amagar-se, no cal...
1: Clar, però és que si tu, en un cotxe tu pots posar un micròfon. Però en un...
0: Sí, però que no és tan peliculero com pensem que és.
1: Vale,
0: són converses molt més normals.
1: Tinc una altra. I això és que hagis anat ahir de repente, hagis dit... Cachealo, a veure si porta micros.
0: No ha passat?
1: No, a mi no m'ha passat.
0: No, he portat el micro enxufat. El micro no. És que, no cal portar Windy, no cal portar micros.
1: De fet,
0: portes el mòbil.
3: Clar. És que tu has vist moltes pel·lícules.
1: Home, clar.
0: El deixes ahí i ja està.
3: Clar. De fet, en este moment mos estan gravant.
0: I és que no sé igual mos si estic gravant, també, claro.
1: Però una dices, home, jo què sé, tipo no. Pel·lícula Hollywood...
0: No, ni mai he utilitzat els recursos d'estos de la Casa de l'Espia, nada.
1: Ostres, lo de la Casa de l'Espia me flipa, eh? tens ahí ferramentes...
0: Sí.
1: Mare,
0: he anat a fer reportatges del que hi ha allí dins, però mai he utilitzat res.
1: Jo crec que el Consell d'Experts està seguint la pista, eh?
0: Sí, està apuntant maneres
1: per a ser col·laborador de la pista, també.
0: Sí.
1: Un aplaudiment per ells, per favor. Bravo. Molt bé. Tenim rànquing en Fora de Cobertura.

0: Ara va fer un xiste rodent i no el vaig a fer, Donis, vaig a deixar-lo.
1: Que siga ràpid, per favor.
0: No el vaig a fer.
2: No te la juegues.
0: En la noche, por la noche, todas las noches son... Los gatos son...
1: Pardos.
0: Menos mal que no la hagas. No la canta Juan...
3: Pardo.
2: Bueno.
0: Ja t'havia dit... T'havia advertit.
1: Sí, ja, però és que me l'has venut. Me l'has venut i te l'ha comprat. No està mal el ranking digital. Jo crec que podria ser una banda sonora de la pista. Una playlist de la pista. Playlist mixta, la pista fora de cobertura.
3: La comprem.
1: Gràcies, Juan Nieto. Anem a veure què tenim a aquesta ITV digital, perquè li han fet la ITV digital a Juan Nieto.
3: A mi?
1: Sí. L'han preparat, a veure si la passes.
3: A veure.
2: Te hemos seguido la pista.
3: Acabo de passar la ITV normal.
2: Pues ahora te viene esta, que es peor, creo yo. Juan, ¿cuáles son las tres aplicaciones que más gastas? Por orden, por favor.
3: Pues mira, ahora utilizo mogollón la de libros, la de el iPhone.
1: Electronics.
3: Sí. Sí, me he acostumbrado a dirigir ahí y la que más uso, uh-huh. Libros y luego pues redes sociales, un poco Instagram.
1: Ahora parten de ellas. Entre tanto, ¿quina aplicació has instal·lat, l'has borrat per salut, però l'has tornat a recuperar?
3: Hi ha alguna per ahí que no es fa confessar, però... Però, bueno, jo crec que Twitter tots ho han fet alguna vegada, no?
1: Twitter?
3: Sí.
1: Sí, anem a deixar-ho en Twitter.
3: Les que no es poden confessar.
1: En Twitter, anem a deixar-ho en Twitter, anem a l'altre.
2: Lo dejamos en X, ¿no?
1: Llámalo X.
2: Mira, Juan, ¿cuántas plataformas de streaming o música utilizas?
3: Lo básico, Spotify y YouTube, ya está. Pero yo no hago streaming, sino que lo uso para consumirlo.
1: Son las básicas.
3: Sí, claro.
2: Dice la siguiente pregunta, Donis. Juan, ¿cuántas series tienes a medias?
3: Guau, mogollón.
2: Y muchas relacionadas quizá, ¿no? Con...
3: Sí. Ahora, yo
1: son series que veus, ¿eh?
3: Sí, el meu home está hasta collons de mí. Porque...
2: O como
3: no,
2: se diga. No.
0: Claro, sí, t'aportes la feina a casa, ¿no?
3: Claro, sí. Ahora, ahí li graden també, però clar, no tan com a mi m'apassionen, jo. I sobretot les sueques. Sí. I les sueques m'encanten. Ara estic, per exemple, llegint-me tots els llibres que va escriure una autora sueca. És que el cognom és impossible de pronunciar, el nom és Camila, val? I és que m'apassionen, però el que passa és que moltes vegades me les deixo per la meitat i em dona molta ràbia perquè no sé com acaben, en què, a la millor me pape ahí tot l'inici, tota la història.
1: Gentleman. Has fet Gentleman?
3: Sí, clar.
1: La temporada 2 també?
3: Sí.
1: T'has afanyat, eh?
3: Sí.
1: T'has afanyat.
3: I després també, ara estic en la de Monstruos, que és nova de Netflix, que ha tret una altra entrega de... Sabeu quina és? Monstruos és una sèrie que cada temporada va sobre un crim distint i ara tret l'última, la vaig començar a la nit, em vaig quedar dormit, però mira, avui...
1: Eres aquest tipus de persones,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Orange is the New Black. Cada capítol... una sèrie distinta que no tenia res que veure en l'anterior.
3: Esa sí, esa crec que he vist.

0: ser. Sí, sí. Que pugui ser real. Sí, sí.
1: A veure, en les coses que passen, pues, tot pot ser real, però bueno.
0: Que pergues el DNI, sí.
2: Jo vaig a fiar-me dels professionals.
1: Però tu, sí. Home, ja, però quan vas a furtar no, el número uno, o sea, l'ABC...
0: És que tot és més senzill del que sembla.
1: Però l'ABC del furtadores no t'emportes la documentació, no? Al bolo.
3: Al bolo.
1: No, dic jo.
0: O sigui, el germà d'Antonio Anglès, el Mauri, l'acabem de condemnar, i ells anaven disfressats, anaven tal, que la víctima no va... És un segrest molt fort. I la gana de condemnar per segrestar i torturar un empresari. Ells anaven disfressats per a que no se'ls identificara, però se'ls va oblidar llevar una balissa que tenia en el cotxe, que tenia el GPS i el localitzava en cada punt concret on anava amb el seu cotxe. I, clar, evidentment, la balissa marcava tots els llocs on el van segrestar, on el van tirar, on el van tindre torturant-lo.
1: Sí, ostres.
0: Sí. Això t'ho dic, que sí, és que tot és més senzill del que sembla. Moltes vegades una errada d'estes...
1: Bueno...
4: Vaja, que sí, veritat.
0: Jo crec que no?
1: Verdadera. Sí, vinga, verdadera bueno. Tots. I això és...
3: Claro, si lo dice Juan, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Esto es verdad. Ocurrió en Sevilla y el asaltante fue condenado a 7 años de cárcel.
1: Una més, vinga, una més.
3: Donís, tras la desaparición de su pareja, una mujer le entregó una caja empaquetada a su vecina pidiéndole que se la guardara porque guardaba artilugios íntimos, que le daba vergüenza tener en casa por si la policía registraba la vivienda. Meses después, debido al fuerte olor que salía de la caja, la vecina la abrió y descubrió el cráneo en avanzado estado de descomposición del marido.
0: Això és veritat perquè conec el cas, a més.
1: Sí. Sí.
2: Oi,
1: sí.
2: Oi, Jota.
3: Esta no te l'esperaves, eh?
0: No, era el cap, no?, lo que havia dins la caixa.
3: Exacto, el cráneo.
0: Sí, me'n recordo perfectament.
1: I en quin moment guardes el cap? Vull dir...
0: Ja, és com un trofeu, no?
1: Ja, però guarda't el peu, que no te reconeixen, no?
0: Jo,
1: no
0: sé. I deixar-hi-lo a l'amiga.
4: I donar-li com si foren xubetets.
1: No, guarda't el peu, no, o sea, no ho facis, vale? No ho facis, però bueno.
2: El consell.
1: Que és verdadera,
3: que
1: no?
3: Que se recomienden hacerlo en casa. Esto es verdad, sí, señor. Sí, esto es verdad.
1: Fue uno
3: de los sucesos más macabros, Donís, de la crónica negra española reciente. Ocurrió en Castro Urdiales, Cantabria.
1: Quasi res, porta el diari. Dames i cavallers, se n'anem! Gràcies, Jota González.
3: Hasta la setmana que viene.
1: Gràcies, Òscar Rueda.
4: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Pablo Fernández.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I Juan Nieto, de veritat, gràcies per vindre i per deixar-nos saber un poc més sobre les coses que passen, que a vegades són surrealistes, però de veritat sí. Que tens un programa molt interessant. Te dono l'enhorabona i les gràcies per realitzar-lo perquè el puguem escoltar.
0: Gràcies a vosaltres. Jo espero que no vingueu al meu programa perquè seria una mala senyal, però gràcies per convidar-me.
1: Si anem, que sigui a portar-te aigua o alguna cosa. Gràcies, de veritat, Juanito. Amics de Fora de Cobertura, amics de Montràdio, vos convidem a continuar en sintonia en esta casa i en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana en Punt a Punt. Entretant, tornem el pròxim dissabte. Gràcies.

0: Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el veuries. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta... Però, per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí Directe. Sergio Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Els joves espanyols s'emancipen 4 anys més tard que els europeus, segons Eurostat. L'Oficina Estadística de la Unió Europea assegura que el 20% dels joves espanyols de 20 a 30 anys podrien i poden independitzar-se. Només el 20%, Elena Andreu.
2: Bona vesprada. A l'acampada per la vivenda de València parlem amb Àngels. Té 22 anys i viu a Alberic amb els pares. Estudia Belles Arts i ha de fer trajectes que sumen 4 hores per arribar a la facultat.
3: És impossible. O sigui, el més barat que et pots trobar són 400 euros. És un poc irònic perquè a mi és millor estar així acampant que estar a casa.
2: Amb 27 anys, Maya és l'exemple que tindre feina no garantís l'autonomia residencial.
4: Treballo en hostaleria, treballo 6 dies a la setmana, 7-8 hores al dia i no és possible amb el meu sou viure sola.
2: Veí d'acampada, Patricio treballa en una perfumeria i oposita per a militar a aconseguir llogar una habitació.
5: Les habitacions de 400 o 500 no baixen. O sigui, ha sigut un miracle perquè és un independent, no és una immobiliària.
2: Dorian té 21 anys, viu a casa dels pares. Ens conta amb desesperança que el seu germà, 8 anys major, porta anys estalviant per accedir a una vivenda.
6: Ahora tenemos la opción de o irnos a la España vaciada o al extranjero. No puede ser que jueguen con un derecho vital, que es la vivienda. Yo tengo amigos de 30, 40 años que viven en pisos compartidos con 5 o 6 personas. Y claro, yo veo eso de gente más mayor que yo y pienso, ¿y a mí qué me espera?
2: Només el 14,5% dels joves espanyols de 16 a 29 anys poden independitzar-se, el mínim històric, segons el Consell de la Joventut d'Espanya.
1: A Ceuta, la Policia Nacional ha desmantellat i està desallotjant este matí el miler de migrants que encara estaven acampats a la platja del Guano. El desallotjament l'han fet 2 mesos després de l'entrada massiva, 48 hores abans de la visita dels Reis i una setmana després de l'evacuació de les platges del Trampolín i de Benítez. Després d'identificar els migrants, els han traslladat a un centre de menors o a un dels campaments d'estada temporal. Altres han optat per tornar al Marroc. Així a casa nostra, el bon oratge ha espentat les reserves d'última hora en hotels i també en cases rurals, en este pont del Pilar. Marc Gomar, Benidorm.
7: Ixes eren les previsions sobre reserves confirmades, però la sensació i la informació que ens arriba és que s'haurà situat molt a prop del ple tècnic. De fet, els hotels on hem preguntat estaven al complet. El bon oratge ha animat les reserves d'última hora i molts hotels han hagut de contestar que no els quedaven habitacions. I és que l'oratge és espectacular, amb el sol i la brisa justa perquè la temperatura siga molt agradable. Els resultats són platges plenes amb gent fins i tot banyant-se a l'aigua i passejos i carrers de gom a gom. Benidorm és una aposta segura que continua funcionant este pont entre el turisme espanyol.
1: En els esports, en futbol de segona, avui a les 2, torn per al Castelló. Els orelluts visiten l'Andorra i l'objectiu és sumar 3 punts per a continuar en zona d'ascens directe a primera. A més, recordem que a nit l'Eldense de Messi va remuntar el Córdoba per guanyar 2-1 amb un penal que va convertir en el minut 95 Fidel Chaves. Tanquem este espai de notícies amb l'oratge, amb un oratge estable i temperatures que són altes a aquestes hores. Joan Carles Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. Efectivament, oratge estable i tranquil en el dia d'avui, també en la jornada de demà. Hem iniciat el dia amb un ambient fresc. A primeres hores, valors al voltant dels 15-16 graus cap al litoral i valors inferiors als 10 graus cap a les zones d'interior. Pel que fa al migdia d'avui, tindrem pas de núvols mitjancials, núvols que són més compactes al matí cap a les comarques del nord i esta vesprada ho seran cap al sud. Les temperatures màximes avui més altes que les d'ahir, per tant, tindrem temperatures entre els 24 i els 29 graus, quasi que fins i tot calor al migdia en moltes de les comarques centrals. Pel que fa a la jornada de demà, no hi ha canvis destacables, temperatures similars a les d'avui, dia assolellat, amb boires al matí i núvols mitjancials de vesprada, i l'estabilitat que continuarà també com a mínim fins a mitjan de setmana. S'esperen canvis a partir de dimecres i sobretot en vista al pròxim cap de setmana. Però de moment, calma meteorològica, tranquil·litat, amb temperatures que després de la fresca del matí, al migdia estaran entre els 25 i els 29-30 graus.
1: Gràcies, Joan Carles. De moment és tot. Tenen més notícies en apuntmedia.es. Ara comença Apunt a Punt.
0: Apunt Ràdio, notícies.
9: Què tal? Són les 12 i 5 i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
10: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
9: Què tal? Bon dia. El Punt a Punt d'avui, diumenge 11 d'octubre, que comença a hores d'ara i que vos acompanyarà fins les 12 i mitja de la nit. 12 hores i mitja de programació esportiva, on ja sabeu que té cabuda qualsevol esdeveniment esportiu on competisquen equips o esportistes valencians. Ha tornat el futbol en primera divisió, amb 4 partits disputats i un suspès, el del Rayo, Athletic Club, els incidents de l'afició contra Martín Presa, el peculiar dirigent de l'equip de Vallecas, dels nostres sols a competir. Dit el Villarreal, que va perdre per 1-0 al Bernabéu en un partit on el Sumari va xocar contra un mur anomenat Courtois. És la quarta derrota per als d'Íñigo Pérez, que dimarts juguen en Lliga de Campions contra el Nàpoles. La resta dels nostres juguen entre avui i demà dilluns. Avui a les 2 de la vesprada, l'Els rep el Celta de Vigo i a les 9 el València visita el Racing de Santander en l'estrena de Javier Aguirre a la banqueta. Els dos partits seran punt prioritari d'atenció en este Punt a Punt d'avui diumenge. I demà serà el torn per al Llevant, que juga al Ciutat de València contra el Sevilla. En segona divisió, ahir el Deportiu Eldense va tornar a sumar de 3 al Santum 0-1 contra un bon Córdoba per a guanyar 2-1 en el descompte. Avui a les 2 juga el Club Esportiu Castelló en Andorra, en altre partit important en este Punt a Punt. Durant el dia d'avui estarem amb els equips valencians que juguen des de la primera divisió fins la tercera federació, com és habitual. També amb el poliesportiu, este matí, per exemple, tenim narració de bàsquet femení i hoquei masculí, i repassarem a més els marcadors del moment. El que comença a hores d'ara és el primer tram d'este contenidor esportiu, que es tancarà amb el 90 minuts, que dissabtes i diumenges passa a anomenar-se Punt a Punt els últims 90 minuts, i que efectivament són els últims 90 minuts d'este programa, no habitual de la ràdio de Punt, sempre que hi ha competició de qualsevol dels nostres equips professionals d'elit, tant entre setmana com tots els caps de setmana de l'any. Este primer tram, el del matí, us acompanyarà fins les 4 de la vesprada. Ara comencem per tot el que ja està en marxa. A les 12 començava el partit entre el primer equip femení de València Bàsquet davant de Movistar Estudiantes. És la jornada 3 de la Lliga Femenina Endesa. El conjunt de Javi Torralba va sumar una important victòria en el Roche Arena esta semana después de la primera derrota en cancha del azul marino Mallorca. Y vol continuar sumant l'equip, suma el grup Alicia Flores, que va a plegar a València dijous, però perda Elena Buenavida i a Kendra Sherry per lesió. Van a contar-nos el partit Salva Gómez i Maria Pina, va estar en els comentaris. Hola Salva, què tal? Bon dia.
11: Hola Salva, què tal? Com estàs? Molt bon dia. Preparats per a contar-vos este partit de jornada 3, que de moment a 5 minuts 30 segons d'acabar el primer quart en el Movistar Academy Magariños, Movistar Estudiantes 8, València Bàsquet 10.
9: Hola Maria, què tal?
12: Buenas, què tal?
9: Què esperem d'este partit?
12: Bueno, pues hay que estar a la altura de un nivel táctico como todos los equipos de Jordi Fernández, ¿no? Es un equipo que pese al talento que tiene, es un equipo muy bien trabajado, muy estructurado y que hay que estar muy alerta en todas las posiciones.
9: Salva Gómez y María Pina, que van a contarnos este partido que ya está en marcha entre Movistar y Valencia Basket Femení, también poliesportivo. Es disputa desde les 12 el partido que hay masculino de la División de Honor A entre el Club Hockey Carpesa y la Unión Deportiva Taburiente. Corresponde a la jornada 4 y es clau para todos dos equipos en la segunda lluita por la permanencia en máxima categoría. Arribante el Carpesa en la novena posición de la taula. A Veteró está Matías Oliver. Hola Matías, buen día.
13: Molt bon dia, Salva. Primers minuts així al poliesportiu Verge del Carme Veteró i molt bones notícies perquè Carpesa ja guanya amb un gol de Robert Ballarri, que ha pogut espentar la boixa després d'una jugada, des d'una internada en banda, i al segon pal esperava el màxim golejador d'este Carpesa, com bé dies. És un partit molt important, a Oriente és un desconjunt a més que lluitarà la permanència a Carpesa, tot i les grans aspiracions del conjunt canari. I el Carpesa, que ve després de guanyar així a casa al Sardinero un altre partit clau i després de lluitar-li a tot un Club Deportiu Terrassa, on va caure per només un gol i on va estar per davant per dues vegades. Així que esperem que avui tinga molta més sort, perquè és un partit clau per a pegar un passet endavant per eixa permanència, que és el primer objectiu del Carpesa i que a més té un espectador de luxe, com és el seleccionador nacional espanyol, subcampió del món este estiu, Max Caldas, que està des de la grada de Veteró observant tot el que fa tant el Carpesa com el Taburiente. Recordem, ara mateix Carpesa 1, Taburiente 0.
9: I en futbol, en el grup tercer de segona federació, juguen a hores d'ara el Poblense i el Castelló B, que és líder d'un grup amb protagonisme, diríem, valencià, ja que entre els cinc primers i després de la disputa de cinc jornades hi ha quatre equips valencians. El partit ens el conta Juanfran Roca. Hola, Juanfran, què tal? Bon dia.
14: Hola, què tal? Bon dia. Salva, portem 8 minuts a Sa Paula, de moment 0-0 entre el Club Esportiu Castelló. Ha fet una dura entrada el lateral del Castelló, Conan Gai, que ha vist la primera groga del partit. Un Castelló que, com dius, és co-líder d'este grup tercer de segona federació i que buscarà avui encadenar la que seria cinquena victòria consecutiva per a consolidar-se i dalt. L'equip de Juan Casajús juga en este encontre amb Iván Vierga en la porteria, amb Conan i Iago Parente, Trilla i José Nadal en defensa, Nico Font, Gaizka, que debuta avui en els seus primers minuts amb el Castelló B, Àlex Pérez i Jacobo de Oro, i davant juguen Òscar Albiol i Jaime Pérez, que és el màxim golejador del filial branc i negre, que ha vingut en quadro. Fins a 6 baixes té l'equip de la capital de la Plana, una d'ells, Williams, Wilman, està convocat pel primer equip, que juga a les 12 al camp de l'Andorra. El Poblense juga a Marón en la porteria, Balcedo, Pere Marel, Pablo Nacho i Raúl Prada en defensa, mig del camp era Alorda i Gian Quinto, l'estrella d'aquest equip, que és Xex Fullana, i Marc Ramon davant Juanmi i Alomar. Arbitra això el col·legiat de la delegació de Vallès a Barcelona, Adrià Vicente Belmar. Estem ara en el minut 9 i 20 segons de la primera part de Sa Pobla. Poca gent, uns 600 aficionats en les grades. El Castelló B i el Sa Pobla i el Poblense, perdó, que encara no han llançat a porteria, com diem, camí del minut 10 d'esta primera part, 0-0 entre el Poblense i el Castelló B.
9: També va acompanyar-nos al llarg de tot el matí en la central de dades Clara Castelló. Hola, Clara, què tal? Bon dia.
15: Clara,

0: Cover, Salva.
1: Clar, Cover, però... Clar, Castelló. Clar, el Cover. Clar,
0: bon dia, què tal?
1: T'has portat a ajudar avui?
0: M'he portat a ajudar, a
1: veure. Però va parlar o no?
0: No, no va parlar.
1: No va parlar.
0: No passa res. Volíem añadir també que en segona federació del grup tercer tenim dos partits més en xoc dels nostres representats. Al minut 43, Deportiva Minera 2, Castellonense 1. I en l'altre partit que està en xoc al minut 43 també va perdent l'Orihuela davant la Penya Deportiva a domicili 1-0.
1: I una vegada hem plantejat el programa, és moment de conèixer la formació, la nostra, la del punt a punt per esta jornada de futbol, poliesportiu, bàsquet, hoquei. Tenim absolutament de tot en esta sintonia.

L'alineació de professionals per al punt a punt d'avui la componen Maite Freitas en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mònica Calatayud en producció, Salva Gomis i Maria Pina en el Movistar Estudiantes, València Bàsquet, Matías Oliver en el Club Hockey Carpesa, Unió Deportiva Taburiente de la Divisió d'Honor d'Hockey Masculí, Juanfran Roca en el poblense Castelló B del grup tercer de Segona Federació, Clara Alcover en les xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado.

0: Són les 12:15 i tenim en marxa el primer quart, Gomis, en dissabte entre Movistar Estudiantes i València Bàsquet Femení.
1: Sí, estan a 12 minuts 50 segons per acabar el primer quart. Movistar Estudiantes 13, València Bàsquet 16. Estem també veient com ja fora de casa, recordem, va arribar ja Marta Suárez per a jugar al Roig Arena, però també ha arribat per a ajudar a l'equip Alicia Flores. Són la principal novetat, a més, de la participació.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Poblense. S'avança el conjunt valent, una treta de racó a favor del Club Esportiu Castelló, recuperat ràpidament el valor. El conjunt de Sa Pobla ha muntat una contra. Juanmi se n'ha anat cara a la porteria i per baix ha batut el porter del Club Esportiu Castelló, Aivian Berge. Minut 12, ara se complixen de la primera part. Marta, marca Juanmi per al Poblense. Poblense 1, Club Esportiu Castelló B, 0.
0: Encara ja t'espera a remuntar. Estàvem en bàsquet femení, Gomis.
1: Sí, de que la principal novetat és Alicia Flores, també que ha tornat d'aixes molèsties Leti Romero, i per lo tant, bueno, pues València Bàsquet que femení que ja va agafant un poc més de roster en poso, en un poc més d'experiència. Encara estan Isa Hernández o una jugadora com Marina Bleda, però és veritat que ja va agafant un poc més d'experiència, no? El roster de Javi Torralba, que recordem va perdre el primer partit de Lliga, i en esta tercera jornada s'enfronta al Movistar Academy Mareños després de guanyar-li també al anterior Perfumerías Avenida, ara el Mains Avenida, en el Roig Arena. Així que 13-19 al marcador, 2 minuts 15 segons per a que acabi el primer quart.
0: Estava Maria Estallà, Alicia Flores en canxa, eh? Sí. Va arribar dijous i sí, ja està competint.
3: Sí, sí. No, jo crec que ahí l'entrenador no tiene ninguna duda, no. La, es una jugadora súper polivalente que viene físicamente súper activa, súper en forma.
1: Berrodada, ¿no?
3: Sí, que puede jugar también al base, que bueno, teniendo igual a Leti o a Peterson en cancha, que son igual jugadoras más anotadoras, ¿no? Eso nos va a venir súper bien y bueno, alucinando también con Marta Suárez jugando al 3 con esa talla y esa envergadura que tiene y esa movilidad. Es una jugadora que tiene un talento increíble.
0: ¿Qué perte este equip sense Elena Buenavida i Kendra Sherry?
3: Bueno, me pensaba en la buena vida, es garra, ¿no? Y rebote ofensivo, que
0: a
3: es verdad.
0: Va a acabar la temporada muy bella, estaba muy bella, sí, también este comenzamiento.
3: Sí, y para la edad que tiene, pues tiene un juego muy maduro, entiende el contexto, sabe dónde poner el balón. En ese sentido, bueno, también viniendo Leti suple un poco esa carencia de no tener a Elena. Pero bueno, creo que el equipo tiene una plantilla larga y tiene jugadoras en diferentes posiciones para poder darle ese descanso a Elena.
0: El bàsquet femení en esta tercera jornada, com sempre, l'esport femení en esta casa de la mà de Teica.
4: Espai oferit per Teica, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: 15-19 al marcador després d'esta acció en Elena Puyo, en ixe contragolp en el que volia trobar Cistella, però ara n'hi ha falta d'Alexis Peterson. I has evadit la resposta per Kendra Sherry? Ha estat aposta o no?
3: No sé, jo...

0: No, todavía no encuentro el rol que ella va a desempeñar en el equipo.
1: Es de veras que perds físic, ¿no? En la absència de Kendra. I en el Bona Vida també el que pots perdre, no sé si estàs d'acord amb mi, Maria, és un poc d'aquesta atracció que et genera en les marques, en els rivals,
0: sí.
1: Que se fixen molt en ella i avui, sí. Pues, aquest avantatge que a priori, no? Sempre deixa soles a una companya, no el tens.
0: Sí, sí, sí, i també aquesta intensitat en defensa que ella sempre tiene. Bueno, pues como pudo demostrar estos partidos anteriores, que bueno, que su marcaje pues es pues juega muy bien con las manos, juega muy bien con el choque y es muy, muy intensa.
1: Ahora la falta personal de Camila Borkowska, que porta a Megan Néstor a la línea de tir lliure, 15-19 al marcador. En 50 segons encara per davant per acabar el primer quart en este Movistar Academy Magariños. Anota el segon Megan Néstor, 7-7-9.
0: Prácticamente el mismo quinteto que empezó. Ha rotado bien, ha jugado casi todas las jugadoras y ahora pues el final de cuarto las que han empezado.
1: 38 segons per acabar el primer quart. Movistar 16, València Bàsquet 19.
2: I tenim bones notícies en segona federació. El grup tercer en esta jornada 6 que està en xoc. Empata l'Orihuela davant el Penya Deportiva en el 5 de l'afegit de la primera part. Penya Deportiva 1, Orihuela 1.
3: Gomis.
1: 35 segons i ara n'hi ha falta i tirs lliures per Alexis Peterson, que està cridada a ser una jugadora molt important esta temporada. Anota el primer Alexis Peterson. Al rebote esperen Camila y Alicia Jenkins. Es prepara para el segundo tir lliure. El Madrid ahí erra, no, transforma. En un poquito de suspense ahí la acción de Alexis Peterson, pero anota los dos tir lliures para marcar nuevamente la diferencia al marcador. 7-21. Ataca Movistar,
3: no
1: per
3: sé
1: fora.
3: Si demanava pas Juanfran Roca. Juanfran.
4: No, ara hi ha una falta al mig del camp, però no, targeta Nico Font, no ha passat res greu en el conjunt. Bueno, en este partit s'ha fet el Poblenc i el Castelló B. Ah.
3: Pues actualitza minut i marcador, Juanfran.
4: Estem al minut 17, camina el 18, ha vist la segona targeta groga un jugador del Club Esportiu Castelló, el capità Nico Font. Des del minut 12 guanya el Poblense amb el gol de Juanmi Duran. Poblense 1, Castelló B 0.
2: I parlem també de tercera federació, al grup 6è, on tenim dos partits en xoc en esta sisena jornada. El Torrevieja i l'Atlètic Saguntino empaten a 0 en el minut 32, mentre que el Torrellano guanya per un gol a 0 al Soneja ja en el temps afegit d'esta primera part. Pel que fa als resultats de la jornada, derrota de l'Ontinyent en 1930, 31-3-2 davant el Crevillent, empat a 1 entre l'Espanyol de Sant Vicent i el Roda i també empat a 1 entre la Xeneta i la Cero. A més, el Villarreal C va superar el Bunyol per 3-1, el Llevant B va golejar l'Utiel per 0-3 i l'Hèrcules B va guanyar per la mínima al camp del Torrent 0-1. Està esperada a les 5, un altre partit, l'últim, l'Eldense B, que rep el Valldoixó, que segon classificat en un duel entre dos equips que miren cap a la zona alta de la classificació. I precisament aixina està la taula. El Villarreal C és líder en solitari amb 15 punts, seguit del Valldoixó i l'Hèrcules B amb 11, mentre que la Llevant B i el Torrent en sumen 10. I per baix, màxima igualtat també i una situació delicada per a l'Utiel, que és cuer amb només 3 punts, el Soneja i el Torrellano en tenen 4 i la Xeneta i el Bunyol amb 5, que estan just per damunt de les posicions de descens.
3: Són les 12:21, estar la sintonia esportiva del Punta Puntera Punta Ràdio, que visita també OK Matías, com van les coses per Veteró?
5: Doncs ara mateix va començar el segon quart, el marcador és de Carpesa, un Taburiente 0, amb eixe gol de Ballarri, que ha pogut espentar-la fins a dins de la xarxa, un Ballarri que ara mateix és el màxim golejador del Carpesa. Oficialment podem dir que té 4 gols segons la Federació Espanyola, però sí que és de veres que en el partit del Sardinero se li van atorgar 2 gols, així van empujar en les nostres xarxes socials un dels gols que se li havia atorgat en un penalti corner, que va ser una jugada d'estratègia de Sebastià Zocchi, perfecta, perquè la va tocar finalment Xavi Guanter, que la Federació Valenciana li dona el gol a Xavi Guanter. Nosaltres també li el donem perquè tenim les proves gràfiques, però oficialment Ballarri podem dir que té 4 gols i que és el màxim golejador d'este Carpesa i que ha començat un Carpesa enxufadíssim, està apretant de debò al Taburiente, el Taburiente que pràcticament no ha arribat a la àrea rival, i mira, ara que parle, ara mateix acaba de tindre una ocasió, el Taburiente li ha pegat al Jarguer, el jugador canari, però de moment el marcador és de Carpesa 1, Tauriente 0.
3: 12 i 22, tornem al bàsquet, Gomis.
1: En ja el començament d'este segon quart, en el 16-21, a favor de València Bàsquet, guanya per 5 l'equip de Javi Torralba, que sembla que està reconduint un poquet la inèrcia després de la batacà de la primera jornada, Maria.
0: Sí, creo que de ahí, bueno, solo se pueden sacar conclusiones, bueno, pues positivas, ¿no? De crecer y de seguir construyendo, de entender también que es un equipo, pues, pues seminuevo, como se dice, y que, pues, lo que comentabas al principio, ¿no? Que poco a poco se van incorporando jugadoras muy importantes en el roster del equipo.
1: A la nota, a Player ahí, Movistar, en la acción de Echarri, de Irati Echarri. 18-21, ataca València Bàsquet, ho fa en Maria Araujo, combinant en Elena Puello, esta en Camila, troba les mans d'Alexis Peterson, que cau a terra i n'hi haurà lluita, i ahí tindrà poques opcions Alexis Peterson de guanyar el bot en l'aire. Ah, no, es pilota directament per a Movistar, per aquesta fletxeta, sí, no?, que li dona, sí, avantatge a l'equip madrileny.
0: Sí, hay una pena porque Peterson está sacando mucha ventaja en el bloqueo directo. Ellas están haciendo show, nosotras tenemos muchas tiradoras, lo que provoca que la defensa tenga que estar emparejada, y estamos encontrando muchas ventajas ahí.
1: Primer minut d'este segon quart, resten 9 per arribar al temps de descans. Movistar 18, València Bàsquet 21.
2: I en tercera federació, el grup 6 marca l'Atlètic Saguntino per a empatar el partit. El temps de descans ara mateixa, Torrevieja 1, Saguntino 1. I en l'altre partit que també tenim en xoc, també arriba el temps de descans, Torrellano 1, Soneja 0.
3: I en el poblense, Castelló B, Juanfran.
4: Bueno, ho intenta el Castelló B, que està dominant, està tenint possessió de valor. Està 33-67 a favor de l'equip de Juan Casajús, que va fer ara la segona treta de racó, un llançament de Jacobo de Oro, precisament el que traurà el córner, ha colpejat en l'esquena d'un jugador del Sa Pobla, del Sa Pobla no, Sa Pobla és on juguen, del Poblense, i serà, per tant, treta de racó a favor del Castelló B. Anem a veure en què acaba esta acció. Sí que és veritat que abans hi ha hagut una acció en la que ha pogut arribar
5: al 0-0.
3: Continua, Juanfran, continua.
4: I, com te diem, el llançament d'Alomar, l'ha parat molt bé Ivan Vierge, i ara n'està contra el Club Esportiu Castelló, ha llançat el segon córner, però s'ha tret sense cap conseqüència. 22 minuts, camí del 23 a Sia, Sa Pobla, Poblense 1, Castelló B 0.
3: Marca en Betero el Tauriente, Matías.
5: Així és, marca igual el Tauriente 1-1, el marcador ha sigut el mateix jugador que ha tingut l'ocasió que ha llançat el llarguer, Tyler Thompson, ha sigut l'autor d'este gol de l'empat després d'un penalti corner on el porter McCammon de Carpesa ha aturat, en el rebuig li ha caigut de nou al Tauriente, li l'han passat al número 10 del conjunt canari, i ha igualat a un en este partit que havia començat molt bé per a Carpesa, que havia començat dominant, que estava pràcticament tota l'estona en el camp contrari, i ara el Tauriente que iguala les forces, i tot per decidir així encara, o sigui, tot obert, ara mateix així al Poliesportiu Verge del Carme de Betero.
2: I en segona federació, el grup tercer, en els altres dos partits que també tenim en xoc, arriba el temps de descans, Penya Deportiva 1, Orihuela 1, i estan en el 11 d'afegit de la primera part, Deportiva Minera 2, Castellonense 1.
3: 12 i 26, tornem al bàsquet, Gomis.
1: 8 minuts per arribar al temps de descans, ataca Movistar, ho fa en defensa ara molt bé, València Bàsquet per a què, recupera Elisabet Balogun, entregue la pilota en safata per a Alexis Peterson. Esta que vol trobar alguna companya i troba les mans d'Elena Puello en la xuda per fora, combinant novament en Maria Araujo, defensada per Irati. Maria Araujo, que vol xafar pintura. La passada molt bé per a la cistella de Balogun. Quina passada, sí, sense mirar.
0: Es que ahora mismo tiene un quinteto València Bàsquet en pista que es enorme, con
1: molt de físic, sí, Balogun.
0: Sí, sí, sí. Jugando de alero y con mucha potencia ahí.
1: 20-25 al marcador. Ara és moment per a l'acció defensiva. Molt bé el tapa de Takaskis, que també és gran, eh? El llançament de 3 i el triple. El triple d'Issa La Torre per a retallar distàncies i diferències en el marcador. 23-25. Estem parlant abans de la batacada davant Azul Marino Mallorca. Uh-huh. Però, clar, jo crec que ja és una realitat que aquest equip va estar en la part alta de la taula. Sí. Dos victòries en les seves primeres jornades, manant molt. Molt bona cistella ara de Maria Araujo, provocant a més la falta, i anirà a la línia de tir lliure, però el projecte de Mallorca, que després de guanyar-li a València Bàsquet, li guanyà també a Girona, eh? Sí. 83-89, vull dir, són paraules majors.
0: Sí, tiene una plantilla...
1: No és per llevar-li pes a la derrota de València Bàsquet,
0: sí,
1: però que
0: va
1: és un
0: equip,
1: sí, que va estar dalt, eh?
0: Va estar arriba. Sí, nosotras, bueno, pues fue un inicio complicado, ahora

0: Sí que es verdad que el equipo está más rodado, jugando con un alero alto las opciones se están multiplicando, ¿no? Porque hay muchísimos más espacios y mucho más equilibrio en cuanto al rebote de ataque que hemos cogido en varias opciones.
1: Anota María Araujo. 23-28. Es el turn pena Movistar en Begoña de Santiago. Es la que te la pilota defensada por Leti Romero, la capitana de Valencia Basket de Begoña, combinante nuevamente en Kendall Cooper. Esta entrega Capalaya la mano, la furta mueve Valencia Basket a la contra y Sentota y Hernández per anotar a player la chiqueta, la Junior, que siempre que anota cistellas consigue el seu aniversari. celebra moltíssim cada cistella.
0: Qué bien.
2: En tot cas, Maria, la resposta d'este equip, vull dir, este equip quan va començar a estar rodat, perquè entre les jugadores que estaven jugant la lliga de desenrotllament de la NBA, les que estaven jugant la fase final, les que s'han incorporat a últim hora, vull dir, la resposta que tots podem esperar d'aquest equip o d'aquest nou projecte, quantes jornades han de transcorrer per a que diga, mira, este ja és l'equip que anem a veure tota la temporada.
0: Sí, bueno, y queda Raquel,
2: perquè,
0: ¿no?
2: Que exacte.
0: También se tiene que incorporar. Bueno, creo que ahí el equipo, hoy, por ejemplo, yo estoy viendo otra cara. Estoy viendo que han presionado en defensa, que han sido más reservadas en otros momentos. He visto jugadas de bloqueo directo, he visto contraataques, he visto alto-bajo. Quiero decir, se está viendo ya que el equipo está pues estirando todo ese talento que tiene en cuanto a las jugadoras, ¿no? Obviamente, pues dos o tres jornadas más creo que van a hacer falta para poder pues que cada una coja su rol, que físicamente, pues bueno, pues Leti, que lleva un par de semanas fuera, ahora Elena Buenavida, ¿no? Y las incorporaciones que vayan llegando. Pero yo hoy, por ejemplo, veo el equipo con otra cara.
1: Yo fíjate que andaba a ficar como data novembre, que el mes de novembre sí. Pense que ya podrá ser el mes en el que anem a vore a totes ya al 100% en rodatges, queda molt, ¿no? Y en bàsquet parlar d'un mes és parlar de 5, 6, 7 jornades, ¿no? De molts partits, perquè també n'hi ha competició europea, però jo crec que encara li queden pues, 2-3 setmanetes segur a este equip per a trobar el 100%.
2: Ja ho la veterana, Matías.
3: Així és, males notícies així al Poliesportiu Verge del Carme de Veteró, perquè Taburient es fica per davant, ha sigut un segon gol de Tyler Townsend, un jugador sud-africà que està ara mateix sent el màxim protagonista d'aquest partit, perquè ha agafat una pilota que estava perduda dins de l'àrea i l'ha pogut col·locar dins de la porteria del Carpesa, dins de la porteria de McCammon, i ara mateix Taburient es fica per davant, Carpesa 1, Taburient 2.
2: 12:30, part de moment el Carpesa en Veteró, divisió d'honor de hoquei masculí.
4: I s'ha disputat el Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme, Moto3, victòria i títol per a Máximo Quiles, que es converteix en el octau pilot de l'Spartim en guanyar un títol en la categoria xicoteta. Com si fem la suma dels títols dels espanyols de 125 i Moto3, és el número 25, i completen el podi David Almansa i Brian Uriarte, i pel que fa al valencià Adrián Cruces, ha finalitzat 12, mentre que en Moto2 la victòria ha sigut d'Izan Guevara, que està a 5,5 punts de Manu González, que ha sigut segon, i el tercer lloc ha sigut per al valencià i pilot de l'Spartim, Dani Olgado, que s'ha vist involucrat en un accident en el primer revolt, només començar, i on també s'ha vist el seu company d'equip, el pilot David Alonso, entre altres pilots, que ha obligat a direcció de carrera a traure la bandera roja de la resta de valencians. Sisè, Ivan Ortolà, no han puntuat Ángel Piqueras, Sergio García, i no ha finalitzat Aaron Canet i Àlex Escris, i a falta de dos voltes liderava la seva moto quan se li ha parat.
2: Expulsió, Juanfran?
5: Sí, el Castelló se queda amb un home menys, el capità Nico Font, que tenia una groga, ara ha vist la vermella directa perquè se n'anava a acabar a porteria el jugador local Juanmi, li ha fet una dura entrada a l'àrbitre, no s'ho ha pensat dos voltes, estava a uns 15 metres de la frontal de l'àrea, però l'àrbitre considera que és una entrada perillosa i per tant envia als vestidors al capità, el jugador de Segorb, Nico Font. El Castelló ve, se li compliquen les coses, mira que estava dominant abrumadorament este encontre, perquè ha obligat a defensar en 6 jugadors a la al jugador del Poblense, però ara Nisa contra, la primera contra acaba en gol i esta contra acaba en expulsió de Nico Font. Per tant, en el minut 29 el Castelló B, tot i les protestes dels jugadors blanc i negres, es queda amb un jugador menys, 10 contra 11.
2: I a gola Veteró.

0: Matías.
1: Sí, sí, ara mateix això és un corre-carrer totalment, i Carpesa, que iguala a dos, amb un gol de Montelli des de la frontal de l'àrea, l'internacional absolut argentí, que ha sigut olímpic a Londres 2012 i que és un dels fitxatges d'esta temporada del conjunt de Sebastià Zocchi, i que precisament està jugant contra un dels seus equips perquè va formar part de la del planter del Taburiente. Iguala a dos, Carpesa 2, Taburiente de 2, i atenció perquè ara mateix tenim un penalti corner que llança Ballarri, jugada d'estratègia i gol. Se fica per davant Carpesa, marca Hugo García, jugada d'estratègia del conjunt de Zocchi, l'aptura Ballarri, que de normal és el llançador, i la passa a un costadet per a que estiga ahí el 39 del Carpesa, Hugo García, i la col·loca dins, i és un premi a l'esforç, sobretot del primer quart. És de veres que el segon quart, el Taburiente, li havia canviat la cara, estava sent el que més estava arribant a porteria contrària, però la reacció del Carpesa és increïble, es fica per davant, Carpesa 3, Taburiente 2.
0: Estaves donant clares dades de motos, de motociclisme.
2: Sí, ens faltava el Gran Premi perquè Marco Bezzecchi s'ha emportat la victòria al Gran Premi d'Indonèsia, disputat al circuit de Mandalika, i l'italià l'ha guanyat per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, completant un podi íntegrament d'Aprilia. Pedro Acosta ha sigut cinquè i Marc Márquez sisè. I atenció al Mundial, perquè Jorge Martín recupera el lideratge amb 355 punts, només dos més que Marc Márquez, després d'un cap de setmana en què els dos han sumat els mateixos punts. Així que està la màxima igualtat pel títol amb 5 grans premis, encara per disputar-se un d'ells a València.
0: 12:34, segon quart, consumint-se ja Gómez a Madrid.
3: 3 minuts, 45 segons per arribar al temps de descans. 28-33, mana València Bàsquet al marcador. Ara en una acció en la que quina llàstima se li acabava, si li esgotava la possessió Maria a València Bàsquet, perquè era una gran cistella de Camila Borkowska.
4: Sí, estaba sola. Leti está jugando muy bien para la continuación de los pivots. Está siendo súper generosa porque tiene momentos para poder finalizar. Lástima que ha sido posesión.
3: Y la ficará en marcha Movistar desde la pista ya de València Bàsquet. Estudiantes manejando el balón en Begoña de Santiago. Perseguida y defensada por Leti Romero. El llançament ara per part de Kendall Cooper, que tocava l'anella i es quedava fora. Ara sobre la botxina, té que jugar-se-la des de sa casa, però pràcticament.
0: Totes no van entrar com l'altre dia.
3: Isa, correcte, Isa la Torre, a la contra és València Bàsquet, en Elena Puello, l'acció per a la cistella d'Alexis Peterson. I a la contra, novament, amb molta velocitat, vol tornar a anotar, i ho fa Jessica Fekir. 30-35, no donen tregua.
4: Sí, la sensació que da és com tenemos dos o tres acciones de control y de lucidez y de buenas decisiones, y de repente no vienen
0: correr,
4: como
0: ¿no?
4: dos o tres errores que no nos dejan irnos del marcador.
3: Alexis Peterson trobant per dins a Borkowska, obre per al llançament de tres d'Elena Puello, triple d'Elena Puello, 30-38, triplas d'Elena Puello, que ha vingut també per això, eh?
4: Sí. Si es que el equipo, cuando mueve el balón y estamos colocadas en espacios donde somos peligrosas, las canastas vienen solas.
3: Ataca Estudiantes. Fa nuevamente en les mans de Isa La Torre, que porta el comandament d'este equip. Combinant en Begoña, a la mitja volta la nord-americana, per a trobar la falta clara de Camila Borkowska, que li ha fonat el tapó, sí, el moño i tot a la pobra jugadora de Movistar Estudiantes, que se li ha fet de nit, i també és gran, però Camila és que és molt alta.
4: Sí.
3: Se'n va a la banqueta, segona falta personal de Camila Borkowska, de la polonesa. Seran tirs lliures per a Kendall Cooper. I per lo tant, en este 30-38 al marcador, tirs lliures per a Movistar Estudiantes.
2: I aprofitem també per actualitzar el marcador en segona federació del grup tercer, perquè per fi ha arribat al temps de descans el partit entre el Deportivo Minera 2 i el Castellonense 1. S'han afegit quasi un quart d'hora més en esta primera part perquè ha hagut una assistència mèdica en la grada. Així que al temps de descans, Deportivo Minera 2, Castellonense 1, i en l'altre partit que també està en xoc en segona federació, en este grup tercer, comença la segona part, Penya Deportiva amb un menys 1, Ori Huela 1.
0: I el castellonense, Juanfran, com li marxen les coses?
5: El Castelló, de moment, malament, perquè va perdent per un gol a
0: Castelló,
5: zero.
0: Perdó, Castelló, perdó.
5: L'àrbitre no ha tingut la mateixa mesura a l'hora de mostrar la targeta groga, perquè se n'anava cara a la porteria el davanter Jaime Pérez i el central Pere Maner li ha pegat una patada espectacular. S'ha quedat només en groga, han protestat molt els jugadors del Castelló B i l'àrbitre ha dit que o se n'anaven tots o es començava a treure targetes per protestar. Però

0: ahí està la cosa. Avui intenta el Castelló per banda esquerra, ahí està Conan, un lateral dret que avui juga per l'esquerra degut a les nombroses baixes que té l'equip de Juan Mamaner. Ho està intentant el Castelló, però sense sort d'ací al camp de Sa Pobla. T'havia dit jo que hi havia unes 600 persones, però m'he quedat una mica per damunt, perquè si n'hi ha 400 o 300 és un milagre. Hi ha molt poca gent ací. Ara han fet una imatge de com està la tribuna principal i hi ha 4 gats, eh? La veritat és que este conjunt històric de Balears pues, tampoc està enganxant. És veritat que han tingut un inici de lliga bastant dolent. Només han vist una victòria i 4 derrotes. De moment ara estan guanyant parcialment al Castelló, però hi ha molt poca expectació. Anem a veure, hi ha una falta perillosa ara que ha assenyalat l'àrbitre i li demanen targeta groga als jugadors del Castelló, però no ha tret res l'àrbitre. Seu ràpidament ahí José Nadal buscant el company a Guillem Trilla. Intenta la centrada, no arriba d'ahir Conan, per tant el valor se perdrà per línia de fons. Estem ja en final, a la recta final de la primera part, 35 minuts, quasi 36, Poblense 1 amb el gol en el minut 12 de Juan Midurán, Castelló B0.
1: I obrim també la finestra del poliesportiu al rugbi femení, perquè tenim un partit en joc en la divisió d'honor femenina. El Real Tacrat Corunya guanya per 34-17 al Túria, quan ja estem en el minut 30 de la segona part. Queden 10 minuts per davant per a les valencianes, que buscaran retallar diferències en esta recta final del partit i intentar sumar algun punt.
2: Tenim gol. Hola, Betero, Matías.
3: Això no para, Salva. Qui havia de marcar? Doncs ha marcat el Carpesa i ha marcat Robert Ballarri de nou per a situar el 4-2 en el marcador en un penalti córner en la seva especialitat, on el porter Pàtica Wojtek, internacional per la República Txeca, no ha pogut fer res. A la seva dreta li l'ha enviat el jugador del Carpesa, producte de la cantera, que ho ha viscut tot amb el seu club, que va viure l'ascens i que està gaudint ara en el millor hockey nacional de la seva millor versió, perquè ja són un total de 5 gols amb estos dos de Wii, i recordem, bueno, 5 gols a nivell oficial, recordem, 4 a nivell extraoficial, però en definitiva, ara mateix, a falta de 2-12 per cada cloga el segon quart, Carpesa 4, Taburiente 2.
2: Marcador, ¿eh? Com es menecha en hoquei, de moment favorable al de l'equip valencià, també marcador favorable a l'equip valencià, en este cas a València Bàsquet Femenià, Madrid Gómez.
4: Sí, però per tard a la pilota Jenkins en aquesta acció de passos, 34-44, li està costant, lo dels passos, el sí. Passo 0 i de més a Alicia Jenkins, que acaba, això sí, anotar un triplace espectacular, un minut per arribar al temps de descans, guanya per 10 València Bàsquet.
2: Pues per 10 guanya València Bàsquet, a punt d'arribar ja al descans.
4: Sí, últim minut, ahí resten 55 segons, la fica en marxa Estudiantes, ho fan les mans de Carla Osma, que vol traure l'acció, la safata, la pilota que es queda ahí en el rebuig per a que se la quede finalment en el rebot defensiu. Taca Esquís a la contra, ells ràpidament València Bàsquet a punt de perdre i fer-se un embolic. Elisabeth Balogun, és Balogun la que vol xafar pintura, la que vol fer l'acció individual i no li isquin, a llàstima, perquè era un cistelló. 34-44, baló per a Estudiantes.
5: Sí, se lamenta ahí, que
4: ha marcat molt bé els passos, ¿eh?
5: Sí, súper bien, y ha tenido esa pausa, ha hecho una finta a la esquina, estaba sola y qué pena ahí, no sé.
4: Hay veces para Valencia Basket.
5: Tienes ahí duda de si tirar tablero, tirar aro.
4: Y ya vuelvo a hacerles dos cosas.
2: Igual en ese dubte, ¿no?
5: Sí.
2: Ha errat.
4: Ha quedat en mig camí. Leti, combinante en Alicia Flores, la que vol trobar per dins, esa Takaxkis a la mitja volta, trau la falta, seran dos tirs lliures, espera... Virag Takaskis.
2: Me resulta molt complicat i se nom.
4: I jo vaig agafant-li el truquet.
2: Dius perfecte.
4: A
2: mi me costa molt.
4: La primera ja no me va costar molt. Però poquet a poquet li vas agafant el truc. Passa molt, en este esport, que tens que parlar molt ràpid i n'hi ha cognoms molt complicats.
2: Jo li diria Virag directament.
4: Sí, de vegades sí. Quan tinc la llengua mig dormida, pues tire de Virag i prou. El primer dins. Per a anar al 34-45.
2: Avui en les equipacions no tenim dubtes, no?
4: No, és un negre clàssic. Negre pantera negra. I el taronja ja clàssic, que hem parlat molt d'aquest Thomas Oscur de València Bàsquet d'esta temporada.
2: M'agrada més el d'esta temporada que el de la passada.
4: Sí. Anota el segon tir lliure també la jugadora d'Hongria. I és torn per a que tinga l'última possessió pràcticament Movistar Estudiantes. L'equip madrileny, Joan per fora, novament en Carla Osma. Una de les jugadores importants d'este Estudiantes, Osma, combinant en la seva companya per dins per a tractar de fer eixa combinació ràpida, però furta la pilota molt bé Camila, el llançament sobre la botxina no entra i se acaba el segon quart, mana València.

0: ojalá que esto siga así.
1: Pues muchas gracias por atendernos, Max, y esperamos verte pronto en una Hockey Pro League, en un partido de la selección, porque estoy seguro de que vendréis aquí a Valencia, porque, ya te digo, es sede de la selección española.
0: Sí, sí, en diciembre estaremos aquí jugando Pro League contra Bélgica, Holanda y Alemania, o sea, no es poca cosa, así que ojalá que esto esté como siempre lleno y que tengamos buen clima y que podamos disfrutar de gran hockey.
1: Muchas gracias, Max.
0: A ti, a ti.
1: Nos parlàvem amb Max Caldas, seleccionador nacional d'Espanya, en este descans on ara mateix el Carpesa guanya per 4-2 a Taburiente, on ha tingut una reacció magnífica al conjunt de Sebastián Zocchi després d'anar guanyant 1-0. Li havien pegat la volta a aquest jugador sud-africà, Thompson, que ja és de la selecció sud-africana, ja forma part d'este cicle 2026-2027 en un país amb herència britànica, que això sempre vol dir que en el hockey doncs té molt de nivell, que de veres està sent un autèntic perill, perquè ha tingut un altre llarguer dins de l'àrea, és una autèntica, no? Jo li recomano a Sebastián que prenga fitxa i que l'intente fitxar per a l'any que ve, i ha reaccionat magníficament, 4-2, 3 gols pràcticament consecutius per a signar este marcador de 4-2 així a Veteró. Carpesa va guanyant en un partit molt important de cara a pensar en mantenir-se en l'èlit del hockey nacional.
2: Gràcies, Matías. Temps de descansa, Veteró, Clara.
3: Anem a actualitzar els marcadors que tenim en xoc en futbol. En segona federació, el grup, tercer minut 52, Deportiva Minera 2, Castellonense 1 i minut 59, Penya Deportiva, que juga en un menys 1, Orihuela 1. I en tercera federació, el grup 6, al minut 63, Torrevieja 1, Saguntino 1 i Torrellano 1, Soneja 0.
2: Marcadors de la jornada que ens actualitza puntualmente Clara en esta sintonia, la del punt a punt, en Apunte Ràdio, 12:49 a les 2. Anem a afegir partits, un de primera, el del Martínez Valero entre l'Elx i el Celta de Vigo, i un de segona, el que es juga a Andorra, entre l'Andorra i el Castelló. El partit ens el va contar José Luis Gual, que ja té les formacions confirmades. Així que, de la mà de Caixa Popular, com sempre, anem a conèixer els 11 que presenten Andorra.
4: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Castelló. Ve a Sa Pobla, la treta d'un racó ha marcat un jugador del Castelló. Ara diria que ja ha segut, però quan passen ja dos minuts del temps de reglamentari, marca el Castelló, ve 1-1 en el minut 47.
2: És a dir, que el gol arriba ja pràcticament en in extremis, a punt d'arribar al descans, Juanfran.
4: Sí, sí, ja passaven 3 minuts, bueno, ne passaven 2, bé, hi havia un jugador del Poblense a Estes en Terra, al minut 92 era el 6è corner a favor del Castelló B, i ara te diria que ja ha sigut perquè s'estan abraçant els jugadors, però no acaba la primera part, eren 3 de propina, marca el Castelló, el filial blanc i negre ha aconseguit el premi a la codícia, jugant en un home menys durant molts minuts, perquè recorden que al minut 29 l'àrbitre ha expulsat a Nico Font i ara ha tret un córner Jacobo de Oro i la cabotada de Jaime. Jaime ha sigut l'autor del gol mort, porta ja 4 gols el futbolista madrileny de cap al fons de la xarxa. Estem ja al 93, Poblense 1, Castelló B 1.
2: Bon gol, el que arriba per al líder d'esta categoria. Estava contant-vos que a les 2 afetxarem 12 partits, el de primera divisió, el Martínez Valero entre l'Elx i el Celta de Vigo, i el de segona Andorra, entre l'Andorra i el Castelló. Tenim ja les formacions del primer equip del Castelló, del Club Esportiu Castelló, i com sempre les formacions en el punt a punt de Apunte Ràdio arriben de la mà de Caixa Popular.
5: Pues en una hora y 9 minuts començarà el partit a Encamp, Andorra, el País dels Pirineus, jornada número 9 en la Lliga Hipertensió. Nova visita del Castelló, que vol recuperar el lideratge, i 11 escondien confirmats per part de l'Andorra. Juga Ugono en porteria, línia de 4 en defensa. Per al Francesc Carrique en el lateral dret, per a Martí Vila en l'esquerra, la parella de centrals van a ser Veloqui i Diego Allende. Per davant, doble pivot per al turc Akman i per a Domènech. Banda dreta per a Jordi Cano, la banda esquerra per a Lauti. En punta juga Diego Díaz per part del Castelló. 4 combis presenta Pablo Hernández en el seu 11 respecte del de la passada jornada. Així pues, un dia més, el belga Roman Matis defensarà la porta albinegra. Línia de 3 darrere, 3 centrals, torna Jeremy Bellot, el francès, després de complir el partit de suspensió. Al seu costat el capità Alberto Jiménez i l'argentí Agus Sienra. Carril dret per a Pablo Santiago, novetat a l'esquerra. Entra Lucas Alcázar en lloc de Íñigo Córdoba i també a la sala de màquines, on es manté Diego Barri, però cau Álvaro Martín per a que torne el colombià Mati Orozco. Per davant les mitges puntes per a Irrasuero i per al danès Adam Jacobsen i

L'altra novetat en punta, juga Raúl Sánchez, avui suplent Álvaro García davant la lesió d'Usman Camara. I, per cert, la gran notícia, molts albinegres que no poden accedir al estadi

0: I me descansa a Sa Pobla, Juanfran?
1: Així, amb 5 minuts d'extra per part del col·legiat, al final, en empat, recordem que als 12 minuts, en una contra Juan Midurán, ha ficat de 1-0 a favor del conjunt de Sa Pobla, que en el minut 29 s'ha quedat en un home menys el Castelló B per l'expulsió de roja directa a Nico Font, que el tècnic ho ha vist magre i ja en el minut 39 ha realitzat dos canvis, ha retirat del camp a Gaizka i a Conan, han entrat Derek i Juli, i en aquest minut 47, dos per damunt del temps reglamentari, treta de racó de Jacobo, cabotada de Jaime Pérez al fons de la xarxa. Tem de descansar Sa Pobla, Poblense 1, Castelló B 1.
0: Més coses, Clara.
2: I ja tenim resultat definitiu en la divisió d'honor femenina de rugby. Derrota de la Túria al camp del Real Tacrat Corunya per 43-26. Les valencianes han reaccionat en la segona parreta i han diferències fins al 34-26, situant-se només a 8 punts de les gallegues, però el conjunt corunyès ha acabat imposant-se per 43-26. Ha sigut com un frustrant, no?, intent de remuntada del Túria, que torna de Galícia amb esta derrota.
0: Així que tenim descans en hoquei, tenim descans en futbol i tenim descans en bàsquet. Vos hem oferit els 11 que presenta ara el Castelló en la seva visita a Andorra i de seguida obrirem també el Martínez Valero, perquè a les 2, mateix horari que el partit del Castelló, el Martínez Valero es disputarà el duel de primera divisió entre el Elx i el Celta de Vigo, que va narrar-lo Raúl Pina amb els comentaris de Toni Seligrat.
2: Pues també anem a tindre a partir de les 2 Fórmula 1, perquè és el Gran Premi de Singapur, el circuit urbà de Marina Bay, amb 62 voltes per davant, i on Max Verstappen eixirà des de la pole després de guanyar també ahir la carrera sprint, i per darrere els dos Ferraris, Leclerc segon i Lewis Hamilton tercer, i perquè el fa els espanyols, Carlos Sainz eixirà 13 amb Williams, mentre que Fernando Alonso haurà d'eixir des del pit lane després de canviar el motor del seu Aston Martin. I atenció al Mundial, perquè Kimi Antonelli continua líder amb 89 punts d'avantatge sobre George Russell, que també ha sigut penalitzat i eixirà des del fons de la graella. Així que tot preparat també per a una de les carreres més exigents de la temporada. Veurem si estarà Peter Lim o algun representant de la seva família també per allí, que li pilla proper, o no, anem a estar pendents de tot.
0: És probable, però bé, estarà pendent absolutament de tot, Clara. 12:55, anem a jugar el Llevant, partit que també vos oferirem, al igual que el partit del Elx, en una vesprada que començarà en el punt a punt a les 6 i que pràcticament s'enllaçarà fins a les 12:30 de la nit. Enllaçarem el punt a punt amb el 90 minuts, primer amb el partit del Hèrcules i després amb el del Llevant Unió Esportiva, que juga a casa contra el Sevilla. Anem a recuperar part del que ha comentat fa uns minuts en roda de premsa el tècnic granota Luis Castro.
3: Es un poco la pregunta que creo nos hemos hecho muchos de nosotros durante todos estos días, y de ahí que empiece por ahí. ¿Este parón ha servido de algo para el Levante en positivo? Porque han sido tres semanas de infinita espera para que volvamos a la rutina, sin amistosos que hagan un poco de contrapunto por el camino para rodar a futbolistas. Te pregunto, que nos digas qué lado positivo le podemos encontrar a este parón, tú como líder del grupo.
4: A mí me gustaría que no era tan grande, pero estuvimos trabajando en algunas cosas que podríamos mejorar. También nos dio algún tiempo para algunos jugadores que estaban con algunas molestias para recuperarlos a un mejor nivel, pero pienso que en términos competitivos nos gustaría mucho más ter jugado partidos y que no era tan largo.
5: Laura. Laura Grau para Punt Media. A mí me gustaría saber si en este periodo de parón, cómo llegan tanto Etallón, Hugo Sotelo no lo hemos visto en el entrenamiento, pero bueno, un poco que nos comentes en qué punto está.
4: Hugo no está, Eta también no, pero Eta ya ha empezado a hacer... ayer la primera vez empezó a hacer la parte de calentamiento y un ejercicio que no tenía contacto, no tenía... problemas de en general. Hoy ha hecho también el principio del entrenamiento, no ha hecho la parte principal. Está más cerca, está muy más cerca de poder venir. Vamos a ver cómo va a estar.
5: Nico.
6: Hola, mister. Nico Tomás para el diario Superdeporte. Comentabas antes que,

0: al final son muchas semanas sin competir y que también os ha servido para trabajar cosas que habían sucedido en el principio de temporada, pero ¿cómo ha hecho para mantener motivada a la plantilla después de que son varias semanas sin competir y que también eso puede afectar al ritmo competitivo del equipo? Gracias.
1: No, tienes que preparar entrenamientos con calidad, entrenamientos también donde haces algunas cosas en que hay motivación. Sé los ejercicios que haces, sabes que los jugadores les gusta y van a estar motivados, ahí ya van a estar más concentrados, van a dar un poco más. También tuviste tiempo para trabajar algunos detalles individuales, hablar con jugadores uno a uno de algunos detalles individuales e intentar mejorarlos. Yo pienso siempre en mejorar, pase lo que pase, hay cosas que no controlas. El parón ha sido más grande, tú eso no puedes controlar, entonces tienes que mirar dentro de lo que es, donde puedes aportar cosas al equipo.
2: Les paraules en roda de premsa del tècnic que anota Luis Castro demà a les 9 i al Ciutat de València llevant Unió Esportiva contra el Sevilla, però el punt a punt començarà a les 6, primer amb el partit del Hèrcules, després amb el partit del Llevant i després enllaçarem amb el 90 minuts 12 i 59, en segons arribem a la 1, ha començat la segona part en bàsquet, però aquestes són les impressions abans de que començar la segona part de Javi Torrella.
3: La cosa va bien, sobre todo con las sensaciones del equipo, ¿no? Cuando Estudiantes se ha puesto más físico, avise con el físico, buen movimiento de balón y muy buena ejecución.
4: Creo que estamos compartiendo muy, muy, muy bien el balón. Aún así creo que tenemos mucho más margen en endurecer un punto más el partido. Creo que hemos concedido 9 rebotes ofensivos y eso creo que son demasiados para el perfil de equipo que tenemos. Ahí tenemos mucho margen de mejora, pero contento con lo generosas que estamos siendo en ataque y mentalmente creo que hemos venido al nivel que requería el partido. Necesitamos una buena salida ahora.
3: Muchas gracias por tu tiempo, buena suerte.
2: Les paraules de Javi Torralba. ¿Estás de acuerdo en lo que acaba de comentar, María?
5: Sí, totalmente. Están siendo muy generosos en ataque, pero bueno, la buena salida de ahora, ¿no? Este sí. 4-0 hemos encajado un par de canastas por despistes que entiendo que es la construcción del equipo, pero que nos pueden penalizar.
6: Està ja en marxa esta segona meitat, ja en el tercer quart, primer minut complit, 38-46, ara el llançament d'Estudiantes que va fora i el rebot és per línia de banda, serà valor per a València Bàsquet, ja en mans d'Alexis Peterson. Allà va Alexis a tota velocitat per a trobar les mans de Takaskis. Entrega cap a Elizabeth Balogun. Novament per a Peterson. Mitja distància de Virag i no entra el llançament. El rebot és per a Deyes.
5: És un bon atac, és un bon tiro de media distància d'una jugadora així, con un porcentatge excel·lente.
6: Per cert, tinc que preguntar-li després a Maria Pina la rutina de bíceps, perquè estava... No, no, de veres, m'ha donat compte, està fortíssima. Està sí? En... sí, sí, sí.
5: Que me del gimnasio.
6: Ah, vale, vale, això és l'explicació. Vale.
5: Però sí, me gusta mantenerme, me gusta mantenerme.
6: Sí, sí, sí.
7: Ja te contaré jo després la meva rutina de bíceps. Actualitza un minut i marca.
6: 7 minuts, 43 segons per arribar a la fi del tercer quart. Estudiantes, 38... València Bàsquet 46.
2: Hem presentat amb els... hem conegut els 11 de la mà de Caixa Popular del partit que a les 2 jugarà Andorra el Castelló i anem a fer el mateix amb el partit que també en el mateix horari i a les 2 jugarà el Martínez Valero l'Els davant el Celta de Vigo. Els 11 també des del Martínez Valero que arriben de la mà de Caixa Popular perquè és una banca nostra, propera i amb els teus mateixos valors de la mà de Caixa Popular. Estes són les formacions del Martínez Valero.
8: Molt bon dia, punt a punt des de l'estadi Martínez Valero. Estos són avui els 11 intocables, l'11 dels intocables innovables de Martín Anselmi en l'Elche, amb Matías Ezequiel i Turan porteria. És una defensiva per a Rubén Sánchez, Víctor Just, Morcillo i Revivo, mig camp per a Marc Aguado, Tomás Lemar i Gonzalo Villar, en punta Ferniño, secundat en els costats, amb els punyals a les bandes per Tete Morente i per Germán Valera. Per la seva banda, el Celta de Giraldez que forma Radu en porteria. És una defensiva amb Álvaro Núñez, Joel Lago, Marcos Alonso, costat dret, tot aquest corredor per a Javi Rueda, l'esquerre per a Javi Alán, mig camp per a Leix Feba, Santi Senya de l'Elche, les tres darreres temporades a Milais Moríbalex del València, en punta Ferran Juglà, de la planta del Fútbol Club Barcelona, acompañada por Hugo Álvarez y Pablo Durán. Recuerden que

0: Vila, el Partit, en este cas Alberola la Rojas, el Manchec, amb Carlos del Cerro Grande. Álvar, tres canvis en l'Elche respecte al partit, respecte a la victòria, l'única d'esta temporada al camp de l'Espanyol, l'entrada de Rubén Sánchez per Bubá, marca Aguado, entra també en el cas del lloc de Pedro Redondo i Tete Morente, en el cas entra el lloc de Lucas Cepeda. Per tant, això són els 11, les formacions titulars avui de l'Elche i del Celta en esta matinal solejada a l'estadi Martín de Valero.
1: De la mà de Caixa Popular, els 11 confirmats, perquè una entitat formada per persones a oficines que són com tu, Caixa Popular. 4 minuts sobre la una, crec que hi ha gol a Betero perquè acaba de començar, i amb gol la segona part, Matías.
2: Doncs això és un festival de gols, són 7 gols en total, i de nou Carpesa, i de nou Hugo García ha sigut l'autor del 5-2 ara mateix en el Lluminós. Hugo García, que abans parlàvem amb Mas Caldas de quins jugadors podria seleccionar, doncs així tenim un sub-18 de la selecció espanyola que ja ha estat convidat per el seleccionador per entrenar amb la selecció absoluta després de l'europeu sub-18 que es va celebrar a Lille. O sigui que no m'estranyaria res que d'ací poquet tinguem València en la selecció espanyola, en la concentració nacional. Ja tenim equip en la divisió d'honor. Esperem que siga un passet més perquè València ha arribat a l'èlit per a consolidar-se, per a quedar-se, i el Carpesa ho està demostrant. Ara mateix, a falta de 6-22 per a que concloga el tercer quart, Carpesa 5, Taburiente 2.
1: I tercer quart en marxa en bàsquet, Gomis.
3: 6 minuts, encara per davant, 43-50. S'apropa el marcador, Estudiantes, llançament de 3 ara de Cooper. Sol ante el peligro, triple. 46-50, anota el triple Kendall Cooper.
4: Sí, que qué pena esa ventaja que teníamos de 12 puntos, cómo poco a poco se va...
3: 2-1 ara per a València Bàsquet. Molt bé l'acció de Virac Takaskis, que anirà a la línia de tir lliure en el 46-50. 2 i en oportunitat de que siguin 53 els punts que arribi l'equip de Javi Torralba, parlava Maria.
4: Sí, com comentava, pues, mantenir esa ventaja també forma part del creixement i la construcció de l'equip. Detectar esos momentos donde, bueno, pues el equipo está más inestable en ciertos aspectos del juego y tener algún concepto, ¿no?, más claro y más sencillo para que podamos mantener esa ventaja.
3: Olorar sang, ¿no?, que es sí, lo que se le demana als taurons. Bueno, pues en este caso...
1: Sí, pero esta acción sí que también es decisiva, ¿eh?, para marcar distancia.
3: Anota el tir lliure. Mira, y ya se va València Bàsquet. Fins als 7 punts per dalt. Oportunitat ara d'Estudiantes, que va a terra com si fora rugby. El baló, que el recupera molt bé en la contra, i està Alicia Flores, vol trobar solucions. Troba un moment a mirar, que ens ha fet fàcil. 55-46. Això era lo de olorar sang,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, un par de canastas, sí, sí, sí, és verdad. Ese 2-1 i esta... Este balón fácil que robamos y que culmina en canasta, pues es volver a esa ventaja y hay que mantener eso.
1: Son dos equipos, María, a los que les agrada correr, ¿no? Sí. Transiten rápidos dos.
4: Sí, y a la vez, como comentaba, ¿no?, los equipos
3: de... Buena asistencia ahora de Estudiantes.
4: Sí, de Isaac Fernández, que he dicho antes, Jordi, que es su padre, que fue entrenador mío. Es que son iguales. Son equipos muy, muy estratégicos, ¿no?, con mucha táctica colectiva, que no hacen nada por azar, sino pues bien construidos, donde quieren jugar y con quién tienen que tener...
3: ¡Qué insiste yo! ¡Qué insiste yo de Marta Suárez! Com aprofita el físic, com aprofita el seu IQ, quina cistella de Marta Suárez per anar als 57 punts i traure petroli perquè tindrà tir lliure.
4: És que és grande, eh?
3: Buah, i molt ràpida,
4: no parecía, no me parecía tan grande, y es súper móvil lo que estábamos comentando. Ha hecho...
3: Un canvia de mà tan ràpid, no?
4: Sí, cambio de ritmo, cómo os meten en esos espacios tan estrechos el cuerpo, luego encima puede finalizar con ese tacto, con ambas manos, me parece una jugadora increíble.
3: Al tir lliure, Marta Suárez, en mà dreta, el llançament dins. Bé, Marta Suárez guanya per 10, novament València Bàsquet, 48-58. I allà va Estudiantes, Laia Lamana, d'esquenes, defensada per Leti Romero. La mana que se fa l'espai, que troba en el cantó a Oma, troba novament la solució d'un costat a l'altre per a l'acció en la que tractava d'anotar, però n'hi ha falta a Rosó Buch.
4: Sí, recién incorporada, ¿no? Salió de Estepona.
3: No, pues no ha hecho la falta, ha hecho la fora, ¿eh? Sí. Yo semblava que

0: personal.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero toca net ese balón y la ficará en marcha desde línea de fons. Movistar Estudiantes que la per recupera Alicia Flores. Ahora contra Valencia Basket en velocidad. Allá va Leti. Leti Romero para la bombeta. Dins la bombeta de Leti Romero. 58. No, ya. 60 punts que porta Valencia Basket. Més 12 al marcador. 48-60. Bona transición ofensiva de Valencia Basket.
1: La bombita de Leti que no falla. Cómo controla esos, esos pasos de según el espacio que tenga y el tacto que tiene para finalizar.
0: Y hacer la finta en donarle la compañía, sí, para tratar de despistar un poquito a la defensora. Temps mort en pista, temps mort en el Movistar Academy Magariños. Es la tercera jornada de la Liga Femenina Andesa. València Bàsquet està manant en el marcador 48-60.
2: Me passe per Veteró, Matías, a veure com li van les coses al Carpesa.
3: Doncs ara mateix ha tingut una ocasió claríssima el Carpesa després d'un penalti córner que en principi no s'ha executat. Bé, li ha passat per damunt com si fos una autèntica vaselina a Joan Valverde. Després l'ha ficat dins de l'àrea, l'ha parat el porter del conjunt canari i el rebuig no ha pogut ficar-la dins. Així que de moment se manté el marcador a falta de 2:40 del tercer quart. Carpesa 5, Taburiente 2.
2: Comença la segona part a Sa Pobla en futbol. Juanfra.
4: Sí, hi ha falta favorable a Castelló perquè ha sortit molt fort de l'equip de la capital de la Plana. Portem 20 segons, doble canvi en les files locals. S'han retirat Bonet, el central, i Marc Ramos, l'extrem esquerre. Han entrat Dani Ramos i Diego López. Falta perillosa a favor del Castelló. 30 segons de la reanudació amb taules del marcador. Poblense 1, Castelló B 1.
2: I sé que el que aconseguia en el descompte, Juanfra, el Castelló B feia justícia a lo que, bueno, estava sent el partit.
4: I tant, la veritat és que el Castelló ve jugant en un home menys o de totes les formes possibles, ha estat dominant, ha tingut tres avisos abans de marcar el gol en ese minut 42-47, en el 2 de la prolongació, en ese gol de Jaime Pérez, havia llançat Jacobo Deros des de la frontal de l'àrea al porter en via de córner. Àxel Pérez li ha pegat una trabucada al jove jugador de Florida, li ha pegat des de la frontal de l'àrea i el porter l'ha tretat de l'escaire i dice córner ha sortit de l'empat a 1 al marcador. Molt bé, molt atrevit el Castelló B, tot i jugar en un home menys, el que està mirant el partit i no sap que el Castelló B juga amb 10 per l'expulsió de Nico Font, diria que està jugant amb 12 en vez de en 10 futbolistes. Com diem, ja s'ha reanudat l'encontre i anem canvi del minuts de la segona part, Castelló o Poblense 1, Castelló B, que seria líder, bueno, serà líder, veurem, però era líder fins a esta jornada, de moment suma un punter de l'equip de Juan Casajús, 1-1, però queda encara molt de temps així a Sa Pobla.
2: Torna a estirar-se en el marcador València Bàsquet a Madrid, Salva.
0: 48-60, ja en marxa este tercer quart, al que li resten encara 4 minuts, per molt que el crono vull dir que acaba de començar, no és així, i la cistella ara de Movistar per anar ja cap als 50 punts, 50-62. Ara sí, ja torna els 3 minuts que li queden, eh? Volien fer patir a València Bàsquet uns minuts més. 50-62, ataca Marta Suárez, ho falla en pintura, trobant o buscant el millor de la solució i s'ofereix ahí Leti Romero per a fer la finta, per anar cap a fora, per al llançament de Virag, n'hi ha falta i seran tirs lliures perquè no ha entrat ixe baló. Dos llançaments per a Virag Takacskis.
1: Se está encontrando en esa continuación más abierta muchas ventajas Valencia, ¿no? Llevamos en los últimos ataques ese tiro de media distancia de Kiss, que es una buena opción para nosotras y así también deja más espacio para ese juego interior.
0: Ara els llançaments, cada vegada que vaig a dir el cognom de Virag, m'ha condicionat Salva Folgado i estic nerviós, a veure si la lie. Anota el primer, 50-64. En 3 minuts encara per davant, 50-63, 64 s'hi anota ara. I ahí està, anotant 64 els punts que porta València Bàsquet. Són més 14 en el marcador, 3 minuts 8 segons per acabar el tercer quart. I les indicacions ara de Javi Torralba, que jo crec que està felicitant també, sí, a Takacskis després d'un partit en el que està molt bé, no?, la, sí, jugadora d'Hongria.
1: Sí, además, los últimos ataques de Valencia han sido sacar ventaja de una ventaja, ¿no? Han conseguido sacar diferentes ventajas en una misma posesión, siendo generosas y otra vez intentando construir para el equipo.
2: Minut i marcador, Salva.
0: 3 minuts per a que acabe el tercer quart en Madrid. Movistar Estudiantes 50, València Bàsquet Femení 64.
2: On ha acabat el tercer quart és a Betero, Matías.
3: Sí, ha acabat el tercer quart amb un Carpesa que està controlant el partit completament. Després d'aquesta xicoteta reacció del Taburiente en el segon quart on s'ha ficat per davant, la veritat és que el conjunt canari no ha pogut frenar l'actitud del conjunt de Sebastián Zocchi, que ara mateix està fent la xerrada abans de que comence el quart i últim quart. Ara mateix l'avantatge és de 3 gols, és una diferència important i Carpesa en defendre-ho tindrà un 3 punts molt importants de cara a aquest distanciament sobre el Taburiente. Serien un total de 5 punts en total en la classificació, però sobretot intentar augmentar la distància de gols, és a dir, tindre un marcador molt més avoltat de cara a una possible, a un possible empat al final de temporada, perquè hi hauria un gol averatge entre ells, i si no també els gols a favor compten molt, així que és dia d'aprofitar. Esperem que estiguen encertatges davanters del conjunt de Sebastián Zocchi. Recordem, va començar ara l'últim quart. Carpesa 5, Taburiente 2.
5: I actualitzem també els resultats en segona federació al grup tercer en els dos altres partits que estan en xoc. Minut 77, Deportiva Minera 3, Castellonense 1, i minut 84, Penya Deportiva 2, Orihuela 1. I en tercera federació al grup 6, al minut 88, Torrevieja 1, Saguntino 1 i Torrellano 2, Soneja 0.
2: Tornem a Madrid i al bàsquet, Gómez.
0: Sí, Estello de Leti Romero, 52-68, per això també té els galons que té Leti Romero, Maria.
1: Sí, parece ahora ya que, bueno, que Estudiantes está... bueno, le está costando mucho encontrar, sí, ventajas, ¿no? Las ventajas que saca pues son algunos errores que estamos cometiendo.
0: Pero incluso físicamente, ¿eh?
1: Sí.
0: Nota ese baixó, ahora la falta de Isa Hernández... Vais de l'anella, lo que provoca que seran tirs lliures per a Estudiantes, però estàs dient ixa baixó a nivell, sí, jo sé, segur físic, però no sé també moral, d'eixa sensació, sí, de que no arribes mai, no? Del bucle de sempre que València Basket pega un tironet, ja li, sí, costa molt a Estudiantes.
1: Sí, i bueno, pues intentas encontrar una ventaja i no la hay, tiras un tiro forzado, València te corre i mete una canasta fácil. Bueno, pues lo que hablamos de un Valencia tan largo en ese sentido y de que seguir trabajando, pues siempre da ese fruto final.
0: No la donen de tir lliure, eh? Se va per línia de fons i ja la fica en marxa Estudiantes en ara l'acció en la que xulen falta de Alicia Jenkins.
1: Suave.
0: No l'ha vist jo clara, eh? Aquesta acció de Jenkins, que sempre va fort, no? al duel, però...
1: Bueno,
0: este
1: igual
0: caso.
1: Ahí, no sé, no, igual la mano del otro lado de la pantalla, no sé si estaba ahí empujando.
0: Pues no tocaba, ¿no? El llançament ara dins de Irati Erachi en 53-68. Normalmente Charri verá llançar. 1 minut 37 i s'acaba, 54-68 i balón per a València Bàsquet, ja en marxa Isa Hernández. Creu en la separadora ja en pista d'Estudiantes.
2: Maria, dona la impressió de que ese arreó inicial de Movistar ja l'ha superat,
1: sí,
2: i que elles ja estan permanentment xocant contra un mur, no?
1: Sí, sí, sí, sí, tanto en ataque ahora como en defensa, ¿no? Ahora jugando
0: pasos.
1: Leti también al 2. Bueno, pues todavía más opciones diferentes para Valencia. Yo creo que ahora bueno, Estudiantes están perdidas y con falta un poco de encontrar soluciones.
0: Anota nuevamente Estudiantes 56-68 a 1 minuto 15 para acabar el tercer cuarto en Magariños.
5: Y tenemos gol en segunda federación, el grupo tercer en esta jornada 6, marca el tercer la Peña Deportiva, segon temps minut 86, Peña Deportiva 3, Orihuela 1.
2: Una y 17, ¿cómo está el Castelló B, el filial del Castelló, en el comenzamiento de la segunda parte a Sa Pobla, Juanfra?
4: Pues atacant. Ha tingut l'ocasió de fer el segon gol Julián Rodríguez entrant per el carril dret, el porter l'ha parat, però de moment el partit està molt perillós perquè també ha realitzat canvis el conjunt local i estan buscant aprofitar la superioritat numèrica, però està el conjunt blanc i negre molt ben posicionat al terreny de joc i apenas està deixant espais per a que el conjunt local s'apropi a la porteria Ivan Virre. Com diem, ofensiu vertical sempre el Castelló B a Sa Pobla en el minut 8 i mig de la segona part, Poblense 1 1, Castelló B, 1.
2: De continuar així, segur que arriba el premi del gol.
5: I continuem amb el rugbi perquè arranca ara mateix la tercera jornada de la divisió d'honor èlit masculina per a les Abelles. El conjunt valencià visita el Getxo al camp de Fadura amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria de la temporada, perquè recordem que les Abelles han perdut els dos primers partits 41-26 davant de la Recoleta Salut Fènix i 28-41 contra el Guernica.
2: Triple de València Bàsquet, Gomis.
0: Sobre la botxina, Maria Araujo per anotar de 3 i tancar este tercer quart en un 59-71 Mananta. Després també del triplàs de Paula Strautmane de la Aler Letona de Movistar Estudiantes per una bona cistella, 59-71 per a tancar el tercer quart per part de Maria Araujo.
2: Vaya triple, María, ¿eh?
1: Sí, sí, espectacular. Bueno, una buena rotación. Como hemos visto este tercer cuarto, los puntos de Movistar Estudiantes han venido, bueno, pues por errores nuestros, ¿no? Pues una falta, dos tiros libres, un rebote que nos han cogido y un triple. Pero veo una defensa, pues, sólida, unas jugadoras súper bien conectadas y muy generosas y bueno, pues más cerca de la victoria.
2: Yo espero esta temporada algo más de María Araujo. No sé vosaltres también.
0: Sí, y de fet va ser la jugadora més en forma, no sé si te'n recordaràs, en la Supercopa, donava la sensació de que havia arribat en millor forma, no? Una jugadora que estava en eixa corda fluixa, no? De si anar-se'n, si quedar-se'n, encara tenen un any de contracte. És la realitat, se queda en València Bàsquet, però com diu Salva, jo crec que te donaron pas endavant, aprofitant també que tindrà l'oportunitat de tindre més galons, no? en este any.
1: Sí, además creo que es lo bueno y lo malo de María es que es una jugadora que está como bastante encasillada en un espacio, ¿no? Uh-huh. Así como pues Marta o Bagún, es que el apellido
2: Balogún.
1: Perdón. Pueden combinar al 3, al 4. Ella, pues bueno, tiene esa posición de 4 abierto, que tampoco es una jugadora pues súper rápida en ese sentido, pero sí que se posiciona bien, ¿no? Y el equipo, si juega con ella, creo que nos puede dar mucha ventaja.
0: Y si no, Elizabeth, que también le va la bona de Balogún, una de las cales noves de València Bàsquet Femení en esta temporada. I en este entretemps, ja camí de l'últim quart, recordem, 59-71 mana València Bàsquet en Madrid.
2: Està ja l'últim quart en marxa, Veteró. Paties.
3: Així és, se salva. De moment no canvien molt les coses. Està el partit prou controlat tant per Carpesa. Ara mateix Taburiente té una oportunitat de penalti. Corner n'ha errat dos en el quart anterior. Ve d'errar un altre fa només uns minuts. Hi ha que dir que Taburiente no havia marcat cap penalti corner en el que portàvem de lliga. Ha anotat avui el primer en una jugada que, tot i que l'ha parat el porter de Carpesa, com no ha eixit de l'àrea, es considera encara gol de penalti corner. Aleshores ha trencat eixa estadística, on també Carpesa és on està patint una miqueta més, perquè un 75% dels gols dels penaltis corners que havia tingut en contra fins a este partit els havia rebut en contra. Ara la tira fora a Taburiente, així que aquesta estadística millorarà. Recordem, a falta de 10 minuts 10 segons per a la conclusió del partit, Carpesa 5, Taburiente 2.
2: Continua corregant València Bàsquet al contracol, Gomis.
0: Sí, després d'un triplàs per a començar este últim quart per part de Begoña de Santiago, i estem ja en este últim quart en el que 62-71 continua manant València Bàsquet per atac estudiant. Antes, Eufa nuevamente perfora en Megan Néstor, jugando al triple nuevamente Begoña de Santiago, que torna a anotar el triple. Está en la mollica calenta Begoña de Santiago, ¿eh?
1: Sí, ahí Valencia defendiendo con tres grandes, creo que el bloqueo directo lo podían cambiar, ¿no? Y no tener ese desajuste que ahora pues una ayuda más larga de Marta Suárez ha provocado que Begoña esté liberada.
0: La pilota la pela la transición ofensiva, wow. Y la nova cistella traguen Petroli. Virag Takaskis, que anirà a la línia de tir lliure, 65-73. I ara te preguntaré estadístiques, de Virag, que, partidazo, com dius, no? Està fent un partidàs. Estarà, per a mi, seguint les millors valorades en València Bàsquet Femení en el dia d'avui, perquè té una altra nova oportunitat des de la línia del tir lliure.
1: 13 puntos lleva, si no he mirado mal. Y el porcentaje, sobre todo, poquito sí, fallo sí. Y bueno, pues calidad de los minutos que es lo que cualquier
0: lliure.
1: Entrenador quiere de sus jugadoras, ¿no? Que jueguen esos los minutos que jueguen, pero que sea.
0: Y esta sí que es una jugadora que dona la sensación de que va de menys a més, sí. ¿No? Que está creciendo en el pas de les setmanes, veurem fins a quin punt,
1: Sí.
0: esta cara nova també en València Bàsquet, ara en falta d'Alexis Peterson. 65-74, 8 minuts, 40 segons per a que acabi el partit. Està de moment en la sensació de que mana de manera còmoda València Bàsquet al marcador. És pilota per a Estudiantes en Isa La Torre. En la maneta ara molt bé per a molestar-lo suficient i obligar a Estudiantes a jugar des de la seva pista. En defensa molt bé també, en aquestes mans ràpides de Vidal. Novament en Isa La Torre. En pujant línies Estudiantes, llançament de mitja distància, no entra, el rebot espera Peterson. Encara ser xicoteta és la que es sol col·locar també molt bé per agafar aquest rebot. Peterson trobant ara forat en la falta clara que li acaba de fer. Crec que ha estat Gisela Sánchez, la pivot. Ahí està, Gisela.
2: Portava seguides, eh?
0: Fica cara d'incredulitat, eh? Sí. Però és que ahí, clar, se te veu molt el plomer quan li pegues a la xicoteta, no? I en este cas Alexis també sap, eh, lo que és fer sí. El gest de... Ai! Ai, sí, que mal m'ha fet.
1: Viene con la mano abajo, perdona.
5: I tenim gol en segona federació, retalla distàncies el castellonense en este grup 3 en la jornada 6, segon temps minut 85, Deportiva Minera 13, castellonense 2.
0: Des d'Astúries ha estat a punt d'anotar Marta Suárez, dice llançament de 3, 65-74, però se'n va fora i la pilota serà per a Movistar Estudiantes, 8 minuts i s'acaba el partit. En canvi, ara en València Bàsquet, també en Estudiantes. Torna a pista Jessica Fequier per part de l'equip madrileny. En pressió alta, eh? Ara,
1: sí,
0: en,
1: ara... No
0: en
1: Carabuy, si...
0: minuts per davant. I...
1: Sí, sí, depende de la jugada que han marcado, pero ahora vemos un equipo más defensivo, ¿no? De València y con las líneas un poquito más altas.
0: Ara és torn per a que recupera novament València Bàsquet. Alexis Peterson fica la calma, la pausa un poquet, no cal córrer en totes. Alicia Jenkins li floten, li ofereixen el llançament. Ara és Marta Suárez la que vol percutir, trobar cistella i anota Marta Suárez, que està de dolç i li eix tot, Maria.
1: No l'havia visto jugar així. És verdad que tiene, bueno, tiene ese talento como un poco americano, ¿no? De coger el balón, de siempre tener peligro, de siempre estar generando, pero es que estás leyendo las opciones.
0: Una més de València Bàsquet, una més d'Elena Puello, són 13 punts, de Marta Suárez en el dia d'avui, que com dius tu, molta l'americana, jo sí. Me lo guiso, yo me lo como, ¿eh?
1: Sí, sí, sí, por
6: es un grandísimo portero también, por eso te digo que va a tirar.
0: Ahora,
1: por momentos, quizá algunas veces, bueno, pues tenga que frenar ese juego, ¿no? Y seguir creciendo en el equipo, pero tiene esa facilidad y esa versatilidad.
0: Mira, están metiendo imágenes de precisamente de Marta Suárez en la segunda etapa en la WNBA, que es Don B, la jugadora ahora en València Bàsquet, la asturiana, en esa, bueno, esa pista está chulísima, es ser. Iluminada, però en aquesta qualitat, no?, que parlàvem de tant percutir, tirar de físic, sí. Com aquesta capacitat de tir exterior.
2: Vale, bueno, sí. La seva presentació, la vas escoltar?
0: Sí, sí, no. És una gran.
2: Sí.
0: A nivell d'humor també, de sí. Manera de... Sí, sí, jo crec que se va a clavar en la butxaca ràpidament a tot
2: a més,
0: el món.
2: Pots veure el vídeo en les xarxes de València Bàsquet o en el canal de YouTube, de veres, va estar superbé el dia de la presentació, sí, sí.
5: I aprofite per a donar un resultat final. En tercera federació, el grup sex acaba el partit entre el Torrellano i el Soneja, amb derrota per al Soneja, amb un menys per 2-0. Es queda en la classificació en la posició número 17.
2: Ara obrirem tant el partit de primera divisió com el de segona, però li peguem una ullada a la resta de marcadors de la jornada. A Veteró Matías continua la victòria, crec que sense problemes de Carpesa, veritat?
3: No, sense problemes, no. És que acaba de marcar el tercer gol particular. Hugo García estava Carpesa resguardant-se en la zona defensiva, taburiente, atacant, intentar retallar distàncies i a la contra. El conjunt de Sebastián Zocchi ha ficat el sisè gol en la seu compte en el marcador. Ara mateix, a falta de 4:48 per a que concloga el partit, gran victòria del Carpesa, Carpesa 6, Taburiente 2.
2: Arribarà el segon gol del filial del Castelló a Sa Pobla, Juanfrà?
4: Bueno, la cosa està complicada perquè estem ja en el minut 18 de la segona part. S'ha ficat, ha pegat un pas endavant el conjunt local, que ja ha tingut un avís per a marcar el segon gol, i vista la situació, el tècnic del Club Esportiu Castelló B ha fet una substitució una mica, podríem dir, per a intentar no passar les canutes en el que queda de partit. Ha retirat un davanter com és Òscar Albiol, ha entrat Manu Portela per a reforçar el centre del camp. Estem en el minut 18 de la segona part, n'hi haurà treta de cantó per al conjunt local. Ho està passant una mica malament el Castelló B, però encara està tenint moltíssima possessió. Com diem, minut 18 del segon temps, a Sa Pobla, Poblense 1, Castelló B 0, 1, empat a 1.
5: El que sí que ha acabat és en l'altre partit en zona federació del Lorihuela, amb derrota davant de la Penya Deportiva per 3-1, i deixa el conjunt d'Orihuela 12 en la classificació amb 7 punts.
2: Que continua tota pastilla i disparat en el marcador, com és València Bàsquet.
0: Sí, en una bona contrarà.

0: en les cames d'Alicia Jenkins, que per cert quasi se carrega una jugadora d'Estudiantes, una pilotada en el cap. Marta Suárez de 3 des de sa casa. Ara sí, el triplàs de Marta Suárez, 65-83, estira el marcador, això, Maria, pràcticament està fet.
1: 16 puntos en 14 minutos lleva Marta Suárez, es increíble, ¿no? Pero qué bien Jenkins también, aunque no está teniendo un papel anotador, percutiendo sobre la zona y dando ese extrapas a sus compañeras.
0: Y oferint siempre ayuda. Espera que se anima también la festa Virag, el triple no entra, el rebote espera de Jesse, el rebote espera en la Estudiantes, ya pujant la pilota, Irati Echarri, combinante en la mana. Laia Lamana, que torna a jugar en Begoña de Santiago.
2: És màxim avantatge, no? De, sí, de partir 18 punts.
0: Total, ara el llançament de 3, el triple no entra per part de Kendall Cooper i el rebot espera València Bàsquet en falta sobre Virag.
2: És que és dominador absolut en este tram i en el rebot, Virag.
1: Sí, está muy grande. Sí, y se está moviendo bien, está ofreciendo espacios a las compañeras, está siempre para que el balón entre rápido en la zona, ganando la posición y yendo a bloquear, jugando esas continuaciones más abiertas, está reboteando, está haciendo un partidazo.
0: Malópera Valencia Basket, la tele, Leti Romero, puchando el balón, 5 minutos, Mitch, y se acaba en este partit en Madrid, en el que mana y domina en el marcador Alicia Flores, que normalmente combinante en la capi, en Leti Romero le ayuda en el bloqueo Camila Borkowska, el llançament de mitja distància de Leti no entra, el rebote espera d'elles a la contra, pero en falta de Leti Romero, dubtosa, pero salva Folgado, diu sí. Leti que, bueno, que vale que la accepte, pero 65-83, balón para Estudiantes, María.
1: Sí, ha tocado ahí, yo creo que balón, pero... Bueno, quizá porque estaba muy en movimiento Leti le ha pitado esa falta.
0: El balón que será ya en marcha para Estudiantes en Isa La Torre. Ya en pista de Valencia Basket, s'ofereix Irati a l'ajuda. Ahí está Echarri en el dribbling para el llançament en mà esquerra y la cistella molt bona per part de la jugadora de Estudiantes, per la ala pívot española. Irati Echarri. El balón para Valencia Basket, per fora Alicia Flores, que encara té que anotar. Ahí va Alicia, que ens ha escoltat i dins. Cállate la boca, diu Alicia Flores.
2: Aire, ¿no?
0: Sí, sí, en suspensió.
1: Que tiene unas piernas y una capacidad de salto.
2: Tren inferior superpotente.
0: Alicia Flores per estrenar-se ja en el seu marcador personal. El llançament ara de 3, no, aigua, el rebot espera d'elles. En falta sobre... Jessica Fekir, que anirà als tirs lliures després de la falta d'Elisabet Balogun.
2: Lo de Alicia Flores seria rutina de quàdriceps, ¿no?
0: Sí, sí, sí, sí, no? Sí, sí. Tren inferior, sí, sí, efectivament. Sí, sí.
3: Tu la fas tots els dies?
0: Tots els dies no. Sols com puig escales.
2: Actualitzem, minut i marcadora en bàsquet.
0: 4 minuts, 30 segons per a que s'acabi el partit. Movistar Estudiantes 67, València Bàsquet 85.
2: Marcador també en Sa Pobla, Juanfran.
4: En Sa Pobla ha estat a punt de marcar el conjunt local el segon gol, una centrada xut de Dani Ramos que el porter Viergue ha enviat a treta de racó amb moltíssims problemes, està apretant molt i de valent el conjunt local i ha donat un parell d'avisos, però estem en el minut 22 i mig de la segona part, Poblense 1, Castelló B 1.
3: I en l'altre partit que està en joc en segona federació en este grup tercer està en el 4 de afegit de la segona part, Deportiva Minera 3, Castellonense 2.
2: Marcador en Betero Matías.
5: Doncs ara mateix falten 8 segons per a que concloga este partit i Carpesa va guanyar per 6-2 contra Tauriente en esta quarta jornada. Victòria històrica perquè fa només 2 setmanes teníem la primera victòria del Carpesa en l'elit del hockey nacional. Va ser contra el Sardinero, partit clau, i avui un altre partit clau contra el Tauriente. No sols és una victòria, sinó que és una golejada. 6-2 en total, victòria molt important, ja no sols per al que signifiquen els 3 punts, sinó per a pensar en ells possible gol a veràs i també aquesta diferència de gols a favor molt important. Avui recordem, 2 gols de Ballarri, 3 gols de Hugo García, un gol de Montelli per a donar-li els 3 punxes de Sebastián Zocchi, que després d'este partit, d'esta fase contra rivals que en teoria són de la seva altura, rebrà la setmana que ve, el dissabte a les 3 de la vesprada, al Júnior en una lliga que és completament diferent al que vivíem l'any passat, el ritme, però... És que estem veient que Carpesa ha donat la cara, és una victòria avui, sobretot la imatge que ha donat, com s'ha sabut refer després de que li remuntaren el primer gol i com ha defensat

0: sobretot aquests penaltis corners que estava sent la gran llosa del conjunt de l'Horta Nord. Així que això ha sigut tot des de Veteró. Recordem, amb el seleccionador espanyol Max Caldas veient el partit, o sigui que estarem pendents de les pròximes convocatòries per si cau algun jugador valencià. Carpesa 6, Taburiente 2.
1: Ara tornem a Veteró, a Matías Oliver, per escoltar protagonistes. La 1 i 33, una pausa per a la publi. Visitem el Martínez Valero i també repassem la prèvia del partit que també començarà a les 2 en segona divisió i que enfrontarà en Andorra al Castelló.
2: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
4: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
2: A Punt Radio. A Segorbe. 102.0.
5: Punt a punt.
1: La 1 y 35 en el Martínez Valero. Calcen els futbolistes per al partit. Començarà les 2 en primera divisió. Raúl Pina entre l'Elx i el Celta de Vigo.
6: De calfament tant del Celta de Vigo com de l'Elx. Hem vist, per exemple, en la prèvia una abraçada entre Marc Aguado i Aleix Febas. Avui tindran que dirimir ahí moltes pilotes en la zona medular, en la zona ampla de la parcel·la. Seran rivals, però ja dic que en el cas d'Aleix Febas és un jugador benvolgut, que va tindre una bona eixida de l'Elx, no així en el cas d'Álvaro Núñez respecte a l'afició i a la parròquia Franja Verda. La seva eixida va ser totalment diferent. Recordem, últims dies del mercat d'hivern, el futbolista que podia renovar per partits una temporada més, però que deia i es queixava d'una pubalgia. Al remat, l'Elx va forçar un poc la situació amb el futbolista i els seus representants i va acabar traspassat en el Celta de Vigo. Ja dic que són dos ex de l'Elx, però amb dos eixides diferents i amb un públic que, lògicament, Aleix Febas, quan sona per megafonia, segurament que tindrà una gran ovació. En el cas d'Álvaro Núñez, cada vegada que toque la pilota o el seu nom sona per la megafonia, la xiulada va ser monumental.
7: I anem amb la tercera federació, el grup 6è, perquè acaba de finalitzar el partit de l'Atlètic Saguntino, que ha empatat a 2 gols al camp de la Torrevieja, així que repartiment de punts per als dos equips. I també han acabat el Torrellano 2, Oneja 0, i pel que fa a la resta de resultats d'esta sisena jornada, el Crevillent ha superat l'Ontinyent 1931 per 3-2, empat a 1 entre l'Espanyol de Sant Vicent i el Roda, i també entre l'Atzeneta i l'Astero. El Villarreal C ha guanyat el Bunyol per 3-1, el Llevant B s'ha imposat a l'Utiel per 0-3 i l'Hércules B ha derrotat el Torrent per 0-1. I encara queda un partit per completar la jornada, que serà esta vesprada a partir de les 5, on l'Eldense B visitarà el camp de la Vall d'Uixó. Un duel important en eixa zona alta. La classificació queda: el Villarreal C continua líder amb 15 punts, seguit del Vall d'Uixó i l'Hércules B. L'Eldense B és 8è amb 8 punts, els mateixos que l'Atlètic Saguntino, que és 9è, i per baix tanquen esta classificació el Torrellano i el Soneja amb 4 punts.
1: Hem escoltat des del Martínez Valero a Raúl Pina. Volem saludar també a Toni Seligrat. Hola, Toni, què tal? Bon dia.
8: Igual que hacen siempre con esa primera victoria.
1: Hola, Toni.
9: Hola, hola, bon dia.
1: Hola. Sí, sí, jo m'escoltes a mi, jo t'escolte perfecte.
9: Sí, ara jo també a tu perfecte, sí, perdona.
1: Ve l'Elx d'una victòria important en l'última jornada de Lliga contra l'Espanyol. L'altre dia en la prèvia escoltava Martín i Anselmi comentar que el paró a Areis els havia vingut bé, bueno, pues per a tractar d'adaptar als futbolistes que incorporaren a última hora. Però després d'una victòria, Toni, jo crec que lo més positiu és continuar competint.
9: Sí, a més venien d'una bona trajectòria, no només ja d'eixa victòria, sinó de fer bons partits i traure bons resultats, tot i la mala classificació de l'equip, i el Paro, baixix aspecte, no arriba en bon moment, però bueno, a veure això com ho han assimilat els futbolistes.
1: Què te sembla el rival que visita avui el Martínez Valero, el Celta?
9: Bueno, conceptes de xoc pareguts, dos entrenadors que li donen una importància important a tindre la pilota, que tots dos no han començat bé, encara que últimament han aconseguit bons resultats, i de fet és un duel directe, per almenys ara mateix en la classificació actual.
1: Des del Martínez Valero vos contaran el partit del Elche i el Celta de Vigo, Raúl Pina i Toni Seligrat. La 1:39, fem un repàs de la resta de partits que estem en marxa i visitem també l'última hora del Castelló, que també començarà a les 12 a jugar en Andorra.
7: Anem a actualitzar també el rugbi en la divisió d'honor elit masculina. Arribem al minut 40 de partit, pràcticament al temps de descans, amb el Getxo guanyant de Sabelles per 15-7 al camp de la Fadura. 8 punts de desavantatge per als valencians, que busquen i la primera victòria de la temporada. Així que tot per decidir encara en esta segona part.
1: Minut de joc i marcador en la pallissa de València, sí. Bàsquet en Madrid.
10: Ha estirat el marcador. València Bàsquet davant el Movistar Estudiantes. Un minut i s'acaba. 70 Estudiantes, 94 València Bàsquet.
1: Anem a escoltar els dos entrenadors del Martínez Valero, a Martín Anselmi i a Claudio Giraldez, que estan en directe per a la tele, que va oferir-vos el partit a partir de les 2.
11: Aquí estamos ya con los dos entrenadores de este partido que reanuda la temporada, la liga. Claudio Giraldez, buenas tardes.
12: Buenas.
11: Martín Anselmi, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
11: Bueno, son dos de los tres entrenadores más jóvenes de la liga. El más junior es Claudio, 38. Entre medias... No, eso ya lo dejamos ahí. Entre medias está Íñigo, que tiene un mes mayor que tú, es un veterano, y luego el tercero es Martín. Eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Es una tendencia en los últimos años, en las últimas casi décadas en el fútbol, cada vez hay más entrenadores jóvenes. ¿Eso ha hecho evolucionar al fútbol? ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestro papel de protagonistas en este caso?
12: Creo que es un proceso natural, ¿no? Al final, pues los años van pasando para todos, vienen generaciones de jugadores nuevos, generaciones de entrenadores nuevos. Creo que cada vez pues, las direcciones deportivas son más valientes en apostar por entrenadores que a lo mejor no tenemos la experiencia que otros, y bueno, tenemos una forma de trabajar distinta, no es ni mejor ni peor, y bueno, intentar cada uno de nuestra manera, dentro que tengamos edades similares, cada uno de nuestra manera, pues de plasmar lo que sentimos por
1: no
12: el
1: se
12: fútbol.
1: Colta, entonces, más sabe el show de Movistar, entre en esa conversa entre Claudio Giraldez y Martín Anselmi. Así que está en actual esa minuti marcador en básquet, Gomis.
10: Sí, acaba de finalizar el partido 70-99 en la victoria, por lo tanto, de Valencia Básquet, por una pallissa absoluta, 29 puntos de diferencia. Valencia Básquet, les de Javi Torra Alba, que guanya en esta tercera jornada en Madrid davant Estudiantes, una bona actuació de les xiques de València Bàsquet.
1: Pues aprofite que tenim ja la fi del partit per a preguntar-te, Maria, el teu resum, la teua valoració del partit de València Bàsquet.
14: Bueno, pues espectacular. El equipo ha utilizado el partido para crecer, todas las jugadoras que han salido han anotado, ha habido momentos más pausados donde han buscado ciertos focos jugando, otros donde se ha corrido más, en defensa hemos presionado, hemos estado súper inteligentes. Bueno, pues un equipazo que es capaz de todo, muy eficiente en el tiempo que han jugado todas las jugadoras, y súper contenta porque esta victoria, pues para lo que viene, nos da ese plus también de confianza y de que ver que las cosas pues empiezan a encajar.
1: La última, Gomis.
10: Bueno, pues que me queden 5 noms que estan en 10 o més de 10 punts en este partit: Takas Kiss, Balogun, Leti Romero, Elena Puello i Marta Suárez. Quan arribes pràcticament als 100 punts, parla de coralitat, i avui hem vist un València Bàsquet femení en eixa qualitat, no? En eixa capacitat de repartir punts, de repartir xoc i emportar-se una victòria importantíssima ara per davant la Benevent en la Euroliga femenina, Fenerbahçe el dimecres, y ya en casa Baxi Ferrol en Lliga.
1: El partit de València Bàsquet i la victòria vos l'han contat en esta sintonia, la del Punt a Punt en a Punt Ràdio. Salva Gomis i Maria Pina. Salva, Maria, gràcies.
10: Fins després.
1: Tanquem el bàsquet, ara de seguida escoltarem protagonistes. És la 1:43. Vos actualitza alguna coseta clara i de seguida serem cap a la Publi.
7: Anem a actualitzar la segona federació, el grup tercer, perquè ja tenim dos resultats definitius dels nostres equips i els dos...

0: 2 amb derrota. El castellonense ha caigut per 3-2 al camp de la Deportiva Minera, mentre que l'Orihuela ha perdut per 3-1 davant de la Penya Deportiva. Dos desplaçaments complicats que acaben sense punts per als nostres equips.
1: Gràcies, Clara. 1:43, un alto en el camí, una pausa, i ara estem de seguida en esta sintonia del Punta a Punta en Apunt Ràdio.
2: Espai oferit per Teika, el bon vending.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
1: La 1:43 a les 2 començarà a competir el Castelló en Andorra. Hem conegut abans la formació de la mà de José Luis Gual. Ara escoltem a Gual, però demana pas el bàsquet perquè podem escoltar a Javi Torralba, el tècnic de València Bàsquet, després de la victòria del seu equip. Torralba.
4: El balón todo es mucho más fácil, se mueve más, todo es más claro. Entonces, muy, muy contento por eso.
5: Te tengo que preguntar por dos nombres propios, acaban de llegar. Hemos visto a Alicia Flores yéndose por encima de los 10 minutos. ¿Qué te va a dar Alicia y qué te va a dar Marta?
4: La vida. Para lo que queremos jugar, nos dan la vida. Primero, la versatilidad de Marta, lo ha demostrado. Puede hacer el 3, puede hacer el 4, tiene un rango de tiro buenísimo, es dura. Y luego Alicia es el prototipo de jugadora para el juego que queremos jugar. Es líder en las dos partes del campo, para que la tenemos que ir integrando poco a poco y cuidarla, porque viene de un año intenso en Encino, viene de un verano intenso entre Women NBA y la selección española. Entonces, poquito a poco, pero para nosotros tiene que ser un motor.
5: Muchísimas gracias, muchas felicidades. Nos vemos el miércoles.
1: Parables del tècnic de València Bàsquet, Javi Torralba. Javier Torralba, després de la victòria del seu equip, llegó la Sa Pobla, Juanfrà.
6: Sí, gol del Poblense en el minut 80, la centrada de Dani Ramos, la cabotada de Alejo enviant al fons de la xarxa. Se veia vindre perquè Ivan Viergue, el porter del Castelló, havia fet tres parades espectaculars per a evitar el gol del conjunt local, però la quarta, Alejo ha ficat el 2-1 al marcador. Queden 9 minuts més la prolongació a Sa Pobla. Marca el Poblense, Poblense 2, Castelló B1.
1: Encara hi ha temps per a que pugui igualar el filial del Club Esportiu Castelló. El primer equip va jugar a partir de les 2 en Andorra. Abans hem conegut les formacions de la mà de José Luis Gual. Estan ja per així per a contar-vos el partit, tan igual com Emilio Isierde. Emilio Isierde, què tal? Bona esperada. Abans no t'havia saludat.
7: Bon dia, bona esperada, Salva. Bé, tot bé.
1: En Andorra, què toca?
7: Guanyar. Jo crec que és un camp factible avui per a guanyar. Una Andorra que ha millorat un poquet, però crec que se pot guanyar. I és un equip que el pots guanyar, sí.
1: Pablo va destacar fa dos dies en roda de premsa que este equip tenia una manera molt personal de jugar la temporada passada, però que enguany el veu manejar diferents, no sé si des de joc o sistemes de joc, però que ja no era tan reconeixible com en temporades anteriors.
7: Ha tingut algun canvi d'algun jugador, però bueno, la base, l'entrenador és la mateixa, però sí que és veritat que va començar en el primer partit també contra el Ceuta, guanyant molt fàcil 5-1, però després li ha costat molt, sobretot en casa. Per això diria jo que és un partit per a guanyar, perquè en casa és el teixe dia, ha perdut tots els partits. I li han fet prou de gols, però també és un equip que fa gols, és un equip que fa gols, però després fora de casa va empatar la tria en Sabadell, jo vaig estar bé, el Sabadell no és fàcil ara mateix i va guanyar en Granada i ha tornat a millorar un poquet, però sí que és veritat que no és l'equip que va acabar la temporada l'any passat en ser un equip difícil de guanyar i golejant i guanyar molts partits. Ja ha canviat un poquet, però bueno, la filosofia és la mateixa, de jugar al futbol.
0: Anem a parlar també de l'handbol femení i de la Lliga Guerrera Ciberdrola, perquè la cinquena jornada ens ha deixat dos victòries i una derrota per a les nostres representants. L'Elda Prestigio ha aconseguit una victòria contundent al camp del Pozuelo de Calatrava per 10-28, mentre que l'Elx també ha guanyat a domicili per 22-24 davant l'Oviedo. La nota negativa ha sigut per al Morvedre, que ha caigut per 24-21 davant l'Sporting La Rioja. I atenció a la classificació, perquè l'Elx és tercer, l'Elda Prestigio quart, els dos amb 8 punts, a només dos del líder, que és el Vera Vera, que en suma 10, i per la seva banda el Morvedre ocupa la vuitena posició amb 4 punts en eixa zona mitjana de la taula, mentre que el Pozuelo de Calatrava i el Lanzarote Zonzomas tanquen la classificació sense haver puntuat. Així que en esta jornada, dos victòries importants que mantenen a l'Elx i a l'Elda Prestigio en eixa lluita per les primeres posicions.
1: Gràcies, Clara. Igual, la prèvia pura i dura del partit que li espera de seguida al Castelló en Andorra. Estàs d'acord que és un rival com per a que puga sumar de 3 el Castelló. I sa reflexió també li la varen fer l'altre dia a Pablo en roda de premsa.
3: De moment no hi ha que tindre dubtes, perquè el Castelló tots els partits que disputa fora de casa en l'actual temporada s'ha guanyat tots. És de veres que l'Andorra sembla que ha mutat una miqueta el seu sistema, la seva idea futbolística en les últimes jornades. Ells habitualment fent ixe futbol de posició

0: 4-3-3, molt de Barça, no? Està ahí Gerard Piqué com a CEO, però les últimes jornades, com els resultats no arribaven, estan sent una miqueta més verticals, buscant més les transicions. Però bueno, el Castelló té 4 novetats en el 11, per a mi és molt important la tornada de Mati Orozco, que li va donar desplegament físic, però també talent en la pilota al Castelló i en la zona medular. Torna millor, que també és una garantia en defensa, i el dubte o la incògnita seria Raúl Sánchez, no? Que després de molt de temps va començar la temporada com a titular, després va perdre aquesta condició i ha estat en la rotació, jo diria que dels últims, per part de Pablo Hernández, i crec que avui té, no sé si la última, però una de les penúltimes oportunitats per a ser un home important en este Castelló 26-27. Avui juga en punta i tot sol, justament per davant de Suero, que és molt amic d'ell, i de Adam Jacobsen, i esperem que Raúl torni a ser i sé que recordem, sobretot i fonamentalment d'aquelles temporada i mitja, a les ordres de Dick Reder. Ui, tinc més ganes que mai de que guanyi el Castelló, Salva. Molts seguidors del Castelló, com t'apuntava en la primera comunicació...
1: Hi ha hagut certa polèmica, no?
0: Bueno, certa... vull dir, en la llei i en la mà, i damunt estem parlant d'un altre país, per al que es convé, per al que no es convé, són del mateix país, no? No és que és de Xina.
1: El Principado de Andorra.
0: Claro que sí. Sí. Per al que es convé, són de la nostra lliga, però al que no, és a dir, en la llei i en la mà, perfectament poden no obrir taquilles, però si el camp no està ple, que veurem que no està ple, pues home, me pareix una miqueta indecent que no venguin les entrades als aficionats. Una altra cosa és que se puga advertir, mira, si monteu algun lío, bueno, aneu al carrer a la primera de canvi, reforcem la seguretat, el que vulgueu, però ja dic, hi ha molta gent, això és un pont, no? I, bueno, va bé dia, no? Poder anar a Andorra i acompanyar l'equip, i a mi me costa que molts aficionats del Castelló no podran entrar dins del camp.
2: Andorra i era Castelló. Imagina si n'hi havia gent pel carrer.
1: I què va fer aquesta gent? Volen-lo des de fora?
2: Sí, molta gent des de fora ho veuen a la tele, però imagina
3: aprovechat
2: la gent
3: del
2: que
3: pont, n'hi ha.
2: No? Sí, sí,
3: claro.
2: Sí, imagina la gent que n'hi ha per Andorra, que tot el món ve al carrer...
3: Pues a comprar colònies, no?
2: És
1: una més de...
0: Jo no me gastaria un euro. Jo no me gastaria un euro. Jo me compraria tot en Puigcerdà.
1: És una més de la Lliga, És una més de la Lliga. És una més de la Lliga, és una més de Tebas, és una més d'este despropòsit.
0: No estan obligats, Salva. Vull dir, en la llei i la mà no estan obligats. I crec que el càrrec és el 5% de la capacitat. Parlem de 5.600 en ese camp. Ha donat algo menys del que tocava, però bueno, ha donat 200 entrades a l'Andorra.
2: Perquè l'any passat ja va passar algo breut, però estem en el 8è partit de Lliga i dius, bueno, passa final de Lliga, però és terrible que en este primer tram de la Lliga ja tens por de que no s'ompli el camp de gent de fora.
0: En esta terra se diu d'una altra manera, se diu ganes de tocar. D'això, de tocar això.
1: De tocar la corfa. 10 minuts per arribar a les 2, anem a repassar les formacions dels dos equips. Primer, començarem per les formacions del Martínez Valero i continuarem per les formacions del Duel, que ens espera també en el mateix horari a les 2 en Andorra. Com sempre, els 11, les formacions que ens arriben de la mà dels amics de Caixa Popular, perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa ja amb propòsit. Busquem formacions en el Martínez Valero.
4: I estos són avui els 11 intocables, indomables per a Martín Anselmi a l'Elche, amb Matías Ezequiel Dituro en porteria, zona de rereguarda defensiva, per tant, per a Rubén Sánchez, Víctor Chus del Valencià, Morcillo i Revivo, mig camp, home ànquera, amb Marc Aguado acompanyat de la creativitat de Lemar i Gonzalo Villar, punyals, costats, bandes, perfil de Peratet de Morente, perfil esquerre per al gran Germán Valera, referent ofensiu, el killer, el matador d'este equip, Ferniño, 5 gols esta temporada per la seva banda, el salta de Vigo de Claudio Giraldez, que forma Ramo en portería. En línea defensiva van a estar Álvaro Núñez, Joel Lago, Marcos Alonso, punyals, costats, bandes, costat dret per a Javi Roda, perfil esquerre, Javi Alán, mig camp, Aleix Fibas i Lais Moriba. En punta, Ferran Jugla, acompanyat Hugo Álvarez i de Pablo Durán Chula, el partit Alberola Rojas.
0: A la segona divisió, a la Lliga Hipertensió, en Andorra, en el nou estadi de la Federació Andorrana de Futbol, també pràcticament esperant ja que compareguen les dues formacions, la de casa, la de Carles Manso, en el Guineà, Jesús Oguono, sota els pals, línia de tres centrals per a Diego Allende, per a Molina i per a l'argentí Lautaro, carril dret per a Tomàs Carrique, l'esquerra per a Martí Vila, per davant juguen el turc Akman i Marc Domènech, en Jordi Cano i Sidiben els costats, la punta per a l'ex del Racing Diego Díaz, en el Castelló fins a 4 novetats presenta Pablo Hernández en ICE 11, que serà per al belga Roman Matis en porteria, els tres centrals Jeremy Mellot, Alberto Jiménez el capità i l'argentí Agus Sierra, carril dret per a Pablo Santiago, l'esquerra per a Lucas Alcázar, la sala de màquines per a Diego Barri i per al cafeter per a Mati Orozco, dos mitges puntes i Rasuero, Adam Jacobsen, l'altra novetat està en el capdavant, ahí oportunitat per al set, per a Raúl Sánchez en un partit que xula, l'andalús Abraham Domínguez, tindrem en el bar.

0: a David Galvez Rascón.
1: De la mà de Caixa Popular hem conegut les formacions del Elx, del Celta, de l'Andorra i del Castelló.

0: Uns 15 punts de desavantatge per a les Abelles, que necessiten reaccionar si volen lluitar per aquesta primera victòria de la temporada.
1: 1:54, com van les coses, els preparatius, l'última hora, Raúl, al Martí de Valero?
2: Aguardant aquells que en els protagonistes, recordem que en la prèvia se li va retre homenatge d'una banda a Borja Iglesias com a campió del món amb la selecció espanyola i d'altra banda també a un ídol de l'Elche, però a les files del Celta de Vigo. Serà significatiu, és com he escoltat en megafonia quan s'ha anunciat el seu nom. Aleix Febas ha tingut ovació, en el cas d'Álvaro Núñez no ha tingut ovació, però en el cas d'Aleix Febas, ídol de la parròquia Franja Verda les tres darreres temporades amb 7 de 7 partits oficials, també tindrà el, se li tributarà, se li podrà retre homenatge en la prèvia del partit. Falten 6 minuts per a que arranque el duel a ser l'estadi Martí de Valero entre l'Elche i el Celta de Vigo.
1: I en Andorra, pues, de seguida el Castelló, que té l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de l'empat a casa contra el Ceuta. No sé si va ser inesperat, sí, no? Emilio?
3: Sí. Jo crec que Pablo, també les paraules d'ell esta setmana ha sigut un poc a reconèixer. Bueno, en la roda de premsa va reconèixer que el partit no va ser bo i que no van estar molt fins en el baló. I ha reconegut un poquet en la roda de premsa que el partit no va ser bo. Bueno, no va, tampoc va dir molt de les baixes, però les baixes van influir. Però el Ceuta també va fer un bon partit.
1: Objectiu avui, igual...
4: Arrasar Andorra, esportivament, sense dubtes.
1: I més,
4: que no quede, que li ha fet a l'afició. En el camp, en el camp, sí, i esportivament parlant, però que no quede ni una fulla.
1: Mira el camp, està ple.
4: Per això t'he dit, que objectiu arrasar a l'Andorra. N'hi ha que dir les coses tal i com les sento. Ahí tenim els aspersors funcionant, boniques muntanyes i, bueno, els aficionats que han pogut aconseguir aquesta entrada.
1: Efectivament, sí, els que han pogut entrar, sí. La resta, la majoria, pues, de pont en Andorra i suposa que en bars, restaurants, veient el partit.
3: El Andorra, en alguns llocs, regalant entrades.
0: Mira, Piqué. Per
3: la gent d'Andorra, regalant estan entrades.
4: I encara així no van.
3: Això
4: t'hi ha.
3: Sí.
1: Bueno, pues Gerard Piqué, en esa llotja, suposa que serà la seua, la pròpia, la llotja d'autoritats de l'estadi del Andorra. En 4 minuts va començar el partit entre l'Andorra i el Club Esportiu Castelló, amb més seguidors fora del Castelló que dins del estadi, després de la polèmica amb el repartiment d'entrades de la zorra. Clar, acabem de veure la grada, la porció de la grada on estan els seguidors del Castelló i la resta de la grada, que està plena de buits.
3: En l'arribada del Castelló a l'estadi pareixia que estaves en Castàlia. En el carrer Huesca, mira, si n'hi havia gent fora. Esperant l'arribada de l'autobús.
1: Raúl, estic veient en imatges del túnel de vestidor del Martínez Valero. Van aixir amb gossos, suposo que d'alguna protectora, els futbolistes de l'Elx.
2: Sí. Jo crec que serà una iniciativa de la Lliga, em sembla, no? Si no recordo mal, és una iniciativa... en este cas, efectivament, de protectora. Jo des d'ací no ho veig, des d'on
1: estic. Sí, jo estic veient les imatges de la tele, sí.
2: I el monitor de la nostra cabina encara no els han posat en marxa. I el que estem esperant també és aquest moment en què se li puga retre homenatge tant a Borja Iglesias, per ser campió del món, i a Aleix Febas, no? Recordem aquestes tres temporades amb... l'Elche, on va esclatar veritablement, va ser amb Eder Sarabia, tant en segona com en primera divisió, perquè amb BKC al principi sí, però després, de manera incomprensible, se'l va carregar i, amb conseqüència, l'equip es va caure quan tenia moltes paperetes per apuntar també cap a primera divisió amb el tècnic argentí. Mira, ja hi són els protagonistes a la gespa de l'estadi Martí de Valero, sona per la megafonia del Coliseu Franja Verd, l'aroma és licitant-se i xabanera, que és l'himne de l'equip de la ciutat de les Palmeres.
1: Lo de Josán, com ha caigut en el vestidor, Anselmi no va voler banyar-se en roda de premsa, crec que Víctor Xust, aquí va haver-me escoltat esta setmana, tampoc, bueno, com ha caigut això?
2: No, separen les coses, és una qüestió personal. El propi Josán demanava des de xarxes amb la seua ex-parella que els deixaren a ells tranquils, que era un aspecte personal i delicat. I en
5: final sentit, a Sa Pobla.
2: Han separat les coses, és una qüestió personal que resta a veure, no? amb el dia a dia de l'equip i del que passa dins de l'Elx.
1: Sí, el matrimoni va emetre un comunicat explicant que estaven dins d'un procés de
2: separació.
1: Sí,
2: separació.
0: He buscat a veure lo de l'acció, és una acció que sí que promou l'Elx en coordinació, en col·laboració amb la Lliga per el Dia Internacional de l'Animal per a transformar un poc el Martínez Valero en un centre de conscienciació i ajuda per a l'adopció dels gossets.
1: Bueno, pues a veure si aquests gossets que s'envien al terreny de xoc troben bueno, pues una persona
0: família
1: que els puga acollir. Les Que resten dos minuts per arribar a les 2 de la vesprada. Me deies, Juanfran, que és...

0: Final en Sa Pobla.
1: Així és, ha acabat el partit. També s'ha acabat la ratxa del Castelló B després de 4 victòries consecutives. Ha guanyat el Poblense per 2-1. Recordem que al minut 12 ha marcat Juanmi, ha empatat el Castelló en el prolongació de la primera part gol de Jaime Pérez i en el 80 Alejo ha ficat el 2-1. Bueno, li s'ha acabat la gasolina al filial blanc i negre i al final victòria d'un Poblense que respira i acabi en es començar mal la temporada.
0: Alguna cosa més que contar-nos, Juanfran, del partit que li has vist al filial?
1: Bueno, que me quedo yo en la gran labor defensiva de Guillem Trilla, que para mí, juntamente a Iago Parente, son lo mejor de este Castelló B, y que el próximo diumenge a les 12 a Gaeta Huguet, el filial blanc y negre rebrà al Club Deportivo Minera.
0: Juanfran Roca, gracias.
1: Adeu, bona vesprada.
0: Adeu a Juanfran Roca, que s'ha portat aquesta derrota del que era fins el dia d'avui líder en el seu grup, ha perdut 2-1 contra el Poblense.
2: I també, Salva, me tinc que despedir perquè aneu ja a començar en els dos partits importants de la jornada. Després, a la vespre, tornarem per a viure així en directe el partit també de la jornada entre el Racing i el València, amb aquest primer partit d'Aguirre.
0: Però dinar, Clara, tu que pots.
3: Que es guardi un plateret d'arròs, no?
0: Lo que vull, mira, jo ara mateixa me menjaria hasta el xiquet de Clara, que està sent l'estudi.
3: Pobre, no te dices, eh? No te
0: les dices. Dos i comença primer el partit d'Andorra, igual.
4: Ha començat, ha menjat d'ici dalt Andorra, el conjunt local que vestís amb la sua equipació, amb la samarreta blanca i sa llista que rendís honor a la seva bandera de país, el pantaló de color blau i les calces també de color blanc, el Castelló en la segona de granate, combinant el blanc i el negre també en la part anterior de la seva camiseta. Partit en marxa, primer segons de joc, la pilotada en llarg en defensa per part del Castelló, ahí la lluita en este cas Alberto Jiménez, el baló que se'n va per la línia de banda, ja roda la pilota en el camp d'Andorra, marcador inicial, Andorra 0, Castelló 0.
0: Lo de la grada, per no, bueno, suposo que ho comentarem allà tot el partit, és de vergonya perquè està absolutament buida, molta gent del Castelló, com s'ha apuntava Emilio i també igual en les rodalies del estadi. Homenatge en el Martínez Valero, Pina, a Borja Iglesias i a Febas.
5: Sí, primer a Borja i este és Aleix Febas. Ahí está el públic cridant Febas, Aleix Febas, que ha rebut un quadre daurat amb l'escut franja verde i, lògicament, és la diferència, no?, entre l'eixida d'Álvaro Núñez, com vaixir per la porta de darrere, sí, i l'eixida per la porta gran d'Aleix Febas, que fins l'últim moment no ho tenia clar, però al remat el Celta de Vigo li oferia l'opció d'anar a Europa i s'opció no li la donava l'Elx. Sí que en el tema econòmic no hi havia cap problema, però se'n va anar plorant d'Elx, i esta mateixa setmana parlava de que l'Elx és el club de la seva vida perquè el va fer retrobar-se novament amb el que ell apuntava com a futbolista i que eixa manera d'esclatar li ha arribat pues, de manera ja pràcticament fregant en els 30 anys que li va passar a l'Elx.
0: És que va fer una gran temporada, Toni.
6: Sí, una gran temporada i bueno...
5: Comença el partit d'Estadi Martínez Valero.
6: En certa mesura és normal que jugar a Europa és molt atractiu i més a la seva edat.
0: Ha començat el partit, Raúl.
5: Sí, ja ha començat el partit a l'Estadi Martínez Valero. Tractava de fer-se amb l'esfèrica i ho fa Lemar. Endarrint de camp de l'Elche per a Víctor Chust. La deixa passar a Jaime Morcillo perquè li arriba l'alcó de l'àrea a Dituro, que la torna a emperar Javi Morcillo. Ara parlarem amb Toni del tema dels centrals de l'Elche, perquè la cosa té també la seva intrahistòria. No sé si és que els centrals també són particularitats o sou particulars, Toni Seligra, però després ho comentarem. Juga Dituro, ahí està, aguardant per a rebre en curt Víctor Chust, amb en Revivo, enviament llarg, buscant Ferriño, rebutjat de cap, eixa pilota finalment Joel Lago. Se la emporta per l'esquerra Javi Galán ha caigut a la gespa, hi haurà falta i serà pilota per al Celta de Vigo. Primer minut de partida, sí, l'estadi Martínez Valero, Elche 0, Celta 0.
0: I Andorra, igual, com ha començat el Castelló?
4: Pues en molta intensitat el partit, la veritat que s'està disputant molt, bé, pressió molt alta, per part de l'Andorra, quan perd la pilota vol apretar amunt al conjunt de Pablo Hernández, i ara trau la pilota des de darrere, jugada pel costadre, l'ex del Villarreal B, Lautaro, el futbolista argentí que puja la pilota, baló que ve de nou a la zona de central, 6 de 3 l'Andorra, estem veient clarament el sistema, en Suero molt a prop de Raúl Sánchez, Jacobsen a la seva esquerra i a la dreta Pablo Santiago, no canvia res, simplement és perfils, però el de Buix Emilio és l'habitual en el Castelló B3 centrals.
7: Sí, la novetat és Raúl davant i Jacobsen avui tindrà que ajudar més a Lucas a aquesta banda esquerra, que normalment a vegades ajuda poquet. Però el sistema habitual, sí.
4: Espera, que ve Sidibe dins de l'àrea. Sidibe retallava, continuant la pilota. Sidibe té molta força, molt potent, sí. Este futbolista de l'Andorra. Anem a veure com acaba esta acció d'atac dels homes de Carles Manso, que ataquen ara per la banda dreta. I el baló que ve per a Tomàs Carrique, el francès, que vol encarar a Lucas. La té Carrique, toca de cara a la centrada, que busca àrea. Dubta Matis, trau la defensa, allunya Pablo Santiago. Ja ha dit, el partit té ritme, el partit té intensitat, tots dos pressionen. De moment no hi ha ocasions, tampoc gols. 4 ve la primera en Andorra. Andorra 0, Castelló 0.
0: Està molt mogut el partit de l'Andorra, Andorra-Castelló. I com està el partit del Martínez Valero Pinar?
5: Per ara amb opció, salva de córner, pilota para el xiulit, son per Álvaro Núñez, l'ex-Franja, a veure què ha votat aquesta treta des del cantó, després no saber treure bé el baló l'Elche, a la dreta de la porta de Ituro, i se baló passat, buscant a Ilaise Moriba, la pugna ahí amb Revivo, que li guanya la partida, tapant, impossibilitant que puga fer executar la rematada de cap, i serà treta de porta per a Mati d'Ituro, per a l'Elche, Toni, eixa eixida de baló, que ha sigut dolenta i que ha propiciat un córner quan no has de complicar-te la vida d'aquesta manera i és més fàcil tirar el baló a camp contrari.
6: Sí, ja ho hem comentat en altres partits, que és
0: filosofia... No, continuaràs comentant.
5: Sí. Però has regalat un córner, una pilota parada de manera inexplicable.
6: Sí, bueno, en este cas Martín Anselmi diu que ell defensa en pilota, pues bueno, com en pilota facin aquestes coses van a tindre problemes en defensa, clar.
5: Juga Víctor Xust per a Lemar. Lemar perfilat des de costat esquerre, però en camp de l'Elche, en darrer moment, jugant de cara per a Víctor Xust. Ahí està el Kaiser valencià. Descongestiona el canvi d'orientació a la dreta. És bo per a que punxe la pilota Rubén Sánchez. Ahí està la pilota, el Teguameu entre Tete Morente i Rubén Sánchez. Rubén Sánchez, li ha quedat el baló en darrer. Continua Rubén Sánchez. La pilota espera Gonzalo Villar. Gonzalo Villar en Lemar. Teguameu ahí entre el francès i el murcià. Lemar pressionat per Ilaise Moriba. Ahí està amagant la pilota, però l'ha perdut. Cal soltar-la abans, Toni. No has de complicar-te ahí la vida i descongestionar, no complicar-te.
6: Sí, aixina és. Bueno, de moment han començat un poquet, crec que amb un excés de motivació, d'intensitat a l'Elx, i ara quan se serene, que passen uns minuts, veurem... Jo crec que veurem un xoc més coordinat.
5: Són 4 ja des de primera tele, Estadi Martínez, Valero sense gols, sense ocasions clares, només un córner a favor del Celta de Vigo, Elx 0... Salta de Vigo 0.
0: En Andorra amenaça l'equip del principal igual.
4: Sí, en esta ronda de partits està jugant-se molt més en el terreny de joc dels homes de Pablo Hernández que en els de Carles Manso. De fet, sobretot carregant ells molt per l'esquerra amb Sidibe, que estem veient, no? És un futbolista molt potent, en capacitat de poder desbordar.
0: Sí, sa banda, sempre, sí.
4: La té de nou Sidibe, buscava la corona de l'àrea, bona l'arribada ahí de Barri, que toca de cara per a Matis, el Castelló que no ha pogut encara fer una combinació llarga. De fet, torna a perdre la pilota, mal posicionats els homes de Pablo Hernández en les disputes, en les segones jugades, n'hi ha que assentar-se en el terreny de xoc, i me crida molt l'atenció que per moments sembla jugar en tres darrere l'Andorra, però per moments Molina se convertís en un mes en el centre del camp, no, Emilio?
7: Som dos equips que tenen molta mobilitat de jugar, els laterals incorporen per el centre i no per fora, a dalt apreten en tres, cuidava altra vegada.
4: Nou Sidibe, fantàstic control, baló dins de l'àrea, baló per Agman, vol girar Agman, que li pega el tur, gol! Gol de l'Andorra! S'avança l'Andorra. Bona maniobra del Tur, que ha rebut d'esquenes, s'ha girat molt bé i de primeres en la cama dreta. La col·loca tan apurada que pega en el pal i se'n va cap a dins. No ha arribat Matis. S'avança l'Andorra. Fent bo, evidentment, i s'intent de domini en estos primers minuts de partit. El gol del Turk, F. Ackman, la passada per part de Sidibe. 7 de la primera en Andorra. Mal comença el partit. Andorra 1, Castelló 0.
0: Era per aquesta banda tot el perill que estava portant l'Andorra. No sé si revisarà l'acció.
7: Molt justeta, en la línia.
0: Sí, per la posició de...
4: Quina maniobra del Turk.
7: Sí, molt bé, igual pal, sí. Jo crec que té millor que tancar molt cap al centre. Pablo, ja és la tercera jugada que hi ha en banda, està molt alt i no fa falta estar tan alt per ajudar a millor o tancar més per aquesta línia. Gol, al final.
0: Sí, gol, sí.
7: Bueno, crec que estava ja demostrant aquesta banda esquerra, sí, de l'Andorra, a part de la intensitat, a part de la mobilitat que estava fent, de tindre el valor de buscar la porteria i sorprendre en aquests primers minuts. I
4: hi ha que apuntar dos coses, que el primer control de Sidibe és un control extraordinari i la maniobra per a definir d'Angman també té molt de nivell. Vull dir que ho han fet bé.
7: Té dos defenses més o menys propers perquè no xute, però al final el tir és molt bo. Sí, sí.
0: Hi ha hagut un tir també de Gonzalo Villar en el Martínez Valero Pina.
5: què ho haver fet ahir, Salva, perquè així tan força i com un canó de l'EICF li ha guanyat la partida per la seva capacitat física i en l'interior de l'àrea i pràcticament ja superant l'àrea gran i entrant a l'interior, ha espolsat amb l'esquerra per la pilota molt centrada, en dos temps ha capturat la pilota Rau, però ja es veu el primer detall, el primer moviment interessant de l'Elche en este partit.

0: partit, Toni Saligrat.
1: Sí, bueno, és que realment ahir tenim... l'Elx té superioritat. Té superioritat, tenim ese tribot Aguado, Morcillo, Xust, mentre que el Celta només té a Febas i Moriba, i això ho tindran que ajustar bé.
0: Ara hi ha mans clares de...
2: El gol ha estat anul·lat, eh? El gol del Castelló, perdona, Raúl, ha estat anul·lat finalment. La revisió del VAR arrencava en posició incorrecta a Sidibe. I afortunadament el partit està com estava, és a dir, 0-0. Gol anul·lat després de la revisió de Galvez Rascón, el madrileny, des del VAR.
3: Jo pensava que havia donat gol. És cert que en la primera repe, igual que ara, perquè és un futbolista, Emilio, que estàs molt obert.
4: Molt obert, sí. És un delanter. Estava en l'Atlètic Lleida, però té una capacitat
3: viu,
4: física...
3: Però viu al límit, sí, del fora de joc. Sí.
4: I el problema que té el Castelló, el jugar-li en tres homes dalt i gent molt oberta...
3: Mira, ara tenim la imatge de la tele.
4: Exacte, per un peu.
3: Per un peu, sí.
4: Bueno, un poc més.
3: Una cama. Sí.
4: El jugar en gent molt oberta i tindre un lateral tu tan alt, al final eixa defensa de tres tindrà problemes perquè no pot tancar millor al central i després obrir aquesta banda tan ràpid, no? Per això li ha passat en tres jugades seguides.
3: Sí, pues afortunadament, i segur que era un golàs, ha sigut anul·lat per fora de joc en el futbolista, en l'extrem esquerre del Andorra, i sí que igual continua l'empat a 0 al marcador.
2: Sí, però això té que motivar correccions per part de Pablo Hernández. Com diu Emili Sierte, té tota la raó. Pablo Santiago té que tractar d'ajudar més a prop a Mellot, que bueno, se sent una miqueta feble, no? Quan l'encara en l'espai obert té un futbolista tan potent, almenys en aquest inici de partit com ara Sidibe. Ara volis ir des de la banda esquerra i l'Andorra. Està traient la pilota prou baseada, eh? El conjunt de Carles Manso, de moment, davant de l'intent de pressió per part dels homes de Pablo Hernández. Valor que ja ve al costat dret. Ahí Lautaro la col·loca en zona de migcampistes. Se deixa caure. Crec que és Jordi Cano. Jordi Cano barallant-se ahí amb els futbolistes del Castelló. Havia saltat a la pressió Sierra. Finalment aconseguissin contactar de nou en Sidibe, que té imant, eh? Cada volta que l'Andorra vol desplegar-se, busca al costat de Sidibe, ara li ha furtat la pilota a Pablo Santiago, la falta és clara de Sidibe, protesta Sidibe, però crec que era falta clara.
3: Innecessària també, sí. Sí. Li podria haver costat una groga, eh?
2: Sí, a lo millor no sí. En massa potència, però sí que ha estat ahí fregant la groga.
4: I és la primera vegada que Pablo ajude i no ha tingut que eixir Mellot i Pablo ajudar a la banda, no? Això s'arregla també baixant al lateral. El lateral, Lucas està molt alt, baixa al lateral, fes una defensa de 4 i és més correcta, no?
0: La creueta, el xut de Rubén Sánchez, després de la recuperació errada de Javi Galán, s'ha aproximat a la frontal, colpilla amb l'esquerra Rubén Sánchez, la pilota que frega esa creueta de la porta que defensa Raúl, a punt de marcar l'Elche. Quina oportunitat, que atenta ha estat ahí Rubén Sánchez en l'errada de Javi Galán per enviar el balón a la creueta.
3: Ha estat a punt de fer Toni Saligrat un golat Rubén, eh?
1: Sí, en la seva cama no hàbil, però bueno, una altra vegada antes ha sigut...
0: A Rubén Sánchez per Alemar, ara taponava Álvaro Núñez i el rebuig de Marcos Alonso. Parlava Toni Saligrat, Bernal.
1: Sí, antes ha sigut la errada de Javi Morcillo, ha provocat un córner, en este cas un mal control de Javi Galán i ocasió claríssima de l'Elx. En eixida de pilota, tenen que anar en cuidado els dos equips.
3: En Castelló, què passa? Per en Andorra, igual, què li passa... El tècnic del...
2: Han amonestat a Carles Manso per protestar. Havia recuperat la pilota a l'Andorra, però hi havia falta prèvia del futbolista Diego Díaz a Sierra, quan ataca de nou l'Andorra, però precisament és Diego Díaz, la col·loca a l'àrea, perdó, el gol de Sidibe. Oh. Ara sí que ha marcat Sidibe, acció correcta de l'Andorra, marca l'Andorra, Sidibe, el baló dins de l'àrea. No està ben parat el Castelló en este inici de partit. Està entrant com vol l'Andorra, sobretot per l'esquerra, però també per la dreta. Ara m'agradaria preguntar qui era el que estava portant la marca de Sidibe, que estava tot sol dins de l'àrea. Crec que està Diego Díaz, l'home que ha forçat des de la part dreta de l'àrea del Castelló. I a plaer ha fusellat ahir a Roman Matis per ara sí posar per davant el seu equip. 12 de partit. El Castelló de moment no ha comparegut a Andorra. Andorra 1, Castelló 0.
3: No podem parar, Sidibe...
4: Una errada en eixida de baló, la defensa se queda en defensa de 3 i al final millor té que tancar al centre com a central i si Sidibe està tot sol detrás del segon pal, que només té que espentejar-la.
2: Bueno. És que està sol, no?
4: No mira, a més no mira, perquè no té ningú que marcar, pot mirar a l'esquena o si té algú, però va tancar la defensa com a central i una robada en eixida de baló, que està tenint problemes a Castelló per la pressió que té l'Andorra, no?
3: En esa transició acaba de fer el primer Sidibe per a l'Andorra i segon si puja el marcador, minut 13 de la primera part, està perdent en Andorra el Castelló per un gol a 0 i el Martínez Valero Pina continua l'empat a 0.
0: Sí, efectivament, i que bona transició ofensiva a l'Elx, la de Rubén Sánchez, que està avui elèctric, com ha frenat amb el muscle a muscle en l'acció a Pablo Durán, eh? Ara el llançament de Javi Galán per damunt del travesser.

0: era un centre xut, per tant, treta de porta per a l'Elche, però com ha dit Rubén Sánchez, ofensiva i defensivament.
1: Sí, sí, sí, estan fent mal, està fent mal per esta banda dreta. També tenen una situació de superioritat ahí perquè ajuda poquet Hugo Álvarez i tenen ahí un 2 contra 1 contra Javi Galán, Tete i ell.
0: La treta de Dituro para que isca desde el interior del área Víctor Chusta en la pilota conduida. La deixará en el rol central en parcel ampla para Gonzalo Villar desde la gespa después de la versión de Aleix Febos. La deixa en el costat esquerre per Alemar. Controla y no té oposició. No té cap futbolista que li isca el seu pas. Está Ferran Jugla, però molt llunyà. La deixa novament per a Gonzalo Villar. Rasella en parcel ampla. Joan per a Rubén Sánchez. Rubén Sánchez novament per a Gonzalo Villar. En darrere recula per a Javi Morcillo. Javi Morcillo en paral·lel en horitzontal amb Víctor Chus. Novament amb Revivo. Revivo en l'esquerra per a Madura per a circular la pilota, però cal jugar en camp rival, no en camp de l'Elche tant de temps. Allà va Marc Aguado, s'anima per a Gonzalo Villar, ja està l'Elche en zona de tres quarts, perfil dret, Tete Morente se'n va cap al corredor central, la deixa endarrerida per a Javi Morcillo, orienta el futbol per l'esquerra per a Roy Revivo, frena Roy Revivo, son pare és un ex del Celta, Javi Revivo, que va tindre culpa important que el seu equip recalara en l'equip de la ciutat de les Palmeres i que jugarà en la Lliga Espanyola. Ahí està, en la divisòria, Javi Morcillo, novament per a Víctor Chust. Descongestiona, enviant el baló a la dreta, la baixa, la mata amb el pit de Rubén Sánchez per a Marc Aguado. Així poden estar 4 dies jugant, Toni, però clar, estàs en camp propi pràcticament, sense creuar a camp rival, perquè la pressió del Celta és en bloc mig-baix.
1: Pues esa es la posesión de pilota engañosa, ¿no? Dius, tinc la pilota, pero si la tens tan junt en el rival tan cómodo al seu camp, mira, y si damunt la perds en esa facilitat...
0: Sí, com Lemar, ara que la entrega i la tira fora i no li dona el peu a Germán Valera.
1: Pues esa posesión es infructuosa, claro.
0: Per tant, estem ja en el 13, fregant del 14, primera part a l'estadi Martínez Valero, domina el tempus, la possessió de la pilota i les ocasions també l'equip de Martín Anselmi, però sense marcar, sense doblegar encara i embocar en la gàbia del Celta de Vigo. 14, primera T, Elche 0, Celta 0.
2: Està embrutant-se el partit d'Andorra, igual, eh?
3: Sí, sí, la veritat que està molt espès, el Castelló li està costant moltíssim, és de veres que estan protestant molt els jugadors del Castelló perquè... En Andorra ho tenen clar, eh? Quan perden la posició veuen que poden quedar-se en inferioritat en qualsevol situació de partit davant del Castelló. Fan falta i, bueno, jo crec que l'àrbitre hauria tingut que traure almenys dos targetes molt clares, una d'elles a Lautaro, i de moment està deixant seguir. Això beneficia als homes de Carles Manso, que d'altra banda, dalt, estan mostrant-se molt fins, eh? Jordi Cano, Sidibes, Diego García, de nou Jordi Cano apareixent ara per la banda esquerra, vol entrar dins de l'àrea, la bona... La recuperació per part de Diego Barri. S'adorm una miqueta millor per la pilota. Baló per a Deix, baló per a Marc Domènech. Marc Domènech en la corona. Marc Domènech tocant per ara Jordi Cano. Jordi Cano que li vol pegar el baló a baix. Se'n va directament per la línia de fons. Serà córner. Serà córner, sí. La tocada a la puntera des d'Ix, però ja dic, no està còmode. Està arribant massa fàcil a l'Andorra. I a més, no hi ha notícies del Castelló en l'àrea de l'Andorra, eh?
4: Ni del mig del camp, ni de les bandes. Bueno, està patint la defensa i el resto no està apareguent. Jo crec que no tens el baló, bueno, hi ha que calmar-se sobretot i començar a tindre el baló, però està pressionant molt fort l'Andorra i no deixa.
3: Sí, bueno, pues la va col·locar Diego Díaz, per ahí, per a la porteria que defensa Roma, el Matis per al Castelló, 1-0, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio, deixa la primera, el baló que ja penja, molt passat al segon pal, més mal. Més mal, estava tot sol Lautaro, no, és Allende. Diego Allende, el que ha rematat, com la col·locada de tocada, eh?
4: Un bloqueig ahí a...
3: Sí, sí. De la pantalla, el 15.
4: No tant, no me pareix tant el bloqueig.
3: És Jordi Cano, el que fa ahí un poc perquè no...
4: Han perdonat el segon, eh?
3: Sí, sí, sí.
4: És claríssima l'Allende.
3: Sí, això fora bàsquet, és la valla que han tingut fins fa poc bàsquet, era per a demanar-te es mort, per part de Pablo Hernández. Ja dic que l'equip no acaba de, primer, trobar l'estabilitat darrere, el futbol en el mig del camp i activar a la gent que té dalt. Necessita, pues això, tindre una posició llarga, assentar-se en camp contrari i, bueno, fer baixar una miqueta les revolucions d'una Andorra que així té en molta intensitat al partit i que està guanyant, recordem, 1-0. Són ja 18 minuts de la primera part en Andorra.
2: Hem de repassar un marcador de partit de rugby divisió d'honor que encara està en marxa. A hores d'ara, Guernica 29, les Abelles 12, partit complicat per a les Abelles davant del Guernica 29, 12, partit que encara continua en marxa. Les 2:18 minuts, està perdent per un gol a 0 el Castelló en Andorra i a més no està donant una bona imatge. L'equip de Pablo Hernández encara no s'ha retrobat en si mateixa. Igual a 0, Raúl Pina, el Xal Martínez Valero contra el Celta. Toni, t'agrada el que estàs observant a l'equip d'Anselmi?
1: Bueno, de moment està siguent el dominador de la pilota i del partit. Sí que és veritat que en dos eixides del Celta dona la sensació de perill quan s'apropa a l'àrea de l'Elx.
0: Ara hi havia córner que botava Álvaro Núñez i que bloca perfectament el cor de l'àrea xicoteta. Ahí la pilota tancada i fàcil per al porter, per a l'argentí de l'Elx. Mati Ezequiel Dituro, que juga ja per a Rubén Sánchez. Ahí està Rubén Sánchez, recula. Jugant de cara per a Marc Aguado, l'home ancora d'este Elche. Víctor Chust pressiona Ferran Llull, la Víctor Chust la deixarà novament a la cova per a Mati Dituro. Aguarda que li arribe Álvarez, la torna a tocar per a Víctor Chust. S'obri cap a l'esquerra, enviament en llarg buscant a Germán Valera. Rebutjarà de cap Álvaro Núñez, la pilota dividida la tocarà a l'Eix Fibas. A veure si la guanya amb el cap, si sí, Víctor Chust a la primera, a la segona amb el peu, la pentina Lemar, la baixa la gespa Ferniño d'esquenes, jugant molt bé amb la talonada Germán Valera a l'esquerra. Roy Revivo, alça la pilota buscant a Ferniño, cau a la gespa, l'àrbitre indica que sí que hi ha falta de Joel Lago en principi, per tant en la divisòria, i sa pilota és bona per a l'Elx, que bé que juga d'esquenes Toni Ferniño, quina claritat, quina facilitat per a cobrir l'espai, per a baixar-la, per a tocar de cara al company i després fer el moviment i anar-se'n.
1: Sí, és una de les seues virtuts i jo crec que és una arma que tindria que explotar més l'Elx, perquè realment ho fa molt bé.
0: Juga Dituro, novament l'Elx contra des de camp propi, però cal ser un poc més verticals, ja ho ha segut amb anterioritat en les opcions de Gonzalo Villar, també la més clara, el valor a la creueta Rubén Sánchez. Va Dituro aguardant que li pressionen per a jugar amb Víctor Chust, buscant d'esquenes, protegeix el balón des de la gespa, li està agafant novament Joel Lago a Ferniño. És la segona consecutiva, pràcticament al mateix lloc.
1: Exactament, i com hem dit, és que és una acció que és molt bona i que tindria que explotar més l'Elx, perquè a partir de que li arriba la pilota d'esquenes, ell sempre la fa bona.
0: Dituro, aguarda que li arribi la pressió de Pablo Durán per a jugar amb Víctor Chust a Dituro. Dituro se la canvia de peu a la dreta, a peu dret per a jugar amb Javi Morcillo amb Rubén Sánchez, se'n pot anar Javi Galán, ahí va en velocitat, arranca la moto Rubén Sánchez per aquesta banda dreta, la força de l'Eix Febas la pot tocar per a Tete Morente, que gira bé Tete Morente caragolejant, amagant la pilota, la deixarà novament a camp propi per a Javi Morcillo. Ara descongestionar l'Elx, ha de buscar el costat esquerre, és Marc Aguado per a Lemar, Lemar que alça el cap, juga per a Revivo, que la deixa passar per a Germán Valera, que encara no ha entrat en joc, Revivo endarrerint per a Víctor Chust, role central, Javi Morcillo, vinga per aquest atac de l'Elx, amb Gonzalo Villar, amb Morcillo, per a Víctor Chust, està obrint-se en l'esquerra Germán Valera, però no li donen el valor, primer es passa per Revivo, i novament a Víctor Chust, recula l'Elx a Matías Ezequiel Dituro, fregant el 20, primera part de l'estadi Martínez Valero, domini de la possessió de la pilota, també en una ocasió claríssima de l'Elx, però sense marcar, Elx 0, Celta 0.
2: Empat a 0 el Martínez Valero i Andorra, estic veient una versió d'un Castelló sense valor, Emilio, que no és el Castelló, clar, no té la pilota.
4: Jo crec que ha fet la primera posició en el minut 20 i ha donat 4 tocs ja van. Està sent superior l'Andorra, està tenint el baló, claritat. Jo crec que és un problema tàctic, després de veure 20 minuts. I està clar que l'Andorra té molta mobilitat en els seus jugadors, però és un problema tàctic de tindre Jacobsen sempre molt per dins. Al final sempre falta gent per fora també i, bueno, i falta poc més d'intensitat en el centre del camp. És de dalt que ajuden un poquet més en defensa com és Suero i Raúl. Bueno, és un poquet de tot, no? Però està clar que l'Andorra està fent molt bon partit, Està fent molt bon partit i està fent totes les facetes del joc, està ara francament bona.
3: Bueno, pues la pilota ara per al Castelló. Mira, per fi, Suero apareix entre línies, tocant de cara, valor per a Jacobsen, el Beldanés. Obertura a la banda esquerra, valor per a Lucas. Lucas, línia de fons, vol carregar ahí la centrada i se valor. Blanet serà per a Bueno. Està donant un absolut recital el que és el tercer home, l'Andorra, Jugant molt ràpid, pràcticament, a dos tocs, trocant i trobant sempre a l'home lliure. I ahí està sent clarament desarbolat el Castelló. Les coses, n'hi ha que dir-les tal i com són. L'Andorra està passant per damunt futbolísticament del Castelló en estos 23 minuts que porten de partit. Encara que en queden 70, veurem què passa. Però ara mateixa n'hi ha molta diferència entre un i altre equip.
2: Es pressiona molt bé, també.
4: Sí, està pressionant intensament. M'ha paregut veure Íñigo Córdoba ja calentant, No sé, sí. Aquesta banda esquerra no és que sigui la més perillosa, perquè ha sigut la banda esquerra d'ací, però Jordi Cano, que és un jugador en 31 anys que debuta en la categoria i que està sent el més destacat de l'Andorra en 4 gols, està molt bé entre línies i el de banda esquerra està molt bé, bueno, i després Akman està amb molta facilitat manejant el baló tot el que vol, no?
3: Sí, i això de saltar a l'home i de fer una bona pressa darrere pèrdua, que són senyals d'identitat, no?, d'este Castelló 26-27, de moment no ho estem veient en Andorra. 23, camí del 24, la pilota la té Ono, que li posa pausa, ara colpeja en llarg, el baló que busca... L'intent de buscar l'espai per part de Sidibe. Aquesta pelota finalment serà per a Roman Matis. Roman Matis l'entrega als peus d'Agu Sienra, l'argentí que dubta. Hi ha pressió alta per part de l'Andorra. Filtra Sienra, baló en zona mitjana per a Raúl, que s'ha despenjat. Toca de cara a Raúl, ahí a la banda esquerra, baló per a Lucas. Toca Lucas de nou per a Sienra. Si és que està l'Andorra apretant en 5 tios, eh? Ahí a la eixida de baló del Castelló, que ja dic, no troba el camí de superar esa primera línia de pressió i a partir d'ahí buscar per fora, buscar per dins, perquè no ha aparegut Suero, no ha aparegut Jacobsen, tampoc Raúl Sánchez. No hem rematat a porteria.
4: No m'ha arribat.
3: Baló per a Jacobsen. Però ara me contes, Emilio, a veure què trau d'ahí el Castelló. Res, per la pilota Mati Orozco. Què volies dir, Emilio?
4: Que me recorda un poc, cuidao, eh?
3: Ahora la sesión de Alberto tenía ser ris, pero bueno, entre un y otro.
4: Me recuerda lo que es el Andorra y el partido del año pasado en Castalia, hasta que no va a pasar el minuto 30 van a hacer un gol. El Andorra va home a home, todo el camp. Entonces es difícil desbordar. Fa molt paregut a lo que fa el Sabadell.
3: No, perdona, no? Conter, la melonada que le acaba de colocar Sienra, es que el equipo no está a gusto, no está cómodo.
4: No, porque es tres defensas que son las que tienen que traer el balón, están apretados. Están apretados. Es muy difícil. Y en mig del camp están apretados.
3: Pues 25 de partit i Houston, tenemos un problema. Al mes de moment, està perdent el Castelló. Estava allà en l'Andorra, 1-0. A marcar Sidibe, però prèviament li havien invalidat un gol per fora de joc previ de Sidibe, precisament, al Tur Angman, i controla clarament el partit del conjunt de Carles Manso. Volem que reaccione l'equip de Pablo Hernández. Temps queda per davant. Veurem si pren esa decisió de fer el canvi abans d'arribar al test de descans, quan ja buscava la trena Raúl Sánchez en Mati Orozco. La pilota torna a ser per al Castelló, baló per a Lucas, la vol col·locar Lucas, baló per a Raúl. Ai, que llàstima, no arriba Raúl a cabotejar esa pilota que acaba allunyant la defensa de l'Andorra. Ara sembla que se fa l'ànim el Castelló. Anem a veure com acaba esta jugada d'atac posicional. Sienra distribuint de nou el baló a la banda esquerra. Ahí està Lucas. Lucas Alcázar encarant, tocant de cara. El baló que ve per a Barri, la taconada ahí de Mati. Están defensando B, baló per a l'Andorra. Camí del 26, ya de la primera en Andorra. Guanya el conjunt local Andorra, un Castelló 0.
2: Y en el 24, al Martínez Valero empata 0, Pina.
0: Sí, i anteriorment jo crec que s'ha encantat un poc Toni Tete Morente. Tenies 3-4 futbolistes a l'interior de l'àrea. Vols arribar fins a línia de fons, el remat Esbares i Caus, i el baló se va per línia de fons. Centra amb l'esquerra, que també li colpeges bé per atensar la pilota. Hi ha 3-4 futbolistes aguardant la teua centrada a l'interior de l'àrea.
1: Sí, realment, a més, és la primera transició ràpida que ha fet l'Elx, perquè està depositant tot el seu atac al futbol combinatiu i a les transicions molt lentes, i en este cas, bueno, al final també ha relliscat, s'ha esbarat.
0: Només hi ha una aparició en escena de Germán Valera, que ha provocat el córner. Ara és Lemar en eixa costat esquerre. La pelota espera Germán Valera i està a veure què pot inventar el futbolista murcià. Juga el teu ameu en Lemar. Frena Germán Valera per a jugar amb Marc Aguado. En la zona central, amb parcel·la ampla, Gonzalo Villar obrint la dreta, assajant el baló per a Tete Morente. Rubén Sánchez se va cap a l'interior, Rubén Sánchez, però Gonzalo Villar juga de cara amb Javi Morcillo, el que comentàvem dels entrenadors, les seves particularitats. Toni Sergio Bernal, que és entrenador de futbol. L'Elche, que té avui sancionat a Fede Redondo, que no és central. Coloca en l'eix defensiu per a substituir-lo altre migcampista, a Javi Morcillo. Deixa fora de la llista de convocats a Diaby, que és central, i a la banqueta tens a Barsic, a lo Mónaco i a Vigas, que són centrals específics. Com és el futbol? De particular, les vostres decisions.
1: Així la putada és que has dit prèviament que els entrenadors fem aquestes coses, no? Però és veritat, és tota la raó, no? És dir, tens tres centrals a la banqueta perquè un no central està sancionat i col·loques a un altre no central en la posició. Sí, és cert.
0: És un... no sé, són atacs d'entrenador o coses que nosaltres no veiem per a reformular a dos migcampistes en futbolistes de tall defensiu, de l'eix defensiu, segurament per l'eixida de pilota, com és el cas de l'Elx. Puga ser eixa l'explicació, la bona eixida de pilota que té Fede Redondo, la bona eixida de pilota que pot tindre Javi Morcillo. Ara hi ha falta de Tete Morente a Elaix Moriba. Estava dient que no és tan dura.
2: Però lo de Fede Redondo és habitual, però Morcillo va fer un gran partit contra l'Espanyol, va ser de lo millor del...
0: Sí, va ser un dels millors, juntament amb Revivo i amb Germán Valera i amb Ferniño, no? El golejador del partit. Però vull dir que són salva particularitats, no? Coses que dius, joder, futbolistes específics per a aquesta demarcació, no, però,
2: exacte.
0: O perquè no creus en ells, o perquè no estan en un bon estat de forma, i altres sí, i no passa res, no? En este cas, Morcillo va fer presentar en contra de l'Espanyol, i en el dia d'avui també està demostrant també que està rendint a la perfecció en aquesta zona defensiva. Ara li està pedant precisament a l'Eix Febas, que ha

0: espectacular, jugant el baló ahí per a Hugo Álvarez a la parcel·la central. El baló és per a Álvaro Núñez. Les xiulades són una i altra vegada, no se li perdona la seua eixida i les seues formes. I l'Aix Moriba jugant per al xut de Ferran Julà, la pilota que ix fora. Eixa pilota rasejada, per tant, treta de porta per a l'Elx. És el primer xut, podríem dir, no? No entre tres pals, però sí del Celta de Vigo.
1: Sí, sí, i una de les poques xuades que també ha encadenat 5, 6, 7, 8 passades seguides sense perdre la pilota. Sí, sí, i finalitzant. I respecte a lo d'abans, pues, realment l'única justificació que ja hem sentit comú és que són entrenadors, en este cas Anselmi, que li dona molta importància a la pilota, i igual pues, tenint un migcampista en la zona de centrals, pues, tens millor eixida de pilota.
0: Juga per l'esquerra el Celta de Vigo mitjançant Javi Alán, creu a camp de l'Elx, la pilotada a l'espai, ja pot ser bona. Ahí per a que controle Pablo Durán, Pablo Durán, vertes del xut, tanca les cames, Javi Morcillo, i ahí a fora de joc, la reclamava, només girar-se, només acabar l'acció el mateix, Javi Morcillo s'ha quedat mirant a l'assistent, diria dir, era fora de joc, i efectivament així sí, consigna l'assistent, molt bé, ha tancat les cames, li ha frenat, juga bé de central també, Javi Morcillo.
1: Sí, sí, sí, Eduard l'ha resolt amb eficàcia, sí.
0: Allà va Dituro, en la 36 acció des de la seua àrea gran. Aguardant el desmarque dels companys, jugar a curta, la frontal de l'àrea per a Víctor Chust, li pressiona Ferran Juglà, continua al costat de la curta per a Roy Revivo, el baló per a Germán Valera, Revivo, ja falta d'Álvaro Núñez a Germán Valera, i això no ho perdona l'estadi Martínez Valero, la xiulada per Álvaro Núñez.
2: Actualitza minut i marcador, igual este pito.
0: 28 i mig, fregant el 29, primera part de l'estadi, Martínez Valero sense gols, Elche 0, Celta de Vigo 0.
2: L'Andorra continua guanyant igual, però també repartís estopa, eh?
3: Sí, sí, rascant ara el turc Feangman, que ha d'arribar clarament a Mellor, quan havia ja fet aquest retall al futbolista turc, i per fi l'àrbitre la monesta, no? Primera cartolina per a un dels components de l'Andorra, l'havia vista prèviament el tècnic Carles Manso, i opció a baló parat per al Castelló, van a ser 31 de la primera part, recordem que està perdent, el Castelló està perdent 1-0, la va penjar Pablo Santiago, finalment va ser Suero. Suero que busca el segon pal, el baló molt obert, ha tocat ahí, Sienra, baló que ve des de l'àrea, volia girar, no ha pogut l'argentí, allunya la pilota l'Andorra, que està aixint facilíssim, Emilio, de la pressió alta que intenta fer el Castelló. És increïble.
4: Perquè no està fent una bona pressió i la intensitat dels 4 de davant no és molt bona. S'acaba d'eixir una estadística en la televisió, Salva. 11 faltes de l'Andorra, una del Castelló, la primera falta que fa. O sea, contra un equipo que t'està tocant i està fent moltes coses, tens que fer més coses i tens que xocar i tens que posar la intensitat que li està posant a l'Andorra. És bueno, 11 contra 1, la primera falta. Ara portem 5 minuts que tenim un poquet més el valor, però està posant tot en el camp en l'Andorra per la importància que li ha donat al partit.
2: No? Esta acció pilota parada al costat de la grada del Vinegra.
3: Anem a veure que tenim el córner. Tenim que carregar les fitxes, Manolo, en quan siga possible, perquè està el partit com per això, per a jugar-se-la quan siga. La va penjar Pablo Santiago, el baló que ja vol a segon pal. No ha arribat ningú a la rematada, estava, crec que era Barri, ahí. I Raúl Sánchez, el baló que se perd per la línia de banda, protestava algun tipus d'agarró, jo crec que no era suficient com per a passar a major. Se Pablo Hernández que ja té calor, i no és per a menys, perquè el seu equip no està carburant en estos ja vora 33 minuts que portem de partit en Andorra. Ha baixat una miqueta, això sí, l'empenta del conjunt local, però ja té el que volia, no? Anar per davant en el marcador, i sobretot té l'amenaça de decidir que és un futbolista molt potent a l'espai.
4: Sí, Jordi Cano, que està jugant molt bé entre línies, també ho està fent molt bé. Bueno, tot l'equip de l'Andorra està jugant a fer un bon partit,
3: Ara la pilota és de Mati Orozco, juga al colombià en zona de creació, el canvi d'orientació que busca la banda dreta, venia molt forçat ahí Pablo Santiago per a de Culleret a col·locar la pilota dins de l'àrea, torna a perdre una acció.
4: Sí, la qüestió principal és que el Castelló no té el valor, sempre té moltes dificultats per a controlar el partit, no? No té el control en el partit, no té la posició, en ningú moment ha donat 5 passes seguits, i això te lleva confiança i li dona confiança a l'Andorra, perquè és el que està fent també.
3: Pues ara li regala la pilota directament a l'Andorra a Mati. Se falten 12 per arribar al descans. Se n'ha que reaccionar, si pot ser, abans de que Pablo Hernández tracte de reordenar-ho tot en vestidors. I molt cridanera la imatge de Jeremy Melló dient a algun company que és pavil, no? Que ja és hora de despertar. De moment el Castelló no ho ha fet. Este no és l'equip que ha enamorat a tot el món que ha vist els seus partits en este inici de temporada en segona divisió. Esperem que torne, perquè els minuts van passant i guanya l'Andorra. Camí del 34, ve la primera part, Andorra 1, Castelló 0.
2: La sintonia esportiva del punt a punt en a punt de ràdio, que se'n va cap al Martínez Valero, primera divisió, jornada 8 de Lliga, empat a 0 encara, per què Pina en el Martínez Valero?

0: perquè l'Elche no ha marcat en l'oportunitat que ha tingut la mesclada de Rubén Sánchez, i ara és Ferran Juglar, la seva centra passada, segon pal, pot marcar el Celta, no arriba la cabotada d'Hugo Álvarez, la pilota que es passeja per l'interior era Senici, i ara l'àrbitre diu, indica que és falta de Tete Morente a Javi Galán, pràcticament un semicórner ahí, perfilant-se des de l'esquerra, segons ataca el Celta de Vigo, Toni.
1: Sí, sí, tan clara com innecessària. Sembla mentira que Tete Morente, un xor d'esquenes, ahí molt propet de línia de fondo, propet de l'àrea, que tens que aguantar-lo, i se li ha tirat damunt, i mira, una acció sense perill se transforma en una acció molt perillosa. La pilota parada.
0: L'executarà Hugo Álvarez. A la dreta de la porta de Dituro, que col·loca només a Alemán en la tanca per a posar un poc la visió d'Hugo Álvarez, però que no va tindre problemes en alçar la pilota des d'ahir, penjar-la a l'olla, al cor de l'àrea, anava per baix, ha tocat el baló en la puntera de la bota finalment de Javi Rueda, i ara arriba a la frontal per al xut, desviat dels núvols, i amb xulits d'Álvaro Núñez.
2: Toni, sí. me dona la impressió, lo que jo veig des de la tele, és que estarà millor el Celta.
1: Exactament, sí, sí, ese domini que tenia clar del partit, de la pilota, l'Elche, ara jo crec
2: perdut,
1: que...
2: Sí.
1: Exactament, ara està molt més còmodo, tant posicionalment com en pilota, el Celta.
0: De fet, hem passat d'un 78-22 de possessió a favor de l'Elche a un 64-36 a hores d'ara, no? Sí que ha baixat prou la posició, tot i que és majoritària de l'Elche en el partit. La toca de cap de Ferniño al rogle central per Alemar. Va entrar ahí la connexió amb l'esquerra per a Germán Valera, però no és elèctric. Per tant, ha replegat ràpidament el Celta de Vigo. Ferniño d'esquenes, torna a obrir a l'esquerra, ja en del baló per a Tomás Lemar. Lemar arriba al vèrtex de l'àrea. A veure si el periscopio que inventa. Continua Lemar, la va deixar per aquí. Entra la idea perquè no era per a Gonzalo Villar, sinó per a la centrada de Rubén Sánchez. El rebuche de cap d'Álvaro Núñez. Busca el baló de Marc Aguado. La trenca Joel Lago a la banquita de l'Elche perquè la controla amb les mans Martín Anselmi, que la deixarà en safata per a l'atleta de banda de Rubén Sánchez.
1: Sí, dos equips, a més, que se prodiguen poc en este tipus d'accions tècniques, com són els despejes,
0: I el rebutges, trencar la pilota, ser sí, expeditiu.
1: Sí, sí, difícil veure en estos dos entrenadors i estos dos equips una acció que no deixa de ser una acció tècnica, també, del futbol.
0: Sí, per a defensar-te, per a entrenar la pilota al rival, però per a traure aigua també de la teua àrea o de la teua frontal.
1: Això és. Traure pressió, respirar, sí, a vegades és una bona acció també.
0: Allà va Ferran Juglà, el baló a l'espai, a dirigir a la frontal de l'àrea per a capturar la pilota i avançar-se perfectament. Javi Rueda, Mati Dituro, que li diu que cap avant a Germán Valera. Allà va Germán Valera, la deixa el rol central per a Gonzalo Villar. Gonzalo Villar creua a camp Celtinya, a camp del Celta de Vigo, per a jugar amb Rubén Sánchez. La torna Rubén Sánchez a Gonzalo Villar, que obri els braços i diu, aquí li l'entrega, aquí li la dona, està tot el món cobert, que algú es desmarca, finalment troba a Javi Morcillo, este a Víctor Chust, encara en camp de l'Elche. Gonzalo Villar, que s'obri cap a la dreta, alça el cap, no veu l'opció clara amb Tete Morente, torna a jugar per a Javi Morcillo i a iniciar de nou amb Dituro.
1: Sí, sí, bueno, i que important l'acció anterior és tindre que els porters dominen i controlen tota la seva àrea, especialment en aquestes pilotes a l'esquena, que eixen a la frontal i l'agarren en les mans, i això dona molta tranquil·litat i molta seguretat al teu equip.
0: La falta ara a Víctor Chust de Ferran Juglà, servirà des de la frontal de l'Elche. És el mateix Víctor Chust qui va posar el baló en moviment. Joan Pera Dituro. Dituro, aguardant que algú del Celta vagi ahir al seu pas per a sortejar-lo, per a votar-hi la primera impressió. Quan va ahir, en este cas, a Nova, Pablo Durán...
2: Dituro, no corres, acaba d'escoltar perfectament a la gent que teniu ahí al costat.
0: Sí, sí.
2: Estoy tranquilo, cuando quieras.
0: Sí. Estaven com encantant-se, no, Toni? I això provoca que la gent puga desesperar-se i puga tindre el cor en un puny.
1: I si després de la carrera, entre cometes, poses un pas interior apretant el teu companyer per darrere quan estan apretant, doncs encara més.
2: Dona minut i marcador, Pina.
0: Estem ja en el 36, camí del 37, Celtas, Elche 0, Celtas 0, a l'estadi Martín de Valero.
2: Jo crec que està reviscolant igual el Castelló a Andorra,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, s'està retrobant en la pilota com a primer pas, no?, per a tractar de controlar el partit i a partir d'ahí generar situacions que de moment no han vingut en àrea contrària. Baló per a Mello, per cert, estallen els dos mig centres de l'Andorra amonestats, eh? Havia vist groga Agman, acaba de veure la Mar Domènech. Això parla molt de la gran quantitat de faltes
2: la
3: que estan fent.
2: La meva travessa és que avui... que no l'Andorra va quedar segur amb un

0: futbolista menys.
1: Han fet 4 o 5 faltes així d'este tipus i al final ja l'àrbitre ja treu dos targetes, però ells paren el xoc molt lluny.
0: No,
1: ho tenen
0: clar,
2: La pilota per a Suero, arrencant des de la banda dreta. Suero que la planta en els peus de Mati Orozco. Tres quarts de camp, zona central. Ve de nou Suero, ahí al rescat, toca Suero en curtet. Ara no té pressa el Castelló en elaborar, en tindre el valor, menejar-lo d'un costat a l'altre per a fer que poc a poc vaig afonant-se darrere. El Andorra, que ha tingut 25 minuts absolutament extraordinaris, però vol refer-se el Castelló, vol aprofitar els 6 minuts que tenim per davant del descans. La passada dins de l'àrea d'Alberto. El valor que el col·loca Suero a les mans d'Obono. No ha aconseguit alçar esa pilota. Pateix en Yarko Bueno. Duel 1 per a 1 de Jordi Cano en... era Mellot. I finalment el baló que l'ha protegit el francès per a que l'agafara Matis. Pilota per Alberto Jiménez. Ben decisió Alberto Jiménez. Se planta en camp contrari. El capità, el canari. Està jugant Suero ara per la dreta, no?
1: Bueno, s'està meletxant molt. Està buscant els espais. I l'Andorra està posant-se en una línia baixa... de 5-4-1, és difícil entrar per ahí pel mig, però s'està manejant molt Suero buscant el valor.
2: I ara xula falta l'àrbitre a Sidibe, que ha soltat la pataeta ahí. L'àrbitre ho està xulant, però les targetes fins ara no les havia mostrades.
0: No, s'ha estalviat alguna, sí.
2: I bueno, anem a veure si en esta acció valor parat i l'opció el Castelló ve de penjar-la dins de l'àrea perquè falta molt poquet, 5 minutets, ara després escoltarà Emilio que hi ha que fer en el test de descans, no? Per això estan els comentaristes,
0: home,
2: no?
0: Clar, sí,
2: però a Dimos,
1: estan
2: en la banqueta de l'Andorra, en la sintonia del punt a punt.
1: Generalment Pablo mos escolta, generalment Pablo mos escolta.
0: Has pres cafè esta setmana amb algun jugador, no?
1: Com?
0: Has pres cafè esta setmana amb algun
2: jugador? Era pont.
1: No.
0: Ja, esta setmana no?
1: No, esta setmana no.
2: Veu canviat.
1: No.
2: És que Emilio, si no guanya, no vol cafè.
1: No.
2: Té que ser després de guanyar.
1: Me dona igual, això.
2: La centrada de Suero, baló dins de l'àrea. Ha rebutjat Lautaro, baló que fa un siri. Allunya com pot Carrique. Ve la pilota allà, zona de rebuig. La volen jugar en Yer Perí. El baló per a Jordi Cano, 1 per a 1 en Melot. Més mal el francès que l'ha enviat a fora. Se'l nota una miqueta insegur al francès. I ara el gest de ràbia de Jeremy Mellot. Són els riscos d'este Castelló, l'1 per a 1 en la pilotada. I si t'agafa Jordi Cano, si dive...
0: És que te vull dir, Jordi Cano, si dive... Uf, sí, fan mal.
2: Este, si dive té una planta...
0: Sí. Fan pupa.
2: Este...
3: A punt de marcar-li el baló de Ramiro per a Tete Morente, que es fa un xicotet en bolica i en l'àrea xicoteta. No ha espolsat el baló i al final el remat seria tirat damunt Radu. Quina bona oportunitat, ahí has d'espolsar-li a la pilota. Quin valor que t'ha col·locat, reviu a Tete Morente, però ahí el control no era fàcil, però després hi ha que expulsar ahí la pilota, ja que tenies guanyat la posició.
4: Sí, ahí hem una centrada lateral, en este cas de reviu, ahí a l'esquena de Marcos Alonso, i Tete a punt ha estat de fer el gol, però prèviament ha hagut una altra centrada de dreta a esquerra, que jo crec que Ferniño està buscant contínuament l'esquena de Joel Lago, perquè hi ha molta menys altura i és molt guanyador, que l'ha deixat a punt de penal de cap. Jo crec que en aquest tipus de centrades, i molt més de dreta a esquerra, Ferniño és molt guanyador en aquests dos centrals. Joel Lago i Álvaro Núñez, que no és ni central, claro.
0: Estamos segant ara, crec, millor també l'Elche en la pressió, Toni.
4: Sí, està apretant a dalt i, a més, recuperant la pilota. Sí. Ara ha tornat una altra vegada...
0: Sí, la millor versió, diria, de l'equip d'Anselmi, correcte.
4: Exactament.
3: Ai, que s'ha fet mal Víctor Xust després de granar aquesta pilota anticipant-se a Pablo Durant en la divisòria, en aquesta acció per banda dreta. Confiem que no siga res, ja li ajuda a alçar-se Roy Revió per un moment, la llumeneta roja s'encenia quan hem vist d'ahir el gest de Víctor Xust, però ja està, sembla que ha recuperat, evidentment, marcant
0: en Andorra, perdona, Durant. Pina, igual, està fent molt de mal, torna a fer molt de mal l'Andorra a la contra,
2: Doble ocasió, la primera de Diego Díaz i la segona de Jordi Cano, la segona ve precedida d'una errada en la entrega de Raúl Sánchez, que se queda parat protestant a l'àrbitre, mentre l'Andorra te fa un 3 per a 1 i més mal que se l'ha jugada Jordi Cano ara en el 1 per a 1 i el que ha perdonat Diego Díaz. És una cosa que està fent molt l'Andorra, si vos fixeu, quan vol atraure al Castelló en la pressió alta, Ackman se'n ve i després es tira per aquí que al central i de voltes, si Barry no va en ell, se convertís en un davanter més. I ara els ha eixit bé i Ackman s'ha plantat pràcticament en àrea menuda.
1: I era un 4 per a 3, 3 defenses contra 4 de delanters. Sí, ells tenen clar que si no poden eixir jugant en llarg perquè tenen superioritat, i fan l'eixida de 3 i l'eixida de 2 i el Castelló la pressió no l'està fent bé i quan li eix malament la pressió, doncs té perill a l'Andorra.
0: Ja corren el Martí de Valero, Pinar?
3: Sí, córner per a l'Elche després d'una bona acció entre Roy Revivo i Germán Valera. El remat, Álvaro Núñez ha enviat el baló a córner des de línia de fons. Córner que votarà ja Gonzalo Villar. La pilota, primer pal, rebutja de punxa Rado Baixir. Eixe baló a la frontal, punxarà, baixarà la pilota Germán Valera. Juga novament per a Gonzalo Villar, que li diu fes el desdoblament. Ja va Gonzalo Villar a endarrir per a jugar de cara amb Rubén Sánchez. Penja la pilota a l'interior de l'àrea buscant ahí a Tete Morente. S'encanta Tete Morente i no pot arribar a aquesta pilota, el remat treta de porta per a Radu, Toni. Ja. Quina llàstima, aquestes opcions.
4: Sí, el que he dit, en este tipus de centrades, quan està el Celta, que està molt replegat tot el partit, d'esquerra a dreta, abans Morente quasi fa gol, però no ho tens tan fàcil perquè defensa i Xechua és Marcos Alonso. Però de, si les fem de dreta a esquerra, jo crec que ahir Fer Niño és molt guanyador en Álvaro Núñez i a l'esquena de Joel. Ahir podem fer mal.
0: L'ha tinguda Suero, així són penya Suero, l'ha tinguda Suero ara, igual a Andorra.
2: Sí, sí, sí, bona passada de Barri, que ha filtrat bé ahir dins de l'àrea i li ha pegat ahir pràcticament de puntera buscant l'escaire, que llàstima, el baló no. S'ha anat per damunt del travesser, crec que és la primera rematada.
0: Era golà, sí, entre
1: sí, ells, sí, sí, sí, sí, sí, la primera que s'ha pogut filtrar i, sí. I buscava l'esquadra, sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues a punt d'arribar al 45, eh? De seguida coneixerem, Salva, el temps afegit en Andorra. Tracta de reviscorar el Castelló de moment. Aguanta l'Andorra, que sobretot amenaça en la contra. Pot ser una de les últimes, nova pèrdua. El baló per a Sidibe. Juga Sidibe per Agman, el turc. Ahí està, en zona de volants, en zona de migcampistes. Obrint el baló a la banda dreta. Baló que ve per a... Que siga de nou Diego Díaz. Diego Díaz tocant de cara per als centrals. Lautaro que no té pressa. Anem a entrar en el 45. Coneixem de seguida l'afegit que dona l'àrbitre l'andalús. Abraham Domínguez, que ha amonestat a dos futbolistes, dos minuts de prolongació, dos cartolines con dia per a l'Andorra, cap per al Castelló. Temps de descompte ja, Salva, en Andorra.
0: Torremal Martínez Valero, ahir també estem a punt ja de fregar el 44, Pina.
3: Sí, estem a 90 segons d'arribar al minut 45 per conèixer l'afegit. Quan juga el Celta de Vigo des de l'esquerra, és Javi Galán endarrerint per a Marcos Alonso. Marcos Alonso en la divisòria. Canvia al costat dret per Álvaro Núñez. Allà està en el xiulet Álvaro Núñez. Busca corredor central per a Pablo Durán. Pablo Durán amb Javi Rueda. Javi Rueda, Álvaro Núñez. Recula el Celta en la pressió de l'Elche. Joel Lago, Joel
0: Perdona
3: Lago.
0: Pena, però tenim corrent en Andorra. Pot ser perillós, igual.
2: Sí, a falta d'un minut. La va penjar Suero. Va al segon pal. A tocar Lautaro de nou. La pilota que continua dins de l'aire. Baló que replega Raúl Sánchez. Nova opció de centrada. Anem a veure què fa Raúl. Raúl que es falló. Raúl que vol retallar. Raúl que perd l'avantatge. Baló que va recuperar l'Andorra, que provoca la falta. Ay, Raúl, el que va a ser Raúl Sánchez en este Castell de moment no aconseguís asomar de cap de les maneres. 46 de partit en esta primera part, últim minut de l'encontre en este primer acte. 1-0, continua guanyant l'Andorra. Y bueno, ha fet una gran cavalcada anteriorment Mati Orozco. Estos tienen que aparecer. El Castell necessita alguna individualitat per a clavar-se en el partit, eh?
1: Bueno, ajustar coses i millorar. Yo creo que falta un home ahí al mig del camp que pugui ajudar als dos mitjcentros. Hi ha que millorar la intensitat i la pressió, també s'està fent irregular de moltes maneres, bueno, ajustar certes coses que lo millor de tot és el resultat, 1-0, no? Podíem anar 2-0, 3-0 tranquil·lament.
2: Bueno, pues va a posar-la en marxa i se falta en àrea pròpia, bueno, pràcticament per a que concloca esta sí. Primera part, la pilota aquella bola, baló al pit d'Alberto Jiménez, Alberto Jiménez que la té, baló per al Castelló, però hem sigut a temps a fer alguna
0: és
2: més.
0: Possible.
2: La entreguen per el costat esquerrà, corre Jacobsen, el danès a la cama canviada, volia anar-se'n, li torna a furtar la pilota l'ex del Villarreal, ve Lautaro.
3: Descansa el Martí de Valero, Elche 0, Celta 0, sense afegit.
0: Sorprèn, anarem ahir, Pina, però ha de concloure també la primera part d'Andorra, igual.
2: Pues mira, s'acaba ja, final en Andorra, descans ja en Andorra, Andorra 1, Castelló 0, el Castelló desconegut. El que estem veient en esta primera part i com no espavile, va a sumar una derrota dolorosa, fora de casa.
0: Ara me dones el teu resum, Emilio, però descans també al Martínez Valero, Raúl.
3: Sí, i no s'ha afegit absolutament res. Sense res,
0: me sorprèn.
3: A mi també, com a mínim, una tarifeta plana, no? Alguna cosa. S'ha detingut el partit en algun moment puntual, almenys per a donar 60 segones més, però no. L'àrbitre Álvaro Las Rojas no ha volgut... donar eixa tarifa plana d'un minut i el remat 0-0 en el descans ja. Així el Martí de Valero entre l'Elche i el Celta de Vigo. Un Elche que ha tingut la millor opció del partit en el nou del duel. Eixa rematada des de la frontal amb l'esquerra de Rubén Sánchez a la creueta.
0: Quin partit has vist en la primera part, Toni?
4: Bueno, hem vist un Elx que ha començat el primer terç del partit dominador, una segon part que encara que breu el domini l'ha tingut el Celta i ha acabat una altra vegada dominant l'Elx, però crec que el resultat és just perquè una sola ocasió de gol i d'un lateral dret que acaba en l'esquerra de fora de l'àrea pràcticament és poca cosa com per a fer gols.
0: No convence l'Elx al Martínez Valero i mira que el matí mola sol, la grada pràcticamente plena, hi ha un gran ambient en el Martínez Valero, però de moment empata 0 al marcador al descans en este partit de la jornada número 8 de Lliga en la primera divisió, el 0 Real Celta de Vigo 0.

0: i Andorra. Emili, quin partit has vist tu?
1: Pues un bon Andorra i un mal Castelló. Part de culpa la té l'Andorra, però...
0: No hem vist el Castelló, és cert.
1: Però no hem vist el Castelló.
0: El que estem acostumats, no l'hem vist, no parem.
1: No. I ha fet coses que no habitualment no fa, no ha tingut la posició de la pilota, li ha costat molt treure el baló des de darrere, en la pressió dalt li ha costat molt, al mig del camp no ha aparegut pràcticament ni Barri ni Matis fins al final. Bueno, crec que l'Andorra té part de culpa, però bueno, ha fet coses malament i després s'empenya moltes vegades. Per a mi, quan tu tens un equip que te pressiona tan bé i en eixa defensa de 3 que tu fas l'eixida en un carril sempre llarg que és el lateral esquerre, t'apreten 3 per a 3 i te costa molt eixir el baló, no costa res tirar el lateral i fer una defensa de 4, que és el que està fent l'Andorra, ara 3, ara 4, depèn com m'interessa. Castelló sempre, quan ha perdut el valor, sempre té 3 defenses contra 3-4 delanters. Bueno, coses per rectificar, coses per a millorar la segona part, el millor el resultat, el millor el 1-0.
0: Estic d'acord amb la reflexió d'Emilio, tenint en compte el que amenaça l'Andorra, l'1-0, pues és un marcador fins i tot curt, afortunadament per a el Castelló, que no està apareguent en Andorra este matí. Sí que tenint descans al Martínez Valero, empat a 0 entre ells i el Celta, tenint descans en Andorra, derrota de l'Andorra per un gol a derrota del Castelló per un gol a 0 davant l'Andorra. 10 minuts per arribar a les 3, fem un alto en el camí. En esta sintonia, la del Punt a Punt en a Punt Ràdio, li peguem una ullada a la informació general de la mà de Jordi Cabezas i tornem de seguida.
2: Hola, bona vesprada, companys. Estem en el primer pont després de l'estiu i el bon horatge ha espentat a l'alça l'ocupació hotelera. Les reserves d'última hora han fet que els hotels de la costa pengen el cartell de complet en destinacions com ara Benidorm i també altres destinacions com Torrevieja també estan guanyant pes. Allí a Torrevieja està Marc Gomar endavant.
3: Platges plenes com esta del Cura on ens trobem o la dels Locos, que és la següent cap al nord. Torrevieja s'ha omplit este pont i és que així la major part dels visitants compta amb un apartament i veuen en el mes d'octubre la possibilitat de disfrutar a la vora del mar sense la massificació ni la calor asfixiant de l'estiu. Amb tot, el sud de la Costa Blanca és una zona que va a l'alça en matèria hotelera. Localitats com Santa Pola, Guardamar o la mateixa Torrevieja comptaven amb una previsió d'ocupació del 75% abans d'iniciar-se este pont d'octubre, que de segur ha elevat les xifres.
4: És un sitio bastante, bastante chulo. Bastante está muy bien el tema del solecito, el ambiente, la gente. Se está muy bien por aquí, la verdad.
5: Todavía hay suficiente ambiente pues, para salir y dar un paseo, salir a cenar, estar un rato, entonces está excelente.
6: Tiene todo. La playa, el paseo, la gente, todo.
2: I del turisme a la política. El problema de la vivenda ha centrat els actes de precampanya d'este matí de diumenge, Xavi Carrau.
7: La vivenda, els decrets Mari Carmen i els avanços socials són ara mateix per al PSOE i Pedro Sánchez el centre de la precampanya. Ubere, Maíra, Sevilla i Uia Ponferrada.
8: Y ahora, con la vivienda pasa lo mismo. Enfrente tenemos a los del no, a los del bloqueo, a Feijó y a Abascal, a Abascal y a Feijó da igual, tanto monta, monta tanto. Y la solución, el 29 de noviembre en las urnas con una mayoría que se movilice a favor del Partido Socialista.
7: En canvi, el PP ha optat per atacar el govern qüestionant la seua capacitat de gestió i posant el focus en la corrupció. Ho deixa clar Ayr Feijó en el seu primer míting.
9: No vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión.
7: I avui...
10: Pedro Sánchez dijo que traería en campaña a Zapatero, finalmente no lo ha hecho, a una persona que es un presunto contrabandista de joyas. Esa es la persona, el faro moral que decía Pedro Sánchez.
7: A tot això, Vox i Santiago Abascal s'estrenen en esta precampanya esta vesprada. Serà a Màlaga i conscients que podrien ser decisius.
11: Por disciplina no me quiero poner el día después. Yo voy a hacer todo hasta el día 29 de noviembre porque Sánchez no consiga sumar.
7: Mentrestant, l'espai a l'esquerra del PSOE intenta bastir, encara sense èxit, una alternativa que ajude a sumar una majoria progressista.
12: Vamos a trabajar para impedir que el día 29 los de la motosierra lleguen al gobierno.
7: El temps per a inscriure coalicions acaba el 16.
2: I l'actual portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, repetirà com a cap de cartell de la formació independentista. Ho ha explicat el partit en un comunicat, tancant d'esta manera la possibilitat que encapçalé una hipotètica coalició d'esquerres en l'àmbit estatal. Els comuns han lamentat que Rufián no hagi volgut participar, diuen, en la construcció d'un front ampli per a derrotar a les dretes. De l'exterior, al Pròxim Orient, un atac dels hutis del Iemen

0: sunita. És la tercera vegada esta setmana que els hutis han atacat este aeròdrom. Des de l'inici de la guerra, cap país del Golf Pèrsic havia patit un atac tan letal. Les operacions a l'aeroport s'han suspès. Companyies com Kuwait Airways, Air Arabia o Fly Dubai han cancel·lat els vols i països com Espanya, Alemanya o el Regne Unit desaconsellen volar a Riad. Els Estats Units es plantegen intervindre i atendre la petició d'ajuda de l'Aràbia Saudí. Riad dona suport al govern del Iemen en la guerra contra els hutis. Després de 4 anys de treva, els enfrontaments s'han intensificat i la guerra s'ha traslladat a territori saudí. Trump assegura que no llançarà cap atac contra l'Iran, almenys fins que passen les eleccions de mitjan mandat. Teheran ha de respondre encara a l'última proposta de Washington per a posar fi a la guerra. Els dos països confirmen que les negociacions continuen. També ho fa la guerra de baixa intensitat a l'estret d'Hormuz. Esta nit, els Estats Units han atacat un vaixell comercial procedent de l'Iran.
1: I acabem mirant al cel perquè l'horatge estable que ens acompanya en tot este pont aguantarà. Després d'un matí fresc, tenim un migdia assolellat amb més de 25 graus. I demà serà similar. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada. Efectivament, estabilitat meteorològica la que tenim en el dia d'avui, esta vesprada, i també la jornada de demà. Tenim un dia assolellat, amb pas de núvols alts que circulen des de l'interior cap a punts del litoral i de nord cap a sud, que no deixaran precipitacions, amb unes temperatures que després de l'ambient fresc que han tingut a primeres hores, amb mínimes al voltant dels 15 graus en punts del litoral, ara s'estan enfilant a valors entre els 23 i 26 graus en zones litorals i prelitorals, arribant o superant els 27 i els 28 graus cap a les comarques centrals i també cap a l'interior de la zona d'Alacant. Per tant, vesprada de temperatures fregant els 29-30 graus, demà situació similar a la d'avui, dia assolellat, amb pas de núvols alts, matí fresc, tot i que pujaran lleugerament les temperatures, mar molt tranquil·la, i de nou demà, al migdia, temperatures màximes que estaran entre els 25 i 30 graus. Tot apunta que a partir de dimecres tindrem canvis, més núvols i probabilitat de precipitacions, en general dèbils. Per això, de moment, queda lluny, tranquil·litat meteorològica esta vesprada i també demà.
1: Gràcies, Joan Carles. Per tant, ens espera una setmana un poc rebolicada cap a dimecres. De moment és tot pel que fa a la informació general, que ja saben que la tenen sempre actualitzada en el web apuntmedia.es. Ara, així en Apunt Ràdio, continua Punt a Punt.

0: Punt a punt.
1: En dos minuts arribarem a les 3 de la vesprada. De seguida es mantendrà la segona part en el Martínez Valero. Empat a 0 entre l'Elx i el Celta de Vigo. Preveus algun tipus de canvi, Raúl, per al començament de la segona part?
2: No, no. L'Elx, si no tenen algun futbolista que estiga tocat o alguna malèstia física, no, en principi no farà canvis Martín Anselmi, perquè és de l'Excel, no? A partir del minut 60 arribaran els canvis, si no hi ha algun tipus de contingència amb anterioritat.
1: No van haver canvis, però jo te pregunto, Toni, tu canviaries alguna cosa?
3: Bueno, jo crec que tots, no sé, si volen buscar la victòria, els dos entrenadors podrien fer algun canvi. Lo que passa és que igual, pues bueno, el resultat no roïm per a cap dels dos, i igual deixaran a veure com transcurrís la segon part i fer canvis més endavant.
1: No hi ha canvis o no van haver canvis en el Martínez Valero i en Andorra. Hi haurà canvis, igual. Cablores.
4: Jo crec que, si no d'Eixida, veurem ara si el col·locava per arrencar la segona part, però sí que té moltes opcions Íñigo Córdoba d'entrar. I veurem després què busca Pablo Hernández. Ell normalment sempre col·loca jugadors també d'atac, ho dic perquè Álvaro Martín és un jugador que li aniria molt bé damunt del terreny de xoc per a controlar millor el partit. I després està la part de dalt, no? Estic veient i llegint el que estan dient molts aficionats, no? Després d'esta primera part. I no és l'únic responsable, evidentment, perquè tot l'equip ha estat per davall del que s'espera d'ell, però molta gent apunta en la direcció de Raúl Sánchez. No és la seva demarcació, és tan bé, ho haguera pogut fer realment bé, però no ha tingut presència, i jo crec que també és una altra posició susceptible de canvi en estos segons 45 minuts.
1: Tu què tocaries, Emilio?
5: Jo ixa de banda esquerra la canviaria ja, no esperaria el minut 60. Pablo sol fer els canvis a partir d'ahir, però crec que té un problema d'ajustar tàcticament l'equip.

0: Íñigo jugant en banda esquerra, i possiblement llevant a Raúl i posar el Jacob Sen de punta. En aquest 4-4-2 estaria l'equip més quadrat i tirant a Lucas més cap atrás, més cap a la defensa de 4, no a aquesta defensa de 3. Entonces ajustar-la a nivell defensiu i a nivell ofensiu millorar la pressió per poder robar.
1: No sé quin partit començarà abans, si el del Martínez Valero Pina, no sé què resta, o el de Andorra, igual.
2: Jo crec que el d'Elx, no? Ha acabat abans d'Elx. No sé què dirà José Luis.
3: No, jo
1: no
3: que...
1: No tens protagonistes encara en el camp, no?
2: Encara no estan així, en Andorra, en el camp, en la qual cosa pot ser que comenci abans en Elx.
1: Tu tampoc estàs ahí, Raúl?
2: No, estan els futbolistes de l'Elx, fan exercicis de calfament, els del Celta, no hi ha cap jugador fent exercici de l'Elx. Bueno, un parell que deixen ara tocar la pilota, no, però respecte als titulars, no. Tot el món està dins del vestidor encara, amb instruccions de Claudio Giraldez i de Martín Anselmi.
1: Pues anem a fer una cosa, com que tenim un protagonista que és escoltar, de la mà de Matías Oliver i del partit de hockey que posem a fer este matí, bueno, pues anem a escoltar a Hugo García. Està amb ell, Matías, és el triple golejador del partit del Carpesa d'este matí.
4: En punt a punt tenim amb nosaltres a Hugo García, autor de 3 gols avui així a Veteró. Cuéntame, Hugo. ¿Cómo estás ahora mismo? Supongo que a rebosar, ¿no?
5: Muy, muy contento. Además, sabíamos de la importancia del partido, ya que es un rival directo, y haber podido ayudar para llevarnos estos 3 puntos, la verdad que me pone muy feliz.
4: Decías tú, es una victoria importante, son 5 de diferencia contra Taburiente. Es también una dinámica muy positiva en casa, que podría continuarse un poco contra el Terrassa, que fue una buena imagen igual, porque al final es un grande de esta liga, pero yo creo que podemos decir que Carpesa está compitiendo en la élite.
5: Sí, bueno, la verdad que como tú has dicho, se nota lo que estamos haciendo fuera, estamos trabajando muy bien, mucha intensidad en los entrenamientos. También agradecer al staff, que por supuesto son la principal causa de esto, y a seguir con esta dinámica y a sacar más puntos.
4: Con estos 3 goles te pones con 5 y superas a Bayarri, porque aunque oficialmente Bayarri tenía 3, nosotros sabemos que tenía 2, porque ese golito de Xavi Guanter contra el Sardinero se lo dieron a Bayarri. Pero bueno, ahí estáis los 2, que supongo que también es un orgullo para ti, ¿no?
5: Sí, bueno, muy contento. Al final, ayudar al equipo es lo más importante. Ya quien meta los goles, hombre, si los mete uno mejor, pero ayudar al equipo.
4: Y ya por último, Hugo, teníamos aquí a Max Caldas, no sé si lo sabías, seleccionador nacional, que te ha llevado a alguna concentración a entrenar después de ese europeo de 2025, sub-18. Y queremos saber si pronto tendremos un valenciano ahí en la selección. Ojalá seas tú, ¿no?
5: Hombre, estamos trabajando para eso, es el objetivo, es un sueño, y voy a seguir trabajando hasta conseguirlo.
4: Pues enhorabuena, Hugo, por el partidazo que te has marcado hoy, por el partidazo que se ha marcado Carpesa. Y esperemos que punta a punta siga aquí, que nos dicen que somos el talismán, ¿eh? O sea, que tenemos que volver.
5: De momento sí. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti.
1: Adeu a Matías Oliver, que bueno, pues acaba de echar a Hugo García, triple golejador del Carpesa en el matí de Will. Es 3 y 13 minuts, acaba de començar la segona part en Andorra, ja més en canvi, és igual.
2: Sí, doble canvi que ha introduït Pablo Hernández per arrencar la segona meitat. Ha entrat Íñigo Córdoba, com bueno, havíem comentat, en lloc de Lucas Alcázar, i ha entrat Álvaro Martín en lloc de Raúl Sánchez. Així que Jacob se'n passa a jugar en punta. Ja te dic jo, Salva, que estan escoltant el punta a punta ahí en el vestidor de l'Andorra. Per si algú tenia dubtes, eh? Així que aquestes són les 2 modificacions. La pilota ja roda primer segons de la segona part. Esperem la reacció albinegra. Quan ara el baló ve per a Suero, Suero a la frontal. Suero allà tranques i barranques que va a terra. Això era falta àrbitre.
1: Alça la bandera en línia?
2: Hi ha bandereta alçada per fora de joc, sí. Per fora de joc s'enfada Suero, però bueno, eix en un altre aire, no? El Castelló a esta segona part, n'hi ha 45 minuts per davant per a poder capgirar i se resulta que és negatiu. Primer minut de joc en la segona part en Andorra. Andorra 1, Castelló 0.
1: Va començar la segona part del Martínez Valero. Abans, Emili, els canvis a tu te convencen?
0: Sí, m'ha agradat. Jo crec que igual Lucas no l'ha tret encara, però bueno, sí, m'agrada que estigui Íñigo en el camp i Jacobsen en punta. Crec que està més quadrat l'equip.
1: Bé, pues 2 canvis en el Castelló per al començament d'esta segona part. Mostra, de moment, una millor cara en este començament de la segona part i acaba d'arrencar també el segon acte en el Martínez Valero Pina. Hi ha canvis o no?
2: No hi ha canvis en l'Elche, tampoc hi ha canvis en el Celta de Vigo. Està guardant l'àrbitre el vistiplau del director de partit de la Lliga, per a iniciar la segona part, quan li ha fet el gest amb el braç.
3: ha arrencat el Verola Rojas i ha donat inici a este segon atac, com comentem, sense canvis, un poc el que, almenys des de l'òptica de l'Elx, no? Que era el que ja anem coneixent a poc a poc de Martín Anselmi.
6: Sí, sí, bueno, ja ho havíem comentat, que això, la segon part començaria igual que acaba la primera.
3: Hi ha una falta a favor del Celta de Vigo, equidistant entre el rogle central i la mitja lluna, que votarà en aquesta part central Álvaro Núñez. Demana la distància al Verola Rojas perquè recule en la seva posició, en la tanca, marca Guado, que deixarà simplement a Tomás Lemar, ahí un poc endarrerit. En esa falta que va a votar para apañar la pilota a un costat Álvaro Núñez. Ahí está buscando el cap de Marcos Alonso. Ha tocat el balón de cap. Ya falta en ataque de Marcos Alonso. Se ha penjat finalmente de Tete Morente.
6: Sí, bueno, y no hem comentat tampoc. Yo creo que, bueno, no es que yo crea. Les dades mos diuen que el Elche en un aspecte del xoc que és molt superior al Celta és l'envergadura. En la pilota parada podria traure molt més profit perquè el Celta realment és un equip baixet, crec que té dos, tres futbolistes per damunt del 1,80 m i l'Elx pràcticament en té dos per baix d'eixa alçada. Tenim ahí una diferència de centímetres important, encara que no es veu reflexada quan hi ha una pilota parada.
3: Has botat un pall de corners, una falta frontal, però no li has tret profit.
1: Ha estat a punt, perdona, Pina, igual ha estat a punt de fer el segon l'Andorra,
2: Sí, ha evitat millor segurament el segon gol decisiu per a l'Andorra. Ha mesurat molt malament Alberto Jiménez en una zona de molt de risc i a camp obert, evidentment s'ha demostrat que Jordi Cano és molt més ràpid. Tot això ha acabat en córner per a l'Andorra, que va votar ja a la dreta de la porta de Matis. Baló que veu obert a l'àrea. Ahí rebuig Alberto Jiménez. Allunya com pot també Mati Orozco. La pilota serà per al turc, per a Ackman, que juga de cara per a Uono. Uono la rifa. Baló que ve en molta altura. La deixa votar Alberto i s'has de Matis, que salta ahí en poderío el belga. Ha començat en una altra cara al Castelló i simplement per matisar, Salva, en quant a tema posicional, ara el que fa de Suero crec que és Mati Orozco, el que està més a prop de Jacobsen, i Suero està jugant més escorant, no?
0: Sí, ha alliberat, ha posat tres per dins, que me pareix bé, tindre tres centrocampistes, però ha alliberat més perquè pugui arribar a l'àrea a Matis, i a Suero està un poquet per banda dreta, aunque té llibertat per amenitzar-se.
2: Bueno, pues són 4 minuts de la segona part. Ja dic que vol posar-lo en la marxeta més al joc el conjunt de Pablo Hernández, que ha menetxat fitxa, com sol dir-se, i ha fet aquest doble canvi. De moment li costa l'Andorra, L'Andorra, a partir de la mitja hora, també dona la sensació que no ha sigut capaç de mantindre aquest ritme físic, d'aquesta pressió tan alta i, sobretot, de transitar contínuament, no? Buscant l'àrea de Matis. Encara aixina, té jugadors molt perillosos, especialment Jordi Cano i Sidibe. El baló que el guanya en zona de rebuts, de nou en la sala de màquines, ahí en Mar Domènech, tocant per a que siga el futbolista Molina. Baló en defensa per a l'Andorra. Ara ja no té pressa el conjunt de Carles Manso. 5 de partit en la segona. El temps que passa volant quan estàs perdent, ho estem contant en el punt a punt de Napunt Ràdio. Està caient el Castelló, però té que reaccionar. Andorra 1, Castelló 0, 5 de la segona.
1: Com ha eixit l'Elx al Martínez Valero, Pina?
3: Amb una bona opció ara per a Ferniño després de l'enviament de Limar, però que ha errat a l'hora de connectar la pilota. Se li ha escapat alta el bo de Ferniño, però bona acció, trenant tres tocs, no? Pràcticament entre Víctor Xust, Limar i el mateix Ferniño per a finalitzar la jugada, Toni.
6: Sí, sí, sí, una bona, un bon desmarc de ruptura ahí de Lemar, bon passe, filtrant passe per interior Víctor Xust, i se passa enrere de Lemar, no l'ha rematat amb esquerra bé Ferniño, que no la seva cama hàbil.
3: Joan Lelch des de la zona defensiva mitjançant el seu porter Matías Ezequiel Dituro, que aguarda a arribar ahí al balcó de l'àrea per a colpejar en llarg ixa pilota que anirà de porter a porter de Dituro, que no ha fet un bon enviament, buscava l'opció de Titi Morente, i li ha entregat la pilota en Zapata Radu, que juga la curta per a Joel Lago. Joel Lago amb Álvaro Núñez. Álvaro Núñez buscant a Javi Rueda. Toca de primeres, descarregant per a Pablo Durán. Pablo Durán li pega a Javier Alberola Rojas, que ha de tindre el joc, estava pel mig, com el dijous, Toni.
6: Sí, sí, ja passa això de vegades. Però bueno, que tot siga per seguir el xoc de propet. De propet a la pilota.
3: I l'Aix Moriba. A l'esquerra per a Javi Galán. Javi Galán en darrereix a Camp Celtinya per a Marcos Alonso. Marcos Alonso amb Joel Lago. Joel Lago i l'Aix Moriba novament en la zona d'arquitectes del Celta de Vigo, buscant a l'Aix Efebas, caiguda a costat esquerre, eixamplant el camp ahí amb l'acció de Javi Galán, que tornava novament a endarrerir la pilota per a Marcos Alonso. Joel Lago
1: Mateix s'acaba de salvar el segon de l'Andorra, igual ara.
2: Sí, sí, la centrada des del córner, era nou córner favorable a l'Andorra, i crec que està Molina el que ha rematat des de pràcticament la corona de l'àrea. El valor és veritat que anava molt centrat.
1: Al mig, sí, sí.
2: Sí, molt a la posició de Matis, però el partit de, estava anada i tornada, el Castelló que vol tindre el control, però que l'Andorra continua amenaçant moltíssim a l'espai. Anem a veure ara en aquesta posició el valor per a que siga de nou Mati Orozco, el colombià, que vol tindre pes en el partit, vol tindre protagonisme, toca en curte per a Barri, Barri distribuint per a Sienra, ja s'afona darrere en aquest bloc baix, el Andorra, el conjunt de Carles Manso, valor dins de l'àrea, la volia prolongar Mati Orozco, rebutja la pilota, crec que ha estat de nou Molina, el valor que el protegís Carrique acaba allunyant la pilota, què hi ha que fer, Emilio, per a guanyar este partit?
0: Donar-li més intensitat, agarrar el valor i no perdre-la tan fàcil, cuidao.
2: Cuidado, ahora que tengo que ir Matis desde el área, el balón que ve rebuchando, no había falta, tenía pinta de que sí, y ahora a gran emellota a Sidibe, claro que sí, si el árbitro no chula res, pues nosotros también pueden pagar expentes. Y ahora balón desde el área, qué lástima, era buenísima. La pilota para Mati Orozco, a la que no ha podido arribar, era muy forzada, pero la idea era buenísima, ¿eh?
0: Per molt poquet, buscar l'espai, bueno, ha millorat la intensitat a nivell ofensiu en Orozco i en Suero i tots, i a nivell defensiu cuidao perquè està arriesgant la defensa en una línia molt, molt adelantada, i l'Andorra té gent molt ràpida i molt oberta, entonces podem tindre problemes ahí.
2: Sobretot Jordi Cano i Sidibe, també és bon futbolista Diego Díaz, però estos dos estan fent-li molt de mal en defensa al Castelló. De nou el valor que busca Jordi Cano, estava ben col·locat Matis, que sempre està pendent, és un futbolista, un porter que viu molt fora de la seva àrea, però avui en este partit, tal com està parat, especialment ha d'estar en moltíssima atenció perquè ells juguen també al límit del fora de joc. 8 minuts, camí del nou ja d'esta segona meitat, tracta de almenys buscar l'empat el Castelló en este partit, que de moment està suposant la primera derrota en Lliga des de Pablo Hernández. Estan encara invictes. Eren els únics que quedaven en el futbol professional juntament amb el Barça, Salva.
1: Encara estan a temps, de,
2: sí, sí,
1: de mantindre-se invictes, però efectivament seria notícia si avui perguera el Castelló de Pablo Hernández. 1-0 està perdent en Andorra, i en el Martínez Valero me dona la impressió de que a hores d'ara és millor en l'inici de la segona part on hi celebrat el Celta,
6: Sí, sí, estan iniciant la pressió més a dalt, ha provocat això alguna pèrdua de l'Elx, i realment han eixit en més ambició a la segon part. Ara, per contra, mira, hem tingut una possibilitat de transició ràpida en Germán Valera, que ell és especialment perillós.
3: Però ja veurem, precisament...
1: És que avui no transita com transita habitualment Germán Valera, Pina, me dona a mi la impressió, per lo que...
3: És que no li arriben, no li arriben balons per eixir en velocitat, i això és el problema. En la primera part sí que ha fet dos, només dos, i les dos han sigut a punt forçar córner, però és que tampoc no li arriben pilotes per eixir en espais, no?, com ell li agrada, tenir metres per davant... i poder enfrontar-se en el mà a mà, no?, al seu par o al rival.
6: Sí, exactament. La primera part, el Celta ha estat gran part de la primera part en bloc baix i no hi ha espai a l'esquena, i sinó i tot, al final ha hagut un córner que ha pogut guanyar Germán Valera a la línia de fondo, però ahí és difícil. Ara, si la pressió la fan més adelantada, pues tindrà més possibilitats de poder-ho fer.
3: Juga des de la dreta en zona de tres quarts, el valor espera Javi Rueda amb Ferran Juglà, que gira Ferran Juglà, aproxima el vèrtex de l'àrea, darrere d'ell estava Reiu, juga per Álvaro Núñez, s'enganya amb la passada d'Álvaro Núñez, va recuperar l'Elx, a veure l'eixida de pilota així ràpida, no, Lemar ahí s'encanta, busca la tranquil·litat, de fet fa el gest amb els braços, Toni, i el públic això sí que no li agrada, perquè tens una oportunitat de ser un poc més elèctric, de sempre velocitat, i el que vols és això, madurar, pausar, congelar, tindre la possessió del valor, però clar, un poc de verticalitat també és necessària, és que si no xutes no vas a marcar, si no ets vertical no vas a generar.
6: Exactament, no, és que el que el públic se queixa és perquè ningú ha intentat, no? És a dir, ha recuperat la pilota, havia possibilitat i molt d'espai a l'esquena del Celta i ell ningú ha intentat.
3: I la primera idea, jugar de cara.
1: Bo, a punt de marcar i empatar el partit el Castelló, igual.
2: L'ha tingut a Íñigo Córdoba, que bé, ha controlat en la cama esquerra, se n'ha vingut per a pegar-li en la cama dreta, la rematada que anava molt tocada, buscava l'angle, i ahí la reacció del porter... La reacció de Jesús Abueno per enviar la pilota al cantó, la millor ocasió en el que va d'encontre per a Córdoba.
0: Paradón, anava a l'esquadra,
2: I anem al córner, perdona, Emilio, anem al córner, és el moment d'empatar el partit. 11 de la segona, 11
1: fitxe,
2: de la segona,
1: Manolo,
2: on està
1: el fitxe?
2: On està el fitxe, Manolo? La va col·locar Suero, balón a l'àrea, tres la defensa, impulsa el balón. Comencem a creure-ho ja, Salva, ja. Això ja comença a agarrar
1: Manolo,
2: congestió.
1: Manolo, ja se ho comença a creure.
2: Claro que sí. Anem a per l'empat. El baló a la banda dreta de nou Suero. Suero dobla, crec que és Barri, estira a terra. El baló serà per a l'Andorra. Vol treure la pilota. Temps queda, Emilio, però n'hi ha que reaccionar ja, eh?
0: Sí, una acció així pot fer reaccionar a l'equip i és possible que se'l cregui i vegi que n'hi ha possibilitats. Hasta ara n'hi havia molt poquetes, però aquesta acció pot fer canviar l'equip de mentalitat i de veure que podem fer mal a l'Andorra. Eh?
2: Per cert, que futbolista salva Mati Orozco. Té 18 anys i ell està tractant de ficar-se l'equip a l'esquena. Què tros de jugador. Jo estic convençut que d'ací 2-3 anys estarà al màxim nivell futbolístic este colombià, que damunt ve del vol... transoceani, diríem, no?
1: I no ho acusa.
2: No, per a res. I mira, ve a rebre, està jugant també per darrere del punta de Jakobsen. Anem a veure, mira, ahí el tenim. Mati Orozco, que se'n va de la marca de Ackman. Ve pel carril central Orozco, a ficar la puntera, si diem el baló que ve soltet. Vindrà la posició de Tomàs Carrick, el francès. Veu com s'arrima Íñigo Córdoba, el baló que el rebutja, però torna a ser per al castellà, no aconseguís eixir en l'Andorra. Anem a veure, Jakobsen que gira. Canvi de peus de la pilota de Jakobsen, baló dins de l'àrea per a Orozco. Això què és? L'han tombat, què és això, Emilio?
0: Podria ser, però molt justet, hombro en hombro, bueno, ha caigut.
1: Però este ja és el Castelló.
3: Va marcar el Celta, fora de joc de Pablo Durán en la passada que habilitava Javi Galán, respectant 11-12, segon ante Elche 0, Celta 0.
1: Però has de buscar ahí algun efecte, com té igual el de les fitxes, Raúl, per a que la cosa espavile, que ahí tampoc espavila la cosa, eh?
3: No, al contrari, ara està guanyant molt de pes en les seues arribades del Celta de Vigo, sí. I sort que Pablo Durán està en fora de joc, perquè el baló que filtrava Javi Galán era boníssim.
1: 4 minuts, Toni, suposa que volen canvis en Martín Anselmi, no? O abans?
6: Sí, bueno, ara mateix el que està més propet del gol és el Celta. Està molt millor posat al camp i fent mal quan té la pilota.
3: Els canvis, Salva, Toni, anirà en breu, perquè ja veig a Juan Sánchez, el delegat de l'Elche, parlant amb el quart àrbitre, i també Martín Anselmi. Estàvem fent exercicis, Facu Bonanote, que ha desaparegut de les alineacions i del joc de l'Elche per a ser figura decorativa. Martín Neto, Lucas Tepeda, el Tanque Osorio i Barsic. Això són els 5 jugadors que fins fa una xicoteta estona estaven calfant ahir en banda. Així que...
1: Bon canvi segur, eh? Bon canvi segur ara
3: sí,
1: de seguida.
3: Sí, segur, sí, perquè torna novament Juan Sánchez a apropar-se al quart àrbitre.
1: Ara me contes qui és, eh?
3: Sí, quan es prepara també el futbolista de l'Elche, perquè està ahí dins de la banqueta i suposa que estarà canviant-se, perquè Toni tampoc el veiem des d'ací, eh?
6: Exactament, no sabem qui és.
1: No, en la tele tampoc he vist un que s'acostava, però no hem tornat a tindre imatges del
3: futbolista. Sí, perquè dels 4 que estan fent exercicis, dels 5 que estan fent exercicis, ara només queden 4, per tant, hi haurà una permuta segurament en breu. Erra, ara amb la passada, Germán Valera, li l'entrega a Aleix Morillo, a vèrtex de l'àrea, la filtra a l'interior per a la sentada de Ferran Juglà, però queda curta perquè s'interposa en el camí, Marc Aguado per a rebutjar la pilota, ahí li pot arribar a Ferriño, se la pot l'emportar amb el cap, ara amb els peus, li espenta però sense falta, indica que l'àrbitre Javi Rueda. La falta sí que va ser la que li han fet a Germán Valera, i a més veurà cartolina groga Javi Rueda en la primera del partit. S'hipoteca el futbolista del Celta de Vigo i va el canvi de l'Elche. Entrarà el Tanque Abiel Osorio per a tindre capacitat per a generar en atac ofensiva. Es retira Rubén Sánchez, no, Tete Morente. Es retira el puñal que estava jugant en banda dreta i entra el Tanque Abiel Osorio. Vas a tindre ara, Toni, en l'esquema, dos referents, dos atacants en punta, dos puntes, un 4-4-2.
6: Sí, això apunta que sí. Primer canvi en el Real Club Celta de Vigo. Encara que per lo que veig se manté el 5-2-3, però a veure com va fitxar Anselmi.
3: I en el Celta també s'ha retirat Pablo Durán i ha entrat el Panda Borja Iglesias, el campió del món.
1: Minut i marcador, Pina.
3: Estem ja fregant el 60, per tant, quart de la represa de l'estadi Martínez Valero, sense gols, no canvia la decoració, per tant, Elche 0, Celta de Vigo 0.
1: En Andorra, Emilio, un punt, un empat, seria un tresor, eh?
0: Sí, ara mateix, sí, després del que estem veient, li falta continuïtat a l'equip. Ha tingut 5 minuts molt bons
1: molt bon,
0: i torna a l'Andorra a controlar la situació, no? Falta continuïtat, a veure si... queden molts minuts en els canvis que puguin entrar, però l'equip s'ho està creient un poquet més a base de tindre el valor i d'intensitat, ha millorat, però li està costant.
2: 16 minuts de la segona part en Andorra, balo que recuperen els andorrans, encara que perdem molt ràpid. Torna a ser la pilota per a Diego Barri, juga Diego Barri per a Íñigo Córdoba, ha tingut la millor ocasió del Castelló fa només uns minutets. El balo per Alberto Jiménez, obertura de nou per a Córdoba, 1 per a 1 de Córdoba en Carrica, el salcà Córdoba la col·loca en el segon pal i la pilota que bota i se'n va directament per la línia de fons. Serà pilota per a Uono, per al porter de l'Andorra. Pablo Hernández que fa gestos ahí des de la banqueta, m'imagino que hi ha alguna cosa que no li fa gràcia. I bueno, ben cert és, com comenta Emilio Isierte, que quan té l'opció l'Andorra de tocar, de menjar una miqueta al Castelló, ho està fent amb molta confiança, no han fet canvis, però la veritat que està fent un partit més correcte l'Andorra. Sorprèn una miqueta per la seva situació classificatòria i també una altra cosa que passa en futbol. Quan eres líder en solitari i tot el món para també de tu, tot el món vol neutralitzar-te i se nota que han estudiat molt bé el Castelló i han preparat molt bé el partit, Salva?
1: Sí, este partit està preparat. Des que ha començat, quan l'havia neutralitzat absolutament este partit, ha fet els deures el tècnic Emilio del
0: Andorra. Sí. Està fent les coses molt bé i des de luego jo crec que hi ha canvis, hi ha gent a la banqueta que sobretot a la banda dreta Pablo està fent molt poquetes coses, buscar un altre perfil, cuidado ara.
2: Mira Suero, balo per la dreta, Pablo Santiago la col·loca, ha arribat una miqueta tard Jakobsen, que tenies que estar allí en l'àrea menuda. La pilota era boníssima, la passava raseta amb molta intenció per part de Pablo Santiago, però Jakobsen,
0: això que ha arribat un pelé tard. Buscar un jugador d'encare, de buscar complicar la vida un poquet al... a ixe carril, i Pablo acaba de fer esta jugada, però n'hi ha gent a la banqueta que podria fer, no?
2: Bueno, jo no sé si n'hi ha tanta, Ha tret ja pràcticament tot el que té. Bueno, segurament igual Rego pot ser una opció, però tens a Córdoba que ho està fent bé a l'esquerra, si de cas col·locar-lo en la banda dreta, Hamza, no? I traure Suero.
0: Tens a Hamza també ahí, sí, l'altre dia sí. Va estar bé, l'altre dia va estar...
2: Bueno...
0: Que encara, és un moment... encarador, és diferent a Pablo Santiago, és molt més centrocampista, no? Buscar algo diferent.
1: No està contant massa, no, enguany?
0: No, va jugar l'altre dia un ratet.
1: Sí.
0: I no va estar mal, el Pokémon.
2: Mira, va entrar Álvaro, va entrar el punta. Va entrar Álvaro García, de si no res al terreny de xota, també prepara un canvi la banqueta de l'Andorra. De moment la pilota espera d'Ivalo per a Sidibe. Sidibe físicament, si algú no està veient el partit, és Rafa Leao, versió futbolista de l'Andorra. Té una planta espectacular, clar. Rafa Leao té més cosetes que Sidibe, evidentment. Cosa que celebrem, perquè volem que el Castelló com a mínim empate.
1: Però este te pinta si tinguera continuïtat de jugador car,
2: Sí, té planta, té velocitat.
0: Peri,
2: ve l'Andorra, ve balón per a Carrique, Carrique en l'àrea, Carrique per acabar la Carrique que li pega, Matis, evita de nou el segon de l'Andorra. Ha estat una miqueta receloseta ahí, Carrique.
1: Sí.
2: Perquè ha rebentat la pilota i tenia moltes opcions en l'àrea per acabar la jugada.
1: Obre la contra igual i serenem al Martín Valero.
2: Pues la contra ve pel costadre per al Castelló. La pilota que la té des d'allà crec que és Barri. Toca ahí en curtet. El valor que el temporitza allà al Castelló perquè ha tornat tot l'Andorra en la tornada defensiva als homes de Carles Manso, que se donen compte que també el Castelló vol empatar el partit. Bon valor dins de l'àrea. La volia Suero, no acaba de punxar esa pilota. Rebutja el valor. Lautaro, el futbolista uruguaià de l'Andorra, estan achicant també com poden en defensa. Jo crec que la situació d'Álvaro igual pot complicar una miqueta més als centrals perquè algú queda alliberat, però qui serà? Emilio, a veure si te portes el...
0: Jo crec que Jakobsen se'n va segur, sí. M'imagine.
2: El 8, se'n va a Barri.
0: Barri.
2: I crec que ha mostrat el dorsal número 26.
1: Sí.
2: Entra...
1: Jo no le canvi,
0: eh? Rego, no?
2: Diego Barri, sí, jo diria que Rego i Álvaro. Sí, entra Rodri Rego i Álvaro... Álvaro García, se n'ha anat també Ackman, que és un dels amonestats que tenia ahí Carles Manso. Així que ara recapitulem. Així Pablo Santiago i així Barri. Són els dos jugadors que se n'han anat per a que entren Álvaro i Rodri Rego. És a dir, torna a recuperar el doble migcentre el Castelló. I la pilota que espera Suero. Anem a veure què traiem d'ahí. Valor per a el Castelló. La centrada que busca l'àrea. El valor ve molt obert a l'altre costat. La vol baixar ahí. Era Sienra, el valor que torna a la zona de migcampistes de l'Andorra. Recupera ràpid el Castelló. Bueno, temps queda, però tenim que fabricar alguna ocasió clara de gol.
0: Volia dir que he posat a Rego la banda dreta, que on és esquerrà, i un delantre centre que va bé de cap en altura. Lo normal és que busque centrar molt més a l'àrea per a balons a Álvaro, no?
1: Minut i marcador en Andorra, igual.
2: 20 minuts. Estem a punt d'ingressar ja en el minut 21 de la segona part. 1-0, no canvia el marcador, lamentablement. Andorra 1, Castelló 0.
1: Se n'anem al Martín de Valero, opina.
7: La pot de l'Elche per damunt del travesser. L'envia després de l'estratègia. Marca Aguado. Ara sí que havia eixit eixa acció de pilota parada de l'Elche. La curta, el valor de Gonzalo Villar per a Germán Valera, que ha rebut en el vèrtex de l'àrea. Ha perfilat la centrada, el toque. De review de cap, li ha deixat el baló. A la primera no li ha pegat bé Marc Aguada, la segona sí, però per damunt del travesser.
1: Era bona esta, Toni?
6: Sí, sí, córner ahí curt al segon pal i l'Aix Moriba, que tot i que té alçada, però de cap no és la seva major virtut, i hem tornat la pilota i això va de perill, sí. Ahir hem de traure profit en la pilota parada.
3: Això és una tècnica que domina a la perfecció Toni Salgado Bernal des de les banquetes. Jo el recorde particularment i especialment també en el Deportivo Alcoyano aquella temporada en què Mario Fuentes i Tomás Russo s'unflaren a

0: per gols en l'estratègia des de la frontal o en els corners. Juga l'Elche. És Víctor Chust, un altre bé, la pilota tallat Álvaro Núñez, en la gespa Ferran Juglà, falta del propi Ferran Juglà, finalment, eh? Sí, és falta de Ferran Juglà, Toni, perquè s'ha emportat per davant a Ferniño, que és el que ha caigut finalment a la gespa.
1: Sí, lo que pasa es que esta pressió alta de l'Elx en estos primers minuts de partit i ha forçat diverses imprecisions en eixida de pilota de l'Elx.
2: Aguanta, Toni, perquè hi ha falta perillosa a favor del Castelló en Andorra o al...
3: Falta perillosa, tenim que posar-li les fitxes. Tenim que tirar l'emoció, tenim que buscar l'empat. Estem en directe en el punt a punt, en el punt ràdio. És el moment d'empatar. És el moment d'empatar. I Rasuero plantat. Us vull 10 metres per davant de la frontal de l'àrea. La pensa al segon pal, el baló. L'ha tocat ahir a la remanguilla. Crec que era el mateix. Álvaro García se'n va fora. Una més que desperdiciem, se queda plantat Suero. No hi ha manera, Emilio, tenim el dia tort, eh? No està sentant-nos bé el pont, eh?
4: Bueno, lo millor és el resultat de moment. Jo crec que...
3: Home, 1-0
4: és el millor. Queden opcions a empatar, sí. Sí, sí, queden opcions encara a empatar. La falta...
2: O sigui, li ha posat un molt bon baló.
4: Sí, sí. Molt molleta.
2: T'equivoca a l'hora de rematar, no?
4: Per a mi, sí. Molt molleta, tarda molt en arribar el baló i el defensa pot recuperar i després molt, no és molt alta per a un delanter tan gran com és Álvaro.
2: 68 de partit en Andorra, 1-0. Està guanyant Andorra el Castelló. Tornem al Martínez. Valero Pina.
0: I així estem en el minut, concretament 22 de la represa, 22 de la segona part. Per tant, a punt d'arribar a l'Equador d'este segon capítol, d'este segon tram de partit. L'Elche més mollet, no ajuda entre els tres pals en esta segona part, només l'opció de Marc Caguado i para de contar, però només ha mogut una peça, el tanque d'Aviel Osorio, que es tira més cap a banda, no? El lloc que estava per moments, no? Sobretot on estava Tete Morente, però després de seguida se'n va cap al mig quan l'Elche té l'opció d'atacar clarament el Balaballa. Barro i Revivo en camp de l'Elche, jugant per a Víctor Chust. Víctor Chust amb Javi Morcillo. Anima la grada d'animació de l'Elche. Crec que van entrar Martín Neto i l'altre que se'n va cap a la zona de la banqueta per a despullar-se de la part superior és el Lucas Tepe del Xilè, que va ser l'últim dels arribar dels dos internacionals. De fet, va arribar el mateix divendres. Va, ahí Tomás Lamar, Rogle central, vinga, un poquet d'electricitat, de velocitat. Pot anar-se'n de l'Eix Febas, juga a la dreta per a Rubén Sánchez. Ahí està Rubén, ahí està en l'acció, busca línia fort. La seua centrada acabarà en treta des del cantó. Ha tocat en última instància la pilota Javi Galán, així que és córner per a l'Elche.
1: Sí, tornem a tindre una altra possibilitat de demostrar la nostra superioritat ahí en aquest tipus d'accions.
0: A veure què prepara des del laboratori Martín Anselmi en esta córner que votarà a l'esquerra de la porta de Radu. Tomás Lemar, el francès, el campió del món a la selecció francesa. Ahí està la pilota molt tancada, segon pal, però no hi havia cap futbolista des de l'Elche. Han arrossegat el tanque de Vilosorio cap al primer pal i ja no hi havia cap futbolista en el segon pal, Toni.
1: Sí, jo crec que igual en este cas Lemar ha intentat posar-la molt de toc al primer pal i se li ha anat al segon, que no ha anat ningú perquè havia molta acumulació de gent al primer pal.
2: Marcador en rugby, ha perdut les Abelles contra Guernica. Guernica 53, Deneu les Abelles. Pina.
0: Bona recuperació ara en l'eixida de baló del Celta Vigo, que l'Elche ha portat pràcticament el baló en l'interior de l'àrea del Celta. Allà va Marc Aguado entre les cames, se passa aquesta pilota de Javier Albero, la roja de centrada de Roy Revivo, fàcil ahí, teledirigida cap a Radu, que la baixa i que ja la trau amb el peu per a Javi Galeán. Torna a estirar línies l'Elche, ara sí que pressiona en bloc alt, Toni, eh?
1: Sí, els dos equips estan, han tirat la pressió més adelantada, tant Celta com ells.
2: Ahí està la tinguda, el Castelló per empatar, igual.
3: Sí, el regale de Sidibe, després d'aquest baló que col·locava dins de l'àrea Agus Sierra, però no és el dia, eh? Tampoc Íñigo Córdoba ha encertat en aquesta oportunitat en la cama dreta. Ara fa doble canvi també el tècnic Carles Manso, crec que col·loca l'Auti en joc de Jordi Cano, i hi haurà un altre canvi. Refresca també l'Andorra, el seu equip, són en estos dos, tres els canvis que ha fet ja, i sobretot canvia la part de dalt, Emilio, perquè estiguen frescos, no?
4: Delanters, a més entren molt delanters, sobretot Lautaro, que és un bon delanter, l'any passat i va jugar molt i va fer gols. Bueno, continua, vol continuar pressionant de la mateixa manera, intensitat i fort, no? Per això canvies delanters, al final tenen molt desgast.
3: Pues 26 minuts, quasi 27 d'esta segona part, passa el temps, el Castelló ha millorat, evidentment, respecte del que ha sigut una, bueno, molt dolenta primera part.
4: Okay.
3: Sí, però no li dona. I mira que ha tingut situacions, però moltes voltes...

0: i no tens el dia perquè dos tres regals que ells t'han fet, dos tres situacions que has tingut en l'àrea, en altres condicions hagués com a mínim haver pogut fer algun golet, no? per empatar el partit en una segona part en la que també hi ha que reconèixer que ells t'han perdonat dos situacions molt clares, especialment la de Carrique, que venia tot sol. I no té bona pinta, el partit tal com està entrant ja l'encontre en la recta final.
1: No, però Castelló és un equip que va arriesgar i arriesgarà i al final arriesgarà més, i qualsevol jugar pues, no estàs bé, però pot arribar. Com hem tingut dues situacions de gol, pues alguna d'estes, no?
2: Hi ha doble canvi, Pina, en el Martí de Valero per a l'Elx.
3: Sí, retira Gonzalo Villar, entra Neto i...
2: Fernillo fora, sí.
3: I entra Lucas Cepeda. Ella és la doble permuta en l'Elx. En el Celta s'ha retirat Hugo Álvarez, ha entrat Druet, ha entrat Williot per Ferran Jugla i Sergio Carreira, un ex de l'Elx que va estar seguit així al seu moment. Al seu lloc ha entrat Sergio Carreira, com dic, en el lloc de Javi Galán. Aquestes són les permutes que han fet en el Celta de Vigo com el propi Elx de Martín Anselmi. Atacant des de la dreta l'Elx. Era Lucas Cepeda. Entrarint esa pilota ara per a Rubén Sánchez. Morcillo amb Víctor Xust al corredor central. Se'n va la Jespa Icau i a falta d'Aleix Febas a Marc Aguado. Se falta en camp del Celta sobre el semicercle que traurà Víctor Xust. Li dona Borja Iglesias al peu Víctor Xust. La deixa per a Javi Morcillo. Víctor Xust. Ahí está el Valencià jugant al costat a la curta per a Tomàs Lemar. Lemar amb Víctor Xust, Javi Morcillo en camp de l'Elx, Rubén Sánchez rep ja per arrencar ahí en aquesta acció ràpida. Lucas Cepeda, ahí está Lucas Cepeda, alça el cap, no penja la pilota, la torna a la part central, al corredor central, en zona de tres quarts per a Víctor Xust, Tomàs Lemar. Lemar, allà va Lemar. Lemar la deixarà ahí perquè controle el tanque a Biel Osorio amb Germán Valera. Germán Valera per a Roy Revivo. Germán Valera. Té al costat a Lucas Cepeda. Rep Lucas Cepeda. Cepeda. Té a Revivo per a connectar a la curta, però continua. Capgira, caragoleja. Un espai ara l'Elche per a filtrar una pilota, per a obrir-se en banda. Tampoc.
2: Que defensa molt bé. Toni, està defensa molt bé el Celta ara,
4: Sí, està defensant molt bé, tant en la pressió adelantada, que està forçant errades de l'Elx, com ahir en replegament. La veritat és que estan còmodos.
3: L'errada era en la passada de Martín Neto, el rebuig a camp de l'Elx és de Marcos Alonso, controla la pilota Javi Morcillo, per a Marc Aguado, obri braços, mira esquerra, mira dreta, corredor central, sí, per a Tomàs Lemar, pressionat per Ilaix Moriba, novament el baló per a Marc Aguado, amb Víctor Xust, controla Germán Valera, creu a camp Celtinya, se'n va la gespa, l'àrbitre aplica la llei de l'avantatge. Abiel Osorio.
2: Un minut i marcador, que tenim córner en Andorra.
3: Resten ja només 16 de partit, més l'afegit a l'estadi Martínez Valero en el segon acte, Elche 0, Celta 0.
2: Córner en Andorra, igual, tira el fitxe, Manolo.
0: Mitja hora de la segona part, de valor que ja vola. Ahí rebutja més punxa, bueno, ve el rebut per aquí, per Álvaro Martín. Álvaro Martín tocant en curtela, espera Córdoba. Córdoba que la pot penjar, Córdoba que preferís jugar per baix, per la pilota per ell. Valo per a l'Andorra, pot eixir en transició l'Andorra. 3-2, valo que ve soldet ahí, crec que és Rico. Fes-lo-me que l'ha agafada, però ja ha tornat moltíssima gent en el Castelló, que això sí que ho té, no? Té un retorn molt ràpid l'equip de Pablo Hernández i no està permetent els contraatacs, les transicions. Ja fa molts minuts que no arriba l'Andorra. Ara de nou, desplaçament en llarg per a Rico. Fes el control amb el pi de Rico. Té davant Alberto Jiménez, a terres 2. Això és futbol, diu l'àrbitre. Bona defensa d'una situació que no era fàcil per part d'Alberto Jiménez. Baló de nou iniciada des de darrere del Castelló. Hem migrat en algo, Emilio?
1: Poquet, en tindre un poquet el baló, en tindre la possessió, però en les idees clares de tindre clar el que n'hi ha que fer per atacar aquesta defensa de 5 i 4 o atacar l'àrea, no. Ara, li estem posant molta voluntat, Suero, sobretot el que s'ha posat.
3: Atenció a l'errada de Javi Morcillo, ha vist la porta buida, però ja reculava Dituro i el tir de Drivets des de la llarga distància, uf, desviat, quasi se'n va ahí al riu, al Vinalopó.
4: Sí,
3: però l'errada, ahí mare l'errada, Toni.
4: Sí, no, i abans hem dit la importància de que les pilotes a l'esquena les puga atrapar el teu porter, però també el tens adelantadet i qualsevol pèrdua com esta fora de porteria, perquè no ha anat ben dirigida.
2: Això li arriba a Morcillo, s'equivoca, però el jugador del Celta remata de manera

0: lamentable.
1: Sí, sí, fatal.
2: Sí, sí. Es un fatal, pero la errada ahí del futbolista del Elche, eso te puedes estalviar, ¿eh? Te puedes estalviar porque esa pilota perdida en el mig camp.
3: Penal.
2: Es
3: penal a favor de la Andorra. Perdona, Raúl. Penal a favor de la Andorra, si no digo el contrario. El VAR, el árbitre que ha señalado el 11 metros, el punt de penal. La verdad que la jugada es increíble, ¿eh? Com el futbolista,
0: dos accions d'Islària.
3: Com el futbolista Marc Domènech te fa dos maniobres tècniques, dos controls, se te planta en l'àrea, com va armar la cama esquerra, ve algú per darrere, que no sé si és Mellot o és Alberto Jiménez, cau a terra i l'àrbitre no dubta.
0: Jo no ho tinc clar, eh?
4: I com Matis el toca en el braç, no sé si és penal de Matis.
0: Ixa primera no és.
4: Ixa no.
3: I després quan li cau el baló a Ríkov, que retalla...
4: Jo crec que és fora de xoc, no?
0: Si... La primera no és.
4: Ahí li va el valor.
3: Si el tackling és correcte per part de Mello, després jo no veig res, la veritat. Però n'hi ha que veure si Matis ha intervingut en aquesta caiguda. Crec que és més de Matis, no?, que d'Alberto.
4: I posa el braç un poquet per parar-lo, però l'altre se deixa caure, però me dona la sensació que es pugui ser fora de xoc.
0: Està consultant encara, eh?
3: Sí, sí. Tenim en el bar, recordem, a David Gálvez Rajón, madrileny. Així que suspense en Andorra.
0: ¿Rajón o Rascón?
3: Rascón, Rascón.
0: És que no rasque penal ara.
3: Sí. I Piqué, que està allà, que li pica tot, eh? Mai millor dit. Bueno, a veure, estem posant-li pressió a l'àrbitre. Alberto diu que no
0: és
3: res, eh?
0: És que no és fàcil.
3: Que van a xular fora de xoc. I crec que sí, que se queda en això.
0: Var?
4: Sí, sí.
3: No va ni a veure, fora
4: de
3: xoc.
4: El rebuig del valor li va al delanter i és fora de xoc, està per davant.
3: Bueno, pues hem tirat ja els dos comodins, eh? El primer en la primera part, el qual ha anul·lat a Iman, i ara el possible penal quan torna a perdre la pilota al Castelló perill. Baló per la banda esquerra, baló per a Sidibe, la vol col·locar en la frontal. El baló que el té ahí per a buscar la combinació, li pega Ríkov Matis. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, que no hi ha manera de deixar de patir, eh?
0: El partit d'Emilio ja no és per perdre, eh?
4: No, no, està...
0: Després de lo que t'ha passat.
4: Està clar. I Matis està salvant el 2-0 ja fa rato en moltes jugades, no? Però bueno, una jugada és la, una bona jugada, un lo que sigui, però pots empatar encara.
0: No marca el Castelló en Andorra, tampoc marca l'Elche Raúl en el Martí de Valero.
5: No, i fins i tot és que tampoc arriba amb unes idees clares d'intentar fer-ho de ser vertical. Ara qui ataca, o l'equip que ataca és el Celta, és Marcos Alonso, buscava filtrar i se baló, ha tallat Jaime Morcillo, jugava amb Lemar, a falta de Marcos Alonso, que està penjant-se del futbolista francès, falta tàctica ben feta, Toni, per a impossibilitar l'eixida de l'Elche a la contra.
6: Sí, sí, sí. La veritat és que ha crescut defensivament el Celta i està incomodant molt a l'Elx ara mateix. El veig molt més còmode dins del terreny de xoc.
5: Dituro, la pilota en l'interior de l'àrea de l'Elx, aguardant a que algú vagi a pressionar per a colpejar, en este cas en llarg, buscant el tanque Osorio, que la controla bien Osorio, d'esquenes, baixant el baló amb l'esquerra, des del rogle central, descongestionarà al perfil esquerre, baixa la pilota Germán Valera, la pilota que volia col·locar Germán Valera en la frontal, el rebuig ahí de Joel Lago, treta de banda, servís el mateix Germán Valera, per a Tomás Lemar, Lemar amb Germán Valera, Tegua Megua, novament el francès, ahí per a conduir la pilota, per a donar-li criteri amb revivo des de la zona d'Arquitectes. Recula l'Elche. Això a la gent no li agrada tant. Pilota per a Javi Morcillo. Morcillo amb Víctor Chust. Chust. Ara sí, esta passada pot ser bona, però es queda curta. Buscava en aquell costat a Martín Neto. Li arriba ja la pilota, ara sí, a Martín Neto. Ahí està Martín Neto. Martín Neto. Vertes de l'àrea, perfil dret. Li acompanya Lucas Cepeda. Este per a Rubén Sánchez. Rubén Sánchez a la divisòria. Per a Javi Morcillo. Toca Víctor Chute primer. Esteu a meu amb Marc Aguado. Ha rebut falta Marc Aguado. Ahorita deixa continuar. Aplica la llei de l'avantatge. Revivo, arranca Roy Revivo, corredor central amb velocitat, ahí está el israelià, la va a deixar per a Martín Neto, assalla el xut, ahí está, se la está preparant a la dreta, no, la deixarà al costat esquerre, per a Lucas Cepeda, al costat, però per a Lucas Cepeda, interior de l'àrea, alça el periscopi, la pilota, la centrada, molleta de xiquet d'infantils, a les mans de Radu, perquè ha tardat tant en... no ha volgut expulsar Martín Neto, ha tingut amb l'esquerra, ha tingut amb la dreta per a preparar-la, ahí és de la frontal, ni una ni l'altra.
6: Sí, com diria Johan, el calidad, ahí se le ha fet de nit. Se le ha fet de nit.
5: Es que, però una vegada que arribes, Toni, a la frontal, que tens l'opció que te la dona el Celta, i un futbolista com Martín Neto, que és migcampista, es polsa, xuta, prova sort, a veure què passa. Les fitxes de José Luis Gual.
6: Sí, no ha decidit bé.
5: Ara animen els aficionats del Celta, recuperarà Víctor Chus de la frontal de l'àrea de l'Elche per a jugar amb Marc Aguado, Rubén

0: Sánchez, de primeres ahí para que controle que Cagire. Ya falta sobre Lucas Tepeda, la vete a continuar. La falta ahí, groga para Leis Febas. Groga para Leis.
1: Jo crec que tindria que haver deixat seguir més encara. La groga la trau després, però llei de l'avantatge perquè havia una transició ràpida i podia ser perillosa. La pilota havia caigut a peus d'Aguado i qui sap aquest atac com podria haver acabat.
2: Dona minut i marcador, Repina.
0: Estem ja en el minut 35, fregant 36. Segona part de l'estadi, Martín de Valero. Elche 0, Celta de Vigo 0.
2: Andorra no sé què pot passar. Si Torra pot marcar l'Andorra com ara,
3: no ha marcat,
2: i pot igualar el Castelló.
3: Pues li estan perdonant la vida al Castelló. Ara l'Auti ha fallat una ocasió claríssima, increïble, sí, però sí, és sí. Que el Castelló s'ha trencat per complet en els canvis.
2: Partida s'ha trencat, sí.
3: Són 5 tios que ataquen i 3 o 4 que aguanten un poc la posició en defensa i afortunadament l'Andorra no ho està aprofitant perquè un equip una miqueta més de qualitat t'haguera tancat ja clarament el partit, Valor per Álvaro Martín, recta final de l'encontre, 38 de la segona meitat, 2-0, guanya l'Andorra en directe del punt a punt en Apunt Ràdio. Jacobsen li volia pegar, bloqueja de nou el tir, ha fet per cert doble canvi l'Andorra, entra Sebastián en lloc de Lautaro, que estava mort, no ha jugat molt en el que portem de temporada, i ha entrat també el futbolista Quintana en lloc de Sidibe, és a dir, canvis en estrès que han encetat en la part d'alta de l'Andorra. I últim canvi també en el Castelló, ha entrat Antonio Gala per Mati Orozco, jo crec que més pel cansament físic del colombià, no?
4: Sí.
3: Que perquè Orozco tinguera que eixir del camp.
4: Sí, i perquè Pablo vol posar gent ofensiva, gent en gol, però al final està l'equip partit pràcticament sense centrocampistes i arribant a l'Andorra molt clara. L'àrea aquesta és l'àrea xugoteta i la tira fora, no? Lautaro és una ocasió claríssima.
3: Sí, de fet, si li pega a l'esquerra, jo crec que fins i tot, encara que no haguera volgut, el balbac era anat entre pals. Colpeja en llarg l'Andorra mitjançant Owono, el porter guineà. A pentinar la pilota Quintana, el balón que lluita Rico, será para Alberto Jiménez, cabo a terra, Alberto no la chula, el árbitro Perí, balón para Rico, 3 para 2, Rico le pega, de nou Matis, y al final en dos tem Matis desde terra, torna a agafar la pilota, en Alberto Jiménez a terra, está reventat, y Matis es el que está aguantando la bandera del Castellón Andorra, si no el partido aniría ya 2-3-0,
2: Sí.
4: O 4.
3: Sí, sí. I és l'únic que ha mantingut el llistó.
4: Estan els delanters de l'Andorra tirant-se desperts perquè estan demanant-li el baló perquè el passe, però són tan clares les ocasions que cada un vol fer el gol, no?
2: És que seria un tresor si el Castelló empata, sí. Però seria pràcticament una derrota per a l'Andorra si li empata el Castelló,
3: Sí. Anem a veure Álvaro Martín, que la vol filtrar, un baló per Álvaro, descarrega de cara, baló per a Jacobsen, tocant per fora, queda una miqueta llargueta, però ve Antonio Gala per la pilota, protegint ahí, Rodri que vol girar, li fica la cama a Quintana, el baló se'n va per la línia de banda, trau ràpid, no vol perdre ni un segon, Rodri Rego, la pilota de nou, per a la centrada, la col·loquen al segon pal, ve Sierra, no arriba Sierra, venia molt amunt, el baló que se perd per la línia de fons, com està passant i passant els minuts, esperant i esperant els seguidors del Castelló que puc arribar com a mínim el gol de l'empat, però este que no arriba, partir la veritat prou fluix del conjunt de Pablo Hernández, només salvem a Matis, queden 5 minuts i esa és l'única esperança que tenim, Emilio.
4: Sí, és el que diem, el resultat era el millor, el 1-0 este que estem aguantant fins al final, però bueno, és que són ocasions de l'Andorra i nosaltres molt poquetes ocasions i no se veu la possibilitat. Alguna jugada aislada, no? Però l'equip està partit, l'equip no troba les idees suficients per a poder fer mal, però el que falta, el cor sí l'està posant en el camp,
3: Pues sí, hi ha lluita sobre el terreny de xoc, però fa falta alguna cosa més, no? Per a guanyar equips que estan ben estructurats, que estan fent un bon partit, com ha sigut el cas de l'Andorra. Se mola anar Gala per la banda esquerra, arranca l'italià perseguit ahí, en este cas per Quintana, ojo, bon bolo per Álvaro que li vol pegar, li pega Álvaro, havia sigut molt ràpid, crec que era Molina per a bloquejar i s'enviament. Sí, serà córner per
2: el
3: Castelló.
2: El córner i Torreval Martínez Valero.
3: Bueno, m'imagino que a Manolo li queden fitxes, no? Te queden fitxes, no? Tira-li, no tingues por.
2: Tira-les totes.
3: No tingues por. Buidem la cartera. Buidem la cartera. Així podem vendre el que faça falta. Per un golet, ha tocat a la curta al Castelló. Córdoba, balón que ve rebutjat per a Suero. Nova opció de 0, balón a la frontal. Esta sí, Álvaro Martínez, bona córner. Ahí estaba el empate. Qué bella pegate. Álvaro Martín desde la frontal. Y Owono. Era Rodri, perdón. Y Owono que la envía de nuevo al canto. Nova opció per tant per al Castelló. Emoció final. Busquen este últim arreol. L'equip de Pablo Hernández. La igualada en Andorra. En un partit que se vull a dir molt dolent. Per part dels homes de Pablo Hernández. Més fitxes, per favor.
2: Fitxes,
3: més
2: fitxes, per favor. Acaba-les.
3: N'hi ha que tirar-ho tot. Nou corre per al Castelló. Balo de Suero. Balo que busca primer pal. Rebutja de nou la defensa de l'Andorra. Això no s'acaba. Això no s'acaba de cap de les maneres. Fins que no empati que no s'acabi. Nova opció.
2: Altre corner. Tres canto. Seguits.
3: I Rasuero. A l'aparato Suero. Balo passat al segon pal. La rematada que és i rebutja l'Andorra. Queda en no res l'acció. Balo parat. Emoció.

0: Acció final, però els minuts passen. Anem a entrar ja en el 42 de la segona part en Andorra, en directe el punt a punt. Per força que fem, no serà. Andorra 1, Castelló 0.
1: No sé si teniu ahí fitxes o què teniu, però empat a 0 al marcador, el Martínez Valero. No se meneja tampoc el marcador, eh, Pina?
2: No, no, hi va haver una permuta, farà una permuta ara Facu Buenanote. Entrarà, donarà entrada Martínez Selmi a Facu Buenanote, que havia passat desapercebut als darrers partits com una figura decorativa de la banqueta. Retira Tomás Lemar, però és que està repassant estadístiques i recordant, l'Elx només ha tirat Salva una vegada entre els tres pals, que és el xut de la primera part de Gonzalo Villar i el xut a la creueta de Rubén Sánchez, perquè el Celta tampoc ha xutat entre els tres pals.
1: Si no s'ha xutat a Pérez en aquest partit, Toni?
2: No, no, no. No sé, sembla més una partida d'escacs, no? Entre entrenadors i entre...
3: Bueno, més o menys se passa en la pilota, més o menys criteri en la zona d'inici i en la zona de creació, però després quan arriben a la zona de finalització, ahí les defenses estan imposant clarament que
2: fins
3: els atacs.
2: Fins i tot, Toni, hi ha moments en què l'Elche té oportunitat per a buscar alguna coseta des de la frontal i sembla... A mi donen la percepció de que vol entrar fins la cuina amb la pilota i no, no vas entrar fins la cuina amb la pilota, més amb aquesta teranyina que té també l'equip de Claudio Giralde.
3: Sí, sí, aixina és, aixina és. Ja t'he dit, aquests últims 20 metres, 20-25 metres de camp, ahí, els dos equips estan sent totalment inofensius.
2: Va, Germán Valera, des de l'esquerra, avui poca coseta de Germán Valera, no ha entrat en joc, com en altres partits. Roy Revivo, per a Facu Buenanote, toca bé ràpidament, corredor central, per a Martín Neto, a veure si xuta, no xuta Martín Neto, volia obrir al costat, serà córrer perquè ha tocat el baló en Marcos Alonso, però no xuta, no xuta, fill meu, xuta!
3: És increïble, és
2: increïble. Volia buscar en la dreta a Biel Osorio, al tanque, però xuta des de la frontal. Altra vegada fins a donar una última passada, una passada extra, que són els bàsquet.
3: No, i ha tingut dues ocasions de xutar a porteria des de la frontal per un migcampista, que és una oportunitat meravellosa per a fer gol, però ha optat sempre per un últim passe.
1: A veure el córrer, va.
2: El balón a la curta, ahí para la centrada que intentaba Lucas Martín Neto, la pelota rebullada, cau para Rubén Sánchez, ay mare, que la tira a la boca y sí, espectadores que darrere de la porta, que defensa Radu.
3: El món al revés, exacte, el món al revés, migcampista a la frontal de l'àrea no xuta i Lauri, i el lateral a 30 metros xuta. Pues, bueno.
2: Hi ha laterals i laterals, eh? Això. Que sí que xuten i són bons.
3: Això també és veritat.
2: I la colen.
3: Bueno, Rubén ha anat més a finalitzar la xua després d'una acció
2: sí,
3: pilota
2: sí,
3: parada.
2: Perquè no li pillarem.
3: Que està bé.
1: Castelló està... Ai, ai, ai. Està raconant l'Andorra, eh? Està raconant l'Andorra.
4: Bueno, i ara no
1: era
4: sé
1: córner, no?
4: Sí, tenia tota la pinta de ser córner.
1: I les fitxes ja preparades.
4: Diego Allende.
2: Fora l'oportunitat per al Celta, la que
1: dices?
2: Acaba de tindre Drueich després de l'errada. Ai, de Rubén Sánchez, que no s'ha entès a Javi Morcillo. I el xut desviat, claríssima l'oportunitat per al futbolista francès que acaba de salvar-li la vida a l'Elx, que acaba de donar-li vida, bola extra en este tram final de partit. Resten un minut i 15 segons per arribar al 90, al Martí de Valero. Elx 0, Celta 0 de Miracle.
1: Ha tornat a equivocar-se el mateix jugador que abans, Toni?
3: Sí, bueno, esta vegada l'ocasió és molt més clara, no, l'altre sí, era sí, pràcticament de mig camp. Ara, és casualitat, no?, això del futbol, els dos equips que aposten per fer moltíssims passes per acabar una xua i l'ocasió claríssima de gol ve d'un saque llarg del porter, de Radu, pentinada segon xua, que li cau al xuaor en una posició franca per a finalitzar l'ocasió més clara de la segon part.
1: Donen 4 en Andorra, igual.
4: Sí, 4 minuts, s'han consumit ja 30 segons de la prolongació i tenim un jugador de l'Andorra a terra, ara es fa mal tot a tots els de l'Andorra.
1: Clar.
4: Però bueno, hi està l'àrbitre per a aplicar les mesures que siguen oportunes d'estirar el partit un minutet més, però bueno, ara mateix ha partit parat, estan atenent a un jugador del Andorra i jo veig certa resignació en la parròquia albinegra des que estan allà a Andorra, eh?
1: Sí, a la imatge ara...
5: Molta resignació,
1: imatge,
5: sí. Totes les cares
1: sí,
5: són de...
1: Són exactes, eh?
4: Estem sí, pensant ja, bueno, dinem per lo menos, no?
5: Totes les cares
1: ai,
5: són de...
1: Ai, vaya partidet, eh?
5: De reconèixer un mal partit, sí.
1: Fitxes es queden, eh?
4: Sí, sí, sí, no? Però bueno, tampoc anem a inventar-se situacions d'atac, Salva.
5: Es queda una, eh?
4: Les fitxes n'hi ha que gastar-les quan toca. El valor que rebutja Sebastián.
1: Podem inventar-nos un córrer, eh? Nosaltres,
5: sí, sí, sí.
1: No,
5: encara
2: que no siga. Doncs és un nou córrer, ja. Emilio, fins el 47, és a dir, dos només d'afegit.
1: Només?
2: Que dona el Verola, dos només, ja està.
1: No, o sigui, 0 minuts en la primera part.
2: Volen anar-se'n ràpidament a casa. Allà va Germán Valera, el baix, ara hi pot arribar el gol de Martín Neto, la 3, Radu! El xut de Martín Neto, un poc més endarrerit del punt de penal en l'interior de l'àrea. Oh. Ha xutat el ninot a Radu.
1: Era buenísima, Toni, la de...

0: Pisada de Valera, que bona era, sí.
1: Encara més clara que l'anterior, han tingut els dos equips el gol de la victòria. Ara són minuts també de cansament, de desajustos, i per un costat i per un altre costat d'ambició de voler guanyar el partit, i a veure si en estos... Bueno, ja
2: només resten un minut i deu segons.
1: Exacte, no hi ha, pràcticament no hi ha temps.
2: El balón de Javi Morcillo, el deja en el rol central para el tanque, para Biel Osorio. Ahí Caldonar celeritat, ahí va Lucas Tepeda, frena, la toca la curta para Martín Neto, el que ha tenido el portugués l'última. Facu Buonanotte frontal del área, la volía filtrar, la pilota dividida, se la quedará el Celta de Vigo. Sergio Carreira, pues un chicotete en Bolívar, el remate, la trago en la derecha en el rol central para que la busque. Aquí Lelche, se la queda, marca Guado para Javi Morcillo, venga, que resten 40, 30, no, 38 segons, ja 37, perquè caduca el partit de l'Estadi Martínez Valero. Elche 0, Celta 0, en Apunt Radio, en el punt a punt. Ruiz revive des de l'esquerra, crida el Martínez Valero, Elche, però no hi ha pilota penjada a l'olla, no hi ha verticalitat. Víctor Chust al rogle central, però en camp del Celta, per a Marc Aguado, 19 segons, 18, això s'esgota. I no hi ha cap centrada, va Lucas Tepeda, a veure si anima des de la frontal, no, la pilota la deixarà per a Víctor Chust, Germán Valera, no la penja, ara sí, la pilota, ahí a l'interior la buscava, Facu Buonanotte, li pot caure, a Rubén Sánchez, se la quedarà finalment, Marcos Alonso, el temps està complit, Alberola Rojas, que mira el seu cronòmetre, final a l'estadi, Martínez Valero, Elche 0, Celta 0.
0: Ara tornem ahí per al resum del partit, últims segons de partit Andorra, igual.
3: Sí, sí, estem en la recta final, pot ser l'última. Baló per al Castelló, anem a veure si hi ha alguna centrada vist de l'àrea. Hi ha que pensar, no hi ha que pensar, seu gens. El baló crec que és per a Rego, Rego que se'n ve cap a la zona de l'àrea. La rematada se va jugar ell tot sol. I la rematada molt, molt desviada a la dreta de la porta d'Obono. De fet, s'abracen ja els jugadors de l'Andorra. Bueno, també hem vist en aquests últims minuts el futbolista que és Ríkov, eh? Este les ha fallat de tots els colors, eh? Mare meva, el que ha fallat avui Ríkov.
4: No li passi una.
3: Si l'any que ve té equipo, ja pot tocar palmes, eh? De veritat, no he vist tío més roïn en segona divisió, afortunadament. O no, Emilio?
4: Jo això de roïn no ho ha dit.
3: Jo dic bueno, ho dic jo. Això, tu vés
0: mira.
3: Valor per Alberto Jiménez, t'és complit. El baló que l'anticipa de nou Sebastián, cau a terra Sebastián, bueno, encara li pega la pilotada a Sierra, el baló que se'n va per la línia de banda.
0: Ah, de dolor, bestem,
3: resignació absoluta en el Castelló, ahí Piqué que també està dient àrbitro la hora, no sé si ho diu en català o ho diu en espanyol, en qualsevol cas tot el món protesta l'àrbitre. El baló que el juga en llarg, baló que ve al cap de Sierra, toca Sierra, la busca ahí Álvaro Martín, poden traure la última, estira el partit de l'àrbitre, estem fora de temps, baló per a Suero, Alberto per Antonio Gala, jugant ahí en banda esquerra, tardé moltíssim, finalment li entrega de nou la pilota, baló per a Córdoba de cara per a Gala, oh, wow. Gala li la dona al contrari, baló per a l'Andorra, el baló que ve retrucat, anem a entrar ja en el minut 50 de la segona part, li ho estan posant en safata l'àrbitre, que s'acaba de mirar el rellotge, el baló que espera el Castelló, baló per a Melló, la vol penjar Melló, baló que vola, Issa la vol Obono que l'agafa per dalt i això se va acabar a veure si s'acaba o no, ara sí sembla que ha xulat l'àrbitre la fi de l'encontre final en Andorra, primera part absolutament de caraja dels homes de Pablo Hernández i després voler i no poder en definitiva, primera derrota lliguera del Castelló.
0: Derrota, Emili.
4: Sí. Bueno, justa, perquè al final ha sigut l'Andorra molt millor la primera, la segona part. Ha tingut totes les ocasions, pràcticament. Ha tingut dos parades bones o bueno, en la de Rego, que han tingut faltant 10 minuts, han pogut empatar, però al final Matis ha salvat el resultat de 3-4-0, inclús, Ha sigut molt, molt clar la victòria de l'Andorra. Falta d'idees, d'organització, jo crec també tàctica i de no trobar el model i de poder fer-li mal les idees, de poder fer-li mal a l'Andorra, i en tot moment jo crec que l'Andorra ha sigut millor equip avui i hi ha que felicitar-lo perquè no, el Castelló no ha estat bé.
0: No l'hem vist avui al Castelló, igual, en l'Andorra.
3: No. Molt erràtic, la veritat que la primera part està clarament sorprès per part de l'Andorra, que ha fet 25-30 minuts molt bons, la veritat. S'ha posat per davant i inclús el marcador haguera pogut quedar una miqueta curt. Bueno, diem, no?, que a veure si l'equip era capaç de reaccionar, si Pablo Hernández tocava alguna coseta en el test de descans, és de veres que ha fet canvis, però ja dic, l'Andorra no ha tingut tampoc excessives dificultats, ha tingut les seues oportunitats el Castelló inclús per a poder empatar el partit en un encontre d'anada i tornada, perquè l'Andorra tampoc és un equip que tinga ixe ofici com per a que no se jugara per part del Castelló, però en el compo global d'intercanvi de colps crec que el resultat se quede curt per a d'ells, i el millor del Castelló, no sé què pensarà Emilio, però per a mi és Matis en un dia que per a Xuxer.

0: Totalment. Sí, Matis, a nivell defensiu i ofensivament Suor ha intentat fer moltes coses, però l'únic que possiblement destacaria a nivell ofensiu.
1: Perd el Castelló en Andorra per 1-0.

0: ha de tindre un poc més de d'empenta, no? Quan arriba a la zona de tres quarts, no? Està molt bé la possessió, està molt bé atacats des de la construcció, des de tindre la pilota, però escolta, no pots anar tendre este partit amb només un xut en la primera part entre tres pals i un altre xut terrible en la segona entre tres pals. I gràcies que uno d'eixos de la primera part ha anat a la creueta, però clar, si no el claves, no, no, però clar, molta més possessió. Però aquesta possessió on és? Segurament en els mapes de calor d'aquests que fan en els grafismes de les retransmissions televisives, el mapa de calor estarà més en el mig camp, en la teua parcel·la, que no a partir de la zona de tres quarts del camp del Celta de Vigo. A mi em deixa aquest tas, no? de ser un equip que li falta un poc de penta davant, un poc de més verticalitat i ser un poc més elèctric. No? Avui no ha demostrat l'Elche aquesta verticalitat i tornem a un partit en el Martínez de Valero en què l'Elche, després d'haver passat per ací Barça, Real Madrid, Real Societat, avui el Celta no has guanyat. És el primer punt que rasques en tota la temporada en casa.
1: Ara escoltarem protagonistes de la mà de Raúl Pina. La teua valoració, Toni?
2: Pues que dona la sensació, veient a l'Elche, que li dona molta importància i s'exigeix molt en fase ofensiva, entrava la pilota a Chua o en la zona de creació, però després en ese últim terç de camp ja no s'exigeix tant i en una categoria i en un equip que saps que vas a tindre poques ocasions o poques vegades, poques arribades a l'àrea rival, ahí jo crec que tindrien que tindre més exigència, més intensitat, més fam. És la sensació que dona. De totes maneres, avui ha hagut poc atac o poca finalització dels dos equips. Crec que el resultat és just. I per fer una valoració positiva de l'Elx, primer punt en casa i porteria zero, que això sempre és bo, i els punts són or per a l'Elx.
1: Toni Seligrat, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, Alba.
1: Adéu a Toni Seligrat, que en companyia de Raúl Pina ens han portat este decebedor empat a 0, jornada 8 de Lliga en primera divisió al Martínez Valero entre l'Elche i el Celta de Vigo. Està per a ser ja Paco Polit, ara sí que fem el relleu de presentador, ja era hora, Paco, que entrarés en l'estudi, però anem a escoltar el flash interview a aquel que és Tete Morente, que estava aquí.
3: Sí, la verdad que ha sido un partido muy táctico, ¿no? A los dos equipos nos ha costado crear ocasiones, pero creo que hemos estado bien, hemos tenido ahí en el último minuto también para poder ganar. Una pena que no podamos darle una alegría a nuestra afición.
4: No es suficiente quedarse con la portería a cero, ¿no? Uno de los equipos más goleados es un motivo de alegría hoy no haber encajado, pero ¿es suficiente o no?
3: No, contentos no estamos, ¿no? Queríamos darle una alegría a nuestra afición, sumar los tres puntos, pero es importante tener la portería a cero porque eso te acerca más a la victoria.
4: Habéis sido mejores quizá que el Celta, habéis tenido más balón, habéis tenido más dominio del partido, pero no habéis llegado arriba. ¿Eso por qué? ¿Qué falta?
3: Bueno, creo que ha faltado un poquito de tranquilidad en la zona de arriba, ¿no? Sí que es verdad que yo también tenía línea de 5, era muy difícil entrar, pero bueno, estamos tranquilos, sabemos que la victoria en casa va a llegar y esperemos que sea el próximo partido después de estos dos que tenemos fuera.
4: Gracias, Tete.
3: Gracias.
1: Les paraules de Tete Morente després de l'empat a 0 del Elx. En dos minuts arribem a les 4 de la vesprada. Jo hauria d'anar-me a les 4, però mira, que en dos minuts, Paco, jo me'n vaig. Así que nosaltres anem. Gràcies per l'atenció parada, però el punt a punt continua, que tenim encara moltes coses que contar-vos. I així ara mateix hi ha molta gent en l'estudi. Està Mònica, així dins. Mira, fem un alto en el camí i tornem a seguir. El punt a punt que continua.
5: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya russa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
7: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. Amb una minuciosa atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punt a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles. Evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi. Una xicoteta farmaciola. Aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se. Els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio.

0: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.
1: Punt a punt. Esport en estat pur.
2: Les 4 en punt de la vesprada, deixem a Sala Folgado, que se'n va a dinar, i ja heu vist l'efecte Sala Folgado d'este matí. Dos partits de primera i de segona divisió sense victòria, malauradament per als nostres. Jo crec que hem de posar ahí un candat o qualsevol cosa en la porta de l'estudi, perquè si no, no n'hi ha manera. Però bueno, ja sabeu, continuem en la sintonia del punt a punt. Sempre estem a l'altre costat de la ràdio, de 12 del migdia a 12 i mitja de la nit, sempre, cada dissabte i cada diumenge, la sintonia de l'esport en valencià, en A Punt Ràdio. I ara mateix pendents de les declaracions dels protagonistes en el postpartit del partit de l'Els, que recordeu ha empatat a 0 davant el Celta, i del Castelló, que ha caigut 1-0 davant el Andorra de Gerard Piqué. És el seu president, no és el seu entrenador. De seguida escoltarem també a els tècnics, a Martín Anselmi i, com no, a Pablo Hernández, i farem un xicotet repàs de tot el que ha passat durant tota la jornada, des de les 12 del migdia, amb els partits de segona federació, de tercera federació, bàsquet femení, la victòria de València Bàsquet i també el poliesportiu. Però ara mateix, com deia abans Folgado, estem pendents, per exemple, del partit Anoeta, Real Societat Deportivo de la Coruña, que comença d'ací a 14 minuts, un duel que ja ha presentat abans Álvaro Molina, i també que va comentar el nostre míster Santi Marín. Hola, Santi, què tal? Bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, Paco.
2: En una jornada en la qual ahir passaren cosetes en primera divisió. Malauradament per al Villarreal, per exemple, no va poder rascar res en la seva visita al Bernabéu, i tota la polèmica habitual en ese gol de Vinicius anulat, la roja, el tironet del pèl, eh? ¿Qué te pareix, el tironet del pèl?
3: Tenim un perruquer nou en la lliga.
2: Perruquer nou, sí. Diuen que no és Vinicius, que és un doppelganger, que és un tio que està fingint ser Vinicius. Pues igual és perruquer, no descartem absolutament res, però bueno. I d'un Deportivo que avui visita una Real Societat que no ha començat bé la lliga, eh? L'efecte Pellegrino-Matarazzo, poquet a poquet, està esvaint-se.
3: Sí, el que passa que ve de victòria. Recordem que es va guanyar en Mestalla l'última victòria, que ja fa molt de temps, perquè el
2: paró este
3: de seleccions ens ha deixat un poquet xelats, perquè val la pena estos parons perquè disfrutes, com quan te'n vas de vacances, perquè saps que deu la selecció espanyola i disfrutes mirant futbol i no vas a patir. Però ara tornem a la realitat i anem a veure l'equip de Pellegrino Materazzo, que ara suposo que ho analitzarem, però presenta una novetat en l'alineació respecte a Mestalla, però que en casa es deu de fer fort davant un Deportivo de la Coruña que ve mermat per baixes també, però sobretot baixes importants com la de Aubameyang, però que ha sabut fer un bon mercat i està sent un dels equips que sorprèn la Lliga Espanyola.
2: Efectivament, i anem a aprofitar. Álvaro Molina, te saludo jo. Hola, Álvaro, què tal?
4: Hola, Alfreda.
2: Anem a aprofitar perquè són 12 minuts per a començar el partit i anem a recordar en què va eixir la Real Societat i en què va eixir el Deportivo de la Coruña.
4: Perquè hi ha alguna novetat en la Real Societat de Matarazzo, que juga en Àlex Remiro en la porteria i sa línia de 4 per a Pablo Marín, Mamadou Sarr, John Martín i Sergio Gómez, per davant Ángel Herrera i Carlos Soler, Lucas Uchich, Barrenechea, engancha Zakarian y en punta no está Mikel Oyarzabal, juga Gonzalo Guedes. Per part del Deportivo, que acumula moltes baixes importants, juga amb Leo Román en la porteria, la línia de 4 per a Chimo Navarro, Ede Jiménez i Cuagliata, per davant Mario Soriano i Diego Villares, bandes David Mella i Jeremai, en punta Luismi Cruz amb Bill Ensongo.
2: Ensongo, Bill, eixe home que en segona divisió l'any passat va trencar-la i que de moment està acostumant-se, però, bueno, Mestalla va fer un partidàs, el col·lega, és de veres. I també la Real Societat que trau, pues mira, Gonzalo Guedes titular, no? Que ja és una bona notícia. Va ser un partit interessant, me pareix, a partir de les 4 i quart.
3: Sí, sabem, la Real Societat, que com hem dit abans, ve d'una victòria, algunes novetats. Per exemple, em sorprèn que després del bon partit que fou en Mestalla o Quien avui no juga d'inici, però sí que és de veres que manté la línia defensiva amb un John Martín, que per a mi està cridat per a ser internacional i absolut. Recordem que aquest estiu ha sigut inclús pretingut per a un equip important com és el Futbol Club Barcelona, i que jo el veig com a un futur central a la costa de Pau Gubert, sí.
2: Va ser un duel molt interessant, el que deia, en una jornada en la qual estem pendents del protagonista, en este cas del l'Els Club de Futbol, el seu tècnic Martín Anselmi, i també de Pablo Hernández, que m'imagino que serà el primer en eixir, no? Ara després d'ací uns minutets en la derrota del conjunt orellut en la visita davant el Andorra. I també anem a aprofitar i l'anem a avançar, perquè el partit comença d'ací a 25 minuts, però com és un tio inquiet, anem a aprofitar i fem la primera comunicació per al partit del futsal de de Peñíscola. El futsal que no ha parat, durante el paró de futbol internacional en les darreres 3 setmanes. Ja estem en la cinquena jornada de primera divisió, o primera federació, com més vos agrade. Des del pavelló Juan Vizcarro, un duel que comença a partir de les 4 i mitja, d'ací a 25 minuts, eixe Peñíscola Córdoba. I esperem que el Córdoba pues patisca la mateixa sort que l'altre Córdoba, que va visitar ahir el Deportivo Eldense i que va caure per 2-1 en segona divisió. Un partit que anem a contar en el punt a punt de la mà de Toni Galindo, que ja està preparat. Hola, Toni, què tal? Bona vesprada!
5: Hola, bonic, què tal, don Paco? Molt bona vesprada. Efectivament, bueno, un partidàs. Anem a veure si el Peníscola pot aconseguir aquests 3 puntets que les penden cap amunt de la taula classificatòria. Recordem que està ara en el lloc 11 amb 4 en la Caseller. El Córdoba, que és penúltim en la classificació, amb només un punt, fruit d'un empat, 3 derrotes té l'equip andalús, no coneix la victòria en el que porta de temporada el prepart de l'equip castellonenc, una victòria, un empat, 2 derrotes, així que tot preparat per a esta quinta jornada de la Lliga Prime Futsal. Anem a veure què passa en esta temporada post Santi Valladares, que va ser, bueno, pues va aconseguir el major èxit que té el Peníscola en el seu palmarès, que és aquesta Copa d'Espanya que va aconseguir en 2025. Anem a veure com
2: i se va jubilar, no? Tornar a Galícia.
5: A veure què fa Gerard de Pusó, no? El nou míster del Peníscola, a veure si té la sort i l'encert de dur el Peníscola per la mateixa trajectòria.
2: Tot presentat de cara a eixe duel que, com deia abans, vos anem a contar en la sintonia del punt a punt. I nosaltres anem a aprofitar 4 i 6 minuts d'ací a 9. Comença el partit en primera divisió que vos anem a contar. Eixe duel entre la Reial Societat i el Deportivo. I anem a fer un xicotet repàs, mini ronda, per a ubicar tot el que ha passat durant tot el matí. Començant, evidentment, per primera divisió, Elx 0, Celta 0, un duel que vos hem contat en el punt a punt amb Raúl Pina i Antoni Seligrat. L'Elx, que ho ha intentat, ha tingut una ocasió claríssima pràcticament al final per part l'aturada ha estat de Radu i l'ocasió ha estat per mitjançant d'este jugador que estava en el València cedit i que se m'acaba d'oblidar el nom. Bueno, ocasió clamorosa, en el tram final, Germán Valera, ahí està. En el minut 91 no ha pogut aprofitar i l'Elx que només ha pogut puntuar i sumar un puntet a casa. Recordem que avui el Real Societat Deport comença a les 4 i quart, el Betis Osasuna a les 6 i mitja i el Racing València a partir de la jornada viscosa a partir de les 9 de la nit. Per a demà queda el Llevant Sevilla. Ahir, vos recorde els resultats, el Real Madrid que va guanyar finalment en polèmica 1-0 al Villarreal, el Barça que va tombar 3-0 al Getafe, a la vez un Atleti de Madrid 2 i el Màlaga 1, Espanyol 1 de divendres. El Rayo Athletic Club se va suspendre o ajornar per eixe llançament d'objectes al terreny de joc que va obligar a l'àrbit a Sánchez Martínez a parar-lo una vegada, dos vegades, i la tercera el va suspendre de forma definitiva. Això respecte a primera divisió. En segona divisió, el Andorra 1, Castelló 0 d'este matí, l'Andorra que només en un gol solitari no lo ha fet falta massa més, ha dominat sobretot en la primera part al Deportivo Castelló, el gol ha estat de Moro Sidibe per a donar-li el triomf al conjunt andorrà. El Castelló millorat lleugerament la segona part però no ha sigut suficient i no ha pogut puntuar el conjunt de Pablo Hernández en la seva visita al Principat d'Andorra. 4 i quart se disputa l'Almeria-Leganés, 6 i mitja el Mallorca-Las Palmas i a les 9 el Cádiz-Sporting. Recordatori, demà se juguen 4 partits de segona divisió. És festiu, festa nacional, però el Valladolid-Albacete és a les 2, el Burgos-Granada a les 4 i quart, el Oviedo-Eibar a les 6 i mitja i el Tenerife-Girona a les 9. I anem a recordar que ja s'han disputat esta jornada. Ahir, el Celta de Vigo B4, Real Societat B1 i l'Eldense 2, Córdoba 1. També a primera hora la derrota del Ceuta, 1-2, davant un Sabadell que va guanyar en un home menys. Jo crec que també és molt cridaner. I en primera federació, en eixe grup segon, este matí s'ha disputat l'Antequera 1, Cartagena 1, i estem pendents de la resta de marcadors de la vesprada, per exemple l'Europa Algeciras, que se juga a les 6 i quart, i a les 7 menys quart el Rayo Majadahonda Múrcia. A les 9, gran partit, Atlético de Madrid B, Real Zaragoza. Per a demà, 6 i quart de la vesprada, horari lamentable, Hércules Sant Andreu en el Rico Pérez. I este cap de setmana en la categoria ja hem viscut, per exemple, el 3-3 ahir entre el Jaén i el Villarreal B. Un Villarreal B que va avançar-se per 3 vegades en el marcador i no va ser suficient. La victòria del Teruel 1-0 davant l'Alcorcón. 2-2 entre Àguilas i Huesca. Torremolinos 2, Nàstic 2. I per últim, Eivissa 1, Madrid B 1, que se va jugar, recordem, el passat divendres a la nit. També, durant tot el matí hem estat molt pendents dels marcadors de la segona federació del grup tercer que va disputar el gros de la jornada en el dissabte.

0: Así todo, quiero destacar la competitividad de los jugadores, porque con este calor, yendo a presionar hasta el final y robando una pelota en el 90 más 1, y teniendo la más clara del partido en esa instancia, con ese tiempo de juego, me parece que habla del hambre que tienen nuestros jugadores y el deseo que teníamos de llevarnos los 3 puntos.
1: Adrián.
2: ¿Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
3: Hem escoltat els protagonistes del matí, a Pablo Hernández en la derrota del Club Esportiu Castelló per 1-0 davant l'Andorra, i en este cas a Martín Anselmi les seues primeres 2-3 respostes després d'eixer empat a 0 en el camp del Martínez Valero davant el Celta de Vigo. Tornem a Anoeta. Álvaro, estos primers minuts de molt de tanteig, eh?
4: I la primera que ja la podem anotar, que ha sigut de Jeremy, l'ha tingut el Depor en una jugada seua clàssica en banda esquerra, clavant-se cap a dins, i eixe llançament potent que no ha trobat, sí que ha trobat porteria, però no ha trobat eixe forat per poder fer el primer del partit. Camilla del 10, 0-0, però ja ha avisat el Depor.
3: Ja comença a arribar, Santi, amb aquest punt de verí que té, eh?
5: Sí, un Depor que, com bé diem, no ens sorprèn, però que així molt valent, amb una pressió alta, i està creant-li dificultats en la treta de pilota a la Real Societat, una Real Societat que és Remiro qui està llançant els atacs iniciats, perquè no troba les passades interiors, i al final són pilotes llargues que acaben davant la defensa del Depor, que solventa prou bé.
4: Ui! Sí, quin llançament ara del porter Leo Román, que també és un altre segur baix pals. Quina mercat de fitxatges que ha fet el Depor també en guany. Espectacular. No pot estar també Marc Casado, que també s'ha lesionat. Són dos baixes ell i Aubameyang, però és que té molt. I ha fitxat també a Jiménez, que és estrany com un central que era molt potent, sobretot en els inicis en l'Atlètic de Madrid. Has acabat en un equip que acaba d'ascendre de segona.
3: No, és una sessió. Jo crec que al final van trobar aquesta fórmula pràcticament l'últim dia de mercat. Però va ser un d'aixos moviments en els quals, per exemple, el València va preguntar, i quan va preguntar, és que ja arribes tard.
5: No,
3: arribes molt tard, arribes 2 dies tard.
5: I també hi ha que tindre en compte que l'Atlètic Madrid, si té que cedir-lo, va cedir a un equip que, en teoria, encara que el València, tots volguessin que fora capaç de fer-li ombra a l'Atlètic Madrid, però davant d'aquí és que no van a poder competir-li.
3: Una cosa, a nivell d'inversió, el Depor li ha pegat un menys gros al València i a molts altres equips de primera divisió.
5: Inclús recorda que arrel de la lesió d'Aubameyang ha sonat José Lu Matu
3: com
5: per a poder incorporar-lo, però que al final s'ha anat a Aràbia, però que ha estat allà en la terna de possibles substituts d'Aubameyang, que el que vol dir que no tenen en curt i que van aposten molt fort per fer una bona temporada en esta tornada a la primera divisió.
3: Un segonet, perquè estem ja amb imatges d'eixe Juan Vizcarro, Toni Galindo, d'un Peñíscola que vol, novament, retrobant-se en la seua afició, i vol tornar a brindar-li una nova victòria a casa.
6: Sí, sí, seria la primera en el que porten de temporada, la primera victòria si aconseguís sumar els 3 punts a la Peníscola. Tenim, per cert, 5 inicial. Tenim Lucas Acosta en la porteria, Carlos Sanz. També està Pablo Muñoz, Diego Sancho i Marc Puigbert. Així que aquests són els 5 jugadors que afrontaran este duel contra el Córdoba, el 5 inicial del Peníscola, que entrena Gerard Pussó.
3: Tot preparat en el Juan Vizcarro. Continua en marxa el futbol en Anoeta, Álvaro.
4: I ja falta, no, la deixa continuar perquè pot ser bona la pilota que va en banda. Ja controla el lateral Quagliata, jugant cap a dins per a Mario Soriano. La torna a deixar per al lateral l'italià Quagliata, deixant-la cap arrere per al central Ede. I ja en calma el conjunt d'Antonio Hidalgo. És Jiménez qui té la pilota en el centre del camp, jugant per a Diego Villar, és el capità. El migcampista jugant per a Mario Soriano. Ja es gira Mario jugant per al central Ede, que ja controla en cama esquerra, jugant altra vegada per a Quagliata. La de Reial defensant Quagliata, deixant-la darrere també per a Mario Soriano, que ja mira, a veure, aquí la pot jugar per a Diego Villares, que ja controla, que ja conduís, se'n ve cap a dins, Diego Villares jugant per a Mario Soriano altra vegada. Al compàs d'estos dos és com juga també el Deportivo, tant Diego Villares, però sobretot Mario Soriano, sí, que té molta qualitat.
5: Sí, Mario Soriano, que ja el coneguem de la temporada passada, una peça clau en l'ascens, però que en esta primera divisió està donant les classes que sol donar un mig centre que no sols és defensiu, sinó també creatiu, s'atreveix a demanar pilota, és un home, com ara se sol dir, box to box, i que arriba també molt bé a frontal d'àrea per haver recuperat en eixa pressió alta, o bé també per a finalitzar jugades.
3: Aprofite perquè arribem a les 4:30 en punt de la vesprada. Anem a començar, no rondes, perquè encara només n'hi ha dos.

0: partits en marxa, però ara de seguida afegirem un tercer. Primer, demana minut i resultat de Nanoeta, Álvaro.
1: Minut 13, Real Societat 0, Depor 0.
0: Tot preparadíssim en el Juan Vizcarro en el futsal, Toni.
2: Està a punt d'arrencar la primera part, traurà del Rogle central el Córdoba, ja posa la pilota en moviment, l'equip andalús, ahí està pressionant i jugant el Peníscola, així que ja roda la pilota el Juan Vizcarro de Peníscola. Peníscola 0, Córdoba 0.
0: I anem en eixa primera comunicació amb Múrcia. Perquè arribem a la sexta jornada de la segona federació d'eixe grup tercer. Tenim a dos dels nostres que tenen partit esta vesprada i estem molt pendents d'eixe duel que se va a disputar, si no m'enganyen, la condomina, mítica condomina, a Múrcia. UCAM Múrcia, Deportivo Alcoyano, un duel que comença en mitja hora i que ens va contar el nostre Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal, Paco? Salutacions, punta a punta, Pont Ràdio, la mítica condomina, efectivament. No confondre en la nova, en
0: la nova,
3: Enrique Roca.
0: La que està al costat de l'autovia, no? Bàsicament.
3: Correcte. Este està al costat de la plaça de Bous, en el centre de Múrcia. Ha heredat este estadi el UCAM, que recordem és l'equip de futbol pertenecient a la Universitat d'ací de Múrcia. I està molt bé el camp, eh? El camp està en molt bones condicions i estem davant d'un partit molt atractiu, eh? L'UCAM Múrcia, que l'altre dia va golejar al Ilicitano i que només va caure precisament ací, al seu estadi, davant l'Intercity, i l'Alcoyano, que va encetar la lliga en dubtes, però que està en un gran moment de forma. Tant és així, Paco, que el que guanya avui fins i tot pot ser un dels equips pendents de la Nucía que lluita per el primer joc de la classificació. El UCAM de Múrcia, que està entrenat, recordem, per Checa, que va jugar a l'Hèrcules i que ja t'apunta que és un dels noms que agrada molt en Alacant per al futur. Un equip... Sí, per al futur, eh? No estem
0: parlant ni molt. Ja el tens ahí en el scouting,
3: sí.
0: Eh? Molt bé, molt bé.
3: Ja t'ho dic, és un equip que pressiona molt bé, és un equip que juga molt bé al futbol. Van estar este estiu així en un partit de pretemporada davant l'Hércules i ens va agradar la proposta, però en qualsevol cas és un tècnic jove que l'any passat estava al Minera, que ara està a l'UCAM, i un UCAM que ens parlàvem en la prèvia als directius, que està lluitant per l'ascens. I per part de l'Alcoyano, l'any passat va jugar play-off, ja estic veient en la zona acotada per a l'afició visitant a les huestes blanquiblaves que estan ací, és a dir, l'afició de l'Alcoyano, sempre la seua moral i al costat del seu equip, i és un partit molt important, sobretot perquè l'Alcoyano vol continuar en la bona dinàmica. Encara, Paco, ja sé que falten 28 minuts, però segona rep, no tenim les alineacions, en breu ja tindrem confirmada l'alineació de l'Alcoyano i de l'UCAM, però el que sí que tenim clar és que anem a veure i anem a gaudir al punt a punt d'un dels millors partits que es pot veure esta temporada en el grup tercer de segona federació.
0: Línies obertes en la condomina per a que quan Gonzalo Blanes rebra eixos fulles, no?, en les alineacions, perquè efectivament la segona federació no funciona com la primera divisió, ni tampoc la tercera, ni ha que fer les coses manualment. Tindrem de seguida les alineacions de la mà del nostre Gonzalo Blanes desplaçat a Múrcia. Ha començat el futsal, continua el futbol ara mateix en Anoeta i ha superat el primer quart d'hora, Álvaro.
1: I tracta d'agafar el comandament la Reial Societat en sa casa en eixe llançament que ha tingut fa un parell de minuts Barrenetxea, que ha tirat al lateral de la xarxa, però primeres arribades ja del conjunt de Matarazzo, molt poquet a poquet, però pareix que ja volen a pel partit.
4: Sí, sobretot una volta passada d'eixe punx inicial del Deportivo, que ha intentat els primers minuts entrar a sorprendre la Real Societat, a poc a poc va agafant el control del xoc i ha sigut una passada a l'esquena de la defensa del Depor, on ha arribat Barrenetxea molt típica amb la seva velocitat i ha aconseguit finalitzar, no com en Mestalla, que anà dins, sinó esta volta una pilota rasurada i que ha anat a l'esquerra del pal de Leo Román.
0: Però el que veig és que els dos equips estan poquet a poquet perdent la vergonya, no?, de tirar cap endavant i atacar un poquet més. Han eixit en més, efectivament, com dèieu, eixe domini del Depor, però ara la Reial, jugant a casa, en algun moment haurà de fer-se en la pilota, imagina.
4: Sí, un partit molt obert, els dos volen arribar ràpid, sobretot jugar poc de migcampista i arribar amb velocitat i molt pront a l'àrea rival. A veure si és capaç de parar més el xoc i fer algo que ens té més acostumats la Real Societat, ja que el Depor sabem que va buscar un poc més esperar al rival, encara que ens ha sorprès i així prou alt.
0: Encara més ritme n'hi ha en eixe Juan Vizcarro. Toni Galindo, ha començat en els dos equips a tomba oberta, pràcticament.
2: I dos ocasions molt bones per al Peníscola. Ha tingut una molt bona oportunitat d'atenció perquè està atacant el Córdoba. La pilota se'n va fora. Mare de Déu, com està la emoció del Juan Vizcarro. Ocasions per als dos equips. Dos bones per al Peníscola. De moment no hi ha gols. Resten 17 minuts, 7 segons en el Juan Vizcarro per acabar la primera part. Peníscola 0, Córdoba 0.
0: Eixa, el Córdoba crec que ha fregat el pal i tot. Però bueno, bona ocasió per al conjunt.

0: I si tant, continua el Peñíscola, ara mateix dominant el partit en l'inici de duel en esta primera divisió del futsal nacional. Cinquena jornada que és protagonista en el punt a punt. Tornem a Noeta.
1: Perquè recupera la Real Societat en camp contrari. La pilota que és de Lucas Usic, que cau a terra, no hi ha falta. La recupera el conjunt d'Antonio Hidalgo. És Mario Soriano, que ja la deixa per al seu porter. Leo Roman, que la xafa, que volia clavar-se ell en un embolic. L'ha de llançar directament fora. Traurà la Real, que fa també eixe passet endavant en la pressió i comença també a furtar balons.
2: Un Suzy que sol jugar molt igual que Miquel Oyarzabal, ixe fals nou que ve a caure, exactament, ve a caure a apropar-se als davanter, als miscentros, perdó, per a que trenque la gent de segona línia, sobretot els extrems cap a dins, i que ve de jugar en Croàcia però contra la selecció espanyola, però jugar sols un quart d'hora, 20 minuts,
0: sí, una estoneta.
2: En la segona part, tampoc va ser titular.
0: És que per a mi sempre ha estat un futbolista que no acaba de trencar, que deixa com molt... detallets, en partits determinats té un rendiment espectacular, però el tema de la consistència no...
2: Sí, li falta la regularitat, per dir-ho d'alguna forma, una regularitat sobretot en el seu xoc, perquè com bé estàvem dient, Mestalla va ser
0: capaç... Mestalla va ser un espectacle.
2: I feu un gol que firmarien els millors jugadors, i la veritat que aquesta continuïtat que es li demana en el seu xoc és la que li falta, però també és de veres que davant a Miquel Oyarzabal, un campió del món.
1: Que avui, per cert, Miquel Oyarzabal, que està en la banqueta, que òbviament no haurà tingut les sessions que a Matarazzo li haguera agradat que estiguera, i de moment partís des de la banqueta. La pilota és del Depor, en el centre del camp, ja en camp contrari, és Ximo Navarro, que s'ho pren en calma, Ximo buscant en banda. És a Luis Micruz, en molta mobilitat del jugador, que ja la deixa per a Diego Villares, que la centra en bona posició. Estava amb Madús, ara el centre de la Real. I aquest rebuig que arriba als dominis per a Àngel Herrera, que la perd en una situació complicada des de la frontal en Songovil. El llançament directament la tapa John Martín i la torna a recuperar en el centre del camp. I el que menys hem nomenat també de la Real és a Carlos Soler, encara 20 minuts. I la
0: que no
1: pilota
0: l'ha tocada pràcticament.
1: Que no ha passat per ell.
2: Però perquè el que estàvem dient, no és capaç de tenir la relació de la pilota, sinó que busca més verticalitat, més velocitat, no és parar-se a buscar un atac més combinatiu, organitzat, i això fa que figures com Carlos Soler no apareguin en el xoc. I per el que estaves dient de les sessions d'entrenament de Miquel Oyarzabal, ho haureu escoltat, que són molts els entrenadors que s'han queixat d'esta finestra FIFA tan llarga, però és que inclús mirant des de l'altra banda de les seleccions, a De La Fuente també l'han vist queixar-se.
0: El protagonista involuntari de la jornada, que va ser Saliba, l'home al qual Vinicius li va tirar del pèl, va entrenar un dia en el Villarreal. Un dia, va arribar divendres de matí, va entrenar divendres i ja l'equip se va anar concentrat a Madrid i va jugar el dissabte. En un entrenament va jugar mitja hora. No li va donar temps
2: per
0: a més.
2: Per una banda, els jugadors que tu pares per la finestra, però per l'altra banda, avui matí escoltàvem a l'entrenador del Llevant.
0: També és que l'Àlex Freeman, per exemple, sí que va ser titular tot el partit.
2: Sí, però avui escoltàvem a Lluís Castro, l'entrenador del Llevant, i es queixa també d'eixe paró tan llarg que perds un poc de ritme, falta de competició...
0: El paró és més llarg que les vacances de Nadal. A mi em pareix al·lucinant. I l'única comparativa que teníem referència... que va trencar la temporada també, va ser el Mundial de 2022, que va parar tot 5 setmanes.
2: I tenint en compte que la segona divisió estava jugant. Per tant, si vols buscar un rival que no siga de la teua lliga, ho tens un poc complicat per a buscar i intentar agafar ritme.
0: Has de tirar d'equips de lliga comunitat, o si m'apures d'un tercera...
2: Però que tampoc va ser reial, perquè a partir d'ahir saps que vas a ser molt superior, t'interessa, i de la teua mateixa competició o lliga no vas a trobar ningú rival que vulgui.
0: Igual el que pots trobar són altres equips de primera divisió, o que tinguin ganes, o... alguns que han vingut a fer per temporades així, sobretot de llocs que són molt freds, o d'Anglaterra, que han vingut per així a València a fer cosetes, a València, a Oliva, a Múrcia, a llocs on tenen a Pinatar, no? A estos llocs on tenen tot el desplegament d'hotel, de preparació, de piscina, de wellness, de camps d'entrenament, de tot. Però això són els menys. La majoria han entrenat les seues ciutats esportives i no han tingut la possibilitat de provar-se.
1: Per exemple, va haver també un derbi, perquè la Real sí que va jugar un partit davant l'Atlètic Club.
0: L'Atlètic Club, efectivament.
1: I el Deportivo també va aprofitar, va jugar també dos partits contra el Peñafiel i davant el Porto, que també són viatges que són propers.
0: Molt curtets, clar.
1: Però ha d'aprofitar també aquesta proximitat, perquè no vas a fer un viatge a un altre país, perquè ja es complica.
2: És que, clar, no és el mateix entrenar que jugar.
0: No, buscar un
2: partit competitiu que mantinga el jugador amb eixa tensió, eixe ritme, el ritme d'entrenar. Moltes voltes ho veiem en jugadors que acabes de fitxar i no es treus d'inici, perquè tots els entrenadors diuen el mateix, que li falta el ritme de competició.

0: Però proximitat, tenim falta perillosa a favor de la Reial.
1: I traurà ese Peterson, la posa a Luque, la rematada directament fora, serà servici de porteria. El central, John Martin, que estava queixant-se perquè diu demanava córner, també Matarazzo, que està nerviós, perquè allí també en Anoeta, espigolant un poquet, però la gent, un poquet de run-run, hi ha hagut també esta temporada en Matarazzo, també en l'alineació d'avui, que no comprenien com Pablo Marín està jugant de lateral, sense nou, és a dir, i també la Real, que li agrada tant la seua pedrera, només avui estan jugant tres. O sea, vull dir que la gent això d'allí de la Real, l'Anoeta, ho mira moltíssim, i de moment els resultats, bueno, van acompanyant, però volen més del seu equip.
0: I en un equip que té filial en Lliga Hypermotion i que ahir li va pegar una tocata el Celta Fortuna d'aquella manera, eh? En el partit de les 9 de la nit, que estigueren contant així en el punt a punt, 4-1 va perdre la Real Societat B davant el Celta Fortuna. Parlant de proximitat, Toni Galindo està més a prop ara mateix del gol. El Córdoba que el Peníscola.
2: Està apretant l'equip andalús, ha tingut ahir una bona oportunitat, però s'ha tancat molt bé en defensa. El Peníscola està defensant molt bé la seva porteria, també ha disposat alguna bona ocasió l'equip de Castellonen, que sí que molta igualtat en el Juan Vizcarro. Resten 13 minuts, 39 segons per a que finalitzi la primera part. Peníscola 0, Córdoba Patrimonio de la Humanitat 0.
0: I partit absolutament supernet, eh? Crec que n'hi ha hagut una falta en tot el que portem de partit. No? Dels dos equips que estan lluint-se a nivell ofensiu, de moment sense gols, però amb molta intensitat en les dues parts del camp. Tornem a Anoeta, ara en més pilota per a la Real.
1: La pilota per a Susic, atacant ara la Real Societat. Bona passada per a Barrene, que la talla. És Pablo Marín, que continua la jugada, torna a jugar per a Susic. Ja girant la jugada en camp esquerra, deixant-la per a Sergio Gómez. Ja obrim més el camp. L'Ebro de per a Zakarian, el rus. Zakarian en cama dreta, que vol encarar. Ha de girar el joc, jugant per al seu central l'altra vegada. La pilota de Zakarian, que era bona, torna a recuperar. Continua Zakarian dins de l'àrea. Zakarian, que fa la bicicleta, la posa en cama esquerra. La trau el central del Deportivo i Jiménez pega la pilotada llarga. Però bona arribada, que ara que vol eixir el Depor a Borellana. Ui, que mai, massa llarga. Atent també Àlex Remiro. Però la Real, com diem, ja són 25 minuts i ja fent-se en l'amo de partit.
0: Mira, Remiro, que bé ha estat ahir. Jo crec que això és ADN selecció espanyola també, no?
3: Sí,
0: els porters que juguen amb Espanya han d'estar sempre com a lliures pràcticament per a aquests pilotes en llarg.
3: I sobretot quan és la defensa tan adelantada, jugant quasi a la frontal de l'àrea rival, el porter té que estar molt avançat per a evitar possibles pilotades llargues de rival i aquestes transicions.
0: Remiro, gran damnificat del Mundial, eh? Una llàstima després d'estar tantes vegades convocat i tal, i que se va quedar fora de la llista finalment.
3: Sí, però és el que dèiem, és que els porters eren molt bons, tant sí. Unai Simón com sí, David sí. Raya, Joan García, al final la cosa estava entre Remiro i Joan García, però al final
0: Joan García té més premsa, les coses com són, i és molt bon porter, no anem a enganyar a ningú. Per cert, tenim polèmica ara mateix en Peníscola.
2: Perquè s'ha caigut un jugador de la Córdoba en l'àrea, ha tocat amb el braç, és a dir, sí, això vol dir que pot ser penal, anem a veure, perquè ha sigut Alvarito el que s'ha caigut, estava dient que no. Va revisar la imatge en vídeo. Recordem que una de les noves normatives és que es redueix el temps per a la revisió d'imatges i, a més, crec que només poden tindre una revisió per temps. Ahí està l'àrbitre.
0: Ho ha demanat
2: Roberto Amor, el gallec.
0: Pot ser penal, eh?
2: Anem a veure, està el llançament
0: cau a terra, està de Johnny Franco. Però és que ja està en tot el cos en terra.
2: Sí, és Johnny Franco el que remata des de 7 metres.
0: És complicada, esta, eh?
2: Sí, es cau d'esquenes el jugador del Córdoba. Hay un llançament des de línia de 7. Està...
0: Ja, però també ocupa l'espai.
2: I és que la pilota no va dins, eh?
3: És la mà que va a l'apollo.
0: Sí.
2: Ahí això... estan els dos àrbitres, està Roberto Amor i Víctor Toca.
0: Oye, però molt bé, n'hi ha més repeticions així que en Primera Federació, pràcticament.
2: Ahí tenim la resolució, anem a veure què decidís.
0: Penal.
2: Penal a favor del Peníscola, eh? Anem a veure, perquè té l'oportunitat d'avançar-se en el marcador. Agafa la pilota Víctor Pérez. Ahí tenim una nova presa, una nova repetició i el llançament de Johnny Franco. I estira a terra Alvarito.
0: És mala sort d'Alvarito, però sí. També irresponsabilitat.
2: Bueno, doncs pues ahí tenim. Ja se'n va cap a la porteria Fabio, el porter del Córdoba. Efectua el llançament des de la pena màxima Víctor Pérez per part del Peníscola. Cara a cara, home a home. Ahí tenim a Fabio i a Víctor Pérez. Agafa carrereta, està contra los, toca l'altre, llama Víctor Pérez, agafa carrereta, remata!
0: Wow.
2: Gol! Gol! Del Peníscola! Per tota la creueta! Era imparable! Víctor Pérez! Peníscola 1, Córdoba 0!
0: Bueno, penal espectacular, executat a l'escaire absolutament des del punt de penal, i Víctor Pérez que posa per davant al Peníscola. Execució impecable.

0: 1-0 domina el conjunt casolà. Anem a aprofitar, són les 4 i 45, una mini ronda perquè a banda Gonzalo Blanes me diu que ja té alineacions. Ronda. I l'anem a començar amb el futbol en marxa, que tenim en marxa, per exemple, Álvaro Molina en primera divisió.
1: Camí de la mitja hora de partit en Anoeta, Reial Societat 0, Deport 0.
0: Futsal, Toni.
2: En el Juan Vizcarro, 12-28 per arribar al descans, Peñíscola 1, Córdoba 0.
0: I tanquem la ronda, Gonzalo Blanes, perill en la condomina, perquè ja tens 11 confirmats.
3: I l'alineació de l'Alcoyano, en canvi de davanter i també la de l'Ucamp, i s'escolta de fons el moment en el que entren més aficionats de l'Alcoyano, que avui va tindre molt de suport a la grada.
0: Tira, tira, gol, gol, gol.
1: Gol de la Real, arriba el primer en Anoeta, la rebatada del central, John Martín. Pareixia que ja venia avisant el conjunt de Matarazzo. Arriba el primer en Anoeta, arriba el primer dels locals. Mitja hora de partit, fa gol John Martín, el central, Real Societat 1, Depor 0.
0: Havia canviat la tendència del partit, s'havia volcat el camp en camí a la porteria del Depor. Efectivament, John Martín aprofitant. Pues una més, o una vessant que altres equips no aprofiten tant, com és la pilota parada o les entrades a l'àrea.
4: Sí, ha sigut una jugada que ve precedida, com bé dius, que estava agafant ja ritme i molta més presència en ara arribar a la Real Societat. Ven una transició, una pilota centrada al segon pal on entrava Gué de Soles, però ha sigut capaç de tallar i enviar a córner el Deportiu de la Corunya. Però una treta de córner en curt, han sorprès també un poc a la eixa de defensa del Depor dormida i amb un bon desmarc agafant-li l'esquena al seu marcador individual, John Martín, ha sigut capaç de rematar.
0: Se li escapa, dorsal 23 del Depor, se li escapa
5: a
0: Ximo Navarro, se li escapa absolutament la marca.
5: Totes les passades en curt, ho vam parlar ahir amb Subi, i totes les corners que es trauen en curt, les marques es perden.
0: Sí, sí.
5: És increïble.
0: Pues no és casualitat, recordem, perquè el 2-3 de Mestalla va ser exactament igual. En una jugada facilíssima de defensar per a xiquets d'infantils i de cadets, però que en 2-3 tocs va desubicar la defensa del València i va deixar a soles a Susic, precisament,
4: sí,
0: que la va clavar dins.
4: Esta vegada ha sigut una centrada en curt, tornada i centrada al segon pal, i la de Mestalla va ser amb una pilota interior ficada a Barrenechea, que va definir molt bé el primer pal.
0: Va ser Susic, no, va ser el segon de Susic, el tercer de Barrenechea. Pues ja tenim gols en els dos camps protagonistes en el punt a punt, i parlava Gonzalo Blanes de les alineacions en la condomina.
3: I comencem per la de l'equip local, que a mi m'ha sorprès, Paco, perquè la setmana passada narràvem al punt a punt un hat-trick d'Aquino a l'Ilicitano i avui és suplent. No deixa de ser curiós que un davanter que fa un hat-trick, si no té problemes musculars, que no estigui a l'11. Però esta és l'aposta de Checa. En la porta, Àlex Lázaro. Defensa per a Paco Torres, Diego Mirapeix, Aitor Puñal i Àlex Fernández. Tawali Chaf, Soto, Karim en el mig del camp. Bandes per a Julio Iglesias, Juanan. En la davantera, la referència avui de l'UCAM és Carrillo. I atenció, perquè este és l'11 de Fran Alcoy, l'alcoyano que vol continuar la seua bona dinàmica. No hi ha canvi en la porta, és a dir, el titular, Jagoba Zárraga. Defensa per a Loren, Raúl González, Solves i Javier Soler. Al mig del camp, Adolfo, Carbonell, Adri Lledó i Tico Iniesta. Avui la referència per al conjunt de Fran Alcoy, per als dos davanters, Peñafort i Naranjo. El partit comença a les 5 de la vesprada, xiularà, espere que no siga protagonista, Carlos Agraz Díaz.
0: En 12 minuts estarem de tornada en la condomina per a este UCAM Murcia Deportivo Alcoyano. Tornem a Anoeta.
1: I llançament potentíssim de la Real Societat, que buscava el segon en eixa trencada a l'espai de Ángel Herrera. Llançament que se n'ha anat fora, però la Real que està buscant el segon.
4: Sí, sí, sobretot en aquests moments quan olores sang i saps que el rival després d'encaixar un gol està més tocat, tens que anar per ell perquè saps que se'n pot treure un poc més i augmentar la diferència del marcador. Hem vist que el gol ha vingut en pilota parada, sobretot jo sempre ho dic, quan eres marcador i tens una marca assignada no pots despistar-te tan fàcilment, poden fer algun bloqueig, però no ha sigut el cas. Al final és un jugador que t'ha enganyat totalment fent un desmarcava d'apoyo, després te la fa de ruptura i t'agafa l'esquena. Però sobretot jo dic que quan tu sols tens que intentar que la teua marca continuar-la fins al final i no tens altra cosa que estar damunt d'ell. Altra cosa és que estiguem amb ell, fas un bot d'un metro d'alçada i te remate categoria, doncs molt bé, enhorabona, m'has fet un gol.
0: Ha marcat a soles,
4: però és que remata soles, John Martín.
0: Totalment. Per cert, un segonet, perquè en el Juan Vizcarro n'hi ha hagut una eixida del porter del Peñíscola, Cavall i Picaor, i s'han portat per davant al jugador del Córdoba.
2: Sí, sí, bueno, sí, semblava que que s'havia fet mal en la monyica, però bueno, no, al final ha acabat la cosa en no res, una eixida de Gio, que ha eixit per totes, i s'ha portat per davant el rival, el jugador del Córdoba, que s'ha

0: S'ha sobreposat, si passa, no? Complicacions. Sí, sí, no he vist el dorsal, però...
1: Dorsal 5.
0: El 5, però si en aquest cas és Fali. Fali ha sigut... Atenció a la rematada, se'n va fora del Peníscola. Ahí, des dels 12-13 metres, una rematada de Pablo Muñoz.
2: Ara I el gol de la Real.
1: Ojo.
2: Gol de la Real Societat. Arriba el segon Zakarian. Ho venia avisant que volien el segon abans del descans. La pilota que es queda morta en la frontal de l'àrea. No s'ho pensa Zakarian. Cama esquerra, no es meneja Leo Román, que no pot arribar. Minut 33 de partit en Anoeta. Arriba el segon. Real Societat 2, Deportivo 0.
1: La frase està de Santi Marín. Està valorant sang la Real Societat. Ha pegat una apretó gran a nivell d'intensitat d'alt i arriba al segon.
3: És que quantes vegades tu fas a la millor un gol
1: i veus el rival i dius, sí, és el moment.
3: Sí, però sobretot altres voltes fas un gol i te tires arrere per a defendre. No, en això tens que aprofitar aquests moments perquè el rival és quan menys tocat està. I ara, amb una sèrie de retrucs, al final has trobat
1: la Zakarian. La defensa molt contemplativa. Dins de l'àrea del Depor està molt blanet.
3: Sí, perquè tinc en compte que veig a 6 jugadors defensant ahí dins de l'àrea, però ningú és capaç de dir-li al rival, d'apretar-li, sinó un poc contemplant i mirant. I al final ja ha caigut el valor a Zakarian, que en l'esquerra ha definit molt bé, que ha deixat clavat a Leo Román, perquè jo crec que ni ha vist eixir la pilota.
1: Contemplar la mar en la Malvarrosa, però si contemples dins del camp, mal assumpte. Pues 2-0, Álvaro, la cosa està ja molt decantada per a la Real.
2: I vota en eixa... L'afició de la Real Societat, que quan fan un gol comença a votar tot l'estadi. És espectacular també com viuen el futbol allí dalt. I la pilota, ara sí, parlant també que els primers 20 minuts no havíem nomenat a Carlos Soler. La primera passada assistència i ara ja comença a fer-se amb l'amo del baló. I clar, si es fa l'amo del baló, no li la lleven.
3: Clar, quan la Real Societat ha sigut capaç de tindre ja pilota és quan apareix la qualitat de Carlos Soler i ha fet l'assistència en la jugada i sobretot que li dona eixa pausa i eixe xoc combinatiu a la Real Societat, però per lo que diem, ara veiem a tota l'afició i gent votant i ja ningú se'n recorda de l'alineació de Pablo Marín en lateral dret o de si juguen sense davanter.
1: El futbol és molt gran per coses com eixes. Per cert, el futsal també és molt gran i Dolorar Sang sap també el Peníscola que està apretant moltíssim, ha estat a punt de fer el segon, Toni.
0: Efectivament, una jugada espectacular per banda dreta, la centrada de Pablo Muñoz ha tingut la rematada que finalment ha pogut parar a Víctor, el porter del Córdoba, que ataca en estos moments, molt bé, tancat en defensa el Peníscola, el Córdoba que té a disposar de la seua, però és que el Peníscola està apretant i de quina manera sobre la porteria del Córdoba busca el segon l'equip de Gerard Pussó, de moment de nou per a finalitzar la primera part, Peníscola 1, Córdoba 0.
1: Ha jugat molt bé el Peníscola, però el Córdoba també en qualsevol acció te pot fer l'empat. Tornem a primera divisió.
0: Gol del Córdoba! Gol a la mitja volta. Ibarra acaba de fer el gol de l'empat per al Córdoba. Ho estava ben dient. El Córdoba, atenció, perquè pot tindre la seua. I s'ha rematat des de línia de 6. Aconsegueix el Córdoba. Aconsegueix Ibarra l'empat. 8-51 per al descans. Així, el Juan Vizcarro. Peníscola 1, Córdoba 1.
1: Moviment típic de pivot. Fantàstic el control en una cama. La definició en la contrària. Li pega el pal cap a dins, gran gol d'Ibarra, empata el Córdoba, el partit que se posa novament igualat i un poquet més coster amunt per a el Peníscola. Tornem el que deia, a primera divisió, això sí, més controlat tot per a la Real Societat, Álvaro.
2: I a veure com reacciona el conjunt visitant, però de moment molt còmode ara mateix el conjunt de Matarazzo, que es quita la pilota, és Barrenetxea, que la deixa en curt per a Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes espera Sergio Gómez, torna Gonzalo Guedes a jugar darrere en Mamadou Sarr. El central, que també està guanyant un bon partit en aquesta contundència que també fa falta en primera divisió. I Mamadou Sarr l'està mostrant. Per a molta gent que no el coneixíem, de moment està sent una bona carta de presentació.
3: Sí, sobretot, com hem dit, fem parella amb John Martín, però estan consolidant-se i relevant a uns jugadors importants a la suplència en la Real Societat. Una Real Societat que, com estàs dient, ja ha agafat el tot, la pilota, en el mig del camp, està guanyant duels, sobretot, i un Depor que li està costant molt més així, ja no està en la confiança que estava a l'inici de partit, ja que la confiança ha passat a l'altre costat de la Real.
2: Ja no està connectant amb aquests jugadors de qualitat, com David Mella, com Jeremai, com Luis Micruz també, i la pilota ara és llarga, la vol guanyar la Real Societat, és Gonzalo Guedes, que fa una passada també perillosa darrere.
1: Bueno, és que li ha pegat fatal.
2: Més mal, ara li ha caigut en Songo Bill.

0: que és qui la baixa, bona recuperació de Yangel Herrera, que ell també el dona molta feina en el centre del camp, i la pilota que arribarà al central del Depor.
1: Que fixa't en ara, en Songo Vila, ha tocat la pilota després de 10 minuts que no l'havia

0: Canta per al descans, Peníscola, Pablo Muñoz, 2, Córdoba, 1.
1: La importància de la pilota parada també, les accions de Pissarra en una treta de banda que ha fet molt ràpida el Peníscola, jugant a la incorporació de Pablo pràcticament al piquet de la zona exterior de l'ari, de primeres, cama dreta, raseta que no pot arribar el porter del Córdoba i Toni novament se posa per davant el conjunt casolà.
0: Què m'està jugant ara el Peníscola? Ho estava demostrant, volia marcar gol i ho ha fet. Atenció que tenim targeta, és per al capi, és per a Elias. Ahir què ha passat? Bueno, pues targeta groga per a Elias,
1: Ja en la recta final, només 100 minuts per arribar al final. Sí, sí. I aquesta groga, un partit del que dèiem abans, Toni, de guant blanc, pràcticament.
0: Sí, no hi ha pràcticament faltes acumulades. Anem a veure per què ataca el Córdoba i atravessa la divisòria. Ui, no ha pogut arribar, afortunadament. Ahir la perd el Córdoba, l'ha perdut Titi del Rei, per tant serà pilota per al Peníscola. 7:28 per arribar al descans, està per davant en el marcador l'equip de Castelló. Peníscola 2, Córdoba 1.
1: Anoeta, Álvaro.
2: Primera targeta groga per a David Mella, que ha tocat la pilota en la mà. I quina acció defensiva fa un minut acaba de fer. Acció de gol o gol de Mamadou Sarr. Com ha anat el tall, perquè havia guanyat l'esquena Jeremy i l'ha deixat darrere el llançament de Luis Micruz i ha anat a terra Mamadou Sarr sense contemplar res amb aquesta decisió que està tenint el jove central i ha salvat el que era pràcticament el gol, el 2-1.
3: Una acció molt semblant al primer tall que ha fet, també tirant-se a terra, una passada darrere de Jeremy i sobretot evitant la rematada cap als tres pals del Deportivo. Un bon central i xinten cobertures i ajudes als companys i cada volta imposant-se més en eixa defensa.
1: I he de dir que la groga d'abans de Mella me pareix super rigorosa, però super rigorosa, li peguen la mà sense voler i està a 80 metres de la seva porteria. No sé ahir l'àrbit el que decidi, però bueno, groga la primera del partit. Ojo.
2: La pilota de Jeremy massa forta en Milen Songo, volien fer ahir la paret, massa llarga, els dominis d'Àlex Remiro. Últims 5 minuts en Anoeta, 2-0, guanyant la Reial Societat. Mamadou Sarr en la pilota, jugant per a John Martín, 21 anys i 20 anys, els dos centrals de la Reial Societat del dia d'avui. John Martín, que ja la xafa, esperant aquesta pressió del Deportivo, ja és a Vilen Songo i ja fa aquest tercer home, a veure si arriba la pilota a les Remiro, jugant per al central, Mamadou Sarr, ja en cama esquerra, jugant perfecte per a Carlos Soler, que és qui dona opcions, i ja juga, i ja és la Real, que ja comença a tindre també facilitat per a poder eixir, és Gonzalo Guedes qui enganxa, que ja obri la pilota per a Barrenetxea, aquí necessita de valor, la pilota per a Barrenetxea, que ja encara dobla en Pablo Marín, la deixa en la pilota per a Carlos Soler, la rematada que la trau Diego Villares, i ara vol córrer el Deportivo, pot ser un 3 contra 2, la pilota per a Jeremy, que està esperant en banda dreta, però no corre tant, és David Mella,
1: no li ha acompanyat,
2: la pilota que arriba per a Luis Micruz en cama esquerra, que estava cansat, Luis Micruz la deixa darrere la frontal, Mario Soriano ja es perde la perillositat de la jugada, i la pilota per al central Ede, altra vegada Mario Soriano, que pot llançar, el llançament de Mario Soriano fora, però ja eixa Reial Societat, quina eixida de pilota, ja ha aparegut Carlos Soler d'un costat a l'altre i no han acabat jugada.
1: La pregunta és, parla bé del replegament de la Reial o que el Depor no se creia que podia anar a la contra en fe? Perquè eren 3 per a 2, però és que no han pujat en velocitat.
3: Jo crec que parla més mal del Depor que de la Reial, sobretot perquè Jeremy ha agafat la directa amb molta verticalitat, però opció de passe per davant de la pilota.
1: S'ha quedat a soles.
3: Soles tenia per davant al davant, perquè per la dreta hem vist que Mella no acabava d'acompanyar-lo, o bé perquè no podia o bé perquè no tenia fe.
1: Jo crec que no podia. El minut 41, si ja no pots, està la cosa físicament peluda.
3: No, però clar, també sobretot perquè ve d'una bona eixida, com estava comentant Álvaro, de la Reial Societat, on eixa pressió alta s'ha superat molt bé per la Reial i han tingut que replegar ràpid, i quan han replegat s'han trobat en eixe rebuig al tir de Carlos Soler per a defensa, han aconseguit la possessió de pilota i clar, a partir d'ahir armar la contra, els jugadors tenien que respirar i parar un poquetet. I una eixida de pilota de la Reial, per cert, que ha sigut Sarr el que l'ha tret. Està en una confiança no sols a nivell defensiu, sinó també a nivell ofensiu brutal.
1: Poquet a poquet millorant també les seues prestacions el Deportivo, tractant de retallar diferències abans del descans. Són les 5 en punt, ronda al punt a punt. I anem a afegir, evidentment, el partit de segona federació al nostre llistat de duel en directe. Comencem en futbol. Primera divisió, Álvaro.
2: 2 minuts per arribar al minut 45 en Anoeta, Reial Societat 2, Depor 0.
1: Múrcia, Gonzalo.
4: Encara no ha començat el partit, ja estan els protagonistes damunt del terreny de joc. En breu arrencarà segona federació l'encontre entre Lucan Múrcia i el Club Deportiu Alcoyano.
1: I futsal, Toni.
0: Poc més de 6 minuts per

0: Arriben al descans, Peñíscola 2, Córdoba 1.
1: Tenim en marxa ara mateix en segona divisió, el Almeria 0, Leganés 0, està en el 45 i ara de seguida arribarem al temps afegit. Recordatori de tot el que ha passat durant la jornada, per exemple, en primera divisió, en comptat en esta sintonia, l'Elx 0, Celta 0. El Betis Osasuna se juga a les 6 i mitja i el Racing València, a partir de la jornada, Vicusa a les 9. En segona divisió, més enllà del duel que està disputant-se ara mateix, hem viscut i contat la derrota del Castelló en la seva visita al Andorra, 1-0. A les 6 i mitja se juga el Mallorca a les Palmas i a les 9 el Cádiz Sporting. Ja per a demà tenim la resta de la jornada, que és el Valladolid Albacete a les 2, el Burgos Granada a les 4 i quart, el Oviedo Eibar a les 6 i mitja i el Tenerife Girona a les 9 de la nit. En primera federació, ara de seguida comencen els últims 3 partits de la jornada. Este matí s'ha disputat l'Antequera 1, Cartagena 1. En segona federació acaba de començar el Siesa 0, Intercity 0, més enllà del duel del Deportivo Alcoyano, i la Nucía Lorca Deportiva comença a les 6. I per últim, en tercera federació, també acaba de començar el Eldense B 0, Valldució 0, en la quinta categoria del futbol nacional. I per atacar la ronda, el comentari de la Fórmula 1, perquè avui hem viscut el Gran Premi de Singapur en la victòria de Verstappen, segon Leclerc i tercer Antonelli. Sainz ha acabat en la 14a posició i Alonso en la 16a posició. Este matí ha guanyat València Bàsquet 70-99 les xiques a Estudiantes i per esta vesprada juga el València Bàsquet davant el Barça en el Palau, un duel que comença a les 7 i que vos contarem en el Punt a Punt, la sintonia de l'esport en directe en A.Punt Ràdio. Tanquem la ronda i tornem a un lliure directe ABP favorable, en este cas al Deportivo. Álvaro,
2: quan ja coneguem el temps afegit, seran 2, arribarem al mínim minut 47 i esta falta lateral que pot ser ja una de les últimes abans d'arribar al descans. Minut 46 la posa, és Luis Micruz en cama esquerra molt tancada a les mans de Remiro, que l'ha d'agut de traure. La pilota que arriba a la frontal de l'àrea li torna a caure a Luis Micruz, que ja la torna penjant en cama esquerra. Arriba el remat de Jiménez, Remiro la trau.
1: Corner.
2: Corner per al Depor en eixa rematada de cap de Jiménez. I acabarà, arribarem al descans i atacant el Deportivo, que vol retallar distàncies.
1: Pues anem a aguantar la puli per a voler eixa treta de Cantó.
2: I la tret Remiro, la pilota que Jiménez no ha rematat ha sigut, pensa, John Martín li ha pegat.
1: Se colava, eh? Pensava que pegava el pilota... tiro.
3: Anava dins, anava dins. Ve d'una primera en la falta lateral, per a mi, errada de Remiro.
2: I ahí va Luis Micruz, que la torna a posar al punt de penal, o la treu la Reial, li cau a la Barrenechea. Barrenechea, que vol jugar dins l'àrea, fa el regat i en cama esquerra, ara sí que fa la pilota de llarga i pot ser un contracop. Quin control. Bon control.
1: Control!
2: La pilota de la Reial Societat, ara es frenarà, bona transició també del Depor, que la guanya. Pilota per al Leo Román, minut 46 i mig, a punt d'arribar al descans, 2-0, guanya la Reial.
4: A punt ràdio, sintonitza amb tu.
5: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
6: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias. Muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
7: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matricúlate hasta el 21 de octubre. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
4: A Punt Ràdio. A Elx, 98.4.
0: Tot l'esport a... Punt a Punt.
1: 5 i 5 de la vesprada, en directe el Punt a Punt des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la matinada. Sempre estem, ja ho sabeu, amics i amigues, si vos criden i vos pregunten cap de setmana, Punt a Punt, sempre estem en A Punt Ràdio, el programa d'esport en directe, de retransmissions, que tenim sempre, 12 hores, cada cap de setmana, cada dissabte i cada diumenge, en A Punt Ràdio, en qualsevol dels seus dials. Acaba la primera part en Anoeta, Álvaro.
2: jugadors ja a vestidors en estos primers 45 minuts. La Reial, que ha sigut superior, valen els gols de John Martín i Arsen Zakarian. Reial Societat 2, Deportivo 0.
1: L'anàlisi de la primera part, Santi, Mister, la Reial un martell a l'hora de colpejar.
3: Una Reial que anava de menys a més, sobretot a partir del minut 20-25 de la primera part, ja s'ha fet la Montsenyor del control de la pilota i ha arribat, i pense que potser s'haurà merescut algun altre gol més, perquè sobretot una volta fet el primer ha sigut un huracà i anava ocasió darrere ocasió davant la porteria de Leo Román. Un Deportiu La Corunya que així ve amb una pressió alta, atrevit, volent jugar en camp rival, però que a poc a poc ha anat perdent aquest punx inicial i ja s'ha limitat a intentar fer alguna transició, però més amb poca fe que amb passar.
1: De les estadístiques, com no n'hi ha equips de la comunitat involucrats, no vaig anar a fer pormenoritzadament l'anàlisi, però dos detalls molt ràpids. Els expected goals de la Reial Societat, que porta 2.044, perquè les rematades no eren senzilles, en rematades complicades, en moltes cames per davant i el porter i demés. I l'altre detall, n'hi ha hagut dos tirs entre pals de la Real Societat i els dos a la gàbia. Ja està.
3: Sí, al final l'efectivitat és el que prima en el futbol. Quantes vegades hem vist un equip que a voltes a la millora, sense tirar, pràcticament ha sigut capaç de guanyar un gol propi a porta o alguna cosa així, però avui en dia és el que prima i l'efectivitat és màxima. Altres equips, com per exemple ahir vam veure el Villarreal, que amb molta rematada en la segona part es va trobar amb Courtois i va ser incapaç de poder fer el gol que li haurà donat almenys un punt.
1: Tu, Álvaro, la primera part destaques alguna coseta?
2: Complicat. Sobretot de la Real sí que destacar un poc més, sobretot a Carlos Soler, quan s'ha fet amb el comandament ja del partit, s'ha notat i molt. És un jugador amb molta qualitat i que abarca molt en el centre del camp. I després del Depor, és que ho han comentat, és que no està Aubameyang, són 10 gols els que du el Depor en esta lliga i 5 han sigut de Aubameyang, i té també dues assistències. És que al final el dona molt en eixa part de dalt i òbviament el Deportivo el trobarà molt a faltar, es notarà molt.
3: El Depor jo crec que depèn ara en aquests moments de Jeremai, si Jeremai no dona
1: aquesta
3: individualitat i aquesta característica, aquest 1 contra 1 que té, i aquest traure algo de la mànega, no pot tindre algo clar. I de la Reial Societat, a banda de Carlos Soler, que ha comentat Álvaro, també destacaria jo Assar.
1: Sí,
3: el central.
1: Des de darrere. Molt bé. També l'eixida de pilota, que ho he comentat abans. 2-0, està guanyant la Real Societat al Deportivo de la Coruña. També descansa en el com es diu, l'Almeria Stadium, ara ja he perdut el compte dels patrocinis, el camp de l'Almeria. 0-0 entre Almeria i Leganés, el Leganés de Rubén Alves, en segona divisió. Mentre que arribem pràcticament a l'últim minut de la primera part en el Juan Vizcarro en futsal, Toni.
8: Poc més d'un minut per arribar al descans. Està atacant ara mateix el Peníscola, la pressió ara en defensa era per al Córdoba, la pilota se'n va fora, no ha pogut resoldre bé Diego Sancho, però trobarà de banda l'equip de Castelló. Anem a veure com està la cosa, perquè va guanyant en el marcador, està per davant en el marcador el Peníscola, per 2-1 està guanyant contra el Córdoba. Ahí tenim ja la treta de banda, la prenent posicions, atenció que tenim a Pablo Muñoz, que poden rematar, no? La pilota que se'n va cap al seu company, la recupera de nou Pablo Muñoz, combinant i tocant-la el Peníscola, la pilota és per a el porter, per a Gio, que avança a través de la divisòria, la pilota la controla Flores, que la tira cap a la banda dreta, està Gio que s'apoya amb el porter, la pilota que se'n va cap a la banda esquerra, ahir la controla lateral, no l'ha pogut controlar bé el jugador del Peníscola, per tant serà pilota possessió per al Córdoba. Estem ja a 56 segons per arribar al descans, estan jugant el Córdoba, però van en el marcador el Peníscola, com diem, 50 segons per arribar al descans, Peníscola 2, Córdoba 1.
1: Com ha començat, Gonzalo Blanes, el partit de la Condomina?
9: Ha començat en ritme, d'un i dels altres, Ha tingut una aproximació el UCAM en una bona centrada que ha acabat a les mans de Zàrraga, però també ha tingut l'Alcoyano una bona acció de Naranjo en velocitat, ha estat ahí molt ràpid el davanter de l'Alcoyano, però el llançament ha anat directament a les mans també del porter local, Àlex Lázaro, i a bon ambient a l'estadi, a poc a poc ha arribat gent local i, com comentaven abans, hi haurà uns 200 aficionats de l'Alcoyano que estan així a Múrcia, que s'han desplaçat per alentar el seu equip en un partit en els que els dos equips volen donar-li sobretot continuïtat a la seva bona dinàmica, i Paco, el que guanya, pot fins i tot, mirant la resta de resultats, estar en la part, però molt de dalt de la classificació. Ara l'àrbit, que recordem és Carlos Agraz Díaz, ha parat el partit per a parlar en els capitans. Sincerament, no sé per què, no sé què li està explicant, no sé si ha hagut una jugada que li han protestat igual li està dient que no vol que el protesten, però en qualsevol cas s'ha quedat els dos capitans en el centre del camp, han parlat l'àrbitre i els dos capitans, i ara sí, es va reanudar el joc en una falta lateral que pot ser perillosa a favor de l'Alcoyano. Anem a veure si en esta avaló parat pot arribar la primera opció clara del partit. Estem en segona federació, és el grup 3 en el que estan els equips de la Comunitat Valenciana. En el minut 8 d'esta primera part es falta lateral perillosa a favor de l'Alcoyano. El que li va pegar a la pelota crec que va ser Tico Iniesta, el dorsal 20. Sí, efectivament, li pega a Tico Iniesta. El llançament que serà en cama esquerra, la pilota al punt de penal, cau un futbolista, però l'àrbitre diu que no hi ha absolutament res. Serà treta de port, per tant, de porta, no ha hagut, per tant, opció de perill en esta acció, való para del conjunt de Fran Alcoy. Estem ja en el minut 9 d'esta primera part en la condomina, de moment sense gols, empat a 0 entre l'UCAM i l'Alcoyano.
1: He preguntat un oient per línia interna què fa Gonzalo en Múrcia, i li he contestat, és que té mono de perquè l'Hércules juga dilluns, de cap de setmana. No, Gonzalo, és així, les coses...
9: Sí. Vore futbol sempre està bé, l'Alcoyano a més està fent una gran temporada i efectivament el cap de setmana s'està fent llarg, però l'Hércules serà el que tanque la jornada. Demà a les 6 i quart també estarem, per supost, al punt a punt en eixa partita al Rico Pérez en Toni Cabot.
1: Clar, és que anava a dir que lo pitjor és lo de Toni Cabot, que estarà mossegant-se les ungles tot el cap de setmana, a banda cap de setmana de pont, perquè el mestre no té la possibilitat de comentar el partit de l'Hércules, que es juga, ja ho sabeu, dilluns per la vesprada. Acaba la primera part en el Juan Vizcarro, Toni.
8: Mare meva, i a falta de 10 segons l'ha tingut el Córdoba per empatar el partit, una rematada a boca canó de Titi del Rei i una parada espectacular de Gio ha evitat el gol del Córdoba, que haurà suposat el 2-2, però de moment serà manat al descans amb la victòria provisional del Peníscola. Peníscola 2, Córdoba 1.
1: Bona primera part, no?, del conjunt de Peníscola.
8: Boníssima, la veritat és que ha disposat de moltíssimes ocasions. Ha tingut ixe penal que l'ha posat per davant en el marcador, després ixe golàs de Pablo Muñoz, que el posava en el 2-1. Recordem que marcava el Córdoba amb ixe gol d'Ibarra, que suposava l'empat a 1. Bueno, han tingut ocasions els dos equips, però bueno, ha estat més encertat en Pellíscola.
1: Eixa última que ha tingut el Córdoba...
8: Ha sigut brutal.
1: En la línia l'ha tret el porter del conjunt casolà, però molt bé, per cert, el gol que ha fet abans Ibarra, excel·lent, estem en la repetició, per a mi la millor acció tècnica del partit. Ara bé, el Peníscola que està demostrant ser molt fort com a local.
8: Sí, la veritat, bueno, és la primera de confirmar-se una victòria. Avui seria la primera en el Juan Vizcarro, recordem les estadístiques, a casa ha sumat un empat i fora de casa pues, una victòria i dos derrotes el Peníscola. Així que s'estrenaria amb els tres punts en el Juan Vizcarro d'acabar per davant en el marcador del Córdoba.
1: Bueno, pues de moment 2-1, favorable al Peníscola davant el Córdoba. Tornem a la condomina buscant a veure una victòria que llançaria el Deportivo Alcoyano en la classificació, Gonzalo.
9: Ara l'ha tingut el conjunt local, l'equip de Checa, en un córner que ha rematat el central per damunt del travesser, concretament ha sigut Diego Mirapeix en la pilota que s'ha anat per damunt del travesser, és el primer remate, però no entre pals. Zàrraga no ha tingut cap problema i ahí està el porter de l'Alcoyano que va posar la pilota en moviment. L'Alcoyano de Fran Alcoy juga molt bé defensivament parlant. M'apuntava Raúl Pina, que saps que és molt de l'Alcoyano, que té Loren, un jugador molt important per banda dreta i que juga de carriler, i després té la referència en Naranjo, i és un equip que està molt ben organitzat damunt del terreny de joc. De fet, ahí està, Loren, per banda dreta, buscant ahí, més que un lateral, és un extrem. Ara no ha estat bé, perquè quan volia centrar, l'àrbitre ha xulat una falta d'aixes que no es xula mai, no? Perquè estava centrant el jugador de l'Alcoyano i ha interpretat que el davanter centre ha agafat a un defensor, però és que la pilota ja era de l'UCAM, però ha parat el joc per a dir que falta. Així que, de nou, la jugada que comença per part de l'UCAM de Múrcia des del seu camp, obrint a banda esquerra, i sin permís de Paco Torres, a través de la línia medular, s'organitza l'Alcoyano defensivament. La passada de Paco Torres no té cap trellat, és directa, cap als dominis del porter de Zàrraga. Per tant, de porter a porter, però sense generar de moment opció clara de gol. Estem en el 12 de la primera, estem en segona federació, en el punt a punt, en un partit de dos equips que estan en play-off d'ascens a primera federació. L'any passat ja el van jugar i este any el que volen és lograr l'ascens. Bona recuperació de l'Alcoyano, falta perillosa i groga. Falta perillosa i groga, s'ha anticipat perfectament al defensa i Karim que veu la groga. El jugador de l'UCAM, el 14, perquè ha fet una falta molt clara, ha estat molt ràpid ahí en esta jugada Carbonell i ha agafat Karim a Carbonell. És falta i targeta. Falta lateral a favor de l'Alcoyano. Li va pegar a la pilota, com sempre, a baló parat, Tico Iniesta. Braços ahí del jugador de l'Alcoyano, que està indicant la posició dels davanters. Així no para d'entrar públic, públic molt jove, que ve a veure també a l'UCAM. Públic universitari, podem dir.
3: Sí.
9: Sí, però és que és curiós, quan ha començat el partit hi hauria 400 i ara

0: hi ha 2.000. Així que així la gent arriba en el temps justet a l'estadi de la Condomina. Anima el públic, però ataca l'Alcoyano, el llançament, la parada, la intervenció d'Àlex Lázaro. Quina mala intenció d'Iniesta. Jo pensava, sincerament, que anava a centrar i el que ha fet és un llançament directe, pegadíssim al pal, i s'ha estirat Àlex Lázaro i ha fet una bona intervenció. No ha enganyat ara Iniesta al porter, però notem la primera opció clara per a l'Alcoyano en este llançament de Tico. El córner per a l'equip d'Alcoy, el remat de cap. No, ese remat del cap en una posició molt forçada de Penyafort, s'ha anat directament fora. Serà treta de porta per a l'UCAM.
1: De moment està molt ben plantat, no?, el Deportivo Alcoyano en la Condomina.
0: Sí, i a més, precisament, davant d'un equip que té fama de ser molt pressionant, de trobar sempre camins en l'atac, i de moment està millor l'Alcoyano, eh? Està jugant molt bé l'equip de Fran Alcoy, que crec que esta temporada pot ser un dels equips animadors d'este grup, però és que estem davant d'un rival que també s'ha construït per a lluitar per l'ascens. Recordem que este any no estan els catalans, estan Murcia, Balears i, per supost, els equips de la Comunitat Valenciana. La pilota en el centre del camp, la vol recuperar i la recupera l'UCAM, que vol obrir per banda dreta, però que ràpid que ha estat ahí per a agafar el baló Javi Soler. És a dir, que recupera l'Alcoyano, obri banda dreta. De moment el control, el tempus del partit és per a l'equip de Fran Alcoy. Pilota per a Carrillo i l'àrbit que diu que no hi ha falta. Per a mi sí era falta, per a l'àrbit no. Baló per a l'UCAM, té ritme el partit. L'home que té la groga, Karim, obri a banda esquerra. Ahí està atacant el conjunt murcià, tocant en curt, en el mig del camp. La pilota per al referent, per a Tawali Charaf. En curt, en darrerim, per als centrals. És a dir, que l'equip de Checa preferís ara una possessió llarga, perquè estava en un moment del partit que estava patint tan llarga com que la pilota arriba al porter, Àlex Lázaro. Àlex Lázaro toca en curt, el baló per a Diego Mirapeix. Tocant i tocant l'UCAM de Múrcia, i ara hi ha una opció de falta a favor de l'Alcoyano que tampoc xiula l'àrbit, i la pilota que sí la recupera l'equip de Fran Alcoy, que està en el centre del camp jugant per mig d'Adri Lledó, que és una de les referències. La pilota per a Loren, que bona acció. La pilota a banda dreta, la centrada al punt de penal i la... Finalment la té el porter. El baló s'havia quedat dividit dins de l'àrea xicoteta. Naranjo, si arriba, és gol. Però el baló finalment ha botat i s'ha anat directament a les mans d'Àlex Lázaro. Però és la segona opció clara de gol de l'Alcoyano, que està jugant molt bé en aquest inici de partit. Ara vol respondre l'UCAM. De peu Fran Alcoy. Més tranquil Checa. La pilota per a l'UCAM, que ara sí s'apropa a l'àrea, però ese baló arribarà a línia de fons. No pot controlar Karim, serà treta de porta per a l'Alcoyano. Està un poc precipitat l'UCAM i més tranquil l'Alcoyano quan té la pilota. Li dura més el baló al conjunt de Fran Alcoy que al de Carlos Checa. Serà baló per tant per a l'Alcoyano, baló per al porter, que ara es passeja per l'àrea. Xitarà la pilota Zàrraga per a pegar-li en llarg, eh? Així no s'aposta per el joc en curt, al contrari, llançament llarg, buscant a Carrillo. No, la recupera l'UCAM de Múrcia, però ese baló dividit és per a Lázaro. Recupera l'UCAM de nou. Ara hi ha una fase del partit en què no hi ha un dominador clar. La pilota la té el conjunt local. Mira Peix, el central, cinc a l'esquena, tocant per al 20, és a dir, per a Paco Torres. Obrim més a la banda esquerra per a Aitor Puñal. Aitor Puñal, que té també molta velocitat i que és el típic lateral que li agrada molt aparèixer en jugades ofensives. Recordem que en el conjunt de l'UCAM, Carrillo porta 6 gols i Aquino 4. És un equip que té molt de gol, l'UCAM. Pilota per el centre, ahí precisament Carrillo volia controlar, i l'Alcoyano, que no té cap dubte, i quan ha vist aquest baló dividit, el llança directament per línia de cal.
1: I en l'altre partit que n'hi ha en marxa, Gonzalo, ara mateix en la segona federació, en aquest grup tercer, gol del Cieza, que està avançant-se ara mateix davant l'Intercity. Cieza 1, Intercity 0, està en el Deneu de la primera part.
0: Ahí també equips que estan lluitant, per els primers jocs de la classificació. De fet, l'Intercity és dels pocs que no ha perdut. A veure si encara pot alçar aquest marcador, perquè seria la primera derrota en la temporada del conjunt de l'Alacantí. Això sí, ha empatat molt i se li ha escapat algun partit que tenia, com la setmana passada en la mà, i que li van empatar en la recta final, en l'última acció, de fet, el Yeclano. L'Alcoyano està en aquesta sensació de ser un equip que defensa molt bé i que espera la seva
2: oportunitat.
0: Comença
2: Nanueta.
1: Comença la segona part, Álvaro en Anoeta, ambos sense canvis.
2: Amb un canvi en les files del Deportivo, que és David Mella, que tenia targeta.

0: Targeta groga i entra Ricky Rodríguez. Primers minuts de la segona part. Real Societat 2, Deportivo 0.
1: Imaginé, Santi, que el Depor buscarà alguna cosa diferent. Perquè...
0: Espera, que hi va en banda esquerra. Quagliata, Quagliata, l'italià que vol entrar dins l'àrea. La centrada arriba molt bé. Pablo Marín per a tallar. Serà treta de cantonada per al Depor.
1: Santi.
2: Sí, un Depor que ha eixit sobretot molt, molt intens en esta segona part. La primera jugada ja mostra signes de lo que vol ser esta segona part, sobretot no conformar-se en pitxer 2-0 i intentar anar a ficar-se en el partit fent algun gol i sobretot en pitxer canvi en el marcador, ja que vol, demostren que no volen quedar-se o el possible risc de quedar-se un home menys lleva el substituir el jugador que tenia d'Arxeta.
1: El córner.
0: Ja hi va Luis Micruz en Camascarra, la posa molt passada al segon pal. No hi ha remat, la trau al final era entre Ensongovil i Jiménez, se'n va directament fora, traurà Àlex Remiro.
1: I també anava a dir tot preparat Toni Galindo per a la segona part en el Juan Vizcarro.
3: Res, ja ha agafat la pilota l'àrbitre, anem a veure que tarda en començar esta segona part del partit que tanca la quinta jornada de la Lliga Prime Futsal. De moment recordem en el primer temps victòria provisional del Peníscola per 2-1 contra el Córdoba. Tot a punt de començar en esta segona part, anem a veure quin dels dos equips s'alça amb la victòria. Ja tenim a Quintela que agafa la pilota, per tant traurà del Rogle central el Peníscola.
1: Tornem a Noeta.
0: La pilota per Ensongo en banda esquerra lluitant en el centre contra Ensongovil que se la guanya. Ensongovil que la deixa per a Jeremai. Jeremai per a Quagliata que vol arribar a la línia de fons. Quagliata que torna a deixar la pilota. Espera Ricky Rodríguez, el que jugador que entra des de la banqueta en el descans. Jugant en camp contrari el Depor. Jiménez. Jiménez jugant per a Diego Villares que ja controla. La juga per a Quagliata, el lateral. Altra vegada per a Diego Villares. Ja juga per dins per a Ricky que ve a rebre. Ricky que gira la jugada. Jugant per a Jiménez que ja controla. Passant la divisió dels dos camps. Jugant per a Ximo Navarro. Ximo Navarro, que avança la pilota per a Jeremai. Jeremai ara canvia de banda. Jeremai la deixa per dins per a Mario Soriano. Mario Soriano en pilota, jugant per a la central Ede. Ede en pilota, la cama esquerra, jugant per a Quagliata, el de la Reial Societat defenent. Continua Quagliata, tractant ara de trobar un espai, però defensant també molt bé la Reial. Primers dos minuts i el Depor a tractar de trobar algun espai per atacar.
2: Sí, ha tret a Ricky per Mella, ha passat Jeremai a banda dreta i Ricky se situa en eixa banda esquerra, però sobretot quan tenen possessió de pilota se'n ve per dins per a intentar buscar eixa superioritat. A partir d'ahir també sorprèn, com hem dit, en Jeremai a banda esquerra de la Reial Societat per buscar-li l'esquena a eixa Sergio Gómez, i ja que en la primera part no ha tret molt de fruit encarant amb Pablo Marín, intentar sorprendre per eixa costat.
1: També comença en segona divisió la segona meitat de l'únic partit que n'hi ha en marxa, Almeria 0, Leganés 0, portem 5 minuts de la represa. Aprofita Toni Galindo, ja està en marxa novament el futsal en Peníscola.
3: Com passos inicials de la segona part del Juan Vizcarro, resten 10 minuts i 20 segons perquè finalitzi el partit. Peníscola 2, Córdoba 1.
1: I Gonzalo Blanes en la condomina Ecuador de la primera part, això sí, sense gols.
4: De moment sense gols, ha tingut ara una bona aproximació l'UCAM, una centrada molt tancada que ha taponat perfectament la defensa de l'Alcoyano. És un partit que té ritme, però que sobretot el que té és molta intensitat. Ha hagut també una topetada d'un jugador de l'Alcoyano amb un futbolista de l'UCAM. Així tot el món reclamava grogues, però l'àrbitre crec que ha fet bé, ha parat el joc, s'han recuperat i simplement ha sigut falta a favor de l'Alcoyano. I ara el que li estaven reclamant el públic és a l'àrbitre que contara, perquè ha tardat molt en la treta de banda l'Alcoyano i la pilota serà finalment per a l'UCAM Múrcia. Estem, Paco, així en el minut 22 de joc d'esta primera part. L'Alcoyano té molt bona sensació damunt del terreny de joc, està defensant en Odre, pràcticament no està patint en defensa, ha tingut l'arribada de Naranjo i una altra d'Iniesta en un llançament de falta que ha salvat Àlex Lázaro. Per tant, de moment millora l'Alcoyano, però continua en segona federació el 0-0.
1: Sant Sebastià, Álvaro.
0: La pilota que se l'endú Jeremai. Jeremai en la seva velocitat la vol posar. Es queda curta Mamadou Sarr, altra vegada ben col·locat. La trau la Reial Societat. La pilota al centre del camp per a Diego Villares, que ja la guanya. El Deportivo Diego per a Jiménez. Jiménez, que juga per al seu central. Ede, atacant ara el Deportivo. Banda esquerra, Quagliata, que ja controla, ja juga per a Mario Soriano, menejant-se ara molt més el migcampista del Depor. Mario per a Jiménez, jugant el conjunt d'Antonio Hidalgo, que busca retallar distàncies en este inici de la segona part. La pilota per a Ximo Navarro, que vol arribar a la línia de fons, defensant Gonzalo Guedes. Continua Ximo Navarro, que ja ha de girar, ha de jugar darrere. Per al seu jugador és Mario Soriano, qui la rep en el centre del camp. Mario Soriano, que la deixa en curt. La pilota per a Jeremai. Jeremai des de la frontal entra dins de l'àrea. Jeremai que amaga. Jeremai que no tira. Jeremai que la xafa. Se'n va per línia de fons. Porteria per a la Reial.
1: Pensava havia forçat el córner, eh? Però és el que ha dit abans, Santi. Jeremai no està. No està. No.

0: No està...
1: O l'estan tancant bé, l'estan sí. desactivant bé.
0: L'ha canviat ara de posició, a veure si el troba per altre lloc, sobretot per banda dreta o bé per dins, és on va alternant tant Luis Micruz. Però sí que hi ha que destacar que el Depor avança línies i va per el partit, va a veure si pot reduir aquesta distància i sobretot ficar-se en el partit a un gol i arrel d'ahir ficar-li Xosnerevich a la Real Societat i aprofitar la incertesa que pot causar-li.
2: Que ara la guanya i ara ataca es Barrenetxea, que la vol posar, es queda curt el llançament. Jiménez la deixa en el pit per que la replegue Leo Román. I altra vegada atacar el Deportivo. En banda dreta és Ximo Navarro, que vol eixir. No, Ximo no, és el Luis Micruz, que ve també molt baix a rebre aquests balons. I la pilota que va ara sí per a Ximo Navarro. Ja jugant altra vegada en defensa el Deportivo, Jiménez.
0: Jiménez dona una autoritat i una seguretat a la defensa, sí, sobretot. Sí. És el líder.
1: La paraula en castellà és empaque. Sí. Li dona aquest puntet. Per cert, què ha passat en el Juan Vizcarro, Toni?
3: Pues que Carlos Sanz ha fet una carrera per a perseguir a un rival que se n'anava encara en porta.
1: S'ha quedat sense no, resó.
3: Sí,
1: sense...
3: s'ha quedat completament l'altre a la pàjara.
1: Sense oxigen.
3: S'ha deixat caure a terra, és a dir, està fundit, està completament... Fos atenció ara, la cosa del Córdoba. Anem a veure... Gio s'ha posat el tratge de superheroi.
1: No,
3: i ha fet quatre parades consecutives estratosfèriques. Quatre ocasions consecutives del Córdoba i el porter del Peníscola s'ha disfressat de superheroi i ho està parant absolutament tot. I s'ha falta sobre el Peníscola, que encara la porteria en solitari. Anem a veure, perquè això té que ser targeta, eh? Això té que ser targeta.
1: Bueno.
3: L'ha caçat literalment.
1: L'entrada és duríssima. L'ha
3: caçat literalment, eh? Anem a veure com resol esta circumstància l'àrbitre.
1: La entrada és duríssima.
3: Sí, sí. Estem parlant aproximadament a uns 15 metres. A 15 metres de porteria. Perquè la línia de 10 la veig ahir. Sí, més o menys així a ull, uns 15 metres. Bueno, pues ja planten la pilota. Ahí està...
1: Però no li ha mostrat ni groga ni res.
3: De moment no hem pogut veure... Ixa imatge de mostrar la targeta, però tampoc veig cap gràfica que ho indica. Atenció que té la falta. La maga, la passada de primera, està deixant dins l'àrea, la controla, la rematada! Era... Crec que era... A veure... No veig la rematada, aquí la rematada, que és Pucci. I la rematada és de Pucci. Se n'ha anat molt desviat a la dreta del porter del Córdoba. Ahí la controla l'equip andalús, ahí la pressió brutal. Anem a veure Pucci de nou, Pucci de primeres, atenció, ara dins l'àrea, el Peníscola, ara qui s'ha... Vestit de superheroi ha sigut Víctor, el porter del Córdoba, alternança d'ocasions en els dos equips. Estem a 16 minuts 57 segons perquè finalitzi el partit. Ocasions per a tots dos equips. Peníscola 2, Córdoba 1.
1: Un minut per arribar a les 5 i mitja de la vesprada. L'avancem, la ronda del punt a punt. Quisiera ser capaç. L'Arc de Bogotà, que han tret nou disc esta setmana. I l'encetem parlant de futbol. Primera divisió en Anoeta, Álvaro.
2: Són 8 minuts de la segona part. Continua manant en el marcador la Reial. Real Societat 2, Deportivo 0.
4: En segona federació, de moment, no hi ha gols. Estem ja en el minut 26 de la primera part. En la condomina, UCAM Murcia 0, Alcoyano 0.
3: 16:40 per arribar al final del partit a la Juan Vizcarro de Peníscola. Peníscola 2, Córdoba 1.
1: I ja sabeu que tenim futbol en marxa i acaba de marcar Miguel de la Fuente, jugador de l'Almeria, per avançar al conjunt.
2: I gol de la Real.
1: Casola, Almeria 1, Leganés 0. Gol de la Real.
2: Gol de la Real Societat. Quina passada espectacular de Barrenetxea, però quin contra. Control increíble de Gonzalo Guedes, que se la encara cap a la porteria. Ahí sí, des del mig del camp, llançament en cama esquerra, imparable. Posa el tercer en el marcador, 9 minuts de la segona part. Gonzalo Guedes, Real Societat 3, Depor 0.
1: Jo és que sóc molt fan d'este xiquet. Perquè el vaig conèixer quan era un xiquet, quan tenia 18 anys, abans de la seva primera etapa en el... En el València ja destacaven els juvenils del Benfica, si no m'enganye. I bueno, pues, a més un futbolista que m'encisa, que m'agrada moltíssim.
0: Es queixa el Deportivo de la Coruña
1: un possible penal
0: a Luis Micruz de Barrenetxea, que és el que a partir de frutar eixa pilota fa el canvi d'orientació a Gonzalo Guedes i el que sol dir en els curs d'entrenador. Hi ha dos tipus de contraatac, el apoyat en el que fas una transició puxant i combinant amb algun jugador, o el directe, com ha sigut este, que agarra la pilota a Gonzalo Guedes, un control estratosfèric que fa li dona més qualitat al contraatac i se'n va directe a la porteria i ha definit molt bé davant de Leo Román.
1: No, busca-la, vull dir, li ha pegat una canonada cama esquerra perquè té un canó Gonzalo Guedes en eixe

0: en eixa bota i l'ha clavat pràcticament al costat del pal, prop de l'escaire. 3-0, anem a veure si acaba revisant o no l'àrbit l'acció, però...
1: Crec que ha aconseguit al final el gol.
0: Si dona el gol i canvia Gonzalo Guedes, això, Álvaro, està mig liquidat.
2: Sí, sí, totalment, i quan entra Okienki Oyarzabal, que també vaig a dos canvis, entren en la banqueta quan ja van 3-0, se'n van Gonzalo Guedes, que acaba de fer el gol, i també Zakarian, que havia fet el segon.
1: Sí, els autors del gol són els que canvia, però és una possibilitat que s'està donant, perquè hi ha que dir que el Depor en aquesta segona part havia eixit molt bé, estava dominant el partit i la Real Societat, jo crec que esperant la situació que s'ha donat, no? Perquè en eixa avançada de línia estava deixant molts, molts espais a l'esquena del Depor i la primera que ha tingut en aquesta segona part la Real Societat li ha agafat molt bé l'esquena i s'ha plantat que des davant de... de Leo Romany ha aconseguit fer el segon i que no puga vindre ara algun altre més, sobretot amb aquests canvis d'Okien, que li va donar molta verticalitat ahí en banda, i Oyarzabal, que ja sabem no, el tipus de davanter que és.
0: Hem tingut un altre gol en el camp de l'Almeria, marca el segon Miguel de la Fuente. En qüestió de 5 minuts ha fet un doblet, en este cas assistit per Brian Sipenga, l'exjugador del Castelló. Gol de Miguel de la Fuente, Almeria 2, Leganés 0. Canvis en Anoeta, canvia o no la situació en la condomina, Gonzalo Blanco?
3: He estat a punt de narrar el gol de la jornada, menys mal que no, perquè era del Lucam. Ha rematat de taló Carrillo en un detall tècnic de qualitat en un centre, però per sort un defensa de l'Alcoyano ha evitat el gol. L'opció més clara per al conjunt local, que ara Paco té una falta lateral perillosa, si ha canviat. Ara està pressionant el Lucam, a l'Alcoyano li està costant més tindre la pilota i això l'està aprofitant l'equip de Checa per apropar-se més a l'àrea de Zàrraga. Ahí está el llançament de la falta, la pilota al punt de penal, es passeja per l'àrea i no ha rematat ningú. De nou opció clara per a l'UQAM, la jugada d'estratègia espectacular, l'havia sigut perfecta, però li ha faltat un peu que ficara la pilota en la xarxa en un baló que s'ha passejat literalment per l'àrea de l'Alcoyano i s'ha perdut per línia de fons. Així que ara estem patint, ara està pressionant l'UQAM i ara l'Alcoyano està treballant defensivament per a mantindre el de moment empat a 0 quan estem ja, Paco, al minut 30 de la primera part a la condomina.
0: Mentre que en el Juan Vizcarro en Peñíscola, Toni, el conjunt de casa està més a prop del tercer que de l'empat ara
4: sí,
0: mateix.
4: Sí, però mira el Córdoba, que el Córdoba està molt ben plantat sobre el rectangle de 40x20 i li està costant molt al Peñíscola trenar les jugades per a poder eixir còmode. Sí que quan ho fa s'aproxima molt de perill a l'àrea de l'equip andalús, però sí, sí, anem a veure perquè està apretant ara el Peníscola i quan s'arrima a l'àrea del Córdoba ho fa en perill i amb sensació de poder aconseguir el gol. Atenció ara perquè tenim l'oportunitat per al Peníscola solitari. La jugada!
0: Està parant també el porter d'ells.
4: No ha pogut rematar Saladier, Carles Saladier en el mà amb Víctor i la tirada fora. 14-20 per arribar al final del partit. Peníscola 2, Córdoba 1.
0: Anoeta, Álvaro.
2: Hem tingut dos canvis que ha fet també Antonio Hidalgo. Aprofita, se n'ha anat Ximo Navarro, ha entrat Alti. I altre canvi ofensiu també perquè se n'ha anat Diego Villares en el centre del camp. I el que ha entrat és Adama. I la rematada parada de Remiro. La primera jugada d'Adama Traoré en el camp en banda dreta, estava pràcticament sol en Songo Vila, rematada directament a les mans de Remiro, que ha tingut que posar la mà forta i tirar la córner. Però la primera d'Adama,
0: boníssima, eh?
1: Abans, al parlar de fitxatges del Depor i del mercat del Depor, s'havíem oblidat d'Adama.
0: Que va arribar molt tard, però...
1: I ara, com he dit, és un jugador molt explosiu, també el seu físic imposa, però sobretot en banda hem vist també un poc la qualitat que guarden no sols en eixe cos. Se n'ha anat molt bé del jugador, l'ha ficat una centrada molt bona i quasi fa el primer gol.
0: Tu has vist el vídeo eixe de xarxes de Adama Traoré, juro que nunca la olvidaré, ¿no? Pues es imposible de olvidar a este Adama Traoré, porque, madre mía, el tío del plano de la tele, cuando ixe Adama Traoré, ha de tirar cap enrere, sí, porque si no, no cap.
1: Es
0: impresionante la esquena que tiene para cargar pianos y lo que pasa falta, ¿eh?
1: Pareix mentira, perquè un jugador original...
0: I és rapidíssim, rapidíssim. És tot el contrari a lo que pareix.
1: Sol és per la envergadura que té, no pot ser tan explosiu.
2: Espera Susic, l'àrea, la recuperació en camp contrari, Susic, que la vol deixar en la frontal, Carlos Soler. Carlos Soler per a Lucas Susic, i ha perdut un poquet el perill, la pilota dins, la toca, però era fora de joc. El gol de la Real, però era fora de joc claríssim de la davanter de la Real.
0: I una estadística que estava buscant fa uns minuts, que efectivament és impressionant. Quantes rematades a porteria creieu que porta la Real?
2: Haurà fet tres.
0: Pues literalment, que sí.
2: Les tres.
0: És que és impressionant.

0: A mi me pareix un exercici d'efectivitat com pocs han vist esta temporada. Algun hi ha hagut millor. Recorde un partit, no sé si va ser o el Barça, un d'estos equips que va fer 4 tirs, 4 gols. Per cert, l'acció ja volen ser fora de joc. Ha donat continuïtat, és a dir, fora de joc, però...
1: Sí, perquè han sigut 4 de 5, perquè la primera l'ha aturat Leo Román, però la...
2: Bueno, pues... Espera que vol tornar Isidis, Adama Traoré. Adama Traoré, ara que el control que se li en va en mà de dreta. Adama que vol entrar dins l'àrea. Adama que la deixa darrere, el llançament de Riqui no. La deixa per a Soriano, el llançament i el gol. I el gol del Deportivo. Quin llançament de Mario Soriano. Es torna boig Antonio Hidalgo en la banqueta. Ese contraatac. Adama la deixa darrere. Que ràpid ho ha fet Riqui, que la deixa perquè siga Mario Soriano des de la frontal. No pot arribar Remiro, posa en emoció el partit, minut 61 en Anoeta, Real Societat 3, Deportivo 1.
0: Una acció que comença en un mal control de Adama, però que després Riqui fa bona, perquè la tocadeta de talonada de Riqui deixa soles a Mario Soriano, que no s'ho pensa, i la clava dins.
1: Sí, bona definició de Mario Soriano de fora l'àrea, és el que dèiem, és un centrocampista box to box que no sol se talla xoc ni...
0: No, i un pegador, i té bon dispar, ja ho hem vist.
1: Que arriba bé de segona línia, i hem vist, i s'atreveix molt a finalitzar jugades, i ara pues, ha finalitzat aquesta transició ficant al Depor algun partit. Un Depor que Antonio Hidalgo havia fet els canvis prou ofensius, buscant que l'equip intentarà clavar-se en el partit, i a veure si amb este gol és capaç de... d'aproximar i de creure un poc en
0: el
3: resultat. Gol del Córdoba! La jugada de l'equip andalús! I esta vegada Gio no ha sigut el miracle! La balona s'ha entrat ahir a la línia de gol i estava esperant Hugo Expósito per arrebatar-la dins. Arriba el gol de l'empat del Córdoba. Falten 12 minuts per acabar el partit. Pellíscola 2, Córdoba 2!
0: No ha pogut Gio, bàsicament, perquè li ha passat pel costat. Estava fora de la seva porteria i Expósito, que estava baix espalt pràcticament com a palomer, per a clavar-la dins. El Córdoba, per cert, que està segona part està rascant moltíssim. Ha aconseguit l'empat, però, Toni, el que hem vist és que a nivell ofensiu el Peñíscola està més que capacitat per a fer el tercer.
3: Jo he estat a punt de dir-te, afortunadament m'he callat perquè hauria sigut el mal del narrador. Dic, si Peñíscola fa el tercer, això pràcticament podien dir que està més resolt.
0: Ja, però ho has pensat, i això ja, el crim ja està comès. Si ho has pensat ja...
3: Pensament, paraula, obra i omissió, no?, que se sol dir.
0: Sí, senyor.
3: Bueno, pues ahí tenim una falta d'atenció perquè està pot ser bona per al Peñíscola, que tenim a Carlos Sanz. Ahí està la pilota un poc més allà de la línia divisòria. Ahí tenim diverses opcions, el llançament directe, però també obert a les sales a alguns jugadors del Peníscola. Ahí va Carlos Sanz, la rematada!
0: No valia.
3: No valia.
0: No valia. Estaven ahí el...
3: Sí, ha hagut ahí, sembla que pegant-se
0: el pivot, crec que era...
3: Este, el Hugo Expósito, que és l'autor del segon gol del Córdoba, i també estava per ahí Quintela, segur que estaven ahí fent-se de tot. Bueno, pues torna a plantar la pilota Carlos Sanz. Falten 11 minuts 54 segons per arribar al final del partit. Tenim un empat a dos en el Juan Vizcarro. Peníscola 2, Córdoba 2, Córdoba 2. Ahí tenim a Carlos Sanz de nou, que agafa la carrereta, va fer tornar el llançament. Ara no, ara la tira aquí cap a la banda esquerra. Fa la jugada individual el Peníscola. Atenció que li furten la cartera al Córdoba. Ui, afortunadament ha hagut una cama ahí miraculosa del Peníscola. Desfà el perill, ara s'estiu la falta.
0: Falta, sí, l'entrada per darrere.
3: Sí, sí, pues res, ahí tenim 11:47 per arribar al final del partit. Repetim, Peníscola 2, Córdoba 2.
0: En la condomina, recta final de la primera part, Gonzalo, algú dels dos està més a prop del gol?
4: No, sincerament no, tot i que ara sí que ha tingut el Alcoyano una opció de Javier Soler, que és defensa, però que volia el seu segon gol a la Lliga, el llançament potent però directe, a les mans del porter d'Àlex Lázaro, que l'ha agafat en tranquil·litat. I ara estem en aquesta fase del partit en el que en la recta final de la primera part l'Alcoyano jo crec que està donant per bo arribar al descans en empat, i el Lucan Murcia no té idees. Sincerament, l'equip de Checa li està costant molt generar i pràcticament no ha tingut cap opció de perill. Ara s'estava reclamant perquè hi ha un baló dividit i ha fet falta el dorsal 14, Karim, que porta groga, i s'ha alçat tota la banqueta de l'Alcoyano, com és habitual este perfil d'accions, a demanar la segona, però el que ha fet l'àrbitre és primer dir-li a la banqueta de l'Alcoyano que no en el dit, però que després s'ha anat a parlar en Karim. Jo crec que li està dient que es calme, perquè a la propera acció que que ja ja pot ser que es quede l'UQAM en un home menys. Així que l'àrbit, de moment, jo crec que en bon criteri l'ha saldat en amonestació verbal després de la groga. Estem, Paco, en el 38, resten 7 minuts per al descans, en un primer temps que ha començat millor l'Alcoyano, que després ha tingut una fase de domini de l'UQAM i que ara, sincerament, està en el mig del camp, cap dels dos equips està manant i de moment crec que és lògic que continuï el 0-0 a l'Electrònic.
0: Ui, ui, ui, al Juan Vizcarro estan revisant un possible penal en àrea del Peníscola.
3: Una acció de Carlos Sanz, una acció en defensa del Peníscola, una patada, sembla que sobre Palacio, estan els àrbitres revisant.
2: Penal en Anoeta.
0: Ojo, i Rocha.
2: I tarjeta roja.
0: I Rocha.
2: No s'ho ha pensat directament, ha assenyalat el penal i es pensa a Pablo Marín. La targeta roja, el que pot canviar el partit d'un minut a altre, penal per al Depor.
0: Revisem de seguida l'acció, però què ha passat en Peñíscola?
3: Al Juan Vizcarro, determinació arbitral, no hi ha penal
0: no hi ha
3: a favor del Córdoba.
0: Ha fet xafum. El jugador del Córdoba continua el 2-2 favorable a cap dels dos. Seria un punt per a cada escu. Continua a 11 minuts del final. Què ha passat en aquesta acció? És un penal, clar o no, Santi, Álvaro?
2: El típic córner al primer pal, la rematada que va al segon, i pareix que Pablo Marín agarra... Sí. El Son Govil, que no pot arribar.
0: El teu cosí ha fet un penal ahí d'aquella manera,
1: Jo crec que sí que dona per a penal, però per a Rocha directa la veig un poc excessiva,
0: És que en Son Govil està vull dir, a un metre de porteria.
1: Entenc que l'àrbit interpreta que és l'últim jugador, però clar, ara el jugador té que arribar a la pilota, tampoc la gestualitat del jugador del Depor fa que s'exagera.
0: Però més que gestualitat, és que l'agarra, en Son Govil li guanya l'acció, li guanya l'esquena, li agarra i està a un metre de porteria. Per ahí, per a mi la Rocha ve per ahí. Ara, que és una acció molt revisable, evidentment, i estan ara mateix jo crec que neixes, però el penal és indubtable. Lenormand ahir fa un exactament igual. Exactament igual.
1: Penal és, el que passa que per a mi exagera un poc la caiguda el davanter.
3: Anem a veure, és que l'agafa del braç i la caiguda és com si li haguem pegat una espenta.
0: No, del braç i de la camisa. De la camiseta, mira per darrere.
3: La física no diu que tu has de caure d'aquesta manera.
1: Salvo que n'hi hagi també alguna imatge ho aclari un poc millor, dona la sensació de que ell se tira quan veu que no va arribar a la pilota.
0: Que no va arribar a la pilota.
1: I per tant, al notar l'agarró del braç i que no arriba a la pilota és quan
0: exagera un poc la caiguda. De totes formes, la que acaba de liar Pablo Marín és grossa, Álvaro, perquè no és només deixar el seu equip en 10. És que tens un 3-1 molt favorable.
2: I se'n va,
0: Se'n va, al carrer.
2: Ho té clar, és Miguel Sesma qui està en el camp, Pulido Santana en el bar, que pareix que té clar que eixa targeta roja és roja, i ahí prepara el canvi, entrarà Zubeldi al central, Pablo Marín, que nega en el cap, perquè és minut 67 de partit, Reial 3, Deportivo 1, i és penal per al conjunt visitant. I ahí va Jeremai Hernández, el 92% dels gols l'ha fet des del punt de penal. Ahí va Jeremai, davant una oportunitat impressionant la que s'ha vist del Depor de la Coruña. Ahí va Jeremai en cama dreta. Jeremai! Gol! Gol del Depor! Gol des del punt de penal. Jeremai, que és el capità d'aquest equip, que vol posar-li emoció al partit. 3-2 en Anoeta, quan encara resten 22 minuts. Fa el gol Jeremai. Reial 3, Depor 2.
0: I també hem tingut un altre gol en segona divisió, marcat a Giro Chirino. Per a el Almeria, gol de Chirino, Almeria 3, Leganés 0, com està el Leganés? I ja abonem el futur de Rubén Alves, perquè ja estava dubtant-se al respecte en les darreres setmanes i que aquesta derrota li va fer molt de mal al tècnic que és el nord, nascut al nord, però que té residència a València, que sempre m'agrada dir-lo. Pues tenim partit, Santi, ara mateix, en Anoeta.
1: Sí, tenim partit i s'ha vist obligat a fer ara un canvi l'entrenador de la Real Societat, ha llevat a Carlos Soler, ja també buscant un poc intentar de defendre i ser 3-2, perquè s'ha clavat el partit totalment en una segona part que m'estava agradant a mi el Depor, a pesar d'haver encaixat eixe 3-0 de Gonzalo Guedes, però estava jugant en camp rival, a fer canvis ofensius Antonio Hidalgo i volien intentar clavar-se el partit. Ho ha aconseguit en un penalt ara molt ben executat per Jeremai, perquè ha iniciat les estadístiques i era sorprenent. Tres penaltis llançats, tres colats, o a la dreta, o a l'esquerra, o al mig. Per tant, tu eres Remiro, què fas?
0: Ui!
2: Al final... Espera, Dama Traore, dins l'àrea, Dama! Quina aturada de Remiro! es torna boig Antonio Hidalgo. Bueno. Quina vesprada està tenint Adama Traoré. Quin llançament tan potent, baix. I quina mà d'Àlex Remiro a punt d'arribar l'empat.
0: Està imparable Adama Traoré. Que bé se'n va del primer defensor. La canonada és brutal. La parada de Remiro, espectacular, eh? Uf. Fregant el pal, uf, també. Bueno, de les parades de la jornada. Aguantem el córner abans de la mini ronda, vore.
2: Ahí está Adama, que chocava les palmes dient, però pensé que ha xiulat, no sé si la falta que ha fet en atac, perquè està posant l'Àlex Remiro, sí, que serà qui la pose, sí.
1: Pareix que hi ha falta en el control.
2: Falta prèvia. Falta en atac.
0: Falta prèvia, sí senyor. Pues aprofite, són les 6 menys quarts de la vesprada, menys 14. Ara mateix, ronda al punt a punt. Una ronda que comencem, evidentment, en primera divisió, Álvaro.
2: 20 minuts per arribar al minut 90. Tota la emoció del món en Anoeta. Reial Societat 3, Depor 2.
4: De moment, en segona federació no hi ha gols. Estem ja en el minut 43 de la primera part a la Condomina. UCAM Múrcia 0, Alcoyano 0.
3: El Peníscola que està fregant el gol. 8-46 per arribar al final del partit. Peníscola 2, Córdoba 2.
0: En segona divisió en marxa, eixe Almeria 3, Leganés 0. Un partit ja decantadíssim per al conjunt casolà. Estem pendents també dels duels de segona federació d'eixe grup tercer. Per exemple, el Cieza 2, Intercity 0. L'Intercity que està caigent per dos gols a punt d'arribar al descans. La Nucía Lorca comença d'ací a 14 minuts. I en tercera federació estem a punt d'arribar al descans. El Dense B 0, Vall d'Uixó 0. Abans, avui pel matí, s'han jugat el Torrevieja 2, Aguntino 2 i el Torrellano 2, Soneja 0. En Poliesportiu, este matí en compte la victòria de València Bàsquet, que ha guanyat per 70-99 les xiques, al Movistar Estudiantes. També estem pendents d'ací a 1 hora i 13 minuts comença en el Palau Blaugrana el Barça-València Bàsquet de Lliga ACB. I també en poliesportiu, este matí, la victòria de Verstappen al Gran Premi de Singapur. Ha guanyat per davant de Leclerc i de Antonelli, que han tancat el podi. Sainz ha estat 14 i Alonso 16. I deia abans Gonzalo Blanes des de la Condomina, Gonzalo, que estem a punt d'arribar al 45. M'imagine que no n'hi haurà massa d'afegit, no?
4: Un minut, ara l'acaba de mostrar, sí, sí, i ha delegat, i és bona notícia, tot
0: molt
4: i que sigui a segona ref. Un minut d'afegit. Per tant, l'últim minut d'esta primera part en la que hem tingut un gol anul·lat, però per a mi no és ni gol anul·lat, és una passada en profunditat. Karim estava en fora de lloc, s'ha assenyalat, el que passa és que l'ha continuat l'acció, com si haguera VAR, no? Ha dit, vaig a ficar-ho per si de cas, però clar, si no, així directament s'ha anul·lat, però l'acció era un fora de lloc claríssim, eh? Estem ja en el minut 45 i 40 segons, és a dir, l'última per a l'UCAM Múrcia, 0-0, l'Alcoyano resistint, l'Alcoyano que ha estat millor en el primer quart d'hora, que després ha donat un pas en darrere, però que està defensant molt bé. Atenció, perquè ara Karim està entrant a l'àrea, ataca l'UCAM, talla perfectament Soler, baló dividit que espera l'Alcoyano, està de peu Fran Alcoy donant indicacions, l'afició de l'Alcoyano que està també alentant el seu equip i a falta a favor de ningú, perquè l'àrbit diu que s'esgota el temps. Jugadors camí de vestidors, així que tot en la segona part, perquè de moment en la primera no hi ha gols, descansa la Condomina, UCAM 0, Alcoyano 0.
0: Salves alguna coseta, Gonzalo, del primer acte?
4: El treball, molt de treball defensiu del conjunt d'Alcoy i en la davantera Naranjo, que és un davanter, Paco, que gana tots els balons dividits i que és molt lluitador. Però és de veres que li ha faltat un poc de ritme a l'equip de Fran Alcoy per a tancar una bona primera part avui així a la Condomina.
0: Tornarem d'ací a un quart d'hora, a la segona part, a la represa d'este de moment 0-0 entre UCAM Múrcia i Deportivo Alcoyano. Per cert, no ho he dit abans en la ronda, però bueno, sí que ho havíem comentat abans en la sintonia del punt a punt este matí i també, evidentment, en eixa...
3: Golas! Pablo Muñoz! Per tota la creueta! Des de pràcticament sa casa!
0: Wow.
3: Quin golas de Pablo Muñoz per a posar per davant en el marcador al Peníscola! 6-40 per acabar el partit! El gol de la jornada en el Juan Vizcarro! Pablo Muñoz! Peníscola 3! Córdoba 2!
0: Una canonada que està a punt d'afaitar al porter perquè li ha passat fregant el pèl i ja està a punt de deixar-lo rapat, eh? La canonada de Pablo Muñoz, 3-2, Toni, i novament, com dèiem abans, la vessante ofensiva del Peníscola novament demostrant el seu poder.
3: Ha tingut ocasions pràcticament infinites per a que arribara a este tercer gol. Ocasions claríssimes. La parada del porter del Córdoba, de Víctor, que jo he vist pràcticament ha sigut la millor ocasió del partit i la millor parada del partit del porter del Córdoba. Se rondava, s'aproximava, s'acostava, s'olorava el gol del Peníscola i finalment ha arribat i mereixen el golaç de Pablo Muñoz per a fer el 3-2 en el marcador i posar per davant a l'equip de Gerard Pussó.
0: I el comentari que deia abans en la ronda, Máximo Quiles, campió del món en Moto3, en eixe gran premi d'Indonèsia, el pilot d'Aspar Team que s'ha alçat, i aprofitant que està Toni Galindo, però sí, en eixe campionat del món i culminat una temporada espectacular.
3: La veritat és que sí, una temporada espectacular de l'Aspar Team que, bueno, ja col·lecciona, no fa més que col·leccionar títols mundials.

0: Com a equip té una cantera, una pedrera de pilots realmente meravellosa. Atenció a la creació per al Córdoba. La rematada serà córner. De destacar també, bueno, i se va la sort que ha tingut Àlex Escrís, no? que pràcticament quan anava a guanyar la seva primera carrera de la temporada en Moto2, pues, la moto s'ha quedat parada. Bueno, l'equip no ha dit res, però fa tota l'olor de que ha hagut un mal càlcul de la gasolina.
1: Sense benzina, no?
0: Sí, clar, la veritat. I bueno, a veure què passa la pròxima temporada nit al Trans, que ja és un equip molt més competitiu que el Clint, així que bueno, tota la sort per a Àlex Escrís, que és un gran pilot, i a veure si li acompanya la sort en el nou equip.
1: En el futsal, de moment, victòria per al València, en este cas el Peñíscola, que està dominant 3-2 a recta final, 5 minuts per arribar al final, mentre que en el partit de primera divisió estem en marxa i molt pendents de a veure si el Depor culmina la remuntada, que seria miraculós, Álvaro.
2: Últims minuts ja, 15 minuts en Anu Eta defensant ara la Real Societat, la pilota que espera Mario Soriano en el centre del camp, tancant les files, el conjunt de Matarazzo, pilota per a Amatucci, el migcampista que ha entrat a més de la banqueta, Mario Soriano, que és qui maneja la pilota, jugant en mata per a Jiménez, Jiménez altra vegada per a Mario Soriano, ara és complicat trobar aquests espais, en superioritat numèrica el conjunt d'Antonio Hidalgo, la pilota per a Quagliata, el lateral italià, Quagliata en cama esquerra, la deixa per a Mario Soriano, i ara amassant la pilota, la posa en l'àrea, la toca el jugador de la Real, la pilota que la guanya, vore Zubel, Zubeldia que vol eixir amb ella, Zubeldia que també és molt contundent darrere, la trau i se la vol quedar a les Susits, cau a terra, no hi ha res, vol continuar atacant el Deportivo de la Coruña, és en Mario Soriano que la deixa per dins per a Jeremay, el llançament a les mans de Remiro.
1: I crec que n'hi haurà per ahí una groga a un jugador de la Real Societat que li ha pegat un pal a un altre del Deport. Per cert, te diuen fa 15 minuts, Santi, que en 3-0 la Real acabarà demanant l'hora. Mira, la falta a Soriano es clarísima y es para mí de groga, ¿eh?
3: Sí, la falta de Ángel, París mentira, pero sí, s'ha aconseguit ficar en 5 minuts, en el 61 ha fet el 3-1 i en el 68-69 ha fet el 3-2 en el penal i s'ha clavat.
1: I què ha sigut la clau? Adama Traoré.
3: Per supost.
1: Juro que nunca l'olvidaré.
3: Ha hagut un parell de jugades en Sergio Gómez que París mentira, però ha ficat, clar, qualsevol li guanya la posició per el cos.
1: No, oblidado, per favor, ya, estas cosas ya... Parlem de coses serioses, perquè guanyar-li la posició a Adama Traoré em pareix a mi que és un poc complicat, però bueno.
3: És que això que li diguem moltes voltes al defensa, no, tu xoca davant el rival.
1: Posa el cos,
3: rival,
1: no, sí. Posa'l tu, no?
2: Posa el cos.
3: Te fas mal.
1: Mira.
2: Ahí está el davant en el Sangovil dins de l'àrea, i anem a la torna per a Remiro Córner. Sobretot en aquestes recuperacions en camp contrari. Quin mal està fent ahir el conjunt gallec. Ara era Jeremay, llançament, atent Remiro que la envía a córner.
3: I sobretot en aquestes situacions que la defensa enfona cap a la seva porteria és on se produeix l'espai ahí mig on així està apareguent Jeremay i està siguent determinant amb aquests tirs de fora l'àrea que estan causant perill a...
1: Qué buena va a decir, ¿eh? Bueno, entreme en la recta final también del partido en el Juan Vizcarro, Toni.
0: 3:50 para finalizar el partido. Atención que tiene oportunidad de ataca el Córdoba y defensa volve. El Peñisco, la 3-2, está muy bien el equipo castellonen. Caí el balón que se va a capa al área. El peu miraculoso de Gio. La pelota se va fuera. 3:40 para arribar al final del partido. Peñisco, la 3, Córdoba 2.
1: Ah, no, está Álvaro.
2: Último cambio ya en las filas del Depor. Entrate Jensen, Senana del lateral esquerre, Quagliata. I ara ja anarà per tot, perquè és 3-2, estàs jugant en superioritat i endur-te de Anoeta mínim un punt ja és un bon motiu.
3: Sí, sí, sobretot i després d'anar perdent 3-0. Després d'anar 3-0, perquè al fill del cap també és si ho aconseguirà, també colar 3 gols fora de casa i no emportar-te 3 punts, significa que també has...
1: Eixa, el Villarreal ve se la sap, ¿eh?
3: Sí, sí.
1: Se la va fer ahir davant el Jaén en un partit absolutament de bochos, una bocheria de partit. Se va posar 3 vegades per davant el Villarreal fora de casa i finalment li van empatar en un penaltet. Per a mi, penaltet, absolutament. 3-3 entre el Jaén i el Villarreal B. Continua ara mateix el Depor. És que, no sé, la paraula no és arraconat, és atemorit. Parece que té atemorida a la Real Societat, que va guanyant el partit, però clar, en un home menys.
3: Clar, sobretot arrel d'haver-te ficat en un home menys, també fa ser un poc més caute.
1: No, que ja tenies el partit, ja havies desconnectat mentalment, perquè ja 3-0, això ja està controlat, tal. Ja havien desconnectat i ara reconnectar no és tan senzill, eh?
3: No, i per altra banda, l'altre equip, que estava fora del partit i es veu que s'ha clavat dins, el fa enxufar-se un poc més i confiar en treure alguna cosa positiu.
2: La pelota per a Jensen que la posa dins de l'àrea, no arriba ningú, les mans d'Àlex Remiro que li posa també tota la pausa i que important també és tindre un porter com Àlex Remiro que el dona també una seguretat impressionant, sobretot als centrals.
3: Sí, sobretot també tenint en compte que ha hagut algun moment que ha creat el seu alrededor.

al seu voltant algo de dubte, sobretot per aquest eixit de pilota o aquest excés de confiança que ha mostrat a vegades, però sí que és de veres que un porter d'aquestes característiques te dona molta seguretat i te fa

0: En una jugada en banda centrada a Isitale Remiro, que la volia traure en els punys. Pense que ha tocat en John Martín. Menys mal que la pilota ha agafat una altra direcció, perquè si agafa porteria ja no hi havia ningú que ho parara, i es salva altra vegada la Reial.
1: Si agafa porteria, se li queda morta allà a Matucci.
0: Era gol.
1: Estaríem parlant del 3-3.
0: La pilota ara per a Ricky. Ricky Rodríguez, que ha traçat la seva posició jugant ara com a lateral esquerre. La pilota ara per a Mario Soriano. La bruixola d'este equip, Mario Soriano, que ja continua dient als seus jugadors que es menegen. Mario Soriano per a Jensen, altra vegada. La pilota per al migcampista, que ha fet un dels gols del dia d'avui. Mario Soriano jugant per a la central, Ede, jugant per a Jiménez. Jiménez, que ja la xafa. Jiménez, que conduix, la torna a deixar per aquí, sinó Mario Soriano, que li posa el sentit a este equip. Mario per a Amatucci. Amatucci, que la xafa. Arraconat ja la Reial Societat, aguantant el resultat. 9 minuts per arribar al final. 3-2 guanyant la Reial. La pilota en banda per a Jeremai, que retallava, la volia posar, era alti, i la pilota que és rebotada, serà servici de banda per al Depor.
1: També atacant. Eixos canvis que ha fet Materazzo amb el 3-0 també han fet el que estàvem parlant, que es desconnectara un poc massa pront de la Real Societat, i ara estan veient que...
2: Quan Guedes fa el tercer i canvies a Guedes, envies un missatge immediatament.
1: A Guedes i Barrenechea
2: ha
1: llevat, i t'has plantat ara en un 3-2, has tingut que llevar a Carlos Soler i traure Zubeldia, perquè ara estan defendent en un 5-3-1, però molt prou de la teua porteria, i està donant-li molt de terreny al Depor, i això pot ser-li algun esglai.
0: Ahí va Soriano, Soriano per a Jiménez. El Depor, els 10 jugadors en camp contrari, i ahí va Adama. Adama en la pilota, Adama que ja conduís, Adama que encara, Adama que ells ara en la seua cama esquerra, Adama arriba a la frontal, continua Adama, que la deixa per a que Jeremai siga, no hi havia espai, la trau la Reial Societat, i espera que arriba Oyarzabal. Mama, Oyarzabal, mama, que pot sentenciar, Miquel, fora! No sol perdonar el capità de la Reial Societat, Oyarzabal, que ha arribat molt forçat en cama esquerra, se'n va fora, era esta.
2: Havia llançat la tovallola al defensa, perquè no arribava, impossible agarrar a Oyarzabal, se creua molt bé.
3: Bueno,
2: la para el porter, es corner.
0: La para Leo Román.
2: Li ha tret Leo Román el peu, era gol. Havia definit molt bé.
1: La tret Leo Román, també ha desistit un poc en la carrera Jiménez, perquè ve d'una tarjeta groga. Que
2: sí, que també que tampoc... a Oyarzabal no l'agarra ni en moto.
1: Estava arriscant-se a fer-li falta i veure la segona i acabar expulsat, però molt bé Leo Román en ixe 1 contra 1 davant Oyarzabal, que jo crec que d'una volta vista la repetició és més encert de Leo Román que errada de...
2: Leo Román, que va escopetat ara mateix, perquè resten 7 per arribar al final. Resta només minut 20 segons per al final del partit en Peñíscola. Toni.
4: Ahí trau el Córdoba de banda, 3-2, va guanyant el Peñíscola al Juan Vizcarro. Seria una importantíssima victòria que l'espentaria cap a la zona intermitja de la taula classificatòria. Seria també la primera victòria en esta temporada com a local. Ahí juga el Córdoba. Està jugant ara en estos moments Peinado, que la controla i l'envia cap al seu amic. No, a veure que ha indicat així l'àrbitre, algú ha perdut alguna cosa, una espinillera o algo, així que para el xoc, estem a 1-11 perquè finalitza el partit. Peníscola 3, Córdoba 2.
2: Anem a aprofitar, a punt d'arribar ara, a les 6 en punt de la vesprada, ronda al punt a punt. Una ronda que va començar en un partit que pareixia tancat i no està tancat en primera divisió, Álvaro.
0: Últims 5 minuts per arribar al minut 90. Encara queda partit en Anoeta. Reial Societat 3, Depor 2.
5: En segona federació encara estem en el descans. No hi ha gols en la condomina. UCAM 0, Alcoyano 0.
4: 50 segons perquè finalitza el partit al Juan Vizcarro de Peníscola. De moment, Peníscola 3, Córdoba 2.
2: Hi ha un altre partit en marxa en segona divisió. Domina l'Almeria en gols de Miguel de la Fuente en dues ocasions i de Chirino, 3-0, davant de Leganés.
4: Gol del Córdoba! Golàs de Perit! La rematada brutal del dorsal 10 de l'equip andalús! Pràcticament des de línia de 10! Es clava per tota la creueta, per tot el travesser! La pilota que pega en el travesser i entra en la porteria de Gio! Arriba el gol de l'empat per al Córdoba quan ja respiràvem els instants finals de partit. Peníscola 3, Córdoba 3!
2: Tres vegades ha posat per davant del Peníscola, tres vegades ha empatat el el Córdoba, que no se dona per vençut, i resten 40 segons per arribar al final del partit. Han demanat un temps mort per a preparar

0: imaginé una acció de pissarra, Toni, que seria la última que tindria a les seues botes el conjunt Cassola.
1: Sí, sí, el Peníscola, una última acció de pissarra, perquè, bueno, ara traurà del Rogle central, així que encara disposarà de pràcticament 30-40 segons per a veure si pot avançar-se de nou en el marcador i fer el quart i, bueno, vendre-se els tres punts en esta, en este duel que té contra el Córdoba.
0: Anem a estar pendents d'esta última acció en el Juan Vizcarro. Pregunte Gonzalo Blanes, com ha començat la segona part de la Condomina? Ambos sense canvis i qui està dominant?
2: No, encara no. Sense canvis crec que te puc confirmar, tot i que hi ha un jugador de l'Alcoyano que el fan tenir un poc més de ritme, però encara no. S'està fent llarg el descans. No ha començat la segona part en este partit que, recordem, va 0-0, segona federació entre l'UCAM i l'Alcoyano.
0: Estic veient la repetició del gol del Córdoba, li pega en la puntera, cama esquerra, espectacular. I ahí està, l'acció de pissarra. Anem a aguantar el futbol en primera divisió. És l'última acció de perill que pot tindre lloc en el pavelló del Peñíscola, Toni.
1: Bueno, pues ahí está ya el capitán, tenim a Elías, que traurà el Rogle central. Ahí está Elías, que condueix la pilota, la dona, la controla ara Pucci. Pucci, que la dona amb la cama esquerra per a Elías. Elías, que maneja la pilota, és per a Pablo Muñoz, atenció que està menjant, la falta en 30 segons perquè finalitza el partit. Ahí la té Pucci, Pucci que avança, Pucci que controla, es retira, la dona per a Elías, Elías que la tira cap a l'esquerra, està tocant-la el Peníscola, ahí està la pressió brutal del Córdoba, no deixa que triangule ni que trobi el forat l'equip local, l'equip de Castelló, ahí la està jugant el Peníscola, Elías menjant-la, tocant-la, busca el forat, n'hi ha que tirar, n'hi ha que tirar, falten ja 8, 7, 6, el llançament, la toca en defensa.
0: Ai,
1: el Córdoba, gol.
0: No pot ser, has jugat en porter jugador.
1: Gol, el Peníscola que estava jugant en porter jugador. Per tant, havia deixat la porteria buida. 3-6 perquè finalitza el partit. La rematada del Córdoba, la rematada de David a porta buida. Peníscola 3, increïble. Córdoba 4.
0: Quin partit se li va anar al Peníscola, que tenia tot en la mà, a falta de 40 segons. Ha encaixat el 3-3, ha arriscat jugant en porter jugador i en una pèrdua pràcticament dins de l'àrea. No sé què estan...
1: I se va revisar, se va revisar.
0: Però una possible falta, m'imagine.
1: Anem a veure.
0: En el moment en el que s'ha fet en la pilota el Córdoba, ja ha estat recuperació, control i pràcticament sense mirar llançar a porteria molt bé, per cert, el llançament del jugador
1: córdobès. I molt centrat, i molt centrat, perquè no és fàcil que des de sa casa tire que travesse la pilota tot el camp, tot el rock.
0: I ha botat una vegada,
1: I sí, o sea, que a vegades ahí és molt fàcil que se te'n vagi cap a un costat o cap a l'altre. Bueno, ahí tenim a Roberto Amor, a l'àrbitre gallec i a Víctor Toca, de Cantàbria. Estan aproximant-se a la pantalla, estan revisant...
0: Una possible mà. Estan revisant una possible mà.
1: És una acció...
0: No, pareix que li peguen en el genoll,
1: Jo no ho he vist ahí massa clar, a veure... No. Sí, no, li pega... Li
0: controla
1: pega
0: de genoll. Sí.
1: No hi ha absolutament res. El que és la cuixa va dir que no hi ha res, absolutament.
0: I que és gol.
1: Efectivament, pues... res, això s'ha acabat ja, falten 3 segons, o faltaven 3 segons.
0: Quina desgràcia més gran,
1: totalment, És que tenies els 3 punts ja en la butxaca... Arriba ixe empat i una recuperació que ha fet Perín. Li ha furtat la cartera a Carles Saladier. Ja res, 3, 2, 1. Ahí tenim a Pucci, últim llançament. I res, victòria del Córdoba. Arribem al final. Al Juan Vizcarro, Peníscola 3, Córdoba 4. De quina manera li s'ha escapat la victòria a l'equip de Gerard Pussó?
0: El teu resum del partit, Toni, que se pot resumir este en l'últim minut, perquè fins a aquest moment el Peníscola ho ha fet tot per a guanyar, però...
1: Havia començat... la veritat és que els dos equips tenien, havien tingut oportunitats, havia sigut molt igualat. El Peníscola, molt d'esforç, doncs, poc a poc ha anat posant-se...
2: Roja, Nanueta.
0: Una altra roja?
2: Roja per a Ricky Rodríguez, perquè es quedava solo i Arzabal l'ha agafat quan es quedava mà a mà, ho ha vist clar, ha xiulat la falta, targeta roja per al jugador del Depor. Ara es quedaran els dos, a Matucci, ha sigut per a Matucci, que pareix que no la protesta massa. En el minut ja 90 de partit, 3-2 guanya la Reial i serà targeta roja per a Matucci.
0: Ara revisem la situació en... Bueno, s'ha complicat a Matucci la vida i què veu Arzabal. Té més tirs pegats este home que... Impressionant, Bueno, el que deia, que volia mirar en quina situació queda el Peníscola després de la seua derrota, perquè porta només una victòria en aquestes 5 jornades.
1: Sí, bueno, es queden 4 punts, així que quedarà empatat a punts amb el Gimbi Cartagena, per tant, estarà en el lloc 11. No avança ni retarda, no? Es queda en eixa zona...
0: Només baixa un, recordem, que ara mateix és el Xota, que està
1: en
0: cap victòria i cap empat, 0 punts per a el Xota, que està a la setena posició.
1: Començava en el lloc on se'l Peníscola i crec que es quedarà ahí.

0: Se queda absolutament igual. Bueno, pues Toni, eixe resum del partit, una llàstima, però un Serviu Peñíscola que ho ha lluitat. Un abraç.
1: Por ahí, que yo no me la aniría. No tens una carrera de caragols per a narrar o algo?
0: Home, tenim cosetes esta vesprada, però bueno, tu ja saps que així la teua casa te pots
1: saps
0: quedar.
1: Saps que m'ho passé molt bé així.
0: Pots veure el bàsquet, pots veure el futbol, pots veure el que més t'avellisca. Un abraç, Toni.
1: Una abraçada, companys.
0: Ha començat la segona part molt ràpid en el partit entre Ucamp, Múrcia i, com no, el Deportivo Alcoyano. Gonzalo.
2: Sí, ja està en joc la segona part i, efectivament, en un canvi ha entrat Ibi en l'Alcoyano i s'ha retirat Carbonell, que portava groga, i en el conjunt local s'han retirat Alex Fernández i Juanan i ha entrat Mati Castillo i Alberto López. Així que canvis de jugadors que portaven groga. Estem, Paco, en el minut 2 de la represa. Sense gols, Ucamp 0, Alcoyano 0.
0: I anem a veure, perquè l'acció que ha suposat la roja de Amatucci és una falta molt perillosa per a la Real Societat.
3: I ahí va Sergio Gómez, Oyarzabal. És Oyarzabal, la llança era indirecta, directament a córner. Minut 92 de partit, ja portem dos d'afegit. Arribarem mínim al minut 96, i dic mínim perquè segurament sobrepassarem el 96 i de
0: segur.
3: Sobres, perquè ja són dos minuts on pràcticament no s'han jugat, i mínim 6.
0: És dos partits en un, És la primera hora de partit que ha estat com una exhibició de pegada de la Real Societat, i des d'aquest moment ha passat de tot. Però
4: sí,
0: de tot.
4: Sí, quan el partit s'ha tornat bo, s'ha guard prou, és quan hem vist un Depor molt més arribant i una Real Societat que s'ha dedicat a defendre ja tindrà alguna altra oportunitat. N'hi ha que dir que la targeta roja per al jugador del Depor és molt clara. És una jugada Bíssima. Molt semblant a la de Hewson i Juliano Simeone en l'última jornada de Lliga, que quan es queda sols, ahir acabant penal, està acabat en una falta fora de l'àrea perquè la pilota no havia entrat a l'àrea, però sí que de veres que és una targeta roja molt justa perquè no tenia ninguna opció de jugar la pilota, li havia guanyat la posició a Mikel Oyarzabal i es quedava sols davant de Leo Román una altra vegada.
3: La superioritat del Depor, que pareix que no l'ha gestionat massa bé, ha tingut alguna ocasió, cert, però li ha faltat algo més determinació, sobretot en àrea contrària. I ahí a Matucci, que ha pecat, s'ha vist que era pràcticament sol i ha dit l'agarre, perquè si no, Miquel falla una, sí, però no falla dos.
0: Final al camp de l'Almeria, Almeria 3, Leganés 0, i insistís que perilla el futur més immediat de Rubén Alves com a tècnic del conjunt pepiner. I l'Almeria, després d'esta victòria, continua en una ratxa espectacular de marcadors i de resultats en les darreres jornades, i de fet se col·loca segon, 21 punts, empatat el Leibar. Això sí, Leibar ha de jugar encara el seu duel. El Castelló, després de la derrota de avui i la victòria de l'Almeria, cau d'ascens directe, cau a la tercera posició, està en 20 punts, això sí, li trau 4 al quart classificat, que ara mateix és el Sabadell. La victòria del Almeria, la derrota del Leganés. Tornem a primera divisió. Tira-li, Álvaro.
3: I ataca el Depor, que vol empatar en cara a cara. Estan els dos en 10 homes. Minut 93, arribant ja al 94. Arribarem mínim al 96 i té una falta pràcticament en el centre del camp. El conjunt d'Antonio Hidalgo la posarà Soriano. A veure, Mario Soriano, que està fent també un autèntic partidàs en el centre del camp. I ahí va Mario Soriano, que la posa en la cama dreta, va llarga, arriba dins de l'àrea, la rematada que la tornen a posar en Songovil, la trau perfectament, ara la Real Societat li torna a caure a Adama Traoré. I quan la té Adama Traoré passen coses, volia anar-se'n de Sergio Gómez, continua Adama Traoré, no li la lleven, i ara força un servici de banda a Adama Traoré.
4: Pareix que no, però al final sempre trau algo de profit.
3: Sempre trau algo. I pareix que no té espai i sí que té espai.
4: Sí, sí, sí.
3: És increïble el jugador.
4: Però més preocupació que...
0: Saps que Traoré sempre traurà, efectivament.
3: Ahí va la centrada de Alti, que va al segon pal. En Songo, la rematada directament fora. Traurà de porta Remiro.
0: Li estaven agarrant també a Ede en la rematada, però bueno. Un detall que volia comentar és que l'Intercity ha retallat diferències, ha fet el 2-1, el conjunt alacantí, Cieza 2, Intercity 1, en l'altre partit que teníem en marxa en la segona federació, i acaba de començar, portem 10 minuts només, en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, Eixe, la Nusia 0, Lorca Deportiva 0. Aprofita i te pregunte, Gonzalo Blanés, qui està dominant en este inici de segona part en la Condomina.
2: Pues com en la primera part, ha començat millor l'Alcoyano. De fet, ha hagut una jugada molt clara de Peñafort, que li han fet falta en la frontal de l'àrea, però una falta molt clara, i l'àrbitre ha dit, sigan. Una cosa és deixar seguir i l'altra cosa és no haver una falta molt clara en la frontal de l'àrea. I ara hi ha de nou una centrada al punt de penal de l'Ucamp Múrcia, i ha defensat bé el conjunt local. Però com en la primera part, la inèrcia és positiva, ha arrencat millor la segona part de l'Alcoyano, ha generat fins i tot eixa opció de perill. Estem en el 5 de la segona, 0-0, però ara està jugant millor l'equip de Fran Alcoy.
0: Tornem a Noeta, han donat 6 i estem a punt d'arribar al 96.
3: I pot ser ja una de les últimes, la pilota que va dins, és en Songo, que gira, en Songo cam esquerra, llançament que ells ve, tapat el central Mamadou Sarr, i ara vol eixir la Real, que no sé si...

0: Vol atacar o no, la pilota que va en banda esquerra és Oyarzabal. Oyarzabal que la posa perfecta per a Sergio Gómez, que ja pot matar el partit. Sergio Gómez, no. Vol guardar la roba i es queixa. Ochien li alça els braços dient on va, si teníem ja sí per poder fer el quart gol. La pilota que està en el cantó i serà servici de banda per al Depor. Què has fet, Sergio Gómez?
1: Si dona un minut més i el Depor empata en este minut més, van a matar a Sergio Gómez,
2: I ha que dir que s'havia quedat en segon pal a sola de Sucic perquè havia arrastrat molt l'altre jugador.
1: Ho has comentat abans, Ochieng demanant-li la passada. Estava a soles! Estava a soles!
0: Minut ja, 96 i mig, la pilota de llarga. No sé si era...
1: És falta, i va ser l'última, Van a tindre l'última, el Depor va tindre l'última.
0: Era Jiménez, que entra com un bou, és impressionant, el central.
1: Esto no se regula,
2: No, ha hagut una que li ha pagat abans a Oyarzabal, en la que ha vist la tarjeta groga, que pareixi... Jo crec que n'hi havia algo pendent de l'Uruguai-Espanya, del passat mundial.
0: Segur, pot ser de les últimes, la pilota de llarga, vol la segona jugada, qui se la queda... No hi ha temps per a més, només ha deixat un minut més, minut 97, finalitza el partit en Anoeta. Es riu irònicament Antonio Hidalgo. Quin partit ha tret la Real. Real Societat 3, Depor 2.
1: Un partit espectacular, que ens ha deixat absolutament de tot. Aguantem un segon, perquè ara anem a fer el recull de les estadístiques d'este partit, que, com he dit abans, han sigut 2-1. La primera hora i després la segona mitja. Però abans volia també, Gonzalo Blanes, preguntar-te com va la cosa. Estem a punt d'arribar a quart, no anem a fer ronda perquè només n'hi ha un partit en directe, d'esta segona federació, en la qual, per cert, acaba de fer el tercer el Cieza, que està mostrant la seva contundència amb l'Intercity. Cieza 3, Intercity 1, està en minut 7 de la represa. Com va la cosa a Múrcia?
3: Així hem tingut una esportiva, que és una molt bona opció de l'UCAM, un remat de cap de Soto i una molt bona intervenció de Zàrraga. I després el partit l'ha parat l'arbi per anar a la banqueta de l'UCAM i ha expulsat a un membre de la banqueta, però de veres, Paco, no ha passat en el camp absolutament res. Que haurà protestat este xic que li ha mostrat Catalina Roja en un partit que diu que no ha hagut absolutament res per a protestar. Però bé, l'àrbit ha expulsat a un membre de la banqueta que no aixeca a l'entrenador i Soto ha tingut l'opció més clara en un remat de cap. Per tant, tot i que estava millor l'Alcoyano, anotant una bona ocasió per al UCAM i una bona intervenció de Jagoba Zàrraga, del porter del conjunt de Fran Alcoy. Estem en el 9 de la segona, ara el partit està més d'anada i tornada, però el que no tenim són gols, continua el 0-0.
1: El que deia, números del partit, per ser la figura del duel, l'MVP, li dona la tele a Jeremai. No m'ha aparegut el millor, tampoc. La primera part ha estat molt, molt, molt desaparegut. En la segona sí que ha comandat el seu equip, però només per mitja hora te van a donar l'MVP.
2: Al fi i al cas són els bons de la gent.
1: Sí, jo soc crianers.
2: És de veres que ha fet el gol, ha produït diverses jugades interessants, sobretot en zona arribada, però sí que és de veres que han hagut altres jugadors.
1: Però a mi aporta molt més Oyarzabal en els 20 minuts que ha tingut.
0: El que ha jugat.
1: La realitat, però bueno. Números de la victòria de la Real Societat, 3-2 davant el Deportivo de la Coruña. Els expected goals, 1.45 per a la Real, ha fet 3 gols. 1.94 per al Depor, que ha fet 2, més o menys clavat. 40-60, favorable a possessió al Depor. Rematades, 21 del Depor, 7 entre pals, 2 gols. 12 de la Real, 4 entre pals, 3 gols. Efectivitat de la Real, espectacular. Corners, 7-10, favorable al Depor. Grogues, 2 per al Depor, 1 per a la Real. Roges, 1 per a cadascú dels dos equips. Amatucci, la segona per al Depor. La primera a la vista, Marín, el teu cosí. En el conjunt casolà. I també en faltes, me faltava la estadística eixa, són finalment 13-14, ha fet més la Real que el Deportivo de la Coruña. Santi, partit entretingut, la veritat, sempre que fem partits en els quals no n'hi ha equips valencians implicats, és molt curiós perquè sempre són marcadors loquíssims, boigíssims i partits molt, molt divertits.
2: Sobretot quan venien d'un 0-0 del partit de l'Elx.
1: Correcte.
2: I a veure com anava la desprada, i quan s'ha ficat la Real Societat 3-0 pareixia que el partit ja estava mort i de repente ha reviscolat amb els dos gols del Depor i ha donat aquesta incertesa al marcador els últims minuts, amb un home menys la Real Societat.
1: Se ho ha fet de Fermín al Matarazzo, perquè sí. Els canvis, jo crec que el seu equip, avui l'entrenador ha estat molt a prop de liar-la al seu equip.
2: Avui és un dia des que les decisions d'entrenador fan que l'equip baixi els braços en el sentit de que ho dona ja per fet. I no ha sigut així perquè ja sabem com és el futbol i ha tingut sort que en un parell d'aturades bones de Remiro han evitat el 3-3, perquè si no, amb els canvis ja de conformisme i els canvis ofensius del Depor, han produït aquesta incertesa en el marcador.
1: Pues el que dèiem, Álvaro, en un partit que pareixia tancadíssim a l'hora del duel i que ha tingut una última mitja hora de molt de frenesí a nivell anotador per part d'un Deportivo que ha demostrat que en primera divisió no està de comparsa.
0: I dones, vas 3-0 i dones entrada també Oyarzabal i clar, des de la banqueta pots pensar, pues bueno, si me fan el 3-1, igual Miquel té el seu golet, es posen 4-1, però pareixia que no perillava el resultat. Al final, un equip com el Depor, que no deixa de creure, que s'ha reforçat molt bé i malgrat també les baixes que té, perquè jo pense que si avui està Aubameyang en 3-2, és una altra cosa, igual Remiro no t'acaba de parar totes, però al final pues, és un equip que lluita i que, bueno, que està clar que Europa és molt complicat per a un equip que acaba d'ascendir, que ha de mirar primer per la permanència, però parlant de la Real Societat, és un equip que ja s'estableix en aquesta sisena posició, en aquesta sexta plaça, i és un equip que sempre mira Europa i que, sobretot en Anoeta, és molt complicat de batre.
2: Sí, sobretot també tenint en compte que segons parts com en les que ha fet el Depor el van a fer estar més prou d'emportar-se algo positiu que de perdre tres partits.
1: Del MVP, alguna cosa a comentar? Esteu d'acord en Jeremai o triaria un altre?
0: Igual tiraria per Remiro, sobretot en
1: Remiro
0: la segona part.
1: Remiro està molt bé, la segona part.
0: M'ha agradat i mos ha agradat molt la primera part del central.
1: I vaig a dir-ho, Adama Traoré.
0: I Adama,
1: m'ha estat molt bé,
0: ha revolucionat també el que ha fet. Sí, sí, és complicat traure avui a un, però jo sí. Crec que Jeremai igual justetet.
2: Sí, al fi i al cap jo triaria algú de l'equip que ha aconseguit la victòria més que de la derrota, perquè és l'equip que s'han portat els 3 punts i el que ha fet en teoria més per a guanyar. Estem parlant de Mamadou Sarr, John Martín amb el gol que ha fet i defendent també bé, Carlos Soler en l'assistència i quan li ha donat el xoc i la pausa a l'equip, Guedes ha buscat accions d'un contra un i el gol en la transició.
1: Tampoc han estat massa consistents. És que el partit d'avui de la Real és molt raro. La realitat és que ha estat molta pegada, molta efectivitat, i punt.
2: Però com està dient Álvaro, si hi ha que buscar el més regular de la Real Societat en el partit, per a mi ha sigut Remiro.
1: Remiro, que ha parat quasi tot el que li han tirat. Bueno, pues després de la victòria de la Real Societat, que hi pega un altre botet en la classificació, dubtes al voltant de Matarazzo, però les coses com són. Té a la Real Societat novament ja clavada en aquests jocs de privilegi. Li furta a l'Alavés de Quique Sánchez Flores la sexta posició. Real Societat 13 punts, igualat amb el Sevilla de Luis García Plaza, que encara ha de jugar el seu partit, juga dilluns davant el Llevant Unió Esportiva. 13 punts per a la Real, sexta posició, està per darrere de Sevilla, Betis, Madrid, Atleti de Madrid i Barça, que està intractable. Mentre que el Depor, que podia haver votat a la mateixa posició, els dos tenien 10 punts, se queda 8è. Tot i això, l'inici de temporada del Depor, per a, no vaig a dir enmarcar, però sí per a destacar. Pues ha estat un plaer, companys. Santi Marín, un abraç. T'escoltem esta nit, no?
2: Sí, esta nit i demà per la nit.
1: I demà per la nit també, doblet per al nostre míster. Un abraç, Álvaro.
0: Abraçada, companys.
1: Tanquem el partit i hem de fer un xicotet alt en el camí, però abans volia Gonzalo Blanes i el minut i el resultat en el duel de segona federació, en la Condomina.
3: A punt d'arribar al minut 15 de joc de la segona part, és a dir, resta mitja hora, de moment, Camp 0, Alcoyano 0.
4: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. Feliz Día de la Hispanidad, todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
6: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Eres fan, pero que muy fan de la Liga. No te pierdas esta cita única. Este miércoles 14 de octubre a las 5:30 de la tarde, los jugadores del Valencia Club de Fútbol, Ryunosuke Sato y Umar Sadik, estarán en la tienda Movistar del carrer de Rivera número 1 a la plaza de l'Ajuntament. Podrás hacerte fotos, llevarte su autógrafo y enterarte de cómo hacerte con un mini balón de la Liga. Esto sí que es un recuerdo futbolero para toda la vida. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol.
4: a Punt Ràdio.

0: a Xàtiva 101.5.
1: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
2: 6 de la vespre de 21 minuts, continuem en directe en la sintonia del Punt a Punt. Vos hem contat moltes coses ja en la jornada d'avui. Per exemple, l'empat a 0 de l'Elche en casa davant el Celta. També vos hem contat, evidentment, la derrota del Castelló. Perú a 0 davant l'Andorra. I fa una estoneta, el triomf de la Real Societat per 3-2 davant el Deportivo de la Coruña. La derrota in extremis del Peñíscola Futsal davant el Córdoba 3-4 en casa. En una molt desafortunada i molt trista última acció en la qual ha anat en tot, jugant en porter jugador, el Peñíscola per a guanyar, anava el partit 3-3 i ha perdut la pilota i el Córdoba aprofita per a fer el 3-4. I també en marxa el duel del Deportivo Alcoyano, que se pot encaramar a la zona capdavantera de la classificació si guanya avui en la Condomina, Gonzalo.
3: Pot passar qualsevol cosa, sincerament, el partit està molt obert, hem tingut una opció en un remat ara molt bo de Naranjo, que per cert l'ha retirat el tècnic, s'ha anat Naranjo i ha entrat Kenneth, i ara hi ha canvi també en el conjunt local, es retira Paco Torres, que crec que té algun problema físic, i va entrar Guille Andrés, així que canvis en els dos equips, buscant ahí solucions, el que entra, perdó, és David López, canvi en el UCAM, es retira el dorsal 20 Paco Torres i entra David López, canvi en l'Alcoyano, es retira Naranjo i entra Kenneth, que per cert, Kenneth pareix un futbolista antic perquè juga en la samarreta per dins del pantaló.
2: Home,
3: que
2: no és molt a... tio seriós, sí. Per fi.
3: Correcte, l'únic, perquè després quan l'he vist dic, vaig a mirar la resta, doncs pues no. L'únic jugador que porta la samarreta per dins del pantaló, Kenneth. Així que...
2: sempre recorde ser... el cas de Gonzalo i Pablo Aymar, que sempre jugaven la samarreta per dins, sí, perquè era tan xicotet que si no li arribava per els genolls, pràcticament. I aquests jugadors clàssics que ja, pues, en noves vestimentes, ja no se porta tant la samarreta per ells.
3: Pareix de Premier. Atenció, acció de l'UCAM, que és perillosa. Retallat ahí perfectament. Que bé està en defensa Javi Soler, que ja ha fet dos accions defensives, però de valor gol. Esta era una centrada molt perillosa i Javi Soler ha tallat ahí en moltíssima contundència. És un resultat molt important, perquè així el que guanya, si és que guanya algú, se pot ficar en la part de dalt, molt pendents. Així també me qüestionava un aficionat local com va la Nucía, dic, la lliga no acaba més 0-0. Que de començar. Però no, jo crec que encara no hi ha que mirar tant la classificació, no? Que ara el que hi ha que mirar és el dia a dia de cada equip. I, per cert, ha entrat ara Aquino en el UCAM, que a mi m'ha sorprès que no fos titular.
2: Perill.
3: Sí, li va fer 3 a l'Elx, a l'Illicitano la setmana passada, però no deixa de ser curiós, Aquino a la banqueta després d'un hat-trick. El que passa és que no ha retirat el nou, Checa aposta ara per dos davanters. Està en Carrillo, està també el que acaba d'entrar, que és Aquino, i Mati Castillo, que també ha entrat. Així que l'UCAM va per totes, pràcticament en tres davanters en esta fase del partit, el Alcoyano en Kenneth com a referència i en una sensació de que l'equip està bé plantat damunt del terreny de joc, que està defensant d'una forma prou correcta. I de moment, ara per exemple Adolfo ha fet el que és una falta tàctica en el mig del camp, i de moment està maniatant per a mi un dels millors equips del grup tercer de segona federació, com és el conjunt del UCAM. Ahí està Kenneth, ataca l'Alcoyano, no, ha volgut fer la jugada individual entre dos, però aquesta pilota se l'ha quedat darrere i sense pilota no se pot jugar al futbol. Així que recuperarà l'UCAM, que té el baló en el mig del camp, que juga ara per mig d'Aquino, que vol fer-se un espai, se'n va de un en el mig del camp, quina força que té, l'està demanant Carrillo, que mal, la passada mal per a l'UCAM, bé per a l'Alcoyano, perquè ha anat directament a les peus de Raúl González, el central del conjunt de Fran Alcoy, però de nou ataca l'UCAM, estem patint ara, Karim se'n vol anar de dos, aquesta pilota anirà treta de banda per al conjunt. Mira, de l'UCAM.
2: Del comentari que feies abans de Aquino, Torito Aquino, que és fill del Toro Aquino, un jugador argentí, si no m'enganye, no? En l'època dels 70 i dels 80. En el cas d'Aquino, va debutar tan prontes que jo pensava, este ja tindrà 40 anys, la meva edat, pues té 36, però clar, és que va debutar en 16. I jo estava d'inalàmbric en aquesta temporada de 2006-2007 fent altres coses.
3: Era vostè molt jove, jo era molt...
2: No, no, jo, clar, jo estava fent les meues coses també per ahí. Començant, Gonzalo, tot el món hem començat en algun puesto. Però és que ja estava jugant en el Múrcia, en el Reial Múrcia, en 16 anys va debutar. I de fet va debutar marcant un dia davant el Tenerife, una derrota en casa davant el Tenerife, 1-4. I per això el Torito Aquino porta més anys que un rellotge, 20 anys de professional, o en este cas de semiprofessional, perquè estem en segona federació.
3: diese un jugador referent així, perquè evidentment és experimentat.
4: Tot és puestos per l'Atleti de Madrid, el Racing, Valladolid, el Oviedo també, Numancia, estava llegint per així, i el Badajoz, l'últim equip abans de firmar per Lucas Murcia, on és l'estrella, perquè a banda és a casa, ell és Murcia de naixement.
3: Sí, ell volia, de fet, tornar, ja el Murcia pues, no li donava per a... Bueno, que jo, sincerament, no sé si per a jugar en primera federació, jo crec que sí, però bé.
4: Sobradíssim,
3: el Murcia,
4: sobradíssim.
3: Sí, per a mi sí, per a mi sí. De fet, estava veient a l'altra davantera, Carrillo, guanyant tots els balons dividits i dic, és que tots els equips tenen que tindre un davanter així, sobretot per als partits atascats. En el cas de l'Alcoyano és Naranjo, però el tècnic l'ha retirat perquè és que l'Alcoyano ara no té el control. L'Alcoyano ara el que té és l'opció d'eixir a la contra i Kenneth és més ràpid. Per això jo crec que ha fet bé Fran Alcoy, no? Perquè ja Naranjo pràcticament no estava en el partit perquè és un davanter de xoc i si no hi ha futbol en l'àrea rival, pues no apareix. I per tant, ara l'Alcoyano podem dir que aposta més per la velocitat i més per la presència de l'UCAM en el davanter centre Carrillo. I aquí no estic veient que s'està situant com si fos mitja punta darrere del nou, com estava Soto, però evidentment amb més gol per part d'Aquino. Però en tot i això, Paco, no arriben les opcions de l'UCAM. L'Alcoyano és que té un equip que defensa molt bé en el mig del camp. I això és la clau. No arriben mai en avantatge a l'àrea de l'Alcoyano. I l'UCAM poc a poc veu com passen els minuts i fins i tot l'ambient en la grada ha baixat de decibelis, no?
4: Sí.
3: El propi aficionat de l'UCAM està notant que és que li està costant molt al seu equip arribar a l'àrea rival. Està fent un partit molt seriós. Doble canvi a l'Alcoyano. A veure, perquè un dels que entra és el dorsal 18, Mecerreyes, el 18, i l'altre és Adrián Sánchez. Així que doble canvi al conjunt d'Alcoy, es retira Adolfo, que ha fet un treball espectacular en el mig del camp, i jo crec que així el que busca és oxigen, no?, l'equip de Fran Alcoy, en aquest doble canvi, tot i que Adri Sánchez crec que se va situar en la part de mitja punta, en Kenneth, i possiblement l'equip ara tinga pues, dos mitges puntes més que una referència per a tractar de trobar la velocitat. Jo crec que ja estan les cartes damunt la taula,
4: sí.
3: L'UCAM aposta per els davanters, l'Alcoyano per la velocitat i de moment el partit té tot llevant els gols. Estem, Paco, en el 24 de la segona i així, en segona federació, en el grup tercer, en un partit en el que s'està jugant en zona de play-off, empat a 0 entre l'UCAM i l'Alcoyano.
4: A punt d'arribar, són les 6 i 29, a punt d'arribar a les 6 i mitja de la vesprada, a punt de començar dos partits que són canela en rama, El Betis Osasuna en primera divisió i també en segona divisió el Mallorca Las Palmas, almenys en un Mallorca que és un dels aspirants per a pujar esta propera temporada. I recordem, a les 9 juga el València, ho fa davant el Racing de Santander en primera divisió i tenim el Cádiz Sporting. Una nova prova de foc a les 9 per al Cádiz d'Albert Celades. I anem a aprofitar, avançant un poquet els continguts, perquè estàvem molt pendents del futbol internacional este cap de setmana. Anem amb David Ferri. Vinga.
1: Futbol internacional al punt a punt. El més destacat i els jugadors a seguir de les millors lligues del món amb David Ferri.
4: El nostre scout de capçalera. Hola, David, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, Paco, què tal? Bona vesprada.
4: No sé si començar en el que n'hi ha en directe o en sèrie. Jo crec que el que n'hi ha en directe ara mateix és més interessant perquè s'està jugant un Liverpool City que està envoltat per la polèmica d'eixa sanció del Manchester City i l'enemistat clàssica també entre el conjunt del Merseyside i el Manchester City.
5: Sí, ara mateix el partit està parat perquè estan en el descans, en el temps de descans, està a punt de començar la segona meitat, empat a 0 per el moment, Liverpool 0, Manchester City 0, és veritat que sense moltes ocasions per a cap dels dos conjunts, però com a destacar, per exemple, que Ronald Araujo ha vist la targeta groga al minut 8, però per lo de més, poqueta història, Liverpool que no aconsegueix... marcar el primer gol del partit, el United, que el City, perdó, que en este resultat estaria com a líder en solitari amb 16 punts, però veurem què passa en la segona meitat, que jo crec que va ser calenteta.
4: No, i de fet, estava mirant per així algun dels vídeos que n'hi havia de la rebuda dels aficionats del Liverpool al bus del City. La cançó en anglès no la puc reproduir, en valencià tampoc, però bàsicament diu, sabem el que sou, tramposos, sabeu què el sou.
5: A veure, jo crec que este any va ser ja sí per al City.
4: No, no, en cada partit fora de casa per al City, estes rebudes van a ser habituals. Molt habituals.
5: Sí, a mi no em sorprèn. No em sorprèn i crec que és normal, per tot el que està aixint, que les aficions rivals pues bueno, fiquen i diguen el que pensen.
4: Sí, un altre càntic que estava veient. Manchester està plena de... són càntics clàssics, no? En Anglaterra tampoc anem a tractar de fer sí. un sucedani així. Però, efectivament, i de fet, el pare de Haaland estava fora en el carrer, en les rodalies del camp i l'han caçat en un vídeo que n'hi ha en xarxes socials mentre els aficionats del Liverpool cantaven coses en contra del City. Ahí estava el pare de Haaland posant cara de pòquer, dient ojalá no me reconeguen per si de cas. Però bueno, de cara a la segona part, m'imagino que algun golet haurem de tindre, no? M'imagino en
5: Anfield. Bueno, jo espere que sí, perquè és un partit que per nom, òbviament, és dels millors que es poden veure a la Premier. I, home, no vaig a dir que un 0-0 no pot ser un bon partit, però jo crec que tots, quan veiem un partit com el Liverpool City, volem gols i volem marxa, que de moment estem tenint poqueta.
4: Sí, senyor. Passem de la Premier a la Sèrie A. Primer parlant, David, d'un partit que va tindre lloc ahir a la nit. Victòria còmoda del Napoli, que recordem és el pròxim rival del Villarreal, dimarts per la vesprada, punt a punt, des de les 8:30 de la vesprada, en esta sintonia en Apunt Ràdio, amb eixe Villarreal-Napoli, que comença a partir de les 9.
5: Un Napoli que s'està retrobant amb les seues millors sensacions. Com diu Paco Ahir, va guanyar 3-0 al Frosinone. Porta 3 partits en Lliga sense perdre, 2 victòries i un empat. I, bueno, està en la 8a posició, en la mitja taula, però és veritat que a prop dels jocs de Champions. I, com diem, rival que crec que va ser complicat per al Villarreal. Va ser un partit segurament igualat. Ahir, per exemple, 2 gols de Bruin i l'altre gol, el segon que va ser del partit, va ser de Noah Lang. Va errar un penalti Højlund, el davanter del Napoli, i, com diem, retrobant-se poquet a poquet el Napoli, que no va començar gens bé la temporada.
4: I al respecte de la Sèrie A, més enllà d'un Napoli que està retrobant la seva millor versió, just abans, quina mala sort, del seu duel davant el Villarreal d'Íñigo Pérez, recorde, partit que dimarts oferirem així en el punt a punt, també cap de setmana en el qual este matí hi havia un partit interessant que finalment ens ha deixat pues, pràcticament buits de contingut, no? Empat sense res entre Como i Roma.
5: Sí, empat sense gols, en el que jo crec que la Roma és l'equip que se'n va victoriós, per dir-ho d'alguna manera, perquè va jugar 40 minuts amb un jugador menys per l'expulsió de Donny Malen, la Roma que va aguantar pues bueno, l'exigència ofensiva del Como de Cesc Fàbregas, la Roma que segueix en Jocs Champions. És veritat que amb la victòria de la Lazio de Gennaro Gattuso, que es col·loca en segona posició, cau a la tercera amb 14 punts. Lazio Inter, que va guanyar també ahir 3-0 al Parma, són els que ara mateix estan com a líders de la Sèrie A. Però, com diem, la Roma, que està donant bones sensacions, especialment en defensa, continua a la part alta de la taula, traient un puntet molt, molt, molt positiu davant un rival també molt exigent com el Como.
4: I anem a tancar, David, la secció d'esta setmana parlant encara de la Sèrie A, perquè esta nit juga la Vecchia Signora a partir de les 9:45.
5: Sí, juga la Juventus davant del Cagliari, juga com a local el Cagliari. Partit molt interessant, perquè per al que no ho sàpiga, el Cagliari està sent una de les revelacions de la Sèrie A. En 5 partits porta 4 victòries i tan sols una derrota. Està en quarta posició. Si avui guanya, es ficaria tercer a un punt del líder, de l'Inter, i la Juventus, per la seva banda, pues està en la 7a plaça amb 10 punts. És veritat que una victòria li donaria accés a lloc de Champions. I com veus, Paco, la Sèrie A, la veritat és que està molt igualada, perquè del primer al equip que ocupa la 9a posició n'hi ha sols 6 punts, que crec que és una estadística ressenyable de la igualtat que n'hi ha a una lliga com la Sèrie A, que ja hem comentat moltes vegades que pot ser que ha perdut qualitat individual, però que en quant a competitivitat entre els equips de la part d'alta de la classificació, crec que està sent molt, molt interessant.
4: Després de 21 dies sense futbol de lligues, estaràs content, Bandido, eh?
5: Bueno, però jo no he parat, eh?
4: No, ja ho sé, però que no és el mateix, home, que les seleccions les té tot el món molt mirades, però ja les lligues, les grans lligues europees, ja és el que ens dona de menjar cada cap de setmana.
5: Sí, no, jo ja sap Paco, que gaudís molt del futbol, de seleccions, de clubs, i menys els amistosos en general, que no m'agraden molt. Quan hi ha competició, jo estic content.
4: Pues he fet de no preguntar-te per l'Argentina 3 Benin 0 l'altre dia, que va ser una bacala absoluta.
5: No, això no m'interessava gens.
4: Incloent eixe anunci dels drons. A Chiqui Tapia, per cert, l'estan matant en Argentina pel tema este dels drons.

0: i l'homenatge a Messi.
1: Però de fa temps, eh?
0: Sí.
1: El Chiqui Tapia
0: no és nou, efectivament. Un abraç, David.
1: Un abraç, Paco.
0: 6 de la vesprada, 36 minuts. Xicotet pas per Múrcia. Gonzalo, a veure si l'Alcoyano pot aconseguir aquest gol que li donen els 3 punts.
2: Gol de Luka Múrcia. Sí. Marca Aquino. L'havien nomenat, però ha sigut una jugada molt desafortunada, Paco. Falta en la frontal de l'àrea. No li ha pegat bé Aquino, ha pegat en un defensa de la tanca i això ha fet que el baló arribara en efecte al porter. Tot i això, Zàrraga el tenia la pilota en la mà i se l'ha escurrit entre les mans i se li ha colat per baix les cames.
0: Oi.
2: Ha sigut un gol de molt mala fortuna perquè primer Aquino li pega mal, després el retruc de la tanca és el que fa que el porter no estiga segur i se li escapa la pilota quan pràcticament era un baló fàcil. Així que en retruc, però val el gol, marca Aquino, marca el UCAM, quan més estava pressionant l'Alcoyano perquè Kenneth en una contra ha tingut l'opció de fer el 0-1 en la següent jugada, Aquino de falta, marca per als locals per a situar el UCAM 1, Alcoyano 0.
0: Una acció pel que comentes molt pareguda al gol que ha rebut el Nàstic de Tarragona esta jornada, en el qual, recordem, està jugant Vicent Abril, cedit per el València i que li ha passat per baix les cames en una acció que ha acabat pràcticament com a autogol. Pues li tocarà remar en la recta final del partit en aquest gol d'Aquino al Deportivo Alcoyano, que està caigant 1-0 davant l'UCAM Múrcia. Les 6:37, hem d'obrir la finestra del bàsquet, recordant, per exemple, que tenim en marxa la jornada de la Lliga ACB, partits que ja s'han disputat de la jornada d'avui, la victòria de l'Obradoiro 91-89, del Real Madrid davant el Força Lleida, del Real Madrid 120-83, pallissa al Manresa de 37, li ha guanyat el conjunt de Pedro Martínez. Ha guanyat la Laguna Tenerife fora de casa, 77-90 a l'UCAM Múrcia, i tenim partits en joc, per exemple, el Baskonia 68, Joventut de Badalona 61, Meset per a Baskonia en l'últim quart, i el Bilbao Basket 39, San Pablo Burgos 37, està en la recta final del segon quart. En un cap de setmana en el qual una de les notícies és l'inici brutal de temporada que està completant un equip que ningú esperava pràcticament, com era el cas del Breogán. 115-92, li va clavar ahir al bàsquet Girona, una anotació d'escàndol. Els tres partits que porta ha fet més de 100 punts el Breogán. També ahir va guanyar Unicaja 92-84 a Moravanca Andorra i el Bàsquet Saragossa fora de casa ho va fer al Leima Coruña 71-92. I per què dic tot això? Perquè és moment d'obrir la finestra del bàsquet amb el nostre partit del conjunt taronja. Perquè anem amb el doble de València Bàsquet en esta jornada. Les xiques que han guanyat este matí, és moment per als xics que juguen d'ací a 21 minuts en el Palau Blaugrana. Un clàssic del bàsquet a nivell nacional, Barça Bàsquet, València Bàsquet en esta tercera jornada de la Lliga ACB. Un partit que ens va a comentar el nostre mestre, Nacho Rodilla, i que ens va a narrar Salva Gomis. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
3: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Salutaciones en este punta a punta, jornada 3 de la Lliga ACB, desde el Palau Blaugrana, que ens porta tants bons records a València Bàsquet i que efectivament mesurarà el Futbol Club Barcelona davant el València Bàsquet en una jornada 3 en la que València Bàsquet té la necessitat per dinàmica, per inèrcia, per calendari de guanyar. No serà fàcil, però el València Bàsquet ja sap el que és guanyar-li al Barça, per tant, d'ací no res, eixirem de dubtes 20 minuts per a que arrenqui aquest partit.
0: Ara després comentem amb Nacho Rodilla com arriba València Bàsquet a este duel i crec que tenim protagonistes. Mirotić està parlant a la tele, podem escoltar a Mirotić.
4: We suffered, but we worked very well. We were organized. Not surely Ramiro made a couple of good saves, but
0: no, este es Matarazzo. No, podem escoltar per favor a Mirotić. Bueno, ara de seguida estarem amb protagonista, perquè està Víctor Claver, un clàssic de València Bàsquet, ara parlant en un dels fitxatges que més i millor rendiment està donant a València Bàsquet en aquest inici de temporada. Nikola Mirotić, el jugador de València Bàsquet, un dels nous fitxatges taronges i que està tenint un rendiment, com deia, destacat tant en l'Eurolliga com en la Lliga ACB. Aprofite per a demanar el minut i resultat també Gonzalo Blanes en Múrcia. Gonzalo.
2: Goles per a empatar Guille Andrés, però no ha marcat el Alcoyano una opció, Paco, claríssima davant el porter Àlex Lázaro. Per tant, el Alcoyano que perdona en el moment més inoportú, resten 9 minuts per al final del partit, guanya 1-0 l'UCAM en el gol d'Aquino.
0: Podem ara escoltar a Mirotic, me pareix, no? Vinga.
5: Yo creo que será un partido difícil, complicado, pero nosotros queremos jugar nuestro baloncesto y divertirnos.
6: Vale, y dime para acabar, para divertirte, ¿qué te gustaría que pasara hoy? Que dependa solo de ti.
5: Buena pregunta, Víctor. Sobre todo ser yo en el campo, intentar hacer mejor a mis compañeros, hacer cosas pequeñas que pueden tener diferencia en los partidos, yo creo que claves, en minutos más importantes del partido. Y hacerte disfrutar a ti.
6: Eso seguro. Que vaya muy bien, Nico.
5: Gracias, Víctor, gracias.
0: Sí, bueno, pues han tingut estos dos també els seus frecafrecs quan estava Mirotic jugant en Barça o en Real Madrid o en altres equips, i Víctor Claveres que encara estava en actiu. Aprofite per a preguntar a Nacho Rodilla, que ja està preparat. Hola, Nacho, què tal? Bona vesprada.
7: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Pues sí, Mirotic, quan el tenies enfront era un mal de cap i ara que el tens en el teu costat, pues és una meravella.
7: Què li hem dit a Mirotic quan no estava en València Bàsquet? Pero la realidad es que es un tros de jugador, ¿eh? Y esos detallitos que digo, ¿sabes quién son, no? Es arribar al tram final del partido, esos últimos 4 o 5 minutos, y fer 4 o 5 setes para que València Bàsquet se emporte las victorias, ¿no? Anar al tir lliure, sumar desde el triple, bueno, la experiencia y evidentemente la cualidad que te este jugador, ¿no? Pero es una peça fonamental, s'està establint en València Bàsquet, pues això, en ixe rol que li va donar en Xavi Albert de minuts d'importància, de cada vegada també en la frescura física trobar millors momentos per a ell, però em sembla que és un fitxatge diferencial i que en partits com este segurament hi tindrà moltes ganes.
0: Abans de preguntar-te pel partit d'avui, què està passant en Lugo? Què li estan posant a l'aigua, Nacho, al Club Bàsquet Breogán en este inici de temporada? Perquè jo estic flipant en el rendiment de l'equip, sobretot en aquesta capacitat d'anotar i que estiga ara mateix en 3-0 de parcial en les tres jornades que portem i ara mateix, en funció del que fas a València, no sé, me pareix un espectacle d'equip com està jugant.
7: És que és un espectacle d'equip i jo te diria que podem parlar de molts jugadors, no? de Brown, de Francis Alonso, que està en un nivell espectacular, però te diria que el secret està en la banqueta. En Luis Casimiro, yo voy a decir a Luis y
0: Palomo Cárdenas, sí, señor.
7: Sí, total. Y cada vegada yo creo que también la experiencia te dona la tranquilidad de fer el bàsquet que tu vols, ¿no? Y trobar esa inercia que ell està trobant en este equip. En molt bons jugadors, en jugadors que estan en un moment de gracieta.
8: Mabra, ¿no?
7: Mabra, que en cuanto a gestió, direcció, anotació, és un jugador diferencial. Bolton, bueno, un sinfín de jugadors que li donen ese punter de qualitat i n'hi ha uno ahí, en esa plantilla, que és valencià, que està format a Llíria, que li diuen Josep Peris, que també és un tros de jugador. Este xaval en
8: el la passada sense mirar d'ahir, no? Sí, espectacular, ixe no glupas.
0: Ara vos pregunto per Josep Peris, però marca Isco de penal per avançar al Betis. Betis 1, Osasuna 0, minut 10 de la primera part. Parlant d'este xicón, Nacho.
7: Este chicón en estiu s'entrena amb mi. Vull dir, des de fa molt de temps, no ho dic.
8: Per
7: si,
8: algo,
7: si
8: per
7: vols
8: algo,
7: un dia l'entrevistem i que te diga... és un xaval que va eixir de Llíria, va anar a València Bàsquet, allí va tindre el seu protagonisme però sense acabar de rebentar, i des de que era infantil i estava en València Bàsquet, entre setmana ja quedava amb mi per a fer algun treball de tècnica individual, i després tots els estius el xaval ho ha perseguit d'una manera, son pare i ell, bueno, la família evidentment, però ho han perseguit d'una manera molt clara. Quan els altres xavals acabaven la temporada i s'agafaven un meset i mig per a descansar, ell el dia següent estava cridant per a fer entrenaments i poquet a poquet, escalonet a escalonet, va tornar al Llíria, després d'aquesta etapa seu en València Bàsquet acabant juniors, en júnior ja en un segon any de júnior va tornar al Llíria, poquet a poquet va créixer i se passe d'anar avançant en l'EP Plata, la segona fe de avui en dia, a primera FEB, i d'ahí este pas cap endavant, cap a la Lliga ACB, però d'aixa manera que ho ha fet ell, tot convençut i en un nivell de sacrifici i de talent també, perquè no té talent per a establir-se en la Lliga ACB.
8: Ahir 8 punts, 3 rebots, 4 assistències, no està gens mal,
0: I aportant en la victòria del seu
7: equip. És debutant, en Lliga ACB.
8: Sí,
0: efectivament. 115 punts va fer el Breogán en la jornada d'ahir, 3-0 de parcial, i està en la capdavantera de la classificació junt al Real Madrid. Són i 45, 46 ja. No fa falta ronda, però sí que repassi un parell de cosetes que tenim en marxa. En primera divisió, guanya el Betis ja, 1-0 a Osasuna. En segona divisió passem ja, quart d'hora de partit, Mallorca 0, Las Palmas 0. Vos comente que acaba de començar el Rayo Majadahonda 0, Murcia 0 de Primera Federació. Està ara mateix empatant l'Europa i l'Algeciras 1-1, minut 30 de la primera meitat. A les 9 se juga un gran partit, l'Atlético Madrileño Zaragoza, en este grup segon de Primera Federació.

0: situació. Acaba de marcar la Nucía. Gol de Juan Carlos per a posar-se per davant. Un la Nucía que se posaria en la capdavantera de la classificació. La Nucía 1, Lorca Deportiva 0. Parle de segona federació i estem en el minut, ara mateix, 45 de la primera part. Encara no m'ha arribat al descans. També l'Intercity, que no pot en el Cieza, està caigent per 3-1 i queden 5 minuts per al final. I Gonzalo Blanes, estem en la recta final també del partit en Múrcia.
1: Així resten 4 minuts de veres que ha tingut Kenneth i després Guille. Dos opcions, clares no, claríssimes per empatar. Però ha estat espectacular Àlex Lázaro, que ja t'he dit que és el millor del partit, perquè ha salvat dos mà a mà. Hi ha que estar més encertat perquè no se pot perdonar tant. La primera de Kenneth ha sigut després d'una molt bona assistència d'Àlex Sánchez, la segona en una jugada individual de Guille, però li ha faltat el remat. Li ha faltat en el moment clau el tir i ha salvat el porter del UCAM. Així que l'Alcoyano perdona i el UCAM marca un gol de retruc i així arribem a este minut 42 de la segona part en un poc ja de desesperació de Fran Alcoy a la banqueta. Dient-li al seu equip que en vaya cap avant i un UCAM que ja no vol que es jugui més al futbol des de que ha marcat el gol Aquino. 42, segona part. De moment, guanya el conjunt local 1-0.
0: I tanque el repàs futbolístic en la tercera federació, en el grup PSX, que recordem, avui ha jugat... Mira, Xavi Albert, apareixen de zona. A veure si podem escoltar al coach de València Bàsquet.
2: Gente motivado. ¿Y si crees que va a ser clave en el partido de hoy?
3: Bueno, creo que es hasta ahora una constante. No solamente por jugar hoy contra el Barcelona. Creo que está motivado desde el primer día que vino y aportando todos los partidos. Así que ojalá ver una versión en la línea de lo que está haciendo hasta ahora.
2: Xavi, gracias, suerte.
3: A vosotros.
2: Bueno, pues un Xavi Albert que...
0: Una pregunta. Me imagino que les cobren a PES, els protagonistes a peu de canxa, però bueno, volia preguntar-vos als dos, a Nacho i a Salva, les dos cares de moment, dos cares. Jo crec que és cara i mitja, no?, d'este València Bàsquet que en Euroliga està agranant als seus rivals i porta un parcial de 3 victòries en el que portem de temporada. 4. Però en ACB... 4, perdó. Però en ACB sí que Nacho està deixant algun dubte més, no?
4: Sí, però jo diria que ese xicoté dubte que va generar al principi.
5: El dia de Lleida, no?
4: El dia de Lleida. Per què? Perquè crec que també Xavi poqueta ha entès quin tipus de jugadors té i que encara que tu tingues que buscar o que tingues en el ment este basquet fresque de win dia, no?, de molt de dinamisme, de molt de camp obert, però tens que mesurar. Per què? Perquè tens jugadors que entenen molt bé el bàsquet i que tenen que jugar en mitja pista, en xoc estàtic. I quan València Bàsquet pega el tironet, l'altre dia contra Japó, ell va fer això. Després tira al camp als d'experiència, a Mirotic, a Cameron Taylor, a eixa base per a gestionar, per a jugar i ser 5x5, que crec que este València Bàsquet és diferencial, no? Calia entendre un poquetet, jo també entenc ixe dubte inicial, perquè així ho va plasmar, sobretot ixe dia de Lleida, però que poquet a poquet s'ha fet en el comandament de l'equip i que tampoc van floritures. Què vull dir? Que els descarts va per tantes que creu que no estan en la línia i va donant cada vegada més minuts d'importància a estos jugadors, que ne té molts en esta plantilla, que són diferencials.
5: Per eixa regla de 3, podríem dir que el que no està bé és el Barça, que ve de perdre en Lliga, sí, davant el UCAM Murcia, i de perdre també davant el Zalgiris en Eurolliga. Per tant, la sensació d'agobio i d'ansietat la tindria que tenir
0: Kulitz,
5: més,
0: no?,
5: el Barça, clar, que el propi València Bàsquet, que sí, que va perdre davant de Lleida, però després ja han vist com s'ha alçat en Lliga CB i com no s'ha assentat perquè porta alçat des del començament de la temporada en Eurolliga, no? Anem a veure què és el que passa. En quant a novetats, Paco, te comente, se queden fora del roster del Barça per part d'Alexander Sekulic, Umude i Justin Minaya, i per part de València Bàsquet, els habituals. Ja no sorprenen aquestes absències: Jankuba Sima, Corbalán, Mogueye i Lucas Marí.
0: Pues són els canvis en el roster necessaris cada setmana. Això, Nacho, ja com temporades anteriors, se va convertir en un clàssic, en la prèvia de veure les peces, les seleccions i el que fa Xavi Albert en una plantilla que una temporada més és profunda. Ara has de jugar bé les teues peces en funció de, pues, el descans, rotacions, rivals i equips que s'atinden front.
4: Has de jugar, Paco, bé les peces, però també crec que és de moment crec que és intel·ligent l'establir un poquetet l'equip que tu vols.
0: Les línies mestres, no?
4: Les línies mestres, aquests 12 jugadors que són els fixes per a tu, diguem, d'alguna manera, no? I poquet a poquet, conforme te vaig a determinar la mateixa competició, poder donar entrada, no? Però el missatge per a mi és no regale res, el que estiga en la dinàmica per davant de l'altre va estar, encara que repetisca els mateixos descarts una jornada i una altra. I després el temps dirà, no? I veurem cap a un mesure. I com deia Salva, el que té problemes és el Barça, que té a reons l'altre dia contra Zalgiris. Jo pensava que el partit el tenia en la butxaca, El tenia en la butxaca perquè tenia el més 10, més 12 en comoditat contra Zalgiris i entra un poquet en este ritme d'embotxir, de no tindre massa gestió, perquè els bases del Barça no són de tindre el control de la gestió de lo que requereix cada moment de l'encontre.
5: Però entre i Grigones i Balanchunas se'ls menjaren.
4: Se'ls menja, però per a mi al Barça li falta peces que té València Bàsquet, dic en quant a poso, a saber encarar els minuts finals, a saber gestionar, i jo crec que això és el gran factor diferencial de València Bàsquet, que pot tindre el dinamisme, però que quan cal trobar la gestió, l'estirar de possessions i trobar a jugadors on tinguin avantatge, València Bàsquet té aquesta capacitat per a poder fer-ho.
0: Estem en temps de prèvia del duel que comença en 8 minuts, el Barça-València Bàsquet, protagonista en esta tercera jornada de la Lliga ACB. Crec que ja estem en temps d'afegir Gonzalo Blanes en la condomina. Quant de temps?
1: 7 minuts d'afegit, que no li ha agradat a Checa, que ha mirat així de reull al quart àrbitre com dient tant, i a Fran Alcoi li ha aparegut perfecte. Així que encara té temps l'alcoiano, a veure si en l'afegit pot arribar un gol que ha tingut dos vegades, però que no ha aprofitat. Però atenció, perquè ara hi ha contra molt perillosa de l'UQAM. És un 3 contra 3, arriba el conjunt murcià a l'àrea, però la pilota la guanya el porter, que ara està molt bé. Rapidíssim Zàrraga, que ha eixit davant de Mati Castillo.
0: Aguanta, Gonzalo, un segonet. Sí. Està Sekulic parlant ara mateix en Barça.
6: They are playing really good lately.
0: Parla que València Bàsquet està jugant molt bé últimament.
6: We need to just make sure
0: necessitem
6: that we emphasize the things we want to do.
0: Assegurar-nos de enfatitzar les coses que fem bé ofensivament, defensivament, de les nostres idees i de la forma de jugar nostra, més posant més èmfasi en com jugar el Barça i no tant en frenar el potencial de València Bàsquet. Què ens anem a quedar en els 3-4 minuts que resten ara mateix en Múrcia, Gonzalo?
1: Pues són 4, perquè estem en el 48, que t'anava a dir 1-0, ja m'agradaria que fora 0-0. 1-0, recorda el gol en el 75 d'Aquino en un llançament de falta que s'ha envenenat en la tanca i se l'ha escorrit al porter.
0: I així ve l'entrenador de l'UQAM, sí. Mira que rajaves tu en el minut 1. Com no ha posat Aquino? Sí. Pues mira,
1: l'ha reservat per al moment clau, efectivament.
0: Per a liar-te-la.
1: De fet, ja ha llevat a Carrillo, ja no està jugant en dos davanters. Ara l'UQAM està defensant i ara hi ha falta a favor de l'UQAM. Set d'afegir, per cert, Paco, són perquè des del gol d'Aquino al 45 s'han lesionat 4 jugadors de l'UQAM. És a dir, la lesió de parar
0: el... S'han pegat 4 tirs, el francotirador des del terrat, no? Sí.
1: Per a quedar bé, és un equip molt canxero, l'UQAM, sí, en aquesta recta final del partit. Estem en el 48 i mig.
0: Mira, per cert, Gonzalo, l'anuncia arriba al descans davant el Lorca Deportiva 1-0. En estos marcadors, l'UQAM Múrcia, que podia posar-se avui primer, ha vist com l'anuncia, si guanya el seu partit, se posa en 15 punts líder, l'equip de Vicent Mir en la categoria, en esta quarta categoria, en segona federació, mentre que, per la seva part, l'Intercity va caure davant el Cieza, 3-1, estem en temps afegit i no resten apenas minuts per a disputar-se. Busquem l'empat en Múrcia.
1: És el que volen, que encerte l'Alcoyano. Ahí va la pilota per a Guille. L'està buscant, ha tingut deberes. Dos opcions claríssimes. La de Guille molt clara en un mama en el porter, però ha guanyat el dol Àlex Lázaro, el porter del UQAM, que en Aquino són els protagonistes de moment de la victòria. La pilota és de l'Alcoyano. L'UQAM ara ja és un equip que és totalment defensiu. I l'àrbit que xiula falta a favor de l'Alcoyano. Clara. És Carlos Agraz, el que ha xulat la falta. La pilota per als d'Alcoi. És Solves, que guanya metres. Ja els centrals estan jugant quasi de davanters en este Alcoyano, que tanca en defensa de dos. Ara el perill, òbviament, està en una possible contra de l'equip de Checa. El baló de nou per a l'Alcoyano. Obri, banda esquerra. La pilota per a Lázaro. Vinga, hi ha que ser més propositius ara i més verticals en la recta final del partit, perquè si continuem tocant i tocant no dona temps. Estic veient a l'afició de l'Alcoyano, que ahí estan alentant el seu equip, com sempre, en la moral, buscant l'empat. És el minut 50. Arien fins al 52. Són dos minuts. La pilota la recupera Lucam. Així no anem. Baló per a Karim. Karim que té molta qualitat. Aquino a la dreta. Continua Karim, obri perfectament per a que el UCAM es plante en l'àrea de l'Alcoyano, però de nou Solves, quin partit està fent, salva provisionalment l'atac, perquè de nou la pilota és per a Mati Castillo. Cau Mati Castillo, res, s'ha tirat, no sé si volia el penal, però evidentment no. Estreta de porta per a l'Alcoyano. El problema és que han passat 30 segons. Punta a punta, Punt Ràdio, Segona Federació, en Múrcia, falta d'un minut i mig en el nostre Alcoyano.

Baló dividit en el mig del camp. Guanya Lucam. Ahí té el conjunt de Checa. De nou, la intenció de congelar el baló. Falta a favor del Alcoyano. Bé, no sé què ha xulat.

0: I a Mati, remata Mati, gol. Gol de l'UQAM per a deixar ja el partit totalment sentenciat. Guanya l'UQAM Múrcia, no ha pogut ser. L'ha buscat de veres, l'ha buscat l'Alcoyano, però clar, s'ha volcat tant que a la fi ha arribat el 2-0. Està tot el món abraçant-se, l'àrbit que li diu al jugador de l'UQAM que s'alce perquè s'ha quedat en terra festejant, però ja no hi ha temps per a més, eh? Sincerament, el partit no ha sigut per a un 2-0, no,
1: liquidat,
0: però
1: liquidat.
0: És futbol.
1: Liquidat.
0: Sí, no, ara ja sí, totalment. Hem estat a punt de l'empat,
1: sí,
0: però el partit queda totalment liquidat en este 2-0, en un autèntic golaç, de Mati Castillo. Además, els canvis encertats, perquè ha entrat Mati Castillo, que acaba de marcar el 2-0. I aquí no, correcte.
1: I els dos estan vacunats, efectivament. Tornem tu de seguida, Gonzalo, per a tancar el partit en la Condomina, però abans ja tenim quintets. Salva Gomis en el Palau.
2: Sí, així és. I comencem, si te sembla bé, per el del Barça. I és que per part d'Alexander Sekulic ha triat a Joel Parra, a Oleg Balcerowski, que avui tinc el pressentiment de que farà un bon partit davant València Bàsquet, Justin Robinson i Tyrese Martin i Kevin Panther completen el quintet del Barça. Per part de Xavi Albert, en TJ Shorts, Cameron Taylor, Dylan Nosetkowski, Harmony Brooks i Nil Sacco són els quintets per a este Barça-València Bàsquet que arranca d'ací no res en el Palau Blaugrana.
1: A punt de començar el bàsquet i termina el partit en segona federació en la Condomina, Gonzalo.
0: Sí, no era necessari ni traure de mig del camp. Final del partit, partit que l'Alcoyano ha tingut opcions, però que a la fi se porta l'UQAM. Primer Aquino en un poc de sort de falta, després Mati Castillo en una contra ja en l'Alcoyano sense defenses. 2-0, guanya l'UQAM, l'Alcoyano trenca així la seua bona dinàmica en este grup tercer de segona federació.
1: Les dues preguntes clàssiques, resposta breu. Els millors del partit?
0: Per part del conjunt local, per a mi, perquè és clau, Aquino, i per part de l'Alcoyano, gran partit defensiu, tot i la derrota de Javi Soler.
1: El àrbit, bé regular, malo, desastrós.
0: Regular, no ha sigut clau en el resultat. Carlos Sagrat, poden dir que ha tingut una actuació irregular avui així en la Condomina.
1: El Deportivo Alcoyano, que se queda en la sèptima posició, en 10 punts, fora de llocs de play-off, mentre que seu rival, l'UQAM Múrcia, està segon ara mateix en 12 punts en la classificació. Llocs de play-off per al conjunt Múrcia. Per cert, dic també, ha acabat els 10-3 Intercity 1. L'Intercity que se queda en 9 punts en la novena posició, en esta segona federació, mentre que el Cieza entra en play-off en la cinquena posició, està en 11 punts, estaria en llocs de playoff el conjunt extremeny. Anem a... Extremeny, he dit? No, el Cieza no és extremeny. Tanquem el partit des de la Condomina, te deixem per ahí Espigolan protagonista i te coltem després. Un abraç, Gonzalo.
0: Un abraç.
1: En la derrota del Deportivo Alcoyano de Fran Alcoy per 2-0 davant l'UQAM Múrcia. I tanquem el futbol, tot preparat, un minut per arribar, no, arribem a les 7 de la vesprada per al gran partit de la jornada de bàsquet en el Palau, Salva.
2: Tot preparat per a que arrenqui aquest encontre, Palau Blaugrana. L'última vegada, Nacho, que estiguem així, passaren cosetes.
3: En aquest Palau passen cosetes, sí. Tot, i quasi tot és a favor nostre, eh? La veritat és que...
2: Pues mira, estava revisant l'estadística, i si és Santi Cazorla? Està Santi Cazorla en el Palau Blaugrana. I estava revisant estadístiques, el balanç històric i global, evidentment, afavoreix el Barça 31-15, però en els últims 18 partits, i és una dada que ens facilitava el club València Bàsquet, 10-8 a favor de València Bàsquet. És a dir, en els últims 18, el València Bàsquet ha guanyat 10 vegades el Barça 8. Així que veurem què és el que passa avui quan hi ha gol.
1: En segona divisió marca Pablo Torre per al Mallorca. Estem en el 29 de la primera part. Mallorca 1, Las Palmas 0, Salva.
2: I tot prepara per a el vot inicial entre Balcerowski i Nil Sacco. Dice Valo que va a l'aire y el guanya Balcerowski. Este que tornar a repetir esa acción.
3: No, le adonen al Barça.
1: Le adonen al Barça.
2: Barça per falta de Sacco.
3: De Sacco, que quan el balón no el toquen amunt...
1: Comencem bé,
3: En ese salt, en volta de tocarlo amunt, està baixant el balón i Sacco va a invadir un poquetet l'espai o el
2: molt,
3: braç.
2: Molt justet.
3: Però molt justet.
1: Bueno, la primera molt falta ja està en verd. Ahir el semàfor de València Bàsquet deia que més coses que van acabant, per exemple, en tercera federació, en el grup sext, acaba l'empat a 0 entre l'Eldense B i el Vall d'Uixó. Eldense B 0, Vall d'Uixó 0. El conjunt Bayer, que està en una ratxa molt bona, eh? Està segon, la Vall d'Uixó, en 12 punts. Està a 3 del Villarreal C, que és líder en este grup. Mentre que l'Eldense B se queda en la vuitena posició, 9 punts per a el filial del conjunt blaugrana. Tornem al Palau Salva.

0: Anem a anomenar-los, que això sol funcionar, Nacho, el service d'avui, Carlos Peruga, Alberto Baena i Andrés Fernández. Anem deixant els noms ja en la taula, perquè la primera cistella esperava el Zerowski i va manant el Barça, 2-0 en el marcador. Te deia que avui esperava un bon rendiment de Balcerowski, en general dels pivots, no?, que juguen contra València Bàsquet, però Balcerowski damunt és que està en una forma espectacular.
1: Ho està fent molt bé, Balcerowski està pujant les seues xifres.
0: DJ Sorge a la mitja volta, el llançament en suspensió per a igualar 2-2. Nacho, parlaves de Balcerowski.
1: De Balcerowski, sí, que estan aquestes xifres, pues, de, en quant a estadística, 14 punts i pico, bueno, una situació de créixer, de créixer Balcerowski, el que venia siguiente en Unicaja. I qui també està molt bé, DJ Shorts, que ha fet un cistelló en esta primera situació per empatar el partit.
0: Joel Parra, emparellat en Dylan, bona defensa de l'alemà, i a la contra d'Ixar Moni Brooks, ja aixafa pista del Barça, li fica el tap a Parra i recupera la possessió per a l'equip culer. Ahí està novament Parra fent l'acció en Tyrese Martin per anotar el Barça, novament 4-2. No pots deixar córrer el Barça, és un equip molt físic també, Nacho.
1: Sí, és que el Barça... esta temporada, bueno,
0: como su la respuesta de Taylor, que le ha dicho a DJ Shorts, me agrada con Wasfet, Machabres y Michami también. Buah. Pues sí, 4-4.
1: Era un acción salva, jugando de esquenes, pero aguantándose en el aire.
0: Quina acció defensiva, és que el ritme no para. És com la cançó, el ritme no para i ara falta de Tyrese Martin. Armoni Brooks, 4-4, i ja porta una falta el Barça, una falta València Bàsquet, però parlaves, Nacho, del ritme també i de Cameron Taylor.
1: No, Cameron Taylor, que solventa les coses d'una manera molt... Sembla senzill, no? Però és que s'apropa per aportar l'avantatge a jugar d'esquenes, però no acaba jugant en el típic moviment, sinó en una semivolta i quedant-se clavat en un peuet en l'aire.
2: Pregunta d'estes que li agraden a Salva Gomis, qui cantava aquel ritme no pare?
0: Ara me pilles.
2: Patricia Manterola.
0: Me sé la cançó.
2: Home, clar, el de Pachanga pura. La van posar en una Volta Ciclista a Espanya, en el seu moment.
0: La bombeta ara de Nil Saco en la esquerra, Nacho. Esta és nova, eh?
1: Esta és nova, però te diria...
0: Catàleg 2026-2027, no?
1: Que si n'ha fet una, que no torna a provar, perquè l'ha fet una bomba en l'esquerra des de quasi el tir lliure, eh? No estic exagerant.
0: Panther, valor per al Barça, 4-6. Manant el València Bàsquet en el marcador, combinant ara Panther en Joel Parra.
1: Bé, la defensa.
0: Pega la mitja volta, és perseguit ahí per Cameron Taylor. Les manetes bones de Cameron Taylor, se té calçar Panther de 3. El triple, quin triplàs de Kevin Panther.
1: Quan no sabia què fer el Barça, tio. És que...
0: Espera, que arranca la moto el Limoni, DJ Shorts. Cistelló també a la contra, però el Barça també vol córrer a la pèrdua de Tyrese Martin, recuperar Moni Brooks. Quin ritme porta este partit Balcerowski per fora, Joan València Bàsquet. Calma el xoc a l'equip de Xavi Albert. Aguanta Ossetkowski, combinant en DJ Shorts de 3. No entra el triple i rebot per al Barça.
2: Tenim gol en primera divisió. Ez Abde, que fa el segon per al Betis. Ja anem a veure el futur de Ramis en Osasuna, que jo el veig prou sospitós ara mateix. Gol de Abde, Betis 2, Osasuna 0, i per cert van a revisar per una possible falta a l'inici de l'acció. Bon gol de Abde, bona definició per a tancar aquest 2-0, minut 31 de la primera. Tira-li, Salva!
0: 6 minuts 56 segons resten per acabar el primer quart. Barça 7, València Bàsquet 8, i ahir Kevin Panther volia jugar al futbol. En aquesta acció en la que tocaven el peu, recuperava bé Dylan Ossetkowski, la pilota és per a València Bàsquet en la pintura, al revés, ahí de Nilsa con la esquerra per a trobar cistella, però no, el rebot és per a Tyrese Martin, ixa la contra el Barça en Kevin Panther, li ajuda en el bloqueig Balcerowski, és un 2 contra 1 ara en defensa de València Bàsquet, està sol és Balcerowski, que anota a plaer, Balcerowski 9 a 8.
1: Massa llarga l'ajuda també de Saco, que vol ficar pressió al valor, perquè és la intenció també en aquesta defensa del bloqueig directe, però no arriben les ajudes, la caiguda alliberadíssima de Balcerowski.
0: Ara, valor per a TJ Shorts, ataca la cistella, TJ Shorts, la bombeta en el aliup, sube que te llevo, Nacho, Nil Saco.
1: Ahí sí, Saco, no la que intentava abans, perquè venia de fer aquesta bombeta, buscava una altra semblant, bueno, en un reverset apoyant-se en Tauler, que no tocava ni en ella, i ara l'esclafa d'esta manera.
0: Valor per al Barça, 9-10 al marcador, mana per un el València Bàsquet de Xavi Albert, Balcerowski combinant, no n'hi ha passos, n'hi ha claqué, però no el xiulen, Tyrese Martin en suspensió, el llançament no entra, el rebot espera que el palmeche TJ Shorts i se'l quede Dylan Ossetkowski, que ja muntra la contra, però quina velocitat de València Bàsquet a la del cantó, però el llançament de 3 de Cameron Taylor que no entra, el rebot espera Parra. Se'l queda el Barça, però juguen a 400 per hora, Nacho.
1: A 400 per hora, i la veritat és que són accions...
0: Falta de TJ Shorts.
2: Atacs de 5 segons, Nacho, no pot ser.
1: No, i sobretot que al final jo crec que en el descontrol el Barça ha tingut més problemes perquè ha perdut alguna pilota. València Bàsquet ha trobat bones solucions en quant a llançaments alliberats.
0: Li convé este ritme a València Bàsquet.
1: Però, si, no, però això te ho anava a dir, que este últim llançament arribava un 3 contra 2 València Bàsquet, superioritat numèrica. Si en volta del llançament busques una passada de més, igual acabes en una bandejeta, no? Que són situacions que més cal per a mi, sumar de manera fàcil en una o dos, dos passades de més que este llançament exterior.
0: En primers recordatori... canvis i rotacions en València Bàsquet, entra Álvaro Cárdenas també, Nikola Mirotic, Nate Rivers, es manté Cameron Taylor i entra també Omari Moore.
2: De partits que tenim acabats, per exemple, el Baskonia 93, Joventut 73. Ha guanyat el Baskonia a la Penya per 20 i ara mateix ja en el tercer quart Bilbao Bàsquet, que està caient a casa, 49-51 davant San Pablo Burgos. Tira-li, Salva.
0: El triple de Taylor que no entra, el rebot espera Mirotic de 3, tampoc, el rebot afavoreix a Omari Moore, se la queda València Bàsquet en les mans de Cameron Taylor, marca la jugada, jugada en el bloqueig, Nate Rivers per al pick and pop, però té que tornar a jugar en el bloqueig, ahí està Cameron Taylor tratant de percutir i n'hi ha acció invalidada per aquesta falta del Barça, valor per a València Bàsquet, la falta és per a Josh Nebo.
1: Sí, després de rebotejar en atac València Bàsquet, se tornava a refer, pick and roll ahí.
0: Justeta també,
1: Però bueno, normalment el xicotet quan ataca de fora cap a dins el gran, les manetes del gran se veuen, igual que quan un xicotet defensa prop de la pintura a un home gran.
0: No se n'ha mai queixat tampoc, Nacho.
1: No.
0: Però hem fet bé, anomenant els àrbits. Omari Moore, Josep Puerto...
2: Per jugar porta arbitrant des de que Nacho jugava,
1: Total.
0: El triple de Nate Rivers no entra. I com era, entonces, Nacho?
1: No, sempre ha sigut...
0: No te vas banyar?
1: Sempre ha tingut... Per a mi no ha sigut mal àrbit, és un bon àrbit, però sempre ha tingut ixe punter de...
0: Cistella, de Álvaro Cárdenas.
1: Ho dic, de xuleria.
2: Sí, és que t'anava a dir això.
1: Sempre.
2: En una etapa anterior, meua professional, que coincidia amb el company Juan Carlos Villena, ha tingut els seus frecafrecs en Peruga, també.
0: De Agustín Ubal, 11-12. El balón espera València Bàsquet, ja en les mans de Nate Rivers. Combinant en Omari Moore, troba... L'oferiment de Nikola Mirotic, que ja juga en Josep Puerto. Nikola Mirotic.
1: Te dones compte, Salvatore. Te dones compte. Comença el moviment d'atac per la dreta. La xiren cap a l'esquerra. La torre ha voltejat cap a l'altre costat i troben alliberadíssim a Mirotic.
0: Ixe extrapàs de Josep Puerto trobant a Mirotic. Ara la falta del propi capità sobre Josh Nebo. I anirà a la línia de tir lliure. El eslové. Nord-americà, però en passaport eslové, Josh Nebo, en eixa acció de Josep Puerto, en una bona defensa de València Bàsquet.
2: Xicotet.
0: Després del triplàs de Mirotic.
2: Comentari de poliesportiu, poliesportiu de futbol internacional, perquè he parlat abans d'este partit precisament en David Ferris. En la segona part, estava 0-0 al descans, en la segona part, desfeta total del Liverpool a casa, està caient 0-3 davant el Manchester City, li han tirat a Gravenberch per doble groga i primer Haaland, després Doku i el tercer ho acaba de fer Cherki, està guanyant el City 0-3 al Liverpool i mira que l'ambient estava calentet en Anfield. Pues bueno, la resposta damunt la gespa del City, que està enmig de la polèmica per tot el tema de les sancions de la Premier League. Tirs en el Palau.
0: Anota el segon Josh Nebo, que estava fixant-me i este matí parlàvem de la rutina de bíceps de Maria Pina, bueno, pues la de Josh Nebo també me vindria bé. Té bons bíceps, Josh Nebo. I anotant el tir lliure per a este 13-15 al marcador, Mirotic, jugant des de la línia del tir lliure, Mirotic, per anotar Nikola Mirotic.
1: Facilet per a d'ell, i si no el frenen en aquest bloqueig, no hi ha intercanvi de defensa, s'acomoda ahí a l'alçada del tir lliure per a fer ixe tir.
0: Està sol és Josh Nebo en la pintura, defensat per Nate Rivers, i fica el tap.
1: Se la menja.
0: I fica una bona defensa València Bàsquet per a recuperar el baló. Ja no Omari Moore, arranca la moto Omari Moore, el baló per a Josep Puerto, estava per a llançar de 3, n'hi ha falta de Brizuela a Omari Moore. La primera per a Brizuela, la tercera ja per al Barça en este primer quart, al que li resten 3 minuts i 15 segons, i per tant serà baló per a València Bàsquet. Ahí veiem l'acció, era sobre Puerto, de Brizuela, 13-17, mana València Bàsquet, pilota interior per a Mirotic, no, se queda curta, el rebot és per a que se l'endú a Agustín Oval, trobant a Brizuela, novament en Agustín Oval, este ja juga en Gibson, que va ser un mal de cap en la Supercopa per a València Bàsquet, Gibson, és xicotet, ahí se maneja ràpid, la pilota filtrada, però toca en el peu de Josep Puerto i serà valor per al Barça. En este 13-17 en el que ja són un parell de minuts, Nacho, d'un poquet més bueno, de bàsquet un poc més lent, no?, de lo que han sigut la velocitat extrema a la que ens han acostumat en els primers minuts.
1: Sí, en millor balanç defensiu per part d'un equip i de l'altre, i després també més gestió en eixa part d'atac, un poc començant per un costat de pista,

0: mirant-la i sobre el pick and roll trobant triangulacions que al principi no se trobaven.
1: Brizuela de 3, el triple no entra, el rebot espera Josep Puerto, que se'l queda incòmode.
2: De fet, els percentatges de tir de la primera part dels dos equips són prou roïns, eh?
1: Home, és que no paren de tirar-la, no? Omar i Mur.
0: I val.
1: 2-1, trau Petroli.
2: Buah, que bé.
1: Deixa acció Omar i Mur en una nova falta de Darío Brizuela. I és la quarta ja del Barça en este primer quart.
0: Problemes del Barça en el pick and roll, en el bloqueig directe. No saben si canviar, si no canviar. De fet, ara arranca Omar i Mur. Jos Nebo, que va cap arrere reculant.
1: Estava Soles Rivero, eh? Estava Soles Papi Rivero per a, per a executar.
0: La defensa és un poc de sostindre. No és d'apretar el baló, no és d'ofegar i que se tinga que llevar, en este cas, Omar i Mur, la pilota i donar una passada de més. No. És que va percutint, va fent forat i trobava el corredor per a fer esta acció de 2-1.
1: Ahí está anotando el tir lliure Omar i Mur.
2: Màxima renda.
1: És un 7, efectivament. 13-20 al marcador. Omar i Mur se'n va a la banqueta i entra en pista el Principito, Mario Sansuperi. Mano per al Barça en Núñez. Importante el comandament del xoc. Un Núñez que no acaba de, Nacho, asentarse en el Barça, ¿eh?
0: No acaba de
1: trobar el seu espai. Ara la acció de bombeta de Darío Brizuela, que ahí té moltíssima qualitat el internacional per a la selecció espanyola, Darío Brizuela.
0: Les permesis que era desbloquejos en ventatge i ahí encara que sembla una acció difícil, però aquesta espècie de bomba per a ell és fàcil.
2: Un segonet, empata el Lorca Deportiva 1-1 davant la Nucía. Estem en el minut 9 de la represa. En este gol no canvia res, la Nucía continuaria siguent líder, això sí, no tindria 15, tindria 13 punts, líder del grup tercer de la segona federació. Tira-li, Salva.
1: El llançament ara arriscat per part de Mirotic, que no tocava ni tan sol el anell, i ara el triple tampoc. Aigua en el triple del Barça. La recupera Puerto, a la contra és València Bàsquet. Velocitat en Mario Sansuperi, que troba en el cantó Álvaro Cárdenas. Salsa de 3! Triple de Álvaro Cárdenas. 15-22.
0: Que ha agarrat un poc
1: de...
0: Però ha agarrat Cárdenas estabilitat, eh? Com? Defensant a mort, com ell ho sol fer, i esperant-la en l'atac en volta de generar-se-la, sinó que li adoblen. Ja també qui troba ahí és un corredor molt fàcil, és el Barça, Evo Mouan, que troba aquesta espècie de bandejeta sense que aparegui ni l'ajuda.
1: Ixe físic, eh? Del Barça també, ixe tipus d'accions. De 7-22, vol trobar també solucions Puerto, i la cistella ara de Puerto en la penetració, la safata del capità. Primers punts per a Josep Puerto en este partit.
0: Com està Puerto?
1: Està en un moment de forma increïble.
0: Sí. De nivell de selecció, eh?
1: Jo crec que té ixa especial connexió ara a la nova cistella del Barça després de caure a terra en Evo Oman i caure a terra a Puerto, però parlé de la connexió, no sé si tu també la detectes, Xavi Albert Puerto.
0: Sí. És com si se trobaran una comoditat, una facilitat en el que té que fer en pista. Ha desembolicat un poc més Mirotic en aquesta acció, que la volia traure en quant a qualitat, però era dificilíssima jugar.
2: Com tenies tu, Nacho, o tu, o Víctor Luengo en el seu moment amb Miqui i altres entrenadors.
0: Sí.
2: L'extensió de l'entrenador en la pista.
0: L'extensió que...
1: Se coneixen perfectament.
0: Se coneixen a la perfecció... Saps el que l'entrenador te demanda de manera més clara i el que tu pots donar, no? Tu fixa que Puerto està cometent molt poques errades, però no dic de tir, sinó de les altres coses, de pèrdues, de no sé què. O sigui, fa el que li toca fer, no?
1: Sí.
0: Que és llançar quan és sol, aquesta contundència en les penetracions i ajudar en el rebot i en tarees defensives. Bueno, jo crec que ara Puerto està per anar a nivell de selecció.
1: Crec recordar que parlava Xavi Albert que havia estat com a entrenador seu en cadets en València Bàsquet, sí. Que el coneixia des d'aquella etapa. Suposo que d'ahir també veia esta confiança, no? Extra. Ara la errada del Barça que en 10 segons i se la jugarà, pues suposo que TJ Shorts, que és el que porta la pilota, el que ja organitza la jugada. 5 segons, vinga, arranca TJ Shorts, se la va jugar TJ Shorts, fa ballar a Núñez. Sí, este jo de TJ Shorts estava clar, Nacho. Estava clar com l'aigua. 19-26 i s'acaba el primer quart. Mana València Bàsquet al son de TJ Shorts. Quin baile ha fet a Núñez.
2: Molt ràpid resum, Nacho, d'este primer quart.
0: No, que la gestió d'este primer quart ha estat en el Bàsquet València Basket. Primer imposa en ritme per a un poc jugar-li de tu a tu a este Barça, no? Que busca aquest dinamisme, però després, quan el partit ha requerit un poc més d'anàlisi, de lectura, de moviment, d'inversió de valor, de portar a 3-4 passades de més en el teu atac, València Basket guantes, ha aparegut un moment també important Mirotić, i este TJ Shorts que apareix en aquest moment final de quart per a generar-li un conflicte a Juan Núñez total i anar-se'n València Bàsquet en el més set al finalitzar els primers 10 minuts.
2: Deneu 26 en el primer quart i anem a aprofitar a les 7 de la vesprada i 17 minuts, recordant que en segona divisió guanya el Mallorca 1-0 a Las Palmas, a punt d'arribar al descans. En primera, el Betis guanya 2-0 a Osasuna, estem en el 43 de la primera, i que nosaltres ara obrim la finestra per a tota la informació de la Comunitat Valenciana d'Espanya i el món, sempre de la mà dels serveis informatius de Punt Ràdio, avui encapçalats per Frederic Ferri. Hola Frederic, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Paco. Anem ja en les principals notícies. Primer pont després de l'estiu, el bon oratge ha espentat a l'alça l'ocupació hotelera. Les reserves d'última hora han fet que els hotels de la costa pengen el cartell de complet en destinacions com Benidorm. Altres llocs, com Torrevieja, també guanyen pes. Allí està Marc Gomar.
4: Platges plenes com esta del Cura on ens trobem, o la dels Locos, que és la següent cap al nord. Torrevieja s'ha omplit este pont. I és que així, la major part dels visitants compta amb un apartament i veuen en el mes d'octubre la possibilitat de disfrutar a la vora del mar sense la massificació ni la calor asfixiant de l'estiu. Amb tot, el sud de la Costa Blanca és una zona que va a l'alça en matèria hotelera. Localitats com Santa Pola, Guardamar o la mateixa Torrevieja comptaven amb una previsió d'ocupació del 75% abans d'iniciar-se este pont d'octubre, que de segur ha elevat les xifres.
5: Es un sitio bastante chulo. Está muy bien el tema del solecito, el ambiente, la gente. Se está muy bien por aquí, la verdad.
6: Todavía hay suficiente ambiente pues para salir y dar un paseo, salir a cenar, estar un rato, entonces está excelente.
7: Tiene todo. La playa, el paseo, la gente, todo.
3: I en clau política, el problema de la vivenda ha centrat els actes de precampanya d'este diumenge. Xavi Carrau.
8: La vivenda, els decrets Mari Carmen i els avanços socials són ara mateix per al PSOE i Pedro Sánchez el centre de la precampanya. Ubere, Maíra, Sevilla i Uy a Ponferrada.
9: Y ahora, con la vivienda pasa lo mismo. Enfrente tenemos a los del no, a los del bloqueo, a Feijó y a Abascal. A Abascal y a Feijó da igual, tanto monta, monta tanto. Y la solución, el 29 de noviembre en las urnas con una mayoría que se movilice a favor del Partido Socialista.
8: En canvi, el PP ha optat per atacar el govern qüestionant la seva capacitat de gestió i posant el focus en la corrupció. Ho deixa clar Ayr Feijó en el seu primer míting.
10: No vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión.
8: I avui...
11: Pedro Sánchez dijo que traería en campaña a Zapatero, finalmente no lo ha hecho. A una persona que es un presunto contrabandista de joyas. Esa es la persona, el faro moral que decía Pedro Sánchez.
8: A tot això, Vox i Santiago Abascal s'estrenen en esta precampanya esta vesprada. Serà a Màlaga i conscients que podrien ser decisius.
12: Por disciplina no me quiero poner el día después. Yo voy a hacer todo hasta el día 29 de noviembre porque Sánchez no consiga sumar.
8: Mentrestant, l'espai a l'esquerra del PSOE intenta bastir, encara sense èxit, una alternativa que ajude a sumar una majoria progressista.
13: Vamos a trabajar para impedir que el día 29 los de la motosierra lleguen al gobierno.
8: El temps per a inscriure coalicions acaba el 16.
3: I l'actual portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, repetirà com a cap de cartell de la formació independentista. Ho ha explicat el partit en un comunicat, tancant així la possibilitat que encapçale una hipotètica coalició d'esquerres en l'àmbit estatal. Els comuns lamenten que Rufián no hagi volgut participar, diuen, en la construcció d'un front ampli per a derrotar a les dretes. Esta vesprada, Esquerra Republicana està a punt de tancar un acord amb Podem. Si es confirma el pacte, Podem no es presentaria a Catalunya en la cita electoral del 29N. Anem ja en l'oratge estable que aguantarà tot el pont del Pilar. Joan Carles Forté, bona vesprada.
14: Hola, bona vesprada. Efectivament, estabilitat meteorològica la que tenim en el dia d'avui, esta vesprada, i també la jornada de demà. Tenim un dia assolellat, amb pas de núvols alts que circulen des de l'interior cap a punts del litoral i de nord cap a sud, que no deixaran precipitacions, amb unes temperatures que després de l'ambient fresc que han tingut a primeres hores, amb mínimes al voltant dels 15 graus en punts del litoral, ara s'estan enfilant a valors entre els 23 i 26 graus en zones litorals i prelitorals, arribant o superant els 27 i els 28 graus cap a les comarques centrals i també cap a l'interior de la zona d'Alacant. Per tant, vesprada de temperatures fregant els 29-30 graus, demà situació similar a la d'avui, dia assolellat, amb pas de núvols alts, matí fresc, tot i que pujaran lleugerament les temperatures, mar molt tranquil·la, i de nou demà, al migdia, temperatures màximes que estaran entre els 25 i 30 graus. Tot apunta que a partir de dimecres tindrem canvi

0: més núvols i probabilitat de precipitacions, en general dèbils. Per això, de moment, queda lluny. Tranquil·litat meteorològica està vesprada i també demà.
1: Gràcies, Joan Carles. És tot. Tenen tota l'actualitat al seu abast al web a.media.es. Es deixem en Paco Polit i el Punt a Punt. Passen molt bona vesprada.
2: Gràcies, Frederic. Molt bona vesprada. Les 7:22. Per cert, arribem al descans en el estadi La Cartuja. Guanya el Betis 2-0, dominant davant Osasuna. També hem arribat al descans en segona divisió. Mallorca 1, Las Palmas 0. I també ja tenim en marxa el segon quart en el Palau Blaugrana en reacció del Barça Salva.
3: 7 minuts 50 segons per aquí, arribem al temps de descans. Valor per a València Bàsquet venint d'un triplàs de Kevin Panther, que quan se fica, Nacho, és imparable.
4: Sí, i tu te pensaves que la defensa estava prou ben plantejada perquè aguantaves bé la iniciativa del Barça, però...
3: És que ha retallat, 25-28 al marcador.
4: Però és que fixa't com la clava, és que la clava en la mà davant de Cameron Taylor, puntejada,
3: sí.
4: No cal fer altra cosa que felicitar a Kevin Panther perquè fa un altre triplàs.
3: Enhorabona a Kevin Panther. És el que té la pilota novament, Kevin Panther en la pintura per anar cap a fora al llançament de 3 de Tyrese Martin per a empatar el partit. 28-28, triple del Barça, empata Tyrese Martin.
2: Parcial de 2-10 d'inici en esta segon quart,
3: Sí, sí, no, ha pegat un tiro ara el Barça, però Nacho, comentaven ara fora de micro, ha pegat el tiroret d'individualitat. De buscar als jugadors diferencials, en llançament exterior, al Kevin Panther, en este cas a Tyrese Martin, podria haver trobat a Justin Robinson, però no n'hi ha un joc fluid, no? com es podria esperar d'un Barça.
4: És un bàsquet del Barça més de situació individual, no? d'encarar en un contra un, de tirs puntejats o forçats. El que s'equivoca València Bàsquet, sobretot en esta defensa, en esta última, és que ve de fer-te ese triple... Kevin Panther des de la llarga distància i ara jugar una altra vegada el bloqueig directe i en volta d'asfixiar-lo i anar al 2 contra 1 que se lleve la pilota damunt, jo preferiria que s'hagués de llevar la pilota damunt, li deixes que vaig al cor de la zona i des d'ahí comença a descarregar i a donar balons a on veu l'avantatge, no? I la lluita cap a la cantonada per a que Tyrese Martin la engatille. Bueno, és el foco també generador d'este Barça que quan entra en dinàmica d'engatillar troba les coses fàcils, bueno, pues hi hauria que anar per ell a que se llevara la piloteta de damunt.
3: En este temps mort, el que li resten 7 minuts 30 segons per arribar al temps de descans en igualtat en el marcador, ho acaba d'empatar el Barça, 28-28.
2: Estava mirant per ací els números d'este inici de segon quart. Ja no és només la generació d'accions, Nacho, favorables. És que, a banda, és que no estàs encertat, estàs fatal. I n'hi ha jugadors preocupants, que tenen ara mateix, per exemple... Bueno, que no han col·laborat encara. Sant Superi no ha col·laborat a nivell anotador, ha jugat poc també. Reubers no ha col·laborat encara tampoc.
3: Per a mi el nom és, i jo ho porto comentant moltes setmanes i Nacho m'està mirant que ja sap per on vaig, és Harmony Brooks. 0 punts.
2: Sí. En 7 minuts, Pràcticament és que més ha jugat.
4: Lo que està clar és que València Bàsquet té jugadors...
3: És que sembla que li tinc mania, però no és el cas.
4: No, però conforme avance la competició, no? I no estic parlant de que arribi al tram final, no, conforme avance ara en els pròxims 2 mesos, necessita més peces que s'afegisquen a sumar, sobretot en la parcel·la ofensiva. I València Bàsquet ha tingut ese triple de Osekoski que tu salva, dius, ostres,
3: sí.
4: era crec que en el més 6 o en el més 8 per estirar un poc més la diferència i després diverses accions de saco que quan... se les troba baix, pues té complicacions, una en falta que ha errat els dos tirs lliures i després també la errava pujant-la i ara més mal que Joel Parra se deixa una acció baix de l'anella.
3: I ahí puntejant el valor se'l queda Osetkoski per entregar cap a ti i Xorx. Allà va el dimoni trobant Harmony Brooks, vinga, calla amb la boca Harmony Brooks, el triple no entra, el palmeig ara se'l menja a ti i Xorx, aprofita per anotar el contracolp Justin Robinson. 30-28.
4: És una acció també de sort, perquè el rebotix amb més de mitja pista i Justin Robinson, que no baixava, se troba ni se valor en la contra.
3: Cameron Taylor, xafa pintura, vol trobar a Nil Sacco, en línia de 3, s'agobia Nil Sacco, trobava a T.J. Shorts.
4: Vest, clar, despenxa, s'havia quedat en Justin Robinson i se queda per fora.
3: El T.J. Shorts arranca, frena, el llançament no entra i el rebot li cau en sort a Cameron Taylor. Continua l'atac de València Bàsquet. Ahí està en Harmony Brooks. Harmony Brooks dins de la zona de la pintura, trobant en el cantó. Vola aquesta pilota cap a les mans de Cameron Taylor, però talla la pilota Robinson i serà valor en línia de fons per al València Bàsquet.
4: Ho ha fet bé Brooks, que va cap a dins, però quan se clava per a buscar la passada extra, en volta de donar el passe directe a la cantonada, Osekoski està en 45 graus en costat contrari. És a dir, no cal botar-se passes. Primer i se passe que la pot engatillar, i si aquest jugador que estava un poquet per a defensar a dos nostres,

0: si arriba uno, pues jugar el extrapas directamente a la cantonada.
1: La bombeta de TJ Shorts que no entra, el rebote es para Parra.
2: Porté es una cistella en mig quart, eh.
1: Se le queda el Barça, Josh Nebo, combinando nuevamente en Gibson. La pilota de Gibson de tres, el triple no entra, menos mal, el rebote el Lluita Nebo. Se le queda el Barça, sí, se le queda Panther. Malo para Parra, en el canto espera nuevamente a Tyrese Martin. A punto de perder la pelota y se entrega de Gibson. Nuevamente para Martin, emparellado en Cameron Taylor. Vol percutir y le falta falta.
2: El penal.
1: Sí, sí, cabo a terra Tyrese Martin. Falta de Cameron Taylor. Balón para el Barça.
2: El rebot que captura Nebo, Nacho, entre tres. Mira la lluita, eh.
1: Ah, pero es que tú miras los brazos.
0: Claro, si sols te arriba un tío, ni esos brazos.
2: No, no son brazos, Paco, son troncs de una garrofera.
0: Claro, son una garrofera total. Es que es.
1: La vida ahí sí es más fácil.
0: Es que picharraco, pero portata a nivel superior, eh.
1: Nebo, que cada vez que bota la pelota le fa mal a la pelota. La de Panther, nuevamente el Barça perfora. Es Cameron Taylor el que defensa. Y esa pilota también Gibson. Cárdenas ha forzado Gibson de 3. Acaba la posesión, pero torna a tindre 14 segundos. Pero que agafa el rebote Tyrese Martin. No agafes un rebote. Ahora el Scamp en rere. Espera que la pilota siga, pero el Valencia.
2: No sé qué era pichor. Si el Scamp en rere o que había agarrado la pilota a Nacho y estaba. Trepitjant la línia.
0: No, ha ensenyalat això, perquè està xafant la línia, però tant el cap de res s'ha produït després. Primer s'està xafant i després s'ha produït el cap de res.
2: Bueno, però el rebot ofensiu del Barça, ojo, que t'estan llevant moltíssimes accions.
0: Problemes ahí. És que va ser el problema en la Supercopa, no sé si te'n recordes, no? Que al final el Barça anà a jugar aquest partit físic d'agressivitat cap a Cistella i en moltes segones opcions és com se va dur aquest enfrontament. I ara està tirant un poquet del mateix, eh? Varies accions que València Bàsquet de primeres defensa bé, acaba errant el Barça, però de segones possessions, segones opcions que te castiguen.
1: Omar i Murla, safata per a transformar Ney Rives en el rebot, se la queda Ney Rives, li fiquen el tap a Quim Barreta, el rebot afavoreix a Josep Puerto, se la queda el Capi en... Cosen, Kevin Panther, vol percutir, el troba baix de l'anella, la cestella molt bé de Ney Rivers, per a tornar a ficar la igualtat 30-30.
0: Ui. I bravo per Puerto, que s'apropa, però està mirant de reull on estan els companys, i l'ajuda de Nebo és la que l'obliga a donar aquesta passada per línia de fons a Rivers, que s'amagava
2: un
0: molt bé.
2: Segonet, perquè el Lorca Deportiva acaba de marcar el segon, la Nucía 1, Lorca 2, i això significa que la Nucía ja no seria líder de la segona federació, cauria a la tercera posició. Estarien 3 equips empatats en 12 punts i el millor avaliat seria precisament per a Lucà Múrcia, l'equip que ha tombat avui a l'Alcoyano per 2-0.
1: A punt de perdre la pilota València Bàsquet, a punt de perdre Álvaro Cárdenas, inicia passada cap a Ney Rivers, arranca Álvaro Cárdenas, frena, emparellat en Gibson, Álvaro Cárdenas que troba en el cantó de Josep Puerto, fa volar al seu parell, no val. No val esta acció, hi havia falta prèvia, serà pilota per a València Bàsquet. Però ja parlàvem abans, a falta per cert de Gibson, per al Barça estem parlant abans, Nacho, d'aquesta manera de patir que té el València Bàsquet en general en els pivots contraris, és a dir, en la zona, en la pintura. Avui és fent la nostra travessa, no? Jo diria que Balcerowski podia fer un gran partit, està apareguent Josh Nebo més que Balcerowski, però és un dels deures, no? De les tarees pendents que té València Bàsquet en esta temporada.
0: Sí, i que ahí normalment tots els equips grans tenen a uno d'estos poderosos en quant a físic, i ahí patix, és la realitat. Bueno, són situacions que tens que tapar d'altres maneres, sobretot tenint els teus interiors que siguen molt mòbils i correguem molt bé el camp.
1: Ara el valor per a Gibson de 3, el triple que no entra i el rebot és per a Milotic, que ja entrega cap a Omari Moore, que cau a la zona de base, a la zona d'organitzador, a portar el comandament. Allà va Omari Moore, trobant a Milotic de 3, el triple se queda curt i el rebot és per a Panther, el rebot és per al Barça, un altre rebot més per al Barça, sense mirar la passada per a que anote novament el Barça, Agustín Oval, el Italo uruguaià, per a ficar el 34-30. La nova assistència de Panther.
0: Li l'han colat ahir a València Bàsquet, aprofitant d'una contra i clavant-se per l'esquena, eh? Agustí Ubal, que aquestes situacions són prou defensables i que no pots perdre mai de vista el teu jugador.
1: Mirotic, emparellat en defensa, però què insiste jo de Mirotic a una cameta. A una cameta, Nikola Mirotic, 34-32.
2: Estarà la de...
0: Si eres Mirotic... Feso.
2: La de Novitski, eixa una cameta cap enrere. És indefensable, Nacho, una acció d'aquest tipus.
0: Però esta acció la veuen altres i se pensen que la poden fer també.
2: No,
0: error.
1: Què volia fer Panther? no entesa esa acción, ahora es falta del propio Kevin Panther, yo creo que ha circuitat ahí, ¿no? En esa acción, la que no sé qué buscaba exactamente Kevin Panther en esa jugada, pero ve, 34-32 y balón para Valencia Basket. En este Palau Blaugrana, después de esta acción magnífica, estem veient la repetición de Mirotić a una cama, tirant del cos enrere. Y ya está en pista el hombre de la cua taronja, el Papi Rivero. Semblen cordons de sabata,
0: No, no son cordons,
1: ¿Sí o no?
2: Es que no puede ser.
1: Si falla la sabata, puede tirar del cap.
2: El perruquer del Papi Rivero tiene una entrevista, ¿eh?
1: Y ahí también.
2: Es la suadona, me parece.
0: Se fue a la suadona,
2: sí. Es la suadona, sí.
0: Pero gastará temps, ¿eh? Abans de anar cap a un partido o lo que siga, porque recuerden... En València Basket, en l'anterior etapa, cada dia apareixia...
2: En un look diferent.
0: En un look diferent, i clar, no és un look d'estar 5 o 10 minuts cara a l'espí, no, és que si la dona té que treballar el seu, un look d'estos, pot estar un bon rotet.
1: Ara tenia l'oportunitat el propi Jaciel Rivero d'anotar, però eixa pilota és per línia de fons i serà en continuïtat per a València Basket o Marimur. En la chuda aparece el propio Jaciel Rivero. Ahí está, pero la acción de Aliup que no haya chip B, el Cubà y la pilota bota Valencia. En el peu de Rivero. En cara que demanen que siga, pero no, Valencia, efectivamente.
0: El
1: sí.
0: Barça, el Barça.
1: Yo creo que le botaba
0: a
1: Brizuela, sí.
0: Desde darrere. Pero le ha faltado ahí a Rivero pucharla de primeres. Sí. Porque cuando tira el bote a terra es lo que propicia que todo el mundo colapse, todo el mundo se chunte ahí, vais.
1: 2:22 para arribar al temps de descans, 34-32. El llançament a la de 3 d'Omari Mur, el triple no entra i se rebota d'eixa pilota per a... que se la queda Jaciel Rivero, per terra va Mirotić, valor per Álvaro Cárdenas, se la queda Cárdenas per dins per a... i se globus per a Jaciel Rivero, que anota.
0: Clar que sí.
1: A taulera anotant Jaciel Rivero, 34-34, empat el partit València-Bàsquet. I ho té que parar en esta acció, molt ben executada també per part d'Álvaro Cárdenas.
0: Sí, molt ben treballat per part de Cárdenas, trobant la passada en la continuació i després Jaciel Rivero, en volta d'anar a embestir, se clava i el tiré curtet a taula, que jo és el que demandava un poquet en l'acció d'abans, que ell té aquesta capacitat per a frenar-se i anar-se'n cap amunt, apoyant-se en taula. Ja se frena, jo crec que ningú dels dos equips està trobant fiabilitat, continuïtat, no? Poca punteria... no massa encert en la part de l'ofensiva i un poc a reconduir cosetes en este tram final de segon quart.
1: Fer gràcia el
2: un segonet. Sí? A veure si podem escoltar a Sekulić en la tele. Just keep playing, continua jugant, va la cosa bé, ha dit. La jugada, Nacho, de Pissarras, que se li entén molt malament a Sekulić.
1: Sí, l'ambient en el Palau també és complicat, per a...
2: Bueno, però sempre ha estat així. Per cert, imatges en pantalla d'aficionats de València, que sempre... Ahí està Juan Carlos Navarro, un clàssic també.
1: Bomba.
2: I deia que, bueno, que sempre és un dels jocs clàssics, no? Dels racons clàssics que n'hi ha, Nacho, en el bàsquet nacional, on, per exemple, este València Bàsquet de Xavi Albert podria donar un colp important damunt la taula.
0: Sí, a veure, és que per al moment de l'equip, per al moment de Xavi Albert, en l'estabilitat del xoc, pues bueno, sí, són situacions que tens que aprofitar. Jo crec que el partit, el lloc, el rival és un dia avui per
2: ha baixat molt la notació. Estem parlant d'un partit de 70 punts, és que no pot ser.
0: Bueno, no, igual no te va tampoc malament contra este Barça, perquè en la Supercopa el ritme fon més que el que el Barça volia, i no van anar massa bé per a nosaltres.
1: Un altre que cau en la trampa, Gibson, en la trampa de TJ Shorts, que és quan fica l'ABS, quan frena de colp i obliga, en este cas, a Gibson a portar-se-lo pràcticament a casa. S'ha portat
2: una bascolla,
1: Sí,
0: se'n
1: sí,
0: porta
1: sí.
0: Una bascolla, cuidado amb la maneta eixa de Gibson, perquè...
1: Jo crec que la solta en el moment xus.
2: Gibson, Nacho, bon no jugador, millors guitarres, sempre,
1: I actor, també.
2: I actor, també. Mel Gibson.
0: El jugador va estar en Cedevita Olimpia Ljubljana.
1: Erra el primer TJ Shorts.
0: La temporada passada. Vull dir, ve com si diguin, és del segon nivell de bàsquet europeu, però és un... A mi estava dient abans a Salva que quan ell està en pista, te diria que quasi m'agrada més que quan està Justin Robinson, perquè veig que el Barça funciona millor.
1: Anota el segon Digi Short i fica per davant a València Bàsquet a 1 minut 45 segons.

0: Arribar al temps de descans, deia que m'agradava i me feia gràcia el tuit que fica de València Bàsquet. En eixa acció falla un parell de cistelles de València Bàsquet de Jaciel Rivero, que en contra del pick and pop era el pick and papi, no? Eixa me l'apunte.
1: Pick and papi.
0: Correcte. Balo per al Barça, per dins, en pintura defensant i en falta d'Ilan Osetkoski. Jo crec que no calia fer eixa falta a Bowman. I serà, per lo tant, opció de tirs lliures per al jugador del Barça.
2: Jo per a mi no era falta, eh? Per a mi no era falta perquè va buscant la més el jugador del Barça. L'aguanta bé Osetkoski.
0: La trau l'anglès per picardia, vull dir.
2: Sí, però tampoc fa res d'excedir-se per a Osetkoski en aquesta defensa. Se manté de fer, de primer l'aguanta en el cos i després, bueno, sí, és cert que el jugador
0: erra
2: del Barça
0: primer.
2: Va buscant-la.
0: Erra el primer, tosa de Bowman. 34-35 i per tant tindrà com a molta oportunitat d'empatar el partit del Barça. Ja a 1 minut 28 segons per arribar al temps de descans en este Palau Blaugrana, que presenta una molt bona imatge. Anota el segon i sí que 35-35. En marxa ja l'acció de València Bàsquet en les mans de TJ Shorts. En pista també Dylan Osetkoski, en Jaciel Rivero, que ara a l'esquerra no la pot anotar. Se queda el rebot Tyrese Martin i completen en el quintet. L'esmaixada ara per a rebentar-la en Camoa, que apareix en el partit. Porta tota la primera meitat callaet, perquè de veres que a mi este jugador me sembla un tros de jugador, i acaba d'aparèixer en Camoa en este partit, per a esclafar-la.
2: I en Camoa sí que també va estar bé, en aquest enfrontament contra el València Bàsquet, i ara li assenyalen a Brooks, falta en atac, carrega una micoteta. I Brizuela em sembla que fa la resta, de pillo, de
0: veterania.
2: De veterania, tancar-li la mà dreta, que escapa un Brooks, incidix. Molt xustetigua, però acaba traguent profit.
0: I per tant és un 37-35. I en possessió per al Barça, 50 segons per arribar al temps de descans. Pilota per a Panther, trobant a Brizuela, en l'ajuda en Camoa. Nuevamente en el cantó para el llançament de 3 de Martín. El triple que bola no entra y se queda el rebot Josep Puerto. Entrega cap a TJ Shorts, arranca TJ Shorts, combinante en Puerto, la pasada picada un poquet defectuosa para trobar ara Jaciel Rivero per dins en la pintura, y la falta de Justin Robinson. Balón per a València Bàsquet.
2: Sí,
0: tirs lliures,
2: eh? Tirs lliures perquè
0: estan bonus.
2: Ja estan bonus, però ho fa molt bé també TJ Shorts, i mirant ahí al seu company, a Jaciel Rivero, que està en tota l'avantatge física, davant Justin Robinson.
0: Molt més gran. Vinga, papi, tens que empatar el partit. En esta opció de tirs lliures, Jaciel Rivero, el primer, dins. 37-36. Restaran encara un parell de possessions, segur, després d'estos tirs lliures. En oportunitat d'empatar l'encontre de València Bàsquet, Jaciel Rivero dins també, 37-37. Aplaudis des de la banqueta Nate Rivers. I entra a pista el Principito i se'n va a la banqueta Harmony Brooks. Encara de pocs amics, Nacho.
2: Sí, no troba...
0: No troba comoditat.
2: La cistella, no troba comoditat tampoc, en aquests llançaments, de tota la raó, perquè tot el que ha buscat és un poquet forçat, la defensa li aguanta bé en esta última. Bueno... té que esperar els seus moments de partit. És un jugador que pot tindre punts fàcils, però quan entres un poquet en esta dinàmica d'assumir massa o de tindre que generar-te massa avantatges, pues acabes cometent errades.
0: 9 segons de decalatge, la té el Barça, Bowman pràcticament clavant-se en la pintura, perseguit ara per Dylan Osetkoski. Se la té que jugar a la mitja volta per anotar un cistelló novament, Bowman.
2: La mare xat,
0: Sí, sí, sí. O sigui, tu és que no sap ni on està.
2: No sabia ni on està, perquè primer el buscava per línia de fons, després li generava aquesta situació de pivotar cap a un costat, cap a l'altre, d'esquenetes, amagant, i acaba marejant a Osetkoski, que no sabia com parar a...
0: No, ficava les manetes, tirava sarpaes, però no trobava pilota. Guanyant per 2 en este temps mort que ha demanat Xavi Albert, 39-37. A veure si podem escoltar-lo, a Xavi Albert.
1: El de la pèrtiga avui no està massa encertat,
0: Jo no escolto res, no.
3: Jo crec que està enxufada la pèrtiga.
2: Normalment també Alfonso Castilla està molt damunt d'aquestes coses, eh?

0: Damunt o enmig.
1: No, enmig, enmig, enmig, apartat, enmig. Apartat, apartat
2: de la Pepe. Fer el bloqueig, no?
1: Perquè no li arriba, sí, sí.
2: Indicacions a Dylan Ossetowski.
0: Parat en Harmony Brooks, li estan ahí tocant l'esquena, m'imagino que se la jugarà ell, o anem a veure, no sé.
2: Sí, jo crec que prepara una xoada entre TJ Short, Ossetowski i Brooks. No?
1: Jo crec que és una simulació de bloqueig directe sobre TJ Short, és a dir, la típica de slip, que és anar cap al bloqueig i desaparèixer per a que genere conflicte en la defensa i que siga TJ Short qui arranque en la primera iniciativa, no, no per a que acabi ell, però sí per a que ixe primera arrencada focalitzi la defensa sobre el jugador de...
0: Bueno, mentre escoltàvem a Xavi Albert, un dels gols més xorres que he vist en molt de temps. El gol de Llorente per al Betis, el 3-0, Betis 3, o sigui, 1-0.
2: 12 segons, 10, 9, la de Taylor, València Bàsquet per Harmony Brooks de 3!
0: Molt bé, bo! Ahí
2: està! Dedícamela, Harmony, triple de València Bàsquet per anar-se'n al descans per davant, 39-40. El triple de Sniper Harmony Brooks, 39-40, mana per un València Bàsquet, temps de descans en el Palau Blaugrana.
0: Pues la jugada ha sigut perfecta, Nacho.
1: No, i quan tu pensa, o jo pensava, dius, focalitza en TJ Shorts i Cameron Taylor perquè són els dos jugadors que poden generar més atracció. I la defensa del Barça segurament pensaria això. Pues fique un bloqueig indirecte per a una eixida de Brooks en costat contrari per a que busque i Shiri engatillar-la. I també li dones també un punt de confiança al jugador en cas de poder fer-la.
0: Segon protagonista, València Basset.
3: What do you need for the second half?
4: We got to be more focused. I feel like we're giving up too many easy baskets in transition especially, so we just got to put more details and be more focused, make them work for their baskets, and I think we'll be okay.
3: Thank you so much.
0: Estar més concentrats perquè li estan donant massa oportunitats de cistelles fàcils al Barça i estar més en els detalls i més protagonistes ara del Barça.
3: Totalmente igualado.
0: TJ parlava abans.
3: Es verdad que vosotros habéis logrado ahora como meter un poco la directa. Quiero saber qué nos espera para la segunda mitad, qué tenéis que hacer.
5: Bueno, está siendo un partido muy rápido, muy corrido, así que nada. Hay que parar el balón antes de la mitad de la pista para trancar su ataque y nosotros seguir corriendo la cancha, seguir atacando el rebote ofensivo y jugar con energía porque va a ser un partido largo.
3: Muchas gracias, suerte.
0: El jugador uruguaya Agustín Ubal, parlant per al Barça, per als micros de Dazón. En este final, en este tancament del segon quart, arribem al descans. Nacho Rodilla, pues en l'avantatge mínim en el marcador, la realitat és que el Barça ha guanyat el segon quart, per 6 punts. El València, que s'havia anat en un avantatge més 7 al final del primer quart, en el segon 39-40. Ho has corregit un poquet, perquè els primers 6 o 7 minuts de València Bàsquet no han estat bons.
1: No, el segon quart està del Barça, li has permès tindre un poc més esta situació de frescura. També hi ha que dir que València Bàsquet ha tingut molt poc d'encert, moment de poder pegar un colpet en el marcador, que estava en ixe més 6, més 8 i poder estirar-ho. No ha sigut capaç i el Barça, pues, en cert dinamisme, en frescura, en jugadors també, que no tan sols ixos de talent de la línia exterior, sinó en el treball de Josh Nebo, per exemple, que en segones opcions ja ha donat al Barça voles extra per a ficar-se en el partit, i un València Bàsquet que ha tingut la capacitat per a refer-se, tornar a l'encontre i acabar un punt de perdant. Me quedaria en esta frase de TJ Short de les cosetes ixes que xicotetes, no?, que diu ell, que són les que possiblement hi ha que controlar: el rebot ofensiu, la elaboració, un poc el frenar també la inèrcia física del Barça. Bueno, són cosetes que segurament n'hi haurà que reconduir de cara a la segona part.
0: Salva.
2: Jo me quedé en la capacitat competitiva que... I sembla que sempre destaquem el mateix, però és que és el més important en aquest tipus de partits davant de rivals que a priori, bueno, pues són més grans que tu, però jo crec que València Bàsquet està intentant-ho més en tirs, en jugades. Esta setmana recorde que hi ha una estadística que parlava que València Bàsquet juga més possessions inclús encara que en Pedro Martínez, de la mà de Xavi Albert, i jo crec que aquesta identitat és la que no té que perdre, a més de eixos detalls xicotets, no?, que, com diu TJ Short i refrendava en este cas Nacho Rodilla, jo crec que és el que té que treballar un poquet més de cara a esta segona meitat. El tema del rebot és el que més me preocupa, el tema de tractar de parar en este cas als jugadors grans, no?, dins la pintura del Barça, però jo crec que este és el camí. Té que enxufar a jugadors que deurien de ser claus, com és el cas d'Harmony Brooks en este triplàs per anar

0: en el temps de descans, però per a mi la notícia positiva és que València Bàsquet està en partit, que València Bàsquet està lluitant de tu a tu en el Barça i que, bueno, pues, ha tret aquest caràcter també competitiu que jo crec que li vindrà molt bé d'ací al final de temporada, perquè això és molt llarg i d'ací no res estarem parlant de que ve Jan Montero al Roig Arena i que, bueno, pues, primer el Barça, com deia Xavi Albert, després de la victòria d'Apoel, però jo avui veig una bona cara de València Bàsquet.
1: Anem a veure, de cara a la segona part, 39-40 més un per a València a bàsquet, quan per cert n'hi ha hagut gol en primera divisió ante Budimir, que retalla diferències per a el Club Atlètic Osasuna, Betis 3, Osasuna 1. Estem ara mateix en el minut 8 de la segona part. En segona divisió, el Mallorca, que també acaba de marcar fa un minutet només, marca Sala, Àlex Sala per a el Mallorca, Mallorca 2, Las Palmas 0. En un duel que el conjunt balear està portant-se davant l'equip insular. I a les 7:48 crec que tenim possibilitat d'escoltar declaracions en el postpartit del tècnic del Deportiu Alcoyano, de Fran Alcoi, que reflexionava d'esta forma després de la derrota del seu equip davant l'UCAM Múrcia per 2-0. Fran Alcoi.
2: Fran Alcoi, tècnic del Alcoyano.
3: Bueno, mister, qué pena, ¿no? Del 0-1 al 1-0 en un partido tan disputado ante este gran rival. ¿Qué sensación se le queda?
4: Pues mala, ¿no? Porque al final hemos perdido el partido, ¿no? Y creo que el marcador no refleja lo que ha ocurrido, ¿no?, en el campo. Una primera parte igualada en la cual no han ocurrido muchas cosas por ninguna parte. Quizás nosotros hemos llegado por fuera con más claridad. Y es un balón parado que se ha pasado el balón por el área, pero bueno, igualada. Pero sí, la segunda, creo que nosotros hemos sido más determinantes que ellos en el área y hemos dispuesto con el 0-0 de dos manos a mano solo, una de Guillem Naranjo y otra de Kenneth. Y después una jugada accidental de una falta que el árbitro ha reconocido que no es falta, pero bueno, un balón muy lejos, que no, un accidente. Y ahí, bueno, esa jugada ha roto el partido. Ha tenido el empate Guillo otra vez, con otro mano a mano que lo ha sacado el portero y, bueno, la última de contra. Creo que al final, bueno, el fútbol va a demarcar y creo que la segunda parte ellos han tenido un remate de cabeza que la ha sacado Yago y nosotros tres claras, y la jugada de la falta que ha sido determinante, ¿no? Ha sido determinante y ya está. Y ha decantado, pero creo que el equipo ha competido muy bien, ha merecido o no perder o ganar, pero no perder, desde luego. Y bueno, al final esto ya lo que te digo, va de las que tengas las tienes que marcar, y si no las marcas, pues no vale.
1: Les declaracions de Fran Alcoi, del tècnic del Deportiu Alcoyano, després de la derrota del seu equip per 2-0. Per cert, el Lorca Deportiva ha marcat el 1-3 per mitjançant de Diego Fernández. 1-3 està guanyant el Lorca Deportiva, que li ha remuntat a l'anuncia de Vicente Mir, que podia ser líder en la jornada d'avui i que malauradament està caigent per 1-3 a casa. Per cert, continua ara mateix el Osasuna i acaba de fer el 3-2, efectivament. Gol d'Osasuna, bueno, és que no està celebrant perquè és un ex del Betis. Betis 3, Osasuna 2. El Betis, que està complicant-se la vida, no és la primera vegada que vegem això. Gol de Raúl García de Aro, si no m'enganye, que va ser canterà en el seu moment del Betis. Gol de Raúl, del nou de Osasuna, els dos davanters que acaben de marcar. 3-2 està guanyant el Betis encara davant Osasuna. A les 7:50 minuts obrim línies amb el nostre partit de la jornada. De la mà d'Indústries Bijusa i Higiene Industrial, el nostre partit de la jornada, un Racing València, que és en la vuitena jornada de la Lliga, en el Camps d'Esports del Sardinero, un duel que comença d'ací a 1:10 i que anem a contar de la mà de Juanjo Rodri, de Charlie Egea, de Fernando Gómez Colomer, d'un comentarista convidat, i també que ens va a narrar el nostre Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, Paco, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Benvinguts siguen tots a una nova era en el València. Benvinguts al temps del taco, del tequila i dels mariachis, perquè aplega la banqueta del València un entrenador mexicà, el veterà Javier Aguirre, que s'acosta fins la banqueta del València per a tractar de treure l'equip de Mestalla en la situació en la que es troba, perquè el València afronta este partit com a quart de la Lliga, últim classificat, només 4 punts, i que empatant, continuarà entre els tres últims de la classificació i

0: Sabrem si és del descens guanyant depenent del que faça demà i llevant. Enfront, el Real Racing Club de Santander feia 14 anys que el València no visitava este estadi càntabre. El Racing és 16è en la classificació, també part baixa, només 7 punts per a l'equip de José Alberto López, que a més és l'equip més golejat de la Lliga. Ha rebut 21 gols el Racing de Santander. Així que, amb l'estrena de Javier Aguirre en la banqueta del València, el nostre partit de la jornada bijusa en els camps d'esport del Sardinero entre Racing y Valencia.
1: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: 7 de la vesprada, 53 minuts. Cooperació, superació, confiança, treball en equip, claus per a l'esport, per a la vida i també per a la teua banca. De la mà de Caixa Popular ja tenim Luis Urrutia, els 11 confirmats d'este Racing València.
0: Efectivament, alineacions confirmades per al partit que comença 1 hora i 8 minuts. Per part del València, la gran novetat és Dani Raba, que és titular per primera volta en esta temporada en el València, i un equip molt, molt defensiu. La formació és la formada per Dimitrievski en la porteria, lateral dret Mafeo per l'esquerra Gallà, la parella de centrals no juga Tàrrega, espera Diakabi i Justin De Haas, un tribot en el mig del camp, molt de múscul, amb Ugrinic, Peperu i Guido Rodríguez, els tres junts al camp, deixant llibertat en les mitges puntes per a el càntabre Dani Raba, l'exjugador de la Pedrera del Racing, i Javi Guerra, el davanter del València, com sempre, és Hugo Duro. Així que, alineació del València per a la jornada d'avui: Dimitrievski, Mafeo Diakabi, De Haas Gallà, Ugrinic, Peperu, Guido, Guerra, Raba i Hugo Duro. Per part del Racing, juguen tres ex del València, el porter és Julen Aguirre Zabala, en defensa juguen Mantilla, Pablo Ramón, Velocian i Salinas. Al mig del camp, Sergio Canales, Prati, André Almeida i l'ex del Villarreal, Ivan Martín. En l'atac, el seu màxim golejador, el marroquí Zabiri, que ha fet 6 dianes, i Íñigo Vicente. L'àrbitre del partit, per primera volta li jura al València, és de Palma, és recent ascendit a primera i es diu Luis Bestard Cervera.
2: Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot en caixa. 1 hora i 5 minuts per a encetar el partit, i jo crec que ja tenen el picorcito des de fa molts dies, perquè està molt bé, Espanya juga, guanya partits, 4 de 4 en el paró, però bueno, no és el mateix que la Lliga, ja està per així des de fa molt de temps, porta des de, jo crec que des de les 10 i mitja del matí. Per cert, Xavi Albert en la tele, a veure què diu en Dazón. Un segonet, Xavi Albert.
3: Trabajando, está todo muy igualado. Hay que mantener la cabeza serena cuando las cosas no salen como queremos. Yo creo que hay que controlar mejor las situaciones de balance de Barça, que nos ha castigado alguna situación de más que nos hubiera gustado controlar, y más con opción de bonus, y tratar de generar mejores espacios para poder producir más tiros de fuera.
4: Gracias, suerte.
2: 39-40, está guanyant València Bàsquet per un davant el Barça. Deia, me han corregit des de seguretat, porta des de les 7:45 del matí. Preparat en el pàrquing, no li deixaven entrar. Charlie Egea, què tal, com estem?
5: Què tal?
2: Tenies ganes, eh?
5: Bueno, tenies ganes de veros.
2: 12 hores ahí
5: agafats. Tenia ganes de veros, sobretot.
2: Sí, sí.
5: De veros a vosotros.
2: I jo me ho crec.
5: Que sí, home, que sí, que jo tinc una tara, jo tinc una tara con eso, me caís bien. Me caís
2: sí,
5: bien.
2: Sí, efectivament, això és un problema.
5: Tinc una tara grande.
2: ¿Qué tal el paro,
5: Bien, bien, yo he estado aquí con vosotros, con España.
2: Sí, nota sabor.
5: Bien, no. A mí es que el fútbol me gusta, entonces, Paco, como me gusta el fútbol, pues oye, si veo España, veo España.
2: Te agrada en cara, te agrada.
5: Pese a todo, todo me gusta el fútbol. Y cuando hay menos pasión, me gusta más. Porque no me enfado. Si yo veo a España, no, pues me enfadas, me
2: veo
5: a España.
2: Sí,
5: pero luego está Francia, está Inglaterra, no, a mí me gusta el fútbol. Pero tenía ganas del morbo este de la vuelta con un nuevo panorama del Valencia, con una ilusión para mí un poco exagerada y enloquecida.
2: ¿Sí?
5: Sí, yo creo que la gente está demasiado confiando en que todo va a ir de maravilla y que vamos a jugar a Europa.
2: No te refieres del

0: No, de 9 personatges.
1: Jo he copiat a Joaquín Sabina de 9 dies i 500...
0: 500 nits, efectivament.
1: Exactament.
0: Bueno, però el llibre, una cosa, el llibre està acabat, no?
1: Sí.
0: Ja està acabat. Vale.
2: Solo faltaria, solo faltaria.
0: Confirmem que el llibre està acabat, perfecte. Tens ganes que arribi aquest dia allà per a presentar al teu fillet?
1: Sí, perquè
0: fillet?
1: Hi ha una situació en algo tensa. Jo pensava que lo del llibre anava a ser algo més senzill i té molt complicacions.
0: La dura vida de l'escriptor, amic. Ja pensaves que el futbol era difícil, però...
1: Moltes aristes, moltes coses que coordinar, i la veritat és que bueno...
0: Pues jo te dic una cosa, Juanjo, tranquil, perquè si Dani Raba ha tornat a ser titular en el València, eixa presentació pot anar fenomenal.
2: Sí. Podries ganar, podries ganar el Nobel. Podries ganar el Nobel.
1: Le dones les mateixes possibilitats que...
0: Bueno, recorda, Raba tenia 0 possibilitats fa un mes, bueno. I ara és titular. No, de conya. Què te pareix? Ara que torna al futbol, este 11 del València Club de Futbol, i la presència de Dani Raba avançada per A Punt Ràdio el partit de la una.
1: Jo telegràficament diria que l'alineació del València, a tu que t'agrada la brevetat...
0: Però a mi no, al director del programa, jo no me presenté.
1: Jo el missatge subliminal que trac de l'alineació d'avui és llibertat total per a Javi Guerra.
0: Bona notícia, no?
1: Sí,
0: és
1: liberar-lo d'accions de marcatge o de recuperació i dedicar-lo sols a ser un segona punta, i a partir d'ahir la distribució s'ha dit així. Jo crec que Dani Raba anirà per la part esquerra, mm-hmm. I a partir d'ahir dos línies de quatre, Hugo Duro i la col·laboració sense responsabilitat marcatòries, per dir-ho d'alguna forma, de Javi Guerra.
0: Ara de seguida, bueno, Luis, el tema de Raba, no t'he escoltat la teva opinió.
3: Sorprenent.
0: És que és un any sense ser titular, sí. Des de precisament del partit davant Osasuna.
3: Sí, i ell no se en vulgui anar. Estes són les oportunitats que apleguen als que tenen esta idea, no? I que volen continuar, i que ja caurà l'entrenador.
0: I ha caigut.
3: L'entrenador ha caigut i tens la fortuna o el ben fer, no? Perquè com no sabem com entrenar, no ho sabem, però que a la primera te posen de titular. Bueno, pues, en fi, que ho faça fenomenal i que faça 3 gols.
2: O 4.
3: A més, hi ha un factor emocional. Ell és nascut en Santander, ell és cantabre, sí, de la pedra del Racing. Sí.
0: S'ha parlat d'un possible retorn al Racing més d'una vegada, sí. En el mercat d'este passat estiu. Però bueno, sí. Raba, que és el nom indiscutible en la prèvia del partit, per sorprenent. I aprofite ja de seguida per si el tema un contertuli més, molt especial per a la jornada d'avui. Però abans, com ha començat, no massa bé, este tercer quart per a València Bàsquet. Salva.
4: 45-41, guanya per 4 el Barça, en acció ara per a Josh Nebo, per a que transforme Josh Nebo el 47-41, resten 7 minuts 24 segons i la reacció de València Bàsquet no arriba, espera el cantó, el triple de Nikola Mirotić no entra, el rebot espera a Nebo, Nacho no reacciona a València Bàsquet.
5: No, i va endarrerit en totes les situacions defensives, ara també la transició i torna a notar. Sí, Joel Parra s'escapava, el troba molt bé Justin Robinson i... pues aprofita d'eixa velocitat dels interiors, d'eixa equip mòbil també que té ara el Barça en pista, perquè acabava de sentar a Balcerowski, i pega el tironet. Jo he vist...
4: Ho té que parar Xavi, 49-41.
5: Poca disposició per a pressionar defensivament, què vull dir? Poca responsabilitat tenen un contra un, poca incidència sobre les situacions de rebot, bueno, permitint una altra vegada coses que fa que el Barça estigui la diferència.
4: Quan eres blanet, ho pagues.
0: Sí, en el bàsquet i en la vida. Per cert, Ivan Jaime, un ex del València que fa gol per a Las Palmas, retalla diferències en la segona meitat, gol del conjunt insular, Mallorca 2, Las Palmas 1. I el que deia, està per així clar Alcover, que jo m'imagine que...
6: Bona nit,
3: vesprada. Serà Clara Castelló.
0: No.
6: Este matí van dir Clara Castelló.
0: Van dir Clara Castelló, efectivament.
6: I Clara, que m'agradaria a mi.
0: M'agradaria que presentares al nostre convidat, el nostre tertulià estrella del partit d'avui.
6: Bueno, pues avui estrenem en la nostra nova secció que fem en Novo Centro. Busquem ixa porra, ixa pronòstic per al pròxim partit del València, i ell ha sigut el guanyador d'eixe sorteig, perquè ningú va acertar la porra. Tots sempre solen ser prou optimistes i donar-li molts gols al València, després la realitat pues, és una altra. Així que, pues, avui tenim així Andrés, que pues, va ser un home de nosaltres, ja veure què tal se li dona.
0: Andrés Alcover, bona vesprada, bona nit.
7: Buenas.
0: No tens res a veure en Clara Alcover, no? No ets família.
2: Canta mucho.
0: No, però no ets família.
7: Sí, no, no,
0: confirmem.
7: No,
0: tongo des del principi.
2: Lo estáis negando, pero hay un tongo el primer día ya.
0: A veure, jo us dic una cosa, no vos paregueu en res, eh? No.
2: Bueno.

0: Juanjo, a ti y a mí, con las ganas que tenemos, que no son pintadas.
1: Pero estaba pensando, Andrés, muy importante, tú evidentemente no vas a ir València 2, Real Sociedad 3, ¿no? Vas a ir un altre resultat.
2: Evidentment
1: no, però bueno. Ja has vist, has vingut per ací, has entrat per la porta, t'han deixat passar, ja saps que a aquesta gent li demanen tot el que porten en les butxaques, no? Per si de cas, però bueno, benvingut al punt a punt, No sé si ets oient habitual, és la primera vegada que vens a la ràdio.
2: És la primera vegada que vinc i sí, sol sentir la ràdio els caps de setmana.
1: Perfecte.
2: Moltes gràcies.
1: Què esperes del partit d'avui?
3: Us coneixia tots de veu, sí? M'ha contat. Sí, clar.
1: I què te pareixem?
0: Físicament ganamos.
1: Què te pareguem ara?
0: Físicament ganamos.
1: Físicament guanyem o perguem?
4: A nadie le corresponde el físico con la voz.
1: Què esperaves? No, què esperaves? Què esperaves dels contertulis per la veu i pel que has vist ara? Que no m'imagines, no m'has impressionat.
2: Ja vos coneixia de vista també, o sea que no m'ha sorprès res. Però bé, pues a disfrutar el partit i a veure si canvia la dinàmica del València.
1: Però el tipín de Charlie i de Juanjo, per exemple...
0: Al natural ganamos, Juanjo, jo. Al natural ganamos. Bastante, no?
1: Al natural i en escabeche encara més.
0: I el color.
5: Millor que no diga la opinió que té.
1: Bueno, estem de risses, ¿vale? Però
0: hasta bastante un poco, ¿eh?
1: No, clar. Però no sé si tu com a patidor, m'imagino, aficionat valencianista patidor, estàs sent una temporada durilla, ¿eh?
2: Ha començat de forma difícil. Però pues esperem que després este paró, que la veritat s'ha fet llarg, el València puga pegar-li la volta de so i puga començar a guanyar partits.
1: Bueno, tu ja saps que en el moment en què ja t'he presentat, tu ara ja pots interrompre i tallar a qui vulguis. Sobretot a Charlie Egea. Sí, si està parlant a Charlie Egea, perquè ell fa el mateix i la resta.
0: Jo no escucho a nadie.
3: Anem a aprofitar també per a recordar que tenim un telèfon en el que ens poden escriure i enviar les seues opinions, com per exemple que li pareix la titularitat de Raba, no? en el València, és el 611-38-73-17. Repetim, 611-38-73-17, i ahir ens poden enviar els seus missatges d'àudio, de text, el que vulguin, una foto, i també les nostres xarxes socials a través de Twitter i Instagram, tant en el muro, no? En el feed, sí, com es diu, com en el missatge moderns privat. I ho llegirem així i ho comentarem.
1: Efectivament, i ara d'ací una estoneta escoltarem d'ací a 20 minuts aproximadament com han estat les porres d'esta setmana, la porra Nuevo Centro, a veure si la setmana
3: molt
1: que ve...
3: Molt optimistes també.
1: Som molt optimistes en la visita a Santander, pues esperem que a les 11 de la nit continuï l'optimisme, evidentment. Anem a veure perquè València Bàsquet tracta de reaccionar, això sí, va encara per baix en el marcador en el Palau. Salva!
6: 49-44 en una reacció en el triple de València Bàsquet, però a 6 minuts 15 segons i revisant-se una situació, Nacho, que deixa algo de dubte, però que seria a priori a favor del Barça.
7: Sí, estan revisant una falta de Omari Mur com a possible falta disruptiva en la nova nomenclatura que porta les faltes antiesportives, però que per a mi és una falteta. El mateix Omari Mur se sorprenia, sí que és cert que acompanya, però ho exagera el jugador del Barça, Justin Robinson, i València Bàsquet, que s'enganxava un poc més al partit gràcies a aquest triple de Brooks, no? Des de la llarga distància, en un baló llarg del rebot ofensiu, l'engatillava i, sí, se queda com a falta normal i li otorgaran tirs lliures al Barça, però València Bàsquet tractant d'agafar-se, ah, no, falta disruptiva, però tant dos tirs lliures per al sí. Barça, d'una falteta, per a mi se la inventa Justin Robinson, moltes vegades els jugadors generen coses des de la seva intel·ligència, en este cas el jugador del Barça s'aprofita.
6: Més flopping que altra cosa, nota el primer Justin Robinson. 50-44.
7: No acaba d'arrencar el València Bàsquet en el tercer quart, no? Acabat així el segon
6: període. Anota el segon Robinson també.
7: Ara, altra vegada, un poquet acompanyant a lo que marca el Barça, deixant i permetint, ho ha dit Xavi Albert, que volia frenar les transicions del Barça, li està permetint que, ja que no tan sols que córrega, sinó que trobi aquestes situacions primer de generar en la transició, i a partir d'ahir València Bàsquet va darrere de, mira, una altra vegada, de la defensa, de l'atac del Barcelona.
6: Nevo, 2-1, la falta
1: de
6: Sinkowski. 53-44 i tir lliure per al Barça.
1: Nevo, Nacho, en el rebot ofensiu avui està fent una desfeta d'aquella manera, eh?
7: Està fent desfeta, però fixa que en la caiguda de Nevo el que no pot estar és guanyant tot el que és el cercle, el semicercle eixe de protecció que hi ha.
1: Sí.
7: El guanya el jugador interior del Barça, el que està caiguent. Ahí té que apareixer algú, més mal que s'acaba deixant el tir lliure, però s'estableix la diferència en el més nou per a d'ells.
6: I el balón espera València Bàsquet, creua la separadora ja, Omari Mur, combinant en Dylan Setkowski, defensat per el...
1: Equip està out.
6: Martín, i ha que parar això. Sí. Recupera el Barça Teris Martín, corredor central, tras soles per anotar la safata, 55-44. La diferència ja és molt gran, Nacho, 5 minuts 47 segons. Ataca València Bàsquet, novament en Omari Mur. Vol trobar l'espai, torna a furtar el Barça. A punt d'arribar a eixa pilota, Justin Robinson, que diu que li ha pegat en el genoll i li xiulen el peu al Barça.
1: S'ha de parar, Nacho, eh?
7: S'ha de parar, i en la primera línia...

0: d'elaboració del teu atac no se poden cometre aquestes errades, eh? Una en passada, esta que intentava Omar Imur, però l'anterior és que Osekowski, arribant a l'atac, li tira el baló al defensor, és a dir, va cap al defensor. No sé si que pensava traure la falta o què, però s'equivoca i el jugador del València Bàsquet torna a buscar l'elaboració per arpallar la diferència.
1: 13 segons de possessió, pilota per Omar Imur a punt de perdre-la. Entrega novament cap a Álvaro Cárdenas en la xuda i en el bloqueig apareix Jaciel Rivero per al pick and roll, però aquesta pilota se'n va i l'últim en tocar és Josh Nebo, menys mal, serà valor per al València Bàsquet des de la línia de fons.
2: Aprofiti te demane minut i resultat en el Palau.
1: 5 minuts, 28 segons, està perdent València Bàsquet en el Palau Blaugrana, 55-44.
2: 8 de la espada, 13 minuts, estem de temps de prèvia del Racing València, recordant aquesta alineació relativament sorprenent, no?, del Vasco Aguirre en la titularitat de Dani Raba. La tornada de jugadors com és el cas de Justin De Haas, de Diacavilla recuperat també de la seva lesió. Mafeo titular i no Arnau. També és que són molts missatges. Juanjo Rodríguez, que per cert no t'he preguntat per l'entrevista que te feren ahir en la ràdio. No sé si va estar bé o malament. Va estar bé?
3: Tu me la feres, tu sabràs.
2: vale. Que no sabia, no? Igual que no me'n recordava. Porto no, moltes hores així.
3: Contentíssim. El suport de punt a punt dels professionals que al final sou companys meu, agraït de cor.
2: Bueno, pues tu ja saps que així estem per a, sobretot, este tipus d'iniciatives. I, a banda, el llibre està molt bé. Jo m'he llegit. Me falta un protagonista, que és el que va fer gira a última hora. El capítol de Camarasa no el tinc, però bueno, ja, és una excusa bueno, per a comprar el llibre i fer gasto. Sí. Això està correcte. De la resta de canvis, és el que hem parlat. Anem a veure la disposició damunt del camp, però, eixa línia de 5 que posa en el dibuix, que jo no me la crec.
3: Jo tampoc, jo crec que és 4-4-1-1. Jo crec que el missatge és lo de que li dona llibertat total a Guerra. Jo pensava que havien coincidit en el Leganés Aguirre i Raba, que era una decisió...
2: Crec que no.
3: No, jo t'assegure que no han coincidit. Van ser altres èpoques. Jo estic segur que l'entrenador actual del València haurà rebut ordres de en quant a la trajectòria de Raba en el València. Jo crec que sona a aposta molt personal del propi entrenador.
2: És que Raba va eixir en una imatge, Charlie, molt cridanera, sí, en Hugo Duro en la banqueta, i avui els dos són titular. Hugo Duro i Dani Raba en la banqueta, en un moment, en un partit en el qual el València estava caigent. Mira, crec que vas preguntar a Andrés també, tu te recordes d'aquesta imatge, no, Andrés?
4: Sí, estaven els dos.
2: Pues els dos titulars, avui. Sí. Estaven riguent aquest dia, estava Corberán davant d'ells, Corberán ja no està, i vull titular els dos. Clar, el missatge és d'aquella manera, no?
4: Ha sigut un poc canviant.
2: Un poc canviant.
5: No, jo crec que igual, jo el que era recuperar jugadores, obviamente, els jugadores que estaven desaparecidos. A mi, dentro del 11, me llama la atención lo de Diacabí, muchísimo. Diacabí...
2: Pero davant de Tàrrega, ¿eh?
5: Sí, pues, primero por delante de Tàrrega, y segundo, que es un chico que viene de 7 lesiones seguidas. No sé, el partido, yo estoy con Fernando, el Racing recibe goles, pero el Racing juega bien a fútbol y arriba tiene pegada, porque le hacen goles, pero también hace. A mí Diacabí no es un futbolista que me dé una confianza descomunal, pero bueno, tiene que haberlo visto muy bien para no sacar a Tàrrega.
6: Y además, pero, César, Tàrrega viene de lesión.
5: Sí, los dos.
6: A mí más que la elección de Diacabí, yo creo que sobre todo es el yo creo que ha montado una estructura como muy, muy, muy, muy defensiva, ¿no? Sí. O sea, porque si tú dices 4-4-1-1, Juanjo...
2: Guido Pepelu en mitad,
6: ¿eh? De la derecha es Ugrini y el de la izquierda es Raba. Son los dos del centro.
3: Sí, sí.
6: Son los dos del centro.
5: Son interiores.
6: Claro, los dos son medios centros, entonces, uno por delante, otro por detrás, pero por dentro. Entonces no sé cómo los va a colocar.
2: Jugadores entre cometes de ataque... Si consideres allà...
7: Si consideres a Hugo Duro davanter, sí.
2: Hugo Duro. Hugo Duro, Javi Guerra
5: i Raba.
2: Ja estaria. És que la resta són, pues això, migcampistes. I és de veres que està més fortificat darrere, Fernando.
6: Claro, és que no juega ni con... Bueno, Danjuma parece que ha estado también mucho tiempo parado, pero está en la lista. Tampoco juega con Sato, que volvió de Japón.
5: Y Otorbi.
6: Él no juega Otorbi. O sea, a mí me ha sorprendido.
7: Y Elliot, ¿no?
5: Y Elliot.
6: Sí, pero Elliot no estaba jugando, pero Otorbi sí, los últimos
2: partidos. Mira, de Elliot va a hablar...
6: Y Danjuma también.
7: Pero a mí la sorpresa más gran es que no continúe Mayol.
3: Exactamente.
7: Pero a mí... Es la sorpresa.
3: Lo que ganaba, diría.
6: A mí lo que más me ha sorprendido es que no continuara Otorbi.
5: A mí también, más que
6: Porque Mayol, con nuevo entrenador, tienes a Pepelu...
2: Nuevo entrenador, veteranísimo, confiante...

0: Los veterans, sí. Será la primera vegada que pasa.
1: Mayol no, pero Otorbi es que no tenías otras alternativas. Rioja lesionado, Danjuma...
2: Yo hubiera dicho Otorbi 10 más.
1: Medio parado en este periodo de...
3: Mayol viene de hacer dos muy buenos partidos. Sí,
0: efectivamente. Marca el tercer, Adri Fuentes per al Mallorca, que está guanyant 3-1 a Las Palmas ara mateix. Estem a 4 minuts d'arribar al minut 90 i en primera divisió 4-2 està guanyant el Betis a Osasuna, també 6 minuts per arribar al final del partit. I Clara Alcover, enmig de tots els tigres així parlant i posant
4: no
0: la cullera...
4: No tinc ninguna por de cap dels tigres.
0: No te deixen parlar, Clara, si no te deixen parlar.
4: No passa res. Volia dir-vos que estan les xarxes també un poc comentant, no?, el que és el 11 del València, i per exemple hi ha comentaris que diuen no m'agrada el 11, és tremendament injust amb Mayol i amb Otorbi, és una alineació de terrorista total. Si la posa Corberà, s'encenen les xarxes. Després altre diu que la va ressuscitado, la primera línia és per a tirar-se per la finestra, li ha faltat posar a Tàrrega per Guerra... o bé difícil sense extrems i de moment no confia en els xics del filial. Això és algun dels missatges destacats.
0: Jo crec que era molt més esperable.
5: En la primera roda de premsa ja va dir que no sabia ni com ni quin nom tenien.
0: Els xicos del filial, sí.
5: Han venido tres, no sé ni com se llaman.
2: Y dijo, tenemos un central que es medio centro.
0: Sí, Pepe Lu. No se'n recordava.
2: I això no el quiero cambiar.
0: Però que és normal. Ja va deixar a les clares els canvis, efectivament. Un segonet perquè la cosa se complica en el Palau, Salva.
6: Se complica i tant, 60-48, és un més 12 per al Barça, 2 minuts 51 segons per arribar a la fi del tercer quart, en els tirs lliures per a Jaciel Rivero, anota el primer, 60-49, però Nacho, problemes, eh?
7: Problemes, penalitzen en el rebot, castiguen en les transicions, i són situacions, moltes d'elles de manera fàcil, eh? I al València Bàsquet costant-li aprofitar les avantatges en atac, necessita que algú encapçale, ara acció també facilíssima després d'aquest rebot ofensiu que no entra, per tant tu no sumes i ells tu es concedeixes des de la facilitat en transicions i en el rebot que te percutisquen i te vagin castigant.
6: Erra el triple ara el Barça, a la contra és Omar Imur, trobant en el cantó a Nicola Mirotic de 3, el triple tampoc entra i el rebot espera el Barça per a Darío Brizuela, que no té pressa ja el Barça, Nacho.
7: No, i quasi te porten més a embotxir tu. Sí. I ells més gestió i més control, no?
6: Mirant que obligat,
7: en el més 11 t'has obligat, però, Salva, si no acabes de trobar la finura en la parcel·la ofensiva, tindràs que elaborar dos o tres accions per agafar un poc de confiança. Moltes d'aquestes últimes, per a mi, en certa precipitació per part de València Bàsquet i el Barça ficant ixa calma, ixa control ara en aquests minuts finals de tercer quart.
6: És que el parcial del tercer quart és 21-9.
7: I si no trobes un peliu d'això, de la paciència que cal, ara en Tilla i Sors, a veure també si se torna a trobar una certa frescura i la seva capacitat de generar des del bloqueig directe, pues a veure si València Bàsquet té capacitat de retallar, però veig el Barça en la línia de la comoditat, també d'imposar el seu físic en la parcel·la defensiva, i això està costant-li molt a València Bàsquet.
6: Mira, la nota, el tir lliure en Camoa i la fica ja en marxa València Bàsquet. Arranca la moto, Tilla i Sors, creuen la separadora, perseguit per Gibson, arranca Tilla i Sors per a treure la falta, però no entra la pilota, per tant seran dos tirs lliures per a Tilla i Sors.
0: Minut i resultat, Salva?
6: 2 minuts 9 segons per acabar el tercer quart. Barça 62, València Bàsquet 49.
0: Anem a aprofitar mentre estem en la recta final d'este tercer quart. Clara Alcover, pendents de les xarxes socials, pendents del nostre mòbil per a qualsevol oient que vulgui enviar-nos missatges. I a recordar per què Andrés avui està així comentant amb els tòtems de la comunicació en valencià, com són Fernando Gómez Colomer, Charlie Egea, Juanjo Rodri, Luis Urrutia, jo no me incluís, jo estic a part, però com se pot, com se pot comentar en este programa?
4: De la mà de Nuevo Centro, arriba esta porra del punt a punt, ens que endivirà el resultat del partit del València i pots tindre l'oportunitat de vindre així als estudis de A Punt i comentar el partit amb tot l'equip de comentaristes del punt a punt, així que anem a per esta segona entrega. A veure si algú acerta el pronòstic d'este Racing València.
0: És el d'avui, no? Racing València. Ha anat Clara a fer la seva enquesta i això és el que han dit els oients.
8: Punt a punt se'n va fins al centre comercial de Nuevo Centro. Busquem el pròxim comentarista per a comentar un partit del València amb el nostre equip. Vols ser tu? Només has d'encertar el pronòstic del pròxim partit del València. T'atreveixes?
9: Pues jo crec que va guanyar el València per 1-2.
10: Pues te voy a decir un 0-0. No los tengo mucho conmigo que gane el Valencia.
11: 0-2.
10: 1-3.
11: Yo creo que van a quedar en el...

0: empat. 2-2. Ni per a tu ni per a mi.
1: 0-1 gana el València.
0: 2-0. 2-1 para el Valencia.
2: 1-0. Porque este año va un poquito regulín.
3: Yo creo que van a quedar 2-3 ganando el Valencia y a ver si quedan así.
4: ¿Cuánto?
5: 0-2.
4: Que gane el Valencia. Somos del Valencia. Amunt Valencia.
5: Pues ahí el tenim, ¿eh? Les traveses de cara a esta setmana. Esperem que algun d'estos oients que han parlat al micro de Clara Alcover en Nuevo Centro tingui la possibilitat d'estar així d'ací a uns dies. Aprofita, Andrés, i te pregunte per la temporada. Ja em parla de lo dura que està siguent, però confies en el futbol tequila? Confies en el... que ja, ja el futbol mariachi, se li pot dir en moltes formes. Confies en Javier Aguirre com a revulsiu?
6: A veure, no era la meva primera preferència.
5: Quina era la teva primera preferència?
6: Jo, a mi m'agrada més Mendilibar.
5: Mendilibar?
6: Me plenava més. Però, pues, una vegada ja comença la temporada de Xina i això, tenim que agarrar-se a...
5: A lo que faci falta,
6: a
5: no?
6: A lo que faci falta, que aquestes 7 jornades no hagin... No siguen que ens compliquen la temporada i puguem tindre una temporada almenys tranquil·la.
5: Bueno, ya busquemos el tema de la temporada tranquila. Ya estén firmando la temporada tranquila, ¿eh? Y estén en octubre.
6: A lo que nos han...
5: Sí, sí, no sé, no sé, brutal, eso.
7: Juanjo, mucho, yo llancé una pregunta a la...
5: Ya está el polemista de Capçalera posando la polémica.
7: Ah, pero es que así les preguntes tenemos que repartirles.
5: Eso, mejor. Si yo estoy fan de preguntar.
7: No, que faça pregunte uno siempre y contesten tres.
5: Mira, avui les entrevistes les fas tu. No. Es fácil.
7: No, yo la pregunta, ahora parlante seriosamente, la pregunta que faría es si penseu que esta alineació de avui del València ha sigut consensuada en Braulio. A veure, Aguirre arriba en una situació especial. Hi ha un paró, que li ve molt bé i hi ha temps per a treballar, però crec que en aquest espai de temps la persona que té que informar a l'entrenador, sobretot sobre les característiques dels jugadors, suposa que Javier Aguirre ha vist tots els vídeos del València i de més.
5: Sobretot els seus assistents, eh?
7: També. Però no, Fernando, Charlie, tots podem coincidir en que és un moment de molta participació del director esportiu, en este cas. La pregunta meua és si penseu que ha hagut aquesta comunicació, aquesta col·laboració, i que l'opinió de Braulio, en este cas, pues es coincidente la del entrenador a juzgarlo per la alineació que trau.
5: Fernando.
8: Yo creo que no. Haría mal el director deportivo metiéndose en las funciones y responsabilidades del entrenador, porque podría también echarle la culpa a él. Creo que hay suficientes medios y herramientas como para ver el Valencia 6, 7, 8 partidos y saber cómo son los jugadores. Y además creo que el director deportivo del Valencia hoy no hubiese puesto a Raba.
5: Yo creo que tampoco. Pues,
7: esa es la cuestión. Hago la pregunta precisamente por eso.
9: Claro, Luis. Yo me puse en el lloc de Aguirre y yo no pregunto a ningún. He tenido tres semanas, pero a ver cómo están. He tenido tres semanas para preparar este partido. No pregunto a ningún. Y si siguiera Braulio, estaría boig porque me preguntara.
10: Yo creo que han hablado del equipo.
5: Esa ya no es la pregunta. Ya las tira per altre.
10: Han hablado del equipo, han hablado de los jugadores, de recuperar futbolistas, obviamente. Yo creo que lo de Raba es un poco llamativo, pero yo creo que no puede preguntarle porque además su hijo juega en el equipo.
5: Efectivamente, y hasta tú tienes que claro, rápidamente hasta en Netechat, ¿no? Pero arriba a Aguirre y Gallá
10: ¿Qué han hablado del equipo? De los jugadores, por supuesto, que igual ha dicho, este chaval es menos malo de lo que parece. Porque bueno, no hay ninguno en la plantilla en este momento. Pues sí, igual ha dicho, mira, Ugrinic se estaba cogiendo, tal. Han hablado, pero yo creo que el 11 lo hace el entrenador. Mm-hmm. Porque es el jugador que se va a jugar el puesto, además. Es que en estas cosas, por mucho que el director deportivo diga, si no ganan partidos, el que va a ir por ahí va a ser el entrenador.
5: Tú, Andrés, no detalles, tú entra a Canó, sobre todo cuando un polemista expert, como es el caso de Juanjo Rodri, pues a estas cuestiones damos la taula.
7: Polemista, ¿no?
5: Polemista. Escriptor, de ahí pase a tertulia y polemista, es que van de la mano, más o menos.
10: Te veo un sálvame.
9: Te queden 5 minutos para ser politólogo.
5: Y lo següent ya, candidata a la presidencia del gobierno. Eso es lo que le falta.
6: A ver, yo creo que Braulio no le ha dicho res a Aguirre, pero sí que fea falta en el Valencia, pues
5: orde, ¿no?
6: Un poco, claro, para ficar un poco de orde ahí en el despacho, digamos, en la dirección esportiva. Y después, no, este semana no está Bendiguenta Aguirre, es un entrenador defensivo, pues...
10: No ha engañado a nadie.
8: Es como, las pachangas, que claro, siempre las ganan los defensas.
10: Sí, pues sí,
8: entonces
10: sí.
8: Yo creo que él ha ido diciendo, este partido lo ganan los defensas.
5: Per ser un segon, parlant de ordre, València Bàsquet, que ha posat un poquet d'ordre en este tercer quart per a no ser desfeta total. Salva.
11: Acaba el tercer quart, retalla un poquet la distància. València Bàsquet en el marcador, Barça 68, València Bàsquet 60. Se maquilla, Nacho, un poquet el tercer quart, perquè ja passem de ixe 29-9 al 29-20.
9: Sí, maquilles un poquet per a agafar-te o per a pensar que si apretes ara en l'arrencada d'últim quart pots enganxar-te de veritat al partit, però has necessitat el que desestabilitza la defensa rival, que és TJ Shorts, que per a mi sols tornar a la pista donava un poquet d'aire Xavi Albert en rotació en estos últims minuts. TJ Shorts al camp per a la primera que tenia el baló en les seues mans ja arrencar, generar atracció, trobar els contactes, faltes per anar al tir lliure, i això fa, en 13 punts per a ell en l'apartat individual, que València Bàsquet tinga la capacitat de retallar esta avantatge que tenia el Barça prou clara i agafar-se i se clava ahí en el Mace Whip.
11: Pues en este temps entre quarts anem ja camí de l'últim quart en el Palau Blaugrana. 68 punts porta el Barça, 60, València Bàsquet.
5: Aprofite per a dir que ha acabat el partit de segona divisió, finalitza en un 3-1 favorable al Mallorca. Mallorca 3, Las Palmas 1. Recordem que falta un últim partit que comença d'ací a 31 minuts, evidentment per a tancar esta jornada. Demà n'hi ha més partits de segona, perquè s'ha decidit que se van a jugar 4 partits en el dia de la Hispanitat. Cádiz Sporting a les 9 i ja per a demà Valladolid Albacete, Burgos Granada, Oviedo Eibar i Tenerife Girona. També recta final, estem en 7 d'afegit, estem en el 95 ja, queden 2, està guanyant el Betis 4-2 a Osasuna. Quan el Betis està a punt de fer el quint ara mateix, i de fet el clava ara mateix. Ahí està. El cinquè del Real Betis, que tanca el partit definitivament. Gol d'un canterà, per cert. Un xiquet.
10: Del hijo del torero. Del,
5: sí, del,
10: de Morante.
5: El, de Morante. Morante.
12: Que Ahir va a torechar, ¿no? Ahir va a torechar en Valencia. Tú pares a Nal, Juanjo, al palco. Es que de palco en palco.
13: Lo expliquen todos.
5: Claro, es lo que tiene el escritor, que les conviden a todos los puestos.
13: Exactamente.
5: Es lo que no puede ser. Bueno,
10: gol Hemingway y a la mano Juanjo Rodríguez.
5: Gol de... Mare meva, acabé d'implosionar, Gol de... Ahí está. El fill de Morante, dedicatòria per al seu pare, Betis 5, Osasuna 2. I el que deia, teníem per ahí pendent el partit de la Nucía, que ja finalitza fa mitja hora aproximadament, la Nucía 1, Lorca 3, i en esta derrota la Nucía, que podia posar-se líder de segona federació, finalment cau a la tercera posició. El líder és el Lucan Murcia, que li ha guanyat al Deportivo Alcoyano. Clara.
12: Tenim alguns missatges també sobre Ugrinic. No puc dir exactament el que ens han escrit.
5: Si és llenguatge inapropiat, no. Per favor, no és necessari.
12: Què li veuen els entrenadors a la mula Ugrini, que sempre el posen de titular i no té ni per al Burjassot? I després un altre es pregunta, quants diners o milions cregueu que li paguen a l'entrenador per posar a...
5: A Ugrinic.
12: Ugrinic en banda.
5: Però que té la gent en Ugrinic, el pobret no ha fet res. Bueno, igual el
10: pues
5: problema...
10: Pues por eso, por eso. Lo has dicho tú. No ha hecho nada, ya
5: mala
10: está.
5: Mala megua, mala megua. Pero bueno.
10: Com... Está rápido.
5: Comença el tercer... El últim quart, perdó, en palabra. Es que me estoy liando, no pot ser. Últim quart.
11: I comença en un TJ Shorts espectacular, Nacho, tirant del carro, 70-64, toc, toc, estem ahí.
9: Estem ahí i valors per a d'ell, Da 7 punts. Arranca l'últim quart, se tira l'equip a les esquenes, la resposta també de Justin Robinson, el base del Barça, per a tractar de mantindre's per davant en esta avantatge de més 8. Però tio, això és que va a la seua, Acaba sí, de fer les dues primeres i en la tercera també, en la defensa del Barça ja estabilitzada, ja formada, tornava a arrencar, trau la falta ara.
11: Està fent el seu partit TJ Shorts, que és el màxim anotador de l'encontre en 17 punts ja. Un rebot i 3 assistències. Són les estadístiques de TJ Shorts. En este moment de partit en el que n'hi ha falta i valor per a València Bàsquet, però 72-64. Nacho, vaig a avançar el moment de la pregunta. Estem vius?
9: Estem vius, però estem molt en les mans de TJ Shorts, que és el que té aquest tironet i aquesta espenta. La resta de l'equip no està agafant-se a lo que requerir, però tant tot... Ara, en estos moments, ho veig tot més en les mans del Barça perquè és el que marca el ritme i el xoc més elaborat i més de gestió.
11: Aigua en el triple de Taylor i falta ara sobre Josh Nebo.
9: Que la defensa del València Bàsquet
14: Salva, és protectora, no és agressiva, saps el que te vull dir? És de contindre en volta d'anar un poc a forçar.
11: És d'aguantar en contra de...
14: És d'aguantar, quan la defensa del València Bàsquet moltes vegades és d'eixa pressió.

0: no? d'ofegar un poc la pilota, de negar línies de passada. En aquest moment està protegint-se contínuament.
1: La fica en marxa el Barça ja, Joan Berfora, novament en les mans de Tyrese Martin, ja troba Kevin Panther, està puntejat ahí per Nate Rivers, Tyrese Martin de 3, el triple que vola i entra, el triple de Tyrese Martin, 75-64, no n'hi ha manera.
0: Triple a 45 graus des de passada des de l'altra part de la pista, saps? És una passada massa fàcil, i ara veu la que acaba de fer Rivers.
1: Nate Rivers!
0: Que bicho.
1: Quina esmaixada de Nate Rivers, 75-66.
2: Sí, però si no files més d'una acció bona d'atac, clar, darrere has de tancar un poquet. Per cert, acaba el partit en el Estadi La Cartuja, victòria del Betis 5-2 davant Osasuna, el Betis que escala cap a la tercera posició. El Betis és tercer de la Lliga, per davant del Madrid. De 9 punts per al conjunt de Pellegrini, de l'ingeniero Pellegrini, que porta 4 victòries i un empat en les darreres 5 jornades. Li ha vingut molt bé el paró a un Betis molt superior a Osasuna, que per cert se queda en 8 punts en la 15a posició, i anem a veure el futur a curt termini de Luis Ramis, que me pareix que està més o menys en la mateixa situació que en segona Rubén Alves en el Leganés. Dos entrenadors que estan ahí, que li falta només l'empeteta cap endavant per anar al carrer. Clara.
3: Sí, tenim un oient que ens ha compartit una curiositat que me pareix xula de dir-la, que diu que el debut d'Aguirre en la banqueta del València, el tècnic mexicà torna al Sardinero, que li du bons records perquè va ser precisament allí l'any 2006, o sigui, fa 20 anys, quan va debutar amb victòria com a entrenador de l'Atlètic de Madrid en Lliga amb un 0-1 davant el Racing, i ara 20 anys després, pues, Aguirre torna al mateix escenari, ara al capdavant del València, i a veure si repeteix aquest inici.
2: I pel mig ha entrenat a un fum d'equips, a 4 equips més, i en cap d'ells ha aconseguit la victòria en el seu debut. L'única victòria d'Aguirre en el primer partit va ser precisament en l'Atlètic Club, en l'Atlètic de Madrid, 0-1, fa 20 anys. Juanjo Rodi, que no necessita demanar permís, demanava permís per a parlar.
4: Sóc educat.
2: No, ja ho sé, però que tot, no, ja sé, si no es fa falta.
4: No, ja ho sé. Si no, no, era una curiositat. Jo vaig anar als bous, no sóc molt taurí, però a través del meu amic Vicente Sobrino.
2: Sí.
4: Entonces me va comentar que Morante de la Puebla, en el seu poble, en la Pobla, sí, ha fet un camp de futbol,
2: de futbol
4: impressionant. Diu que és una, ell ha estat allí, que és una meravella, i que tot ficar-ho a contribució del seu fill perquè quan tinga un ratet, per si vol entrenar...
2: És que té una cosa, el fill que ja porta anys en la cantera de l'Elis.
5: El té una pinta...
4: Ha dit que és un autèntic estadi, un camp de futbol en unes condicions...
3: Vaig a buscar-lo.
2: En Esport Base, programa de dimarts de 7:30 a 8:30 que presenta un tio que no sé com se diu, que se diu Paco Polit, portem a Morante en el radar... Sí, no? Cinc temporades, en 14 anys ja destacava moltíssim en el campionat d'Espanya d'infantils i de cadets, evidentment.
4: Ja.
2: I ja era un jugador diferencial. I el tio ha anat cremant etapes, ha jugat en el juvenil i tal, i directament del Betis B, pràcticament del Betis B, no ha jugat.
4: Sí.
2: Ha votat al primer equip. I ahí està, pues bueno, avui tancant la golejada del Betis davant...
6: Per cert, Paco, deixa'm que faci una pregunta a l'aire, i és per què el operador televisiu que fa el partit, ahir en el Barça-Getafe fa una hora de prèvia i avui en el Racing València fa 15 minuts.
3: Són preguntes... Sentimos, no li fa falta la tele.
2: Són preguntes, Luis, que jo no sé si les fas per a tocar els nassos, perquè ja saps la resposta.
6: Bàsicament sí. Per què este desequilibri quan el seguidor del València li paga a Dazón lo mateix?
5: Perquè juega Raba.
6: A final de mes.
5: Perquè juega Raba. Estáis terrible, ¿no? Empezó una hora antes y el clásico dos o tres horas antes.
6: Sí, pero
5: el día de antes.
6: 15 minutos, Charlie.
5: No, ridículo. Es una hora. No, pero es que esta mañana estaba viendo yo el telediario, veo los deportes de varias cadenas. En una jugó el Madrid y el Barcelona, y es que no jugó ni el Atlético de Madrid. Sí,
2: no, al menos va a jugar el Villarreal. El Villarreal, que aparecía en el partido del Madrid.
5: Ya lo que es, que nosotros ya no jugamos nunca. El día 7 ya no hemos jugado. Bueno.
7: Pero, por ejemplo, con la Real Sociedad han hecho lo mismo.
5: ¿También? ¿15 minutos?
7: Sí, a las 4 de la tarde han conectado.
2: Tú, Andrés, en ese tipo de...
6: Es sorprendente. Mira, yo, pero eso que dices, Paco, yo he visto una crónica de un partido de fútbol del Madrid on en cap moment s'anomenava el rival.
2: El rival.
5: Eso es verdad.
2: Que sí.
6: Ni una volta, Vull dir...
5: ¿Y si puede a ningún jugador?
6: S'anomenava el nom de l'equip rival.
2: Efectivament. Jo és que volia preguntar, Andrés, si t'has acostumat a que en els telediaris nacionals el València no aparega en el resum pràcticament mai.
8: És la lliga que tenim ara, són els dos, i els demés, pues...

0: la comparsa.
1: No, si jugues davant ells, bona notícia perquè vas aparèixer.
0: Sí, sí. Però... són ells dos i els demés en la lliga de Tebas.
2: Yo de pequeño, una anécdota de pequeño, yo de pequeño todos los martes, Juanjo, me compraba el Ascolor. Me gustaba el Ascolor, es decir, me guardaba mi dinero y me lo compraba yo.
1: ¿El que furtabes?
2: Sí, obviamente.
1: El dinero, claro. El furtaba claro, el furtaba pollastre.
2: No.
1: El dinero
2: del bolso de mi madre, obviamente. Y yo el día más feliz era cuando jugaba el Valencia contra el Real Madrid o el Atlético de Madrid, porque las fotos en color eran del y a mí me encantaba. Tengo esa sensación ahora, la misma sensación.
1: Sí.
2: Solo somos importantes cuando jugamos contra ellos. Y si nos golean, somos más importantes todavía. Claro, si les ganamos, le dan poquita cancha.
1: Si te dona per guanyar esos partits, és que has furtat, tot tan beneficiat.
3: Ayer hi hagué un fet que va ser l'expulsió
1: de Villarreal, sí. Salibà i Vinicius.
3: En el partit del Villarreal.
2: Sí.
3: I no, ni he sentit ni he vist cap opinió al voltant de la reacció del jugador expulsat.
2: Magnífica.
3: Quan se'n va a menjar-se a l'àrbitre.
4: Sí. Una barbaritat.
3: Però això és intolerable.
4: Una barbaritat.
1: Si Rüdiger no el para, li casca una.
2: El árbitro ha puesto en el acta que se fue cara a él, pero que no supe bien lo que le dijo. Pues ahora graban ellos, ¿no?
3: Claro.
2: Ahora pueden grabar y ver lo que le ha dicho,
4: sí,
2: ¿no?
4: Sí.
2: Que lo tienen aquí.
1: Esas imágenes están en la Caixa Fort de Yaliga.
2: Es que al final... Pero es que, son capaces de defender...
1: Estar en el mateix lloc del que li va pegar un tir a Kennedy,
2: claro,
1: i en el mateix lloc de la mermelada de Ricky Martin.
2: Son capaces
1: en la mateixa Caixa Fort.
2: De defender algo que está en el reglamento. Es que no... bueno, amarilla, decía hoy un amigo nuestro.
1: Mira, tira, Andrés, talla-li, que si no se fa el problema.
0: No, només passa això, es comença ja el...
1: La campaneta.
0: Que en dos jornades n'hi havia clàssic,
1: claro,
0: i que no es podia perdre
1: no
0: el clàssic.
1: No se pot perdre,
0: o sea,
1: no
0: ja
1: pot
0: no
1: ser.
0: Era que si era roig o no, ja no es podia perdre el clàssic.
3: No, si esperes que li caiguen quatre partits.
1: Ah, claro. I més.
0: Però així no li caurà un, com a molt.
4: Primero porque es roja directa, segundo porque...
2: La roja es de 2-3.
4: Después, o sea, mínimo dos, mínimo.
2: Sí. La roja es de
4: 2-3. Un partido...
1: Bueno, esta semana te faena el comité técnico de árbitres.
3: Hem vist com en el Mundial un futbolista li lleva a haver una roja.
1: Sí!
3: La
1: tu t'imagines la cridada a Donald Trump cridant ara a la Lliga per a que Vinicius puga jugar del
2: clàssic. Maravilloso.
4: Bien es verdad que le coges de la camiseta
1: sí.
4: El gol se anula y no es roja. Pero claro, es que le coge del pelo.
1: Sí.
2: No, y que la norma la han puesto.
3: Y yo
4: es que no se puede coger del pelo.
3: Donar la ovació de gala al jugador del Villarreal.
2: Sí.
1: Salibà,
3: un home
1: digne, un
3: home
1: honrat. Un home honrat, massa honrat. No pot ser.
4: Demasiado.
1: Sí, no pot ser. 20 minuts per arribar a les 9 de la nit, Clara.
5: Tenim un oient molt divertit que vos ha llançat com una pregunta
1: també,
5: també aquesta.
1: Però pregunto,
2: el 1-2-3.
1: Andrés, no tornis, t'has carregat el programa, no pot ser.
5: Esta la meva pregunta és musical, ¿vale? És més tipus coach de la voz, perquè diu que hi ha 5 cançons, les 5 cançons preferides de Aguirre, segons ells, m'imagino que són les més famoses, no?
1: Rancheres, no?
5: Les rancheres més famoses. Vosaltres en quina sé mos diu, en El Rei, que és l'autèntic himne, no?, mexicà, en el Volver, perquè ens ha tornat un entrenador, en el México Lindo y Querido, que és per a ells un símbol nacional, Cielito Lindo o La Viquina.
2: La Viquina, vamos, aquí no hay ninguna discussió.
1: A mi m'agradava molt...
2: No hay ninguna discussió.
1: A mi m'agradava molt quan estava així a Nil, la de Rata de dos patas, que ell serà molt bona també.
2: La Viquina, Luis Miguel, no hay ninguna discussió. Ninguna. Llamar a Javi Domènech. Y que la cante.
1: Per a carregar-nos el programa, el que faltava ja Javi Domènech, un abraç al nostre...
3: I la Morocha no està ahí?
1: La Morocha que no és mexicana, me pareix. Per cert, en el Palau Blaugrana, la cosa que millora. Prestacions per a València Bàsquet en este últim quart.
6: 4 minuts 50 per a que acabi el partit i millora poquet a poquet perquè està València Bàsquet acostant-se al marcador 79-74 i acaba de perdre la sabata després d'un xafó de Nebo que si te xafa el turmell te'l destrossa. Sort ha tingut Álvaro Cárdenas que tan sols li ha llevat la sabatilla.
7: Però està agafant-se València Bàsquet al partit, en seriositat, ara també en rotació, trobant xispeta. I té valor per a retallar esta diferència. És Cárdenas qui busca el triple. No.
6: Aigua en el triple d'Álvaro Cárdenas i la pilota li cau a Tyrese Martin. Ataca el Barça, ja novament en Bowman. Combinant en Tyrese Martin, llança de 3 des de sa casa. El rebot espera Álvaro Cárdenas i demana falta Balcerowski de Rivero.
7: Deia si el Rivero n'hi ha i...

0: ballant massa junteix, no? Entre
1: Sergio Dalma, Sergio Dalma,
0: bailar pegados. Sí, però, clar, acaba pagant-ho i així el Rivero, perquè en un moment donat s'abraçava, s'agafava per baix i Valterowski és tan gran, no?, que les manetes per baix se li veien a Rivero.
1: Ja em pilla la matrícula i el va esperar el Barça, no, amb Valterowski emparellat en Jaciel, entregant el baló cap a Kevin Panther. El llançament de 3, el flopping per a demanar els 3 tirs lliures, però no cuela. I per tant, baló per a València Bàsquet, Omar Imur. Ja en Josep Puerto, el capità, combinant en Jaciel, Rivero, el papi per fora per a Cárdenas. Un techat per Justin Robinson. Justin Robinson, que defensa de molt prop Álvaro Cárdenas, que entrega cap a Cameron per a Omar Imur. Omar Imur que arranca i trau la cistella. Omar Imur, Omar i de Déu.
0: Bèstia, perquè s'aguanta en l'aire. Es fixa que apareix Valterowski, que és el gran del Barça. Li tapa bé, perquè Valterowski és cert que no baixa els braços.
2: No, no, topeta, rebota cap enrere topeta, i tot i això fa la cistella.
1: Absorbeix el contacte de meravella, Omar Imur. 79-76, estem a 3. Furta Mirotic.
2: Que... Oi, en el peu. Sí.
1: Ah, per l'amor de Déu.
2: Nicola, t'han vist.
0: Jo crec que és
2: mítica frase.
0: Mà i peu. Crec que la talla un poquete la primera passada.
1: Anem a veure.
0: Ah, no, no,
1: no. No, no.
2: És un control magnífic.
1: Però toca.
0: És un control.
1: No, toca, toca el peu.
2: És un control d'interior.
1: Bota primer la pilota, no?
2: Interior orientat, eh?
1: No. Jo vull veure la RP.
3: Sí, bota primer la pilota, sí.
0: És un control total de Mirotic, que ho fa molt bé perquè després baixa el bracet.
2: Claro, i home,
0: el gacheto brazo i sé que té, sembla que arriba quasi a l'alçada del peu i a dubte, no? De fet, Mirotic, sabedor que la tocava en el peuet, se'n va a l'àrbit a protestar-li, no? Com pots assenyalar això? Bueno, per a marcar un poquet territori, però... La
1: sí, no sé, eh?
0: Sí, Salva.
2: Per a mi...
1: Ja, però que vota primer?
2: Nacho, Salva l'hem perdut, Salva. A Salva l'hem perdut. Ja.
1: No, no, jo esta la lluitaria hasta el final. 79-76, vamos, no tinc cap dubte.
2: A veure si està presa...
1: De que toca primer la mà.
2: Pega en el peu,
1: que,
2: per a mi.
1: Que toca primer la mà.
2: No ens anem a posar d'acord. Pilota per al Barça, que és l'important.
0: Jo crec que hi ha un peuet ahí, que és el que frena la primera inèrcia de la pilota. I ara Valterowski fa el 2-2.
1: Arrollar a Omar Imur, traure la falta.
0: Que seria l'atac, però sí. Salva, què passa? Que Omar Imur està defensant, crec que, dins del semicercle.
1: Sí, invadix. I per tant, 81-76 i tir lliure per a Valterowski.
2: Tis per al Barça, aprofite, demane el minut i resultat, Salva.
1: Pues estem en el 81-76 i en el tir lliure per al Barça en el Palau Blaugrana, jornada 3. Resten 3 minuts per a que acabi el partit.
2: I compte enrere 15 minuts per al Racing València.
4: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
6: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
5: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
6: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
5: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
6: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
7: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: En València sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
5: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
6: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
5: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
6: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
5: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
6: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
4: A Punt Ràdio. A Castelló. 103.7.
9: Punt a punt.
2: 13 minuts per arribar a les 9 de la nit, pendents de signar protagonistes en la tele, pendents també de la reacció de València Bàsquet en l'últim quart en el Palau. Salva!
1: Ha tingut tres oportunitats València Bàsquet per a empatar el partit o per a acostar-se en el marcador. És un 82-79. Nacho, jo crec que estem molt vius.
0: Estàs viu, però...
1: Perquè el Barça està en la sensació de que no acaba de matar el partit.
0: El Barça s'ha vist que està atropellat en aquests últims atacs, però el València Bàsquet ha tingut tres oportunitats. No parle dels dos triples, que també, perquè el de TJ Shorts és frontal i alliberat, però la de la transició. Baix de l'anella, un dos contra un, i acaba Osekowski pujant-la a la mà esquerra i li fiquen un tap. La tenia per acabar Cameron Taylor. La té per a passar també Osekowski. No, se ofusca i li fan un tap espectacular, que és el que permetia a València Bàsquet agafar-se i ficar-se a tan sol un puntet. Ara falta per a que vagi Kevin Panther a sumar des de la línia de tir lliure.
1: Minut 40 per acabar el partit. El primer de Panther fora. 82-79.
0: Si falla este és bon símptoma. Si falla Panther des del tir lliure...
1: Ja ho crec.
0: Mira les caretes en la grada, agafant-se el cap, mirant-se un poquet els aficionats, perquè no ho veuen clar.
1: Panther tindrà una nova oportunitat per a... anotar el tir lliure, ara sí, 83-79, guanya per 4 el Barça. Valor per a TJ Shorts, ja està en ataque el València Bàsquet.
2: Un segonet, arranca la moto. Arriba José Alberto, parla en els companys de Dazón.
10: De lo que puedan hacer, de hecho, bueno, ya hemos visto la alineación, hay varios cambios, varias novedades, creo que van a jugar con línea de 5, entonces, bueno, eso pues te hace que la preparación de partido sea diferente, pero a la vez creo que a nosotros particularmente creo que nos ha venido bien porque hemos centrado mucho más el trabajo en lo que tenemos que hacer nosotros como equipo, en conocer mejor los mecanismos, los automatismos, nuestro estilo, porque hay 11 jugadores nuevos y para nosotros es importante pues acoplar las piezas de la mejor manera posible.
2: Les paraules de José Alberto, del tècnic del Racing. De seguida m'imagino que n'hi haurà protagonista del València.
11: Acaba de dir que el València juga en defensa de 5.
12: Sí, con Pepelu de
2: central. Serà
12: contra Pepelu atrás.
2: Ahí está. I la tele la posa a Pepelu com a... incrustat ahí entre centrals. Crec que va fer doble funció. Pareix que va ser futbolista que en funció de com vaig el partit o de les accions puntuals va a jugar i posen a Raba com a segon davanter.
11: Difereixen en el dibuix que el València ha mostrat
2: en
11: les seues xarxes socials.
2: Evidentment. Bueno, pues molts xiquets, per cert, en la convocatòria del València, en la banqueta, en este cas, i Javi Guerra ara en plànol com un dels protagonistes. El que deia, a l'espera de protagonista del València, n'hi ha temps mort ara mateix en el Palau. Salva!
1: 83-81, temps mort en el que Sekulić està donant indicacions als seus jugadors, també Xavi Albert, els de València Bàsquet, però... és el moment de partit, 1 minut 28 segons i València Bàsquet està en 2 punts per baix. Això sí, tirs lliures per al Barça, Nacho.
0: Sí, però vens de fer l'acció en atac, aquesta connexió entre TJ Shorts i Mirotić, acció ràpida també per al València Bàsquet, que és positiu, i quan va ficar la pilota en pista...
2: Un segonet, Nacho, perdona, protagonista valencià.
13: 16 dies després llega la hora de la verdad, el debut con el València. ¿Qué evolución habéis visto? Ese equipo que visteis el primer día hasta hoy.
14: Bueno, el equipo poco a poco pues ha ido trabajando. Es verdad que es difícil cuando estás entrenando y no compites, porque al final lo que quieres jugar es competir y jugar, por eso tenemos muchas ganas de llegar hoy aquí al partido y intentar hacer pues todo lo que hemos trabajado, poder plasmarlo en este partido. Es verdad que aunque han sido muchos días, pues ha habido gente que no ha podido entrenar por problemas, otros porque han estado con selecciones, pero bueno, la verdad es que creo que llegamos bien, en un buen momento de lo que hemos visto estas tres semanas y con muchas ganas de jugar hoy.
13: Analizando el once, sorprende la incorporación de Dani Raba, que venía prácticamente de no jugar nada. ¿Qué habéis visto en él hoy para ser titular?
14: No, yo creo que solamente Dani, todos han trabajado muy bien durante la semana y bueno, al final hemos intentado pues mirar qué jugadores han estado mejor o que veíamos más preparados para este partido y bueno, Dani la verdad es que ha trabajado muy bien y se merece estar ahí en el once y esperamos que bueno, que haga un buen partido.
13: Si hay alguien que conoce bien al míster, eres tú, Toni. ¿Cómo está él, a pesar de su experiencia antes de un debut como el de hoy?
14: Bueno, está tranquilo. Javier es una persona muy tranquila, con un equilibrio emocional bastante alto. Y bueno, y la verdad es que está intentando transmitir a los jugadores pues, que crean en ellos, que confíen, que son capaces de hacerlo mucho mejor. Pero bueno, ahí vamos ahí con lo que venga. Y Javier muy tranquilo y sobre todo con muchas ganas de empezar el partido de hoy.
13: Muchas gracias, mister.
2: Para hablar de Toni Amor, fent referència a esa titularitat de Dani Raba i el comentari ràpid que volia fer també, perquè és entrenador, és alicantí, és de la Comunitat Valenciana, José Bordalás, un dels protagonistes del llibre de Juanjo Rodri, ha arribat a 868 partits dirigits i se converteix en l'entrenador en més encontres de la història del futbol espanyol,
3: Sí,
2: 868. Cristiano Ronaldo, que vol fer 1.000 gols, i Bordalás, que a este pas arribarà més jove que mai als 1.000 partits. És una cosa espectacular, però bueno.
15: El tema, Fernando... Igual conta el secreto en el llibre, no?
2: El secret de la...
15: El secret de la joventut, no?
2: Jo el secret de la joventut de Bordalás sí que me'l sé. No fa falta un llibre per a això. Però bueno, Fernando, del tema de Raba diu, no només Raba, tots han entrenat molt bé. Es una respuesta molt...
12: No, pero llama mucho la atención, la verdad, ¿eh? Tiene que haber trabajado muy, muy, muy,
2: extremadamente bien, claro.
12: Porque no ha podido ni verlo en los partidos.
2: No, es que ni hubo partido.
12: De la Liga, porque no ha jugado ninguno.
2: Una pachanga davant el filial. Claro. En Paterna, porta tancada. O sea, es l'única probatura que han fet. Pero yo te digo...
12: Es verdad que... Claro, es verdad que si juega con cinco atrás, pues ya es verdad que tienes tres en el medio, Ugrinich, Guido, Javi Guerra, dos arriba, pero con un segundo delantero que es Raba, que es de lo que juega habitualmente, de lo que tiene que jugar habitualmente, pero llama mucho la atención que, ya te digo, los entrenamientos al final son poca referencia, ¿no? Yo creo que de esto de que los jugadores se ganan las titularidades en los entrenamientos, yo creo que han de entrenar bien, pero sí, donde se la ganan de verdad es en los partidos, ¿no? Bueno, es una oportunidad, es verdad, Sato vuelve de Japón, no juega, no tienes bien a Danjuma, está lesionado Luis Rioja. Bueno, quieres jugar 5-3-2, meter a los tres más importantes un poco en el medio con si juega así, con Ugrinich, Guido y Javi Guerra, para darle libertad absoluta, como decía Juanjo, y arriba pues es que no tienes más que acompañar a Hugo Duro con un segundo delantero, pues bueno, es Dani Raba.
2: Del fútbol al bàsquet, últim minut de partit en el Palau, Salva, quin triplàs de Joel Parra per a ganivetar directament a València Bàsquet.
1: Sí, 88-83, i ara en tirs lliures per a Nikola Mirotić, que ha forçat la falta, però Joel Parra, que contra València Bàsquet sempre dona una molt bona versió.
0: Sí, també és un jugador d'estos que saps el que li va donar al Barça en pista, perquè és fiable des del triple, perquè suma el rebot, i la preparava bé de pissarra Sekulić des de la banqueta del Barça per a trobar l'arrencada de Tyrese Martin, i la defensa del València Bàsquet se voltejava sobre ell, alliberava ixa passada per a que l'engatillara des de la cantonada Joel Parra, ara Mirotić sumant des del tir lliure.
1: Per a transformar el primer, Nikola Mirotić, mà dreta, carrega per a llançar i errar el segon...
0: Uno més.
1: Però sí, té que repetir.
2: Ah.
1: Té que repetir, menys mal, perquè havia errat. I té València Bàsquet l'oportunitat de col·locar-se a 3. Han entrat abans d'hora, eh?
0: Sí, és que Mirotić fa la paradinha, també. És pillo i sap que poden picar una micoteta, i en aquest últim xeste del llançament pues, se frenava una micoteta, i això feia que entraren ahí Joel Parra i Josnevo, pues tornar a repetir per a ficar-se si encerta 3 puntets.
1: Vinga, Nicola, mà dreta, erra, i ara el rebot espera d'ells per a Tyrese Martin. Ha tornat
2: a clavar un peu dins. És que
0: jo no sé si l'hem vist fallar a Mirotić alguna vegada, dos tirs lliures.
2: Serà la primera vegada, sí, efectivament.
1: 28 segons i s'acaba, guanya per 4 el Barça. Hi ha que defensar molt bé aquesta acció. Tyrese Martin, defensat per Harmony Brooks, molt propet, Tyrese Martin, que es pega la volta en Harmony Brooks, emparellat, ja està en la pintura, bé les mans de TJ Shorts, a punt de furtar.
2: Passos.
1: I demana Sekuli revisió, demana també Tyrese Martin, falta i que es revisi.
0: No, demana que li ha tocat el baló, però el baló el continua tenint en les mans. En volta de soltar
1: la bota.
0: Quan va pujar-la, sí, no, és així. Que ell s'hi ha quedat quan li toquen la pilota, sí, si la deixa botar en terra,
1: clar.
0: Però ell la rescata i la manté en la possessió.
2: Claríssim.
0: Per tant,
2: és valor per a València, claríssim. Van a revisar.
1: Que no sé què protesten tant. Home, l'han demanat, però 88-84, 13 segons per davant. Són passos claríssims de Tyrese Martin.
2: Pues mentre revisen la acció, i 56 fora de temps, però ja sabeu, una banca nostra, propera i amb els teus mateixos valors, sempre amb la cooperació com a senyal d'identitat. De la mà de Caixa Popular, alineacions.
16: Racing i València juguen en el Sardinero, tot venut. Totes les cadires estaran plenes per a veure el partit, 10 euros de temperatura en Santander, i la primera alineació de Javier Aguirre, la conformada per Dimitrievski en la porteria, defensa per a Mafeo, Diakabí, De Haas i Gaia. En el mig del camp, Ugrinich, Pepelu, Guido. Mitges puntes, Guerra, Raba. El davanter és Hugo Duro. En la banqueta del València queden Keine van der Obelen, més Arnau Martínez, Jesús Vázquez, Iker Córdoba, César Tàrrega, Aaron Mayol, Dieng, Elliot, Sato, Otorbi, Danjuma y Aymar Blázquez. Per part del Racing de José Alberto López, el porter és Julen Aguirre Zabala, defensa de 4 per a Mantilla, Pablo Ramón, Velocian i Salinas. Al mig del camp, Canales, Prati, Almeida, Iván Martín. L'atac per a Íñigo Vicente i el marroquí Zaviri. En la banqueta del conjunt cantabre, el jove Laro Gómez com a únic porter. Recordem que està lesionat Eriksson. Manu Hernando, l'ex del València, Facu González, l'uruguaià, Aaron Martín, Maguet, Gaulashvili, Iker Luque, Pablo García, de qui després parlarem, Villalibre, sí, l'ex del Villarreal, Arana, i Andrés Martín.
2: Una entitat formada per persones

0: Anota València Bàsquet, 13 segons, 88-86, Nacho, n'hi ha vida.
1: Sí, i la pissarra de Xavi Albert, molt bé, també, perquè ha simulat l'aixida cap a dalt, cap a capçalera, per encantillar un triple, i aquesta simulació l'amagaven en l'acció per línia de fons per a que trobaran a Cameron Taylor. No ha corregut el rellotge pràcticament, acció ràpida, i ara obligat a fer
0: estava
1: falta.
0: A soles Cameron Taylor per a fer aquesta acció a plaer.
2: La porta 88-86. Enrere, brutal que el Barça se despiste d'esta forma, eh?
1: El Barça és que està massa pendent de que València no l'han gatillada des del triple.
3: O sigui, la falta de shorts és la quinta?
0: Pues... La falta de shorts, te ho dic ara mateix.
2: El pal de shorts, perquè no és una falta.
1: La garrotada, sí, però... Sí, sembla que sí, perquè està Carreras ahí.
2: Anem a veure les instruccions de Xavi Albert. Està per ahí la pèrtiga, a veure si podem...
0: A mi fica 4, però igual no ha pujat encara en l'estadística.
2: No, estan revisant ara mateix el tema del temps, eh? El temps que ha passat en el crono, correcte.
0: A mi fica... Però no sé si està actualitzat, fica 4. Sabeu que tarda un poquet la...
1: A la València Bàsquet el que està obligat és anar a trampejar primer,
2: sí,
1: i després soltar una altra vegada.
2: Bueno, 13 segons, anem a veure si corregixen o no. 88-86, més 2 per al Barça i possessió per al conjunt culé. Ja tenim els protagonistes, Lluís, damunt la xespa.
4: El València, que va jugar amb camiseta blava, pantaló i calces taronja. Així que... Per a mi és el València avui juga distressat, així que tractarem de distingir-ho. El Racing, amb la seva camiseta habitual, blanca i verda, pantaló negre i calces també de color verd i blanc, així que el València d'Aguirre, benvinguts a l'era del taco, de la tequila, del mariachi, que aplega Rodri, míralo ahí del temps.
2: Jo no sé, Juanjo Rodríguez, si el tema idiosincràtic mexicà a tu t'agrada molt, el futbol tequila, el futbol whisky, el futbol...
5: El whisky, el
6: futbol lagar. Me gusta el tequila y el whisky a solas.
7: Vas a ficar la etiqueta de borracho.
6: No. També.
2: Futbol taco m'agrada també, eh? El futbol taco està ben tirat. Un segon, perquè tenim ja la pilota en marxa en el Palau.
0: 13 segons i la ficarà en marxa Gibson. Defensa València Bàsquet en falta. No, encara no. Ara sí, Cárdenas la té que fer a Gibson. 9 segons com a 8 i tirs lliures per a Gibson, per al Barça. 88-86.
2: Comença el partit en el Sardinero.
4: Acaba de començar l'encontre. La primera possessió és per al València, que juga cap a la zona defensiva. El primer que mirem cap al terreny de joc, Fernando, és on està Pepelu.
8: Sí, sí, lo que pasa es que ha sido Soco el saque de claro. Centro, había tres atrás, yo creo que va a esperar un poquito más a ver cómo ha colocado a todos los jugadores.
4: Balón dins l'àrea, la centrada de Gallà, buscava el davanter, el davanter no está, la centrada cap a l'altre costat, la busca el davanter, no arriba, la pilota es de nou per al València, que la trau, pilota per a Diacabí, està a punt de entropesar-se amb la pilota i finalment
6: central,
4: endarrerix de Haas.
2: Cucurru cucú, falla un dels tirs lliures el Barça. Salva.
0: Correcte, erra el primer Gibson. 88-86. Nacho, tiraries a fallar?
2: No. 9 segons. No.
6: Que tire, que tire.
2: No, tirarà,
0: claro. On entra el tir lliure, 89-86. Arranca T-Shorts, que estava encara en 4. Ja està T-Shorts per a Mirotic. Li llança el triple, no entra i el rebot espera el Barça i s'acaba. S'acaba el partit.
4: Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,
2: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,
4: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, de la primera meitat en el Sardinero. Demana disculpes. Ahí el temps, Corberán. Marca Raba. Racing 0. València 1.
2: Bueno, és un geni, absolutament.
6: La definició és fantàstica, eh?
2: Dani Raba li fa una, bueno, dos, retallada dos, brutal. Eh? Espectacular el gol de Dani Raba. Fernando Gómez Colomer, Javier Aguirre, el geni de Ciutat de Mèxic, eh?
8: Bueno.
2: Ahí el temps.
8: Tendría que haberlo comentado antes, porque un equipo como el Racing, que juega tan bien, su peor, su debilidad más importante está atrás, ¿eh? Sí. Porque la verdad es que la pelota larga que consigue finalmente recoger Raba es un despiste de los defensas terrible. Pero bueno, luego Raba lo hace muy bien, la verdad es que la recoge de dos recortes y pega con derecha, y además, minuto dos, ibas 0-1 en el marcador. No se puede comenzar de mejor manera un primer partido después de llegar un nuevo entrenador.
2: El gol és un golaç, eh?
7: Des del punt de vista tècnic té una qualitat enorme.

0: bé, tindre la serenitat d'aguantar dins de l'àrea i evitar eludir la entrada d'un contrari és importantíssim, i després ho assegura molt bé en la cama dreta, o sigui que el gol com a tal és un golàs.
1: És un gesto de calidad que hacía tiempo no veíamos en el Valencia, imagínate, si es un gol.
2: Bueno, Andrés, ¿qué te ha parecido el
1: primer minuto? Andrés, ya,
2: has de tornar, cada semana. Quin golàs de Dani Raba, ¿no?
3: Inici immillorable per començar esta etapa ara, ¿no? Ja s'havia vist que al principi només el partit ja el València havia atacat dos o tres vegades i a veure si continua així, no.
2: Bueno, pues el gol del València en el minut 1. Gol de Dani Raba, 0-1 està guanyant ara mateix davant el Racing de Santander. Havien de tancar el partit del Palau, la derrota de València Bàsquet Salva Gomis davant el Barça.
4: Sí, 89-86, no ha pogut ser l'inici, llançament de 3 de Mirotic per a buscar l'empat a 89, derrota de València Bàsquet davant el Barça, derrota en el Palau 89-86 en la tercera jornada de la Lliga CB.
2: Nacho, el teu anàlisi.
5: Bueno, pues un partit que el València Bàsquet jo crec que ha deixat córrer molt de temps d'inici de tercer quart, ahí és on el Barça entra en la dinàmica seu habitual, de més transició, de més incidir sobre el rebot ofensiu, t'ha penalitzat, i després és cert que València Bàsquet torna al partit de la mà de TJ Shorts, però la mala gestió o el desencert en el tram final, quan el Barça més atropellat ha jugat en els últims dos minutets, el València Bàsquet ha tingut l'oportunitat, i la llàstima és que en aquests moments no has penalitzat, s'emporta una victòria el Barça, però que deixant passar aquests minutets, després se t'ha ficat molt coster amunt i ja segur complicat.
2: La derrota de València a bàsquet per 3 punts de diferència, 89-86. Un abraç, Nacho.
5: Vinga, adeu.
2: Un abraç, Salva.
4: Abraç, adeu.
2: Tornem al futbol al Sardinero, Luis.
6: 4 minuts de la primera meitat, quina sessió! Quin meló li han donat a Dimitrievski, que ha tingut que posar el peu per evitar l'autogol. Minut 4 de partit, 0-1. Ha marcat Dani Raba. En el minut 2 d'esta primera meitat, 0-1. Està guanyant el València.
7: Raba està acaparant un poc els nostres missatges. Sí. Tenim algunes
2: pues
7: que diuen...
2: No m'imagino el per què.
7: Estan dient, per exemple, ja s'ha guanyat el sou, es pot sentar. Un altre. A mi m'agrada que xugue. La veritat que s'ha xusgat abans de que xugue.
2: Un Rabadona. Rabadona, el gol de Rabadona.
7: I per últim també ens comenten que se ho estan passant molt bé, sentim-nos, i que s'ha divertit molt en com ha cantat el gol Lluís.
2: Pues ja sabeu que el punt a punt de 12 a 12 i mitja cada cap de setmana, dissabte i diumenge. Sempre estem, amics. Tira-li, Lluís.
6: 5 de la primera. 0-1 està guanyant el València en el Sardinero. Pilota avançada per al Racing, que vol reaccionar després de rebre el gol. Perquè ja sabem que en Espanya hi ha camps de futbol, hi ha estadis... I això... Que era tocar la pilota en l'àrbitre.
2: Ah,
6: sí. I això és camps d'esport del Sardinero,
1: sí.
6: És l'únic camp en Espanya que es diu així. La juga el València des de la defensa. Confirmem, Fernando, línia de 5,
8: Sí, sí, línia de 5. I, además, en repliegue 1-5-4-1... Javi Guerra de momento por izquierda y Raba por derecha, pero cuando el Valencia tiene la pelota, los dos van por dentro, tanto Raba como Javi, para dar espacio a los laterales. Es decir, algo que le hemos visto a Corberán. En cuestión de sistemas tampoco hay demasiadas posibilidades, pero claro, jugar sin extremos deja que los laterales sean los que ocupen prácticamente la banda en ataque.
6: El Racing que es fan del domini del balón después de el sorpresiu gol del València en el minut 2. La pilota penjava i se'n va fora per res. A punt de marcar el Racing en una pilota creuada des de la dreta. Ha tractat a plegar Zaviri, però finalment...
8: Sí, sí, l'ha tocat
2: Pepelu
8: i casi solamente, sí.
2: Anava a dir que això ja és normal. Quasi un autogol, esta temporada ja portem un parell. Córner.
6: Per al Racing, 6 i mig. És el primer de l'encontre i atrau l'equip de Santander cap al primer pal. Rebutja bé Hugo Duro en el primer pal. Això ho fa de cine. Mentre corre per la pilota, la tracta de guanyar en el joc aeri i força el servici de banda.
7: Heu de ser un poc també desesperant per a Hugo, no? Perquè marca Raba, que du tant de temps sense jugar, i ell, el pobre, no...
2: Sí, li has preguntat a Luis, que és la persona adequada per a parlar d'aquest assumpte,
6: Pobre.
1: Desesperant.
6: Valor al mig del camp.
7: Pobret, diu.
6: Rebutja de cap el Racing. La pilota queda de nou per al València, Javi Guerra. Aquí jo crec que avui Aguirre l'ancla per la part esquerra de l'atac del València. Canvia... D'esquerra a dreta.
8: És que ara
6: Guido
8: és quan no hay que dejar de atacar de vez en cuando. Es decir, no nos metamos atrás, porque el Racing ataca bien, ¿eh? Es un equipo que ataca bien y juega bien en campo contrario. Tienes que darle sustos de vez en cuando, llegar de vez en cuando, porque ellos atrás son relativamente flojos.
2: Eixe Zabir es un demonio, ¿eh?
8: No, no, no, sí, sí. Además tiene una pinta de... muy bien, muy bien. Ellos atacan bien.
1: Sí.
6: Ha fet 6 gols.
2: Internacional marroquí.
6: Uns quants menys que el davanter del València. El valor per al Racing.
1: Quins davanters? No, quins davanters?
6: Sí, bueno, sumem a tots, no?
2: Sadi Kumar.
6: Mira, que berrava. Quina pilota oberta per a que travesse la separadora. José Gallau fa per l'esquerra. Entrega en curt. Pilota per a Raba. Ve a rebre entre línies. Atempera la jugada. I entrega per a que siga un atac en estàtic per a el València. Diacabí per la dreta. Així l'espera Pablo Maffeo. Algú sap el governo Martínez?
2: Que va costar una pasta, però més enllà d'això, ha tingut mala sort el xiquet, eh?
6: Gaia entrega per a que De Haas busque el porter. Es desdobla el Racing, buscar una pressió alta per a l'equip de José Alberto López. Això provoca que jugui en llarg Dimitrievski.
8: Veis, en realidad, 3 semanas para saber que Javi Guerra no va a tener esa libertad.
1: Exacto.
8: Y que Pepe lo va a jugar de central.
1: Sí, sí. Y que Raba va a jugar en segunda punta.
8: Que decía que no.
0: Lo has dicho muy bien, es en función de quién tiene la posesión de la pelota.
8: Sí, sí. Claro.
0: Pepe Lu avanza un poco en cuanto a la posesión del Valencia.
2: Es que Aguirre, el tema de los jugadores artistes, está muy bien, pero incluso en México corren todos, ¿eh? Corren tots i ajuden tots i s'ha de ser defensiu en aquest sentit. Inclús Canguilén, el Mallorca, que no era precisament el tio més defensiu, va aprendre a defensar ahí.
3: Sí. I caia.
0: De totes formes, un gol en el primer minut te ho trenca tot.
2: Dona'm 25.
0: Sí, ja,
2: 25
0: ja,
2: gols, començar-ho a zero.
0: Dius, sempre me diu que utilitza la mateixa... paraula, però és tindre ja una bandera.
2: I
0: ja tens algo que defensar, ja tens algo que ja està desequilibrat el partit.
1: Con 0-0 hauríem matat l'entrenador con este 11 inicial.
2: Sí?
1: Hombre, va.
6: Acaba de complir-se el minut de la primera meitat, el punt a ràdio, acompanyant el València en este debut de Javier Aguirre. Ataca el Racing, caiguda dins l'àrea, tot el Racing demana penal per l'ús dels braços de Montardi a Cabí sobre Sergio Canales.
2: Está parlando con el VAR, ¿eh?
0: Sí.
6: El tema son los brazos de Diacabí.
1: Golpe en la cara, creo yo. Sí, en la cara.
6: Ayutenim. Le coloca la mano en la cara.
2: ¿Pero por qué fa eso?
6: ¿Por qué es Diacabí?
7: Porque Diacabí.
6: ¿Pero es que eso es penal, Rodri, o no?
2: Es innecesario.
8: Yo no sé si... vamos a ver. Si no le pegas en la cara, no.
1: Pero, ¿cómo ves en la cara?
8: Pero al darle en la cara...
1: No creo. Es pena máxima.
8: Para mí no me parece penal. Suficiente.
0: No es suficiente.
1: Pero hay que evitarlo.
6: Juga en llarg, que espera que pentine la pelota Guerra, pero el davanter no estaba y sí que la recupera de nuevo el Racing. Balón en el cercle central. Allá la va a tocar l'equip cántabre. Iván Martín busca progressar, però recupera bé Javi Guerra, li fa un bon barret a Mantilla, cau a terra, falta. Falta en la medular favorable al València, 11 i mig de la primera, 0-1, està guanyant el València d'Aguirre.
2: I vaig a aprofitar per a recordar una informació superimportant al respecte del València Club de Futbol. Eres fan, però que molt fan de la Lliga? No et perdes esta cita única. Este dimecres 14 d'octubre, a partir de les 5 i mitja de la vesprada, els jugadors del València, Rionosuke Sato i Omar Sadik, estaran en la botiga Movistar del carrer de la Ribera 1, plaça de l'Ajuntament. Podràs fer-te fotos, emportar-te l'autògraf i assabentar-te de com fer-te amb un minivaló de la Lliga. Això sí que és un record futboler per a tota la vida. Estadi Movistar La Liga. Això sí que és futbol. Tira-li, Luis.
6: 12 de la primera. 0-1 està guanyant el València des del 2 amb el gol de Dani Raba. Balón en atac per al Real Racing Club. La té Canales. La juga en el mig del camp Prati, el mig centre italià. De nou Canales, progressant per la dreta. Apareix Guerra per a recuperar la pilota. I allà va començar a córrer encara que s'assenyala servici de banda favorable al Racing. Just al costat de la banqueta de José Alberto.

0: El València ha fet el gol en la primera jugada i a partir d'ahí...
1: Un minut 20 segons, eh?
0: Sí, sí, ja, sí. No, ya nos ha costat a l'àrea del Racing.
2: Pues a estos equipos hay que darles otro susto cuanto antes, además.
3: Sí, de vez en cuando, hay que llegar de vez en cuando, si no juegan muy cómodos.
2: No, si te empatan, es que te empatan al final.
3: Todo el partido en campo, en tu campo.
2: Ahora.
3: Estas situaciones ahora, hay que aprovecharlas.
2: Un susto, ya está.
0: Dani Raba, conducció pel corredor central, se la juga per darrere, entrega per Hugo Duro. Este apareix com a extrem dret. Busca la presència de Pablo Maffeo en zona d'atac. El Racing ja es tanca. Maffeo tracta de fer un dribbling acrobàtic que provoca la pèrdua de pilota, encara que era el Racing Traro, l'altre l'atacó i la tira directament fora.
2: Sí, una qualitat de los dos grandíssima, Maffeo i ell.
0: Guido Arrere, per a Diacabí, davant de la pressió del Racing, es llança en pis, salva la possessió, però la perd Raba. En tot cas, el Racing la regala amb una passada absurda cap a la seva zona d'atac. La torna a tindre Justin de Haas per al València. Camí del 14-0-1, està guanyant el València. La pilota llarga, tractava de botar Maffeo, però finalment en el mig del camp recupera la pilota el Racing. Allà va tocar
1: la guerra. Te portes les disputes, és que te portes les pilotes dividides. Mira, Javi.
0: Javi Guerra, va a la conducció, filtra la pilota per a Duro, allà va Hugo Duro, i Hugo Duro no arriba. El baló espera Julen Aguirre Zabala, la passada vertical de Javi Guerra.
3: No, pero está bien, ha sorprendido al contragolpe, llegas al área rival, el portero tiene que salir.
4: El guió del partit del València deu de ser ISE.
1: I més el 0-1.
4: Buscar les contres.
0: Vols dir que esteu així del plan de partido?
4: Sí,
2: sí, seguro.
1: Igual el marcar en el primer minuto estaba en el plan, pero...
3: No estaba en el plan, pero antes... Pero ha llegado.
2: Estaba en el medio minuto.
4: Claro, eso es imprevisible, que marquen en el minuto, pero es que ha marcat en el minuto. No se pot oblidar.
1: Yo anava a dir que el que veig és Andrés és extremament tranquil, eh? 0-1, és un equip nou, estàs emocionat?
2: És joven.
5: De moment no, sé que el Racing va apretar, però bueno, el València té que aprofitar alguna eixida que tinga.
3: Claro.
5: A millor li falta algun jugador més ràpid.
3: I els defenses ganen a los delanteros.
4: Sí. El baixar al València en defensa no és fàcil. No.
1: Home, i més en el sistema d'avui.
4: Hi ha molta gent ahí darrere i filtrar una passada és complicat.
0: Juga el Racing en atac, ho fa per el perfil esquerre. Que bo el retall, centrada, que talla Diacabí, córner.
1: Ho han enviat a un jugador volant per terra, no sé qui ha estat en banda dreta.
0: L'acció d'Íñigo Vicente.
1: Ugrini quasi arriba a la platja del Sardinero, eh? Així de plànol.
6: Hi ha un munt de vídeos en xarxes socials dels valencianistes que se n'han anat allà a la ponta.
1: Valents.
0: El córner que ja trau el Racing, torna a rebutjar Diacabí de cap. Està mostrant-se magnífic en el joc aeri defensiu.
2: És un mejor arma, Luis.
0: El defensa francès.
1: Sí, hasta parlar mal de Diacabí al principi...
2: No. A mi me da miedo, pero por arriba es el mejor de todos.
4: No,
2: he dicho que a mi me da miedo.
1: Sí, no me li ha trencat la cara a Canales.
2: Pero por arriba va muy bien.
4: Sorprendía la seua alineació.
2: Pero me estoy sorprendiendo.
0: El balón en servicio de banda per al València. Minut 16 de la primera meitat.
1: Ha dit l'hora.
2: El mago.
1: Ha aparegut el mago Almeida?
2: El mago.
0: Està jugant, Almeida?
2: Sí.
1: Eixa era el truc de Aguirre, era eixe.
0: No ha millorat, eh?
1: A este no li han posat clàusula de la porta.
2: No, havia clàusula de que jugara.
0: Era obligatori que jugara.
2: Obligatori.
3: Bueno, a ver, menos cachondeitos, eh?
2: Ya.
3: Mero cachondeo que luego...
1: No apreneo, eh?
3: Exacto, exacto, exacto.
1: Es que...
0: Ataca el Racing de nou per l'esquerra. De nou Íñigo Vicente. Busca la passada, tallatara. Ugrini, la centrada rasa, la rebutja Pepelu. El València tancadíssim, eh?
2: Sí.
0: I ara ja falta sobre Hugo Duro. La falta comesa pel defensor del Racing de Santander. És Velocian.
1: N'hi ha barraques en Mèxic?
2: Sí.
1: Si diuen les barraques en Mèxic.
0: I tant. Per ser vostè, què va fer el 9 d'octubre? Va posar la tele? Clar que sí, les audiències ho diuen.
6: Molta gent la va posar.
0: Les audiències ho diuen, eh? Quin dia per a punt, per a la tele de punt. Magnífic, eh? Les audiències, així que... A veure si té una continuïtat en el temps i la societat valenciana torna a tindre a la nostra tele com a referència.
2: Pues sí.
0: Malo que recupero o duro. No la perduda.
1: Però baixa 60 metres a...
2: Sí.
1: A ajudar, a recuperar i a començar la jugada, pràcticament.
0: Maffeo, Diacabí, amaga en jugar avant, però endarrerix per a Dimitrievski. Pilota dividida, bota Hugo Duro, la recupera el Racing. Pilota per a l'equip càntabre que està tenint possessió, però no arriba amb claredat. Allà va Canales, mitja lluna, el xut de Canales fora. A buscant el llançament ras i creuat, Sergio Canales, a València plegat com una pobrestrella. I ara ja s'ha fet un veterà.
2: Aquí tuvo muy mala suerte de lesiones.
4: Molt bon jugador.
1: Sí. Sí. Sí. Dos genolls trencats, eh?
2: Sí.
4: I l'actual Racing té una dependència total de Canales.
2: I és quan tiene el ataque. A mí es un libro que me gusta. Me gusta mucho.
0: Hoy en la banqueta del Racing está Pablo García.
3: Sí.
0: Que en cas de que marque, es donaria la circumstància que de
1: que... Que t'ha fet gols en dos equips diferents.
0: En cinc jornades en dos equips diferents, perquè va marcar en Mestalla amb el Betis.
3: Exacto.
2: A mi que el Gigol sea titular en este equipo me parece una locura.
3: Pero porque igual viene de la selección, ¿eh?
2: Porque juega fútbol.
1: No, y porque está Zaviri y estos juveniles.
3: No, pero él juega vale, más en banda.
2: Vale, pasa, muy buen futbolista, ¿eh?
3: Pero yo creo que es por el tema de la selección, ¿eh?
2: Uf, falta y tarjeta árbitro ahí, hombre.
0: Y a falta sobre Guido, la falta clara com esa, per André Almeida.
6: Ahí tens en plano.
2: Ahí
0: ja ha fet algo en el partit, encara que sigui una falta.
6: Canales tres vegades ha trencat el creuat anterior.
2: Sí.
1: En Mestalla dos.
2: I s'ha recuperat molt bé.
1: En la Real Societat.
0: Sí. Pilota llarga per a l'esprint de Mafeo per la dreta. Allà va Pablo, tracta de fer la centrada i envia la pilota a Gijón.
1: En quin minut estem, Luis?
0: Estem en el Deneu de la primera meitat en els camps d'esport del Sardinero. Ha marcat Dani Raba, Racing 0, València 1.
1: El nostre partit de la jornada de la mà d'Indústries Vijusa, higiene industrial.
7: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: 9 de la nit i 20 minuts, per cert, 20 portem de joc ara mateix en el nou Mirandilla, Cádiz 0, Sporting 0, i el mateix temps portem en el Sardinero, Luis.
0: Pilota avançada per a la carrera d'Hugo Duro, però se li avança. Januel Velocian.
3: Ellos atrás.
2: Muy flojitos.
3: Atrás flojitos, ¿eh?
2: Sí.
5: Ah, bien, encaixat. 12 gols en els últims dos partits.
3: Sí, atrás,
5: 21 gols en goixa.
2: Y con dos pases los estás rompiendo atrás sin hacer nada, ¿eh?
5: Eso lo enseñate que aprofitaron.
0: Iván Martín, pilota avançada, apareix el lateral dins l'àrea, tracta de jugar-la de cap.
1: ¡Oibó!
0: Hi ha contacte, però ningú no toca la pilota. Així que serà servici de meta. Queda tombat en terra Álvaro Mantilla en l'atrat dret del Racing.
1: I ha caigut per damunt de la tanca. És Pepe Leu?
2: Sí, li havia ganat molt bé l'espalda
0: a
2: Gallà, eh?
3: No.
1: Pues de conya, no n'hi ha contacte, eh? Sí, ha forçat molt Pepe Leu la màquina.
2: Sí, però és que a Gallà li havia ganat molt l'espalda, eh?
0: Serà servici de meta per al València. El Vasco Aguirre dins l'àrea.
2: No, fuera, Luis.
0: Al seu costat, Toni Amor. Està ahí des del camp, eh?
2: Sí.
0: Pilota llarga. Hugo Duro a terra.
2: Amarilla.
0: Groga per a Pablo Ramón per colpejar en el cap a Hugo Duro.
1: Primera del partit. Pablo Ramón, que té nom de tío contundente.
2: Sí. De central. Ja ho hem vist. De central.
1: Ahí estem.
0: Nascut en Mallorca.
2: Necesario el codo.
3: Sí.
2: Necesario, sí. Clarísimo.
0: Ho ha vist Luis Bessard. Sí.
1: Fonjo,
0: pues,
1: quan un central se deia Arteche, ja sabies que ja anava a rear.
2: Sí.
1: Pablo Ramón. Uf, este va me deixar els tacos en la cara.
0: Sí. Mai li ha ajudat al València, però en la jornada 7 de la temporada DNU20 va ajudar un Badalona 1 Mestalla 2. És el més a prop que hem tingut a Bessard del València.
1: Pues, a quatre categories en segona federació o l'antiga segona divisió.
0: La segona B. La pilota torna a ser per al València, que ataca Javi Guerra per l'esquerra, apareix Dani Raba lateral de l'àrea central de Raba, la caboteja en el primer pal Gallà fora.
1: Un se pregunta, Dani Raba, Fernando,
3: sí,
1: en eixe peu esquerre que té, més enllà de que sigui un jugador més o menys treballador, més o menys disciplinat, més o menys esforçat, però eixa cama esquerra que té Dani Raba, deixar-la un any sencer en la banqueta, a mi me pareix...
3: Tampoc se l'havia ganat ell, Paco.
1: Però que l'entrenador, vull dir,

0: Javi Guerra, el contratat per al València, corredor central, ja està en la frontal de l'àrea. Tractava de passar cap al davanter, però el davanter no existeix.
1: No s'han entès en el desmarc.
2: Pues
0: és baló de nou per al Racing. Que important és tindre un davanter.
2: És que era l'únic desmarque.
1: Ja tardà 27 minuts, eh?
2: És que és l'únic desmarque possible, que no s'han entendido.
1: Per cert, tinc un amic que és cada vegada més fan de Luis i del seu haterisme a Hugo Duro, eh? Diu que l'encisa, no entenc per què.
0: Falta dura del marroquí Zaviri sobre Pepelu, el deixa tombat en terra.
1: Són els amics de Santi i Víctor de Resaca Deportiva.
2: Sí.
1: Però bueno, anem a aprofitar. En quin minut estem, Luis?
0: Estem en el 28 de la primera meitat en el Sardinero amb el gol de Raba, Racing 0, València 1.
3: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
5: ¿Qué pasa?
6: Nada, un aviso para revisar mi medicación.
5: ¡Qué tranquilidad!
6: Pues sí, damos un paseo.
7: Si tienes un tratamiento crónico, recibirás un aviso para revisarlo o cuando haya sido actualizado. Activa las notificaciones de la app GVA Más Salud. Sigue con tu vida. Nosotros te avisamos. Generalitat Valenciana.
8: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
9: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
10: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
9: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
10: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
9: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
10: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
3: A Punt Radio. A la Ribera Alta. 101.5, 102.2 i 103.5.
1: 9:30 de la nit, també 30 minutes en Cádiz, Cádiz 0, Sporting 0 i mitja hora també en el Sardinero.
0: 0-1 està guanyant el València. La pilota pressionada pel Racing, falta. Falta de l'equip càntabre. La falta d'Andrea Almeida, que ja ha fet dos.
2: Sí, sí, està forte.
0: Sí, sí. No, no, se li veu fenomenal, eh? Per al València, clar. I la falta favorable al conjunt de Mestalla que traurà Stolet Dimitrievski.
1: A mi una de les claus, Juanjo, és que estàs guanyant pràcticament totes les disputes en eixa zona de tres quarts, teua. Ara, estàs perdent la pilota massa prompte.
11: Sí, massa prompte recupera el Racing. No ha fet ocasions de gol, però poden arribar. De forma, és un dels defectes en els que podia caure el València és en començar, atenció.
0: Allà va el Racing, Zaviri, gol, acaba d'empatar el Racing. La passada vertical.
1: Boníssima, per cert.
0: El baló que aplega per a Zaviri i este col·loca en el primer pal el baló sense que el puga rebutjar el porter del València. Empata el Racing, minut 31 de la primera meitat. Yacir Zaviri,
1: és una bomba,
0: Racing 1, València 1.
1: La passada de qui és?
12: El passe és...
1: És de Canales?
12: No, és un diestro.
11: És con la derecha, sí.
1: No serà d'Almeida.
12: A ver si
1: la passada d'Almeida, chitón, eh?
12: El passe ha sido... No, Almeida no és...
2: El
12: passe és fantàstic.
2: I el remate és fabuloso.
1: La remata de primer és com s'orienta en el cos.
13: No, és Íñigo Vicente.
12: És Íñigo Vicente. És Íñigo Vicente, que està fent... muchas cosas por banda izquierda, pero
1: Vicente,
12: ha venido dentro y el pase es increíble.
1: La impasada de Íñigo Vicente en segunda estaba, bueno, sobradísimo y ahí está José Alberto en la celebración. Pues parlaven, Juanjo, de que...
11: Sí, al fil del gol no estaven parlant de que el València donava la impressió de que començava a conformar-se molt pronte en el resultat. Ja tota la seua tasca era defensar.
1: Andrés, qué poc dura la alegría en casa del pobre, ¿eh?
13: Pues sí, la verdad que sí, estaba bien que el Racing estaba plegando todo el rato y Pelu ja estava ahí per traure el valor i ajudar, perquè el València en els centrals enguany té un problema.

0: canviat nada, eh?
1: Jo crec que l'estat anímic de l'equip també havia canviat quan destituïren a Corberán. En Vitoria se va veure una altra cosa, sí, la Real també vegueres una altra cosa, el que pergueres, però...

0: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
1: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. Feliz Día de la Hispanidad, todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
3: A Punt Ràdio. A la Safor, 103.5.
4: Punt a punt.
5: El carat no lo veo.
6: Sabeu que en el moment en què se posa la llum en roig, estem en directe, no? Estaria molt bé que després 72 anys en la ràdio, això ja estiguera més o menys clar. Però
7: bueno. Me quedo con la frase, no me cae bien.
6: Això s'ha escoltat, no? Sí, yo creo,
8: solo eso. Solo
7: yo voy a decir quién no le cae bien, pero no le cae bien.
6: Sí, sí, no. Era la IA, no n'hi ha cap problema. Les deu en punt de la nit, estem a l'espera de l'inici de la segona part d'este, de moment, 1-1 en el camp d'esport del Sardinero. Recordem que en segona divisió el Cádiz i l'Sporting en empaten a 0 també, i que demà tenim una superjornada de segona divisió. Han posat Juanjo Rodríguez en un festiu, 4 partits de segona divisió un dilluns.
9: És bon dia per anar al...
6: A les 2 en Valladolid, sí, que en Valladolid la festa nacional crec que és un poquet important, pues han posat un Valladolid Albacete a les 2 de la vesprada en el nou José Zorrilla. A les 4 i quart el Burgos Granada, a les 6 i mitja el Oviedo Eibar i a les 9 el Tenerife Girona.
9: I però el que ens importa és el de les, llevant, el de les 6 i quart.
6: Llevant Sevilla.
9: A les 6 i quart l'Hércules.
6: I l'Hércules també.
9: I a les 9 el Llevant Sevilla.
6: Sí, senyor. Bueno, pues jornada festiva.
10: Bueno, la polèmica inacabable.
6: Dels horaris, sí, lo del infumables. Sí,
10: sí. No té solució. Sempre diuen lo mateix, no? Que són imposicions de les televisions. Pues bé. Pues tragarem en això com a horari, pareix una barbaritat.
6: Correcte. I estem, com deia, a l'espera també de missatges Clara Alcover, @puntapunt en Twitter, TikTok, Instagram. Recordem el número de telèfon també.
11: Poden escriure'ns al 611-38-73-17. Recordem 611-38-73-17. Es poden escriure, enviar missatges de veu, el que vulguin.
6: Està la gent calenteta, sobretot en un parell de futbolistes.
7: Vull dir a Clara que dice que ha empezado con un Greenwich, algo de razón tenia.
11: No s'ha tornat a pronunciar, algo de razón.
6: Hi ha vist moltes crítiques en @puntapunt Justin de Haas per el gol que han caixat el València en la jugada que Zaviri li guanya.
12: Jo crec que...
6: És que dejas correguen cap a darrere...
12: Però además ves el pase de,
7: su pierna,
12: des de 15
7: pierna.
12: O 20 metros.
6: Està mal perfilat. Le
12: pasa
6: está mal perfilat.
12: A medio metro de sus pies.
6: Sí, sí. Però bueno, en la segona part, lo primer és vore, Juanjo, si hi ha algun tipus de substitució, té pinta de que no. Té pinta de que no.
10: Però no serà perquè no fan falta. O sigui, que si no fan substitució... En el descans, perquè ja ningú entrenador canvia en el descans.
6: No, sí, sí, sí. En primera divisió, algun hi ha.
10: No, pocs. Que hi ha algun...
9: Menys,
10: hi haurà,
9: menys
10: sí.
9: Del 10%. Bé,
12: dependiendo de com te va. Si te va muy mal, igual sí.
7: Està bé, acabes 4.
10: Que per a mi és una errada. Jo crec que un moment oportú perquè els canvis que se fan als 10 minuts, 12 de la segona part, de qualsevol segona part, estan previstos.
6: Clar.
10: El
6: gestió d'esforços. Ho té
10: clar. Entonces, per a què tens que esgotar i se temps, pots calfar molt millor. Si lleves a un jugador, li pots tirar a la gent damunt, perquè si el lleves segurament és perquè no està fent un bon partit. I hi ha una sèrie de circumstàncies, però els entrenadors espanyols estan plens de mimetisme. Lo que fa un, ho fa l'altre, i l'altre, i l'altre, i l'altre.
6: Lo que fa un, si li va bé. Si li va bé. Si li va bé, la resta copien.
10: Sí, però són manies i modes que s'establir. Va haver un moment que tots els canvis se produïen

0: en el descans. Ara ja, ara no, ara són 10 o 12 minuts de la segona.
1: Ha canviat la cosa des de que n'hi ha Fernando sin canvis, des del post-Covid. Ara els partits se juguen diferent, eh?
2: Pero sí, Charlie está con el que no se aprovecha,
3: no se aprovecha lo suficiente. Yo
2: os digo, claro, cambios en la mitad, el 50% de los jugadores
3: no sé,
2: de campo.
3: Yo creo que los entrenadores no han asumido eso bien.
1: Y pues tendría Messi en contenta.
2: En el descanso también, igual se hacen pocos cambios en el descanso.
1: Andrés,
2: ¿no?
0: Muy poco, muy poco. Muy poco.
2: Eso es más normal. Eso es más normal. No pasa nada, pero es más normal.
3: Pero
2: en el descanso sí que se puede aprovechar, ¿eh?
0: Claro que se debe de aprovechar, sí, que sí, es cuando mejor puedes calentar. Los ves calentar en la banda y está uno mirando el partido.
2: Pero es la tontería.
3: Danjuma sale por la cabina.
2: Es la tontería esa de
1: Danjuma. Recordem que ha estat tocat durant pràcticament tot el paró. Informació també de Punt Ràdio, així els companys de el partit de la una, que ha estat molt de temps sense entrenar i pràcticament ha completat una o dues sessions abans del partit.
2: A ver si está bien, me parece una buena incorporación, porque es que yo vuelvo a insistir, lo he hecho ya 4 o 5 veces, me parece ellos muy flojos atrás.
1: Pues confirmen, Luis, el canvi, entra Danjuma per qui?
4: Això és per Diakabi, això suposa que desfà la línia de 5, l'entrenador del València, que va ajudar amb 4.
2: Sí, sí, sí.
4: Jo crec que...
1: De pelu darrere, altra vegada.
2: Sí, sí.
3: Sí, sí, todavía cabíamos que iba María también.
1: Y ya que tenía la groga, claro, l'última acció.
5: De totes formes, tenies a molta gent ahí en el mig del camp, en Javi Guerra, Ugrinich, Guido, Pepe...
3: Sonava.
5: Tenia que desfer un poc, també.
4: Ahí sí que anem a veure on el col·loca. Sí, el col·loca d'extrem esquerre, com habitualment jugava.
2: Sí, jo crec que sí, que lo col·locarà ahí i segurament col·locarà Raba en derecha i Javi Guerra con Hugo Duro arriba.
3: Raba està en derecha aquí, míralo.
2: Sí, borraba aquí en derecha y Danjuma y en izquierda.
1: Sí,
0: teóricamente es un cambi...
4: Jocic.
3: Lógico, lógico, lógico.
0: Sí,
4: Acaba de comenzar la segunda mitad. Pilota per al Racing. Apareix el rebuig de Guido. En el cercle central tracta de recuperar el Racing i ho fa. El valor per a Almeida. Entrega en curt per a que aparega Mantilla. Entrega sobre la dreta on està Prati, pilota llarga per a Zubiri dins l'àrea, Zubiri que no controla el baló i serà per al porter del València.
1: Zubiri és el pianista.
4: Sí.
1: Zubiri.
4: Este és
1: Zubiri. Me sap molt malament. De veres, de veres. És que a mi me va passar l'altre dia dient-lo.
3: El que canta...
1: El pianista, el pianista, el que cantava, sí, sí.
4: És Zubiri, vos tenen enganyat.
3: Claro, exacto.
6: Ha dit el Racing també la cifra d'espectadors, 22.633 al campus d'esport.
4: Tot venut, eh?
3: Zubiri, que canta, que és ciego també, no?
4: I és Zubiri.
6: Son dos cosins.
3: Estàs moviendo maraja.
4: Való per al Racing, que es juga des de l'esquerra. Allà va a tractar de fer-ho Jorge Salinas, el seu lateral. Busca en el mig del camp la falta. Falta de Ugrinich. La trata de traure ràpid el Racing, però diu l'àrbitre de l'encontre que no estava en posició i que, per tant...
3: Ja han pegat dos, el xaval este.
1: El VAR ha corregit la groga a Diakabi.
4: Sí, l'ha llevat a Diakabi i l'han donat a Raba.
1: Clar, ahí la pregunta és, l'ha retirat igualment?
0: Sí, senyor. Esa és la pregunta.
3: Però se l'han dit a l'entrenador del campió.
1: Imagina que sí, no?
0: Supose que en el vestidor del València ho sabrien.
1: Però això és molt de videojoc que li agrada passar, no?
0: No ho sé.
1: Ojo.
4: Va el Racing. L'acció per l'esquerra deixa la frontal per al llançament que deixa... Gol! El segon del Racing Canales. Acaba de marcar el segon Ivan Martín per al Racing de Santander. Minut 2 de la segona meitat. Si en el 2 de la primera marcava el València, en el 2 de la segona remunta el Racing de Santander. El gol d'Ivan Martín. Minut 2 de la segona meitat. Racing 2, València 1. Marca Ivan Martín.
1: Ha entrat la rematada a càmera lenta.
2: Sí, l'ha pegado mordida. L'ha pegado muy mordida, lo pasa que iba muy esquinada.
1: Pero la veo dividir.
2: Venía además de un rebote en el centro. En el pase en el centro de l'àrea le vino un rebote y le ha pegado mordida.
0: Yo creo que Dimitrievski podía...
1: Pot fer més.
5: Y remata soles en la frontal. Yo, de fet, pensava que Dimitrievski ha plegado,
2: Sí. Es que le ha pegado muy mordida.
3: Le pega tan mal que es cuando es imparable. Para mí es difícil.
4: Ha botat 4 voltes abans de plegar a la porteria.
0: No, eso no pot ser.
2: Un poquito tarde.
0: Muy tarde.
1: Pues cosas del fútbol.
3: Es que está reaccionando tarde esa temporada, Dimitri.
1: Pasa el primer en el primer minuto, te fan el 2-1 en el primer minuto de la segunda parte. Y dedicatoria a Iván Martín, pero...
2: Bueno, ahora de manera obligada hay que cambiar cosas.
3: Claro.
2: Ahora de manera obligada
3: ahora
2: sí que tienes que...
3: Ahora sí que sobra del campo.
2: Sí que tienes que... No, no, no, no. cambiar en cuanto a lo que quieres hacer. Y ahora ya tienes que ir para arriba. Tienes que ir para arriba y a olvidarte de solo defender y decir, tengo que ir para arriba porque necesito marcar algún gol para al menos empatar.
4: Ya no le hizo el tote a Moduro, ¿eh? Ya no, ya le han visto la matrícula.
3: Es que ha visto antes que se pegaba él mismo.
4: Ya estaba el rey del flopping.
3: Sí. Vamos a ver el Valencia nuevo.
5: El problema que no tens a Sadik tampoc, que fora de casa en jugar més a Nari, que te dona altres coses.
1: Sí. No, tens només el xiquet, Aymar.
4: Sí. El balón en el mig del camp, bueno, pues posa la de Juma de Ter, no passa res.
3: Exacto, i Otorbi pot salir en dos minuts al campo. La Juma de 9 es bastante mejor que Hugo Duro.
4: Té la pilota el Rafi de Santander, Velocian, entrega sobre la esquerra, allà va la pilota per a Salinas, Jorge Salinas, frontal de l'àrea, va el xut, bloquejat per la defensa, el rebús torna a ser per a Prati, Prati que entrega falta claríssima.
1: Però com fa aquesta falta, tio?
4: Falta claríssima, que és de Groga, és per a Guido.
3: Era la segunda, ah, no, sí, la segunda era, no?
4: I se'n va al carrer.
3: No, no se ha sacado.
0: No, no se la ha sacado.
3: Se la ha perdonado.
1: Pues no acaben de perdonar la rocha a Guido, eh?
0: Sí.
2: És la
1: acaben
2: segunda
1: de perdonar la rocha a Guido claríssimament.
2: Sí, sí, sí.
4: Le ha agafat del braç a Salinas. Sí, el Racing que protesta. Que,
2: esa jugada es de amarilla.
1: Sí, se está posando el partido.
3: Pero si tu jugador, capitán veterano con amarilla hace
2: eso.
3: Eso es para, sí, fusilarlo deportivamente, obviamente. Fusilarlo deportivamente. La gente se enfada. Para matarlo.
2: No, pero ahí el árbitro no sé si se ha portado bien. ¿Eh?
3: Se ha portado muy bien.
2: Bien
3: muy
2: porque
3: bien.
2: Esa tarjeta es amarilla.
3: Muy bien.
4: La falta es muy perillosa, favorable al Racing. ¡Preparate, Almeida! ¡Ay, Charlie!
1: No, no, no, no.
4: Marco
1: favore,
4: Bruno.
1: No. Contra el Betis, no, per favor, No, home, no.
5: Ha començat la segon part pitjor que acaba la primera.
4: Sí, sí.
3: Se va Almeida, Luis.
4: No, se'n va Almeida.
1: No. Va tirar Canales.
4: Millor...
2: No, Íñigo, Íñigo. Bueno, Íñigo o Canales.
4: Íñigo Vicente.
3: Si la tira en directa, el de este diestro, però...
4: Canales directe a porteria amb cama esquerra. Era impossible, però ahí no cabia el valor.
2: Un zurdo des d'ahí.
1: Sí. Bueno, un detall que hem vist abans que ho ha narrat, Luis, el forat, Juanjo, que n'hi ha en la frontal de l'àrea del València, que arriba en una facilitat i sempre hi ha un tio de blanc preparat per a llançar en eixa mitja lluna.
0: Sí.
1: Ara veuràs novament.
2: Teniendo dos medios centros defensivos.
3: Exacto.
2: Todo se ha dicho.
4: Íñigo Vicente busca la trena frontal de l'àrea, s'acosta cap a l'àrea del València, la controla Canales, demanen mà els jugadors del València. En tot cas, l'àrbitre deixa continuar l'acció. La pilota de nou per a Canales, té que anar per al tall Mafeo i haurà servici de banda per al Racing.
0: Tu fixa't en la diferència d'actitud del Racing quan va per davant del marcador i del València quan anava en la primera meitat. El Racing està buscant el tercer.
2: El tercero.
0: El València es conformava en el 0-1.
4: Allà va el Racing, el llançament des de la frontal de l'àrea. Ara sí, de Canales... Atrapa Dimitri, el València igual. Quan estava en 0-1 esperava que no li feren més gols i ara en el 2-1 també espera que no li facin més gols.
0: Sí,
4: no canvia la forma de jugar del València.
0: No, però sí, l'actitud d'un equip i altre sí canvia.
4: Va el Racing, la pilota filtrada per a Zaviri, busca el llançament massa esquinat, impossible... Atrapa sense dificultats Stole Dimitrievski.
2: Sí, no tenia ángulo, és excessivament optimista.
1: Traure ràpid, però no sé exactament buscant aquí, perquè no se meneja ningú. Dimitrievski és el més dinàmic de l'inici de l'acció, és que no n'hi ha més.
0: Vaig al meu comentari de quasi sempre. Aquí destacaríeu del València, ara mateix, en el que portem...
4: Per suposat a Javier Aguirre. Minut 7 de la segona meitat.
1: Que no le han tret en la tele, pràcticament.
2: Poco.
4: El València perd 2-1. Davant del Racing. Efecte xampany en la plegada de Javier Aguirre. Minut 2, gol. En la segona part ja estem perdent, com sempre. El cuer de la Lliga. La pilota penjada per Mafeo buscant el davanter. Que important és tindre el davanter. Recupera el Racing de Santander. Mafeo ve en la lluita per a recuperar Guido Arrere. Per a que la jugue Pepe Lu. En curt Guido, la demana Gallà. Continua Guido, li la dona Gallà. El control de l'Alacantí. Encara i toca. Arrere, Guerra, per a que circulen els centrals, que ara són Haas i Pepe Lu. Una volta desaparegut dia Cabí de l'alineació.
1: I així estan tancats ara, eh?
3: Claro.
4: De nou la juga Pepelu. Pepelu avançant per a Raba. Raba no pot controlar. Per darrere Ugrini rescata la possessió. Entrega per a Raba. Raba se va amb la pilota i la perd.
3: Quina falta.
4: La pèrdua de pilota Uf. Pero el contraataque del Racing.
2: Es que se hace unos desmarques muy buenos.

0: Claro, claro, ruptura, todo es ruptura.
1: A la contra todo el rato.
2: Zaviri tractava d'assistir Canales, no hi ha hagut bona entesa.
3: Que cabrets, mare meua.
4: Sí, por no tirarla atrás.
2: Íñigo Vicente, sí.
4: Sí, ha hecho, es que Zaviri ha hecho un pase un poco a ningún lugar.
1: A quitársela encima.
4: A ningún lugar y sí. Tenía a Íñigo Vicente atrás y no se la ha dado y por eso ha tenido un poquito de lío.
2: Ugrinić entrega en curs-up sobre De Haas y este busca Gallà. ¿Qué tan semblat estos 7 minuts de Danyuma?
1: L'ha tocat, no?
0: No l'ha tocat. No?
2: El baló per la dreta, ja va Mafeo. Sí, Mafeo tracta de fer el retall. Queda per a Raba, Dani Raba, que alça la pilota per a que rebutge la defensa del Racing. Feia la diagonal. Javi Guerra buscant el baló. Tracta de traure el Racing, però recuperarà el València. Ugrinić cau a terra i ha falta favorable al València.
3: Boníssima aixa falta. Per cert, aprofite per a recordar una coseta important. Eres fan, però que molt fan de la Liga? No et perdes esta cita única. Este dimecres 14 d'octubre a les 5:30 els jugadors del València Club de Futbol, Ryo Nosuke Sato i Umar Sadik, estaran a la botiga Movistar del carrer de la Ribera 1, plaça de l'Ajuntament. Podràs fer-te fotos, emportar-te l'autògraf i assabentar-te de com fer-te en un minibaló de la Liga. Això sí que és un record futboler per a tota la vida. Estadi Movistar La Liga. Això sí que és futbol. Falta.
2: 9 de la segona. Està perdent el València 2-1. Trau la falta Raba. Ix el porter valent Julen Aguirre Zabala i atrapa la pilota. L'any
1: no sé,
2: passat...
1: No sé què habríem fet sin Raba tanto tiempo, eh?
0: Sí, sí.
1: Lo hace todo. Oh.
2: Aguirre Zabala i Dimitrievski eren els dos porters del València l'any passat.
4: Sí, sí. Sí.
0: Però el titular era Aguirre Zabala.
3: Fins a la lesió, sí.
2: I després Dimitrievski.
1: Sí.
2: El baló torna a ser per al Racing, pilotada llarguíssima, buscant, com sempre, Zaviri en la lluita amb De Haas, la guanya l'holandès i entrega cap a la medular. Allà va per la pilota Hugo Duro, però ja fora de joc d'Hugo Duro. Que important és tindre endavant.
1: La mitjana fora de joc.
4: Pues sí que venia de lejos, eh?
1: De Barcelona, mínimo. Qué barbaridad, ¿no?
0: Qué incómodos son para los defensas eso que acabamos de ver.
4: Sí, sí, es verdad. Sí que venía, es verdad, es verdad.
1: Tenía razón, venía de Barcelona. Ahí está. Estaba Guerra y él.
2: Baló per al Racing. Ha tallat molt bé ara Guido Rodríguez. A veure com ix el València. La pilota llarga per a l'esprint d'Ugrinić. Ja està en la separadora. Continua atacant Ugrinić. La demana Danjuma. Danjuma, tocat el baló, senyores i senyors. 11 minuts després d'eixir al camp. Allà va el bon retall de Danjuma. Danjuma.
3: No se menegen.
2: Sí.
3: Fixa't, el gest que acaba de fer.
1: Sus gestos son muy feos.
2: Sí.
3: Ja, però és de veres, és que no
1: sí,
3: se menegen.
1: Sí, son muy feos.
2: Tenia la passada Javi Guerra. Sí. Ni si l'ha donat perquè no ha volgut,
1: claro,
2: home.
1: Tant
2: de queixar-se, tant de queixar-se.
1: Son muy feos esos gestos.
2: Així la té Javi, com a extrem dret. Pica la pilota per a la zona del banderí de córner i des d'ahí força un córner Guido Rodríguez. Vinga, que tenim un córner!
1: A veure si el balón parado nos da algo.
2: Serà el primer o el segon córner per la
3: direcció
2: del partit.
1: El primer, el primer.
5: Canvis.
2: Prepara velocitat el Vasco Aguirre.
3: Harvey Elliott. El 10 del València.
1: I el Torbi, no?
2: Sí. El córner que trau ràpid el València. Allà va per la pilota, Raba, la deixa frontal de l'àrea, busca la trena, que bona jugada, fora! Ha tingut una rematada per a fer el gol, Dani Raba, i ha xutat fatal!
4: És increïble com, hasta con entrenadores d'estrategia, esta jugada no la sabe tapar nadie.
0: No,
4: es la que nos hizo la Real.
3: La Real, 2-3. La mateixa, la que te fa barrechear.
4: Pero es que ahora Raba podría haber hecho gol perfectamente y ha recibido solo. Es que es...
1: Ugrinić y Raba fuera, ¿no?
2: Sí. El doble canvia en el València per a col·locar joventut i velocitat al terreny de joc.
6: S'ha acabat l'efecte Raba.
3: Sí, s'ha acabat l'efecte Raba. Ha durat 57 minuts.
1: Ahí ha tenido opción hasta de entrar.
0: No, ha durat 3.
4: Sí, no, el golpeo no era malo, pero...
1: No ha centrado, yo no lo ha centrado. Que se ha equivocado, obviamente.
4: Pero entonces ahora baja Javi con Guido.
1: Sí.
2: Tal.
4: Claro, baja Gavi con Guido, está Elliot de segundo delantero y Otorbi en derecha y Danjuma en izquierda. Sí.
2: Está reconstruint l'equip Javier Aguirre, eh?
1: Sí.
2: Perquè este equip en el que ha començat el partit no té absolutament res a veure.
1: Esto lo quería ver yo con el empate a uno, no con el 2-1.
2: Y ahora el València, claro, es fa amb el domini del partit. Mira, Elliot, King Mon control acaba de fer.

0: per obrir cap a la dreta. Si l'espera Otorbi, Otorbi la torna a Elio dins l'àrea. Fa la centrada amb la dreta, s'enverina i se'n va fora. Li dona l'esglai a Aguirre Zabala, la primera eixida de Harvey Elliott. Anava a dir, ja ha fet més que no sé qui en tot el partit, però no ho diré.
1: No, no és fantàstic, ho digues.
2: No, però veus que només aplega el València i sí, crea algo en seguida. Sí. No, i que el Racing en problemes.
3: Que la pilota és rodona, no és complicat, no sé.
0: Estem en el 13 de la segona part i el València perd 2-1, però este València és un altre. Ha recuperat Javi Guerra, torna a treballar per tindre la pilota, la lluita en el mig del camp, la guanya Guerra. Danjuma, única per l'esquerra, apareix Gallà, lateral de l'àrea, ha tallat allí Mantilla, serà servici de banda per al València.
1: Gallà ha subido muy poquito, Gallà, en el partido, muy poco.
4: Y Maceo tampoco.
0: No, es que el València estava jugant en defensa de 5.
4: Estava jugant con 5, que sí que te puede dar para ir para arriba, si tienes mucha gente atrás, detrás de la pelota. Claro.
0: Harvey tracta de contactar de nou amb Gallà, però apareix per al tall. Canales per al Racing. Estem camí del quart d'hora d'esta segona meitat. Uf. El València perd 2-1. Però ha mutat l'equip de manera absoluta, Javier Aguirre.
3: Sí, però te poden agarrar ara, eh? Sí, estàs deixant darrere foradets.
0: No, però lo normal és que ja tingues el valor, lo normal és que hi ataques en este equip, en estos futbolistes. Lo normal es que ya sigues más protagonista.
4: Lo normal es no verte encerrado y... Ojo. Lo normal es no verte encerrado, equilibrar el dominio y a ver si eres capaz de conseguir el gol del empate primero.
0: Toca en la pilota el Racing. Sivan Martín, pero a mí el mejor del partido. Uf, quina pèrdua acaba de tindre el central del Racing, Elliot, que no pot aprofitar-la. I ràpidament ullix José Alberto i farà dos canvis. Sí. Un d'ells és Aaron Martín.
1: Se va Almeida, ja està a su nivell, tampoc. Hay que...
0: I l'altre és Andrés Martín.
3: Te dic una cosa, ha pegat més patades de l'esperat ha furtat un parell de pilotes més de les que va furtar en 4 anys.
1: Andrés Martín vuelve de lesió.
4: El xico este, Andrés que sale, juega muy bien.
1: Màximo goleador l'any passat en segona divisió. No?
3: En quin minut estem?
0: Estem en el 15 de la segona meitat, en el Sardinero, perdó, en el camp d'esport del Sardinero. Racing 2, València 1.
5: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
6: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
5: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
6: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
5: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
6: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
3: José Alberto, que ha visto que el partido que se li estaba anant en un resultado favorable... I fa camis per a... Jo crec dotar un poc...
0: Ha llevat a Pablo Ramón Segur, el central que tenia Groga.
4: I Almeida.
0: I l'altre és Almeida. Ha llevat Almeida.
1: Sí, s'ha atrevit, Luis. És un entrenador valiente. És un entrenador valiente.
3: Sí. I poc previsible.
1: Exacto. A mi l'Andrés Martínez me gustó mucho l'any passat.
4: Juega muy bien.
0: Així que va jugar amb dos davanters, no?
1: Sí.
0: Perquè està Andrés Martínez punter.
1: Sí, sí, perquè no fue...
4: Bueno, juega detrás del punta, ¿eh? Puede jugar detrás o en cualquiera de las dos bandas.
0: Son els primers canvis en el Racing. Que bé, mentre que ve Elliot, entrega per a Guerra. Mira quina conducció de Guerra, constant-se cap a la frontal de l'àrea. Continua Javi, el xut de Javi, fora. Hi haurà córrer.
1: Que pena.
0: Hi haurà córrer per a València, però per a mi és la gran delícia d'este València quan veus aquestes conduccions de Javi Guerra a tota velocitat cap a la porteria rival.
3: No me pareix mala decisió el tir de...
1: No,
3: perquè els desmarcs no eren massa bons, els defenses havien...
2: Tenia Danjuma en l'esquerra, crec.
3: Sí, però era complicada la passada, tampoc. No sé si l'ha vist.
1: No sé si era duro,
4: No, además nadie le encimaba y él iba avanzando. Oye, al final, atrévete, pégale y a ver qué pasa.
0: Minut de set de la segona meitat. Va el córrer que trau Javi Guerra, ve obert. La pilota cap a la línia de rebuig. Osson, no hi ha cap jugador. Ha reculat Gallà en volta d'anar cap avant. Ho aprofita Andrés Martín per atendre la pilota per al Racing. Este va a buscar
3: a Zaviri.
0: Ara sí, Gallà li guanya la posició. I serà servici de meta per al València.
2: De un córner. A favor del València t'agarren una contra.
3: Esto m'ha recordat a les etapes més fosques d'Unai Emery, eh? Sí. Que tenies un córner a favor.
1: Mafeo se enfada, però estàs mal col·locant en la jugada, chico.
3: Per què recula tant?
1: Claro, a eso me refiero, está mal colocado.
0: Estem en el 18 de la segona meitat.
4: Está raro el partido ahora,
0: sí.
4: ¿Eh?
0: Sí.
4: Raro.
3: Pero está vivo. Sí. Está raro, pero vivo.
4: Cuando es uno que está siempre vivo.
0: El València, claro, está perdente en el debut de Javier.

0: En...
1: A veure el córner.
0: Empat a dos al marcador. Trau el València al córner. La pilota que es passeja per l'àrea menuda. Queda oberta per a que la jugue de Haas. Entrega per a Guido. Va a buscar-lo un contra un. Una altra volta de Haas. Endarrerix per a Otorbi. Este prolonga per a Elliot. Està en la zona medular amb el Racing tancadíssim perquè ve d'un córner. De nou Otorbi. Fa un bon retall. Continua absorbint la pilota. S'acosta a l'àrea. Busca la passada filtrada cap a Gaià, que estava emboscat dins l'àrea.
2: Ojo al contra.
0: I el baló espera el Racing. Va a buscar el contraatac mitjançant Pablo García, però fa un mal control. Serà baló per al València.
1: Molt bé, ahir ha estat Mafeo.
2: Sí.
1: Tancant en...
2: A veure, canvis.
1: La banda contrària a la seua, eh?
2: No hi ha canvi, no.
0: 11 per al final. Racing 2, València 2.
3: Si al València le han dado mucho los cambios,
2: sí, y ellos
3: a ellos no. A ellos les ha bajado el nivel, ¿eh? Bueno, aparte que ya va avanzando el partido y hay mucho cansancio por su parte.
4: La dependencia de Canales también. Cuando Canales se acaba,
3: se
4: apagan las luces.
0: Va l'equip santanderí, apareix ara al peu de Haas per al rebuig. Allí tracta de guanyar-la Hugo Duro. Ho fa, ara ho ha fet bé. I entrega rere sobre Guido. Danjuma amb la pilota. No ha estat una segona part magnífica, Danjuma.
2: No. Ha parecido menos de lo que yo esperaba en el partido, mucho menos.
0: Pepelu juga en llarg buscant Otorbi. Otorbi que pentina bé la pilota, però no guanya avantatge. I seguirà el Racing amb el baló. Continua el desplegament físic de Javi Guerra, eh?
2: Brutal, brutal.
0: Que està corregent una barbaritat. Velocian per al Racing en la separadora. Ja està en camp del València. Ori per a Mantilla. Mantilla juga en horitzontal per a Andrés Martín. La pilota filtrada. Ha reaccionat molt bé. Ahí Danjuma per ajudar a un Gallà que si li veu esgotat. Pablo García caracoleja en la frontal de l'àrea. Pilota cap a l'esquerra. Allà va a buscar la centrada al Racing. Serà córner.
2: Pues hay cambios, Luis. Y la gente está cansada de cambios.
0: Corre. Has vist ara Danjuma, eh? Sí, com l'ha tingut que ajudar en defensa a Gaià perquè no arribava.
2: Sí.
1: És el món al revés. És el món al revés. Sí. Mare meva. Danjuma, tu. És de veres que està fora de ritme i de forma perquè ha estat lesionat molts dies, però... Corner en contra.
0: Últims 10 minuts. Preparat a Aaron per al colpeig. Per a l'equip cantabre, la pilota d'Aaron, molt curta. Rebuig a Guerra. El rebuig queda per a Íñigo Vicente. La centrada, la caboteja, el central Velocian directament a les mans del porter del València.
3: La buena oportunidad.
2: La buena oportunidad. La buena
3: el remate
2: oportunidad.
3: No era tan complicado.
0: Mira el contraatac per al València. Allà va Danjuma buscant la velocitat. Danjuma amb la pilota, filtra. Que sort, pena, acaba de tindre el Racing, eh?
1: Se li ha quedat a banda plantada la pilota.
2: Estava solo
1: en la
2: Hugo Duro, sí.
1: Ara el partit ja s'ha trencat, definitivament, i això ja és anada i tornada.
2: Sí.
1: A veure qui pega més.
0: Pot marcar qualsevol. Últims 8 minuts i mig. Ara qui li toca atacar és el Racing. El baló de Pablo García, obert cap a l'esquerra, la té Aaron. Aaron la demanava en curt i la rep Prati. Este va buscar Ivan Martín. De nou Prati, ara el València tancat. En tot cas, el baló dins l'àrea. Aaron, línia de fons, fa la centrada. Que bé, ha tancat allí. Mafeo. Mafeo s'enfada. Amb el golejador Otorbi, perquè no li ha ajudat prou en esta acció defensiva. Que emocionant està el final de partit. 8 minuts per a la fi.
1: Emocionant, no? Està tens. Sí, estem més tensos que...
3: Estamos sin saber què va a passar, eh?
0: Racing 2, València 2. La pilota per a l'equip cantabre. Bé, ara Otorbi... treballant bé, però cuidao. Després no pot Elliot. El baló per a Pablo García. Ori per a Aaron, frontal de l'àrea. Este busca Andrés Martín. Filtra el baló dins l'àrea, busca la trena.
2: Cuidao.
0: Allà va buscar la pilota, que talla bé Javi Guerra, que no pot més.
1: Oh, se l'ha pujat el besó.
0: Javi Guerra no pot
2: sí, canvio,
0: més.
2: Sí, canvio. Mayor este al campo, seguro.
0: Ja l'ha pujat el besó.
2: Es que él y Hugo Duro están muy cansados.
1: Demana el canvi, Javi, ¿eh?
0: Sí, sí, no, total.
1: No pot més. Però tira't a terra, Javi.
0: No pot seguir.
2: Yo sentaría a los dos, ¿eh? A Hugo Duro y a Javi Guerra.
0: I ara l'entrada de Mafeo, duríssima, cau a terra, el valor per al Racing, dins d'àrea, i la parada de Dimitrievski acaba de salvar el València. El xut d'Andrés Martín, i ha volat Dimitrievski per a salvar el València. L'equip de Mestalla està amb 8 futbolistes i 3 coixos.
1: Es que quin despropòsit de jugada.
2: Hay que canviar.
5: Tenia que haver tirat el valor. Clar. Sí. Fora, si era ell el que duia el valor. I,
1: bueno, la parada
5: i
1: de Dimitrievski anava a dir.
2: Jo crec que va fora.
1: Sí?
2: Jo crec que va fora.
1: No sé jo. Li pega molt centrat.
2: Però la pega, és que la pega molt mal, eh?
1: Però se queda en terra. La pega
2: molt mal,
1: gran. Mafeo se aporta per davant un jugador del Racing, que no sé qui és.
2: Que ja, però és que l'ha hecho per buscar la falta per al canvi de Javi Guerra. Que no sé si se produce ya o no se produce ya.
1: Corner.
2: No, Javi Guerra sigue en el campo.
3: Sí, sí.
1: Pues me parece un error.
0: Claro, es que per a fer el canvi, 5 minuts. Sí. Ja saps que tenen que posar-se la camisa.
2: Sí,
0: clàssic.
2: Exacto.
0: Les espinilleres, no. El esparadra. No,
3: alguien tendrá calentando ahí.
1: Corner.
0: No, allà va el córrer per al Racing, el rebuig queda curt i ja falta en atac. Buf, menys mal.
2: Lo que dice Luis es que...
0: Menys mal. Entra el VAR, el Racing reclama mans del València, el Racing reclama penal.
1: Pues un segon, mentre l'àrbitre decidís que és el que va a passar, recordatori, eres fan, però que molt fan de la Liga, no et perdes esta cita única. Este dimecres 14 d'octubre, a les 5 i mitja de la vesprada, els jugadors del València Club de Futbol Rio Nosuke Sato i Umar Sadik estaran a la botiga Movistar del carrer de la Ribera 1, plaça de l'Ajuntament. Podràs fer-te fotos, emportar-te en l'autògraf i assabentar-te de com fer-te amb un minivaló de la Liga. Això sí que és un record futboler per a tota la vida. Estadi Movistar La Liga. Això sí que és futbol.
2: No hi ha
0: penal. Bueno, no hi ha penal.
2: I sale Arnau i...
0: Javi.
2: No, sí, tio que sale Arnau al campo.
0: Entra Arnau.
2: Sí, i Mayol pot ser. I
0: entra Dien.
2: I Dien sale, sí. I se va Mafeo, fundido, i Javi Guerra.
0: Se'n va Mafeo.
2: Sí. Sí, fundido. Yo me estaba aquí, dice, ¿queda algún cambio, Luis? No,
0: no. El sin cambios fets.
2: Vale, pero entonces va... Pues,
0: no queden más cambios.
2: ¿Tienes razón tú, va a jugar todo el partido?
0: Sí, sumeréis. Y Gallà també, tot i estar esgotat. Estem en el 85 de partit, Racing 2, València 2. En resta per vore la part més emocionant de l'encontre. A veure qui guanya este partit. Fins ara signen taules. El Racing i el València. Jugant l'Ivan Martín. Aaron Herrera. El València pressiona perquè els joves en la zona d'atac estan més frescos. Allà va rebutjar de cap Pepelu. La toca Otorbi. Apareix Guido. Otorbi. Otorbi amb la pilota, es vara, amb ell alú Dieng. Dieng, entrega en horizontal, Guido Rodríguez, i la pilota que va recuperar el Racing. És Pablo García, tracta de fer el gol des del mig del camp i el llançament se'n va fora.
1: Anem a tindre una baixa en el tram final. Clar, el partit ha començat tan tard que tal, que Fernando, que se va ràpidament a la tele. Fernando, acabe com acabe. Partido de moltes alternatives.
3: Sí, sí, sí. Además, bueno, con mucha tensión, como comentabas, la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, jugadores a los que se les suben los gemelos, problemas físicos, mucho esfuerzo, mucho recorrido. Yo creo que el Valencia, después del 2-2 y con los cambios, ha mejorado, ha equilibrado el partido y cualquiera de los dos se lo puede llevar. Creo que el Racing está bastante más cansado, creo que las sustituciones, los jugadores que han entrado al campo le están dando menos que a los que lo que le han dado los sustitutos al Valencia. En cualquier caso hay que tener cuidado y si no puedes ganar, no pierdes.
1: Exacto. Ahora te veiem en la tele. Un abrazo. Ahora. Mestre,
0: ya doble cambio mentre en el Racing, se n'ha anat Zaviri, el davanter, l'autor del primer gol, i ha entrat Asier Villalibre.
2: El trompeta.
0: I l'altre canvi, sí, en el mig del camp ha entrat el jugador en nom de Pa, es diu Maguet, sí. I se'n va del camp Prati.
1: Un clàssic en Pagui. Tenim gol.
6: Tenim gol en la segona divisió. En esta jornada 9 s'adelanta l'Sporting. El segon temps, minut 89. Cádiz 0, Real Sporting 1. Ha marcat Pablo García.
1: Ai, Celades.
0: Ai, Celades.
1: Ai, Celades. Posa cara a Andrés, que no li sorprèn el que està passant.
5: No, no. Pumuki.
1: Pumuki. Pumuki Celades, sí, senyor.
0: Últims 3 minuts de partit. Empat a 2 en el camp del Sardinero. El rebús de Guido. La pilota espera el Racing. Ivan Martín distribuint cap a la dreta. Mantilla tracta de buscar la entrada, pero el rebote queda de nou per a l'equip de Santander.

0: Ter. Altra volta busca la pilota creuada per a Pablo García. Serà impossible de plegar per al Sevilla.
1: Ni de conya, eh?
0: Servici de meta per al València.
2: Yo creo que así que firman los dos el empate, ¿eh? Ahora, si no, si no es una jugada muy aislada, yo creo que nadie va a arriesgar ya lo que queda de partido.
1: Queden minut i mig, més l'afegit, 2-2, Racing 2, València 2.
3: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
1: Anem a veure l'afegit, el pròxim partit del València, anem a recordar, amb l'Atlètic Club en el camp de Mestalla, però primer hem de tancar este, Luis.
0: Pilota per a Otorbi, 44 de la segona. Allà va a buscar la trena amb Elliot. Elliot i Otorbi es busquen molt, eh? Estos dos jugadors. Pilota per a Arnau Martínez. El gran fitxatge d'aquest estiu del València.
2: La salida de
1: Dien, més car.
2: La salida de Dien és un aviso a los veteranos, eh? Mm. Ha dicho, hoy veteranos, a partir de la semana ya veremos.
0: Mira l'atac del València, la pilota centrada, la atrapa el porter del Racing.
2: Bien.
0: El davanter està ja molt cansat i no ha plegat abans de...
1: Que fa de llum.
2: Tienes que estar cansado, no? Como si hubiera llegado 20 veces, vamos.
1: No, però el desmarc, normalment el desmarc no és...
0: Sí,
1: no
0: és molt lent, molt lent. La desmarcada és molt lenta per part del davanter del València. El valor espera el Racing.
1: Que està tieso, per cert.
2: Està
1: tieso.
2: Estava mort, tio.
0: Pablo García atacant per l'equip de Santander. Pablo frontal de l'àrea, única per la part dreta. Allà va la pilota, que talla Dieng. I després, com pot, la rebutja d'Anjuma. 4 d'afegit.
2: És que Dieng ha deixat un balón ahí un poquito blando, ¿no?
0: Sí.
1: Hugo Duro està a cao, eh? No pot,
2: sí,
1: no pot, no pot, no pot. S'haurà de tirar a terra.
0: I no hi ha més canvis.
1: No hi ha més canvis. Ah, molt bé.
0: Estan tots els canvis fets.
2: Estava mort.
0: Baló per al Racing.
2: Es que serà el primer partit que Hugo Duro juga entero tota la temporada, eh? Probablemente.
1: Pues molt bé, posar l'únic davanter que tens, més enllà d'Aimar Blázquez, per a que se rebente un partit.
0: La pilota penjada, atrapa Dimitrievski.
2: A tierra ya va.
1: I volen la setmana que ve Quichua.
0: Hugo Duro, per supost.
1: Lesionat.
2: No, no, no, está cansado.
0: Sí, sí,
2: no. Eso es cansancio.
0: No, es cansamiento. Eso es cansancio. No, no, no,
2: eso pasa mañana, está como nuevo.
0: Como cada diumenge,
2: Paco. Claro.
0: Claro. Hugo Duro, como cada partido.
4: El día de la Real Sociedad, al minuto 60, no podía.
1: Domingo, ya estaba.
2: Domingo es domingo. Paella, Hugo Duro, ya está.
0: Sí, ya está.
2: No hay más. Ahí estamos.
0: Juan Dieng, la pasada de Dieng, pero Dieng. Való, pero al Racing. Perra, amor de Dios, que tú acabes de ir.
2: Sí.
0: La té l'equip de Santander. Segon dels 4 minuts d'afegit. Empat a 2 en el Sardinero. Pablo García està atacant molt més el Racing que el València en este tram de partit. La pilota per a Pablo García!
1: Wow.
0: Dimitrievski! Torna a aparèixer la mà salvadora del porter del València per a evitar la derrota blanquinegra.
2: Ahora sí,
1: el del pelet blanc és un dimoni, eh?
2: És que és muy bueno.
1: El del pelet blanc ha estat a punt de fer-te un golàs.
2: És que és muy bueno.
1: I la parada és magnífica, sí. Dimitrievski, molt bona.
2: Es de foto, eh.
0: El córner per al Racing, la pilota per a que la rebutge com pot.
2: Vamos a la contrabà.
0: Demanen penal d'Otorbi.
2: I tarjeta.
0: I ara ja groga per al Racing.
2: Que bona falta han hecho ellos ahí.
0: El Racing de Santander demana penal per reacció d'Otorbi.
2: Se saca un balón. Es que...
0: Sí, sí, però
1: estan demanant la revisió, jo crec que no n'hi ha res, eh? Però...
0: El jugador del València havia rebutjat el balón.
2: Claro.
0: La groga es perillosa.
2: Ha levantado mucho el pie y ya está.
4: La contra del Valencia era muy perillosa.
2: Era muy buena. La falta es, la han hecho muy bien ellos, la falta. Muy bien. Probablemente se lleva uno que está fresco.
0: Sí.
2: Que se ha arnado y podía hacer daño.
0: Y ahí es donde ellos demandaban en penal.
4: Le pega el balón primero.
2: No, nada, nada,
0: El rebuche es muy claro.
1: Con Bella Gale, sigan.
0: Minuto y mitjazo se acaba. Opción de ataque para el Valencia. Pepelu envía la pilota cap a la zona on Hugo Duro la guanya bé, entrega per a Elliot, Herbie Elliot. Tractaven de fer el retall, estaven agafant, ara l'espenten. Pobret Elliot.
2: Ha hecho bien, eh?
0: Allà va jugar la de Haas.
1: Vamos, la última.
2: Vamos a acabar allí.
0: El Racing ara tancat.
2: Però que això va acabar en
0: pilota de Danjuma, Rere, Pepe, lo toca Guido. Oh, el baló per a Dieng, però Dieng, què fas? El baló que talla afortunadament Pepe, lo... Arnau juga per a Otorbi, de nou Dieng. 10.

0: Avança ara bé la pilota per Otorbi. Otorbi se la juga molt bé. Se'n va cap a la línia de fons. Continua Otorbi, la central. Otorbi, pilota arrere! No, però el que acabes de fallar! El que acaba de fallar, Hugo Duro! Sol, sense porter, dins l'àrea menuda i la tira fora, Hugo Duro! A mig minut de la fi, Hugo Duro li regala el partit al Racing. Quina errada del davanter del València!
1: Otorbi havia fet una jugada genial.
2: Me vull morir, eh?
0: Últims 10 segons de partit.
2: No m'ho crec.
0: Així és impossible.
2: És que no m'ho crec.
1: Era el gol partita.
2: Gol partita, eh?
0: Final. Sí, final del partit en el Sardinero. Racing 2, València 2 i el dissabte a Travolta titular Hugo Duro.
2: No crides, per favor. Que no fa falta.
3: He pegat el golpe al reloj. Que me ha salido una llamada de seguridad. Me dicen, ¿quieres seguridad? Digo, no, estoy bien.
2: Ha resucitat Steve Jobs de lo for que le han pegado.
3: Te lo prometo, me ha asustado,
2: Al iPhone.
3: No se puede fallar eso. Es que no se puede fallar. La jugada de Otorbi es descomunal.
2: Bueno, 5 minutos para arribar a las 11 de la nit. És que n'hi ha molta tela que tallar en el partit d'avui, però bueno, el més important, els números del partit, eh? Racing 2, València 2. Finalment, els expected goals per a cadascú, 1.28 per al Racing, ha fet dos gols, 1.08 per al València, ha fet dos gols també. Possessió 54-46 per al Racing, rematades 20 del Racing, 11 entre pals, ha fet dos gols, 10 del València, 2 entre pals i ha fet els dos gols. Efectivitat plena, per ser Javi Guerra, MVP del partit per als de la tele. Corners, 3 per la València, 8 per al Racing. Grogues, 3 per cadascú dels dos equips. I per últim, en faltes, ha fet 10 el València i 15 el Racing de Santander. Juanjo Rodri.
4: Un poquet decebuts estem, la veritat.
2: És que l'has tinguda. És que en el 94 un davanter no te pot perdonar ni sanció.
4: Sí, exactament. A veure, la imatge no ha millorat molt, però el resultat és positiu, a pesar del regal final que acaba de fer Hugo Duro, l'amic de Luis.
0: L'amic del València. L'amic de Luis, no, l'amic del València.
4: Com dia Fernando, crec que tots estem d'acord de no se pot començar a traure conclusions definitives. Això, la etapa d'Aguirre no ha fet més que començar i deu de tindre un marge de paciència per part de la gent. Però la imatge que avui ha donat el valencià no convida molt a ser massa optimista. Tenen que millorar molt les coses per a que el València siga l'equip que tots esperem. Jo venia cap ací i pensava que és un poc de melancolia, no? Però en altres moments el València lluitava per estar entre els tres primers i ara lluita per no estar entre els tres últims. I entonces, esa tasca de millora la té que portar davant l'entrenador del València.
2: La realitat és que vas 5 punts, 19, només tens per darrere al Màlaga. Sí. I el Llevant, que té dos partits menys, davant de tu.
4: I en quant a individualitats, jo diria que sense dubtes Javi Guerra. Javi Guerra és un jugador que és una pena, sempre dic que és el fixe incontinu, no? que hauria de participar molt més, impregnar de la seva personalitat, tirar-se l'equip a l'esquena i Javi Guerra pues, és massa esporàdic. Avui ha fet un grandíssim partit, jo crec que ha sigut l'ideòleg del punt, perquè ha sigut en diferencial millor. Anem a donar-li un marge, jo crec, al nou entrenador i a veure si milloren les coses que ho van a necessitar.
2: Charlie Egea.
3: És que cuando fallas esta jugada en el minuto 94 se te cae todo de golpe, ¿no? Porque es una jugada que cualquier delantero normal la hubiera metido. Yo me quiero quedar con la reacción del equipo cuando perdía 2-1. Creo que si el Valencia empieza a ser un equipo un poquito atrevido, un poquito valiente, intenta jugar al fútbol, probablemente gane partidos. Si es el Valencia timora toda la primera parte, para mí va a ganar muy pocos partidos. Aguirre ha sacado su versión barraquera al principio y luego ha apostado por el fútbol.

Què tal? 5 minuts sobre les 11 de la nit. Així estem en els últims 90 minuts del Punt a Punt, que sabeu. Vos acompanya dissabte amb 12 hores i mitja de programació esportiva i continua diumenge també amb 12 hores de programació esportiva, el que vol dir que són 25 hores de programació esportiva, les del Punt a Punt durant tots els caps de setmana. I estos són els últims 90 minuts d'este macroprograma poliesportiu que vos acompanya al llarg de tota esta temporada, sempre durant el cap de setmana i, a més, entre setmanes, sempre que hi ha competició d'èlit dels nostres, tant en futbol, en primera divisió, en futbol, en segona divisió i en bàsquet masculí i femení. Així que anem a repassar el que ha ocorregut en esta llarga jornada de cap de setmana. A tornar a la Lliga, en primera divisió, divendres s'obria la jornada número 8 de Lliga. En primera, se tanca de manera momentània avui amb l'empat a 2 del Sardinero entre el Racing de Santander i el Nou València de Javier Aguirre, però continuarà en la jornada de demà perquè a les 9 juguen en el Ciutat de València, el Llevant Unió Esportiva i el Sevilla. A més, el Punt a Punt demà vos acompanyarà des de les 6 i 5 de la vesprada. A les 6 i quart tenim futbol en primera federació, en el grup 2. Juga l'Hèrcules, 9 dies sense competir, després de la seva última experiència per a l'equip de Beto Company. Així que demà des de les 6 i 5... el Punt a Punt. Primer amb el partit del Hèrcules, després amb el partit del Llevant Unió Esportiva, després amb el 90 minuts, és a dir que demà des de les 6 i 5 fins les 12 i mitja de la nit també més programació esportiva en esta casa en A Punt Ràdio. Manolo Palomar està en el control de so, vos parla Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències de A Punt Ràdio, el seu web www.apuntmedia.es, a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en este 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, 90 anys xifra, Instagram 90 minuts ràdio, 90 anys lletra, TikTok 90 minuts ràdio, 90 anys xifra. I si voleu enviar un WhatsApp en la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que ja funciona en xarxes socials. Opineu sobre el que vos ha aparegut el vostre equip al llarg d'este cap de setmana. I per als valencianistes, opineu sobre la resposta que ha oferit el Nou València de Javier Aguirre esta nit en el Nuevo Sardinero, en partit que acaba de concloure amb empat a 2 al marcador i que no sé si per a la majoria vos pareix suficient. Demà, per supost, juga el Llevant, així que també esperem les vostres respostes en les nostres xarxes socials. Estem a l'espera de que comparega des de la sala de premsa del Nuevo Sardinero el tècnic del València, Javier Aguirre. Està preparadíssim Manolo Palomar per a, de seguida, que pugueu escoltar amb el so característic de qualitat d'esta casa el tècnic del València, Javier Vasco Aguirre, després de la seva primera experiència ja competint amb el València Club de Futbol. Mentre no aparega Aguirre, el que anem a fer nosaltres és avançar els continguts de la jornada i obrir, com sempre, amb la nostra bateria de fotos.

Empat en el debut de Javier Aguirre. Un València de moltes cares ha sigut capaç de sumar a dos després que el Racing de Santander haguera voltejat el 0-1 inicial de Dani Raba. La primera experiència de Javier Aguirre com a tècnic en el València Club de Futbol deixa dubtes, però a la fi suma un punt a l'espera de que l'equip encare a hores d'ara una experiència doble, dos partits com a local en l'estadi de Mestallà. Obligat a guanyar contra un dels millors visitants, el Sevilla, un dels

0: classificació. València Bàsquet torna a entropessar contra el Barça. L'equip taronja ha vist truncada la ratxa de 4 victòries seguides després de caure 89-86 contra el Blaugrana i ha patit la segona derrota en la Lliga CB i la tercera en la temporada després de caure al Palau. Parla Xavi Albert.
1: Pues ens ha castigat un poc en algo que no es pot castigar, no? Que és mantindre's estables emocionalment, esperar el teu moment, en cert o no, però no deixar de fer tot el que rodeja aquests moments de encert durant el partit, no? Llavors també hem perdut l'efectivitat en les situacions de transició i en aquest tipus de partit, en dos equips se va convertir en un xoc del ritme, de molta velocitat, on volem castigar en els primers segons, doncs aquestes situacions de rebot ofensiu i de contraatac ens han penalitzat molt el tercer quart. Hem trobat la manera, no?, de trobar a entrar en el partit en aquest final, i bueno, com va ser igual que la Supercopa, no?, tornem a forçar un final de partit un poc igualat, on al final cau la balança per al Barça i res, a aprendre, a recuperar-se i a pensar en el segon partit.
0: I València Bàsquet femení agafa velocitat. València Bàsquet ha aconseguit la primera victòria de la temporada com a visitant en la Lliga Femenina Endesa després de derrotar l'Invicta Estudiantes a Magariños per un contundent 70-99. L'equip taronja ha donat una gran imatge i continua en línia ascendent després de començar la competició domèstica amb una derrota. Parla Javi Torralba.
2: Venían ellas en muy, muy buena dinámica, pero ya no solo de acierto en las cosas, sino de solidez en el juego. De esas cosas que parecen fáciles de hacer, pero un nivel de constancia enorme. Entonces, hemos estado a ese nivel. Era el primer partido que teníamos que jugar, el de la concentración, el de la dureza. Ellas, había momentos que nos han dominado, en el rebote ofensivo, sobre todo en la primera parte, sobre todo en el inicio del tercero, pero cuando hemos conseguido controlar eso, creo que hemos podido correr más, hemos compartido mejor el balón, nos hemos encontrado más cómodas.
0: Altre podi valencià en Moto2. Dani Olgado ha pujat al pòdium per quinta vegada esta temporada després de finalitzar en tercera posició la carrera de Moto2 del Gran Premi d'Indonèsia. Ivan Ortolà, sext, ha sigut l'únic dels altres pilots valencians que ha aconseguit puntuar. Este resultat permet al pilot de Pusol mantenir el tercer lloc en la classificació general del Mundial, en què Olgado puja fins a la quarta posició. Ángel Piqueras, de setè, i Sergio García Dols, 21è, han aconseguit travessar la línia de meta, mentre que Escrits i Aaron Canet no han pogut finalitzar la carrera. En Moto3, l'únic representant valencià, Adrián Cruces, ha finalitzat la carrera en 12è lloc i es manté en l'11a posició en la classificació general. Són les 11:17, una pausa, un alto en el camí, i després, de seguida, escoltarem protagonistes de l'empat a 2 del València en el debut de Javier Aguirre a la banqueta del conjunt de Mestalla.
3: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
4: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
5: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.

11 i 18 minuts, mentre esperem l'arribada a la sala de premsa de l'estadi del Nuevo Sardino de Javier Aguirre. Anem avançant continguts de la jornada. Per exemple, repassem el que ahir va fer el Santiago Bernabéu el Villarreal, la derrota per 1-0 d'un equip que ja està centrat en el partit de Lliga de Campions que li espera el pròxim dimarts i que també oferirem en la sintonia del Punt a Punt en a Punt Ràdio la crònica d'ahir del Bernabéu i els preparatius del

0: acción de Hugo Duro, si has podido hablar con él. Y bueno, ya he repasado el dato, son 145 días y 17 partidos sin marcar para el que es el 9 del Valencia. ¿Cómo lo has visto esas tres semanas y si crees que va a poder levantar?
1: Lo vi a él y a Dani Raba, los vi muy bien. Y a Elliot, desde que llegué, a esos tres los vi muy bien. Y dije, pues, caray, estos no están jugando o no viendo sus números, no habían jugado. Y esto, dije, tienen que jugar. Y bueno, estoy contento con el trabajo de Hugo. Es verdad que un 9 se le juzga por los goles, pero él trabajó muchísimo, peleó arriba, ganó abajo, descargó, estuvo siempre ayudando defensivamente. Y efectivamente, bueno, se le fue el último gol porque ya no podía con los gemelos. No es pretexto, evidentemente, él lo sabe. No he hablado con él al respecto, pero bueno, esos tienen los 9, que te fallan esas y luego te enchufan 3 de un tiro. Entonces, bueno, no, estoy contento con el trabajo de Hugo y en general con todos.
2: Hola, Mister, soy Rodra, de ESPN.
1: Hola, Rodra.
2: Te quería preguntar, has dicho ya que has hablado con los jugadores al acabar el partido, que les has felicitado por la actitud, que te ha gustado.
1: Sí.
2: ¿Cómo ha sido esa charla en el final? ¿Cómo has visto también al vestuario? ¿Cómo han encarado el empate, que ha sido casi la victoria por esa acción final?
1: Rodra.
2: Cuéntame la sensación ahí.
1: Te las cuento. El vestuario estaba rabioso, había sentimientos encontrados porque efectivamente hicieron un gran esfuerzo y la vieron tan cerca, pero también es verdad que en la medida que pasó el tiempo y tal, pues dije, bueno, no está mal porque pudimos haber hasta perdido el partido, ¿no? Con ese 2-1 y el rival yendo por ti, bla, bla, bla, buf, sacaron la casta y empataron un partido que era complicado a priori, ¿no? O por eso el inicio de la segunda parte. Estaba el vestuario cansado, muy cansado, estaban ahí, y eso es lo que quieres de tu vestuario. Que les duela no ganar, que les duela el empate, que las caras, que estén muertos, todos acalambrados, todos. Eso quiere de un vestuario. A veces puedes ganar, a veces puedes perder, inclusive. Pero si tu jugador se deja todo en el campo, ahí no hay manera de reprocharles nada, absolutamente nada. Y eso pasó. Les pegué ahí un grito de estos que me gustan en mexicano, con algún improperio, y bien, yo creo que bien, contentos.
3: Muy buenas, Javier. Franco Morados en directo para Teiba FM Cantabria. Hablabas antes del Racing, de sí, lo que os ha propuesto,
1: sí,
3: hablabas
1: sí,
3: de cómo el año pasado marca tanto, encaja tanto, tú con tanta experiencia en Primera División, no sé si ves que este estilo tan agresivo en el que te marcan tanto puede valer, aunque marques mucho.
1: Oye,
3: para una
1: permanente. Van sumando y sumando y sumando. Acuérdate que esto es de puntos, ¿no? Y a lo mejor no te gusta el cómo, pero si haces tus 42 puntitos en primera y ahí nos vemos. Y yo creo que ellos están con este desparpajo, con esta manera de jugar que les funcionó de maravilla el año pasado. Y en primera no les ha ido mal. Es verdad que lo del Barça y el Celta pues pueden ser accidentes. Pero aquí en casa sacar 8 de 12 no es fácil en primera. No es nada fácil, que te han venido rivales que con difíciles, y mira, están invictos en casa, la gente está metidísima con su equipo, el míster lo tiene muy claro, tiene jugadores perfectos para ello, vino Sergio Canales y les encajó como anillo al dedo. Oye, pues mira, enhorabuena.
4: Muy bien, gracias.
1: No, yo quiero seguir. No es cierto.
5: Sí, yo quiero seguir, Javier Aguirre. Les 11:27, la rueda de prensa desde la sala de prensa del nuevo Sardinero, después del empate del Valencia davant el Racing de Santander, oferida per Electric Consulting, la consultora energética amb més prestigi d'Espanya, la que t'ha oferit la rueda de prensa des del Sardinero, la primera com a tècnic del Valencia després de competir, de Javier Aguirre.
6: Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
5: Abans de la roda de premsa de Javier Aguirre havíem repassat el que va fer ahir al Bernabéu, el Villarreal. Busquem també repassar el que ha fet este migdia l'Els, que ha empatat a 0 a casa al Martínez Valero davant el Celta de Vigo. La crònica és cosa de Raúl Pina. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
7: Bona nit, companys. Un punt que suma l'Els en este duel contra el Celta de Vigo en el dia d'avui. Ha empatat a 0 sense gols a l'estadi Martínez Valero en la visita de l'equip celtinya. És el primer punt de la temporada de l'Elche en casa al seu estadi, perquè recordem que amb anterioritat havia perdut tant contra el Barça, la Real Societat i també el Real Madrid. Se li resistís la victòria a casa, sí que és cert que l'Elche va guanyar en el seu moment, l'anterior jornada a domicili, que era la primera victòria i única d'esta temporada contra l'Espanyol amb 10 futbolistes, però avui se li ha resistit, no? La pilota no ha volgut entrar. És cert que l'Elche no ha sigut tan vertical com en altres partits, ha sigut tal vegada un poc més horitzontal, molta possessió, és de veres, però ocasions clares, per exemple, recorde la de la primera part de Rubén Sánchez, en aquest valor que s'ha estavellat a la creueta, d'altra banda també la de Tete Morente, en aquesta primera part que no ha encertat en l'embolic, en l'interior de l'àrea xicoteta, a empalar el valor, i en la segona part hi ha una oportunitat clara de Marc Aguado i sobretot, no, ixa final sobre la botzina en què Martín Neto, que havia entrat en el segon acte, ha tirat el baló al Ninot, no, quan li havien deixat una pilota en safata molt clara, no? Per tant, la nota positiva és que l'Elche ha sumat a casa, també com a nota positiva ha deixat la porta a zero, però en esta lliga de la permanència, que és la que busca l'Elche, és millor sumar 3 en 3 i no errar quan jugues a casa contra rivals com el Celta de Vigo, que veritablement avui ha estat totalment inoperant, no? Algun xut de Ferran Jugla, però la realitat és que el Celta avui, entre els tres pals, no li ha xutat a Mati Dituro, que pràcticament ha sigut un espectador més del partit. Així que a esperar, a guardar el pròxim partit, el pròxim duel, la pròxima jornada serà dissabte 4 i quart a la Ceràmica contra el Villarreal.
5: I ho contarem en esta sintonia, la del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Demà tanca la jornada en primera divisió, per als valencians el llevan, també per a la resta de la lliga, que rep en el Ciutat de València el Sevilla de Luis García Plaza, millor al respecte al de la temporada passada i un dels millors visitants de la competició. És urgent ja per als de Luis Castro sumar de 3 a casa. Escoltem el tècnic en la prèvia.
8: Los partidos afuera es un equipo que está muy muy confortable, entonces va a ser un partido muy duro, seguro. Tenemos que estar a ese nivel. En términos competitivos, nos gustaría mucho más ter jugado partidos y que no era tan largo. Tanto tiempo sin competir, después competición, no es el mejor, pero es lo que hay.
5: Luis Castro, demà el partit des de les 6. Primer amb el duel de l'Hèrcules, després amb el del Llevant en esta sintonia, la del Punt a Punt en Apunt Ràdio. També ha jugat este matí i ha perdut el invicte. Era l'únic equip professional que estava sense perdre en Espanya i a la fi avui ha perdut a Andorra el Castelló de Pablo Hernández. En su conta, José Luis Gual. Hola, Gual, bona nit.
9: ¿Qué tal? Buena nit. El Castelló acaba de patir la primera derrota en el que va de Lliga en esta jornada número 9. I a motiu de la visita al camp de l'Andorra, al conjunt de Carles Manso, que la veritat ha sorprès en el seu plantejament i sobretot en la seva posada en escena, fonamentalment la primera mitja hora, en la que ha sigut molt superior als homes de Pablo Hernández, un Pablo Hernández que ha presentat 4 canvis en l'11 inicial, bueno, buscant en la capdavantera, sobretot el canvi més cridaner, la entrada de Raúl Sánchez, que portava sent suplent les últimes jornades. També ha donat entrada en el carril esquerre Lucas Alcázar, el colombià Mati Orozco, que ha recuperat la seva titularitat en detriment d'Álvaro Martín, i també Mello, que ha tornat a l'equip després de complir el partit de suspensió. Però, tot i les novetats, l'equip no ha estat gens còmode, sobretot en aquesta mitja hora, ja dic, en la que primer s'ha anul·lat un gol per fora de joc a l'Andorra, gol d'Agman, però després el decidive tot sol dins de l'àrea, rematant una passada, en este cas de Jordi Cano. Bueno, ja dic, una primera part en la que pràcticament el Castelló no ha rematat a porteria, no ho ha fet entre els tres pals, i en el descans, bueno, pues per afrontar la segona part, Pablo Hernández que ha menejat la banqueta, ha donat entrada a dos futbolistes, Íñigo Córdoba i Álvaro Martín. La idea era tindre una miqueta més de valor. N'hi ha que dir que en la segona part hi ha hagut una lleugera mitjoria dels albinegres, però no ha sigut suficient com per a ni tan se vol poder rascar un puntet en el camp de l'Andorra, no? Una Andorra que també ha anat fent canvis, ha anat protegint-se en la part de darrere, i sobretot quan el partit s'ha trencat del tot, en els canvis ofensius que ha introduït en la recta final Pablo Hernández, ha tingut inclús ocasions com per a fer algun gol més, no? De fet, n'hi ha que dir, i ho hem destacat aixina, que el millor del Castelló probablement avui està de nou el seu porter, el belga Roman Matis, que ha evitat que el resultat fora més gran que ixe 1-0 definitiu. Com diem, primera derrota del Castelló, que suma un punt en els últims dos partits, que evidentment va a vores distàncies de la part d'alta de la taula classificatòria, i com bé ha dit Pablo Hernández en la sala de premsa, ara mateix el prioritari és que l'equip recupere ixa intensitat en la pressió i també a l'hora de fer circular la pilota. Bueno, sembla difícil, no?, trobar una explicació, no?, a aquest baixó, de repent, de sobte, del conjunt albinegre, que havia, bueno, mostrat molt bones actuacions, no?, en aquest inici de temporada. No queda altra que recuperar-se i començar a preparar ja la visita del proper dissabte al Novo Insular per a jugar davant la Unió Deportiva Las Palmas.
5: Gràcies, José Luis. I també en segona divisió, el que va tornar a voltejar un marcador en contra va ser el Deportivo Eldense. En su compte, Álvaro Molina. Hola, Álvaro, bona nit.
10: Bona nit, companys. Què tal? Arriben ja les victòries al nou Pepicuamat, segona consecutiva, i podríem dir amb un guió molt semblant respecte a la setmana passada davant l'Oviedo. En la primera part va ser molt superior el Córdoba, que va fer el 0-1 obra de Rubén Alves, va tindre dos mans a mans claríssims el davanter Perkan, i li van anul·lar també dos gols per fora de joc al conjunt andalús. Es va trobar molt incòmode l'equip de Calleja, sense opcions en atac, i altra vegada també molt dubitatiu en la parcel·la defensiva. Després del descans, l'equip blaugrana va canviar el xip, va anar a per l'empat, i va ser quan va arribar, després d'una gran assistència de Carlos Guirao, eixe 1-1 que la va fer bona Jorge Rastrojo, posant la pilota per damunt del porter i fent eixe 1-1. Ja són dos partits consecutius fent gol per al davanter, que està portant-li molta mobilitat en la part de dalt i està deixant molts bons partits. I quan ja pareixia que l'encontre anava a l'empat, va arribar eixe penal que va forçar Clemente i que va marcar Fidel. Victòria agònica, Calleja satisfet, i també va mencionar aquesta bona predisposició dels jugadors que no estan des de l'inici i que al cap i a la fi són els que estan donant aquest canvi d'imatge en les segones parts. Setmana que ve visita l'estadi José Zorrilla per enfrontar-se diumenge a les 6:30 a la Real Valladolid.
5: Gràcies, Álvaro. Ens queda per repassar la primera federació. Demà juga l'Hèrcules i ha jugat este cap de setmana ja el Villarreal de David Albelda. Mala fortuna per al mini Sumari, que va veure com el Jaén li empatava el partit a 3 en el temps afegit i a més de penal. En seu compte, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit.
11: Què tal? Salutacions, bona nit. Cap de setmana especialment llarg per a l'Hèrcules perquè tancarà la jornada dilluns. Rep al Rico Pérez al Sant Andreu, un equip que acaba d'arribar de segona federació però que està fent un bon inici de competició. Amb els resultats de la jornada, el conjunt de Beto Company ja sap que una victòria al Rico Pérez demà té premi, perquè el conjunt alacantí per primera vegada en la temporada entraria en joc de play-off d'ascens al futbol, aunque tot està molt igualat. L'Hèrcules arriba al partit després de 4 partits sense perdre i 3 sense encaixar, i encara donant-li voltes a aquest empat davant el Jaén en la polèmica per el penal que no va xular l'àrbitre en l'última acció. Tot apunta que Beto pot repetir 11 amb l'opció de que, per fi, entre ja Isaac Oben a l'alineació titular. El Rico Pérez tindrà una bona presència de públic. Una jornada dins d'esta primera federació, amb el Villarreal B se li va escapar el partit davant el Jaén. Va ser superior el conjunt de David Albelda 3 vegades. Es va posar per davant en el marcador en gols de Álvaro Albert i Aiman. I 3 vegades va empatar el Jaén en 2 penals per a l'equip local. L'últim en el descompte de Siviero, que va marcar el 3-3. El Villarreal B, tot i això, continua en la part de dalt i en zona de play-off d'ascens a la Lliga de Futbol Professional. Per supost, demà, com sempre, a partir de les 6:15 estarem al Rico Pérez per a contar el punt a punt. Esperem que una victòria de l'Hèrcules davant el conjunt català del Sant Andreu.
5: Gràcies, Gonzalo. Tant de bo, eh? Arriba una nova victòria de l'Hèrcules i que continuï en la ratxa l'equip de Beto Company. 11:38, fem un alto en el camí, una pausa i de seguida ja obrim tertúlia.
12: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
13: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
14: Ven a Ferto, tu concessionario Opel, en Torrent.
15: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
16: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
12: Tapum. Els últims 90

0: donava la profunditat però venia un poc a rebre entre línies, tot buscant el peu, per tant no hi havia profunditat, no hi havia quasi xoc, i el moment que t'ha pressionat un poc alt el Racing de Santander i anava passant els minuts, has jugat més en camp propi que en camp rival. Però sí que he vist un Aguirre que jo en el descans em preguntava i me plantejava, dic, què va voler? En Pugo Agú, què va voler? Anem a veure si fa con Corberán, al minut 60 es canvi home per home, si n'hi ha conformisme i preferís traure un punt, o n'hi ha ambició i vol anar pel partit. I en aquesta segona part hem vist un canvi en el descans, que se pot canviar jugons en el descans, sí, cosa sí, que sí. No havíem vist, poques voltes hem vist fer a Corberán, i no per la targeta, perquè hem vist, s'han donat compte que l'han llevat a Diakabí, sinó que ha buscat tindre un jugador perfil diferent dins del que hi havia en el camp, sobretot d'1 contra 1, de més individualitat, d'arribar a 3 quarts i buscar un poc més de verticalitat, cosa que no tenia. Per tant, ja hem vist un poquet més d'ambició. És cert que t'has ficat per Gent, 2-1, i ahir hem vist el minut 56 i ja ha tingut ixe plan B, que moltes voltes diuen que Corberán no el tenia i que portava els canvis fes de casa, pràcticament home per home. Sí que hem vist en Aguirre, que ha sabut llegir el que parlava Miqui ara, canvis d'entrenador, que li pot haver eixit millor o pitjor, però sí que han vist ixe canvi bé i ha buscat jugadors de peu per més individualitat. Elliot en la mitja punta, ha tret a Otorbi, ha passat a Guerra...
1: Ha centrat a Guerra.
0: A Guerra al mig del camp, donant-li un poc més de... fixant més a Guido com a pivot defensiu, donant-li un poc més de llibertat per davant a Javi Guerra, i ahir sí que hem vist un València que ha sigut arribar al gol, però ha fet el gol i ja ha tornat a desaparèixer un poquet, perquè Otorbi molt bé, però ha fet el gol i després pràcticament ha sigut desenxufar-se el partit, perquè han hagut algunes accions que inclús hem vist a Mafeo com li recriminava que no li ajudava a nivell defensiu quan estava tenint de verticalitat ahí i demés. Per tant, he vist un València que vol canviar encara dins de la transició esta que li va costar un poc a Aguirre, i que aquest punt que al fill al cap has empatat el camp del Racing, que estem dient que si acerta Hugo Duro t'endús el partit, però també és cert que si la fa Pablo García la jugada abans, perds el partit en un Dimitrescu que per avui per a mi no està gens bé. Ha fallat algun gol, t'ha donat algun punt, com ha sigut la parada de Pablo García, però l'he vist dubitatiu. No sé si a lo millor amb el dubte ixe de nou entrenador me fica a mi perquè persegui dinàmica, però ja està mirant a lo millor a l'altre porter per si acaso em lleva la titularitat. Per tant, l'he vist un poquet més dubitatiu en alguns aspectes, a banda de l'equipació que portava, que per
1: cert, ja,
0: entre cometes, no? Però donava vergonya. Per tant, sí que dona un poquet això, un bon pas si és este puntet, que n'hi ha que fer bo ara davant de l'Atlètic Club, però sí que és de veres que al València, en este València de transició, encara se li ha que demanar-li més.
1: Jo, Aguirre, crec que el que ell no volia era perdre el partit, per això la seva formació inicial a mi m'ha sorprès. Venim parlant 2 setmanes de que anava a jugar en extrems i de repente sí, no.
0: I per cert,
1: ho ompli de mitjentres.
0: I per cert, ja l'últim canvi del de Dient, ahir sí que està més que clar. De fet, si has anat escoltant-lo estos dies, un poc la gestió ahir en la roda de premsa prèvia parlava de les quatre pates de la taula, no? Sobretot ell feia èmfasis en la part mental de parlar amb el jugador, i si un jugador no el convoques o no juga, explica-li per què ha sigut. Inclús ficava l'exemple de a un jugador jove, di-li que té que anar seguint uns passos, una progressió, que per ahir jo ara ho he relacionat amb la situació de Mayol, que a la millor era precipitar, sobretot quan ja va buscant, perquè en el moment que tu vas queden 10 minuts de partit, vas 2-2 i lleves a Javi Guerra i traus a Dient, ja saps quina és la intenció totalment de l'entrenador, i sobretot ja també quan lleves a Mafeo i traus a Arnau, que era un canvi que estava Mafeo jugant-se la targeta, però també és un altre de dir, mira, vaig a traure un altre de la plantilla, li dono 10 minutets i un quart d'hora decisius importants en el partit i enxufe i fique dalt del carro tant a Arnau com a Dient.
2: Nacho, a veure, jo estic contrariat, perquè per una banda crec que Aguirre renuncia en la primera meitat a tot el que ha sigut ell aquestes 2-3 setmanes. Ha portat aquestes 2-3 setmanes de pretemporada, entre cometes. Informativament parlant, ha entrenat 4-2-3-1 el 90% del temps. A soles, des de passat dijous, divendres, va començar a entrenar i ser en línia de 5. En més, com dir-ho, en més continuïtat. Sí que havia practicat diversos sistemes, però l'aposta clara, per exemple, quan van fer la setmana passada com els va donar el cap de setmana lliure, pues va fer un partidet de 15 minuts amb tres equips i tal, els tres equips van jugar en 4-2-3-1.
1: Sí, però és cert, Nacho, que quan li pregunten, i disculpa, quan li pregunten en la roda de premsa prèvia...
2: Sí, parla de sistemes dinàmics.
1: A Dey le pregunté, bueno, usted ha estado ensayando con ese sistema, fa, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha visto? Iba a hacer broma con Dey, no tenéis ni idea de lo que voy a hacer. Ahora lo interprete. Yo creo que tenía claro que independientemente de lo que habían visto, ella no va a hacer una otra cosa. Supuse que hubiera probado, el que ocurre es que no ha trascendido.
2: Yo te digo que el que a mí me dio, por ejemplo, el partido fue una semana, va a ser los tres equipos 4-2-3-1. Yo creo que él se acongoixa i té por a rebre gols, vol créixer des de la defensa i termina fent l'errada que feia Corberan. Defensar millor implica 5 defensors, per a mi no, necessàriament, per a mi no. Celebre, per altra banda, que aposta per futbolistes com Raba, que li ha bastat un minut per a demostrar que és un bon futbolista, un minut, i estava apartat en l'anterior entrenador. Celebre que li hagi donat minuts a Harvey Elliott, perquè almenys sap controlar una pilota. Per altra banda, celebre que li doni continuïtat a Otorbi, però per altra banda, no entenc, per exemple, que no aposte per Mayol en comptes de Dieng, i no entenc, i sabeu que jo sóc molt d'Hugo Duro i avui no me'n vaig amagar, però Hugo Duro, ja no per la que ha errat, Hugo Duro és del minut 80, se li estaven pujant tots els muscles de la cama, tots, però si estava a punt de demanar el canvi, com ho ha demanat Javi Guerra, que ha de meter la que ha tingut, però pense que ahir havia d'haver posat a Aymar Blázquez i a apostar per ell, com va apostar Òscar Sánchez fa un parell de setmanes davant la Real Societat, que el va ficar al minut vora 80 o 75 i quasi va marcar. Pense que jo tenia clar que Aguirre anava a mantindre de primeres i s'aposta per els jugadors de primer equip, perquè és més fàcil a un debut, vosaltres ho sabeu, Miqui, Santi, pues deixar la banqueta a un jugador de la cantera que a un jugador del primer equip. Però jo crec que podria haver fet això, però també donant bola a Mayol i per damunt de tot a Aymar, però per una qüestió de necessitat, perquè no hi havia altre i Hugo estava rebentat, però si és que estava esgotat. I després és l'errada, no? Ho estàs dient perquè espera, no, Hugo estava, si ho viste el partit, Hugo al minut 80 sí. Ja no podia més, no. Estava per
1: anava
2: a ser canviat
1: coix, anava coix, sí.
2: Clar, no podia més. I jo crec que l'errada és una conseqüència d'això.
0: Si li pujaven els bessons, arribava a tartar les jugades i,
2: però de fet, uns minuts abans, perdó, hi ha una centrada de Gallà Rasa,
1: sí,
2: que és típica que ella sí, arriba, sí. I ja no arriba perquè està tieso.
1: Ah, vull que escoltar també la primera reflexió de Pepe Pelaola. Pepe, què tal?
3: Què tal? Buenas noches.
1: Com vas? Tu eres tan crític com Miqui, menys crític com Santi o Nacho. Quina és la teva visió del partit?
3: A mí es que tampoco me sorprende un poco el planteamiento de lo que iba a suceder. Y sí que ha habido un aspecto del juego que a mí me ha sorprendido durante toda la primera mitad, que al defender en 5-4-1... me daba la sensación de que las permutas entre extremos y mediocentros estaban con muchísima distancia. Los que saltaban fuera eran los mediocentros en vez de los de fuera. Hemos visto a Guido saltar por detrás de Javi Guerra, hemos visto a Urini saltar incluso por detrás de Raba en este caso, y tampoco he entendido el porqué en muchísimas situaciones. También es verdad que hay que darle un poco de flexibilidad al sistema, porque el propio Javier Aguirre ha dicho, bueno, me he confundido yo la lectura de partido porque sus dos interiores se estaban colocando por detrás de mis dos medios centros y a partir de ahí teníamos un 3-1 con puntas y nadie les podía saltar. Bueno, yo ese sistema, por ejemplo, lo he utilizado muchísimo y hay que darle flexibilidad a los dos que juegan por el costado del eje. Darle esa flexibilidad de poder saltar con los interiores también, porque ya que tienes tres te da la flexibilidad de poder saltar y que el carril pueda achicar y pueda cerrar dentro. Yo creo que la primera parte ha sido totalmente superado el Valencia. A mí no me parece tan gran partido de Javi de
1: Raba.
3: De Raba, me parece que ha hecho el gol y se acabó.
2: Perdona, pero ¿cuántos goles porta el Valencia en 8 jornadas? Es que claro, ha hecho el gol y se acabó. Pero a qué talle, la primera
3: sí,
2: reflexión.
3: Sí, sí.
2: Pero es que no hi ha gol al València.
3: Però ha hecho el gol i s'acabó.
2: Sí, però ha marcat un gol. Sí.
0: També ha fet l'assistència a la passada darrere de Gallà, on Hugo Duro...
3: Jo crec que va a jugar entre poco y menos. ¿Sí? D'aquí a la ¿sí? final de temporada. A mi me da la sensación de que sí.
0: En una tertúlia, sí. Crec que Miqui se'n recordarà, quan preguntava a Manolo quin jugador anava a revalorar-se.
4: Me lo tengo que apuntar.
0: quien yo voy a apostar por Dani Raba, porque es un jugador que ves que de que le agrada ir al mexicano liviano.
3: Sí, sí, pero que tiene que trabajar defensivamente, ¿eh? No, no tiene que solo que ir hacia adelante. A mí me da la sensación de que el equipo, que creo que el mexicano lo sacará hacia adelante.

0: va jugar escorat a banda, però si recordeu en Corberan, els extrems, tots jugaven a cama canviada per a trencar per dins i això era un alboroto per dins, que era una castanya.
1: Pues per tant, extremo a pierna natural, claro. O torbi, profundo.
0: Però tens tres, eh? O sigui, saps no que no tens
1: nada,
0: més.
1: No
0: o sigui,
1: nada.
0: Te la jugues en això.
1: Tienes que ganar.
0: Que jo també... Que no, a veure, la meva reflexió va per... Jo estic d'acord amb vosaltres, jo crec que al futbol modern hi ha que jugar en extrem. Si mireu els equips top, tots juguen en extrems, el Barça. El Barça,
2: todos,
0: en extrem, el Madrid, tots en extrems.
2: Extremos, además, encaradores.
0: Encaradores. I el València avui s'ha plantat a soles en un. Per mi que juga aixina, però la confecció de la plantilla te porta a tindre que jugar en 10, en un dorsal 10 en llibertat. Per què? Perquè tens 4. Tens 4. Bueno,
3: jo
0: preferís que en extrems, eh? No me malinterpreteu.
4: Però si ara el Rioja està bé, pots jugar Rioja i Otorbi, i ja està, i tens extrems i no hi ha cap problema.
2: O la
4: Juma i Otorbi.
0: Que és el que jo avui molt bé.
4: Que és el que jo esperava avui, però bueno.
3: No, independentment d'extrems o no, jo me'n vaig al València de la segona part, que corre, competeix i lluita. Què és el que vas a necessitar? Perquè també no sols fixen-se que és en casa, fixen-se en entitats rivals, en tots els respectes al Racing de Santander. Vas a tindre l'Atlètic Club i el Villarreal, que són dos equips perfils totalment diferents al Racing de Santander.
4: Jo el Villarreal no acaba de voler encara, eh?
3: No, però te va vindre.
4: Sí.
3: I en teoria...
4: Però que no me fa la por, que jo pensava que anava a fer-me ja el Villarreal.
3: Pues a mi sí que me fa la por, si el veus jugar com... Li pot faltar eixa pegada, que en algun moment mi cautatge acabarà d'explotar o de tindre el gol que l'any passat tenia i en guany li està costant, però és un equip que té bona proposta.
1: La realitat...
4: Ara és millor plantilla.
1: Esa és la realitat, però l'altra realitat és que ninguno de los dos anda bollante ni està en su mejor moment.
4: Exactament, sí.
1: Ninguno de los dos, porque el Athletic Club no acaba d'arrancar ni por... Vamos, entre que le suspenden cada dos por tres un partido, que no acaba de arrancar, que el técnico nuevo con una idiosincrasia distinta a lo que era el Chingurri, no acaba de arrancar y el Villarreal prácticamente tampoco. Otra cosa es que comparando plantillas...
4: No, evidentemente. Pero, no, evidentemente. Seguro, hay pers, ¿no? Sí, hay pers.
2: Y el cambio generacional en el Atleti se ha hecho muy mal.
1: Es complicado,
2: y,
1: sí.
2: Porque además es muy reducido.
4: Hombre, claro.
2: Y entonces...
4: Depende
2: de
4: lo que ves
2: en la red,
4: claro.
2: Y no es el Atleti de hace tres años.
3: Y tampoco se equivoquem. Si el València es capaç de guanyar, le dice al Atleti Club, el debat el diumenge que ve així serà totalment diferent.
4: Clar.
3: Estarem parlant de que veu a fet Aguirre...
0: Perdona, si ho he clavat...
4: Que Aguirre lo que no volia era perdre i ho ha perdut.
0: Si Hugo Duro marca la que ha tingut, que estem parlant del canto d'un Duro, mai millor dit, perquè tot i que ha rematat malament, la pilota s'ha anat fregant el pal, i ha rematat horrible. Estaríem així dient... Joder, Javier Aguirre, el canvi, mira, ha començat malament la primera meitat, però ha donat en la tecla en la segona. Però a mi la lectura és això, ha tirat el fem la primera meitat, en la segona a mi l'equip... No me ha disgustat que després de la castanya que portàvem veiem les primeres 7 jornades, ja tira que te va.
1: Este partido el València hace un mes lo pierde.
4: Sí.
1: Y bien, ¿eh?
0: Sí.
1: Y bien. No y bien. Te hablo de 1-0 ni nada. Lo pierde bien.
0: Y cuando se fica perdiendo 2-1...
1: Sí, no remonta.
0: Altre.
1: Ya no sé si esto es mérito de Aguirre, del futbolista o de quién es.
4: Yo creo que es el cambio de aire, es evidente. Miki, es evidente que ha cambiado la cosa.
0: Que se ha dado un entrenador que no volía
4: este partido el Perch.
0: Que no volían al entrenador.
2: Ahora veremos si el error de la primera parte es su idea del fútbol.
4: Exacto.
2: Y sigue estando con eso o le ha hecho ver el decir.
1: ¿Tú lo ves plantándose el sábado en Mestalla por la noche con 5 otra vez?
0: No.
2: Yo no. Yo no, pero no me extrañaría.
3: Lo que ve a confirmar lo que está diciendo, Salva, Aguirre volia començar en bon peu i per a ell sumar un punt ja era bon peu fora de casa.
2: Sí, però estamos jodidos, ¿eh?
0: Sí.
1: Pues que lo ha dicho el técnico.
2: Sí,
1: ha dicho, para empezar, no está mal.
4: Exacto.
3: No, y mire la clasificación y estem igual. Porque te guanyas la tercera empatada al Málaga y estem igual.
2: Esta es mi idea. Sí. El que quiera que la compre i el que no quiera que no la compre. Sí.
3: Però és el que diem del canvi d'aires i el canvi de discurs. Abans Corberan haver dit este discurs i este plantejament i els jugadors no haver cregut en ell i el 2-1 haver acabat en un 3-4-1. En el discurs d'Aguirre de que hi ha que lluitar i competir i te ho diu i te ho transmetis d'una forma que el jugador s'ho acaba creient. És com el discurs de Bordalàs. Serà millor o pitjor entrenador, però te fa el discurs, te creus i vas a mort.
2: De acuerdo con lo que voy
0: pero
2: a decir.
0: Com tot el...
2: Pero no me creo y no me he creído nunca que los jugadores no tengan actitud. Yo no conozco, bueno, conozco dos o tres historias determinadas en las que el jugador ha querido tirar al entrenador, pero no me creo que normalmente no ponen actitud porque yo creo que el jugador siempre quiere ganar y hace todo lo posible para ganar.
3: No, si no están hablando de no tener actitud.
2: Es que la actitud no es negociable. És que a mi me sorprende quan un entrenador

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda.
0: Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Ja fa frescoreta tots els matins que vinc cap ací. Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Comencem el programa. 11 d'octubre. Una data que es deixa, entre altres coses, una commemoració molt especial. Perquè avui se celebra el Dia Internacional de la Xiqueta o de les Xiquetes. Una jornada creada per l'ONU l'any 2011 amb un objectiu molt clar: defensar els drets de les xiquetes de tot el món i donar visibilitat als problemes i les dificultats que moltes d'elles encara han d'afrontar pel fet de ser xiquetes. Parlem de la importància de tindre accés a una bona educació, de poder créixer en un entorn segur i saludable i, sobretot, de tindre les mateixes oportunitats que els xiquets. Perquè totes les xiquetes tenen dret a créixer amb igualtat, llibertat i dignitat i per a poder decidir quin serà el seu propi futur. Però si parlem de música, que és el programa que tinguem de Fem Banda, tal dia com avui, l'11 d'octubre de 1896, moria a Viena Anton Bruckner, un dels grans compositors i organistes austríacs del romanticisme tardà. Bruckner és especialment conegut per les seues monumentals sinfonies i per la seva música sacra, una obra que l'ha convertit en una figura imprescindible de la història de la música. I ja després de fet este repàs d'efemèrides, jo crec que ja és el moment de saber què tenim preparat avui per al programa de Fem Banda. I per això tenim en nosaltres, com sempre, com cada setmana, a la nostra col·laboradora Imma Santana. Bon dia, Imma.
3: Molt bon dia.
2: Què tenim avui preparat per al programa?
3: Pues avui, com sempre, començarem el programa amb el concert del diumenge. Una bona manera de començar el matí, amb música. Després, ens endinsarem en el rebost de la banda, on parlarem amb Borja Martínez, de la Tardor Musical 2026, que organitza la Unió Musical Santa Cecília de Vilar de l'Arzobispo. A continuació, farem un repàs a l'agenda musical per a conèixer algunes de les cites que tenim per davant. I després de les notícies de les 9 del matí, tornarem amb el rebost de la banda. I avui ens acompanya així als estudis de Punt Ràdio les integrals del Quartet de Corda de València, que es parlaran dels seus pròxims concerts i es contaran moltes coses sobre la seva música. I per acabar, tindrem el nostre suggeriment de la setmana. Esta setmana, de la mà del compositor Carlos David Perales, que ens presentarà la seva obra De les criatures.
2: Doncs ja ho tenim tot preparat, així que tenim música, actualitat, agenda i sobretot molta banda. Imma, moltes gràcies per este abans del programa.
3: A tu.
2: I ara, sí, deixem de paraules i posem-nos a escoltar música, perquè comença el concert.

El concert que anem a escoltar avui està dividit en dos parts. En la primera part gaudirem d'una selecció d'obres per a banda, interpretades o compostes pels protagonistes del programa d'avui. I en la segona part canviarem el so de la banda per les cordes amb el Quartet de Corda València. I per començar, anem a començar escoltant un pasdoble de Ricardo Dorado, Jaeneiro, un compositor especialment vinculat al món de la música de banda. Es tracta de Ronda en Castilla, un pasdoble de caràcter castellà compost l'any 1957, una obra que forma part del repertori bandístic i que encara avui continua sonant en concerts. Així que, sense més preàmbuls, comencem el nostre concert d'avui amb Ronda en Castilla, de Ricardo Dorado, interpretat per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigit pel mestre Borja Martínez. Així que, endavant la música!

Qué bonic és este pas doble. Ronda en Castella de Ricardo Dorado. I continuem amb el concert d'avui i continuem amb la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo, que ara ens porta fins a la música del compositor neerlandès Johan de Meij. L'obra que escoltarem es titula Elegy en Scherzo i té una història ben especial. Va ser escrita per encàrrec del violoncel·lista Yuki Ito amb motiu del 150 aniversari del naixement del compositor rus Sergei Rachmaninov, que es va commemorar l'any 2023. Johan de Meij es va inspirar en el món sonor de Rachmaninov i va incorporar a l'obra algunes referències i cites de la Segona Simfonia i de les danses simfòniques. L'estrena va tindre lloc el 27 d'octubre de 2023 a Ljubljana, Eslovènia, amb la banda de les Forces Armades d'Eslovènia i el violoncel·lista Yuki Ito com a solista i el mateix Johan de Meij a la batuta. Però la versió que anem a escoltar és una transcripció per a banda i està interpretada per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigida pel mateix compositor Johan de Meij. Endavant, mestre.

Molt bona interpretació de la Unió Musical de Villar de l'Arzobispo d'esta obra, Elegy and Scherzo. El bombardí solista ha estat interpretat per Soikiro Okazono. I continuem el nostre concert i ho fem tornant al pas doble. En esta ocasió escoltarem La Musical, un pas doble del compositor i tubista valencià Eduardo Nogueroles. La Musical és un pas doble dedicat a la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i va ser estrenat en el 127 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que continuem amb la música de banda i escoltem La Musical d'Eduardo Nogueroles, interpretat per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigida pel mestre Borja Martínez.

I arribem ja al final d'esta primera part del concert dedicat íntegrament a la música per a banda. I ho fem amb una obra molt especial, tant pel seu llenguatge musical com per la seva inspiració. Es tracta de Les criatures, del compositor Carlos David Perales. L'obra és un díptic inspirat en dos estrofes del Càntic espiritual de Sant Joan de la Creu, una de les grans obres de la poesia mística espanyola. La peça està dividida en dos parts: A dónde te escondiste i Gocémonos, amado. En la primera, el compositor parteix del diàleg entre un matrimoni, marit i muller, una metàfora de la relació entre l'ànima i Déu. En la segona, es porta fins a la pujada al Mont Carmel, símbol del camí d'ascensió i de perfecció espiritual. David trasllada a la música algunes de les imatges i els contrastos presents en la poesia de Sant Joan de la Creu, jugant amb els sons, els silencis i els contrastos per a crear una atmosfera molt expressiva. De les criatures va ser un encàrrec del 46 Festival d'Ensems l'any 2024 i va ser estrenada per la Banda Simfònica Municipal de València sota la direcció del mestre Cristóbal Soler, que és la versió que ara anem a escoltar. Quan vulga vostè, mestre, pot començar.

Vos he de dir una coseta. Aquesta obra de les criatures és l'obra que serà obligada en la segona secció d'este 46 certamen de bandes de la Comunitat Valenciana que se celebrarà el dia 7 i 8 de novembre. I ara canviem d'estil, gènere, agrupació, perquè escoltarem el quartet de corda València. I comencem esta segona part del concert amb una obra molt especial, A Teresita, una peça de música instrumental inspirada en la figura de Santa Teresita de Lisieux. Esta interpretació participa el quartet de corda València, juntament amb el cor infantil en clave sota la direcció de Santiago Castells, amb la participació també de Rodolfo Badamaño. Una proposta que combina la sonoritat de les cordes amb les veus infantils per a crear un ambient íntim i espiritual inspirat en la figura de Santa Teresita. Així que obrim esta segona part del concert amb A Teresita. Doncs escoltem ja el quartet de corda València.

Uau, que bonica és esta obra. Una música que sense necessitat de paraules es transmet serenitat, emoció i una profunda espiritualitat. Acabem d'escoltar a Teresita, interpretada pel Quartet de Corda València. I seguim el concert i seguim amb el Quartet de Corda València, que ara ens porta una proposta ben diferent. En esta ocasió, escoltarem un tema que segur que molts de vosaltres reconeixereu des de les primeres notes o des dels primers compassos. I Have Nothing, una de les cançons més conegudes de la cantant nord-americana Whitney Houston. Una balada que es va fer mundialment famosa gràcies a la pel·lícula El guardaespatlles, i que en esta ocasió podrem gaudir en una versió per a quartet de corda. Així que canviem de registre i deixem que les cordes ens conten esta història d'amor i d'emoció. Escoltem I Have Nothing, interpretada per el Quartet de Corda València.

Segur que heu reconegut este tema de Whitney Houston, I Have Nothing. I continuem amb el quartet de corda València, que ens porta ara un altre tema que segur que molts de vosaltres reconeixeu de seguida. En esta ocasió escoltarem Sway, una cançó que s'ha convertit en tot un clàssic i que ha estat interpretada per nombrosos artistes al llarg dels anys. Una melodia elegant, amb ritme i molt de sabor, que avui escoltarem en una versió diferent de la mà dels instruments de corda. Així que vos deixem en el ritme i la sonoritat del quartet de corda València i van interpretar Sway.

¿Quién será la que me dé tu amor? L'heu reconeguda, no? Ha començat així en un tema, en un ritme de tango, i després ja s'ha passat al xatxa, que normalment el xatxa-xa, que és el ritme que més coneguem en esta peça. Acabem d'escoltar Sway. I arribem ja al final del nostre concert d'avui, i ho fem amb un tema que també reconeixereu molt bé, perquè parlem de Te aviso, te anuncio, de Shakira, una de les artistes llatinoamericanes més internacionals i una cantant que precisament ha estat recentment per Madrid oferint diversos concerts. Una cançó amb molt de ritme, molta energia i aquest toc tan característic de Shakira que l'ha convertida en tot un èxit. Així que pugem el volum, deixeu-se portar pel ritme i ens acomiadem este concert amb Te aviso, te anuncio, de Shakira.

I escoltant Te aviso, te anuncio, posarem punt i final al concert d'avui. Però ara farem una breu pausa. Tornem de seguida, no se'n vagi.

0: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació...

0: Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
1: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant t'atures?
2: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental, perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
1: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
3: Mireu, jo després d'escoltar el quartet de corda València i el tema de Shakira, comença la segona hora amb molta energia. Així que molt bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui estem a 11 d'octubre, una data que es deixa, entre altres coses, una commemoració molt especial. Avui se celebra el Dia Internacional de la Xiqueta, o de totes les xiquetes. Una jornada creada per l'ONU l'any 2011, amb un objectiu molt clar, defensar els drets de les xiquetes de tot el món i donar visibilitat als problemes i les dificultats que moltes d'elles encara han d'afrontar pel fet de ser xiquetes. Parlem de la importància de tindre accés a una bona educació, de poder créixer en un entorn segur i saludable i, sobretot, de tindre les mateixes oportunitats que els xiquets. Perquè totes les xiquetes tenen dret a créixer amb igualtat, llibertat i dignitat, i per a poder decidir quin serà el seu propi futur. Però si parlem d'efemèrides musicals, tal dia com avui, l'11 d'octubre de 1896, moria a Viena Anton Bruckner, un dels grans compositors i organistes austríacs del romanticisme tardà. Bruckner és especialment conegut per les seues monumentals sinfonies i per la seua música sacra, una obra que l'ha convertit en una figura imprescindible de la història de la música. I ja fet este breu repàs d'efemèrides, jo crec que ja és el moment de saber, a partir d'ara, què tenim preparat així, a Fem Banda. I per això tenim a la nostra col·laboradora Imma Santana. Molt bon dia, Imma.
4: Molt bon dia.
3: Acabem d'escoltar el concert d'avui i a partir d'ara, com seguís el programa?
4: Pues a partir d'ara comencem en la primera secció del rebost de la banda i ja tenim ací a Borja Martínez, director de la Unió Musical Santa Cecília de Vilar de l'Arzobispo, i ens va parlar de la Tardor Musical 2026 que organitza la mateixa societat musical. A continuació farem un repàs a l'agenda musical per conèixer algunes de les cites que tinguem per endavant, i després de les notícies de les 9 del matí tornarem amb el rebost de la banda. I avui tenim visita. Ens acompanyen ací als estudis d'A Punt Ràdio les integrants del quartet de corda de València, que ens parlaran dels seus propis concerts i ens contaran moltes coses sobre la seva música. I per acabar, tindrem el nostre suggeriment de la setmana. Esta setmana, de la mà del compositor Carlos David Perales, que ens presentarà la seva obra de les criatures.
3: Doncs, Imma, ja ho tenim. Música, actualitat, agenda i, sobretot, molta banda. Així que, Imma, moltes gràcies per avançar-nos com continua el programa d'avui. I ara sí, Òscar, seguim Fem Banda, on la música enamora.

0: I entrem de ple en la primera secció del Rebost de la Banda i anem a parlar d'una de les cites més importants del calendari de la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo. La tardor musical o el otoño musical. Un cicle que any rere any es porta música, concerts i activitats, però que també és una mostra de tot el que hi ha darrere d'una societat musical. Músics, formacions, directors, professors, famílies i moltes hores de treball i dedicació. Durant les pròximes setmanes hi haurà concerts de la banda juvenil i de la banda sinfònica, el concert de solistes, una jornada dedicada al clarinet, actuacions d'altres formacions i, com no podia ser d'una altra manera, les activitats al voltant de Santa Cecília i els concerts de Nadal. I per a repassar tota aquesta programació, jo tinc ací al meu costat el director titular de la banda sinfònica, que és Borja Martínez. Bon dia, Borja.
1: Bon dia, què tal?
0: Jo encantada. Bueno, a veure, vas sempre... Tens molta feina, sempre. Com has passat l'estiu? Jo crec que molt carregadet, perquè viatge i tot has fet per ahir.
1: La veritat és que jo sempre m'alegre de vindre a veure, ja saps, però com tinc moltes coses, al final vinc a veure molt.
0: estava diguem-me que... Que el faig matinejar, és de veres, el faig matinejar, perquè això és molt matí.
1: Has de tindre en compte que els directors tenim un altre horari que les persones normals.
0: És veritat, és veritat. És així. Així que es donem la benvinguda fent banda. Però comencem parlant d'aquesta tardor musical que teniu ara per davant. Què representa aquest otoño musical, aquesta tardor musical per a la Unió Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo?
1: La veritat és que, com saps molt bé, moltes societats musicals, les activitats de Santa Cecília se concentren en una setmana o en dos caps de setmana. En el Villar el que fem és totes aquestes activitats repartir-les des de després d'estiu fins a Nadal. Uh-huh. I la veritat és que d'aquesta manera sempre integres una activitat cultural que és de veres que en molts pobles després d'estiu no n'hi ha tanta cosa. La veritat és que sempre tenim una tendència a que tot sigui en estiu.
0: I que així repartiré millor, no?
1: Sí, la veritat és que, evidentment, en qüestió organitzativa és molt més còmode, però la veritat és que és bo. I a més, el poble, la veritat, que sí que participa molt i s'ho pren millor.
0: I des de quan es fa esta tardor?
1: La veritat és que ja són molts anys, més de 25 anys que es fa la tardor musical, sí.
0: Mare meva. I suposa que ha anat evolucionant. Primer seria més poquets concerts, fins que ho ha anat afegint.
1: Sí que és de veres que la fita del passeig musical que ha anat evolucionant, perquè, clar, és com una espècie de recorregut pel poble, mm-hmm, en diversos indrets del poble que se fan com miniconcerts de música de cambra en gent de la banda.
0: Ah, explica, perquè això ho vau fer el diumenge passat,
1: sí,
0: no?
1: Exactament.
0: El diumenge passat. Aleshores, com és aquest passeig musical? Perquè el nom és molt atractiu i te recrea així tranquil·litat. Com serà aquest passeig, no?, per allí, per Villar de l'Arzobispo?
1: Sí, s'han delimitat com uns llocs típics del poble, en esta plaça, en esta font, en el Huerto del Senyor, que és darrere del cole, i se van distribuint grups de música de cambra, que no són grups de música de cambra tots ells que siguen en una activitat, anem a dir, continuada en l'any. Mm-hmm. És un poquet ad hoc que es fa per a esta situació. I entre estos punts, la banda juvenil va desfilant perquè la gent vaja caminant del punt 1 al punt 2 i així.
0: I mentre feu un passacarrer, és a dir...
1: Sí, exactament.
0: Aneu en passacarrer.
1: Clar, passacarrer, miniconcert. La veritat és que...
0: Una idea molt xula.
1: Està molt bé.
0: Molt xula, la veritat que sí. I damunt feu poble. Feu banda i feu poble.
1: Efectivament.
0: Està molt bé. Doncs jo crec que és hora ja d'escoltar a la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo en un pas doble superbonic.

0: Qué bonic és, Òscar. És bonic. Autor de Ricardo Dorado, de Mater Mea.
1: Mater Mea, Cordero de Dios. Estem parlant
0: de un gran.
1: La pata negra, de la música processional.
0: I ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Els nostres oients, si volen escoltar este pas doble complet, és el que encapçala el concert d'avui, d'avui diumenge, quan acaba el programa, en el podcast, busquen el dia 11 i comencem el concert amb este pas doble. Bé, un dels primers actes que feu també és la conferència que oferiràs sobre els certàmens. Crec que serà el dia 31?
1: Sí, 31 d'octubre.
0: El 31 a les 7 al Patronat.
1: Sí.
0: Tu saps que és Halloween, no?
1: Sé que és Halloween, per això és a les 7 de la vesprada, per evitar. Anem a dir creuament d'activitats.
0: Ja ho crec. I què vols transmetre al públic en esta conferència?
1: En estos anys que estic treballant al billar, he tingut l'oportunitat, m'ho han demanat, i a mi, com saps, a mi m'agrada molt fer conferències. Jo xerrar i que la gent més o menys em fas a casa és una cosa que, la veritat, que m'atrau.
0: Es fan cas, es fan cas.
1: És prou atractiu. I em comentaren que volien, arran d'una conferència que vaig fer l'any passat a Itàlia, parlar dels certàmens. No... perquè és de veres que, com totes les bandes, pues, sempre hi ha canvis generacionals. Mm-hmm. És de veres que estem plantejant-nos el competir pròximament en la banda del billar. I molta gent jove, anem a dir, encara es diu això, però tota la gent que s'ha incorporat a la banda després de la pandèmia, és de veres que no ha tingut aquesta oportunitat de competir, perquè l'última volta que la banda va competir va ser el 2019. Per tant, un gran grup de la banda, que està ara formant part, no ha competit mai i no tenen esta cultura de què és el certamen, què és competir, només perquè ho han escoltat dels majors, quan és una banda que històricament ha competit molt, sobretot en els 90 i els principis dels 2000, sí. És de veres que han tingut mestres que han volgut competir molt.
0: Tu, actualment, d'ací no res, d'ací menys d'un mes, és el certamen autonòmic.
1: Sí.
0: Crec que és el 7 i el 8 de novembre. Tu creus que actualment els certàmens continuen estant presents a dia d'avui, tan presents com estàvem abans?
1: Sí, però no a totes les societats musicals. Per tant, és com donar-te la raó i no.
0: Sí.
1: Pense que les societats que tenen tendència a competir pràcticament són les mateixes.
0: Sí.
1: I després, en altres, directament no està dins dels objectius de la banda, i això està bé, Això està bé. No totes les societats musicals han de fer el mateix, no tots els objectius han de ser el mateix, i les inquietuds no han de ser iguals.
0: Hi ha moltes societats que això de la competició no està en els seus objectius.
1: I no passa res. No passa res. Per a mi sí que ho és, però m'he criat d'esta manera.
0: Sí,
1: jo sempre
0: ho conto.
1: Mon pare forma part de la banda del meu poble, tocava el clarinet, i jo m'he criat escoltant les cintes de casset de la plaça de Bous. Jo no
0: puc... Tu eres prou més jove que jo.
1: Però bueno, però sempre he sigut molt vintage per a aquestes coses, sempre. I la veritat que és una cosa que es queda ahí. A mi m'agrada gaudir dels certàmens, en totes les coses bones que tenen els certàmens i en totes les coses que es poden reflexionar.
0: Què aprenen els músics durant tot aquest procés d'aprenentatge, no? Per anar a un certamen?
1: La veritat és que realment estàs treballant d'una manera més profunda i més en detall que podria ser en qualsevol altre concert. Sé que això sona molt, molt típic, però és que és la veritat. No és el mateix tindre 2 mesos o 3 per preparar un concert de 50 minuts que tindre 6 mesos per preparar un concert de 30 minuts.
0: Aleshores, darrere d'aquesta competició hi ha moltes coses més.
1: Clar, evidentment, hi ha més convivència en lo bo.
0: Sí.
1: I no tan bo que dur la convivència, però bàsicament és una manera diferent de treballar.
0: Jo crec que el que no estem preparats, que costa molt, és a dir, volem participar sempre moltes societats musicals en els certàmens, però el que no està preparat és a que no quedés el primer.
1: Bé, però evidentment és una competició, no tot el món guanya. Si traslladem en qüestions esportives, en els Jocs Olímpics hi ha una medalla d'or.
0: Sí.
1: Per competició és una persona o un grup de persones que guanya la medalla d'or. S'ha de veure en el sentit de que són bandes amateurs, la gent no viu d'això, i ha de veure com queda el treball reflectit després Després n'hi ha molts condicionants.
0: I després el que passa és que n'hi ha, com tu has dit ara, molts condicionants.
1: Els condicionants, moltes tipologies.
0: Perquè fan molt d'esforç a gent que treballa en altres llocs i fan esforç per anar, i després moltes vegades passa factura.
1: Clar.
0: On no hauria de passar, perquè així amb tots guanyants. Ells aprenen més, el director aprèn més, la banda creix, però passa després efecte rebote.
1: He vist de tot, evidentment. Bandes que s'han pres millor el no guanyar perquè han considerat que el procés de treball, el procés de millora està ahí, i bandes en els quals s'ha desatat un caos absolut per això.
0: Doncs seguim escoltant a la banda de Villar de l'Arzobispo en un tema de Johann de Mein, Elegy i Scherzo.

0: Vau interpretar esta peça de Johan de Mey, va dirigir ell mateix.
1: Va dirigir ell, sí.
0: En el
1: Congrés Internacional de Tubes i Bombardins.
0: Correcte, correcte, correcte. Bé, he ficat esta peça perquè el concert que feu el dia 11, perdó, el dia 8 de l'11, a les 7 de la vesprada, és el concert de solistes.
1: Sí, sempre es dona l'oportunitat de les persones de la banda que estan en el conservatori o que han acabat recentment els seus estudis, donar-los l'oportunitat de tindre un pianista acompanyant per poder fer un recital. I és de veres que tocar en la banda o anar al conservatori, però mostrar a la gent del teu poble, de la teua banda, que tu estàs fent una cosa diferent en la teua activitat musical, o gent que té estos visos de ser professional o ja acaba de ser professional, la veritat és que és una bona oportunitat per a ells.
0: Ja ho crec que sí. Quants en teniu? Quants en són?
1: Normalment, no tinc clar el programa d'enguany perquè no me l'han comunicat, però normalment solen participar 5-6 persones en este concert.
0: I aquest concert, recorda els oients, que és el dia 8 de novembre a les 7 de la vesprada. No sé si és això sí que no ho tinc apuntat, en el local.
1: En el local, en el salón.
0: En el salón d'allí, de la banda. Molt bé, seguim el recorregut d'esta tardor musical i arribem a uns moments centrals. Està el concert de Santa Cecília, de la banda juvenil i de la banda simfònica. I faran dos concerts diferents.
1: Sí.
0: Moltes vegades fan mig i mig, però vosaltres heu plantejat esta doble proposta.
1: Sí, sí, la veritat és que tant José Antonio, el director de la banda juvenil, que hi té la seva programació, i la veritat que moltes coses les parlem entre els dos, i això crec que és bo per a tindre una idea comú a l'hora de treballar, i jo mateix que faig el concert de la banda simfònica. És de veres que enguany tenim una activitat perquè ja hem fet un concert en el Festival de Riba-roja i ara tenim un intercanvi de dues bandes en la banda de Casinos, però el concert de Santa Cecília enguany ja puc avançar que anem a tindre en compte a persones de la societat musical, una persona en concret, Antonio Cruzado, està estudiant direcció i jo li vaig a donar l'oportunitat de que dirigisca una de les obres com a director convidat, i una persona que està fent els estudis superiors de trombó, que és Germán Usac, va a tocar com a solista el concert Colors de Berta Permont en este concert.
0: Estem parlant del teu concert, que tu el fas el dia 21,
1: crec
0: que
1: és. Novembre,
0: el 21 de novembre. I com tu bé has dit, n'hi ha un clarinetista, Antonio Cruzado,
1: sí,
0: que està estudiant, crec que és a Barcelona, no?
1: Ha acabat ja a Barcelona i està fent ara estudis de direcció i li vaig a donar l'oportunitat de dirigir la seva banda.
0: Però també interpretaràs altres, per exemple, obres de Holst.
1: Ell dirigirà la primera suite de Holst, serà Antonio qui la dirigirà, i el Berta Permo del color, el concert, com he dit, Germán el tocarà de solista, trombo solista.
0: I de Francisco Zacarés, quina obra vas a fer?
1: Valhalla.
0: Valhalla.
1: Sí, sí, sí. Valhalla ja és repertori vintage, ja té 25
0: sí,
1: anys.
0: Sí, sí, sí. Va vindre així i ja ho va dir, ja

0: una obra molt interessant, de veritat que hem començat ara a treballar-la i crec que ha tingut bona acollida.
1: Eixe és el dia 21, però si tornem un poquet enrere, al concert de la banda juvenil ja ho han fet i en la banda juvenil entren 5 nous músics en la juvenil. I esta és un concert que van fer en el 24, Pocahontas, perquè anava de pel·lícules de Disney. Esta vegada, per als oients, així ho informe, el que van a fer és un concert didàctic també, i interpretaran Titanic, La Sirenita, Pirates del Caribe, totes aquestes peces. Què és de qui era el director, que no me'n recordo?
0: José Antonio Pérez Alcaide, que és de la casa, trompetista.
1: Correcte. I entraran 5 músics, i quants entren a formar part de la banda?
0: Ara m'has pillat el número exacte, però crec que en són 7 o 8. Sí.
1: 7.
0: Sí.
1: 7 músics. És important. És a dir, això vol dir que té una pedrera, una cantera molt bona, no?
0: Exactament. La veritat és que tots els anys tenim la sort de que s'incorporen molta gent. La veritat és que l'escola de música funciona molt bé. Des d'ací aprofite per felicitar a les persones que estan al càrrec i sempre comptem en les incorporacions tant en la banda juvenil com en la banda gran de noves.
1: I d'aixes 7 persones, que no vaig el nom perquè igual no te'l saps, però els instruments que més o menys entren?
0: Tenim un poquet de tot. Tenim 2 trompetistes, tenim 2 percussionistes, un saxo, un clarinet... Vull dir, tenim
1: variat.
0: Un poquet de tot. Variat. La veritat que això és interessant, sempre.
1: Ja ho crec que sí, que és interessant. I ja que estem parlant d'aixe concert, el concert de Colos de trombó,
0: Jo crec que
1: al músic, al públic, vull dir, al públic, descobrirà una obra molt xula.
0: Molt interessant, la veritat és que és una obra molt fàcil d'escoltar.
1: Ja ho crec que sí. Aleshores, seguim escoltant una altra obra interpretada per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo, que és Migration, que també vau interpretar en el mateix concert que estàvem parlant abans.
0: Sí, esta sí que la vas dirigir jo.
1: Esta sí que la vas dirigir tu. Escoltem uns moments.

0: Migration. Seguim este recorregut de la tardor musical i arriba el 28 de novembre. Hi haurà una jornada dedicada al clarinet, amb una exposició de la Royal Global i diferents actuacions. Però per què expressament el clarinet?
1: És el dia de la jornada de reflexió electoral. Ho fem per això.
0: Això ha vingut després.
1: Veritat, no, en la banda del billar tenim la sort de comptar amb molts clarinetistes professionals.
0: Sí.
1: I Raúl Dolz ha organitzat esta que és actualment el clarinet solista de la banda, ha organitzat esta jornada en esta marca que has comentat per fer una sèrie de tallers, exposicions i que la gent conega esta nova marca de clarinets.
0: Direm als polítics que vagin a Villar de l'Arzobispo.
1: No, ese dia no poden treballar, però poden vindre a provar clarinets.
0: Simplement a reflexionar.
1: Exactament.
0: Ja ho crec que sí. I seguim aquesta tardor musical i continuarà ja a desembre en el Look Balkan Jazz Fusion.
1: Sí, s'ha convidat a este grup per fer també una cosa diferent, no només activitat de pròpiament les bandes, però també és interessant.
0: Diguem, un grup que ja no forma part de...
1: No és de la casa, però això, altres músiques, que m'agrada dir-ho, que crec que tot és interessant i tot és prou productiu per al poble el veure aquestes coses.
0: I després hi entrem en els concerts de Nadal.
1: Sí, el concert de Nadal que farà la banda juvenil i el que farà el cor.
0: Sí, informe que el Look Balkan Jazz Fusion és el 12 del 12. Després ve el concert de Nadal de la juvenil, és de la juvenil, molta feina.
1: La veritat és que és de les bandes juvenils que jo conec que més activitat tenen.
0: Sí, sí. I també el cor, perquè no em parla del cor. També el 23 fa el cor. Qui el dirigís?
1: El cor el dirigís una persona de la casa que es diu Anna Martínez. Uh-huh. La veritat que una gran professional i està fent una tasca molt, molt, molt, molt, molt bona amb el cor.
0: Doncs jo crec que ahir n'hi ha molta feina, que tot això ho poden trobar, està publicat, ho poden...
1: Sempre les xarxes va publicant-se tot, sí. La veritat que les xarxes

0: estan prou al dia.
1: Vale. Borja, quants anys portes ja a la direcció de la banda?
0: En gener faré 3.
1: I quina és la part de tota aquesta tardor que més t'il·lusiona fer?
0: Realment, a veure, sona típic, no? Però el concert de Santa Cecília és un dels... És la fita important de l'any. Sempre es pot treballar d'una altra manera, sempre tens més gent que aprofita que potser està vivint fora i bé, la veritat que per a mi...
1: La gent del poble de Villar de l'Arzobispo sol anar als concerts?
0: Sí, és un poble prou fidel, en aquest sentit.
1: Això és important.
0: Sí, crec que és el més important,
1: clar,
0: realment.
1: És clar. Clar que sí, per això fem música.
0: Exactament. Si no, tocaríem en casa i ja està.
1: Ahí t'encaig en la cambra. Borja, què és el que més t'ha costat preparar d'esta programació tan extensa perquè tens molt?
0: Clar, el fet de que moltes voltes estem acostumats a tornar d'estiu i ja preparar Santa Cecília, però realment tindrem 3 concerts davant de Santa Cecília. Per tant, ha sigut un poquet encaixar repertoris diferents, agafar una obra d'ací, agafar una obra d'allà i anar combinant els programes. Realment han sigut... 4 concerts en 3 mesos. I això és l'explicació del que més m'ha costat.
1: 4 concerts en 3 mesos de Villar de l'Arzobispo.
0: Sí, que sempre tenim
1: que
0: una intenció de fer programes...
1: Que tu tens més concerts.
0: Clar, evidentment, sí. Sí, clar, jo treballo...
1: Tu alguna vegada... Perdona, Borja, alguna vegada has comptabilitzat...
0: Has dormit?
1: No, has comptabilitzat, has comptat al llarg dels anys quants concerts fas?
0: Tinc costum de comptar-los per temporada, és a dir, de setembre a agost, l'any passat vaig fer 34 concerts dirigint.
1: Que
0: no sé si algú ha fet més que jo.
1: L'any no són 52-53 setmanes?
0: Imagineu-vos. Rosalía en fa més que jo, però estem allí.
1: Pues sí, li pots dir, li pots dir.
0: Li ho diré, no t'encantes.
1: Què demanes als músics de la banda sinfònica? Què demanes d'esta tardor musical? Què es demanes a ells?
0: Participació en totes les activitats, perquè tots els companys i la directiva ha lluitat prou per tindre este cicle i oferir una programació variada i de qualitat, i simplement una volta ja estem allí, participar, estar a gust i gaudir de la música, que crec que és el que hem de fer tots, d'una altra o altra manera.
1: Ja ho crec que sí. Què és el que més caracteritza a la... En portes 3, crec que són, no?
0: Sí.
1: I cada una d'elles serà diferent.
0: Clar, és que treballa una banda d'un poble de la mar a un poble...
1: De la Safor.
0: De la Safor. Un poble que es parla castellà més de l'interior i una banda de València Capital. Crec que puc parlar a nivell sociològic...
1: Perquè tu eres... Abans estaves parlant. Tu eres de
0: Setaigües, sí.
1: De Setaigües. Que allà també parlen castellà, no?
0: Sí, clar.
1: El parles molt bé el valencià.
0: Gràcies.
1: És veritat. I aleshores, què caracteritza la banda Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo? Quina és la característica que més tu dius? És que esta banda té això. Que igual te falta en l'altra. Però...
0: No, és que em falten les altres, però és de veres que és una banda que s'exigeix molt a si mateixa. I això reverteix en el treball. És una banda que té ganes de fer les coses bé des de fa molt de temps per tots els mestres que ha tingut esta banda.
1: És a dir, és una banda que té ganes.
0: Té ganes i de...
1: Però jo crec que això ho faràs tu, perquè...
0: No,
1: és el Malilla, no?
0: Sí, sí.
1: També?
0: Sí, però igual Malilla jo he tingut més sabor en això i en Villar és una cosa que ja tenien ells. Imagina que jo faré alguna cosa, però crec que m'has entès perfectament.
1: Sí, t'entès perfectament, t'entès perfectament. Tu creus que actualment les bandes estan en un bon moment?
0: Crec que estem en un punt de la societat en el qual n'hi ha moltes activitats que tenen una recompensa, que és tu la traus més prompte. I invertir en música, invertir en estudis, invertir en banda, costa més temps. Però realment, quan arribes a això, és més satisfactori.
1: Jo crec que és un moment, és una opinió,
0: Sí.
1: Un moment d'impàs o d'evolució cap igual a altra manera d'entendre
0: les societats... Sí, altre model.
1: Sí, les societats musicals que la meva època no estem tan acostumbrats.
0: Clar.
1: I aleshores, possiblement és el que tu dius de la rapidesa que va tot.
0: Sí, tenim molta oferta d'oci, moltes activitats. Vivim saturats. Vivim saturats, però inclús vols veure una sèrie